0: finalment ens despertarem i farem una revolta, una revolució, un canvi. El concepte que van batejar, per exemple, les esquerres a si mateixes i que ara se'ls utilitza per enfotre-se'n, que és woke, ve d'aquí, és el despertar, no? Obrir els ulls a la realitat i veure com és aquesta realitat, no? Per això és permanent, la història de l'home és aquesta, no?
1: Doncs aquesta idea va tenir especial fortuna al segle XVII amb el barroc i amb dos autors extraordinaris que han estat bastant recurrents aquí al Besar, no? Un d'ells, evidentment, William Shakespeare, on hi trobem diverses referències, la més famosa, bé, potser la seva última gran obra, que és La Tempesta. Estem fets de la matèria dels nostres somnis i és un somni el que envolta la nostra insignificant vida. I un altre autor més de casa nostra, que és Pedro Calderón de la Barca, amb La vida es sueño, on se'ns explica, recordem, la història de Segismund Mundo, que s'ha passat tota la seva vida a la presó i que reflexiona sobre si el que vivim és un somni o si és la realitat, no?
0: Segur que te la saps, eh? La vida sueño, Berlegui, o no?
1: Ah, home, els versets finals.
0: Els versos finals.
1: És allò de... Què és la vida? Un frenesí. Què és la vida? Una il·lusió. Una sombra, una ficció. I el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños... Sueño sol.
0: Oh, bravo!
1: Sí. Bueno, a veure, estava és molt convençut, fàcil això, Xavi.
0: No estava convençut que te la sabies. Home, no tan fàcil tenir-la així de primeres, però bé. I dèiem Matrix, no, també, Berlegui?
1: Sí, evidentment, clar. La pel·lícula parla precisament d'això, que tota la vida és un somni i que, si recordeu la pel·lícula, se'ns parla també d'errors, de desajustaments, quan travessa aquell gat. No sé si recordes, sí, la pel·lícula.
0: El déjà vu.
1: Això mateix, que un gat travessa dues vegades un passadís o una porta, sí, sí, i diu, ostres, aquí hi ha una cosa que no quadra.
0: Exacte,
1: no?
0: És com quan avisen els responsables que, quan tinguis un déjà vu, quan tinguis, sí, un déjà vu, és que no estan amb bé, això. Està fallant alguna cosa, ja.
1: Bé, doncs el que passava a la pel·lícula, diguem, a la ficció, també passa exactament a la vida real.

0: Clar, aquí la confusió entre el que és realitat, el que és ficció, el que és somni, el que és cert i tangible, no? I per tant els somnis, que si són tan vívids d'alguna manera és perquè agafen com a base la realitat per crear-ne una altra ja deformada, modificada la nostra imaginació, no?
1: I quina és la real? Que aquesta és la gran pregunta.
0: Clar,
1: no?
0: Quan estàs somiant no ho saps. Això és així.
1: Aquí podríem parlar, per exemple, de dos tipus de somnis. Els que preveuen el futur i els que reviuen el passat i que no deixen de ser una mica el mateix, només que des de diferents postures. Els primers són anomenats somnis premonitoris, és a dir, quan somiem coses que després ens passen. I en aquest sentit s'han realitzat estudis de laboratori que, sí, només poden explicar-se per un tema de coincidència. Però admetrem que tot plegat és molt, molt estrany.
0: Inquietant, inquietant.
1: Que sí?
0: Sí, sí.
1: I llavors hi ha aquelles experiències que creiem que ja hem viscut, que és això del déjà vu, no? Que ens aboca normalment un somni que hem tingut i dic, ostres, això ja ho he viscut, això ho he somiat, que sí. És una expressió que hem utilitzat moltes vegades, no? Llavors també trobem altres variants, com per exemple els somnis lúcids, que és una idea fascinant també, és a dir, ser conscients que estàs somiant. Mm-hmm. I dirigir el somni.
0: Això no ho has fet?
1: A mi m'ha passat més d'una... Sí, sí, sí, a mi m'he fet de no. I és molt interessant, sobretot en determinades temàtiques,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. La consciència del somni, vols dir? Sí, sí, sí.
1: Sí. Sí, sí. No tothom
0: i llavors que
1: et
0: despertin,
1: però...
0: despertin en el moment més oportú.
1: Just sí, sí. En el moment sí, sí. Que... També hi ha els despertars falsos. És a dir, ens llevem, ens dutxem, ens vestim i anem a la feina i ho estem somiant. No és real.
0: Clar.
1: Sí o no?
0: Sí,
1: que això
0: sí,
1: també
0: sí,
1: ens ha passat, no? O els somnis recurrents, que acostumen a ser malsons, no? No trobem el cotxe, estem despullats en un lloc públic, tenim un examen que no sabíem, se'ns cauen les dents, descobrim noves habitacions en una casa...
0: Mira,
1: no?
0: Perdona, això, sobre això un dia tornarem a fer-ho, perquè fa molts anys vam fer un tema sobre aquesta qüestió dels somnis vinculats a les tasques, a les feines de cadascú, perquè evidentment et canvien, no? I llavors ens trucava gent, durant tot el dia ens va estar trucant gent que ens volia explicar el seu somni, el seu malson, vinculat a les feines, i ens deien, per exemple, un perruquer que deia, és que el meu malson permanentment és repetitiu, és que estic tallant els cabells d'algú i tornen a créixer, no? I nosaltres teníem, com a radiofonistes, allò de que sonen els senyals horaris i et quedes en blanc i no tens res a dir. Això és un malson absolut, no? Cada feina té el seu malson i això em sembla superinteressant, la veritat.
1: Mm-hmm. I també hi ha els malsons, diguem-ne, d'ansietat, no? On hem de fer moltes coses i anem molt atabalats, Però també hi ha la paràlisi del son, on ens despertem però som incapaços de moure's durant uns minuts. O també els terrors nocturns, que són uns trastorns que passen sobretot als nens petits, no? Ja veieu que aquí hi ha temàtica, diguem-ne, per parlar-ne molt, I ja que parlem de malsons, home, el quadre que millor ho representa, que és el malson.

0: estic veient el quadre, veure-la, que realment és un malson, eh? Hosti, noi.
1: Però el coneixes, no? És un
0: sí,
1: quadre...
0: Sí.
1: És el quadre més famós de Johann Heinrich Fussell, que va ser un dibuixant, pintor, historiador de l'art i escriptor suís que va viure a cavall als segles XVIII i XIX, que va viatjar molt a Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, i que té una obra que es mou entre el neoclassicisme i un preromanticisme. I la seva obra més coneguda és precisament aquesta, El malson, pintada l'any 1781, on s'hi veu una noia dormint, estirada, diguem-ne, voluptuosament, amb els braços estesos cap enrere, i un íncube, és a dir, un dimoni sobre ella que mira l'espectador, que és aquella que es trobo sempre fascinant, ho he comentat des d'una vegada, no? Mentre de fons, d'entre els cortinatges, hi surt un cap de cavall. Mm? El quadre s'ha presentat per primera vegada l'any 1782 i l'impacte va ser instantani, fins al punt que el propi Fussell en va fer més versions i ha estat considerat un quadre precursor del surrealisme. És a dir, 150 anys abans, el senyor Fussell feia un quadre que s'avançava al surrealisme, un moviment molt propi, evidentment, del segle XX. 130 anys més tard, l'any 1899, es publicava un llibre que canviaria tota la concepció sobre el tema dels somnis, la interpretació dels somnis de Sigmund Freud.
0: Un personatge, Freud, que ha passat per totes les fases, no? Sí. Hem vist un personatge absolutament respectat, després denostat, després recuperat, després denostat una altra vegada, no? I Freud segurament no devia ser el primer a fer-ho, però com que li va donar aquesta pàtina científica, aquesta base científica a l'hora d'interpretar els somnis, doncs va ser molt més reconegut.
1: Bueno, i que també va trencar molts tabús, uns tabús que a finals del segle XIX eren com molt prohibitius, i això li va donar una rellevància, però també ha sigut segurament el principal qüestionament, no?, d'enfocar-ho sempre sota la vessant més sexual o més eròtica, no? Mm-hmm. I ara perquè, home, no podem negar que la pràctica d'interpretar els somnis, evidentment que no és nova, és tan antiga com la humanitat, però a principis del segle passat, aquest metge i neuròleg nascut a l'antic imperi austríac i que actualment és la República Txeca, anomenat Sigmund Freud, va ser qui va anar molt més enllà amb una vessant, diguem-ne, més científica. Ell va proposar que els somnis són el camí real a l'inconscient i que permeten accedir a desitjos reprimits, a conflictes emocionals i a records ocults que influeixen a la conducta, fins al punt que es poden convertir en una eina terapèutica clau per l'autoconeixement. D'aquí en sortiria, evidentment, a bona part d'això que anomenem el psicoanàlisi. El cinema es va posar molt de moda als anys 40 i el seu film més destacat és tot un Hitchcock. Recuerda.
2: Esta habitación te recuerda algo. No. No me cuentes nada. ¿Qué tienes en la mente?
3: No lo sé.
2: Sí que lo sabes.
3: No empieces otra vez. No me mires con ese aire de superioridad. Estoy harto de tus investigaciones.
2: Estabas mirando la cama. ¿Qué te da miedo? El blanco. Rayas. Cuando hice marcas con el tenedor en el mantel, te agitaste. Y aquella noche que me besaste, te apartaste de mí por mi bata. Era blanca, tenía rayas oscuras. ¿Por qué te asusta el color blanco? ¿Por qué te asustan las rayas? Piensa en el color blanco. Blanco.
3: Me asusta,
2: blanco.
3: No puedo mirar.
2: Quieto, no intentes huir. Mira la colcha blanca, recuerda.
0: Recuerda. Estaria el teu top 5 de pel·lis de Hitchcock o no?
1: No, però a la banda alta estaria, eh? Home, abans de Recuerda hi hauria, evidentment, Vértigo, hi hauria La ventana indiscreta, hi hauria Psicosis, hi hauria Con la muerte a los talones, hi hauria Encadenados, hi hauria Rebeca, però vaja, aquesta estaria a la banda alta, malgrat que és una pel·lícula que ara la gent la troba com molt ingènua, perquè té un punt, diguem-ne, com molt superat, eh? Però, a veure, un dia, amb una pel·li en què surten Gregory Peck i l'Ingrid Bergman, doncs hi ha d'entrada en Respect, eh? I sí, i és la pel·lícula més famosa sobre la moda de psicoanàlisi que va sacsejar Hollywood a mitjans dels anys 40, just després de la Segona Guerra Mundial. Em recorda o Spellbound, que és el títol original, és una pel·lícula de Hitchcock de l'any 45 on s'explica la història d'un home que ha perdut la memòria arran d'un trauma infantil i que la recuperarà gràcies, evidentment, als somnis que seran analitzats per la seva doctora. Va comptar amb decorats amb Salvador Dalí, recordem-ho, per les seqüències úniques, i la música fabulosa de Miklo Rozsa, que ara estàvem escoltant i que va guanyar, per cert, un Òscar. Per qui la vulgui recuperar, la podrà trobar a Filmin.
4: Este puente es real, ¿no?
5: Sí, lo cruzo diario para ir a la universidad.
4: Nunca recrees a partir de tus recuerdos. Imagina siempre lugares nuevos.
5: Pero uno dibuja. dibuja a partir de lo que conoce.
6: Solo utiliza los detalles, una farola o una cabina, nunca zonas enteras.
5: ¿Por qué no?
6: Porque construir un sueño a partir de los recuerdos puede hacerte perder la noción de lo que es real y de lo que es un sueño.
5: ¿Es lo que te pasó a ti?
6: Escúchame, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿entendido?
5: ¿Por eso necesitas que construya tus sueños?
6: Dejadla. ¡Apartad! ¿Qué? ¡Apartad! ¡Dejadla!
0: Quina pel·lícula, quina pel·lícula que m'acabes de desbloquejar, perquè feia temps que no la recordava, que és Origen.
1: Efectivament,
0: un dels films més...
1: Sí, un dels films més interessants de Christopher Nolan, dirigit l'any 2010, ja té 16 anys aquesta pel·lícula. Recordem Leonardo DiCaprio interpretant una mena d'espia que es dedica a implantar idees en el subconscient de persones de vells o somnis. Més enllà de la pel·lícula d'acció que és i que té escenes certament impactants, com aquesta que acabem d'escoltar, el film parla de la impossibilitat de saber distingir allò que somiem del que vivim i de quina és la veritable realitat. I a l'enigmàtica escena de la baldufa rodant, que és un dels finals més comentats i controvertits de la història del cinema, evidentment ens en rematem. Perquè la vulgui recuperar o fer una mica d'aperitiu abans no ens arribi aquesta esperadíssima l'Odissea, que ens ha d'arribar el 17 de juliol, amb el Matt Damon, la podeu veure a Movistar i a Prime Video, entre d'altres.
0: Vaig a mirar la cara que posa el Blai Morell de l'Odissea. Ell espera que sigui bona, eh? Diu que sí. Ell
1: home, que sí. És que segur que... Mira, estic repassant ara l'Odissea d'Homer, eh? Perquè no vaig aixinar... Sí, t'ho dic en sèrio. La vaig aixir d'adolescent o d'universitari i ara la vull tornar a repassar perquè, clar, és que a veure si em perdré alguna cosa que és molt interessant.
0: Bé, Orlegui, la vida és sueño i los sueños sueños son. Bé, Orlegui, una abraçada fortíssima i ens retrobem en el pròxim somni, al Bazar de les Sorpreses, diumenge de la setmana que ve. Que vagi molt bé, adeu-siau.
1: Igualment, Xavi, adeu-siau.
7: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
8: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
9: L'embalat del dia lliure.

0: Mossèn Escarrín, bon diumenge.
1: Bon diumenge, amigues. Com esteu totes?
0: Bravo.
1: Ah, com esteu? Ja podeu seure, amigues.
2: Bé.
1: Posa una miqueta de Santa Maria del Mar,
2: sí,
1: perquè
2: sisplau.
1: He vist, clar, Muniz aquí molt encorilada amb aquests comentaris que he fet sobre salut pública. Per cert, des d'aquí una salutació.
2: Perquè què vol dir? Que ja hem començat la temporada de les coses de salut pública?
1: Arriba ja, amigues, i també ho dic per tu, Clara Molins,
3: que
1: arriba ja la temporada d'intoxicacions.
2: No, no.
1: I tant, i tant, estan al caure ja. Estan al caure ja les primeres salmonelles col·lectives. I tant, les esperamos en candeletes, ja. Arriba la temporada aquesta que tant m'agrada a ti. Ojo també amb els filtres dels aires acondicionats.
2: Què li passa?
1: Hi ha algunes cases, com la meva amiga i estimada sosdirectora del Via Lliure, Clara Molins, que a dins els filtres de l'aire acondicionat a casa, Clara, hi viu la cosa.
2: S'han de netejar, sisplau.
1: Em deia l'altre dia, no, és que l'operario s'ha dejado la tapa i tal, huele un poco divertido. No, no, no huele a divertido, huele a la cosa. A mi, gràcies.
2: S'hi ha trobat de tot, eh? Hi va haver-hi a Can Clapés, sempre expliquen que a Catalunya Ràdio s'hi van trobar coloms a dintre, eh? Dels filtres de l'aire condicionat. Morts, evidentment.
1: I a casa de la Molins, que els van morro fort i tal, grates una mica, igual estava hasta Francesc Macià.
2: No, no, no.
1: Tenen allà, i els catalans han vist tot el sentiment, tot allò, ojo, ojo.
2: Interpretant els anells del poble.
1: Interpretant les salmonellosis. Jo vinc a dir-vos, amigues, us prego que no feu com aquells que diuen, és que hi ha molta gent, Xavi, últimament, ho tinc comprovat, que diuen, la gent, jo diu en espanyol, jo no vacuno a los niños ni los apunto a català, perquè con el espanyol ja podemos abrir una heladería en Gràcia. Escolteu, respecteu i respecteu-vos, joder. Complim amb les normatives sanitàries que nos dimos entre todos, com la Constitució, i no sigueu uns porcs tocant el pau als pits de la parella amb les mans més plenes de merda que un mecànic de camions del país de Car, collons. Sí, a l'exotisme. Sí, a deixar-se la catifeta llarga, però les mans sempre netes i el cacaulat calent. Amigues, distància, mans, catifeta i mascareta. Endavant! Ai. Ja pots treure la Santa Maria del Mar, perquè ara mateix hi ha gent a Igualada anant al dispensari.
2: Però, escolti, que va dir que volia parlar dels indis dels 90.
1: Sí, però que he vingut amb això, que m'he tingut que pràcticament rentar a l'espada RAC1. Amigues, avui m'he aixecat recordant què era ser independent i alternatiu als anys 90 del segle
2: passat. Vostè era independent i alternatiu als anys 90.
1: Jo era un gilipolles del calibre com ara la Sagrada Família, però sense la creu. La creu ja la porto ara.
2: Sort que l'Església l'ha salvat, de veritat.
1: Efectivament. Ui, el que no va dir ara. I també una pastilla que m'han donat a dispensaria. Jo també em va salvar.
2: Sí, sí.
1: Amigues, als anys 90 del segle passat. I, escolta, jo m'he marejat ara comparant què és ara. La Molins m'ajudarà amb això. Ara mateix, el 2025, què collons és ser alternatiu o independent? Què és ser? És això.
3: No sé, però ja no és el que és cool o guai o el que està de moda.
1: No, correcte.
3: O vaja, jo no ho sé.
1: Tu sabes muchas cosas, también sabes el número de la 11 que tocó ayer. Repetim el número 45.376. Amigues, l'uniformitat de les ràdios comercials, de les playlists fetes per estrictes ordres per ser virals. L'altre dia vaig fer allò de... Ah, pues si t'agrada aquest artista, escolta això, no? Que tal d'allò...
3: Escriptors, no?
1: Era tot contingut patrocinat d'artistes que estan sonant matí, tarda i nit, no només a les emissores generalistes com aquesta, sinó a les especialitzades en música, també. És una cosa impressionant. I mira, m'ha animat això a recordar petites joies dels 90, que moltes d'elles ja són mostres de sonoritats que mai més han tornat als nostres cervells, i és una llàstima. Avui parlarem de diversos gèneres i maneres de fer música fora de modes del moment i fora de patrons de multinacionals associades a etiqueteres. Això és molt important. L'altre dia també vaig fer aquest exercici de veure els 10 primers que tenen més reproduccions a Spotify, quines discogràfiques tenien i a quina etiquetera i tal. I al final tot es resumeix amb una multinacional que es diu Live Nation. I a partir d'aquí, que cadascú faci les seves reflexions. Avui parlarem d'aquests diversos gèneres i maneres de
2: molt, música. Molt fortes als anys 90, com deia, no?
1: Sí.
2: Aquesta explosió
1: és que, mira,
2: alternativa.
1: Clar, jo crec que aquesta creativitat que va haver-hi a finals dels 80 i a principis dels 90, jo, que tinc 51 anys, l'he vist puntualment. Però crec que del 90 al 95 va haver-hi una esclatada de música per tot el món, fora de lo que era comercial que val la pena repassar una miqueta. Mira, no només va eclosionar això del món alternatiu, és que això va generar que sorgissin milers de segells alternatius, és a dir, cases de discos que no eren multinacionals, no? També van sorgir publicacions de tota mena, revistes, fanzines, programes de ràdios, fins i tot a la ràdio pública espanyola, com Ràdio Nacional d'Espanya, als 90, va néixer aquell programa que tenia Julio Ruiz els dissabtes a la tarda, que és on van néixer els planetes. Ho resumim molt ràpidament, però és on van néixer els planetes, no? Allò va passar als 90 també, no? I escolta, no eren les sonoritats més populars i no tenen sempre el mateix denominador comú. Surten aquesta gent del ramat de la música comercial per fer quelcom diferent al que sonava a tot arreu. Súbete a la moto, amiga, que no, anem a fer, i tant, però no, delante no, que me despisto. Per cert, l'altre dia vaig veure, comencen a haver-hi aquells vídeos que jo pensava que la gent ja sabia d'allò. Gent gravant-se, conduint, fent coses. Però, escolti, això ja tenim una pel·lícula, com es diu la pel·lícula?
2: Quina pel·lícula?
1: La del Cron...
0: Crash.
1: Crash. No feu guarreridas españolas. Estate atento. Estate atento al Cupra, José. És que, clar, tens dues mans, una tita i dues cames, i voleu fer de tot.
2: Prou.
1: Aquí, l'únic que pot fer de tot soc jo, amigues. Anem cap a Londres a començar a fer aquest recull de l'indie dels 90 amb una banda que a mi particularment encara avui en tenen enamorats. Londres, Sarah Crankle i el Bob Stanley i el Pete Wicks, que agafen el nom d'un equip de futbol d'una ciutat francesa per facturar aquest pop meravellós, que també té relació amb aquest pop francès que tant li agrada a Clara Molins, aquest pop dels 60. Bueno, això, Stereolab, serien els 90, però vull dir, el Gainsbourg, tot aquest pop francès dels 60, dels 70, el recullen i es diuen Saint-Étienne i aquest fantàstic disco que es diu Fox Base Alpha, que té aquest guitarro indie del 91 que es diu Nothing Can Stop Us.

0: Aquests són els Saint-Étienne, l'any 91, sí. Amb aquesta cançó que es diu Nothing Can Stop Us. Sí. Recordo una conversa del Sergi Pàmies que deia sí. que el Saint-Étienne, que ara parles del club sí. de futbol, sí. és un club que crec que és a prop de Lió, sí. al sud-est de França, sí. Però que per als francesos, durant molt de temps, va ser el gran club de França.
1: El gran club,
0: molt
1: no la merda.
0: Per davant del PSG.
1: Des d'aquí una salutació sí, sí. a Saint-Étienne, la puta merda no, del PSG. No, el Saint-Étienne. Sí, I per sí. cert, a l'època, i des d'aquí envio una salutació al meu amic Miqui Puig, a l'època els indis poperos d'aquesta mena, que eren molt seus i tal, portaven les rebequetes, que a mi em van regalar una, de l'equip del Saint-Étienne, que eren de la marca Le Coq Sportif, que també tenia aquest rotllo indi independent que sortia de lo comercial i de Nike i lo que portava tothom, no? Va, doncs, hem estat a Londres, anem cap a Glasgow, a Escòcia, amb una altra banda referent en el món aquest del pop finet, eh? Pràcticament és pop d'autor. Amb una banda, és allò que sempre diem, hòstia, un poeta, algú que té una banda darrere. A un altre cas d'aquest, amb aquest senyor lletra faridíssim. El primer cop que el vaig escoltar a la ràdio, vaig pensar que cantava una dona. I no sóc l'únic, eh? Molta gent, fins que un dia un amic em va dir, escolta, aquest senyor es diu Stuart Murdoch. I tena una banda a Glasgow que és un senyor, i vaig dir, com que és un senyor? I em van tindre que ensenyar una foto. Evidentment, estem parlant d'una de les bandes que té de referència Clara Molins i aquest ecosistema del pop independent que es diuen Bell and Sebastian, que van treure aquest discarro al 96 que es diu Tiger Milk, i aquest clàssic de l'indie que es diu The State I Am In.

0: sap què passa, mossèn? Que és que... No, no s'ho creurà, però acabo de descobrir que Belén Sebastián no canta una dona.
1: No, canta una... És que
0: no, parla... acabo de descobrir-ho perquè ho acaba de dir vostè. Però, jo pensava que cantava una dona, escolta, Belén Sebastián.
2: Ara no, hi ha una dona al grup, també.
1: No, hi ha diverses dones.
2: Ah.
1: Però, el cantant
2: és... principal.
1: Qui canta això, hòstia, és un senyor, és Stuart Murdoch.
0: Jo, o sigui, ara que ho diu, també escolto la cançó i penso, sí, clar, és un home.
1: Però, perdoneu, a l'època...
0: He viscut enganyat molts anys.
1: No, però tu no has enganyat. Els gestos, els que fèiem de crítics dels 90, vam dir... Jo me'n recordo, van arribar aquest i l'anterior, i el després no, perquè ja ho sabien, i vaig dir, uà, tio, aquesta tia em recorda una mica a Nico, perquè té aquesta veu, però més popera i tal. I em van dir, què? Què estàs dient? Que l'estàs dient a aquest senyor que és una dona? Dic, home, com que no és una dona i tal. I va arribar un fax a la redacció de la revista on jo treballava, sí, amb la promoció del disco i la foto. I un cercle amb oli fet al fax dient, hola, soy Stuart Murdoch i soy un senyor.
0: És que acabo de descobrir-ho, de veritat. Clar. Suposo que m'ha enganyat, no he vist mai ni un vídeo, clar, ni cap actuació en directe, sí, i dos, que el nom de la banda, sí, sí, que es deien Bell and Sebastian, i jo pensava, doncs mira, aquí l'Abel i el Sebastian.
1: No, però és que a Londres va passar el mateix. Aquests tios eren d'Escòcia i no havien trepitjat Londres. I el dia que acaba el disco, la gent diu, bueno, ¿dónde hay que ir a buscar esta señorita? Ya hablamos inmediatament. O la señorita tiene un bigote que lo flipan, nen.
2: I escolta, nen, pot ser que hagin ballit malament Bell and Sebastian? És a dir, que s'hagi convertit com en una mena de cliché, de l'indi...
1: Sí, però...
2: massa tòpic al final, de tan repetit després...
1: Aquesta reflexió no l'havien fet els mateixos amb els Beatles, amb els Stones, amb els U2, amb Coldplay... Què passa? Que aquesta gent va fer tres obres meravelloses al principi de la carrera, no tenen 25 discos com Pink Floyd per dir, hòstia, clar, hi ha coses, hi ha amunt i avall i tal... Però sí que tens raó que els tres primers són per emmarcar.
0: Però jo crec que això passa igual. Mira, ara m'he vingut al cap, no sé si per al tipus de música. Tots recordareu la pel·lícula Amélie.
1: Sí. Sí.
0: Amélie es va convertir en un símbol d'un cinema que tampoc no era, diguem-ne, de grans noms, no? Era un cinema... com alternatiu, però que va triomfar globalment, i llavors de tant repetir-ho es va convertir en un cliché. Però no és culpa de la pel·lícula, ni de la banda, per tant, Bell and Sebastian.
1: Efectivament, què va passar? Que aquí estem amb l'eclosió, és a dir, aquests eren els pioners, no?, d'això. Després del Bell and Sebastian van vindre més bandes i tal, però aquests van fer fortuna en aquests dos exemples, com el Saint Etienne de Pop Finet, això que sempre diem en conya, de la Clara Molins, les indies finetes, que van amb les Adidas Gazelle i són molt maques i tal, però després aixequen a les 4 del matí, no hi ha iogurts d'aràndanos i te munten un pollo a casa que flipes. I des d'aquí, una abraçada al Joan, la parella de la Clara, perquè esta noche no ha habido iogurts d'aràndanos i està el xaval a casa plorant. Vinga, anem molt finets. A veure, el Sebastián i tant, anem a l'altra banda. Al més, diu, hòstia, els indis també eren destralers amb les guitarres, no? Pues anem cap a Califòrnia amb l'explosió de l'indie rock americà. Aquest disco és històric amb aquesta sonoritat. Stephen Malmus, el seu cantant i guitarra, va ser un dels responsables que a Espanya es formessin moltíssimes bandes d'indie rock després de la sortida d'aquest disco al 92. Recordem, sempre contextualitzo, Xavi Norriguis, taulada de l'Estadi Olímpic, el Kobe, la Petra, i a Amèrica ja estaven amb els Pavement, amb aquest tema que es va ser absolutament famós a l'època, que es diu Summer Babe Winter Edition, de l'any 92.

0: Aquí encara no s'havia posat de moda, que són els Pavement, no?
1: Sí,
0: no s'havia acabat de posar de moda, però s'estava començant a intuir allò de que en el món indie se sent una mica més la música que no pas la veu. De...
1: No, una mica no, sempre.
2: Perquè... Això són els planetes, no?
0: No, sí, no però també... Però... Sí que és un rotllo planetes, això.
1: Però també, jo dues coses a comentar sobre això. Teniu tota la raó del món, però hi ha dues vertents.
0: Aquell moment que no s'entén la
1: gent. Una, l'artística, que diu, com feia Lou Reed amb The Velvet Underground, és la meva opció artística, és que hi hagi soroll amb les guitarres i després ja vindrà la Nico així amb el allò...
2: I que la veu té la mateixa importància que la guitarra i que ara, la bateria i que no està per
1: i
2: sobre.
1: I l'altre, que tens raó, que no tenia ni puta idea de cantar, i encara més els espanyols que no tenien ni puta idea d'anglès, com sempre poso l'exemple del xup-xup d'Australian Blonde, val, que aquell era el més listo de la classe. D'allà cap avall era un puto horror escoltar indie espanyol. Pues és això que... I escolteu, hem passat d'un pop lluminós, francès, dels 70 als 70, amb aquestes guitarres passades, distorsionades.
0: Però, saps què m'està recordant això? Pots, sí? Pots pujar una mica? No, és que si ara això ho enfosqueixes una mica, això és Nirvana.
1: Sí, clar.
0: És... O sigui, si ara li poses un to una miqueta més greu, una cantada amb més ràbia, pots acabar... I Nirvana era d'aquesta època.
1: Fixeu-vos, hi ha un vídeo d'una gira internacional del Sonic Youth a l'any 92, que el vídeo es titula 1992, The Year That Punk Broke. Què significa? Que al 92 va haver-hi una altra revolució punk a la música. I va ser aquesta, la de l'indie, la de bandes dels Estats Units que feien un rock molt potent i molt diferent com aquests. Aquests, el Spaceman a mi, jo sempre l'he fet un retrat així una mica irònic i tal, que és aquella gent que no sap tocar, no sap cantar, no té ganes ni de tocar ni de cantar,
0: les ganes
1: però han fet
0: cosa...
1: un disco i porten 50 anys de, amb això. Aquest disco, el Slanted and Enchanted, del 92, jo crec que han vingut fins i tot al Primavera Sound més d'un cop aquí a Barcelona a tocar-ho amb ordre. Amb ordre!
0: De la mandra.
1: No, no, és que va haver-hi un temps al Primavera...
0: Tocar amb mandra, és com a concepte. Si això...
1: Sí. Uf, que pesat.
0: Mira, és que ara jo me n'aniria a fer una altra cosa, correcte, però bueno.
1: Em recordo, és que això és el d'allò dels indis. Jo, sí. Que pelaz, ara, tindre canxa... Mira, la Molins, ai, ara hem d'enxegar l'amplificador.
2: No, no,
1: ara,
2: jo precisament no, però he hagut de lluitar molt contra això,
1: sí,
2: eh?
1: Perquè sou totes unes
0: gotxes. Aquesta actitud de l'escenari que fins i tot s'anomenava allò del shoegaze, no? Allò de mirar-se les sabates perquè
1: això,
0: per interactuar amb el públic.
2: Que la baixista de los planetas tocava d'esquena al públic.
1: La mai tocava d'esquena al públic. I això del shoegazer és una característica dels indis. És a dir, toco molt encorbat, com Pablo Iglesias, ahí, pa'lante, pa'lante, que me toca la barbilla en el suelo.
0: Si pot ser cabells llargs, no em veieu ni la cara.
1: No tinc un contacte directe amb el públic. Sí. Perquè sóc independent alternativa, sí, i com la dels planetes és que ja em sua la polla tot i em foto d'esquenes i que us donin a tot pel cul.
0: Va,
1: i
0: venga,
1: és així,
0: va.
1: Amics, anem. No ens movem d'Estats Units perquè, mira, Masters del Sant Cristo Colos de Nirvana.
0: Sí.
1: Avui Nirvana no el posarem perquè Nirvana sí que venen d'aquest món alternatiu i indie, però Nirvana ja va ser un mostre.
0: Sí.
1: Ara ens quedem amb una altra mostra i ara em dirà la gent, vaya cabron, quin comentari has fet. Pues sí, ens quedem amb una altra mostra. La dona de Kurt Cobain. El líder de Nirvana tenia una excel·lent banda de rock de noies, amb un bateria home, com la Rombo de la Clara Molins. Aquest, que sonarà ara, va ser un hit en l'underground força important. És el pic de la carrera musical d'aquesta senyora i la seva banda, que es deien Hole. Què significa Hole en anglès?
0: Forat.
1: Forat. Que per què, i no era per un forat de golf, era pel que feminisme reivindicatiu que està fent ara el gest Clara Molins del Hall, la vagina de les dones.
0: Però és la banda de Courtney Love, entenc?
1: És
0: qui era la dona,
1: correcte,
0: de Kurt Cobain.
1: I que, per cert, ho va deixar tot, aquest disco, jo crec, jo me'n recordo el dia que el vam rebre aquí a Espanya, que va ser el 98, molts vam dir, hòstia, ojo, que això pot ser que sigui fins i tot més interessant que els Nirvana. Per què? Perquè és que ja teníem uns quants discos a casa que escoltàvem quan posàvem un disco de Nirvana. Veiem els Pixies, més accelerats i tal. Això era diferent. I ja remato amb aquesta teoria conspiranoica que diuen por ahí que va ser ella la que va instigar...
0: Courtney Love.
1: Courtney Love, la que va instigar... Hi ha un vídeo por ahí molt famós del camell de Kurt Cobain dient que la Courtney Love li va demanar que li vendés li vengués droga adulterada per veure si es matava d'una puta vegada. Apa. A partir d'aquell comentari, aquesta senyora va deixar no només la banda, sinó que es va dedicar a la criança de Frances Bean Bacon, com es diu la filla de Kurt Cobain i aquesta senyora, i aquí s'ha matat aquest tema. Aquesta senyora té tots els drets de Nirvana. Mm-hmm. I a partir d'aquí, que cadascú digui i faci el que vulgui. A mi m'agrada quedar-me amb aquest àlbum que es diu Celebrity Skin, que escoltarem la cançó que porta el mateix nom dels Hall del 88.

0: Courtney Love amb el Hole, i aquesta cançó Celebrity Skin.
1: I aquí ja estaven tocant el pic. Aquesta cançó és molt bonica, reviseu la lletra, perquè la tia ja diu que oh, qué bonito es vivir en Malibu con este vestido, con esta... Ja tocaven molta pasta, era en aquella època, vull recordar que tenien molts problemes amb la droga, aquest matrimoni, i ella va deixar aquesta banda, que eren els Halls. Anem amb una altra senyora, que es diu la Justine Fridgeman, que va ser la responsable de posar a les dones el Britpop amb la seva banda Les Elàstica. Anys més tard es valoraria més aquest disc, més enllà de ser un one hit wonder en el món indie. Mira, és un molt bon disc de rock que va ser tapat, primer, per ser dones, s'ha de dir, i després per aquesta merda que sempre expliquem, que el que interessava a l'època era vendre això que era absolutament comercial, que era la guerra important.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: Doncs sona molt bé.
1: Sí?
0: Les Elàstiques, Justin Frischmann.
1: Justin Frischmann i aquesta banda com la Rombo, que només tenien un bordegàs tocant la bateria i baixant els trastos de la furgoneta.
2: Que ho fan les dones, això sempre, les... home, bueno, sobre.
1: També és veritat, té veritat. Escolteu, va, anem, ens hem centrat, veieu que hi ha vida més enllà del Britpop normatiu? Doncs pues mira, anem amb un altre exemple, amb una dona cantant i tocant la guitarra. La Serious Matthews i el Mark Jones van formar aquesta banda a Gales a mitjans dels 90. Ella segueix sent una bona cantautora a Gales. Ara s'ha passat d'allò que fan una miqueta també les indies majors, com dic jo, que passes de tindre un grup de pop o de rock així una miqueta d'estrella i tal, i quan et fas una miqueta gran et treus aquella ànima que portes, has portat sempre a dins, de cantautora, i fas un Judith Neverman i les que toquen el piano i tot allò, no? Mira, van treure aquest tema que va fer molta fortuna a les ràdios i a les pistes de les discos indies gràcies també a la referència televisiva que té directament aquest tema, es diu Mulder and Scully, que fa referència, evidentment,
0: Expediente
1: X. I aquest tema em recorda molt, molt, molt, tinc la imatge aquella fotuda del cap de Joan Lluís García, cap d'esport d'aquesta casa, sí, sense samarreta al Carme, quan sonava aquest tema dient ¿quieres otra o cuántas quieren más? Amics, sonen els Catatonia amb aquest Mulder and Scully.

0: Aquestes són les Catatonia, amb aquesta cançó de Mulder and Scully de l'any 98.
1: D'un àlbum que es diu International Velvet, que segons Clara Molins i Amics del Tancat no són els Catatonia, són els Catalonia. Però sí, aquests són els Catalonia.
2: Ho he llegit malament.
1: Amigues, sí, anem cap a les Catalonia. Escolteu, ell a l'indi també transmet moltes lletres, són coses personals, d'amor, de desamor, i ell està cantant amb aquesta veu tan bonica i tan particular que tenia a l'època, que, hòstia, lo nostre és tan raro, que mereix un episodi a Expediente X i menciona que seria un bon cas pel Mulder and Scully. Va, anem cap a Londres amb l'anèssim intent d'allò que sempre expliquem que fa la premsa anglesa, no? Cercar The Next Big Thing, és a dir, què serà lo que ho patarà, no? Sempre estan buscant els substituts de tot, dels Beatles, de Rolling Stones, tal. Mira, aquest era quan buscaven els substituts. Vosaltres us en recordeu dels Stone Roses?
0: Toma.
1: Que són una banda de Manchester, no? A l'època ja estaven una mica de bajona. Els Stone Roses tenien aquell problema amb aquelles juanoles que s'hacien en casa. I aquests germans, el Mark i el Scott Morris, no van arribar a més, però aquest és un d'aquests exemples que sempre dic, hòstia, no us quedeu sempre amb el que sempre sona, busqueu una miqueta, no? Anem amb aquest disco del 96, que es diu Expecting to Fly, que té aquest hit indie, que es diu Blue Tonic.

0: The Bluetones, amb aquesta cançó que es diu Blutonic, de l'any 96, d'un àlbum que es va dir Expecting to Fly.
1: Aquest pop anglès, que és una factura anglesa de tota la vida, però molt finet i molt indie. Va, ara anem amb la meva banda de referència, la que a mi particularment em va canviar la vida a principis dels 90. La banda americana més important del segle XX va néixer a l'absolut underground. Va barrejar a la Velvet Underground amb la avantguarda de les guitarres, que això la gent no ho sap perquè és una cosa molt nicho de mercado. Hi havia un compositor avantguardista de guitarres que tocava amb guitarres elèctriques i feia molt soroll, que es deia Glenn Branca. Ells venen d'aquest apartat, eh? Ells van deconstruir les guitarres per acabar fent un nou pop distorsionat i amb una càrrega artística molt superior a la resta de bandes de la seva generació. Amb una cultura musical vastíssima, Lee Ranaldo, Kim Gordon, Steve Shelley i Thurston Moore van dedicar que aquesta cançó, amigues, mireu quina referència també a la bateria i cantant dels Carpenters, la Karen Carpenter, que va morir per coses complicades, ella tenia anorèxia, també estava en tractament psiquiàtric. Ella, particularment la Kim Gordon, la baixista de Sonic Youth, sempre ha lluitat per reconèixer la importància no només dels Carpenters, sinó de la Karen Carpenter, que era una de les millors bateries que ha donat la història del pop. Amigues, guitarres sòniques que s'expandeixen en l'espai. És un tema per emmarcar. Estem escoltant Tanic, Song for Karen, del Sonic Youth.

0: aquestes guitarres, aquesta maranya de guitarres que per darrere. Vull dir una cosa, el Sonic Youth, quan va haver-hi l'atemptat de les dues Torres Bessones, sí, ells tenien el local d'assaig a prop. Van perdre totes les guitarres i tot l'equipament tècnic. Aquestes guitarres no són guitarres normals, tenen una afinació particular. Aquestes guitarres no estan afinades com la guitarra de Clara Molins o la que jo tinc en casa. Són guitarres manipulades expressament perquè sonin així. Aquest so del Sonic Youth és la joventut sònica que a finals dels 80 van manipular les guitarres per fer aquest pop que sortia completament de norma i és fantàstic.
1: Son for Karen de Sonic Youth.
2: I perdona, la Kim Gordon, que té un llibre que es diu La noia del grup, la xica
0: correcte,
2: del grupo,
0: sí,
2: sobre el paper, el sí, seu paper com una de les pioneres sí, dona músic en un entorn molt masculinitzat.
0: I
2: molt
0: recordem
2: també
0: que és una de les millors baixistes del món, Kim Gordon, conjuntament amb Kim Deal, perdó, sí, Kim Gordon de Sonic Youth i Kim Deal dels Pixies.
1: Pixies, sí.
0: Les dues dones baixistes referents en la història del pop.
1: Va, anem tancant. Abans m'ha parlat de... Sí. Una banda andalusa.
0: T'he parlat d'una cosa que es conec personalment. Mira,
1: d'aquella gent que se sent més que no s'entén el que canten.
2: Bueno, però, definitiva.
0: No, però és que jo que els conec personalment, sí, no és que cantin, és que el temps aquesta distància que tinc jo ara, que estic a un pam i mig del d'allò, sí, i només sento Illo Gordo. Quan em diu el Jota Illo Gordo, és que s'està referint a mi.
3: Per cert, perdoni, mossèn.
0: Què ha passat?
3: Amb el tema dels baixistes, jo afegiria també la baixista de Talking Heads.
0: Home,
2: boníssima.
0: Sí,
3: que era molt bona també. Tina Weymouth.
0: I deixa'm afegir també això de la joventut sònica i tal. Deixa'm recolzar també a gent de la casa. També recolzem el Noelia Caranetxi de la competència, que és dona i baixista.
1: És baixista, no?
0: Toca el baix, Noelia Caranetxi. El que passa és que ho té allà callat, perquè estan allà els altres fent les bagüetes i l'altre, però toca el baix, Noelia Caranetxi.
2: Canta, també.
0: I ella és preferida, també. I des d'aquí l'animem a que continuï amb la seva tasca artística. Va, anem amb aquests bordegassos. Estem parlant de Los Planetas i el Què puedo hacer, que això va ser... Això passa cada 50 anys a Espanya, que surt un artista que fa rock en castellà i que ho peta. I varen ser aquests bordegassos de Granada que varen regenerar el rock espanyol des del més absolut underground fins que varen sonar el programa de Julio Ruiz a Ràdio 3 que hem fet esment abans. Amb la maqueta del que després seria aquesta meravella. Amics, Jota, Floren i companyia, Los Planetas, com diu ell, dale, Illo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?

0: sempre fantàstics els planetes, sí, marcant una, és, una generació.
1: Me'n recordo, era, bueno, pues, una altra salutació de Joan Lluís García, quan sí, tenia pèl, sí, sí, sí. Amics, venga, una altra cervesa.
0: El Carme també sonava, jo crec.
1: El, que, i tant, el Carme, buah, pues hem sortit d'allà.
0: Ai, senyor.
1: Senyor. Va, amics, altres sonoritats.
0: Amb què tancarem?
1: Va, tanquem amb una cosa que és una rara avis, que al seu temps va estar una mica al d'allò. Mireu, una, anem cap a Londres, també. Ja farem segones parts d'aquestes coses indies que no sonen mai a les ràdios, no? Una senyora d'origen indi i un altre tio d'un guitarrista suec que parava per Londres de vacances. S'ajunten, foten una banda i altra mostra de que es podien fer coses diferents amb cara i ull, Xavi, fora de les normes del mercat i entregar un pop bonic i ballable i independent. A totes les amigues, amb Adidas Gazelle, amiga Clara Molins, les caderes amples i amb el pop bullint per les venes. Tanquem l'embalat d'avui amb els Ecobelli i aquest Insomniac.

0: Doncs els Ecobelli, amb aquest Insomniac, per arribar al final de l'embalat d'avui, recordant aquestes perles del indie dels anys 90.
1: Escolta, com que veig que ha agradat, i hi ha sempre, hi ha 40.000 grups d'aquests anys, i que ja tots tenim una edat i tal, de quan en quan repassarem aquestes bandes que es van quedar soterrades a la independència.
0: Sí, senyor.
1: Amigues!
0: Eh? Va, tanquem.
1: Vinga, que me voy por la Condesa, joder.
0: La selecció que ens ha portat el mossèn Nin, recordant avui i sempre, Joan Lluís García, el cap d'esports d'aquesta casa.
1: Vamos.
0: I a tots els amics i amigues que sortien, en fi, amb dificultats de locals com el Carme.
1: I que deixaven allà la paga.
0: Sí,
1: i la setmanada, eh? Cuidado.
0: Les enfants.
1: El New York.
0: El New York.
1: Quines imatges sortint d'allà reptando, amigues.
0: I per tots els que ens agradi la bona música, avui la playlist de l'embalat ha estat realment per a marcar.
1: Gràcies.
0: Amic ex-indis a la trena, que va ser un dels primers noms amb què es coneixia vostè a través de Twitter.
1: Efectivament,
0: Era mossèn Nin. Sí. Gràcies per recordar-nos aquestes joies. L'esperem diumenge que ve. Braços oberts i el cor també obert.
1: El cor obert, i des d'aquí volem recordar Joan Lluís García, que té fills al seu càrrec i que, bueno, ara ha escoltat tres temes seguits i ja està arrencant la persiana del Carme. A veure si el tornen a obrir. Amigues, i Joan Lluís García i tota la gent que tenia pelo en la cabeza, us estimo a totes. Gaudiu del diumenge i d'un bon tros de comtessa. Fins diumenge vinent, aquí us espero. Yeah! Yeah! Yeah, vamos para los indies. Indies a la trena!
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
0: Portem 20 minuts anunciant-lo, pobre, i s'estava florint allà fora. No, Berto, o què?
4: Sí, estava veient tota la meva vida passar.
0: Sí, això passa a vegades, quan estàs com en tensió, no? I devies estar en tensió perquè deies aquests cabrons que no em fan entrar.
4: I quan et mores, també.
0: Quan et mores, també, però això no tens constància, tu, tampoc.
4: No, però veia cap allà al quarto, ja. Dic, tant de rato, aquí un diumenge al matí, jo tinc una edat...
0: Que no estàs bé, que no et trobes bé.
4: Sí que estic bé, faig broma.
0: Últimament no...
4: No, faig broma,
0: vale. Sempre estàs millor que mai, fins i tot?
4: Sí, en el meu millor moment. Jo sempre em poso molt pitjor del que estic, perquè després la gent no espera res de mi, i quan els hi dono res, lo mínim, tothom, ostres, unes festes... Ja, però estàs molt bé físicament. Hòstia, estàs molt bé, tal. Perquè jo t'he fet aquesta bruixeria.
0: Sí que estàs acostumat a... Crec que m'ho vas dir l'última vegada que vas venir per l'altre lado, que em vas dir... no sé si em molesta o no aquesta cosa que hi ha de dir... Ah, doncs com a actor, Berto, ho estàs fent...
4: Sí.
0: Com aquest punt de sorpresa també li passava a l'Andreu, eh? De dir... Ah, doncs escolta... Molt bé, no?
4: però això és culpa... Saps de qui és culpa meva?
0: Per què?
4: Perquè jo sóc el que ha cultivat o el que ha ficat aquesta idea a la ment dels meus seguidors contínuament. Jo porto tota la vida cultivant aquesta imatge que sóc un desastre, que sóc un alcohòlic i que no faig esport.
0: Un alcohòlic, no ho he sentit mai, jo.
4: Bueno, però sempre fas broma, que si tal, que si qual, que si portes una mala vida, perquè és divertit per la comèdia, o que sóc talós, que se'm cauen les coses, que... I després, no, sóc una persona plenament funcional, la veritat.
0: Plenament funcional...
4: Era tot un engany.
0: Era tot un engany. Però ara, llavors, el problema és que si ara ho desveles, l'efecte sorpresa que s'adquireix amb aquest tipus de coses, llavors es perd, també.
4: Sí, el que passa que també has de...
0: Ara sí, de cop comences a dir que he fet un Iron Man, per dir alguna cosa, No? Llavors es perd el teu personatge.
4: Home, si faig un Iron Man amb 50 anys...
0: Hi ha gent que s'hi posa,
4: sisplau,
0: eh?
4: Aviseu-me. Sisplau, que vingui algú que m'estimi. I em digui, Berto, per aquí no.
0: No hem d'esperar això, de Berto Romero, en un moment determinat?
4: No.
0: Una marató...
4: No, això no.
0: Un Iron Man, un... No. Com es diu aquell de l'Àfrica? Els sables, la cursa de sables.
4: Lucha de sables?
0: No,
4: amb una altra cosa.
0: Bueno, és igual, ha fet una pel·li, Alberto, que ho sapigueu, perquè estem aquí amb la xatxera absurda, però ha fet una pel·lícula que s'ha estrenat divendres... que ja se n'havia estat parlant durant temps perquè s'ha anat presentant a festivals.
4: Sí.
0: Que heu anat a Màlaga... Heu anat on més? Heu anat a...
4: Al DA,
0: també, el Festival d'Autor de Barcelona, que és el Pizza Movies, que li tenim molt carinyo, entre altres, no només perquè Alberto és bon amic del programa i l'admirem molt, sinó perquè hi participa també la Judit Martín, que és una persona que l'estimem profundament aquí a RAC1, i que, vaja, a ella també li passarà això que t'ha passat altres vegades a tu, que dius, doncs actues molt bé, Judit, no?
4: A la Judit no li està... La Judit està en un altre moment, ara, crec, que és el de reconeixement i sorpresa, i tothom diu, ostres, D'on ha sortit aquesta persona? Jo crec que quan faci un parell de coses més i es consolidi, ja estarà en el...
0: A la teva fase.
4: En l'altre
0: estadi. És el següent estadi.
1: Bueno, la Judit... A veure, ja ho sabem.
0: Prou ja de Judit, no?
4: Escolta... La Judit està espectacular, és el seu primer paper protagonista i una de les coses de les quals estem més orgullosos tot l'equip que hem fet aquesta pel·lícula és d'haver-li donat un protagonista a la Judit Martín, que era un d'aquests noms que sempre estan sobre la taula, no? I tothom sap que és molt gran i que bona que és, i la veig cada setmana al programa i, ostres, quantes coses que fa i que fàcil que sembla tot el que fa, i l'he anat a veure al teatre i m'he pixat i dius, ostres, i com no ningú havia caigut amb això, i hem sigut nosaltres.
0: La idea de qui és de triar la Judit?
4: Del Carlo Padial. I de
0: Pizza Movies, és la pel·lícula, sí. Que no sé si ni si ho he dit. Sí. Pizza Movies és la pel·lícula que va sorprendre molta gent, efectivament, al Festival de Màlaga, i que molta gent li caia la bava ja de pensar Berto Romero i Judit Martín junts. A més a més, fent parella, però parella literalment parella, no?
4: Sí.
0: Parella... No sé com la definiries tu, aquesta parella.
4: Parella?
0: Una parella que els... Que, com són... Són com, diries?
4: Doncs és una parella molt... Jo diria que molt convencional dins de lo poc convencional com són totes les parelles. Totes les parelles tenen moltes característiques heterogènies i cada parella és com és i tal, però sí que hi ha una característica a moltes parelles i que no es reivindica gaire en la narrativa, que és la solidesa i la qualitat d'última trinxera. Jo crec que sempre parlem de la parella o de la família com un laboratori d'experimentació de maldats i de problemes i de conflictes.
0: Aquella cosa d'avui la família és un nus de problemes.
4: Ho és, perquè és on de fet amb les criatures és on s'assagen totes els grans reptes i els grans conflictes que vindran a la vida, i la parella és un lloc on surt molta merda i on hi ha molta baralla i on hi ha molta mesquindat i tot el que vulguis, però també la parella crec que és per molta gent l'últim reducte de resistència davant d'un món que moltes vegades és gairebé sempre és angoixant
0: i és
4: cruel i desagradable, i això no es reivindica gaire, i amb aquesta pel·lícula sí, hi ha un personatge central que és la parella, o sigui, hi ha l'Alan i la Thaís, que són els dos personatges. La Thaís és el motor de la història, és la gran protagonista, i l'Alan és aquest personatge que faig jo, que està contínuament a la seva vora mirant de...
0: Salvant pilotes mirant del fons de la pista, una mica, no?
4: Sí, mirant.
0: Tot
4: el rato traient pilotes a dins del quadro, no? Però sí que el nucli és una parella que resisteix i que s'estima. Això no es posa en dubte en cap moment davant de la pel·li, i ho hem reivindicat molt a entrevistes com quasi una presa de posició punky i contracultural.
0: Clar, no hi ha moltes crisis a la pel·li, però no hi ha la crisi de parella.
4: Mai existeix. Clar, la crisi de parella.
0: Ells dos s'aguanten.
4: Podeu anar tranquils al cinema, a veure-la.
0: Si esteu en crisi vosaltres...
4: S'estimen.
0: Veureu gent que s'estima, i si no esteu en crisi, doncs mira, reivindiqueu la vostra pròpia falta de crisi amb la pel·lícula. Però bueno, el punt de crisi és... El teu personatge, l'Alan, és un personatge que treballa en l'àmbit de la publicitat,
4: sí.
0: No? Una agència de publicitat, una bona feina, una feina estable, correcta, perfecta, que li reporta pues, tenir una tranquil·litat vital, i la Thais és una crítica de cinema, que és tot el contrari, que ha vist com se li ha ensorrat el sistema, que cobra poc, que no sap ben bé què fer amb la seva vida, i de cop té aquesta idea de muntar una pizzeria temàtica de cinema.
4: Sí.
0: Que des de tots els punts de vista, i això queda clar, és una... O sigui...
4: És un desastre.
0: És un desastre. Ja es veia, o sigui, es veu a venir. Des de tots els punts de vista... Ja és allò que et diuen, muntar un restaurant per salvar-te la vida no és la solució. O sigui, i el teu personatge ho sap.
4: Sí, sí.
0: I per amor diu, bueno... Doncs... Saps que m'agrada molt aquesta cosa de... Tots sabem que això no pot sortir bé. No pot sortir bé, de cap de les maneres. Tots els indicadors estan un darrere l'altre posats. I tu dius, jo és que me l'estimo, no? I...
4: És que hi ha una cosa molt bonica que té la pel·lícula i que fins i tot es verbalitza en un moment donat de la pel·lícula, que és la idea de que, i ho diuen, les causes perdudes són les úniques per les que val la pena lluitar. I en aquest cas, la idea és tan absurda que té, com de utòpic, no? Perquè ella no només vol salvar la seva vida o canviar la seva vida, sinó que hi ha com una idea al darrere de tot això de que potser l'única manera de salvar el cinema és a través de convertir-lo en pizza. Que és quan Milhouse al Simpson deia Alfa vuelto en forma de chapa. Que és una idea ridícula, però de tan ridícula...
0: No, però perdona, està salvaguardant la vida de molta gent. És a dir, si ara pensem en la gent d'una època concreta, evidentment, dels anys 80, anys 70, la idea del divendres pizza i peli a casa, que això... ja no és així tant. Potser seria sèries i pizza, però no ho sé. Però no és el mateix, el VHS, de llogar-lo, no? I anar-se'n a casa a veure E.T., Indiana Jones, tot això. És els dos elements que feien feliç aquella existència del nen i els pares, no? Exacte. Veure una pel·li mirant... Sí. Veient una pel·li i menjant una pizza.
4: Clar, que és una altra de les idees sobre les que es construeix aquesta pel·lícula, que és la idea de que el cinema ja no és el centre de la conversa, ja no... El cinema és una cosa mítica que encara té... encara enlluerna i encara té... sobretot per la gent... gairebé més per la gent que treballa al cinema que per la que no, que de vegades ja em fa l'efecte que s'està quedant com una colla de gent que continua amb la... va fent la seva, sí, sí, la resta de,
0: com
4: del
0: si
4: món
0: no s'estigués cremant tot.
4: No sou el més important ara ja. Però continuem igual. Sí, sí. I aquesta idea està al moll de l'os de la història.
0: Clar, és que no són personatges ni la situació, podríem dir, és patètica, però són naïfs.
4: Sí,
0: no?
4: Són ingenus.
0: Ingenus.
4: Són ingenus i reivindiquem també amb la pel·lícula una mica la ingenuïtat com a una forma de noblesa espiritual davant la vida. Perquè el missatge i el discurs que se'ns ha ficat a dins és que ser ingenu és ser idiota. I ser tonto i no adonar-se de la realitat, perquè el que s'ha de ser, suposadament, és cínic. I el cinisme, que és una cosa que aquesta pel·lícula està absolutament en contra del cinisme, no és gens cínica.
0: A l'altra punta.
4: El cinisme és aquesta postura en la qual tu dius, bueno, ja ho sabem, que tot és una merda i tot està podrit. Però com que és així i ho tenim tan entès, doncs tirem la tovallola i ens rendim. I aquí és on està el problema, que quan et rendeixes ja obres la porta a que realment... I ja sense cap mena de possibilitat de redempció tot sigui una merda. I aquesta pel·lícula, els personatges són una mica ingenus, sí. Però mola. Vull dir, de vegades ser ingenu també és creure en la bondat de les coses, també creure que hi ha una porta de sortida.
0: Tu hi camines a vegades en aquesta línia entre ser un cínic i un ingenu?
4: Jo practico un discurs sempre molt cínic. De fet, crec que... De fet, quan parlo, la gent sempre pensa que estic sent irònic. No sé quina és ben bé la diferència entre la ironia i el cinisme. Crec que és crec que quan pivota més cap a la maldat es transforma en cinisme. Jo sóc bastant irònic. De fet, he acostumat a la gent que m'escolta a que pensin que sóc irònic i de vegades no ho sóc. Jo de vegades... estic en un restaurant i em diuen què tal i dic, pues estava muy bueno, la merluza, i fan bueno, ja, intentarem fer-la millor. No, que realment
0: en serio, que estava bo, no?
4: O dic, la mejor que he comido nunca. Es la mejor merluza que he comido
0: nunca. I se'n va el tio dient, qué cabrón.
4: Digo, qué hijo de puta. M'ha de dir així a la cara.
0: Això que és un superpoder pot ser un problema, Bertó.
4: Sí, pot ser un problema.
0: A la vida.
4: Sí. Però no sé si sóc ingenu. Una mica sí que ho soc. Sí, no... Encara aquesta d'alçades que tinc 51 i vaig cap a 52, encara no crec que que tothom que se m'apropi o que tot el que m'arribi vingui amb males intencions. I soc optimista per naturalesa. També és veritat que des del privilegi, perquè les coses m'han anat molt bé sempre, però vaja.
0: Però ara estava pensant en els inicis de quan jo et vaig sentir per primera vegada, que era el Cansancio, a la ràdio, sí, a Ràdio 4. Igual allò era ingenu,
4: Sí, molt, molt.
0: No? Clar, era molt blanc, allò que fèieu a la ràdio.
4: Era l'Ultimàtum a la Terra, vas escoltar?
0: Per exemple, jo vaig escoltar l'Ultimàtum a la Terra i vaig escoltar, quin era l'altre, no em surt el nom.
4: Una mala tarda, la té qualsevol.
0: Sí.
4: Sí.
0: No hi havia un altre, espera't.
4: L'Incident Kaplan. Aquest ja, sí. Sí, nosaltres vam començar la ràdio fent uns programes molt... Estic buscant la paraula i no la trobo.
0: Ara no sé com definir-te, jo, eh?
4: No, no sé, molt il·lusionants per nosaltres. Volíem fer com una mena de ràdio de gènere. El primer programa era l'Ultimàtum a la Terra, era de ciència-ficció.
0: Sí.
4: Una comèdia de ciència-ficció, era un programa extraterrestre. Un magazín de ràdio extraterrestre que suposadament havia traduït Ràdio 4, i el segon... Sí, nosaltres fèiem tot de personatges inventats, les entrevistes érem nosaltres mateixos amb la veu distorsionada, tot era un món d'evasió i de fantasia. Sí, sí, sí. No he reflexionat mai, perquè no m'interessa gaire reflexionar sobre mi mateix, és molt avorrit, i m'acoplo.
0: Però sí que era naïf.
4: Però sí, sí. Sí,
0: era un puntet així. Sí. No sé si, no sé si dir-ho naïf, potser és una paraula que no encaixa
4: de fet,
0: tot.
4: Sí, no, però de fet jo sí que ho he conservat, això. Cada projecte que engego o cada cosa que arrenco, realment la il·lusió amb la que l'arrenco és molt genuïna, com encara com d'adolescent.
0: De nen.
4: Això serà flipant, ja veuràs. Sí, sí.
0: I estic amb els col·legues fent-ho, no,
4: sí,
0: d'alguna manera.
4: Sí, estic amb els fent això, riurem molt. No. Hòstia, guapíssim, això. No?
0: Llavors ja sorbés l'hòstia, no?
4: Sí, sí, sí. Després m'he anat acostumant a que després igual no surt tan bé, o... Però sí, sí, l'arrencada sempre és des d'aquí.
0: I amb la Judit ha estat així, també?
4: La Judit és... Bueno, sí, sí. Jo he al·lucinat molt amb la Judit, amb la connexió química per treballar amb aquesta pel·li. Sí. Perquè he trobat una interlocutora del meu nivell, que és el que... No seré jo qui el defineixi, però crec que està bastant bé.
0: O el teu llenguatge, en tot cas.
4: O el meu llenguatge, el meu punt de...
0: el meu estat... la freqüència.
4: Sí, la freqüència, el tipus de feina que fem, ens hem entès molt bé, però molt ràpid, immediatament. I allò que estàs treballant amb algú que sents que no només te les torna totes, sinó que te les torna
0: bé,
4: amb volea, i t'afegeix alguna cosa nova a cada moment. És una gran... És una comediant. L'altre dia vaig llegir una ressenya que havia fet molt elogiosa al Nacho Vigalondo de Pizza Movies, que li agraeixo públicament, i la comparava, i amb tota la raó, amb Luis Ciges. Una figura còmica de la potència de Luis Ciges, que trobàvem a faltar des de la pèrdua de Luis Ciges, que tenia aquella força imparable i aquell caràcter i aquella personalitat que no es podia imitar. Sí, segurament estan en aquest punt.
0: Que la Judit, jo crec que, vaja, aquí a Catalunya fa molt de temps que sabem que és una gènia des del punt de vista de l'humor. Jo m'imaginava que ella, que ha vingut molt del món de la interpretació improvisada, potser aquí ho heu aplicat. Heu improvisat gaire o no?
4: Sí. El Carlo té una forma de rodar molt, molt característica, i que només es pot preservar si rodes com ell. Has de donar molt temps als actors perquè facin l'escena. No molt temps, però més temps de l'habitual. No vas amb el diàleg tancat. I permets que, sobre la idea de l'escena... O sigui, no és improvisació pura, eh? O sigui, el Carlo ve i et dona la informació que necessita l'escena, però te la dona per separat, a un actor i a l'altre.
0: Ah,
4: sí.
0: Ja us trobareu.
4: A tu et diu, mira, t'explica, no? Pues ella et demanarà, ella vindrà amb aquesta idea, però tu t'has de posar en contra per això, per et dona argumentari. I llavors ella segurament et dirà que vol fer-ho igualment, però tal i qual. I tu tens tot aquest material. I amb ella li diu també unes altres coses. I a sobre d'això, diu, i improviseu una mica també sobre això.
0: Hòstia, hi ha un risc molt gran, m'estic adonant ara.
4: I busqueu un ritme també entre vosaltres per no interrompre-us, perquè quedi net.
0: Que aquesta premissa fa que si tu et fa gràcia a l'altra persona, no surtis del personatge. Saps? O sigui, la rèplica que et pugui donar, sabent per on han d'anar els tiros, diguis que bona que l'ha fet. Molt bona aquesta rèplica. I et saps?
4: Sí, aquest és un perill, però també t'he de dir que som
0: professionals.
4: Som molt professionals. I també una de les coses delicioses que té treballar així és quedar-te dins del paper i disfrutar-ho sense sortir-ne. I quan acaba i diuen corten, i llavors
0: riure
4: de veritat i dir, hòstia, això que has fet... Però hi ha moltes coses que després han quedat a la pel·lícula. Hi ha moments... Hi ha un moment de la pel·lícula en què si algú va veure la...
0: Avui mateix.
4: El podrà identificar, si avui la teniu al cinema. Podrà identificar el moment. Hi ha un moment en què el personatge de la Judit s'ensorra, la Thaís, i es deixa caure, s'estira sobre una taula.
0: Sí.
4: Que no, això no estava al guió.
0: No estava previst.
4: No tenia ni idea que faria això.
0: I tu li fas un no, però llavors, no hagas això.
4: Sobre la taula.
0: Llavors, no hagas això.
4: Jo em vaig quedar clavant mirant-la i li dic, no hagas això. No hagas això. Però llavors...
0: Com si fos una cosa habitual que fa ella.
4: En aquell moment li dic, no hagas això otra vez. No hagas el muñeco, no hagas el muñeco. I...
0: Tinc clavada aquest moment, perquè em va semblar deliciós. Aquest moment em sembla brillant.
4: Després, sí, més sí. Endavant...
0: Que no té cap sentit, perquè és com un nen petit, que clar. Diu, és que no m'ha sortit... Però i es deixa caure.
4: És una improvisació genial de la Judit. De sobte, el seu personatge, quan s'enfonsa molt, es deixa caure, com un ninot. I en aquest moment també jo reconec que vaig estar bé perquè ho vaig recollir per la seqüència i ho vaig integrar com una cosa de la parella. Després
0: com dient que ja es fa, passa habitualment.
4: Després ho repetim en un moment a l'escena del judici final, ella ho torna a fer i jo li torno a dir, no, aquí no. Aquí no, per favor. I... Aquestes petites coses que són màgiques, només es poden, te les pots permetre si tens una forma de rodar així, com aquesta, que permet que entri una certa improvisació. Però si tu mires les preses que es fan de cada seqüència, la informació que estem donant és la mateixa. I no és aquest rodatge que igual imagina la gent de, ostres, en cada seqüència es pixaven perquè feien coses raríssimes. No, és improvisació, però molt, molt, molt dirigida.
0: Mesurada, diguem-ne. Berto, t'he de preguntar per la barba que portes.
4: Moltes gràcies. Jo t'he preguntat pel cabell, que cada cop que et veig...
0: Més blanc.
4: El trobo... No, com més...
0: No, què?
4: Més tupit.
0: No, és veritat.
4: Tens
0: això.
4: Molt cabell.
0: Tu també.
4: Jo em vejo molt el cabell de la gent.
0: Però si
4: no em vejo, em m'hi fixo, m'agrada molt.
0: Però si tu tens molt de cabell.
4: Tens una mà de cabell increïble.
0: No ens elogiarem els cabells un a l'altre.
4: No, és increïble. Però... Ara mateix, aquest estudi...
0: I estàs intentant desviar l'atenció de la pregunta que t'he fet, no?
4: Ets molt llest, eh?
0: Que és alguna... O sigui, és alguna cosa de rodatge o no té res a veure amb
4: No, he decidit que aquest és el look que m'escau. He decidit que a partir d'ara... A partir d'ara aquest és el nou Berto. Us heu d'anar acostumant, perquè he decidit que anar amb perilla és el look...
0: No és perilla, això, eh?
4: Que
0: no
4: sé... Sí, home, això és perilla.
0: És perilla, perilla gruixuda.
4: Perilla candau.
0: Perilla candau?
4: No, sí, no sé com es diu això.
0: Completament resolta, no?
4: Sí, sí, sí.
0: Que no sigui fineta. Sí. No, és perilla gruixuda.
4: Fineta és com de mag, no? Com de...
0: Sí. O de dictador.
4: Sí. No, és un... És una barba a la que li has tret la part del
0: costat de les patates.
4: De la cara, sí.
0: Sí, dels laterals.
4: Sí.
0: I aquest és el nou Berto, no?
4: Aquest és... No, això és un look d'un rodatge que estic fent ara, que estic... I que us vull agrair al programa, que em vau canviar la data, perquè havia de venir ahir, que volia coincidir amb els pantalleros, que els envio una abraçada.
0: Sí, sí. I per què vas
4: canviar? Perquè rodàvem de nit i jo no em vaig adonar i em va dir la Núria Costa de comunicació que és molt llesta i sense ella estaríem morts. Jo estaria amb un marge mort i amb gossos.
0: En el millor dels casos. Menjant els meus ossos. En el millor dels casos, perquè a Catalunya és més probable que fossin porcs els que et mengessin.
4: Sí, el que no estaries a Collserola, perquè no hagués entrat
0: estan,
4: a morir allà.
0: Estan a tot arreu.
4: No es pot entrar. Quan durarà això dels segles?
0: Tot el temps que vulguis.
4: Hòstia.
0: La pròxima pel·li podria ser d'això.
4: Bueno, què et deia? Que acabam de rodar a les 6 de la matinada. No,
0: no sé això, eh? No sé això d'anar a rodar fins a les 6 del matí, eh?
4: Collons, no ho faràs tu, jo ho vaig fer. No t'ho dic que t'ho he estat fent aquests dies.
0: Ja, però no sa, t'estic dient.
4: Que no és sa, entès, no es fa.
0: No es fa i no sa.
4: Sí, no és sa. Però, i la Núria em va dir, tu creus que has d'anar al Viva Lliure...
0: Tres hores després,
4: i jo vaig dir, no m'he donat compte, el primer vaig dir, no m'he adonat, però vaig dir, jo hi vaig, jo hi vaig.
0: Ah, sí? Vas fer l'heroi? Sí,
4: jo hagués vingut,
0: Ah, haguessis vingut?
4: Passa que la gent hagués pensat que venia drogat.
0: Clar.
4: Perquè la gent de seguida veu una mica, hòstia, vaya leño, se ha cascado.
0: També hagués estat bé.
4: Sí, no, però...
0: Un altre Berto.
4: Gràcies per canviar-m'ho.
0: Estarà bé això que estàs rodant?
4: Home, la intenció és que sí, t'imagines? No, serà una merda. Estem rodant.
0: No, estic intentant preguntar sense preguntar-te.
4: Posant els 5 sentits en que sigui basura. Sí, home, sí, jo crec que estarà bé.
0: Vale.
4: Estarà bé. No puc parlar de què és, perquè no m'ha donat permís. La gent que ho fa.
0: Bueno, doncs de moment...
4: Bueno, no els he demanat, tampoc, eh?
0: Ah. O sigui que...
4: No, perquè tenen altres... Tenen lios amb coses i no els he volgut...
0: Amb els marges. Tenen lius als marges.
4: Tenen les seves coses.
0: Estan recollint...
4: Està molt bé aquesta part d'entrevista, que bueno, són tot com...
0: Sí, sí. No, ja ens entenem, ja està, ja ens entenem. Escolta, Berto, moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
0: La pel·lícula està fantàstica, la química que teniu vosaltres dos, jo diria, em sap greu perquè igual al Padial no li sembla tan bé, però el millor de la pel·lícula sou vosaltres dos. Bueno, és part de la decisió de la pel·lícula.
4: Bueno, és responsabilitat seva.
0: Total. O sigui, ja era així des del principi? O, diguem-ne, l'escriu per tu i després pensa en la Judit o negocieu per la Judit? O com... no sé si recordes.
4: El Carlo, la de Cire i el Carlos de Diego, que són els guionistes de la pel·lícula,
0: sí,
4: van escriure aquesta pel·lícula per la Judit i per mi.
0: Ja des del principi éreu la parella, vosaltres dos.
4: Nosaltres vam coincidir en una escena de Doctor Portuondo, que és la sèrie que el Carlo va fer per Filmin, i ell, ja en aquell moment, ja em va dir, aquí algú us he vist junts i aquí em descriurà alguna cosa per vosaltres. Sí.
0: Pizza Movies, ingenuïtat, carinyo, humor.
4: Gluten.
0: Gluten.
4: I cine.
0: Gluten i cine. Els vostres cinemes, efectivament. Berto, ha estat un plaer, com sempre.
4: Gràcies. Sempre és un plaer venir aquí.
0: 11:45 del matí, ara tornem.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
5: 1, 2, 1, 2, 3.
6: El Via Lliure, primers auxilis.
0: Lucía Ramis, bon dia.
7: Bon dia.
0: Carlos Sanón, com estàs?
8: Bon dia, molt bé.
0: Ja sabeu que estem fent els primers auxilis, per tant, els nostres trementinaires favorits que, en fi, porten remeis per qualsevol mal dels que proposeu vosaltres a través de les xarxes del programa, Via Lliure a través de Twitter, Via Lliure RAC1 a Instagram o el correu electrònic vialliure@rac1.net. Avui què?
8: Bé, doncs avui el que fem és el plantejament aquest de Hamlet, no? De fer cua o no fer-la.
0: Ah.
8: És a dir, quant de temps de la nostra vida...
0: Tubi
8: cua o no tubi cua?
0: Exacte. O no tubi.
8: Exacte. Quant de temps de la nostra vida haurem passant fent cues? O totes les cues estan justificades? Per què les cues tenen forma de cua, és a dir, de filera? D'on ve aquest costum de que no veiem estrany? Per què no fem cues de dues, de tres persones, grup de sis, cues sí, en cercle?
0: En cercle podria estar bé. Els països civilitzats ho tenen millor organitzat. També hi ha crues més gruixudes i més estretes, eh? Hi ha les cues d'una persona, que són els països civilitzats, i aquí a vegades que es fan 4 i 5 persones d'amplada de cua.
7: Sí, i a vegades no hi ha ni cua. També.
0: No hi ha ni cua, exacte. Bon tema, perquè no sé si heu vist el que ha passat a les últimes hores a les botigues Swatch,
7: sí,
0: a tot el món, que es van fer unes cues immenses per... bueno, de fet, la Casa de Rellotges ha hagut de sortir a dir que tranquils, que la col·lecció nova que havien de treure ahir i que va generar problemes, fins i tot va venir d'anar els Mossos.
7: Però no va obrir la d'aquí?
0: No,
7: ai, brutal, no
0: va obrir ningú, perquè van dir, hi ha massa gent, hi ha problemes de seguretat, que vinguin els Mossos, perquè hi havia una edició limitada, semblava que era limitada amb Audemars Piguet i no sé què, i al final la gent anava boja per revendre-ho. És que ja no era ni pensant per ells.
7: No, és que això és el més fort.
0: Pensaven en comprar-lo per revendre'l. I van dir, escolta, no és limitada, tranquils, i ni així. No van poder obrir. En alguns llocs hi havia
7: 400 euros per uns...
0: Bestiesa.
7: Per uns rellotges que em sembla que semblen com que valguessin 20.000 o una cosa així.
0: Increïble.
7: Sí, sí.
8: Sí, jo no dic res perquè és que no m'han adelantat. O sigui, m'entero ara, eh?
0: Bueno, però perquè no estàs connectat.
7: No llegeixes la premsa.
0: Exacte, i perquè sí, tu els rellotges no t'interessen.
8: Exacte.
7: Cues físiques i virtuals.
0: Sí,
7: deixen en espera el telèfon, estàs fent cua de manera virtual per parlar amb el metge, per comprar entrades, per reservar lloc, per demanar menjar a domicili. No hi ha una rebel·lió contra les cues. No hi ha aquesta rebel·lió perquè fins i tot els revolucionaris entenen que la cua és sinònim d'ordre i l'ordre és necessari.
8: O pot ser que la cua sigui una forma de discriminació? Què fem en qui no respecta les cua? I els VIPs?
7: Ah.
8: Aquells que es colen?
0: Ah,
7: bueno, ui. Sí, parlarem de totes aquestes.
0: Els passis VIP, també.
7: Sí,
0: és terrible.
7: Sí. Aquest programa portarà molta cua,
0: sí, sí,
7: perquè avui parlarem del mal de fer cua. You can see.

0: és, això?
1: Passage era un supergrup que es deia les Traveling Wilburys.
0: Oh, i tant!
1: Era el Bob Dylan, sí. Roy Orbison, Jeff Lynne, George Harrison i Tom Petty.
0: Increïble, quina barreja.
1: Sí,
0: que va... que en el món anglosaxó s'ha dit tantes vegades supergrups.
1: Exacte.
0: Aquí s'ha fet alguna vegada, però no gaire, i que vaja, era agafar els millors d'algunes coses, no? I fer un Hall of... Sí. All Stars, diguem-ne, no?
1: Sí, aquí va ser una casualitat que estaven fent... El Jeff Lynne estava produint el disc del George Harrison i va dir, per què no convidem els teus amics a tocar una miqueta? I van sortir això. I va tenir molt mala sort, perquè primer es va morir el Roy Orbison, després es va morir el George Harrison i després el Tom Petty. És a dir, que és un grup amb mala sort. La cançó es diu Head of the Line, que és una mica doncs, al final de la línia. No? La vida és una cua,
0: final
1: una
0: de
1: línia
0: la cua, no?
1: De la cua. I aleshores, en certa manera, que sempre estem fent aquesta cua imaginària o invisible, i bé, una excusa com fantàstica de sentir els Traveling Wilburys.
0: Sí, estava pensant en el portet i el... Bueno, sí, ja en parlarem. En tot cas...
2: Mira, m'ha encantat, perquè em mirava al final del guió per veure si sortia allò que volia
0: dir. Ja sabeu que no me'l miro jo.
1: A veure si aquesta... Aquest joc de paraules...
0: A veure si no hi han pensat.
2: Escolta, estic pensant una cosa. Podríem demanar a la gent quina ha estat la cua més llarga que han fet mai?
0: Oh, bona aquesta. A veure, a través del Twitter, si ens voleu dir la cua més llarga que heu fet a la vostra vida i per què...
2: Exacte.
0: No? I quanta estona va durar i tot això, ens ho feu dir. Molta gent fent cua, evidentment, en atraccions, eh?
2: Sí. Home,
0: és un clàssic, eh?
2: No, i quan et diuen el temps que queda, no?
0: Sí, en el millor dels casos et diuen el temps que queda.
2: És molt enervant. Bé, fer cua és una expressió col·loquial molt popular, tothom sap a què et refereixes quan qualcú diu fer cua, que podríem traduir com esperar un torn per entrar a un lloc o perquè et donin a comprar una cosa, no? Fer un tràmit o gaudir d'un servei, però fer-ho de manera endreçada. El terme ja porta implícit que això et demana paciència i disciplina i la cua pot estar aturada una estona o molt de temps i a priori fer cua és una manera que qualcú ha establert per poder accedir a qualque lloc o adquirir qualque cosa, no? Però sempre m'he preguntat quan comença a fer-se una cua. És a dir, si et donen torn, t'asseus o esperes... t'asseus i t'esperes o t'esperes sense asseure. A les estacions de l'AVE, per exemple, es formen cues. Hi ha gent que et diu, mira, heu de fer cua, vos heu de posar aquí, no? Però als aeroports no. Són els mateixos passatgers els que fan cua davant la porta d'embarcament, encara que tinguin el seient assignat, per por de no poder ficar-hi l'equipatge o per por de que hi hagi un overbooking, no? O sigui, que hi ha vegades que dius, com s'ha fet aquesta cua?
0: Qui
2: ha
0: començat
2: a fer aquesta cua, no? I, per exemple, per entrar a un concert del grup Afraid, la gent està disposada fins i tot a dormir durant nits senceres fent cua, no?, per aconseguir entrar en aquest concert.
1: Sí, després també estan les cues virtuals o telefòniques.
0: Molt més tristes, eh?
2: Sí. No, és tremend.
0: Molt més tristes,
2: sí, sí.
1: A part, és una cua que no la veiem,
0: ara,
1: no la acceptem.
0: Aquí està el tema. No, ens la creiem,
1: sí, clar,
0: perquè
1: clar,
0: és una qüestió de fer. Quan et diuen, estàs a la cua virtual, tens 1.352 persones davant. No hi ha ningú per atendre't a aquesta hora. Espera't una mica més i estàs a la cua.
1: Sí, sí, sí. I a part et fiquen una música que sempre gairebé és horrorosa.
0: Oh.
1: No?
2: I la dels metges.
1: Sí, sí, sí.
2: O coses de les administracions,
0: sí,
2: no?
0: Sí, senyor.
1: I aleshores, bueno, ho acceptes perquè en això de fer cua... hi ha com una mena de regla que tu entens justa, que és que qui arriba abans estarà davant teu.
2: Però
1: hi veurem
2: que no és així,
1: Clar, tu et creus que realment hi ha tres persones que estan trucant abans que tu, no? Per això no ens agrada que ningú es coli, és a dir, que l'expressió colar-se és evident, no? També quan comprem entrades per concert, que això no deixa de ser sinó una cua, sinó una estratègia, és a dir, que creiem, la Llucia i jo i molta gent, que és abusiva, humiliant i una mica surrealista i ens agradaria poder analitzar-la una mica més endavant. Això de fer aquesta manera de trucar convulsivament per trobar una entrada que gairebé mai és barata, vull dir que realment són molt cares.
2: Fer cua pot tranquil·litzar-nos perquè ens transmet que hi ha un ordre i que allò no és la llei del més fort, entenem que és més just que qui arribi primer sigui el que està davant, però hi ha gent que no suporta fer cua perquè els sembla precisament fruit d'una mala organització, no? Per exemple, si pensam en les cues que es varen fer per la regularització dels immigrants, allò era indecent, era una cosa indigna, no? És a dir, que aquella cua era per culpa d'una mala organització, no per culpa que fos una cua organitzada.
1: Sí, després el meu pare, per exemple, no suportava les cues. Abans que havien els diumenges al matí que havien pel·lis, anava al cinema a veure una pel·li, la que sigui, i així hi havia cua, hi havia drama perquè canviaven de pel·lícula. O sigui, sorties a ver Gris i acabaves veient el Poseidón se hunde, no? No hi havia problema.
0: Bueno, tinc missatges de gent que va fer cua pel cine, que és una cosa que ara ja sembla que no existeix.
2: Astres!
0: Clar, el Ferran diu, la cua més llarga per mi va ser l'estrena de Star Wars, l'amenaça fantasma. 12 hores!
2: Què?
0: 12 hores de cua al carrer. 100 al segon! Això vol dir que va arribar molt d'hora esperant. El Juan Diego diu... 14 hores de cua per comprar entrades a Gong Discos per l'Elevation Tour d'U2 any 2001. Ostres. Tota la nit a la porta de la botiga des de les 6 del dia anterior fins l'endemà. Bueno, el que es feia abans, comprar entrades físiques i feies cua. Sí. Física. Després hi ha un oient que diu el que no entenc, això és una bona reflexió, diu, és perquè la gent fa cua davant d'un local o d'un cine o el que sigui, en perpendicular al sentit del carrer.
2: Uh-huh.
0: Que llavors obstrueixes el pas dels vianants. Cert. En comptes de fer-ho en paral·lel, enganxat a l'edifici, que així no molestes tant.
2: I quan venen gent de dues bandes diferents.
0: Home.
2: No saps qui ha d'anar primer.
0: Home.
2: Són molt desorganitzades, també. Ara recordava el concert aquell de Bruce Springsteen, que no varen dir fins a... Això no molt abans dels mòbils, que una emissora de ràdio va dir en qui, on se vendrien les entrades per aquell concert del Bruce Springsteen. La gent anava per Barcelona amb el transmissor per veure a quina hora amb la ràdio, no? Estaves escoltant on seria la venda d'entrades i us va haver també un guirigall.
0: Mira, m'envia un missatge al Francesc Orella, que ens està escoltant ara, l'actor magnífic, que diu, jo cua de 15 hores grup i per torns, fent pícnic per dinar al Central Park de Nova York per veure Paul Simon Graceland. Imagina't. Tot molt vinculat, evidentment, a les cues artístiques, no? D'espectacles.
2: Perquè jo, per exemple, no suport fer cues, no? Sobretot, si has fet una reserva a un lloc, a un restaurant, no? I has fet aquesta reserva, no me facis esperar després, no? Sí. Perquè a vegades arribes allà i has de fer cua. I tampoc no m'agrada anar a llocs, és a dir, si no hi ha lloc, no accepten reserves, deixa'm seure a la barra a fer, no? A fer un aperitiu mentre estic esperant, però no me deixis allà fent cua. Jo no, és que no, tampoc, com son pare de Tan Carlos, no m'agrada fer cua.
1: O obligar-te a fer cua, o no protestar quan aquesta és injustificada, és a dir, com ara t'esperes, no? Aquesta idea d'ara fas cua, però perquè vull jo... L'expressió és molt eloqüent, no? Ara t'esperes, tu tens pressa, jo mano i et faig esperar, i si no t'agrada, doncs vés-te'n.
0: Va, anem amb el nom científic del mal d'avui. D'on ve la cua? Lucía, d'on ve la cua?
2: Fer cua, esperar en línia, prové del llatí cauda, extremitat posterior d'un animal que va evolucionar el llatí vulgar com a coda, que fa referència a la disposició endreçada de persones simulant la forma d'una cua, no? I coda, a la música, ve del terme en italià cola, que es refereix a una secció independent al final d'una peça o moviment que funciona com a epíleg o conclusió.
0: Carai.
2: La coda.
1: Carai. O sigui, ara me'n recordo de quan anaves al mercat, que me feia molta gràcia la teva mare, que et preguntava qui és l'última, i pensava... Tu, ara tu.
0: Ara tu, però abans que jo, qui era l'última?
1: Exacte.

0: Veig que la gent té molt clar les cues, perquè deuen haver estat traumes, fins i tot en alguns casos, no? De temps. Hi ha algun oient que diu les cues al Club Super 3 a l'estadi, quan es feien els festivals del Club Super 3 per pujar, per veure alguna activitat. D'això hi ha fa anys, però no s'oblida. La Sílvia diu a l'aeroport JFK dels Estats Units, de Nova York. El Ramon, quan jo tenia 11 anys, vaig anar amb el meu pare a una acadèmia per apuntar-me a francès. Vam arribar i hi havia cua, però al costat a l'aula d'alemany estava buida. Per això ara parlo alemany i no francès. Va dir, la cua que la faci el qui jo et digui.
1: Ben fet.
0: Va, aquesta cançó de qui són? Qui són?
2: Mira, aquesta cançó...
0: Sona un aire Elvis, no?
2: Sí, hi ha 50. Sí. Era un grup vocal que es deia The Drifter, i la cançó, que es diu Save the Last Dance for Me, parla d'un objecte molt antic, que eren les llistes de ball, no? És a dir, tu anaves a ballar i, evidentment, fins als anys 60 la gent no ballava a la seva bola, i aleshores hi havia gent que era reclamada, generalment les dones, i aleshores tenien com un quadern que apuntaven a això. I aquesta cançó és molt maca perquè la va compondre Doc Pomus, que era un músic que va néixer amb una malaltia que era la poliomielitis, i és una malaltia que... infecciosa que atacava el sistema nerviós i que podia produir paràlisi permanent a les cames. I aquest xaval tenia aquest problema i li va fer la cançó a la seva nòvia, que li va dir, pots ballar qualsevol, però l'últim ball, el ball que podem fer tu i jo a casa, ho fas amb mi, no? Mm. Que és una cançó que té un rerefons molt, molt maco.
0: Que bonic.
1: De fet, fer cua pot donar la sensació que estàs perdent el temps, no? Quan ets allà, dius, ostres, ara podria fer moltes coses, no? I l'espera se't fa eterna. I un clàssic és anar al súper i adonar-te que t'has posat a la fila dels tontos.
0: La cua equivocada, hòstia, no? Del súper. Sempre hi ha aquesta tensió quan arribes a la zona de caixa i dius, a veure, deixa'm fer càlcul matemàtic, aquell porta 14, 18...
1: Només hi ha dues persones aquí, vaig aquí...
2: Aquesta senyora va molt lenta.
0: Molt lenta. Ara, aquí no estàs tenint en compte normalment la velocitat de la persona que atén.
2: Exacte.
0: No? I en canvi veus la mida de les deixonses. I llavors hi ha un altre... afegiria un factor important, que és un engany.
1: Sí.
0: Que és, si tu vas una mica carregat i et diuen, vine aquí a la cua ràpida d'autoservei...
1: Encara existeixen?
0: Sí, i tant.
1: Sí, eh?
0: D'autoservei?
1: Sí.
0: Sí, que tu... Pip, sí. Pip, tu fas tu mateix. És la més lenta de totes.
1: Sí,
0: un professional en farà clar. 3 abans que tu acabis la teva compra. O sigui, que per això existeixen.
1: Exacte.
0: Va, anem amb la simptomatologia. Com podem saber si patim aquest mal de fer cua?
1: Et posa dels nervis no saber quant de temps et queda de fer cua.
2: La fila no avança o no ho fa amb la necessària velocitat per tranquil·litzar-te.
1: Hi ha aquella por que t'escloguin abans de temps, no? Que es tanqui la porta d'allà on vas just abans que et toqui.
2: Sí, la sensació aquesta de que es tanca la finestra als teus nassos.
1: La idea, que en aquest temps perdut podries estar fent altres coses meravelloses, i de fet la percepció de temps és un 30% més llarga que la que és en realitat.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí, està tot moderat. Un clàssic de la conducció per carreteres, autopistes i rondes.
1: Ostres,
2: la percepció,
1: cua,
2: exacte, que els altres avancen més ràpid que tu i quan decideixes canviar de carril, aquesta idea l'ha tingut tothom i el carril ràpid és el lent.
0: És un error.
1: Després també hi ha aquella sensació d'injustícia.
0: A mi em passa això, quan faig aquesta... T'has de fixar en el cotxe que tenies davant abans.
2: Canvies
0: per tota l'estona a veure si estàs guanyant o no.
1: Ah, sí.
0: Llavors...
1: Però després això és una tortura, veure que t'està guanyant.
0: Normalment t'equivoques.
2: Totalment.
0: No et moguis.
2: Perquè tothom ha pensat al mateix temps el mateix.
0: Salutacions a tota aquella gent que està fent cua, perquè avui, com que és dia de curses al circuit, doncs hi ha cues a la C35, a la C17, a la P7 i alguna cosa també, o sigui que... Salutacions des d'aquí,
1: Hi ha sala del còmic, avui?
0: Hi ha sala del còmic, també, sí.
1: També hi deu haver cues, allà.
0: Suposo.
1: No sé, no tinc ni idea.
0: Segur.
1: Sensació d'injustícia. Si qualcú es cola, et genera més frustració i malestar que l'espera en si mateixa. Tu dius, si se colen? Vos acudeix o vos fa vergonya?
2: Jo sí, a mi em passava molta mala llet. Jo ho dic.
1: I què dius?
2: Ei, que hi cola.
0: que hi cola.
1: No, jo una vegada vaig...
0: Ho comentes en veu alta, el del costat, parlant més alt del nòvio.
2: Sí, abans.
0: Ah, mira, endavant, s'acaba de colar aquesta senyora.
2: Mira, quin morro, sembla que no està ningú. De tota manera, també no suportar fer cues diu alguna cosa sobre la nostra pobra capacitat de control i frustració.
0: Sí, això sí.
1: Sí, podem fer diverses coses davant del fet de fer cues.
2: Mira, primer de tot, no fer cues. El que ha dit la Llucia amb els restaurants.
0: No pots evitar.
2: Ja. O sigui, però bueno, de totes maneres, també la idea de trencar la fila, si penseu, és un sinònim d'independència i llibertat. Sortir del ramat, no fer el que fa tothom, a la mesura que puguis, evidentment.
1: Sí, però després et diran això, que hi ha cua, no? Hi ha un efecte pervers en el fet de fer cua, que és aquest, no? Si tu ets el darrer,
0: sí,
1: arribes a un lloc, hi ha una cua molt llarga, ets el darrer, t'enfonses a la misèria, no? Però al cap d'una estona, quan hi ha gent per darrere teu, això te comença a animar.
0: Ara.
1: I funciona com a mecanisme, no?, que fa que no et donis per vençut. No?
0: Jo estic malament, però aquell està pitjor.
1: Exacte, i et sents com un privilegiat, perquè com més gent hi ha darrere teu,
0: ara,
1: més es revalora aquella cua.
0: Ara. Més gent voldria estar on estàs tu ara.
1: Exacte, la teva posició és la que vol tothom.
2: Bueno, i també aquestes situacions que abans hem comentat, no?, de fer cua i entren, per entrar a un concert, ja els vist que no la fan, on els avions o trens, que els que han pagat més entren o surten abans que tu, perquè han pagat més, perquè són més rics que tu, encara que siguin civilitzats. Fa una mica de, no sé, de ràbia, no?
1: Sí, no, perquè és vera que les cues no són justes, no són democràtiques. Hi ha gent que contracta riders, per exemple, perquè facin cua a llocs on no es fan reserva i paguen res, 4 euros, a una persona amb unes condicions de feina molt precàries per no haver de fer cua, no? I això ho trob bastant poc ètic. I després hi ha les estratègies per colar-se. Ara comentàvem els súpers. Aquella gent que va en parella i un es posa una cua i l'altre es posa una altra cua. No? I llavors, quan van deixant... O aquestes persones que veien... La cua més ràpida, l'altra diu, no, me'n vaig a l'altra cua, no?
0: Sí, sí, sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Gent que avança fa aquesta estratègia. Després hi ha aquesta gent que va deixant productes a la cinta, no? O sigui, va posant mentre i ai, m'he deixat la llet i se'n va cercar la llet. M'he deixat els cigrons.
0: Allargant-ho tot.
1: Sí, sí, no? Aquesta gent que no fa cua, és a dir, que fa cua, però no en fa, en realitat.
2: Però com sempre ens quedarà el cristianisme, és a dir, els últims seran els primers, la glòria dels últims de la fila.
1: Has dit l'último de la fila.
0: Ara...

0: Han generat moltes cues, l'última de la fila.
1: Sí, sí.
0: Això és així, i molts últimos de la fila hi ha hagut. Per cert que és d'un... Ells diuen que és d'una cançó, no? El nom de l'última de la fila.
1: De Dio. Que... Sí, sí. Han ocasionat moltes cues, però realment ho han intentat fer de la manera més normal i orgànica i fàcil per tothom. El que passa que a vegades, evidentment, si són multitudinaris, és això.
2: Encara es fan cues per anar a classe i tot això.
0: Per anar a classe?
2: Sí, te'n recordes quan anaves a l'escola? Tu eres molt jove. Nosaltres arribàvem a l'escola i fèiem unes cues.
0: Si la porta està tancada,
1: i havies d'estar una...
2: Sí, i no sabia, no sé, encara no recordo exactament com fèiem aquelles cues, si era per ordre alfabètic o per ordre d'arribada. Ens posaven abans d'entrar allà.
0: Mira, tinc més oients. L'Albert, que diu diverses vegades més de 12 hores per Springsteen. L'Eduard diu 5 hores per tornar un dia de Sant Esteve de Palautordera a Ciutat Vella per un camió volcat a la P7. El Jordi diu... no, perdona, el Marc diu tot una nit quan les ràdios o revistes com la Guia de l'Ocio regalaven entrades per un concert o pel teatre. Un altre oient que diu, sí, aquesta va ser la més llarga que has fet, la de la vacuna del Covid. Ojo, que es feien unes cues,
2: ostres! Fortes.
0: Fira de Barcelona. Ens ha desbloquejat un record. Un altre oient que diu...
1: Que no volíem recordar.
0: PortAventura, 2 hores per 3 minuts d'atracció. En el millor dels casos, 3 minuts, trobo.
2: Què? Quants?
0: 2 hores.
2: No.
0: Sí.
1: Això també m'ho he menjat jo, eh?
0: I tant.
2: Ostres, i els nens no ho noten, això?
0: I tant, que ho noten, aquest és el problema.
1: Sí, però bueno. Bueno, hi havia les pulseres Bisbee i tal, però sembla que ja no hi han.
0: Sí, que n'hi ha.
1: Sí, vale.
0: Bueno, què, anem acabant o què?
1: Sí, hem de fer una miqueta les escoles virtuals, no? Això de que quan truques i que estem ordenats, no? De fet, i això, lo de la compra d'entrades de concerts, que hi ha una mica de pressa de pèl.
2: No, de fet, el sistema en línia està desincentivant molta gent a anar a concerts perquè el temps d'espera a les cues virtuals és

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
2: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Ah, dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
4: Oh, me alegro por...
3: Entonces puede irse. No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí.
4: Oh, muy bueno, muy bueno. Bien.
5: Genials, genials, absolutament.
4: Sí, sempre.
5: Doncs avui el mal de fer cues...
6: No faceu cua.
5: No feu cua, si podeu evitar-ho, amb el Carlos Sanón i la Llucia Ramis, els primers auxilis. Recordeu, si teniu mals de tot tipus, ens ho podeu fer enviar, fer arribar a través del correu electrònic, via lliure, @recu.net, a través de Twitter o d'Instagram. Senyors, que vagi molt bé, gràcies.
6: Tu,
5: ara fer més cues. Cues per un cafè, que això també passa.
6: Ostres.
5: Ara tornem.
7: Esteu escoltant...
8: Els millors moments del Via Lliure.

0: Va, que obrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui des de 70 metres del terra, la Torre d'Altamar de Barcelona, la Barceloneta, que és un lloc meravellós per les vistes, pel menjar i, evidentment, també per la companyia, a vegades. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Gràcies.
0: Estàs amb l'estrella? No, per la companyia teva no, però d'altra gent sí. Estàs amb l'estrella d'Am i he vist que estàs llançat.
1: Estrella d'Am fredeta.
0: Sí?
1: Avui,
0: avui
1: necessitaves...
0: Catalana de pro. És que abans de començar ens he dit, feu el favor de dir-me catalana. Bueno, vale, moment. Hola, Malcom Otero, bon dia.
2: Buenos días.
0: Tu ets català de pro o no?
2: Sí, no, vale. Argentino soc.
0: Vale. I, evidentment, com a bon català, doncs una estrella d'Am sobre la taula. I, evidentment, també una persona que a més ens fa molta il·lusió perquè ara mateix diria... D'alguna manera és, des de fa temps, un dels noms més importants que té el teatre d'aquest país. Argentina de naixement, catalana en tota la resta.
3: Moltes gràcies per convidar-me, simplement.
0: Ella és la Victòria Spunzer. Com estàs, Victòria? Molt bon dia.
3: Molt bé, el cognom es diu Spunzer.
0: Spunzer, què?
3: Pensem així, sí.
0: Què he dit, Spunzer?
3: No, a Catalunya perdona. Em diuen molt Spunzer.
0: Spunzer?
3: Deu ser més català, sí.
0: No sé si sona més català.
3: No, perquè la Z va darrere de la S.
0: Clar, és Spunzer, perdona, ja començo malament l'entrevista.
1: No, diuen a més Spunzberg, així que et diré.
0: No, Spunzberg no.
3: Podem canviar, Spunzberg. No passa res.
0: No, home, no canviarem res, ara, que no estic aquí per anar canviant cognoms de la gent, només faltaria. Bé, com deia, una dramaturga, escriptora, multipremiada, que a més està en un moment, abans ho comentàvem amb el Malcolm, dolcíssim, fa la sensació, no?, que cada cosa que fa ho peta, premis per tot arreu.
3: No, això no.
0: Però és veritat? Què vols dir?
3: Bueno, dit
1: així... T'està agafant.
0: Però és veritat o no és veritat? No tens la sensació que els últims, no sé, posa-hi 5, 6, 7 anys, hi ha com un reconeixement...
3: Saps que no tant? És que és perquè m'ho diuen i és veritat.
0: Sí.
3: A veure, clar que m'adono que em donen premis perquè els vaig a recollir i llavors...
0: Seria raro, no?, que no te n'adonessis.
3: No ho sabria, però... No m'ha canviat tant, o sigui, sí que és veritat que ara tinc més visibilitat, em conviden a programes així tan interessants i exòtics com aquest, no?, en aquest restaurant tan bonic.
0: Crec que no ens havia dit mai exòtics, sí o no?
3: Bueno,
0: està bé.
3: La proposta és sui generis.
0: Sui generis, això sí, és veritat.
3: Sí, la proposta és interessant i a més fa goig i el lloc és molt bonic i abans no
1: els periodistes... Dic que el que és bonic és el lloc, eh?
3: A vosaltres encara no us...
0: És que si no es coneix, què vols que et digui?
1: Que et diguin exòtic normalment és un...
0: No, a mi sembla molt bé, és bo, exòtic.
1: Li preguntes què tal aquesta persona, dius, és exòtic.
0: No.
3: Però sí, estic molt agraïda del reconeixement, no?
0: L'última de les feines que ha fet la Victòria Spunzer és precisament amb una cosa que jo diria que gairebé és trampa, perquè posar una de les millors dramaturgues del país amb una de les millors actrius del país, com és la Maria Rodríguez Soto, amb una de les escriptores més internacionals del país, com és l'Eva Baltasar, home, això és fer trampa, això no es pot fer així. Això és ja començar com si haguessis fitxat els millors jugadors per un equip de futbol. Clar, això anirà bé, que és per Magel, que està patant a l'Espai Texas, que la gent ho omple en massa i que està sent un superèxit.
1: Que no és només reconeixement, això és el que anava a dir, que també tens èxit, no és només que et donin premis, que sembla el premi sembla com un final de carrera, no?
3: Això fa patir, ara ho has dit, perquè no vol dir això que m'estan com una mica...
1: Retirant.

0: No, ah, perquè no, tens èxit.
1: Perquè des d'aquest punt de vista sí que sóc molt jove. Vull dir que no em vull retirar.
2: Des de tots els punts de vista.
0: Ja. No, ja pensa que ets Federico Lupi.
1: Pues no. Oh, Federico Lupi, mm-hmm. Quin bon actor. Justament ahir vaig veure una estona de Martín H.
2: Ell és increïble.
1: És increïble, sí.
2: Lupi és increïble.
1: És una pel·lícula que a mi em va interpel·lar especialment.
0: Encara que ets molt catalana...
1: Clar, ara començo a ser molt catalana, no ho sé, mai se sap d'on ets, quan, almenys quan tens la història que tinc jo, que potser vosaltres també teniu històries semblants, no ho sé, perquè no només els exilis són tan èpics com el meu, també pots tenir desplaçaments i exilis més propers.
3: Evidentment, la majoria de gent deu saber que la Victoria Spumberg té aquesta trajectòria familiar, però que és filla de diversos exilis, i neta d'exili, no? O sigui, els seus avis van sortir de l'Europa de l'Est, fugint de la Segona Guerra Mundial, sí. Com a jueus, d'aquí el cognom que tens, que és ben cridaner des d'aquest punt de vista. Mira, exòtic, com dèiem abans.
1: Sí,
3: I que en aquell moment se'n van anar a l'Argentina, i van haver de fugir de l'Argentina, el teu pare, precisament, perquè va tenir una implicació política molt important amb l'arribada de Videla, del dictador, de la dictadura a l'Argentina. Per tant, la trajectòria de dues generacions de la teva família és la de fugir en algun moment donat, i aquest és el fet que t'acaba convertint en una catalana amb tots aquests dubtes que has expressat ara sobre la identitat, que és una cosa molt complexa, no? Sempre.
0: Jo vaig conèixer el teu pare, Alberto Spumberg, que era un gran poeta.
1: En sèrio? I on el vas conèixer?
0: El vas conèixer al Masnou, una cosa literària que es feia fa molts anys.
1: Jo soc del Masnou, a banda d'Argentina.
0: Parlant de fa molt de temps, i era un poeta boníssim.
1: Era extraordinari. El meu pare va viure realment, per exemple, parlant de la visibilitat i no visibilitat, ell va viure l'ostracisme, perquè el meu pare va fugir, va triar la militància i la lluita política en comptes de la seva carrera literària, que era molt prometedora, perquè el meu pare treballava, bueno, era com el segon del Borges a la universitat i ja havia guanyat molts premis abans de l'exili. I després tota l'època de l'exili va ser terrible, perquè no teníem diners ni res, i el meu pare va haver de... O sigui, escrivia cada nit, però sempre des d'un lloc de necessitat personal, perquè ningú, durant anys ningú li fotia ni cas com a poeta. Sí que treballava en la feina editorial, perquè escrivia molt bé i era molt ràpid, però com a poeta, de cop i volta... va ser absolutament desconegut, una persona que va ser molt reconegut de jove. I això a mi m'ha fet pensar molt, perquè el vèiem a casa i ell sempre escrivia i deia que era com... Ah, això escribo versitos, no? Deia això a la nit, però era com una activitat paral·lela a la seva feina de remunerada, no?
3: Hosti, increïble aquesta cosa. Alberto Spumberg, que és ton pare, dius, a l'Argentina, en aquell moment de molt jove, molt reconegut,
1: molt
3: segon
1: reconegut.
3: De Borges, perquè sí, això evidentment...
1: Bueno, segon vull dir que la universitat...
3: Sí, sí.
1: Era com el becari, diguéssim, que estava en el grup de Borges, i el meu pare va arribar a dirigir la càtedra de literatura clàssica,
3: no contemporània. Imagino que per l'edat que tenia, molt jove, no?
1: Jove, i a més havia guanyat el premi, diria que d'Amèrica, bueno, un premi de Cuba.
0: Casa de les Amèriques.
1: Sí, amb el Che Amor, que és una obra que...
0: És un llibre que dona Cuba.
1: El títol ja ho diu tot. I era una persona amb una carrera molt, molt prometedora. Era també el director del suplement cultural, com ara seria el Babelia, però de l'esquerra d'aquella època, que es deia L'Opinión, el suplemento cultural de L'Opinión. I era una persona com que tenia una carrera molt prometedora, però ara fa poc, el diari ara, no sé si La Nación o El Clarín, va publicar la llista dels noms més buscats per la dictadura, i el meu pare estava estava allà i va ser molt impactant.
3: El teu pare, si s'arriba a quedar a l'Argentina, hagués estat un dels noms de les llistes dels desapareguts, sens dubte, no?
1: Bueno, és que el meu pare el van anar a buscar a la redacció del diari i no hi era, de casualitat, i se van emportar l'Enrique Rapp, que era la persona que treballava amb ell, que era el crític de cinema, que era jueu i homosexual, i això sempre el meu pare ho va portar molt, perquè sí que és veritat que la dictadura argentina amb els jueus anava molt, molt fort, i bueno... Hi havia
3: era un gran militant d'esquerra, també, vull dir que no, ja no era només el fet de ser jueu, també,
1: clar, però aquest...
0: Era
1: un plus, exactament, ho has dit bé. I a més, l'Enrique Rapp, però, no era tan... no estava militant d'una manera
0: tan significativa. Però el fet que fos jueu i homosexual ja li posava la creu.
1: Totalment,
0: paper, no?
1: I que estava allà quan el van anar a buscar el meu pare.
3: I què vols dir, que va portar el pes ton pare de que havien detingut un company a la redacció?
1: No només a ell. O sigui, la culpa dels supervivents és molt bèstia, eh? És una cosa... jo n'he pensat molt amb això... he escrit algunes coses i això ho he vist molt fora amb el meu pare i d'alguna manera també amb la meva mare.
3: M'ha interessat molt aquesta figura precisament que deia la Victòria, d'un pare que ha estat molt brillant literàriament parlant en un context i en un país que de cop s'ha desmanegat completament, al qual no pot tornar, i es queda en una població del Maresme, com és Masnou, fent una feina editorial, sabent que ell té aquest talent, però de cara a la família, de cara a l'entorn, jo escriu versitos.
1: No
3: treure's la importància, perquè no sé si és el dolor de saber que no pots recuperar una carrera que estimaves i que sabies que era molt bona.
1: Treure's la importància.
3: Clar.
1: És una de les premisses més importants de la meva educació. O sigui, el meu pare era com un exemple paradigmàtic d'aquest concepte, no?, de treure's la importància. Era una persona profundament humil. Tenia molt bon gust, era una persona existencialment molt elevada, això sí que m'agrada dir-ho, i èticament molt elevada. Això de vegades és una càrrega, perquè tot era, potser per ell, no sé, jo havia sentit molt a casa això de vanitat intel·lectual, aquest és un vedet intel·lectual. Yeah. Bueno, ell era molt crític amb la gent d'alguna manera que presumeix d'això, i això a casa sempre ho hem tingut com una cosa important, no? La ètica.
2: I volia preguntar, quina part d'aquesta experiència creus que has aplicat a la teva pròpia vida?
1: Per exemple, la relació amb l'escriptura, perquè quan jo era petita li deia al meu pare, però explícame cómo se escribe, i ell em deia, se escribe como se respira, tenés que sentirlo.
3: Wow.
1: I nosaltres a casa vam tenir una infantesa molt profundament informal i poc convencional, ma germana i jo, perquè això tampoc ho explicaré, perquè potser ella no vol que ho expliqui, però ens va criar més el meu pare, la meva mare va marxar quan érem petites, era una família molt desestructurada, molt de dolor i també molta improvisació, molt hi havia dolor i part lúdica, que això és, per mi té a veure amb el teatre profundament, no? El teatre és joc i també és una transmissió dels conflictes o del dolor. I a casa sempre, cada dia, inventàvem el que havia de passar en el dia, no? Però alhora també sentíem desprotecció, ma germana i jo, una infantesa molt diferent a la resta de nens, i vam sentir molt la diferència, la creativitat, també la crisi.
0: A quin any vas arribar tu aquí?
1: Bueno, és que nosaltres vam fer tot un periple, perquè vam fugir, vam estar un temps en la clandestinitat, després vam fugir per Uruguai disfressats amb els meus avis. Perquè
3: no,
1: sí, de turistes, perquè el meu pare no volia sortir des de l'Argentina per por que... perquè hi havia molts militars també als aeroports, molta intel·ligència, no?, d'estat fent la seva feina. I llavors nosaltres vam anar a Uruguai i des d'Uruguai vam anar a París. El meu pare coneixia el Cortázar.
3: Julio Cortázar vivia a París.
1: Sí, vivia a París. Van estar treballant junts en l'Agència Nueva Nicaragua, el Cortázar i el meu pare. Després vam venir a Barcelona, on coneixia molt a l'Anna Basualdo, que és una novel·lista, molt amiga del meu pare, i de Barcelona també, perquè els meus pares volien evitar les ciutats capitals o molt, molt conegudes, perquè hi havia tentacles de la dictadura treballant fins i tot a Europa, sí.
3: Tu creus que el fet de que el teu pare no volgués recuperar aquella carrera des del Masnou era per por de que m'acabaran trobant?
1: És bona pregunta. La veritat és que...
3: Si ara de cop tothom comença a parlar de mi a Barcelona, no?
1: Sí,
3: publico,
1: sí.
3: Tinc èxit, escric al diari...
1: El meu pare sempre ho explicava, que en el moment de la militància, que jo de vegades ho penso perquè jo sóc mare i penso, però com podíeu estar en aquest nivell de risc, de clandestinitat, de compromís amb una nena, que era jo, perquè després la meva germana ja va néixer a Barcelona. Però ells estaven amb l'adrenalina a tope. Llavors, el xoc, molt joves, i el xoc és posttraumàtic. Vull dir que jo crec que el meu pare... I la meva mare comença a baixar tota la informació del perill un cop a Catalunya.
2: Tu creus que en aquell en algun moment es va sentir segur? O sempre va tenir aquesta por de...
1: La por sempre ha estat molt present a casa, eh? Això, la por, la violència continguda, la desestructuració... Són vides marcades per una violència extrema. I això que explico de la culpa i la dolor de perdre tanta gent estimada, la dictadura argentina va ser profundament cruel i violenta. I clar, jo crec que ells van arribar, doncs imagineu, a la Catalunya just postfranquista, clar, però que clar. Tot just, i ells venien amb ganes de fer una revolució, havent posat el cos per fer una revolució, i arriben al Masnou, que com a molt podien arribar ni tan sols a ser presidents de l'Escala perquè generaven desconfiança. Llavors, eren persones molt... on es barrejava molta por i alhora molta llibertat. O sigui, eren persones que cridaven l'atenció al Masnou, només s'ho dic així.
3: Clar, quan tenen aquesta militància, que per cert, abans quan has parlat del Che, evidentment tenien una... els teus pares tenien una admiració per aquesta idea del guerriller, no? O sigui, del lluitador d'esquerres que agafa el fusell, o sigui, que se'n va a la selva, diguem-ne, i que és conseqüent fins a les últimes conseqüències.
1: També van ser molt crítics, amb tot el tema de les armes. Mm. Eren de la Brigada Massetti, que justament era una organització que era molt crítica amb Montoneros i amb tot el tema de la lluita armada.
0: No feien servir violència.
1: Bueno, en aquella època la violència era... la quotidianitat era violenta. Clar. Llavors és difícil dir, però sí, era gent que estava en contra, per exemple, dels atemptats i de fer servir les armes. Tot i que el meu pare va tenir dues èpoques, perquè la primera, quan era molt, molt jove, ell va estar molt ficat en el grup que estava esperant el Che Guevara. Després de Bolívia, el Che Guevara havia d'anar per la Revolució Argentina, i ell estava en el grup que esperava el Che Guevara. I després ja va tenir una segona època, que és on va conèixer la meva mare, que llavors era una militància una mica diferent.
3: Perdó per la pregunta, però has fet les paus amb aquests pares que tu, clar, t'han portat a tenir una vida, com ens deies abans, molt diferent del teu entorn, no? I al final és conseqüència d'una presa de decisions que fan ells i d'una dictadura, bueno, sobretot d'una dictadura gravíssima, no? Has fet les paus amb aquesta història familiar o no?
1: Com em veus tu?
3: No, jo et veig feliç.
1: Tranquil·la. Bueno, no, és que és... molts anys de teràpia, no m'agrada amagar-ho perquè penso que és saludable fer-ho i també per poder ser mare i tot, però sí, molt de temps els vaig idealitzar molt també, sobretot quan era molt adolescent, molt, i de fet sempre també m'he retret perquè no formo part de cap partit polític, no milito políticament.
2: Pots sentir, no, que tinguis certa al·lèrgia a la militància política després del que has vist a casa, no?
1: Totalment, i a més...
2: com un moviment de rebuig, no? De dir, escolta, jo no vull tenir aquesta vida...
1: No, i a més em costa creure'm els eslògans, els imperatius morals, perquè com he viscut amb gent que realment va posar el cos, i això és literal, doncs ara, clar, depèn quines proclames les veig molt buides, no?, o molt falses.
2: I veient el que passa a Argentina ara, què et passa pel cap?
1: Una depressió, això és, el de l'Argentina. No ho puc entendre, perquè a més l'Argentina és dels països que ha fet més feina de memòria històrica comparable amb Alemanya. Llavors, què està passant? O sigui, és com pot ser? El meu pare, per exemple, després de tot l'ostracisme, el Masnou i tot, després torna a l'Argentina, li donen el Premio Nacional de les Letres i té, que això sempre estaré molt agraïda i molt feliç, perquè va tenir, abans de morir, una època de reconeixement, i penso que això a ell li va fer molt bé. Tantos

0: Vas fer aquest show, la tercera fuga, que a més va col·laborar amb tu, crec, l'única persona important que tenim a Calafell.
1: Ah, tu ets de Calafell?
2: Jo sóc de Calafell.
3: Una mica, sí.
1: És que ell és... El Pijo és una persona extraordinària.
0: M'encanta, m'agrada la seva obra, la lletja sencera, i m'agrada molt.
1: És un dels meus interlocutors bàsics, sí. Clar, com ell té el nivell que de català, per mi això, és un, això sí que és un plus, perquè... Bueno, això a mi... Jo abans escrivia en castellà, ara ja escric en català amb molta confiança, però sempre el Pijo fa una lectura del que escric. I, bueno, i no només per això, evidentment, sinó perquè compartim molta, bueno, moltes coses. Sobre

0: La meva escolarització va ser en una escola del Masnou bastant progre, hippie, cooperativa, però curiosament les mestres eren gairebé totes d'origen espanyol. Llavors era catalanista, però les profes parlaven en castellà, que clar, això era molt curiós. Llavors jo vaig fer una educació LGB bastant en castellà. Llavors jo vaig començar a escriure en català quan vaig entrar a l'Institut del Teatre.
1: Abans, llavors no era una llengua literàriament...
0: Ni literàriament, ni... O sigui, els meus amics de l'adolescència parlaven castellà, absolutament, clar, sí. Clar. Llavors, és un tema. No vull dir que és un problema, però sí que quan em poso a escriure hi ha un món, no?, de com començar a escriure.
1: I què passa per quan tu et poses a escriure en català? Diguem-ne que d'alguna manera enfoques certes coses que en castellà no enfocaries, o no?
0: Sí, ara mateix el teatre em surt millor en català, penso.
1: Sí, eh?
0: Sí, perquè m'he acostumat i perquè potser la meva oralitat és més comú en català. Tinc molts amics en català i els meus alumnes... Jo dono les classes en català i... O sigui, realment he viscut una transformació. Però és un tema, perquè tampoc m'hi sento 100% segura. És a dir, sempre hi ha una mena de... Com una, no sé, una petita dosi d'incertesa, el qual pot ser positiu, per què no? Perquè això em permet també inventar paraules. Però, per exemple, el meu avi, que jo no em vaig criar amb els meus avis perquè els anava a visitar quan viatjava a Argentina, però el meu avi era d'origen rus, però havia anat als 18 anys a parar a Buenos Aires. Llavors parlava argentí amb accent rus. Vull dir que això era pitjor que el meu java, més sofisticat.
2: Deus, però és capaç d'imitar-lo.
0: No, però el meu avi, a més, escrivia versos en castellà.
1: Ah, també escrivia el teu avi?
0: Sí, era rellotger i pel matí treballava de rellotger i per la tarda llegia. I la meva àvia era de la frontera entre Romania i Bulgària, però era de família molt pobra, a diferència del meu avi, que venia d'una família que havien fugit de Berdichev, que és l'actual Ucraïna, però una família molt culta i amb més diners, que els van perdre tots en la fugida cap a l'Argentina, i el meu avi va anar a parar a l'Argentina com podria haver anat a parar a San Francisco. Sí, clar.
1: Victòria, el fet que tu t'hi hagis dedicat al fet d'escriure, tenint un pare que va renunciar al fet d'escriure o la carrera literària, vas tenir dubtes?
0: A veure, també el meu pare escrivia molt, molt bé. Quan dic molt bé, en majúscules. Jo l'admirava molt perquè per mi la seva poesia és molt, molt elevada.
3: Boníssima.
0: I llavors jo sempre he tingut la sensació que jo no escric poesia. Jo no em considero escriptora, em considero dramaturga, que és una altra cosa. O sigui, treballo amb una llengua molt més prosaica i treballo a l'escena també. Llavors, és una llengua viva, més imperfecta.
1: Clar, però hi ha un ressò, diguem-ne, que en el moment en què el teu pare veu que tu estàs escrivint per fer art, i tu saps que la feina, ja fixa't, el teu avi ja també escrivia, hi ha una connexió. No?
0: Sí, primer jo volia ser ballarina, jo vaig ballar molts, molts anys.
3: I ho feies bé?
0: No molt, perquè... A veure, jo em pensava que sí...
2: Així,
0: jo sempre he sigut molt flipada, llavors jo em pensava que ho feia bé, però ara amb els anys crec que no ho feia molt bé.
2: Potser no ho feies tant,
0: no,
2: també, no?
0: Però vaig veure Flashdance i em vaig flipar, clar, i vaig ballar molt fort, o sigui, ballava moltes hores cada dia, volia ser ballarina. Llavors vaig arribar al teatre, jo penso que més des de la dansa que no pas des de l'escriptura.
1: Que bona. Sí, de trepitjar l'escena.
0: Sí, sí.
2: I això té alguna afectació sobre el que escrius?
0: Sí, molta, perquè, bueno, per mi l'escriptura té molt a veure amb el moviment i amb una cosa més física, inconscient, però això també té molt a veure amb la poesia, eh? O sigui, no, per exemple,
1: la musicalitat.
0: No, la musicalitat, la part sensorial, no m'imagino escrivint novel·la històrica, per exemple, o cosa així.
3: De totes maneres, igual, tu deies, el teu pare tenia una oïda poètica privilegiada, però per fer teatre s'ha de tenir una oïda també del carrer, de saber com parla la gent.
0: Sí.
3: Ets molt observadora, en aquest sentit?
0: Molt. La gent és molt interessant. Quan l'observes detingudament, la gent, a mi m'interessa molt la gent, la vida de la gent. Soc molt curiosa, per no dir xismosa, no? Xafardera, exactament, no em sortia la paraula, veus? I amb ma filla, sempre que anem a prendre alguna cosa així, ens posem a mirar un dia, ens diran alguna cosa, perquè mirem molt i sempre...
2: Sí. Ho podeu dir més alt, sisplau?
0: No, sempre...
1: Pots repetir-ho?
2: La última part no l'hem escoltat.
0: O diem... Què penses que fa aquella persona? Bueno, inventem històries.
1: Tota
0: sí, però ja ho feia, amb el meu pare ja ho feia quan jo era petita, sí.
1: I el fet que, per exemple, ara amb una obra com Per Magel, que has adaptat al teatre d'una novel·la que ha tingut un èxit brutal, com és el de la Eva Baltasar, el fet que s'ompli el teatre amb aquesta facilitat o amb aquesta, bueno, no sé, amb aquest èxit, a vegades hi ha el coquet aquest de dius, també m'agradaria estar allà a sobre.
0: És que sóc, o sigui, si no era molt bona com a ballarina, ja com a actriu sóc bastant desastre perquè vaig fer classes d'interpretació.
1: Clar, a l'Institut del Teatre dius,
0: no, a l'Institut vaig fer, a l'Institut del Teatre vaig fer dramaturgia i direcció.
1: Directament?
0: Però abans, directament, però abans vaig, és que no m'haguessin agafat amb aquest accent, només podia anar a teatro físico, perquè amb aquest accent,
2: teatro físico
0: Xava, és
2: molt.
0: Veritat, amb aquest accent, Xava, és difícil entrar a teatre de text, perquè li dona molta importància a la dicció. Llavors, jo vaig anar a direcció i dramatúrgia, però havia estudiat un any d'interpretació a Buenos Aires i després 2 anys vaig fer el Col·legi del Teatre d'Actriu. Sí, bueno,
4: I?
0: Però...
4: Els resultats no eren bons?
0: No, no, no.
4: Hi ha alguna prova gravada, alguna cosa que podem veure en algun lloc,
0: no,
4: a YouTube o alguna
0: cosa? No, no sé, no he tingut la curiositat de tornar-ho a veure o buscar-ho. No, no soc bona com a actriu, no. M'agrada molt, molt escriure teatre, molt, m'ho passo molt bé, i dirigir, bueno... crec que el meu tarannà té més a veure amb l'escriptura que amb dirigir.
2: Ets mala jefa?
0: No, soc mandona, eh?
1: Sí?
0: Sí, crec que sí, però em costa les dinàmiques de grup. O sigui, em costa organitzar un sopar per 2 persones.
2: A mi també,
0: imagina...
2: també.
0: A tu també.
2: Sí, és a mi no m'has, però no m'hi ve perquè no m'agrada la gent.
1: Fixa't que cada vegada anem tendint cap a parlar del Toni en comptes de tu.
0: Ja,
1: una
0: no
1: una tendència
0: sé què li passa.
1: Convertir el debat no sé en algú sobre ell.
2: Volia donar un volantasso i sí, preguntar-te...
1: Espera, sí. Espera, que està entrant l'arròs. Atenció, hombre. Hombre! Bravo.
2: Hòstia, vinga, m'has posat avui.
1: Ha entrat Òscar Manresa. Bueno, escolta, que anem de menjar, hem de menjar 10 d'aquí, o què?
4: Bueno, escolta, que no falti de res, tu.
1: Aquest arròs de què és, avui?
4: Home, gambeta.
1: Gambeta, bravo.
2: Bravo.
1: Que és el millor que feu en aquesta casa, realment.
4: Sí, el
1: que li agrada al Toni. Veus? Tot gira al voltant del Toni.
0: No, escolta-me,
2: deixeu-me fer un...
1: No, espera, que li he de preguntar una cosa, perquè vaig veure al Manresa fa uns dies una presentació allà al Catalina de la Fundació.
4: Sí, sí.
1: Extraordinari, que hi havia Lewandowski, hi havia el Marc Gasol, hi havia tot Cristo allà.
4: Sí, sí, tothom va venir a apoyar aquest projecte meravellós d'aprofitar el menjar que s'obre i portar-li la gent que necessita. És una meravella, un projecte que... engrescador, i espero que tots s'hi apuntin i sigui molt gran, molt gran.
2: La Catalina Fundació, que no he dit ni el nom, perquè l'Òscar és així, en honor a la seva mare, que era una persona que sempre es preocupava per portar dinar a taula.
1: Sí, senyor.
2: I ara ho farà el Manresa.
1: Sí, sí. Escolta, abans que acabem, t'anava a preguntar, perquè puguem menjar tranquil·lament aquest arròs tan esplèndid, que l'olor que fa
2: ja
1: és una cosa...
2: Té una pinta i una...
1: Mare de Déu, senyor. Amb aquesta carrera que, com dèiem abans, que ja has guanyat el Premi Max, per cert, nominada una altra vegada.
0: 5 nominacions tenim.
1: Però increïble, eh?
0: Per la tercera fuga.
1: Per la tercera fuga,
2: t'escolto. Ets optimista?
0: Per, què vol dir?
2: Els premis.
1: Per guanyar.
0: A veure...
2: Ja sé que t'és igual, però...
0: No dic que em sigui igual. Normalment les obres que s'han vist a Madrid tenen més possibilitats, perquè la meva obra encara ni tan sols s'ha traduït al castellà, no s'ha vist a Madrid. Però, bueno, jo aniré a Mèrida, perquè no conec Mèrida, i...
1: Quan és? Quan són?
0: L'1 de juny.
1: 1 de juny.
0: Tenia una cosa, però l'he anul·lat, i sí, hi anem a veure què passa, tampoc. O sigui, són 5 nominacions, potser cau alguna cosa, i estem contents.
1: Seria el segon Max, no? Que
0: sí,
1: tens,
0: tinc com... un Max que vaig guanyar el 2013 amb un grup d'autores que vam escriure una comèdia que ens va encarregar Focus. L'any que ve serà millor, va ser una comèdia que va tenir molt èxit i vam guanyar el premi, crec que Autoria, sí, però l'any passat va guanyar la Gata Roca, però
1: correcte.
0: Jo l'imperatiu categòric estava nominada,
1: sí,
0: i va guanyar una obra infantil al final, en comptes o sigui, el text no el vam guanyar, l'imperatiu, bueno, va guanyar el Premi Nacional.
1: Clar, el fet, exacte, que va guanyar el Premi Nacional
0: i
1: la Gata Roca.
0: Que el Lletrador és un premi que té molt prestigi a la literatura catalana. Em va fer molta il·lusió.
1: Totalment.
0: Perquè el donen els literatos, no el dona la gent de teatre.
1: Per això t'ho deia al principi de l'entrevista i em deies, ostres, jo això, a veure, jo m'he dedicat durant 20 anys, llavors els premis han vingut últimament, però deu ser sorprenent o curiós o agradable que de cop comencis a tenir la sensació que hi ha un reconeixement en forma de premis, i evidentment ja no et dic de públic, a la teva feina.
0: Sí, no he pogut parar per pensar per què ara està passant
1: clar,
0: això. Sí,
1: clar,
0: estic currant tant que realment de vegades vegades dic, hi ha molta gent que em diu, però ho estàs gaudint, o estàs... Bueno, no ho sé què més haig de fer.
1: No m'apretis.
2: No. O
0: sigui, estic contenta, evidentment. Penso que ara el meu teatre ha connectat més amb el públic, amb... no sé per què abans, no, és que no tinc la fórmula, no... però sí que és veritat que ara està connectant molt amb la gent i això em fa molt feliç. Més, sí, o sigui, està molt bé connectar amb els crítics, els periodistes, la gent que dona, diguéssim, el prestigi, però a mi el que m'interessa és connectar amb el públic, perquè el teatre depèn de la gent que et ve a veure, bàsicament.
1: Victòria Spumberg, ha estat un plaer. Aneu a veure, evidentment, Parmagel.
2: Unes entradetes...
1: No comences amb les entradetes, pesadíssim,
0: vols venir,
1: de veritat.
0: Vols venir? Et convido.
1: No convidis, Spumberg, de veritat. O sigui, t'ho dic de veritat.
0: No,
1: perquè comença així i llavors te'l trobes a casa obrint-te la nevera. No, però
0: pot ser un bon regal d'aniversari.
2: És molt maco.
1: Home, perquè és el seu aniversari.
2: Gràcies.
1: Mira, hi ha un pastís i tot.
2: Hòstia, quina sorpresa. Gràcies, sou els millors.
1: Ufa, home, Toni.
2: Home, vinga, eh?
1: Va, pensa un... Ara, bravo.
2: Ja està,
1: Veus, Victòria Spumberg, facis el que facis, al final, al centre sempre és Toni García Ramon.
0: No, perquè ara puc dir, el Toni m'ha convidat al seu aniversari.
2: Home, i tant, veus? Estàs convidada, perdona, i aquí hi ha un pastís, doncs ja treu-te la brossa a la boca i comença el pastís.
1: I un tip de pregunta, Victòria, què és el pròxim que podem veure teu, més enllà del Parmagel?
0: Ara he col·laborat en una Antígona que s'estrena el 21 de maig, que dirigeix i té idea original, i l'Andrea Jiménez, que és una directora a Madrid, jo he fet una col·laboració dramatúrgica, i l'any que ve tornem a fer la tercera fuga, porto l'imperatiu categòric a Madrid i faig obra nova a la Sala Becker.
1: Que bo, hosti, estarem pendents, evidentment.
0: Sí.
1: Victòria Spumberg, ha estat un plaer. Et deixem menjant l'arròs i després...
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer per
1: mi. Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
2: Adéu.

0: Esteu escoltant
1: els millors moments del Via Lliure.
2: Doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Xavi.
2: Epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. La notícia és que la OMS ha declarat de matinada l'emergència internacional pel brot d'Ebola que afecta sobretot la República Democràtica del Congo, però que ja s'ha estès cap a Uganda. I és un virus, que ho hem comentat una pila de vegades, d'una letalitat altíssima i amb una capacitat d'infecció no sé si tan alta. Però, en tot cas, l'última actualització, 88 morts, més de 300 casos sospitosos. Vull recordar que la gran crisi de l'Ebola va ser 11.000 morts, el 2014, que és aquell que va acabar arribant a Espanya a través d'aquella persona que avui duia el virus. No? Està descontrolat des del seu punt de vista, doctor, el brot del Congo o no?
3: Les notícies són que molt probablement o passen dues coses. És un brot que s'està extenent molt, molt, molt, molt ràpidament. Els números i la quantitat de persones que han comunicat són molt altes en un espai curt de temps, o més probablement ha passat desapercebut i ara sospiten que molts dels casos que van etiquetar com no sabem què doncs poden pertànyer en aquest brot. Encara només hi ha 8 positius que identifiquen el virus Ebola. Això vol dir que amb tota probabilitat és aquest virus, una variant una mica diferent, i per tant crec dues coses. Una, la zona on s'està donant aquest brot és un lloc en el qual els sanitaris sobre el terreny coneixen molt bé aquesta malaltia, s'han enfrontat a diferents brots, però malauradament és una zona molt remota i especialment molt inestable, molt insegura des d'un punt de vista polític. Estat islàmic, fronteres, gent que es mou. Vull dir que no serà fàcil controlar aquest brot, diguéssim, almenys d'entrada. Veurem si s'esmercen els recursos i hi ha la tranquil·litat suficient perquè els equips puguin treballar sobre el terreny.
2: Vull recordar una cosa que em sembla que no és menor. Això agafa la OMS en el pitjor moment dels últims anys, perquè li han retirat i això ho ha reconegut Tedros Adhanom, li han retirat el finançament a Estats Units, que n'ha sortit, com també li ha retirat a l'Argentina, i per tant els recursos seran molts menys que els de crisis anteriors. Però bueno, digui.
3: No, que sí, que és veritat, però que en una situació d'emergència doncs s'han de treure els recursos d'on faci falta. I si els altres països han d'ajudar una mica més, doncs com diem en català ja ho trobarem. No sabem quan, però ja ho trobarem.
2: Què sabem d'aquesta soca i d'aquest virus de l'Ebola que s'està estenent des del Congo i que ja ha arribat, sembla, a Uganda?
3: Dues coses. Té un nom difícil de pronunciar, es diu Bundi. Un didillo, és difícil. És una soca que fa 20 anys que la coneixem, que va aparèixer primer a Uganda, però que també s'ha detectat. Hi ha hagut dos brots des d'aquests últims 20 anys, amb un nombre no massa alt de persones, però amb una taxa de letalitat, tenint en compte que és allà i que l'accés a facilitats mèdiques d'alt nivell és escàs o nul, bastant alta per lo que és l'Ebola, que pot oscil·lar entre el 15, 20, 30% en els casos hemorràgics. Una de les inconvenients que té aquesta soca, que és un virus Ebola, però amb un nom diferent i un codi genètic una mica diferent, és que les proves estàndards que estan pensades per detectar el virus Ebola Zaire, que és el més important, el que va provocar el gran brot al qual feies tu referència, no detecten igual de bé aquesta soca. S'ha de fer com una prova més específica, més fina. I això s'ha de fer ara per ara amb laboratoris de referència, quan una de les virtuts de poder controlar un brot és tenir proves ràpides sobre el terreny. Vull dir, vostè té febre, passi per aquí, li fem el frotis i en 2 hores ho tenim. Això aquí, de moment, no ho tenim, amb la qual complica una mica la detecció dels casos, i per tant aquest serà un hàndicap addicional que esperem que els meus companys que es dediquen a fabricar, en aquest sentit, en el bon sentit de la paraula, PCRs, aconsegueixin donar amb una prova ràpida que es pugui aplicar sobre el terreny. De moment no en tenim.
2: Bueno, i a part, estem parlant del Congo, que és un país, per cert, vull recordar, en conflicte, que suposo que no té tampoc els condicionants ni l'armament mèdic, diguem-ne, per fer un control més fàcil com podria ser, evidentment, a Europa.
3: Clarament, això sempre és així, malauradament. És a dir, sobre el terreny es poden fer determinades coses, però no totes, i com hem dit abans, aquesta és una zona especialment inestable de país. Per tant, moltes vegades, algunes dels intents de controlar o arribar a determinats indrets que sembla que hi ha un brot es poden veure complicats simplement perquè hi ha estat islàmic per allà i perquè et pot matar per molt que portis, diguéssim, una bandera blanca i diguis que ets metge. Per tant, les coses són més complicades, òbviament, i una de les coses que vam aprendre amb aquest gran brot d'Ebola que va haver-hi ja fa quasi 20 anys o més de 20 anys va ser el fet de que la taxa de letalitat de les persones repatriades, metges, infermeres, que tornaven als seus països, a Europa o als Estats Units, és molt més baixa molt més baixa que la taxa sobre el terreny. És a dir, en bones condicions, amb UCIs, amb capacitat de fer determinades coses, baixa molt la taxa de letalitat. I això allà, i menys sobre el terreny, no en tenen.
2: I sembla que no hi ha vacuna, tampoc, no?
3: No, aquesta és una altra de les mancances. La vacuna que es va fabricar i que funciona molt bé precisament per controlar brots, no com a prevenció general, però quan hi ha un brot comences a vacunar i pots controlar molt més fàcilment el brot, no funciona, o almenys no sabem que funcioni perquè no es va provar. Es va provar amb la soca Zaire, i aquesta és aquesta soca Bundibugyo, i amb aquesta tot fa pensar que la resposta correcta és no tenim vacuna.
2: Llavors, acabo només amb aquesta qüestió, que és que recordarem el cas del 2014, que va ser precisament una infermera a l'Hospital Carlos III de Madrid, que va ser ingressada, vaja, amb tota una expectació mediàtica brutal, perquè precisament, de fet, era el primer cop, em sembla, que es contagiava fora de l'Àfrica, aquest virus, que a Europa no tenim. I, de fet, al món occidental no el tenim, em sembla.
3: Correcte, això és així. Per tant, l'única situació que ens pot posar una mica sobre alerta és que repatriïn algú, que pot haver-hi algun de qualsevol país d'Europa que tingui que tornar cap allà, o que si van expedicions sanitàries cap allà algú es contagi i tingui que tornar cap aquí. Com molt bé has dit, Xavi, aquest virus no existeix aquí, no existeix de forma natural, només es pot transmetre de persona a persona si una persona infectada, i si aquesta persona infectada no es tracta o no es posen les mesures d'aïllament adequades. Per tant, de nou, repetim el mateix que vam dir l'antivirus. Això no és un risc per la salut pública del nostre país ni pràcticament del món. Per allà tenen un problema greu, un problema molt important, que a més ho has comentat tu, hi ha algun cas detectat a les dues capitals, a Kinshasa i a Kampala, i això, si s'extén per allà, és encara pitjor notícia, perquè estan superpoblades, amb unes condicions sanitàries que no són les millors. Per tant, hem de tenir molta cura anar on està el foc, que és allà, i intentar enviar tots els bombers, si em permeteu, perquè tallin el foc, perquè si s'extén serà un foc molt difícil d'aturar. Nosaltres estem a milers de quilòmetres, però sempre podem rebre algú que s'hagi contagiat o infectat allà i treballar com se suposa que hem de treballar i evitar contagis, si fos el cas.
2: Ara que parlava d'això, doctor, de l'antivirus, ahir sabíem que la pacient catalana que hi ha precisament al clínic i que era contacte d'un infectat d'antivirus ha donat negatiu una altra vegada, no?, a la PCR.
3: Exacte.
2: Això és bona notícia.
3: Això és molt bona notícia. Recordem que aquesta persona està sana, que simplement va tenir contacte, i a més ocasional, amb un cas confirmat, i per tant tot fa pensar que no es va poder infectar o que les condicions per infectar-se eren molt difícils. Per tant, anem fent una mesura amb abundància de prudència, si em permeteu, anar fent les PCRs i aviam si aquesta setmana, d'acord amb els protocols i amb el que en sigui salut pública, podem variar una mica les condicions de la seva quarantena i quants dies encara l'haurem de tenir, tenint en compte que aquesta persona no és un contacte dintre del vaixell, és un contacte dels del vol, un vol que va haver-hi des de Johannesburg fins a Amsterdam, i per tant ella porta més dies, diguéssim, d'evolució del possible contacte, i això fa que segurament el seu període d'aïllament, si tot va bé, es pugui reconsiderar en breus. Per tot això ho hem de coordinar amb salut pública i, per tant, estem esperant a veure com ho podem fer de la millor manera, però són molt bones notícies.
2: Doctor, gràcies, com sempre.
3: Bon dia, fins ara.
0: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: Ramon Pardina, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, la Priscila Magrinyà?
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí.
2: El Ramon no acaba d'aprendre.
1: M'he perdut en el món de la cagarada.
0: Avui ho ha fet bastant correcte.
1: Sí?
2: Sí?
1: Crec que és el més maco que m'has dit en anys.
3: Imagina't.
0: I ha sigut per carinyo, perquè no ha sigut...
1: Perquè en realitat ho he fet tan malament com sempre.
0: No ha sigut de veritat, però bueno. Va, que ja tenim aquí el vermut Miró Fusión... By Paco Pérez, vermut rosso, que és el paladar melós, sedós, amb bon cos, amb tocs de regalèsia, de pell de taronja. Un toc de... Eh?
2: És l'hora, vull dir,
0: és l'hora
2: del vermut.
0: I un toc d'anís estrellat. Té accent mediterrani, aquella salinitat, les plantes aromàtiques, etc. Recordeu que, com sempre, estem regalant una ampolla de vermut Miró, en aquest cas de 3 litres, efectivament, del vermut Miró Reserva, amb l'estoig de fusta per poder-lo emportar cap a casa. I serà per qui ens respongui...
2: A veure la pregunta.
0: La pregunta següent a través d'Instagram.
2: A veure què ha escrit l'Eva Jou avui.
0: Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició del Còmic Barcelona, sí?
2: Sí.
0: S'està fent encara.
2: Sí.
0: Si creessin un superheroi que es digués supercatalà,
1: ostres,
0: quin seria el seu superpoder?
2: La resiliència, no?
1: Exacte, sí, no? No.
0: Molt poc glamour, la resiliència, eh? Sí, bueno, o no?
2: Tu quin poder
1: tens? La perseverància, sí. Tinc molta paciència.
0: Paciència.
1: Exacte.
0: Hòstia, superpaciència és una cosa... És molt tristón, eh?
1: Molt en rodalies sempre, i no és que seria mai.
0: No,
1: és un superpoder.
0: Podria anar tirant, et poden cridar, et poden pagar,
1: exacte,
0: et poden insultar, i tu anar aguantant.
1: Va, ja no estem tan malament.
0: Ja està.
2: I no canvies d'idioma.
0: Bueno, aquell dia de trànsit, per exemple, sí, tothom cridant i tu...
2: Tranquil.
0: Perdó absoluta, eh?
1: Exacte.
0: Superpaciència catalana. Vinga. La resta, si teniu clar quins són els superherois que defineixen el supercatalà, ens els feu arribar a través d'Instagram. Va, anem amb el que... En fi, el que s'ha de reflexionar avui, que ja no és jornada de reflexió, però és jornada d'eleccions, Andalusia.
2: Sí.
0: De què s'ha de reflexionar, Anna Pris?
2: Les etiquetes.
0: Quines?
2: Les etiquetes de la roba. O sigui, us passa que us compreu una samarreta i ara hi ha algunes marques, ja ho estan arreglant, sobretot doncs, marques d'esport i tal, que ja és una etiqueta així com molt... amb una tela molt flexible i tal, però encara hi ha... Doncs et compres una samarreta i tu... Què fas? O sigui, talles l'etiqueta, però et queda... Saps?
1: Sí, aquell trosset d'etiqueta. No està solucionat, això, no.
2: I jo tinc, per exemple, aquí, al costat esquerre, la pell. Jo em noto una part que la tinc, que sempre està...
0: El teu problema és l'etiqueta lateral, eh?
2: Sí.
0: Més que la del coll.
2: La lateral.
1: La del coll és la més fotuda.
2: Primer. La del coll?
1: Sí, les que tenen aquí, sí. La lateral igual.
2: Ostres, la lateral em rasca tota l'estona i és molt incòmode.
0: Ara posaré un petit dubte sobre aquesta... Ara se m'acaba d'acudir una cosa. Pot ser que un dels dos porti la roba més apretada que l'altra? I això influeixi
1: en
0: la pressió.
1: Jo no la porto gens apretada, per tant... jo gens. Vull dir que si algú la porta és ella.
0: Entallada.
2: Pot ser, però...
0: I llavors notis més l'etiqueta lateral que la...
2: Pot ser, però aquí també us diré una problemàtica de gent amb pitram. Els sostenidors...
1: No és una problemàtica que jo tingui.
2: En aquest cas no. Els sostenidors tenen una etiqueta al darrere i és molt molesta també. L'altre dia jo vaig...
0: Més que el sostenidor mateix, no?
2: El sostenidor, bueno... És que
0: va deixar marcar el sostenidor, no? Llavors vol dir que està pressionant aquella pell.
2: Sí, clar. Bé, ha d'aguantar, xiquet.
0: Ara.
2: I allà
0: molesta l'etiqueta.
2: Allà molesta l'etiqueta. L'altre dia em vaig comprar uns de nous i vaig anar curosament perquè tu saps que l'etiqueta, moltes vegades, o sigui, està... Ja, un filet de fil, o sigui, un filet de fil, doncs una part de fil que està doncs, cosint el sostenidor i després un fil extra que és el que aguanta l'etiqueta. L'altre dia jo vaig anar molt curosament anant tallant el que creia que era el fil extra.
0: Ja. Com la bomba, va estar allà el cable vermell.
2: Ara he hagut de recosir els sostenidors nous.
0: O sigui, el teu top, ara si haguéssim de definir, de l'etiqueta que més molesta seria número 1 sostenidor? Més que la del lateral de la samarreta?
2: Número 1 lateral, número 2 sostenidor.
0: La que menys pot ser la del pantaló?
2: Sí, la del pantaló cap problema.
0: Pijama, eh?
2: Roba interior també s'ha de fer feina moltes vegades.
0: Roba interior
2: s'ha d'anar allà. I com talleu el fil? Jo faig servir les tisores de les ungles. Perquè tenen aquella punteta,
1: ostres,
2: saps?
1: No, jo unes tisores normals. No havia arribat a aquest punt de precisió. De
0: hi ha gent que fa servir les tisores de cuina quan no troba les altres. Saps aquelles que no saps ben bé?
1: Sí.
2: Però et dic, per si ho has d'anar tallant el fil, saps? De repunt en repunt.
0: Has provat d'arrencar-la?
2: No, home, no.
0: No, un moment, no arrencar-les, sinó... Moltes d'aquestes etiquetes en realitat tenen... si tu fas un petit trau...
2: Sí. Ja, o sigui, el fil surt sol. No passa sovint, eh?
0: No queda tan bé.
2: Bundó no passa sovint.
0: No queda tan net el tall.
2: No. Jo des d'aquí...
0: Deixes una miqueta, et deixes una miqueta o vas molt arran?
2: Vaig molt arran, i el problema potser és...
0: Clar, si vas molt arran, llavors es fa malbé la cosa.
2: I em rasca la pell.
0: Però això en general a la vida vas molt arran, no?
2: Jo sóc com és el superheroi català, jo, molta paciència
0: molta
2: i tranquil·litat.
0: Paciència. Va, de què hem de reflexionar, Ramon Pardina?
1: Mira, jo voldria dir que ja ha arribat l'estiu.
2: Ah, sí? Ahir fotia rasca, eh? Sí.
0: Com a notícia la trobo...
1: No.
2: Fluixeta.
0: Fluixa?
1: No, però és que...
0: Poc acurada?
1: No, molt acurada, perquè fa uns dies vaig avistar el primer exemplar de turista passejant
0: amb... Els turistes ja estan desestacionalitzats,
1: eh? Moment. El primer exemplar de turista passejant amb xancletes, tovallola i banyador pel Passeig de Gràcia.
2: Oh!
0: Passeig de Gràcia.
1: Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia, hi ha jardinets.
0: Zona jardinets.
1: Jardinets.
2: Oh, molt amunt,
1: sí, sí, sí. Per tant,
0: on
1: això
0: el Passeig de Gràcia perd el seu nom.
1: Exactament. Exactament. Aleshores, quan ja veus
0: però
1: això...
0: Però molt perdut, eh? Algú li va dir...
1: No, però jo n'he vist. O sigui, jo crec que això és habitual a partir d'una època de l'any, que és quan comença l'estiu.
0: Però no... Sí, però si estan molt lluny de l'aigua.
2: Clar.
1: Bueno, però ells van caminant. És una
0: ja arribarem.
1: Sí.
0: Però si li queda tot el Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya,
1: bueno, però
0: la Rambla...
1: Tu estàs de vacances.
0: I a més allà no és una bona zona per banyar-se.
1: No, bueno...
0: A Colom...
2: I no pots anar sense samarreta, no?
1: Però també pots agafar el metro i anar amb banyador.
0: Clar.
1: Sí. Igualment, jo crec que hi ha molta gent que... Jo això ho he vist, però aquesta és la primera vegada que ho veig tan d'hora, tan aviat. Aleshores, clar, això m'indica que comença...
0: El canvi climàtic.
1: El canvi climàtic, exacte. No té a veure.
2: Afecta tot, ho toca
1: exacte.
2: Tot.
1: Jo anava amb rebaqueta i ja veia aquell senyor.
0: Era un senyor, eh?
1: Sí.
0: Edat?
1: Bueno, un senyor, un noi.
0: Aproximada?
1: Una parella, una parella de nois.
0: Una parella.
2: Nacionalitat?
1: Ostres, no vaig... No,
0: sospites.
1: No es veia... No
0: sospita.
1: Mira, si hagués d'apostar, diria francès.
0: Francès.
1: Però europeu.
2: Per la ràbia que els hi té.
0: Llavors,
1: no era
0: pell ja molt cremada.
1: No, perquè encara estem al començament.
0: Va
1: ser el primer exemplar, va ser el primer avistament.
0: Això s'hauria de publicar una mena de Nature, no?
1: Sí.
0: Avistament del primer...
1: Exacte. No? Jo, per exemple, quan tu veus el primer turista amb tovallola i banyador, ja pots anar fent el canvi d'armari. Són coses
0: exacte.
1: Que de sabidor popular,
0: exacte.
1: Que a partir d'ara, no?
0: Mira, l'altre dia ho dèiem, això no ho hem acabat de reflexionar del tot bé, que no... Un dia parlarem d'això, em sembla, mira.
2: De quedar el canvi d'armari?
0: No, que en quin moment es van deixar de crear frases fetes.
2: Com?
0: Adaptades a la realitat.
1: Jo crec que segueixen fent, sí.
0: Tu creus que segueixen
1: fent? El que passa és que necessiten molt temps.
0: Per arribar.
1: M'imagino. Sí, per exemple, jo crec que potser ara, d'aquí...
0: O sigui, una frase ara, per exemple, sí. Per analitzar això de la rebaqueta, vinculada a l'arribada dels turistes, sí. No la tenim.
1: No,
0: la tenim amb el...
1: Però jo crec que d'aquí 100 anys hi haurà un senyor que dirà un guiri no festiu. Perquè...
0: Això és el que m'estic referint.
1: Clar, però
0: no
1: això...
0: en tenim d'aquesta.
1: Bueno,
0: no,
1: perquè has de donar temps, no tinguis tanta impaciència, no eres català, has de tenir paciència. Les coses necessiten temps, la sabidoria popular.
0: De branch i de senyor,
1: se n'ha
0: de venir.
1: Exacte.
0: Coses així.
1: De llet de metges...
2: m'agrada. Clar, perquè ahir parlàveu de les frases fetes, no?
0: Les neofrases fetes.
2: Clar.
0: Que és un concepte que no... Vull dir, tens la sensació que en algun moment del temps...
2: Es va deixar de fer.
0: Es va deixar de fer.
2: Sí.
0: No, i ara totes les que reprodueixes... Ja no tenen una connexió, o moltes d'elles no tenen una connexió
2: clar,
0: amb la realitat.
2: I a més, les meteorològiques potser han canviat amb el canvi climàtic.
0: Clar, les meteorològiques s'han d'adaptar.
2: L'abril, pluges mil, bueno, doncs potser ja no.
0: Depèn de l'any.
1: I això també tinc una teoria amb els cognoms, ens estem desviant una mica, però per exemple, a quin moment es deixen de fer cognoms?
0: Ara?
1: Nous. Per exemple, al cas de la Llama Store, tant el Quique com l'avi, els propietaris, tothom els anomena ara el Quique i l'avi de la Llama.
2: Sí.
1: Val. És com si fos el seu cognom. Per tant, jo calculo que d'aquí 300 anys hi haurà gent que es dirà de la Llama.
0: Clar.
1: Perquè és el seu cognom, igual que avui es diuen Calderé o Fuster.
0: Però no te la pots inventar, realment, no, un cognom?
1: No,
0: tècnicament
1: no.
0: Te la pots inventar i que te l'acceptin?
1: Ostres... Ostres, bona pregunta aquesta.
0: Algun moment algú es va inventar
1: pots canviar el nom?
0: I va quedar inscrit així.
2: Clar, hi ha gent que es canvia el nom.
1: Ah, m'imagino que
0: però
1: sí.
0: Però el cognom
1: que...
0: no ho sé.
2: I tant, jo tinc un company periodista, és conegut, i ni nom ni cognom, té un nom artístic.
0: No, però un moment, el nom artístic com et conec és una cosa, l'altre és el teu DNI.
1: Què dice en tu DNI?
2: No sé què pone en su DNI. Espanyol seguro, però el nom ja no ho sé. Però vull dir que molta gent es pensa que el seu nom real és aquest. I no l'és, però que no passa res, eh?
0: Però ja estem parlant de davant de l'administració.
2: Ja. Vols dir que no... Ja el capítol...
1: Bueno, però hi haurien d'haver com oficis, no? Pues, igual que abans eren fuster, ara hi haurà gent que sigui Roger Community Manager. Exacte.
0: Antoni Influencer.
1: Exacte. Bueno, això d'aquí 300 anys. Jo crec que això ho veurem. No ho veurem.
0: Quan ja estigui eliminat el lloc de feina.
1: Ah, bé, sí. Suposo, espero que Influencer ja estigui eliminat d'aquí 300 anys.
2: Jo crec que és complicat canviar-te'l, ara reflexionant, perquè amb lo difícil que és catalanitzar-te el nom, saps? Vull dir, el Xavier Grasset, que ho explica, tal, tot aquesta... Doncs imagina't que vas allà i dius vull canviar-me a De la Llama.
1: Ja. No, bueno, s'ha de provar, escolta.
0: I a més hi ha cognoms que estan molt bé. Vull dir, Magrinyà l'hem de mantenir, per tant.
2: T'agrada?
0: Home,
2: caramen. Sí? Ah, no sé, a mi sempre... Bueno, que m'agrada...
0: Magrinyà?
2: Sí?
1: És un nom...
0: I Pardina?
1: Pardina t'agrada?
0: Oh, molt.
1: Ostres, ara sí que m'has fet feliç. Molt més maco això del que m'has dit al principi del programa, perquè crec que ningú...
0: No té costumis.
1: Crec que ningú mai m'havia... O sigui, jo sempre
0: mira,
1: he tingut la sensació...
0: Mira, tinc una cosa que té de la teva família que sí. Sobre la taula, que són les llenties.
1: Sí.
0: Però aquestes, que és que... Sabem d'on venen?
1: Familiar? O sigui... M'estàs preguntant d'on ve el fet de dir-se... En el meu cas, en general, el nom Pardina.
2: Que de dónde vengo, de dónde soy?
1: Clar, no sé, jo sé que Pardina, a la part de la que és original la meva família, que és a l'Aragó, és una part de terra, un tros de terra, una parcel·la. Una parcel·la.
0: Ah, doncs bueno, aquí les llenties igual.
1: A les llenties ja no ho sé, però és possible que sigui una Pardina de terreny. Sí.
0: Se m'ha fet molt tard, eh?
1: Sí, jo no he fet la reflexió que volia fer, però no passa res.
0: Ah, no l'has
1: fet, però un altre dia.
0: Però no era aquesta, del guí.
1: No, això era la introducció.
2: Els còmics ho fan tot molt llarg.
0: Doncs ara no...
1: Però un altre dia.
0: La guardes?
1: Sí.
0: I tornes a explicar-ho.
1: Va sobre turisme. Crec que hi haurà turistes ara quan torni, no?
0: 3:45 del migdia. Gràcies, Pardina.
1: A vosaltres. I m'has fet molt feliç amb això del
0: comú. Veus? Endavant.
3: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
5: Fins aquí
6: els millors moments del Via Lliure.
4: RAC 1. RAC 1.
7: A la primera pedra som culturalment actius.
8: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
7: Econòmicament estables.
9: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
7: Psicològicament tranquils.
10: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
7: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
11: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
7: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
12: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
4: RAC 1. Tots som un milió. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC 1 sincronitzat amb la televisió.
13: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
14: Fàcil, només amb un clic.
15: Obre l'aplicació de RAC 1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
13: Ajusta la transmissió de RAC 1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
15: Molt ràpid.
14: Molt còmode.
15: Molt
4: RAC 1. Tots som 1.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 12 i 6 minuts, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge, 17 de maig del 2026, després de viure aquest Barça 3-Betis 1, amb els dos gols de Rafinha, com l'hem trobat a faltar a la Champions, sobretot, i l'altre golet de Cancelo, com s'ha guanyat continuar la temporada vinent al portuguès. Un últim partit al Camp Nou d'aquesta temporada, marcat, sens dubte, pel comiat de Lewandowski, que ahir va anunciar que deixarà el Barça després de 4 temporades, i avui s'ha endut un gran homenatge i un gran reconeixement de l'afició blaugrana. Quina imatge, veure'l plorar quan abandonava el camp amb el públic dempeus, després ha estat mantejat pels companys, ha fet un gran discurs. Realment, Barcelona i el Barça l'han marcat segurament com ell no es podia arribar a imaginar. I a l'afició també, ha deixat un magnífic record Robert Lewandowski. Com diuen en polonès, dziękuję, Robert, dziękuję bardzo, que vol dir gràcies, moltes gràcies, Robert, per aquestes 4 temporades. Professionalitat, gols i títols. És el que ha portat aquest davanter que va arribar en una edat ja avançada, diguem-ho així, pel futbol, veterà, però que ha rendit a un grandíssim nivell. 119 gols ha fet Robert Lewandowski en 4 temporades. Ara parlarem d'aquest darrer partit del Barça a casa amb l'adeu de Lewandowski, perquè, a més, la victòria ha suposat un rècord únic a la Lliga. 19 victòries en 19 jornades com a local. El Barça ha guanyat tots els partits a casa d'aquesta Lliga, una cosa que no s'havia vist mai. I, curiosament, ha estat en 3 estadis diferents. Va començar el Johan Cruyff, després a Montjuïc i ara al Camp Nou. I no ho ha notat el Barça. En els 3 estadis ha guanyat tots els partits, 19 de 19. Però aquest diumenge, i ja tu diràs, en parlarem molt, ha estat un diumenge de transistors, de ràdio de tota la vida, amb aquesta penúltima jornada de Lliga Primera Divisió unificada. I tal com està la zona de descens, ara mateix la situació és la següent. L'Espanyol avui s'ha salvat matemàticament, guanyant el camp de l'Osasuna. I el Girona ha perdut el Metropolitano, tot i fer un bon partit, i mereixer més. Però, si dissabte vinent guanya l'Elx a Montilivi, se salva. El Girona, que fa 7 jornades que no guanya, depèn de si mateix en l'últim partit per salvar-se, en una final contra l'Elx, que jugarà a casa amb el suport de l'afició. Dissabte a les 9 de la nit. És la jornada unificada, l'última. Dissabte a les 9 de la nit, dia 23 de maig. I l'Espanyol, com dèiem, contra tot pronòstic, jo diria, li sobra l'última jornada. No s'hi juga res pel que fa al descens. L'Espanyol ha estat 18 partits seguits sense aconseguir una victòria, 4 mesos i mig sense guanyar, i en el moment més delicat, de més nervis, ha aconseguit 2 victòries en 4 dies i s'ha salvat. Va guanyar dimecres l'Atlètic Club de Bilbao, ha guanyat avui a Pamplona i s'ha salvat. I mireu com està la Lliga de Boja, que ara l'Espanyol té opcions d'anar a Europa en l'última jornada. Sí, sí, és complicat, però no és impossible. L'Espanyol hauria de guanyar la Reial Societat en l'últim partit per quants més gols millor. No, l'1-0 li complicaria molt aquesta opció que té d'anar a Europa. Hauria de guanyar per 2 o per 3 o per 4 gols l'Espanyol. I el Getafe hauria de perdre contra l'Osasuna, que l'Osasuna està jugant al descens, per cert, i hauria de perdre el Getafe contra l'Osasuna al Coliseum per quants més gols millor. Si perd per 0-2 o 0-3, millor que per 0-1. A més, ha d'empatar o perdre el València contra el Barça a Mestalla, que això és bastant factible, un empat entre València i Barça, perquè el València no s'hi juga res. Bé, s'hi juga també alguna opció europea, però pel descens no s'hi juga res. I el Rayo Vallecano hauria de perdre el camp de l'Alavés. És una carambola complicada, perquè l'Espanyol no depèn de si mateix, però, insisteixo, no és impossible que el Rayo perdi a Mendizorroza, que el Barça empati a Mestalla i que l'Espanyol pugui golejar la Reial Societat i el Getafe perdre contra l'Osasuna. No és impossible. Ara tocarem l'Eduard Vall a Pamplona i també el Miquel Agut a Madrid per parlar de la situació de l'Espanyol, que avui està de festa, i del Girona, que avui està mossegant-se les ungles.
2: RAC 1 RAC 1.
3: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
4: Sí, sí, clar,
3: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
4: Van ser 4.
5: Quatre!
3: Bueno, tampoc cal ara fer cisanyilla, cisanyisme.
4: Que m'agrada puntualitzar...
3: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
4: Sí, exacte.
3: Hem d'anar acabant.
6: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
2: RAC 1.
6: Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
4: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
5: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
4: Un nou aparador d'àudios i

0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Is... el Saragossa, un històric que baixarà a primera ref. Abans d'entrar en tot el que hem viscut a la jornada unificada, Espanyol, Girona, el Llevant, déu-n'hi-do, quina remuntada ha fet, el Mallorca, com s'ha complicat la vida, una mica del Barça-Betis. Què t'ha semblat? Es pot trobar alguna conclusió més enllà del rècord de victòries a casa avui, Àngel, o què?
4: Doncs que quan no hi ha res important en joc, doncs, el partit es fa... avorridot. És la sensació que he tingut jo, no? Partit molt, molt lent, amb transicions molt repetitives i, bueno... Però, en fi, és el que hi ha. Un cop has acabat sent campió i tal, és molt difícil que puguis jugar amb la intensitat que jugaves amb anterioritat, no?
3: Sí,
4: és,
3: home,
4: és comprensible.
3: Si al davant hi ha un equip que, a més, s'ha classificat per la Champions, ha fet una bona temporada com el Betis, que diu, escolta, tampoc hem d'anar al 100%, no? Doncs sí, pot ser que es vegi un partit més... més suau. Però algun jugador que t'hagi agradat especialment?
4: M'ha tornat a Marc, ahir al centre del camp, crec que és un futbolista de... futbolista, sense que no tinc cap mena de dubtes de que serà per molt temps, a no ser que les lesions li facin mal, no? Però si tot és normal, crec que és un jugador que serà important al Barça.
3: Mm-hmm. A tu t'agrada alguna cosa en particular, Roura?
5: No, pues, estic bastant d'acord amb l'Àngel. Aquests partits, quan realment quan no t'hi juga res, doncs es nota en totes les accions de xocs individuals, tot i que hi ha hagut una que al mes de començar he vist el Gavi per allà que ha anat amb un que dic, hòstia, noi... però normalment aquestes accions no hi ha rima, no? El partit suau, jo crec que ha estat bastant còmode per Barça. Hi ha hagut un petit moment a la segona part, no?, que semblava que el Betis, no sé què, però de seguida ha tornat a marcar el Barça i s'ha acabat això, no? I estic d'acord també amb el Marc, El Marc, a mesura que vagi tinguent minuts, anirà creixent i és un jugador...
3: Ja Bernal, ho va demostrar, Bernal,
5: sí, sí, sí. Ja ho va demostrar abans de la lesió i ha tornat i encara no està... encara li falta rima, però aquest jugador suposo que començarà l'any bé i si el respeten el tema de les lesions pot ser un jugador molt important amb diverses posicions, perquè sembla dir que pot jugar de 5 però també té arribada, que ho està demostrant, que
3: en fi, té gol.
5: Ser, jo crec que pot ser un jugador també molt important per l'equip.
3: Mira, et diria una cosa, ara mateix aquesta posició, la del mig centre, és la més ben coberta, perquè Gavi està a un nivell espectacular i juga molt bé aquí, s'estan tenint molt ben Pedri, Bernal...
4: Millor allà que davant,
3: sí, estic d'acord amb tu, Gavi. Però Gavi, Bernal, pot jugar aquí, De Jong, al seu nivell, també pot jugar aquí, vull dir que el Barça aquí, no? A Eric, l'hem vist també en algun moment.
5: Bé, sí.
3: Té bons futbolistes en aquesta posició de l'inici de la
5: Copa. I, per exemple, el Fermín, a la primera part, ha tornat a jugar en banda i també ha estat bastant... al principi de temporada que em va jugar una vegada, no va acabar d'estar... I ara porta partit jugant en aquesta posició i està jugant bé.
3: I Cancelo, que ha acabat molt bé la temporada, no? Potser no hi confiàvem, però jo crec que s'ha guanyat potser seguir un any, no? O què?
5: Home, ha tingut aquests últims partits, està a un nivell molt bo, aquesta és la realitat. Ha estat jugant molt bé.
3: Dani, què?
6: Sí, no, que aquests partits, al final, ja ho veiem amb l'Atlético Madrid, o estem veient amb la Real Societat, amb diversos equips que... doncs han desconnectat bastant, no? Però tractant-se d'un partit de Barça i Betis, que els dos són equips que juguen molt bé al futbol, doncs encara que no tinguis el ritme o la intensitat, sí que esperava jo veure un partit de més d'anada i tornada, no? Amb jugades potser una mica més espectaculars per les dues bandes, però clar, és que el tema és que ningú vol perdre. Ningú vol perdre. I com que ningú vol perdre, a vegades, doncs, aquests partits es fan una mica farragosos, no? Però així tot, el Barça és superior i ja ho ha demostrat, encara que el ritme sigués el que sigués. Però bé, ha estat bé. La llàstima és que no ha marcat Lewandowski, perquè estaven esperant, perquè hi ha hagut alguna jugada que li volien donar a Lewandowski per veure si marcava, igual que...

0: Griezmann, no? Que el buscaven, sí, a Griezmann, i a veure si li donaven. Hi ha hagut una de Griezmann, d'Almada, que entra fins a davant del porter i li vol donar allà i tal. Bueno, està bé. I el Barça, ara veurem com s'ho pren allà a València, no? Mm-hmm. Allà sempre és un rival que, encara que no et jugui res, València t'estan esperant. És València t'espera, el Barça l'espera.
1: Equip Corcoll.
0: Sí, una mica.
1: No, anava a dir que quina llàstima dimecres va ser, no? Quina llàstima dimecres a Vitòria, perquè el Barça està amb 94 punts. Si a Vitòria hagués sumat la victòria, passa que va ser un partit que venies de ressaca, de celebracions i tal. El Barça estaria en disposició de fer els 100 punts a Mestalla, però bé, ara no. Com a molt arribarà a 97, que continua sent una xifra espectacular. Igual que el 19, que 19 a casa. Jo, és que no havia passat mai. És molt difícil ser tan, no? Regular.
2: No, guanyar tots els partits de casa és, bueno, és una cosa que no s'ha donat mai, crec. No, bueno, no sé qui comentava, en Mologni, en el Madrid, o no sé qui.
1: Amb la Lliga de 3 punts, mai.
2: En la Lliga de 3 punts, mai. Per què? Perquè té un grau de dificultat enorme, no? En aquest sentit, no? Però té molt mèrit. No sé qui escoltava que deia, aquí una temporada del Barça de notable. I per mi és una temporada de sobresalient, clar. Sí, és cert que has tingut un pero, que ha estat la Champions, però amb les lesions. Vens de guanyar la Lliga passada.
0: La Copa.
2: Amb les lesions.
0: Copa.
1: Sí, Champions i Copa. Però,
2: amb les lesions que has tingut en moments puntuals, precisament contra... El mateix tenia Rafinha enxufat contra l'Atlètic de Madrid que no tenir-lo, no? I en aquest sentit, i acabar guanyant la Lliga amb la sobrietat que l'ha guanyat, per mi és de sobresalient, tio.
1: Mira, a casa el Barça, 19 victòries en 19 partits, 57 gols a favor, 10 en contra, només. Només ha concedit 10 gols en tota la Lliga a casa.
3: No, però és que hi ha la tendència aquesta de dir... Bueno, és que la Lliga... Escolta, la Lliga és increïble guanyar la Lliga. La Lliga és molt... Ja ho sé que tothom té la Champions i tal, però la Lliga és el torneig per excel·lència.
2: És l'única competició que la guanya el millor.
3: Per això et dic, per mi és importantíssima. I guanyar-la dos vegades seguides... això crec que té molt de mèrit i és difícil, eh? I a més amb aquesta suficiència.
0: Jo, sense treure-li mèrit al que ha fet el Barça, jo no estic d'acord amb el tema de la Lliga, que és el més regular, sí, però ja sabem que és Barça o Madrid. És més fàcil que guanyar la Champions. Per mi és més fàcil la Lliga que la Champions.
1: Perquè se la juguen dos equips, vols dir?
0: Perquè se la juguen dos equips, igual que el Paris Saint-Germain, igual que el Bayern Múnich, sí, la Lliga, però collons, guanya un, sempre guanya el mateix.
2: Clar que sí, però la Lliga, estem parlant de la Lliga, la guanya el millor.
0: Sí, el millor.
2: La Champions pot ser que no la guanya el millor.
0: Sí, però el Madrid o el Barça.
2: Bueno, el Madrid o el Barça, perquè són els
0: millors.
2: Però perquè són els millors, el Madrid i el Barça, clar.
0: Vull dir que... El que em refereixo, potser no m'acabo d'explicar bé, és que, per molt difícil que sigui guanyar la Lliga, o la guanya el Madrid o la guanya el Barça, un 50%, o sigui, quan tens
2: un 50%, els dos perquè
0: no és tan difícil guanyar.
1: Sí, però amb això, que puc estar una mica d'acord amb tu, el que té mèrit és fer 19 victòries a casa contra equips que dius, soc tan superior que puc sortir amb
0: els gals. Escolta, no li trec cap mèrit al que fa el Barça.
2: Sense possibilitat de fitxar gent. Sense possibilitat de fitxar, gastar-te calés per portar gent, per reforçar l'equip. Ha estat un equip sortit de la casa majoritàriament, i amb aquest competixes i li guanyes al Madrid, que s'ha gastat, no sé, 300 milions. Va gastar l'any passat amb Mastantuono, Carreras, Huijsen, Trem...
3: No, i guanyar-la dos vegades seguides. Precisament perquè tens un rival com el Madrid, dos vegades seguides. És molt complicat.
0: Que ningú discuteix que el Barça ha guanyat, i ho ha guanyat merescudament. De fet, aquí ja fa moltes jornades que dèiem el Barça guanyarà la Lliga i guanyarà tal, no? I jugant bé, i portant, sí, lesions. Però jo, quan parlem de lesions, tots els equips tenen lesions, perquè el Madrid n'ha tingut, i encara en té, no? Però que el Barça ha jugat millor a futbol que ningú, segur. Que Flick ha anat gestionant de la manera que ha pogut quan hi havia lesions i li ha sortit molt bé tot, segur. Que ha marcat, que ha guanyat 19 partits a casa, que no ha perdut ni un. Ja, és brutal, és brutal. Però...
1: I de Lewandowski, què me'n dieu? A veure, Quin balanç en fas, Àngel, tu, de Lewandowski en aquests quatre
2: molt, anys? Molt positiu, molt positiu. Lewandowski va vindre aquí quan el Barça estava sumit amb la misèria, per dir-ho d'alguna manera. No va vindre aquí quan el Barça estava allà dalt. Això s'ha de reconèixer. No és el mateix que tu vagis a un equip que està en un moment dolç...
3: Si vingués ara.
2: Eh? Ara, si no és el mateix vindré ara que no vindré fa 4 anys, quan... bueno, si ara econòmicament s'està malament, abans s'estava molt pitjor. I el rendiment que ha donat, per mi, brutal, la quantitat de gols que ha fet, que a més aporta experiència al vestidor. Tot i que al principi va haver alguna acció que es dia que va broncar a Lamin perquè no li va passar la pilota i tal i qual, el seu comportament ha estat extraordinari, per mi extraordinari en tot moment, i a més és un professional de cap a peus, és que encara té cos d'un xaval de 27 o 28 anys, no? Sí. El que passa que és que ja veritablement el rendiment d'aquest any ja ha baixat bastant en aquest sentit, no? Sí. Però globalment m'ha semblat un fitxatge encertadíssim que ha donat un rendiment brutal i a més que s'ha integrat rapidíssimament amb, no només amb el Barça, sinó amb Catalunya, diria jo.
1: Sí, sí. Mira, la plantilla d'aquell any, Ter Stegen, Koundé, Christensen, Araujo, Valde, De Jong, Busquets, De Jong, Busquets i Gavi, i Pedri, Lewandowski i Rafinha. Una mica aquest era l'onze tipus d'aquell Barça que tenia Dembélé, tenia Ansu Fati, tenia Jordi Alba, tenia Jordi Roberto, tenia Marcos Alonso, Kessier, Gerard Piqué encara hi era, Pablo Torre, Bellerín, Memphis Depay estava per allà, vull dir que aquest era una mica l'estructura del Barça d'aquella època. Encara n'hi ha uns quants que continuen jugant, però sí que és veritat que el Barça venia de tot el que li va provocar la pandèmia, la mala gestió de Bartomeu, no?
3: No, i que al principi tu quan fas aquest fitxatge dius, hòstia, un jugador que té l'edat que té, que vas pagar molts diners amb un contracte molt important. Vull dir, té molts condicionants que a primera vista dius, hòstia, podria generar molts dubtes, no? Per l'edat, per tot, i al final mira que el que deia l'Àngel, no? Ha tingut un rendiment, bueno, 120 gols o 119. És una borrada, i després, primer per l'edat que té, està com està, doncs t'has de cuidar molt, eh? Has d'estar molt fi, has de ser un professional, això no és fàcil, eh? Sí. I crec que això, que s'ha adaptat perfectament bé, el que deia ell, no? Un tio que ha tingut aquí un comportament exemplar. Jo crec que ha sigut una cosa... Pocs jugadors han fet el que ha fet aquest tio, eh? Pocs jugadors.
0: Tant de bo el que arribi marqui els gols que marca Lewandowski.
1: Bueno, mira, 33 gols la primera temporada, 26...
0: Aquest any ha fallat.
1: 26 la segona, però bueno, 33, 26 són bones xifres, 42 l'any passat, i aquest any 18 en porta, però...
0: Ja. No, ja, i a més al principi...
2: Juguem, Dani, quan juguem nosaltres amb 17...
1: Eres pitxitxi, no?
2: Amb 17 va ser pitxitxi. Amb 17 gols va arribar una ser pitxitxi. Imagina't.
1: Jo recordo la de Romario dient, faré 30 gols, 30, que semblava una bogeria. Sí. I els va fer, sí.
0: Qualsevol cas, quan va arribar aquí la primera temporada i segona, inclús a part de marcar gols, el veiem amb una faceta que jo, veient-lo al Bayern, no acabava de veure, perquè tampoc seguia el Bayern cada setmana, però el jugador que estava fort, que s'integrava, que anava a apretar, que aguantava bé la pilota, que s'associava i tal, i que donava molta sortida. Després han anat passant les temporades, ja la tercera i aquesta quarta ja li costava, ja es dedicava més a veure si arribaven pilotes per rematar i això, i no ha ajudat tant perquè ja les forces no són les mateixes.
1: Jo crec que era lògic aquest pas, ha estat el millor comiat possible, guanyant una lliga, acomiadant-se avui del Camp Nou, com deia el Dani, potser li ha faltat el golet avui per fer-ho rodó, però mira, escolta, ja n'ha fet tants que ja està bé, no? I la sensació que jo deia a l'inici, crec que l'ha marcat el Barcelona i el Barça, potser com ell no s'esperava, no? I a l'afició jo crec que deixa un record magnífic Lewandowski. I ara el que vingui, doncs, té un paper difícil, clar.
2: Per això invertiran invertiran molts calés amb el que vingui, clar, en aquesta posició.
3: No n'hi ha un altre.
1: No n'hi ha un altre, no. Ferran Torres avui baixa per unes petites molèsties, esperem que no sigui res, ja pensant en clau del Mundial. Jo crec que Ferran Torres ja no el tornarem a veure aquesta temporada, no anirà dissabte més talla, i a centrar-se ja en la selecció espanyola i en el Mundial. I aquest estiu el Barça sí ha de tancar un davanter, ja us hem explicat aquí al Tu Diràs, que és l'objectiu número 1, prioritari, reforçar la davantera amb un futbolista que pugui ser titularíssim en el Barça de la temporada vinent. L'objectiu número 1 és Julián Álvarez, el preu és prohibitiu, però hi ha molt estiu per negociar amb l'Atlético i a veure si el jugador té algun gest també que pugui facilitar, perquè el jugador vol venir a Barcelona, i pugui facilitar la seva arribada. Ho anirem veient. Hem de triar el professional de la jornada. Teniu clar o no? Sí? Mm. Ja sabeu, com sempre, amb Obramat, després d'aquesta penúltima jornada que s'ha tancat fa una estona, triem el professional de la jornada. Què? Li van dir que triaràs?
3: Jo crec que coincidiríem els tres avui, no? Vull dir que penses...
1: Clar, com a resum, ha estat un professional, no?
2: És que ha estat un veritable professional.
1: I tant. A mi m'ha sorprès.
2: 30 i pico molt alt, ahir al pie del cañón, i per tant, jo crec que és el millor professional possible que podíem escollir avui.
1: Unanimitat amb Robert Lewandowski. Tu vols fer algun annex en clau espanyol?
4: Sí, en clau espanyol. I avui...
1: Quique.
4: No.
1: Home, gran jugador d'Obramat, també,
4: diria
1: Quique.
4: Diria Manolo. Avui Manolo, perquè després...
1: Amb lo que l'has arrissat, eh? Ara li...
4: Per això. Després de 18 partits i després de... d'alguna crítica per part meva, crítica sempre de bon rotllo i de bona fe, però ara guanyant contra l'Atlètic Club i avui a Pamplona, alliberat com està ara alliberat, i els de l'Espanyol, per tant, jo crec que es mereix després de tant patiment, doncs que sigui el professional d'aquesta setmana.
2: Es mereix ser entrenador l'any vinent?
4: Això ja en parlarem, tinc que parlar amb Monchi, però no he parlat amb Monchi encara.
1: Automàticament està renovat, a partir d'aquí.
4: Automàticament està renovat. No sé què faran, no sé.
1: Lewandowski, va, i Manolo també, professionals d'aquesta penúltima jornada, però per als que són professionals tot l'any, ja ho sabeu, Obramat, perquè Obramat celebra 20 anys sent el millor aliat dels professionals de la construcció i la reforma, facilitant-los la feina amb assessorament, oferint-los marques professionals al millor preu i garantint estoc sempre disponible perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. Tot allò construït fins ara ha estat gràcies a ells, i tot el que queda per construir també serà de la mà d'Obramat. Des d'aquí, felicitats a Obramat per aquests 20 anys construint junts. Bé, fem una pausa molt ràpida i de seguida truquem l'Eduard de Batlle i el Miquel Agut per parlar del descens. I Griezmann avui s'ha acomiadat després de la derrota del Girona, de la victòria de l'Atlético, i ha deixat anar una frase que portarà cua. Ha parlat del Barça, del seu fitxatge pel Barça en el seu comiat al mig de l'estadi Metropolitano, amb el micròfon en mà, i s'ha sentit per tots els altaveus, i jo crec que no agradarà. A algun sector del barcelonisme no agradarà. Ara sentim Griezmann.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12:33 de la nit. Aquí seguim el Tu diràs a RAC1 en directe amb Àngel Pich Alonso, Jordi Roura i Dani Solsona fent tertúlia després d'aquesta victòria del Barça, que tanca una lliga perfecta al Camp Nou, amb 19 victòries en 19 jornades, amb una nit rodona amb el comiat de Lewandowski, mantejat pels seus companys, plorant el polonès que avui ha jugat el seu últim partit al Camp Nou després de 4 temporades. I ara ens centrarem ja en l'alegria de l'Espanyol i els nervis del Girona. Abans, sabeu què és el més nou en assegurances de cotxe? L'assegurança de cotxe connectada RAC. És l'assegurança de cotxe més completa. I per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència V16. Connectat amb el RAC, evidentment. En cas d'avaria, només n'has de premar el botó i automàticament geolocalitza la teva posició i t'envia l'assistència del RAC. I tu només caldrà que diguis allò de sort del RAC. És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera. I ara, amb fins a un 25% de descompte, perquè el RAC hi és per ajudar. Sintonia informativa, perdoneu un moment, Pichi, Roura, Solsona, perquè estem pendents de les eleccions a Andalusia. Ha entrat el company Adrià de les Heres, dels serveis informatius de RAC1. Hola, Adrià.
1: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Actualitzem una mica quina és la situació a hores d'ara a aquestes eleccions.
1: Doncs sí, el PP ha guanyat les eleccions a Andalusia, però perd la majoria absoluta i tornarà, per tant, a dependre de Vox. Juanma Moreno Bonilla ha retrocedit 5 escons, el PP se n'ha endut 53 i, per tant, s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Enviat especial de RAC1 Andalusia des de la seu del PP a Sevilla, Arnau Mañé.
2: El PP andalús tanca la nit amb una sensació agradolça, victòria electoral amb molt de marge, però sense aconseguir l'objectiu principal, la majoria absoluta. Es queden a 2 escons de la barrera. Moreno Bonilla admetia que s'han quedat amb la mel als llavis.
3: Que era complicat, que iba a depender de los restos, y la ley don a veces nos favorece y a veces nos perjudica. Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: El PP andalús dependrà de Vox, haurà de negociar amb l'extrema dreta, però fa una estona Moreno Bonilla ja els ha recordat que ells són els guanyadors i que, per tant, tenen la missió de formar govern aquí a Andalusia.
1: El PSOE també ha caigut. María Jesús Montero només ha perdut 2 diputats respecte a les últimes eleccions, però han estat els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. També des de Sevilla, des de la seu del PSOE a Andalusia, Jordi Armenteres.
4: Sí, amb Jota, el PSOE amb prou feina supera el 22% dels vots. Montero, María Jesús Montero, amb una cara desconeguda, admet la derrota, felicita Juanma Moreno Bonilla i ha repetit 3 cops aquesta nit que són resultats dolents.
5: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan y, como siempre, este es un partido que aprende. Es un partido que está permanentemente en el ámbito de la mejora.
4: I diu que li toca liderar l'oposició, sense mencionar el bon paper que fan les altres dues esquerres del PSOE. Els socialistes queden amb 28 escons, però endavant Andalusia i per Andalusia en sumen 13, gairebé la meitat que el PSOE. Per cert, sou molts a la taula, Adrià, Pariser, Solsona, Pichi. Som al mateix hotel fent nit electoral del PSOE, on hi ha hagut el Madrid concentrat fins que s'ha anat aquí al costat, a l'estadi del Sevilla, a disputar el seu partit. Per tant, és un hotel de perdedors. Sí que és veritat que el Madrid ha guanyat, però vaja... No, home, clar, evidentment. Però
0: és el Lebrero?
4: Matí amb el Bundó.
0: És el Lebreros?
4: No, no, estem amb un ENAC, el coneixen.
0: Ah, l'ENAC, va.
4: No queda gaire lluny el Lebreros, que és aquella història que a Sevilla hi ha pocs hotels que s'hi concentrin els equips, sí.
0: Sí. O sigui que el Madrid i el PSOE...
4: I el PSOE comparteixen, un derrota per la Lliga, l'altre derrota per les eleccions. Un per una temporada, l'altre per 4, però vaja.
0: Endavant. Molt bé. Alguna cosa més, Adrià?
1: Repassem també per darrere de PP i PSOE. Hi ha Vox en tercera posició, amb 15 diputats. Endavant Andalusia, que ha estat la sorpresa de la nit, i ha quadriplicat els resultats fins als 8 escons. I per últim, per Andalusia, la formació que era de Podem i Sumar, en aquest cas que van fer una candidatura conjunta, que s'ha mantingut amb els 5 diputats que ja tenien.
0: Molt bé, a partir de 1:45, quan tanquem aquest Tu diràs, que avui allargarem una mica més del que és habitual per tota l'actualitat esportiva que tenim, acabem de resumir aquesta jornada electoral.
1: Fantàstic, gràcies.
0: Adéu, Adrià, vagi bé. També l'Arnau Mañé i el Jordi Armenteres des de Sevilla, on estan cobrint aquestes eleccions andaluses.
6: M'encanta les eleccions de política.
0: Tothom guanya, no?
6: perquè no perd mai ningú. Tots guanyen.
0: És un clàssic, sí.
7: Sí.
0: És com l'EGM. Una mica aquí la ràdio. Tothom guanya i només n'hi ha un que és líder. Només n'hi ha un que és líder, però tothom guanya.
6: Sí.
0: Bé, a veure, m'explica... Com riu? M'explica la Marta Ramon, via interna, Fermín té un esquinç al turmell dret. A més talla, per tant, ja no jugarà tampoc. Se centra ja en el Mundial Fermín. Clar, última jornada...
7: Has vist el Madrid avui?
0: Bo.
7: Has vist la intensitat que posava en Mbappé?
0: Bo. Tenen un problema allà gros, eh?
7: Va, començaran limant dos perezas com Mourinho i tal, igual, ja està.
6: Però escolta, Carvajal amb Arbeloa, Rüdiger amb Carreras, Mbappé amb Arbeloa, qui més hi ha? Ben Valverde amb Tchouaméni, Florentino... Escolta, no paren. És una darrere l'altra. Té incendis.
0: Fem un parèntesi, que vull saludar l'Eduard de Batlle i el Miquel Agut, però veu al·lucinar dimarts com tothom, no, en Florentino Pérez?
8: Home, va ser una mica... Primer que feia molts i molts anys que no el sentíem, el president, no? Que
0: sí,
8: no, que no
0: des del 2015, imagina't.
8: Sí, exactament. I bueno, va estar una mica precipitat.
0: Tu explicaves l'altre dia que vas haver de pagar la tele perquè tenies vergonya aliena. No puc seguir veient aquest senyor, no?
7: Bueno, és aquesta sensació de que perquè no es parle del que es pot parlar, que els pàrquings, que si els concerts, que si la marxa esportiva de l'equip, perquè no es parli d'això, igual han de fer alguna cosa molt, molt notòria perquè...
0: Es parli d'una altra cosa.
7: Desvia l'atenció.
0: Sí, cortineta de fum, no? Important. Bé, a veure què passa en les pròximes hores, perquè dissabte vinent, si no hi ha cap candidat més...
7: És difícil que hi hagi candidats,
0: molt difícil. Florentino, el cap de setmana vinent, tornarà a ser president, i després diuen que dilluns 25, quan acabi la Lliga, volen portar aquí Mourinho, ja.
6: N'hi ha un con acento...
0: Sud-americano.
6: Sud-americano.
0: Que és d'Alacant. Sí, però Enrique Riquelme, però ja ha dit que ho té molt difícil, amb tan poc temps per presentar-se. A veure què passa.
7: Se lo té els 190 quilos, el té, no?
6: No, diners en té, ara, no té temps de treure'ls.
0: Ara, una bona candidatura.
7: Però tu creus que es pot...
0: T'ha fet molt, molt negoci a Latinoamèrica.
7: No, que tu creus... No, dic que creus que és normal que es canviaren els estatuts
0: clar,
7: i que es posaran 190 milions.
0: Els va fer a mida, clar. Sí, sí.
8: 190 milions que
0: si no de patrimoni personal.
7: Personal, sí.
0: A veure, hola Eduard de Batlle, Pamplona.
9: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Hola Miquel Agut, Madrid.
10: Hola, nit.
0: Què tal? Sí, nit, sí, no. Bona no és massa pel Girona.
7: Bueno. Està millor la veu de l'Edu que no pas la de Miquel,
0: el to,
7: eh?
0: El to ja es nota.
10: Jo no he estat mai un tenor a nivell de veu, però vaja, jo crec que és més el to que la veu.
0: No. Hola, Damià López. Què tal? Bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: El Damià també amb tot el que s'ha dit després del Sevilla 0, Real Madrid 1, que també formava part d'aquesta jornada unificada, juntament amb l'Atlètic de Madrid 1, Girona 0, i amb l'Osasuna 1, Espanyol 2. Abans d'anar amb tota aquesta jornada unificada i el drama del descens, dues coses. Una, ja hem superat és més de la mitjanit, hem superat ja el diumenge 17 de maig, estem ja dilluns 18 de maig, però aquest diumenge 17 de maig ha estat Sant Giuliano Belletti, pel barcelonisme, 20 anys de la Champions de París. Si no ho vau poder escoltar, us recomano que el podcast del Tudiràs o a RACU.cat recupereu la conversa que vam fer l'altre dia amb Giuliano Belletti aquí al Tudiràs amb els Saperes, perquè és meravellosa, com explicava els detalls del que recordava de fa 20 anys, de la jugada, de la nit prèvia, la nit posterior... Meravellós parlar amb l'heroi de París durant uns minuts. Teniu la conversa penjada al podcast. I l'altre, ja en clau Barça, i amb això tanco, és Griezmann, que després de guanyar amb l'Atlético ha agafat el micròfon, evidentment agraït a l'afició matalassera, doncs, tot el seu suport, que és un Atlético més, que ho serà tota la vida, i no venia a tomb de res, ha deixat anar aquesta frase sobre el Barça.
12: Te pido perdón otra vez,

0: No, no me di cuenta del cariño que tenía aquí. Era muy joven y nada, hice un error. Volví a recapacitar y hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
1: Tot això, pedir perdón y cometí un error fichando por el Barça porque no me había dado cuenta del cariño que tenía aquí. Però no venia, no? No venia tom de res, això, ara.
2: Bueno, sí, lo que és el context aquest de que s'ha acomiadat de l'afició de l'Atleti de Madrid i vol mostrar aquest agraïment i tal i qual, pues, tampoc, jo no ho prendria malament.
1: No.
2: Però... Sobrava, però no ho prendria
3: malament. Jo em pensava que seria diferent, la frase, que ho diria més... No té per què dir-ho, no passa res, però quan sents el context i tal, pues ja està. Ja. Jo em pensava que seria més, no sé, que hagués dit... Pues,
1: me arrepiento o alguna
3: sí,
1: cosa així.
3: Sí, o que hagués nombrat... El nom, tothom sap que és el Barça, però no l'ha nombrat. No? Bueno, tu veus el context i dius, no tenia per què, però bueno.
4: A mi em fa l'efecte que pel Barça no és que tingui cap animadversió ni no. Cap odi, però que més aviat sent indiferència, que li és ja bastant igual, que ha oblidat bastant el seu pas pel Barça, que en canvi sembla que allà l'Atleti de Madrid, com que encara de tant en quant li diuen, mira, tot molt bé, ho has fet molt bé, ets un dels millors jugadors de la història de l'Atleti de Madrid, però tens aquesta taca o aquesta ombra, no? I com que segurament ell és una persona sensible, entenc, i li van recordant, doncs, avui. I com que li és exactament igual al Barça i li desperta bastanta indiferència i la deixa anar perquè li és exactament igual. Aquí, ara, l'Aleix ho deia, hi ha gent que li sabrà greu, però a Griezmann, ara mateix, Barcelona, sí, per ell Barcelona és... Moscou, o sigui, li és absolutament igual, i en canvi el que li diuen a Madrid, doncs sí que li afecta i la deixa anar, i ja ni se'n recorda o com a mínim no té en compte els efectes que això pugui tenir a Barcelona.
1: També et dic que aquelles tres temporades aquí a Barcelona tampoc és que brillés, no? Ni que al Barça li tingui un gran record. Que va guanyar una copa, no? La Copa del Rei aquella amb Koeman, no? Del 2021, si no recordo malament. Sí.
5: Però a vegades s'ha d'entendre en el moment que es diu. I davant de la gent vol escenificar, vol demostrar que estima molt l'Atlético de Madrid, d'alguna manera deixant a banda el que és el Barça, però si hi ha algú que li pregunta, oi, què tal en el Barcelona? Doncs segurament diria, pues, ha estat bé, em van tractar bé, vull dir, passa que a vegades els jugadors, perquè t'aplaudeixin una mica més,
3: que,
5: a vegades
3: que, dius que, això. Que quan veus el context i com ho diu, i de la situació que ho diu, dius, bueno, pues, igual no tenim per què dir-ho, però dius, bueno, va, tampoc no.
1: Bé, 102 partits, 34 gols, ja no passarà la història tampoc del Barça. Bonben i Barcanova, se'n va cap allà, no?, la MLS,
4: cap a Orlando.
1: Tot això, Orlando.
4: Sí, li encanta Florida.
5: Lligada al tomàquet.
1: Sí.
5: El tomàquet, Orlando.
1: Que és animat. Edu, felicitats per la part que et toca, pel patiment.
6: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Cedim primer la part del Girona, que encara està patint, Edu, i ara anem a l'Espanyol i a l'Alegria, no?
5: Sí, home, Dani? Estem sí, home, sí, perquè el Miquel està...
1: Hem d'animar entre tots.
5: Hem d'animar una mica, ara.
7: Hòstia, no, però... aquesta nit ho tindreu difícil. No. Realment, aquesta nit ho tindreu difícil, i perquè si no guanyes avui al camp de l'Atlètic de Madrid, que és un camp on el Girona no ha guanyat mai i que és molt difícil, però més facilitats que t'han posat avui, més facilitats que t'han posat avui, és impossible. Impossible. Però, clar, vull dir, doncs, si tens... vas davant de porta amb pistoles d'aigua, doncs, clar, llavors, doncs, res, doncs no passa res.
1: No. T'he de dir, però, que és cert que el Girona s'ha enfonsat, perquè abans ho mirava, mira, ha fet 3 de 21, 3 empats en les últimes 7 jornades, 3 empats i 4 derrotes.
6: 4 derrotes consecutives.
1: Sí, que són les 4 derrotes consecutives. I abans ho mirava, estem a la jornada 37, doncs a la jornada 30... abans d'aquesta ratxa de 3 de 21, el Girona tenia 8 punts sobre el descens.
7: Sí.
1: 8 punts de marge sobre el descens. I en canvi s'ha enfonsat a la classificació, els de baix han anat guanyant, com per exemple el Llevant, que és increïble, l'Alavés, el que ha fet el Sevilla en les últimes jornades, han guanyat de forma consecutiva partits i han sortit d'allà. T'he de dir, però, Miquel... que és el millor escenari possible. O sigui, dependre... No, hòstia, ja que t'has fotut el pou.
6: Això no ho ha dit.
1: No, t'has fotut el pou, però dependre de tu a casa.
6: Depens de tu jugant a casa contra un equip que està al teu nivell.
1: Clar, si no guanyes...
7: Depens de tu per anar al Trueta, amb un atac de cor el dissabte
1: no,
7: que ve la nit.
1: Però vull dir que el Mallorca ho té guanyar, molt més complicat, l'Elx...
2: Has de guanyar.
1: Sí, però...
2: No, que sí, que està bé, però que has de guanyar, que un empat no et serveix.
8: Ja, però depens de tu mateix.
1: Sí, si no és capaç de guanyar l'Elx a casa en una final, no mereixes estar primera, així de clar.
3: Aviam, l'ideal seria que tothom voldria que ja estiguéssim, però dintre del context negatiu, depens de tu.
7: No, clar, o sigui, has d'intentar, i ara ho sentirem, també ho ha fet Mitchell, tot i que em sembla que de manera poc convincent, però has d'intentar mirar-t'ho des d'una òptica positiva, perquè avui l'afició queda tocada, el Girona dijous va empatar amb la Reial Societat i va sortir del descens, i aquesta jornada, la penúltima, l'acaba en descens, i avui has tingut una oportunitat claríssima per poder guanyar en aquest camp, i jo crec que el Llevant, el Sevilla, el València i d'altres, l'Espanyol per descomptat, o Osasuna, avui venen aquí i tenen aquesta quantitat d'oportunitats i d'arribades rondant l'àrea i guanyen aquest partit. El guanyen, però és que el Girona no l'ha guanyat. I clara, sí, molt bé, depens de tu mateix, però és que has de guanyar. Si avui guanyaves, veient la resta de resultats, no et salvaves matemàticament, però fins i tot perdent a casa l'últim partit, si els resultats t'afavorien, fins i tot perdent et podies salvar. Ara és que has de guanyar peti qui peti. I a l'Elx li va bé l'empat. Vaja, sí, queden 90 minuts i encara hi ha una, tens una bala i aviam si encertes el tret, però a mi em costa plantejar-me aquesta nit, potser d'aquí 3 dies serà una altra cosa, però aquesta nit, venint d'on vinc i tenint les sensacions de frustració i d'equip innocent de cara a porta, em costa plantejar-me això com una bona notícia quan crec que avui podries haver guanyat perfectament, perquè, per exemple, l'Atlètic de Madrid, amb l'homenatge a Griezmann, ha regalat 2 gols que podrien haver entrat perfectament d'Almada i Pubill, però que l'han volgut donar a Griezmann i que, com que era una passada inoportuna, no ha estat gol. Però en un partit normal sí que hauria estat gol. Mm. Doncs a mi em costa ara mirar-m'ho d'aquesta manera, de dir, depens de tu. Sí, clar que depens de tu, perfecte, però avui has fet el préssec.
1: Jo el que et vull dir és que seria molt pitjor que estiguessis a la situació que estàs havent d'anar al Metropolitano, per exemple, a l'última jornada.
7: Sí, o la situació del Mallorca, l'Eix, que necessita guanyar i 3 resultats més.
1: Sí,
7: clar, per això. No, això sí, això sí.
1: És a dir, jo no em canvio per l'Elx. Jo, l'Elx, anar a Montilivi, jo tindria molta por de baixar, perquè si el Girona fa bé les coses, hòstia, algun dia ha de tornar a guanyar. Mira, a l'Espanyol li van tocar 18 jornades, però l'Espanyol potser és a la 8ª que ha de guanyar i trencar aquesta ratxa. No sé.
7: Com? No sé, no, tant de bo, tant de bo, però vaja.
8: El problema és la dificultat que veuen per fer gol.
7: Clar.
8: I això mentalment et pot fer atascar, d'alguna manera, per dir alguna cosa. Mm.
1: Ara, s'ha posat la zona baixa, no? Abans ho comentàvem, Dani i Roura. No, han passat coses molt estranyes. El Llevant, que semblava ja un equip de segona.
3: Jo, el tema del Llevant, abans ho comentàvem, em sembla... O sigui, em sembla una cosa... És, més que tot, perquè des de principi de temporada ja es van col·locar allà i a tothom deia... Ui, el Llevant ja està, pràcticament, ja està desagustat. O sigui, ja han tingut la força mental, bàsicament, no? Han canviat entrenadors, però han anat aguantant, i ara està en una situació... privilegiada, no? Jo crec que és el cas més sorprenent, no?
1: Sí, abans ho dèiem, que és el món al revés, perquè al Llevant, si el Mallorca guanya el seu partit contra l'Oviedo, està salvat.
3: Clar.
1: Perquè qualsevol empat a 42 punts el salva. En canvi, si el Mallorca no guanya i el Llevant i l'Elx queden amb 42, llavors sí que baixa el Llevant, perquè té l'avaraix particular per tot amb l'Elx, però només, sí. Només amb l'avaraix particular amb l'Elx. La resta d'empats salva el Llevant. És increïble, això. I de la resta, això, el Girona ha de guanyar, l'Elx baixaria i cauria a segona divisió, i l'Osasuna...
8: L'Osasuna s'ha complicat molt la vida.
1: Sí.
8: Porta 4 derrotes consecutives i s'ha complicat molt la vida.
1: I en els empats perd aquestes lliguetes. Té molts avaraixos perduts, l'Osasuna, que necessita anar al camp del Getafe a puntuar, com a mínim.
5: De totes maneres, estava mirant, dels equips de baix, el Mallorca va canviar d'entrenador, és el que està malament, el Girona no, l'Elx no, Osasuna no, i en canvi els tres que n'han sortit, Llevant, Alavés i Sevilla, van canviar d'entrenador. O sigui que a vegades el canvi d'entrenador pot anar bé, i en algun cas no. Com el cas del Mallorca. Els altres tres equips que estaven enfonsats, Sevilla, Alavés i Llevant, doncs de moment els hi va bé, o els hi ha anat bé, el canvi d'entrenador.
1: Anem a sentir...
7: Digues, Edu.
9: No, deia que a mi el que em crida l'atenció és que baixarà a segona, si no passa res estrany, un equip al Mallorca amb un tio que ha fet 22 gols, Muriqi.
1: Sí, sí, que pot ser Pichichi,
9: cara.
5: Sí, en recorda tant, Edu, dels que teníem nosaltres i vam baixar. Joselu, i qui era l'altre?
1: El que disparava, com es deia?
9: I Braithwaite.
1: Aquell argentí que estava com un llum de ganxo, també va fer molts gols.
5: Va
1: fer bastants gols, diria, i a segona també, no?
5: Braithwaite
9: no va jugar a segona amb l'Espanyol.
5: Ah, no? Van marcar molts gols. Molts gols.
1: Joselu i Braithwaite.
5: I va ser... No va ser Pichichi, el Joselu? Dels jugadors espanyols. Dels jugadors espanyols.
4: No, però Muriqi podria ser-ho, això seria realment històric. Acabar Pichichi i baixar.
1: Si fa un hat-trick contra l'Oviedo, podria ser-ho.
4: No, és que l'escenari en què el Mallorca guanyi 3-0 a l'Oviedo, Muriqi faci un hat-trick i baixin, és totalment... pot passar.
1: Factible, sí.
4: És probable.
1: Sí.
4: Passa que Mbappé, en principi, també jugarà la setmana que ve.
1: Ara mateix, si el Girona fa la feina i guanya, per tant, l'Elx és un dels que baixa, i si el Mallorca guanyés... necessita que l'Osasuna no puntuï, perquè si no està o que el Llevant no puntuï, perquè si no el Mallorca està molt fotut. El Mallorca té els abraixos també perduts, té un peu i mig a segona divisió, el Mallorca.
7: L'últim partit que ha guanyat el Mallorca és amb un Tilibi, toca't els dallonses.
1: Perquè... I no ho va mereixer, Miquel.
7: No, ho va mereixer la primera part, no. Perquè va ser millor, però la segona no, però el Girona aquell dia va fallar oportunitats incomptables, avui també n'ha fallat moltes, contra la Real Societat Remiro va ser el millor jugador d'un Ostià i van empatar i no vas guanyar. Vull dir, bé, és un problema que tens i com no el resolguis, doncs ja ho veurem. També és veritat que la porteria de l'Elx no és una gran garantia aquesta temporada, perquè han anat canviant entre Dituro i Iñaki Peña, però el Mallorca l'últim partit que ha guanyat és 0-1 al camp del Girona.
1: Sí, sí. Ara sentim Mitchell i també, evidentment, Manolo González, els jugadors del Girona, de l'Espanyol, i Eder Sarabia. Avui, després de la victòria de l'Elx contra el Getafe, Sarabia ja ha començat a mirar cap a Montilivi. De seguida, aquí el Tu diràs.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos i la una de la matinada. Escolta, els amants del futbol estem d'enhorabona. Mira, el Damià ho sap, i a vosaltres ja ho heu de començar a saber. Arriba el Mundial més llarg de la història. El més llarg de la història. 104 partits en 39 dies durarà el Mundial. Què et sembla?
11: Quant costa això?
1: Re. Amb el teu paquet de futbol ho tens tot sense cap cost addicional a Movistar.
11: Ja ho tinc.
1: A través de DAZN.
11: Ja ho tinc.
1: Clar, si tu tens el paquet de futbol i pots veure Movistar i DAZN a Movistar,
11: ja ho tinc.
1: Aquí t'entra el Mundial, tal com ho sents. A més, si voleu, per temps limitat, podeu canviar la tele i veure-ho encara amb més qualitat, perquè pots gaudir el Mundial a la Smart TV de la selecció espanyola, que és una TCL de 55 polzades. Des de 2 euros al mes, És una oferta limitada, aquesta TCL de 55 polzades, des de 2 euros al mes. Té un estalvi de 502 euros si compreu la televisió en els pròxims dies abans que arrenqui el Mundial. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola.
5: Home, a les 3 del matí un Corea Cabo Verde... T'aixeques a veure Corea Cabo Verde.
4: Cap Verd Aràbia sí, que està al grup d'Espanya. Per cert, demà, 5 llistes, Brasil i, entre altres, Cap Verd, rival d'Espanya, insisteixo.
1: Sí.
4: Demà estarem pendents, Espanya-Cap Verd, sí, 15 de juny.
1: I de la Fuente... Dilluns de la setmana que ve, quan s'acabi la Lliga, el dia 25, fa oficial la llista. Hi haurà molts jugadors al Barça, spoiler. A veure, Agut.
4: Demà també, Àustria, Congo i Curaçao.
1: Àustria, Congo i Curaçao demà. No ens ho parlem.
11: La selecció de Curaçao.
1: Agut, va, tornem al descens. Anem a sentir Mitchell i les sensacions que hi ha a Girona ara mateix.
7: Doncs mira, Mitchell, que ja mirava el partit de dissabte a Montilivi a les 9 contra l'Elx. Del partit d'avui no se n'ha parlat gaire perquè ara ja això és història, no afecta en absolut la resta de la competició, i del que es tracta és de guanyar el partit de dissabte a Montilivi. Per això Mitchell deia això.
12: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats, farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent a casa, Elx, partit tot o res.
7: Doncs és caixa o faixa. El Girona, que aquesta setmana ha jugat dilluns, dijous i diumenge, molta càrrega de partits, molt desgast, ara tindrà una setmana neta per preparar l'últim partit, aquest contra l'Elx. Amb aquestes són 17 jornades de 37 disputades en descens, amb aquesta 17, des de la 17a jornada, que el Girona no era en posició de descens, ara que s'acosta al final i torna, i Mitchell diu que veient com havia començat la temporada, hauria signat de totes totes a l'última jornada, dependre d'ell mateix per mantenir la categoria.
12: Sí, después de las primeras 5 jornadas de liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también, depender de ti es oro.
1: Doncs això, veus?
7: Doncs això és el que diu Mitchell. Per cert, avui el Girona ha acabat amb 10 perquè havia fet els canvis Mitchell i s'ha lesionat Francés, i caldrà veure si el central aragonès, que també deu estar batint perquè el Saragossa està a punt de baixar a Primera Federació, no és la millor temporada per ell segurament, doncs veurem si arriba a jugar contra l'Elx o si caldrà buscar-li un substitut, i de cara a aquell partit s'espera que Estuani estigui una mica millor i que si cal infiltrar-lo sigui perquè jugui més minuts que no pas avui, que n'ha tingut una mica més de 30.
1: Aquest sí que ha de jugar.
8: Sí, sí, el problema no és el partit del diumenge, és tota aquesta setmana.
1: Pensant
8: els jugadors, pensant en tot el que serà i de l'igual. Uf.
1: Sí? Costa això?
8: Sí.
1: Tremolen les cames en situacions així o has de ser molt fort mentalment?
8: No sé si tremolen les cames, però sí, està clar que ho tindran al cap constantment, no?
1: Perquè tu n'has viscut alguna d'aquestes? N'has viscut?
8: Suposo que sí, suposo que alguna m'ha tocat viure.
1: Abans de Göteborg també era això? No, és diferent, no. Perquè és una remuntada per seguir viu, no? No és per perdre la categoria. Ja. Tu què? Tu recordes alguna?
5: Jo crec que la darrera temporada, l'última temporada a l'Espanyol, a l'any 77-78, més o menys, jo crec que l'últim partit nosaltres havíem de guanyar a Salamanca, crec, eh? I si no guanyàvem, estàvem a expenses del que feia el Santander. I ens vam salvar.
8: Perquè va perdre el Racing.
5: No sé si va perdre o va guanyar, no ho sé. No sé. Havia de fer alguna cosa. Ja ho miraré.
1: Mira, busca-ho, que a tu t'agrada molt això de mirar dades.
4: No és amb el València que guanyeu una última jornada contra el Madrid i us salveu?
5: Bueno, això és amb el València.
4: Amb el València.
5: El València era el gol de Tendillo.
1: Tendillo, última
3: setmana,
1: sí.
3: Bona memòria. Jordi. No, jo aquestes situacions de baixar, no. No, sempre eren per situacions de... Que és diferent, no? Vull dir, tu al final, quan t'estàs jugant pràcticament el pormenor del club, és una altra història, eh? Això es pateix moltíssim.
1: Clar, i a més, amb tot això, ja l'ha afegit Miquel, que cada cop hi ha més rum-rum, amb que Mitchell no seguirà, no? Uh-huh. Clar, vull dir que tot això també és un còctel, ingredients dintre del còctel, que a veure com es gestiona tot plegat, no?
7: Clar, jo vull pensar, avui abans del partit, però pensava, en el cas que el Girona avui hagués guanyat i que els resultats haguessin acompanyat i hagués mantingut la categoria, perquè avui era un escenari possible, pensava, aquesta setmana que ve, el Girona hauria de dir, si Mitchell no continua, que el tècnic a final de temporada marxa, perquè se'l pogués acomiadar com es mereix, que és com l'entrenador més important de la història del club, el dissabte contra l'Elx a Montilivi. Esclar, ara això queda en un segon terme, perquè del que es tracta és de la supervivència del club, però, clar, hi ha molts casos oberts de jugadors que acaben contracte, de l'entrenador, en el cas d'un descens a segona divisió hi ha jugadors que segurament no continuaran, vas pagar 15 milions per Benat, per exemple, un Aji que jugarà al Mundial amb el Marroc a segona divisió no hi jugarà de cap de les maneres. O sigui, hi ha molts fronts oberts que si vas a segona, a banda de la supervivència del club i de l'estabilitat del club i del suport de la massa social, etc., doncs tot això, evidentment, també tindrà relació amb un hipotètic descens. Si et quedes a primera, tot serà molt més planer i hauràs aconseguit que el cicle de Mitchell, si és que s'acaba ara, que jo crec que s'acabarà ara, sigui un ascens, 4 permanències a primera i una Lliga de Campions. Seria més bonic així que acabar-ho amb un descens.
1: Que no està malament, evidentment.
7: No està molt bé.
1: Mira, Eder Sarabia ha començat a escalfar el partit apel·lant a aquell enfrontament d'infaust record pel Girona allà contra l'Elx a Montilivi.
13: Espíritu de Pere y de Pacheta, de Mister y demás, me acuerdo perfectamente de ver ese partido. Sí. Bueno, pues efectivamente, bueno, son señales a las que nos agarramos, que no son casualidad, que nos van a dar si cabe más energía y como digo, este equipo ya lo ha vivido la temporada pasada, en algo que es muy, muy, muy, condiciones muy parecidas, teniendo que ganar las dos y vamos a ir a por ello.
1: L'espíritu de Pere Milla i de Pacheta, que van ser l'entrenador d'aquell Elx i el golejador que va deixar el Girona, no?, un any
7: més. I de López Toca i de Pérez Palles, l'àrbitre de camp i el de VAR, que van expulsar Estuani. Aquest esperit també se l'hauria d'apuntar. En tot cas, jo entenc que faci això Éder Sarabia, perquè si el Girona està en una situació com la que està, recordeu que l'Elx, a la jornada, posem-hi 10, 12, 15, era un equip gairebé de Lliga de Campions. Per tant, d'alguna manera, també hem de justificar el declivi que han patit a la segona volta i durant part de la primera, perquè així com a l'Espanyol li ha costat molt guanyar durant la segona volta, l'Elx va estar gairebé als mateixos registres durant moltes jornades.
1: I sort que avui ha guanyat el Getafe, perquè si no l'Elx estaria també amb un peu a segona. Edu, algun consell pel Miquel Agut del que tu has patit fins que l'Espanyol s'ha salvat o no?
14: És difícil passar una setmana... Bé, mira... Que jo crec que tots els inputs que se li ha d'enviar a la gent del Girona aquesta setmana han de ser positius, que la mentalitat de tothom sigui positiva, i que s'intenti fer pinya perquè el diumenge sigui una caldera en favor de l'equip. Jo crec que serà molt més fàcil guanyar aquest partit si Montilivi rema des del primer minut fins a l'últim, i després si la cosa no va bé i hi ha un descens, ja hi haurà temps de sobres després del partit de lamentar-se i de passar factures. Però una cosa que jo crec que li ha anat bé aquesta setmana a l'Espanyol és que dimecres, en el partit clau contra l'Atlètic Club, tothom va remar des del principi, hi havia un gran ambient i l'equip jo crec que es va contagiar d'això. És veritat que no és el mateix escenari, perquè a l'Elx també li va la vida, evidentment. No jugues contra un equip que s'hi juga menys que tu, que no està tan desesperat com tu, però jo crec que qualsevol pensament positiu i energia positiva que aquesta setmana viatgi cap a la plantilla del Girona serà bona.
1: Increïble el que ha fet l'Espanyol. 18 jornades sense guanyar, i en 4 dies treu 6 punts, 2 victòries, dimecres i avui, i salvats. I ara hi ha opcions europees, Edu. És una bogeria, aquesta lliga.
14: Sí, a veure, és molt remot, perquè hauria de perdre el Getafe, guanyar l'Espanyol, a més li has de recuperar 5 gols en el gol a Veres General.
1: Sí, però no en tots els casos. És a dir, és que avui fèiem números. Si l'Espanyol guanya 1-0 la Reial Societat, això és factible, no? 1-0, sí.
14: Sí,
1: val.
14: Sí.
1: Si el Getafe perd 0-1 amb l'Osasuna, que s'està jugant la vida, això pot passar, no? Val. I el Rayo empata a Vitoria... que això podria passar, perquè no s'hi juguen res cap als dos. Bueno, el Rayo s'està jugant a Europa.
14: Hi ha un triple empat, oi? Amb el Rayo primer.
2: I el València no guanya.
1: I el València no guanya el Barça. Això pot passar.
14: Llavors el Rayo hauria de guanyar la Conference.
1: Clar, llavors, en aquest triple empat a 48 punts, Rayo, Getafe, Espanyol, el Rayo queda 7è i l'Espanyol 8è. Però si el Rayo guanya la Conference, la plaça va a l'Espanyol.
4: El Dani li explota el cap ara mateix.
1: No, tu has de guanyar 1-0, el Getafe perdre 0-1 i que el Rayo empati, i el València també que empati amb el Barça. I a partir d'aquí resar perquè el 27 de maig el Rayo guanyi el Crystal Palace. Això vol dir que el 8è aniria a la Conference, que seria l'Espanyol.
2: Som molt del Rayo.
1: Bé, no, sí que és una opció remota, però és una mica la bogeria que és aquesta lliga, no? El València, que està patint, pot anar a Europa. El Rayo pot anar a Europa, que també està lluitant amb el descens. L'Espanyol pot anar a Europa. L'Atlètic Club té una remota opció guanyant el Bernabéu, i si hi ha una combinació de resultats d'anar a Europa.
4: Al final l'Oviedo anirà a Europa. Tots a Europa.
1: Sí, sí.
2: No, bé, contra l'Europa.
1: Sí. No, això és molt difícil. El que s'havia de fer era salvar la temporada i s'ha aconseguit, a més amb una jornada de marxa, que això semblava impensable fa unes setmanes, no? I hem vist Manolo plorar, no sé, transmeta'ns una mica l'ambient que s'ha vist allà a Pamplona al final del partit, Edu.
14: Home, d'eufòria i d'alliberament, sobretot. De gent que es nota que tant a dins del vestidor com a fora, els 700 desplaçats, i gent que ho ha vist des de casa a Catalunya, que gent que ho ha passat molt malament, que aquesta segona volta de l'Espanyol ha estat una caiguda en pic. un equip que semblava que s'esfondrava i just ha aconseguit mantenir el vol just en aquesta setmana decisiva i avui s'ha notat. Com a Manolo, com a figura central de la celebració, a la gespa primer un cop ha xiulat l'àrbitre, els jugadors l'han mantejat, la gent ha cridat Manolo, Manolo. Ara en parlarem perquè la figura de Manolo en el futur és clarament el gran tema de l'Espanyol aquest estiu, malgrat que jo no crec que no arribarem a l'estiu abans que comenci la pretemporada, molt abans, vaja, l'Espanyol ha de tenir entrenador, Manolo González o algun altre, però el tècnic ha destacat això, que la unió de l'equip ha fet que l'objectiu fos possible.
15: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final la unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
14: Per cert que l'Espanyol avui ha fet història, primer equip a la història de la Lliga que després d'estar-se 18 jornades sense guanyar seguides en una temporada aconsegueix salvar-se. Fins ara el rècord estava en 17, el nou rècord queda establert en 18, gairebé mitja Lliga. A partir d'aquí, la gran qüestió, més enllà del que pugui passar per tancar la Lliga el dissabte contra la Reial Societat i aquestes remotes possibilitats d'Europa, o intentar quedar el més a dalt possible, el tema és el futur de Manolo. La permanència de avui, matemàtica, fa que el seu contracte es renovi automàticament per la temporada que ve. Així consta en el contracte de Manolo, que no tenia l'any que ve garantit, a no ser que se salvés. Ho ha aconseguit i l'any que ve té contracte. Seguirà Manolo González? És la gran incògnita. Ho decidirà el director general esportiu, Monchi, amb Alan Peix, el propietari i el club. Manolo vol seguir? Resposta claríssima del tècnic és aquesta.
15: Sí, tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament, lògicament no diré que no, ho he passat molt malament, però estic fort.
14: Diu que està fort Manolo, veurem què passa. Jo ara mateix, Aleix, no et sabria dir si continuarà o no, no ho sé, jo crec que són importants les sensacions per acabar la temporada.
1: Ai, castellà. Estem perdent l'Edu.
14: Disposa. Hola, em sentiu?
1: Ara sí, aquí, digues.
14: Sí. El que et deia era que, veurem, és la gran incògnita, ho decidirà el club. Els jugadors ho tenen clar. A la gespa l'han mantejat. Carlos Romero ha dit en declaracions a Movistar que la plantilla li vol demanar disculpes a Manolo perquè la segona volta ha estat sobretot una qüestió de jugadors. I fixa't el que diu un dels grans referents del vestidor, Edu Expósito.
16: És que és el nostre capità del vaixell, és el nostre, llavors nosaltres confiem en ell, ell confia en nosaltres, ho hem demostrat tots, i ho he dit sempre, al final necessitem que un projecte fort de molt de temps, i ho estem aconseguint. Al final és un ascens que no va ser fàcil, una permanència que no va ser fàcil, amb una plantilla, ja sabeu, i aquest any, una altra vegada.
14: Doncs a partir de la setmana que ve es començarà a saber si segueix Manolo González o no. És, ja dic, la gran incògnita. Ho decidirà Monchi, que avui ha fet el primer desplaçament com a director general esportiu i era també a les celebracions.
1: Molt bé, tindrem temps de parlar-ne del futur de la banqueta de l'Espanyol abans a tancar la Lliga. Aquest dissabte a les 9, Espanyol Reial Societat, amb aquestes mínimes opcions de jugar a la Conference League la temporada vinent. N'estarem pendents, serà una altra tarda nit de transistors aquest dissabte. Edu, gràcies, bon viatge de tornada.
14: Gràcies, bona nit.
1: Quin viatge, tu, més tranquil que tindrà l'Edu. Agut, ànims. Aquesta setmana ja veuràs com anirem animant a la parròquia.
2: I bon viatge.
1: I bon viatge, també. Sí.
7: Gràcies, home, Pichi. No, aquesta setmana espero que em facis algunes imitacions a la redacció per animar-me. Em farà falta que facis algun assaig d'algun article d'aquests teus per animar-me durant la setmana.
1: Ja farem. Apa, una abraçada. Adéu. Una abraçada. Adéu. Ha dit adéu? Sí, eh? Adéu, Miquel, s'ha tallat. Adéu, una abraçada. Bé, Dami, anem a tancar la jornada sentint alguna cosa d'Arbeloa, sisplau.
4: Ah, sí, home.
1: Una mica
4: avui d'humor. Dia tranquil pel Madrid, diumenge a Treva, ja sense res en joc. Victòria 0-1 al Sánchez-Pizjuán, partit seriós del Madrid, amb un gol de Vinícius a la primera part, una victòria que podria haver estat més àmplia si el propi Vinícius i Mbappé haguessin estat més efectius davant de la porteria sevillista. Els dos han estat titulars. En alguna ocasió han pogut trobar-se. Vinícius li ha donat algun gol fet a Mbappé que no ha transformat, i en d'altres ocasions no s'han entès, i sense ser res escandalós sí que hi ha hagut alguna gesticulació que els dos es podrien haver estalviat. Al final del partit, Arbeloa es mostrava conciliador amb els dos.
17: Creo que los dos han intentado dar lo mejor de sí mismo, cada uno, bueno, pues con sus dificultades que han tenido los dos, 4 meses difíciles para todo el mundo, también para ellos, pero creo que, bueno, pues son dos jugadores que los querría cualquier equipo del mundo, que si pudieran los tendría cualquiera en sus equipos, son dos de los 5 jugadores más desequilibrantes del mundo, seguro.
4: El Madrid acabarà la Lliga al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao. Sembla que hi pot haver-hi algunes baixes per molèsties i també perquè ara sí que el Mundial està molt a prop. Arbeloa ha donat noms.
17: Brini se ha retirado con alguna molestia, Aurelien tampoco estaba al 100% hoy, Din con un golpe. Bueno, veremos a ver cómo va la semana y si les podemos recuperar para el fin de semana. Y bueno, pues según los jugadores que tengamos, y no, también sabéis que la cantera nos puede echar una mano, como haya sido el caso de Leiva, que ha debutado aquí en Sevilla, otro chico más, así que también felicitarle a él y a toda la cantera por el gran trabajo que están haciendo.
4: Doncs entre aquests, Vinícius, Tchouaméni i Hausen, i els que puguin anar caient, ja veurem qui juga diumenge. Per cert, que tot i la derrota, el Sevilla ja està salvat. Fa uns dies semblava que l'equip sevillista se n'anava directament a segona, però 3 victòries consecutives, abans de perdre avui contra el Madrid, li han donat aire. Home, celebrem que se salvi una història.
1: I ara arriba Sergio Ramos, com a propietari, president, no sé si serà president, entrenador, jugador, no sé què farà. Ramos, ja m'ho espero tot, no, Dani?
5: Director esportiu.
1: Del que faci falta, sí, alguna cosa així. A veure, coses abans de tancar tertúlia. Raúl de Tomàs, era el jugador que deia el Dani Solsona. Pot ser, ens diu un oient?
5: José Lu i Raúl de Tomàs.
1: I Raúl de Tomàs, sí. I un altre oient ens diu, el Josep Lluís, Hasselbein va ser pitxitxi amb 33 gols l'any que l'Atlético baixa, la 99-2000. I baixa l'Atlético a segona, amb 33 gols. Te'n recordeu?
4: Jimmy Floyd.
1: Quina bèstia, sí, sí.
18: No, l'any que l'Espanyol guanya la Copa.
1: Hola, Quim Salvador.
18: Hola, bona nit.
1: Què dius, l'any que?
18: Sí, aquell any l'Atlético de Madrid juga final de Copa contra l'Espanyol a València i la guanya l'Espanyol, era el 2000.
1: La que Tamudo li roba
5: a Toni.
1: Sí. El Racing, ja és equip de primera. Hem canviat el Racing per l'Oviedo, de moment.
4: Més o menys.
1: L'any que ve, més o menys. I el Depor, d'Antonio Hidalgo, del tècnic granollerí, a 3 punts de tornar a primera divisió. Queden 2 jornades, si en guanya una de les dues, el Depor serà matemàticament equip de primera. Jo me n'alegraré moltíssim per l'Antonio Hidalgo. I ho remato, Dembélé s'ha lesionat avui en l'última jornada de la Lliga Francesa, molèsties a la cama esquerra, queden 2 setmanes per la final de la Champions PSG-Arsenal, a veure si és greu o no. En aquesta última jornada a la Ligue 1 s'ha suspès el Nantes

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: L'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports han posat una pantalla gegant que s'instal·larà al Parc de les Glòries per veure la Champions femenina el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda. És la primera vegada que la final d'aquest torneig de clubs femenins de la UEFA es disputa a territori noruec i tindrà lloc en l'estadi on normalment juguen tant les seleccions femenina com masculina d'aquest país. Com que és un esdeveniment important, l'Ajuntament ha decidit doncs, posar aquesta pantalla perquè tots els seguidors i seguidores que vulguin doncs, puguin anar a veure allà a la ciutat, a l'aire lliure, aquest partit. Així que, felicitats per la iniciativa de l'Ajuntament i ens veiem a Oslo, qui viatgi aquest divendres amb un Tu diràs especial. Gràcies, Pichi.
3: De res.
2: Adéu, eh? Diumenge us espero aquí, eh? Sí o no, Roura?
3: I tant.
2: Farem resum de la jornada, a veure que, si s'ha salvat el Girona, si no, si l'Espanyol va a Europa i si el Barça femení és campió o no de Champions.
4: A veure si el Miquel ja està més,
2: sí, home, sí,
4: més animat.
2: Veure, esclar, sí. Gràcies, Dani, també.
4: Que vagi bé.
2: Vinga, fins diumenge que ve. Gràcies, Damià.
5: Bona nit, Aleix.
2: Adéu, una abraçada. Divendres, us esperem a Oslo.
6: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
2: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
6: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'Esports de RAC 1.
7: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
6: I el dissabte a la nit totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
8: RAC 1.
6: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.

0: el suport de Manlleu i Gené, viatgem els de RAC1 cap a Oslo aquest divendres per fer un tuiràs molt especial prèvia de la Champions femenina. I ara ens centrem en una altra de les grans notícies d'aquest diumenge, que és el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que ha estat realment molt accidentat i que ha posat l'ai al cor a tots amb aquest accident esfereïdor d'Àlex Márquez, que afortunadament Quim Salvador no té res massa greu, no?
1: No, l'Àlex Márquez està ingressat a l'Hospital General de Catalunya i a aquesta hora ja el deuen haver operat d'una fractura de la clavícula dreta i que, segons ha informat l'equip Gresini, a la tarda li havien d'estabilitzar aquesta nit amb una placa. I l'Àlex també té una fractura marginal no completa a la vèrtebra C7, que ha de ser avaluada, segons la informació de l'equip, la setmana que ve. Ell està conscient i fins i tot ha publicat un missatge a les xarxes socials acompanyat d'una foto seva a l'hospital amb el text "Todo controlado, toca pasar por quirófano esta noche, pero no podía estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo". I encara bo, Aleix, que això ha estat
0: sí,
1: perquè, com deies, l'accident ens ha deixat glaçats i podia haver tingut conseqüències molt pitjors. Ha passat a la 12a volta, a Equador de la cursa, quan l'Àlex anava segon, enganxadíssim a Pedro Acosta, que liderava, i la KTM del Murcià ha fallat de sobte a la sortida del Revolt 9, això

0: L'entrada de la recta de contrameta és un punt ràpid i, a més, en plena acceleració, perquè els pilots entren a la recta, evidentment, donant gas a fons. En aquell moment anaven a més de 200 per hora, concretament, segons la imatge de televisió, a 216. L'Àlex no ha pogut esquivar la KTM. De fet, jo crec que gairebé ni s'ha donat que passava alguna cosa de la velocitat que van i tan junts que anaven. La seva roda del davant ha impactat amb la del darrere de la de Costa, ha perdut el control de la Ducati, i quan la moto ha anat a parar encara amb l'Àlex al damunt a fora de l'asfalt, a la zona de terra i gespa, evidentment, doncs Àlex i moto han començat a rodolar durant desenes de metres de manera molt, molt, molt violenta, a molta velocitat, i encara sort que l'Àlex no ha picat amb la tanca que hi ha al costat de la pista, perquè ja ha passat ben arran. Pedro Acosta, després de la cursa, ha explicat així l'accident.
1: No con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin posición y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado, ¿no? Entonces, Alex ha llevado un poco lo peor de mi problema mecánico, digamos. Entonces, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por KTM a Alex y a Johan, que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy. Nunca me había pasado estar como... Sí, involucrado en una red flag así, y más como ha sido de fea, ¿no? Porque muchas veces pues puedes aceptar que tú te equivoques, como lo que ha pasado al final de la carrera, pero que estas cosas pasen por un fallo mecánico, vamos a decir, saben todavía peor.
2: Ell no volia, però realment, sense voler, doncs, ha estat a punt d'haver-hi una tragèdia. Per sort, ens n'alegrem, com explica el Quim Salvador, i com ha dit Àlex Márquez a les xarxes, està bé, esperem que l'operació vagi bé i que es recuperi el més aviat possible. Quan tornarà a les pistes? Ja ho veurem, tu, que es recuperi. A més, hi ha hagut un altre accident, esgarrifós també, ho deia ara Pedro Acosta, ha estat el de Joan Zarco.
0: Sí, quan hi ha hagut l'accident de l'Àlex Márquez, la cursa s'ha aturat amb bandera vermella, i quan s'ha reprès, hi ha hagut una topada múltiple, tot just a la primera frenada, ni 15 segons havia durat aquesta segona mànega. S'han enganxat Luca Marini, Pecco Bagnaia i Joan Zarco, de manera que al caure el pilot francès ha quedat enganxat per la cama esquerra amb la roda del darrere de Bagnaia, i així ha anat arrossegat per la moto de Bagnaia durant un bon grapat de metres. Altre cop bandera vermella, ambulància a pista, silenci i por al circuit i pilot a l'hospital. Zarco també és el general de Catalunya, amb els lligaments creuats i el menisc del genoll esquerre trencats i una fractura al peroné. També podia estar molt pitjor, perquè si en lloc de la cama li enganxa una altra part del cos, no m'ho vull ni imaginar. Zarco passa la nit a l'observació i demà ja el portaran cap a França. Ha quedat, evidentment, un ambient de tensió i por generalitzats, però encara s'ha fet una tercera sortida, s'han fet 12 voltes per acabar la cursa i ha guanyat Fabio Di Gianantonio, aquest Gran Premi de Catalunya. I després ha explicat al micròfon de RAC1 que ha estat una victòria per tot plegat estranya.
3: Bueno, sí, ha sido un día un poco extraño, ¿no? Que sinceramente me esperaba de disfrutar la victoria de manera diferente, pero la verdad que en la pista soy súper contento porque hemos dado un gran show de performance. Eso ha sido siempre rápido todo el finde, y finalmente ha llegado la victoria. Luego también una otra victoria, es que todos estamos más o menos bien, y ha sido un día largo y nada, vamos a casa a desconectar un poquito.
0: El segon ha estat Fermín Aldeguer, precisament el company d'Àlex Márquez a l'equip Gresini. Havia arribat tercer, però una penalització a Joan Mir, que ha estat segona meta, doncs li ha servit per acabar segon. I com que també han sancionat a Iogura, que havia fet caure Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, que havia acabat quart, acabarà anant als despatxos al tercer grau del podi.
2: Per tant, Gian Antonio, Aldeguer i
0: Bagnaia,
2: sí. Aquest del podi.
0: Sí, val. Sí, per si no havíem tingut prou Sarau, a la tarda cursa. Han sortit sancions quan feia més d'una hora i mitja que s'havia acabat la cursa, i ha canviat tot. Marco Bezzecchi, que ha fet un Gran Premi de Catalunya molt discret, també ha estat beneficiat per el festival de sancions, i al final queda quart a la classificació de la cursa, i amb els 13 punts que suma, doncs en té ara 15 al capdavant de la general sobre Jorge Martín, que ha tornat a caure, 5 caigudes aquest Gran Premi, déu-n'hi-do Martín Aitor, i 26 punts sobre Fabio Di Gianantonio, que se situa tercer. Aquesta nit és el menys important, però jo crec que també la gent ho vol saber. Els Márquez queden a 75 punts l'Àlex del liderat, i a 85 en Marc. A veure quan poden tornar a la pista. El més important és que l'Àlex avui no ha tingut lesions tan greus pel que podia haver passat. Demà ja testa el circuit de l'Eix. A les altres categories han guanyat els respectius líders, Manu González a Moto2 i Máximo Quiles a Moto3.
2: La pròxima cursa és d'aquí dues setmanes?
0: Sí, l'últim cap de setmana de maig, Gran Premi d'Itàlia a Mugello.
2: Molt bé. Gràcies, Quim. Bona feina aquests dies.
0: Gràcies.
2: Vinga, adéu-siau, a descansar. I per tancar el Tu diràs d'avui, ens queda una altra gran notícia important en el món del bàsquet, en aquest cas. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
4: Hola, Aleix Parisser, molt bona nit.
2: Ho has explicat aquesta nit durant la transmissió del Barça-Betis. Xavi Pasqual ja ha pres una decisió, que és marxar, deixar el Barça de bàsquet aquest estiu i fitxar pel Dubai Basketball.
4: Sí, és una decisió que ara mateix és la que ha pres Xavi Pasqual, per tant és a un pas de deixar el Barça de bàsquet aquest proper estiu, llevat de gir de guió. Ja és una realitat que el tècnic ha comunicat el seu entorn més proper, de manera que els desencisos, la falta d'enteniment entre el que volia Xavi Pasqual i el projecte que hem anat explicant, i que ell mateix, Aleix, si recordes, es va encarregar de deixar palès amb unes declaracions que jo crec que ja passaran a la història recent del Barça a bàsquet, amb aquell "si estic aquí" de finals de principis d'abril contra el Panathinaikos. Tot ha anat a petar a les últimes hores, sobretot a l'última setmana, en què hi ha hagut un parell de reunions, sobretot una, Aleix, en què de nou el que demanava Pasqual de cara a la temporada que ve, tenint en compte que el que s'ha demanat aquesta temporada o es preveia per aquesta temporada no s'ha complert, el que demanava per la temporada que ve, finalment alguns dels elements semblava que tampoc es complirien, per bé que el Barça sí que és veritat que ha garantit un augment de pressupost i que hi ha jugadors com Moses Wright, com Josh Nibo, com Nkamua o com el mateix Mike James, que ja estaven acordats per petició de Pasqual. Doncs finalment en aquestes reunions, juntament amb el presumpte contacte del Barça de bàsquet amb Ivón Navarro, amb el tècnic de l'Unicaja de Màlaga, que el mateix Barça, tot val a recordar-ho, va desmentir, ha anat a petar aquesta decisió de marxar aquest estiu i fitxar per aquesta lucrativa oferta del Dubai Bàsquet, que passarà a situar-lo com l'entrenador millor pagat d'Europa amb una constel·lació d'estrelles. De fet, el Barça avui ha jugat, Aleix, i ha guanyat a Tenerife, 97-102, i ja li han preguntat a Xavi Pasqual pel futur. Ell no ho ha desmentit.
5: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff en la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije en Barcelona, hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal.
4: Doncs aquesta és la notícia que us expliquem, aquesta situació que, si em permets, és la reflexió a aquestes hores de la nit, una reflexió que, per exemple, ja exposada a xarxes, ja coneixem, és una decisió que ha pres Xavi Pasqual, i insistim, aquesta és la informació, i així és, però és una decisió que encara no s'ha vinculat a cap contracte. Per tant, ja sabem que el Barça últimament ens garanteix sempre sorpreses d'última hora i girs de guió, però en qualsevol cas, el que sí que us podem explicar, RAC1, com ja ha avançat el diari Marca durant la tarda, és que Xavi Pasqual ha decidit marxar i que si marxa serà el Dubai Bàsquet.
2: Val. Així estan les coses, quan encara queden dues jornades per tancar la fase regular, el Barça està lluitant per acabar segon, si no serà tercer o quart de cara al playoff, i després queda un playoff per intentar lluitar per una lliga. És difícil, el Madrid és favorit, hi ha molts equips que estan jugant bé, com el València, el Camp Múrcia torna a estar molt bé, no? Recordo que va arribar a una final fa no res, no? Va ser l'any passat?
4: L'any passat. Fa dos anys,
2: imagina't. Però clar, amb aquest ambient, a cada roda de premsa preguntant-li pel seu futur, jo crec que no és la millor manera d'afrontar el tram final de temporada.
4: Estic molt d'acord. També és veritat, deixa'm dir-te una cosa, que el Barça fins d'aquí un parell de setmanes no torna al Palau Blaugrana, perquè recordo que l'últim partit que té a casa havia de ser el 23 de maig, però és contra el València, juga a la Final Four, per tant, marxem ja el 31 de maig, que serà just abans del playoff. Per tant, encara tindrem temps per poder-li preguntar a Xavi Pasqual, sobretot plegat.
2: I després sap greu, a veure quina és la versió d'uns i dels altres, però que un mite com Xavi Pasqual, que és el tècnic que ha guanyat una de les dues Eurolligues de la secció, doncs hagi de sortir d'aquesta manera.
4: Sí.
2: Haurem d'escoltar les dues versions, insisteixo, però sap greu.
4: Totalment. L'empipada, Aleix, i això sí que és, vaja, absolutament inexplicable, és monumental d'en Xavi, i la decepció és monumental d'en Xavi, però no des d'avui, des de fa ja moltes setmanes. I això ha anat a desembocar aquí. Jo, i això ja és una opinió, i jo crec que no hem de tenir por i ser sincers amb l'audiència, això ja és una opinió, per mi hi ha algun element a l'equació, i això és una opinió, Aleix, insisteixo, no és informació, que és el president Joan Laporta, que és qui va finalment fer decidir Xavi Pasqual per tornar al Barça, i és un element que, segons em consta, hores d'ara no ha entrat en la situació. Però vaja, ell, insisteixo, la notícia que us explica RAC1 és que ahir va prendre la decisió de deixar el Barça i marxar cap al Dubai.
2: Al final de temporada. Molt bé. Doncs sí. A veure què passa amb la secció, perquè porta, si hi ha nou entrenador, si marxa Xavi Pascual i hi ha nou entrenador, quatre entrenadors.
4: Correcte.
2: En les últimes, que hi ha tres temporades, no? Grimau, Peñarroya, sí. Pascual i veurem qui arriba.
4: Seria pràcticament un entrenador per temporada en quatre temporades, amb l'afegitó que Joan Peñarroya va estar una temporada i escaig, que és aquesta.
2: Molt bé. Dani, demà més, una abraçada, gràcies.
4: Sí, deixa'm dir molt sí, ràpidament digues, que tant és bones notícies en clau catalana, perquè la penya ha guanyat el líder, el Madrid, 81-89, pràcticament garanteix els play-off i consolida la sisena plaça, i s'ha salvat el Lleida. Ja és matemàtic, 75-72, ha guanyat el Gran Canària.
2: Home, clar, llavors Manresa, Girona, Lleida, penya i Barça, 5 catalans més l'any que ve.
4: 5 catalans una altra vegada, això és una meravella, que diria el Giro.
2: Gràcies, pendents ara de l'NBA.
4: Una abraçada.
2: Adéu, vagi bé. Adéu. Ens queda l'últim minut per tancar, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques aquí al cap de setmana, el tu diràs, que és l'Àlex Farsac. Hola, Farsac.
6: Hola, Aleix, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Què més hem de saber?
6: Doncs mira, fem un petit recordatori, i és que el Chelsea ha fet oficial avui la incorporació de Xavi Alonso. El club anglès ha confirmat que el tècnic basc dirigirà l'equip blu les properes quatre temporades. L'extècnic del Real Madrid substituirà Lian Ross Senior. I demà a Anglaterra, de fet, hi ha un Arsenal Burnley. Els d'Arteta han de guanyar el partit per fer un passet més cap al títol, que ja el tenen pràcticament a tocar. Actualment els Gunners tenen 79 punts a falta de dues jornades per acabar la Lliga i el City darrere amb 77. Per tant, si guanyen i el City perd dimarts contra el Tottenham, es proclamaran campions.
2: City, no, dimarts hi ha un Bournemouth City i un Chelsea-Tottenham, que el Tottenham, si guanya, se salva. Per tant, compte, perquè avui ha perdut el West Ham de Paco Gémez, i dimarts en aquest Chelsea-Tottenham i també en el Bournemouth City es poden decidir o la Lliga per dalt o la permanència per baix. Què més?
6: Doncs mira, ara en bàsquet, a la NBA, d'aquí menys de mitja hora, a les dues de la matinada, el Little Caesars Arena, el setè partit de semifinals de la Conferència de l'Est entre els Detroit Pistons i els Cleveland Cavaliers, amb la sèrie empatada 3. Per tant, qui s'endugui aquest partit es veurà les cares a la final de l'Est amb els New York Knicks, que ja els esperen. En golfs, fa pocs minuts que el britànic Aaron Ray s'ha proclamat campió del PGA Championship. L'espanyol John Ram ha quedat segon, segellant així el seu sisè podi als majors. En tennis, l'italià Jannik Sinner avui s'ha proclamat campió dels Masters de Roma després de derrotar el noruec Casper Ruud per 6-4 i 6-4 en 1 hora i 45 minuts. Amb aquest triomf, l'actual número 1 del món al rànquing ATP ha guanyat els 5 primers Masters de l'any i ja n'encadena 6, convertint-se amb només 24 anys sent el tenista més jove en guanyar els 9 del calendari, superant a Djokovic, que va fer-ho amb 31. I un últim apunt, en ciclisme, Vingegaard s'ha imposat en la novena etapa del Giro. El ciclista danès s'ha endut la victòria en el quilòmetre final, superant a Félix Gall de l'equip Decathlon. El portuguès Alfonso Eulàlio es manté com a líder de la classificació general.
2: Doncs mira, i acabem també felicitant el Vilassana, tu que guanyes la Copa de la Reina d'hoquei patins després de superar el Telecable en la final disputada avui per 3-1. Així que felicitats al conjunt català. Gràcies, Farsac.
6: Bona nit.
2: Adéu, a descansar. Aquí ho deixarem. Avui, en aquest tu diràs que hem fet una mica més llarg del que és habitual després de tota l'actualitat esportiva que hi havia en una jornada intensa, com aquesta penúltima de Lliga a Primera Divisió amb tot el que ha passat. Gràcies al Pol Llergo, a la part tècnica aquest diumenge del tu diràs, i a la redacció d'Esports de RAC1, com sempre. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Comença una setmana interessant amb la Champions femenina, la final de la Champions femenina a l'horitzó. Divendres serem a Oslo, amb l'última jornada també a l'horitzó, dissabte i amb moltes coses que han d'anar passant en aquests pròxims dies. Aquí us ho explicarem, com sempre, el tu diràs. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
7: Tu diràs.
8: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
9: Accessible, pràctica, fàcil.
8: Ràdio en directe.
9: Contingut a la carta.
8: Podcast.
9: El que vols, quan ho vols.
8: A l'aplicació de RAC1.
10: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: a Peloterra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 18 de maig del 2026. La setmana comença amb ruixats en punts del Pirineu, que amb el pas de les hores s'estendran per les comarques de Girona, per la costa i pel prelitoral, sobretot de Barcelona, també pel Pirineu, pel Prepirineu i per la Catalunya central. Tot plegat amb un ambient, si fa o no fa, com el d'ahir, durant la setmana aniran pujant les temperatures. A Andalusia, el PP ha fet curt, es queda a les portes de la majoria absoluta, tot i que ha tret un magnífic resultat. Juanma Moreno Bonilla ha obtingut 53 escons, 5 menys dels actuals, i ara queda en mans del Vox, de Vox per governar. El PSOE ha perdut 2 i queden 28 per sota dels 30 actuals, el pitjor resultat de la història del PSOE andalús. Vox n'ha guanyat 1 i en suma 15. Tot i que el resultat més espectacular és Endavant Andalusia, que arriba als 8 escons, en guanya 6 i supera la coalició d'esquerres per Andalusia, que es queda igual amb els 5 diputats. Analitzarem a partir de les 9 els enviats especials de RAC1 a Andalusia, Jordi Armenteres i Arnau Mañé. Seran temps de tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Joaquim Fort, Teresa Conillera i Josep Martí Blanc amb el Pere Mastre mitjant l'ull de poll. A més, també comentarem l'arrencada de la tercera setmana consecutiva de mobilitzacions dels docents per reclamar millores laborals i més recursos. Avui fan vaga els centres del Barcelonès, Barcelona i el Barcelonès, i hi haurà una manifestació a les 12 als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Ho seguirem a partir de les 8 amb l'Eudald Martínez. Als esports, l'Espanyol aconsegueix la permanència primera després de guanyar el Camp d'Osasuna 1-2. En canvi, el Girona, que va perdre 1-0 amb l'Atlètic de Madrid, s'ho jugarà tota l'última jornada, dissabte a les 9 del vespre a Montilivi, Girona-Elx. I només li val la victòria, guanyar i es manté primera. Així de clar, una final on si guanya es manté primera divisió. Ho analitzarem amb una ampla tertúlia esportiva. Avui Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico, Xavi Puig i Jordi de Planell. Que, per cert, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula que va fer-se ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb una patacada descomunal, que la notícia és que tingui només una fractura de clavícula. Mare meva, quina patacada d'Àlex Márquez. Això quan deixem enrere un cap de setmana negre amb dos tirotejos, una a Barcelona i l'altra a l'Hospitalet del Llobregat. Els Mossos encara busquen dos dels autors dels fets, però ja tenen coll avall que cada cop hi haurà més venjances a trets al mig dels carrers. Ho llegim a La Vanguardia. I atenció, perquè l'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència internacional per un brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'OMS organitza alerta del risc d'expansió regional i reclama coordinació entre països sense restriccions de viatge. Això sí, ho parlem avui aquí també al món a RAC1. Per cert, que l'Ondius, el carrer on hi va haver el brot d'antivirus, arriba avui al port de Rotterdam. També avui mateix la pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà ja rebre visites. El dia que cap a quarts de 12 també rebrem nosaltres una visita. En aquest cas, el del gran actor Enric Auqué i el del director Pol Rodríguez, que conjuntament amb Isaac i la Cuesta ens presenten una sèrie que pinta molt bé, que es diu Rabalejar, sobre el Raval. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Collell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Víctor?
2: Sí, el resultat de les eleccions a Andalusia. D'una banda, el PP no ha aconseguit el que es va proposar i, tot i que ha guanyat, no ha assolit la majoria absoluta, però sí que es podrà consolar amb el que li ha passat al PSOE, que ha tret els pitjors resultats de la seva història a la regió. El candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, no creu que sigui una victòria amarga i, en canvi, María Jesús Montero, exministra i candidata socialista, sí que ha admès la derrota.
5: No hemos quedado a esos dos escaños, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
6: No son para nosotros unos buenos resultados, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan y como siempre este es un partido que aprende.
2: El PP necessitarà Vox per governar. Moreno Bonilla tindrà 53 diputats i en necessitava 55 per la majoria absoluta. Ha perdut 5 cadires respecte a les últimes eleccions i el PSOE s'ha quedat amb 28 escons. N'han perdut 2.
0: Val. Anem a l'altre titular, que sens dubte és el gran resultat d'Endavant Andalusia, partit d'Esquerres, que ha estat la quarta força superant la unió de Sumar i de Podem.
2: Sí, PP primer, PSOE segon, Vox ha estat la tercera formació més votada, amb 15 escons, guanyant-ne un respecte a les últimes eleccions, i quarta posició, com deies, per Endavant Andalusia, liderada per José Ignacio García, que amb 8 escons ha quadruplicat resultats. El candidat ha volgut reivindicar-se com a única alternativa al Partit Popular.
3: Frente a la vía de Moreno Bonilla, solo está la vía del andalucismo. La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular. Aún no, pero tiempo al tiempo.
2: Amb aquestes eleccions acaba el cicle electoral autonòmic que havia impulsat el PP, amb Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia, i que ha acabat sortint-li malament perquè els populars no han aconseguit la majoria absoluta enlloc, a cap regió.
0: A veure, sobre el tema d'Andalusia ho dic perquè sembla molt, molt interessant. Primer, que al PP li passa el mateix exactament que a les últimes, que a totes les restes d'autonomies, es convoquen eleccions i vas a petar mans abans de Vox. El resultat és, si mirem en perspectiva del PP, Andalusia ha sigut un feu socialista tota la vida. Tota la vida. Tota la vida. Va haver-hi la patacada del PSOE de Juan Espadas, i Juanma Moreno Bonilla va aconseguir el que és aquest home d'Hospitalet, no volia que és l'Hospitalet de Llobregat, va aconseguir la majoria absoluta. Ara hi ha hagut un problema amb tot plegat, i és que en aquesta convocatòria d'eleccions Juanma Moreno ha tret un resultat, al meu entendre, molt bo. Problema, no suficient. Ara estem amb aquestes històries de les majories absolutes per no pactar amb Vox, i la veritat és que si reclames majories absolutes acaba passant això. Doncs que un resultat, com ell deia, no és matrícula d'honor però excel·lent, acaba sent empetitit perquè hauràs de pactar amb Vox. Més enllà d'això, el resultat de María Jesús Montero és la demostració de que Pedro Sánchez va a la seva. És a dir, amb ell això de les autonomies li refot i el que busca és la victòria final a les eleccions generals, que seran d'aquí un any, i veurem què passarà d'aquí un any, perquè les notícies són molt efímeres. Són molt efímeres. Per tant, vés a saber el que pot passar d'aquí un any, però de moment el resultat del PSOE respecte a la història és una patacada. Respecte a la història. Respecte a l'última, doncs baixes dos només, però esclar, perquè et col·loques com el pitjor moment de la història del socialisme en una comunitat tan socialista, tant d'esquerres com és Andalusia. I a l'esquerra, Endavant Andalusia. Endavant Andalusia és un partit que porta un senyor que és professor d'educació pública i que parla somrient, que no et renya i que no et demostra que l'esquerra té superioritat moral. És la gran diferència amb una esquerra agra, antipàtica, que t'assenyala, que et castiga, que et dona lliçonetes. No, parla dels temes de la gent, parla amb un somriure i no va la... I, per cert, plurinacional i sobiranista. I andalusista. O sigui, això és molt important deixar-ho d'aquest partit, que, per cert, la presidenta del qual és Teresa Rodríguez, que ja va sortir, diguem-ho, del grup de Podemos i de Sumar i de tot això. En fi, avui en parlarem aquí al món a RAC1, com també parlarem d'un altre tema que aquest afecta encara més, que és la vaga de mestres, perquè avui li toca el torn al barcelonès.
2: Sí, els docents es manifesten a les 12 del migdia amb una columna que sortirà dels Jardinets de Gràcia, de Barcelona, i a primera hora del matí, a partir de les 8, també es preveu que hi hagi altres accions sorpresa, diuen, també a la ciutat. Mentrestant, demà passat, dimecres, hi ha una nova reunió entre el departament i els professors en què s'espera que la conselleria posi sobre la taula una nova proposta per millorar les condicions dels mestres.
0: Avui en parlem també, però l'altra gran notícia, avui en parlarem àmpliament, és que queda una jornada per acabar la Lliga. L'Espanyol ja s'ha salvat, i el Girona ha de guanyar en una final. Aquesta sí que és la gran final. L'altre dia em sembla que era Michel que deia que no sé quin partit era el partit més important de la història del Girona. Nord, el partit més important de la història del Girona és aquest dissabte, Girona-Elx. Si es guanya, salvat. Si s'empata i es perd, al carrer. O sigui, no hi ha més història. L'Espanyol, la permanència, ahir a Pamplona.
4: Sí, victòria 1-2 de l'equip de Manuel González al camp de l'Osasuna, amb gols de Carlos Romero i de Quique García. L'Espanyol va fer una primera part de la temporada històrica, però van quedar 18 jornades sense guanyar i el fantasma del descens va començar a sobrevolar Cornellà del Prat. Això ja és història, I ara Manuel González ha demanat continuar la temporada que ve.
7: Tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Jo em vull quedar, torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort.
4: Manuel González, que fins i tot ahir va acabar mantejat pels seus jugadors després del partit. Fins i tot, encara que sigui una carambola, però només perquè quedi dit, l'Espanyol té opcions de jugar a Europa la temporada que ve. Necessita, com dèiem, una carambola, guanyar la Real Societat el proper cap de setmana i mirar el que passi a tres altres camps de futbol. L'Osasuna ha de guanyar el camp del Getafe per 2 gols o més, l'Alavés ha de derrotar el Rayo Vallecano i el València de perdre contra el Barça.
0: Bueno, tampoc és tan...
4: Per això,
0: tampoc
4: per això
0: és escarat, eh? És a dir, et salves i pots anar a Europa. O sigui, com ha sigut aquest final de... Sí. Com ha sigut aquest final de temporada? És a dir, l'Espanyol, que ahir encara tenia opcions de baixar, avui encara pot jugar a Europa. Molt complicat.
4: Sí.
0: Molt complicat perquè són 3 partits. Primer ha de guanyar, després ha d'esperar que el Barça guanya més talla, que tampoc seria estrany. Ha d'esperar, això sí, que l'Osasuna guanya 2 o més gols a Getafe, vull dir, clar, tot es complica més.
4: Sí, deixa'm dir-te que la lluita pel descens està molt emocionant perquè a falta d'una jornada poden baixar 5 equips.
0: Sí, sí.
4: Mallorca, Girona, Elx, Osasuna i Llevant.
0: Jo crec que Mallorca està segona. Sí. Em sap greu dir-ho, però molt greu, però Mallorca està segona. La resta sí que hi haurà patacades, jo crec que del Girona a Elx surt el tercer. I, com deien, que la creu va ser el Girona, que va perdre 1-0, això sí, davant és el tocador de la senyorita Pepis. Mira que en tens de clares, eh? I n'hi ha manera.
4: Sí, sí, sí. Dissabte, com dèiem, a les 9 està obligat a guanyar l'Elge a Montilivi. L'equip de Mitchell va tenir 2 ocasions claríssimes només començar, però va ser l'Atlètic de Madrid qui es va avançar amb un gol de Lugman. I al final, Claudio Echeverri i sobretot Cristian Estuani van tenir l'empat a les seves botes, però van fallar 2 gols cantats. Malgrat les urgències, Mitchell diu que hauria signat jugar-se la permanència a l'última jornada.
8: Sí, després de les primeres 5 jornades de Liga l'hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro.
4: I per la seva banda, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou.
9: Me despido del estadio, pero siempre llevará un corazón en mi corazón. Una vez culé, siempre culé. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
4: El davanter polonès va rebre un bany de multituds i en acabar el partit es va dirigir a l'afició com ara sentíem. Amb la victòria d'ahir al camp del Betis, el Barça completa una temporada perfecta a casa amb 19 victòries en 19 partits. És el primer equip de la Lliga que ho fa en tota la història. Entre d'altres partits, ahir també es va jugar un Sevilla 0, Real Madrid 1. Aquesta vegada no hi va haver cap incendi al club blanc, mentre el Florentino espera si pot convèncer o no José Mourinho perquè sigui el seu nou entrenador.
0: Que maco serà això de Mourinho. O sigui, el Porta per salvar el cul, eh? El Porta com a... Pues que és tornar... És tornar al passat, tornar a buscar la brega, tornar a jugar d'una altra manera. I l'entrenador que tenia, el tenia molt fàcil, del Madrid. L'entrenador el tenia molt fàcil. I era Xavi Alonso. Era l'entrenador. Xavi Alonso, que, per cert, ha fitxat pel Chelsea... Si ho dius tu, ho dic jo,
4: sí.
0: Perquè recordeu que el dissabte el Manchester City va guanyar la Cup a...
4: Wembley. Sí, no?
0: I d'Àlex Márquez no diràs res, o
4: sí,
0: què?
4: Sí, home, sí, sí.
0: La patacada,
4: sí.
0: Àlex Márquez...
4: Sí, noi.
0: Hosti, tu.
4: Sí, a veure, l'han operat aquesta nit d'una fractura a la clavícula dreta que va fer-se ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda duríssima ahir a Montmeló. Afortunadament, i diem afortunadament, perquè la patacada va ser esfereïdora, sembla que no passarà d'aquí. I una notícia sonada al món del bàsquet, i és que Xavi Pasqual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i marxar a Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club. El Barça encara ha de jugar els play-offs de l'ACB, però llevat que hi hagi un gir de guió en les properes setmanes, Xavi Pasqual no continuarà al Barça. I mentrestant, el Lleida ha certificat la permanència a l'ACB després de guanyar de 3 al Gran Canària, i la Penya, que va aconseguir una gran victòria de 8 punts a la pista del Real Madrid. Ricky Rubio, amb 21 punts, va liderar el Joventut, que té a tocar els play-offs pel títol.
0: Més enllà dels esports, Barcelona ha deixat enrere un cap de setmana en 2 tirotejos que tornen a augmentar la sensació d'inseguretat.
2: Sí, d'una banda, dissabte a la tarda, un home de 43 anys va morir a trets a plena llum del dia a la Campana, al carrer de la Mineria. La víctima tenia antecedents per tràfic de drogues i els Mossos investiguen si el crim està relacionat amb un conflicte entre clans sud-americans. La policia encara busca el sospitós. I d'altra banda, durant la matinada d'ahir hi va haver un altre tiroteig al barri de Sant Josep, a l'Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, no hi va haver ferits i la Guàrdia Urbana va aconseguir arrestar un dels dos presumptes autors quan intentava fugir en cotxe. En canvi, l'altre va aconseguir escapolir-se dels agents, tal com llegim avui a La Vanguardia. Per cert, els investigadors dels Mossos ja han normalitzat les venjances a trets al bell mig del carrer.
0: I qui ja torna a estar entre reixes és, us en recordeu, que en vam parlar fins i tot amb gent que en sabia, amb una persona que el coneixia, que havia treballat a presons. El qui està entre reixes és Dino Marcelo Miller, que és un dels delinqüents més perillosos del país, que va sortir de la presó de Lleida ara fa un mes.
2: Sí, les autoritats ja van advertir que hi havia un risc altíssim que tornés a delinquir, i aquest cap de setmana ha intentat atracar un supermercat de Lleida amb una pistola de fogueig. En el passat, Dino Marcelo Miller va complir una condemna per 3 assassinats, i quan va sortir llibertat per primer cop l'any 2021 ja el van detenir per atracar 2 supermercats. Ara el jutge ha decidit enviar-lo de nou a la presó, acusat d'intent de robatori amb violència.
0: És una novel·la, la d'aquesta persona, perquè ell mateix sap que el millor lloc com pot estar és a la presó. Així de clar, perquè és una persona que no està integrada a la societat, a més ho deia a les persones que el coneixien, que ell on ja està integrat és a la presó, i que el millor que podia passar... I em sembla que ha establit alguna mena de relació allà dins. O sigui que tot plegat és una... És així de bèstia. Però hi ha gent que està incapacitada per assolir els mínims per estar inserida dins de la societat. I el temps. Avui pluges a molts llocs de Catalunya.
10: Sí, però després la resta de setmana pinta millor, eh? Portem bones notícies si us agrada la calor, perquè pugen clarament les temperatures aquesta setmana. Però de moment avui hem de pagar encara aquest peatge d'aquests ruixats que descarregaran a moltes comarques. De fet, ara mateix està plovent al Pallars Jussà, també l'Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa, i a mesura que avanci el matí es formaran ruixats en punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i també de Girona, Catalunya Central, i a la tarda bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, Costa Central i al voltant dels ports, amb cota de neu avui al voltant dels 2.000 metres. Hi ha avisos per intensitat de pluja avui a les comarques de Girona i també a Osona, amb temperatures com les d'ahir, entre els 19 i els 24 graus de màxima. I la notícia aquesta setmana serà aquest ascens dels termòmetres, serà progressiu, demà es notarà clarament, sobretot a l'interior, on podríem tenir alguns valors que cap a ponent ja superessin els 27-28 graus de cara a demà, i demà a la tarda encara amb ruixats al Pirineu i comarques interiors de Girona. I després, a partir de dimecres, anirà pujant més a temperatura i de pluja cada cop n'hi haurà menys, com a molt algun ruixat aïllat en punts del Pirineu.
0: Molt bé. I en salut, ara resulta que l'Organització Mundial alerta d'un brot d'Ebola, que és el més perillós des del 2018. Sí. Noi, prou ja!
2: Brot que afecta sobretot la República Democràtica del Congo, però que amenaça d'escampar-se per altres racons de l'Àfrica. L'OMS ha declarat l'emergència de salut pública d'importància internacional. Ara mateix hi ha 246 casos sospitosos de contagi i ja haurien mort 88 persones, tot i que encara no hi ha confirmació clínica. De moment s'han detectat 2 casos a Uganda, on un d'ells ha acabat morint, però el ministre de Sanitat de la República Democràtica del Congo, Samuel Roger Kamba, demana no ser alarmistes.
11: L'epidèmia no serà incontrolable perquè no hi hagi vacunes ni medicament. No, us repeteixo que això no és una epidèmia que acabem de descobrir. El 2012 ja en vam tenir una. A Uganda d'aquesta soca ja n'ha hagut, i d'epidèmies d'Ebola n'hem tingut 16. Aquesta és la 17a, així que almenys sabem controlar l'epidèmia.
2: L'Ebola es transmet exclusivament per contacte directe amb fluids corporals, per tant, no es pot contraure a través de l'aire, cosa que fa que sigui menys fàcil que es propagui.
0: Sobre l'antivirus, la pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà rebre visites a partir d'avui mateix.
2: La dona no té símptomes, ha donat negatiu a la segona prova PCR, i si es confirma amb una tercera que no hi ha ni rastre del virus, podria continuar l'aïllament a casa seva aquest proper dissabte. I qui també podrà rebre visites és la dona que està ingressada en un centre d'Alacant, després que també hagi donat negatiu a la quarta PCR. Per la seva banda, els 5 catalans que fan quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid també podran rebre visites a partir de demà, si donen negatiu en una altra prova que faran avui mateix. I si donen negatiu en una tercera prova encara, podrien marxar cap a casa a partir de dissabte. Pel que fa a l'home de 70 anys ingressat a Madrid, el govern espanyol apunta que evoluciona molt favorablement i que pràcticament ja no té símptomes.
0: I atenció, perquè a partir d'avui ja es pot fer servir el Bizum per pagar a segons quines botigues, o unes quantes botigues.
2: Per exemple, als bars, als restaurants, en tota mena d'establiments, però el que dèiem, la implantació serà progressiva. Cada entitat bancària comunicarà als clients quan poden començar a fer servir el Bizum per pagar amb el mòbil als establiments. Teòricament, si sou de CaixaBank, BBVA, Sabadell o Bank Inter, aquests són els bancs més preparats, que asseguren que ja ho tenen tot a punt per activar el servei. Ara ja hi ha molta gent, de fet, que paga amb el telèfon, però fan servir aplicacions com Google Pay o Apple Pay. La diferència amb Bizum és que l'operació es farà sense intermediaris, cosa que sobretot beneficiarà els comerços, que cobraran al moment i s'estalviaran les comissions que es queden algunes companyies.
0: Ui. Ui, el lío que pot haver aquí. No per res, perquè com ho faràs? Perquè mira, ara quan vas a pagar, normalment o pagues amb la targeta física o que jo crec que o pagues amb el mòbil. O sigui, aquí a la taula, que són de totes les generacions, qui paga amb mòbil?
2: Jo, de tant en tant, no sempre.
0: Jo?
2: Jo sempre.
0: Sempre.
10: Jo sovint.
0: Sovint.
12: Sí, normalment.
0: Normalment. Tu també?
2: De tant en tant.
0: De tant en tant.
2: Sí.
0: Amb targeta física?
2: Mai.
0: Mai.
10: Cada cop menys.
0: Cada cop menys.
2: Igual que la Mònica.
12: Molt poc.
0: Igual que la Mònica, molt poc. Amb caix?
2: Mai.
10: Poques vegades.
2: Molt poc.
12: Sí, si no és perquè n'he anat a treure expressament, saps, per comprar coses molt concretes, no,
0: val,
12: tampoc no em porto.
0: Perfecte. Porteu caix a la butxaca, ara?
2: No.
0: Jo
10: sí.
0: No. És molt interessant, aquest debat que hem fet ara, perquè aquí vol dir que el feu útil, bàsicament, això. Feu servir el Bizum sovint o no?
10: Sí.
0: Sí.
2: Sí.
12: Sí. Sí.
0: Val. Quan tu vas a pagar una botiga física amb la màquina, és fer pic i ja està. Jo ara el Bizum... Això, hosti, no va haver-hi cues? Cues? Perquè, aviam, quant val el cafè? 1,50. Molt bé. Primer, busca el Bizum. Que no és lent. Ai, que no és ràpid, perdó. Clica. Envia. Confirmació de rebre. Jo ho veig lent. Ara, no sé si ho veig lent o hi ha algun sistema que faci que es vagi més ràpid. No en tinc ni idea, però jo ho veig lent. Bueno, en fi, i en un bar o en un lloc d'aquests, més encara. I si fas, i si és una cua d'aquestes botigues de compra de roba i coses d'aquestes que va... 6:22.
13: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Encara havia de parlar del tema d'Eurovisió i del tema de que avui Esquerra segurament donarà vistiplau als pressupostos del govern d'Espanya... I que Canes, Barbra Streisand... Hosti, això sí que és un drama. No podran anar-hi per finalment al festival perquè s'ha fet mal al genoll, eh?
2: Sí, havia de rebre la Palma d'Or d'Honor dissabte durant la cerimònia de clausura del festival, però els metges l'obliguen a fer repòs. I ara en un comunicat diu que està molt emocionada, que li ha agradat molt, que li hagués encantat trepitjar la catifa vermella, però que no hi pot anar.
0: Molt bé. Ara sí, vinga, va. Què?
14: Doncs vinga, comencem recordant el millor tall de la setmana passada,
0: sí,
14: que és del programa Ike, de la ràdio argentina Vorterix, on estan tractant el tema dels ovnis i truquen a un especialista. El que passa és que potser no és l'especialista que tocava.
15: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
16: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
15: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
17: Yo soy urólogo, no ufólogo. Ah. Es parecido, pero no es lo mismo.
15: No. Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
18: Felicitats, un aplaus.
14: Es que los argentinos son especialistas en empanadas. I en alguna ocasió la incontinència també, però no la urinària, sinó la verbal.
0: Diu Mònica Hernández que ho sap tot, perquè és com... tot. El tema Bizum. El sistema és el mateix que els pagaments en targeta amb mòbil, és a dir, acostant el telèfon a un datàfon. El canvi és pel comerç, perquè en teoria no hi ha comissions.
2: El que s'ha de veure és si és tan ràpid obrir l'aplicació
0: ara.
2: Com ho és amb Apple Pay o Google Pay.
0: Ara. En fi, són les 6:24 minuts, com que aquí no he recordat de l'èxit de dissabte de... De què?
2: M'anava a fer després, però
0: ja
2: t'ho vas avançar.
0: Fer res, sí, clar, del City guanyar
2: era
0: la Copa.
2: Si
0: ja, tenim una altra cançó prevista. Tenim una altra cançó prevista. Per tocar la pera al pedrol, en tirarem una que vam tirar fa poc, però a més en versió orquestral, cantada no per la Elo, sinó per Jeff Lynne, que era el cantant de l'Elo, que és aquesta. Veus? Tenia una altra, avui. Tenia un andalús, avui, de posar. Però és que aquesta és meravellosa. Es va molt bé. Això, l'Elo, el Jeff Lynne, amb Last Train to London.

0: RAC 1.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
2: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
3: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
2: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
3: Més informació a palamosterrademar.cat.
4: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Cort Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Cort Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Cort Inglés.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
6: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
6: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
7: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros, a Punta Cana des de 970 euros, o fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
8: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
9: 66.205-66205 de la sèrie 29.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el PP ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i que dependrà de Vox per governar.
2: El PP ha guanyat amb 53 escons, però necessitarà Vox, que n'ha tret 15. El PSOE toca fons amb 28 diputats i endavant Andalusia dona la sorpresa amb 8, superant-la per Andalusia.
0: A Catalunya avui comença una nova setmana de vagues i de negociacions al sector educatiu.
2: Avui fan vaga les escoles i els instituts del Barcelonès i també hi ha aturades demà, dimecres i dijous. Els sindicats i el govern es tornaran a reunir dimecres.
0: Als esports, l'Espanyol ha aconseguit la permanència després de guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna.
3: L'equip blanquiblau jugarà una temporada més a primera, malgrat firmar una ratxa de 18 partits sense guanyar la segona volta. Manuel González vol continuar la temporada vinent i ha demanat públicament al club que li mantinguin la confiança.
0: En canvi, el Girona jugarà la salvació dissabte vinent contra l'Elx a Montilivi.
3: Ahir va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i ara està obligat a guanyar l'Elx, tant sí com no per salvar-se. I mentrestant, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en el comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou.
0: I en motor, Àlex Márquez es troba bé després d'operar-se d'una fractura a la clavícula dreta.
3: El pilot de Cervera també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda lletjíssima ahir a Montmeló. Afortunadament sembla que no passarà d'aquí. I en bàsquet, Xavi Pascual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de la temporada i marxar al Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club.
0: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos d'aquest cap de setmana estan relacionats.
2: De moment no se sap. Dissabte un home va morir executat a Barcelona i hores després hi va haver un altre tiroteig a l'Hospitalet sense ferits.
0: I Dino Marcelo Miller ja torna a ser a la presó tan sols un mes després de sortir a llibertat.
2: És un delinqüent que, segons la fiscalia, no estava rehabilitat. L'han enxampat atracant una tenda de Lleida a punta de pistola.
0: L'OMS declara l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola del Congo.
2: De moment hi ha 88 morts i s'ha escampat cap a Uganda. L'OMS diu que no hi ha risc de pandèmia i demana calma.
0: I a partir d'avui ja es pot fer el Bizum per pagar a bars, restaurants i botigues.
2: Primer arribarà als clients de CaixaBank, al Sabadell, al BBVA i Bank Inter. A la resta hi arribarà progressivament.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui toca agafar el paraigua en molts punts del país.
4: Sí, perquè ja hem començat la jornada amb alguns ruixats en punts de muntanya de les comarques del nord i a mesura que avanci al matí es formaran ruixats també en trams de la costa i del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Girona i també cap a sectors de la Catalunya central. I a la tarda, bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu i també al voltant del massís dels ports. Són ruixats que poden ser més intensos, sobretot a les comarques de Girona i també a Osona. Hi ha avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, però a partir de demà pugen els termòmetres.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 13 i 16 graus a la ciutat de Barcelona, 17 a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona, 10 a Artés i a Cervera i 12 a Vallirana.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dilluns 18 de maig del 2026.
5: RAC 1. El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
6: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
5: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
6: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
7: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
8: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
9: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
8: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
9: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
10: Pals i la cuina de l'arròs.
11: Fins al 31 de maig, als restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi, us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família.
10: Més informació al 972 63 73 80 i a visitpals.com.
12: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
1: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
12: Maleïda incertesa.
13: No podem preveure res.
14: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
15: No és meu. El va postular Heisenberg.
14: Heine, ¿quién?
1: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Laura Segú.
16: Ganes de cinema? Aquest dijous 21, tot coincidint amb la inauguració del nou cinema Premium de Barcelona, Movie Gran Sarrià Club, Movie Cinemas ens teletransporta de nou a la galàxia més famosa, amb l'estrena de The Mandalorian en Grogu.
17: I divendres 22 de maig, Movie Aribau Cinema celebra el 55è aniversari de la icònica Naranja Mecànica amb preparti de Campari.
16: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
18: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
19: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
20: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
21: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
22: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
21: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
23: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
24: Intuïtiva i renovada.
25: El món a RAC 1.
0: 6:37, a Andalusia. El PP guanya, però no aconsegueix l'objectiu de revalidar la majoria absoluta, però té el consol que el PSOE ha tret els pitjors resultats de la seva història.

0: són els dos grans titulars de les eleccions andaluses que es van fer ahir. D'una banda, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha guanyat, però s'ha quedat a dos escons de la majoria absoluta. Finalment s'ha adjudicat 53 diputats dels 55 que necessitava, una dinàmica i un patró que s'ha repetit després de les eleccions a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. El PP ha perdut 5 cadires i, per tant, el que dèiem, no han aconseguit el seu objectiu. D'altra banda, els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero com a candidata, han aconseguit els pitjors resultats de la història del PSOE a Andalusia, uns mals números que es poden llegir com una plantofada a Pedro Sánchez, que ha enviat a aquestes eleccions qui era la seva dona de confiança a la Moncloa. Montero, que s'ha quedat amb 28 diputats, per tant, n'ha perdut dos. Vox s'ha consolidat com a tercera força, guanyant un escó i quedant-se amb 15. L'únic consol, en aquest cas, que els queda als socialistes és que el Partit Popular dependrà de Vox, justament, per governar. De fet, el cicle electoral autonòmic que han impulsat els populars, amb Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i, per últim, Andalusia, els ha sortit malament perquè a cap lloc, a cap comunitat, han aconseguit la majoria absoluta. Ara, a tot arreu, depenen de la ultradreta de Vox. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Arnau Mañé, bon dia.
1: Bon dia. Les eleccions a Andalusia deixen el PP amb la mel als llavis perquè haurà de passar per l'adreçador de Vox. La intenció de Juanma Moreno és deixar-los fora del govern i assegurar-se'n el suport al Parlament. El PP, per tant, es queda a dos escons de la majoria absoluta, però el candidat i president andalús llança un avís a navegants.
2: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza preferida por parte de todos ellos, la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Tot plegat suposa una galleda d'aigua freda pel PP, que havia preparat una gran festa al centre de Sevilla, i també és un revés per la direcció de Feijó. Les eleccions a Andalusia tanquen un cicle electoral autonòmic que va provocar justament Gènova i que no ha sortit com pretenien. Vox en surt reforçat i té la paella pel mànec en la majoria de comunitats populars. Avui, justament, Moreno Bonilla serà a Madrid per celebrar la victòria amb el partit.
0: Ara ho deia l'Arnau, Vox sap que té la paella pel mànec, i ahir el seu candidat a Andalusia, Manuel Gavira, ja va demanar al PP que escoltin les demandes dels andalusos.
3: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces. Porque desde luego los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
0: El PP i Vox, doncs, que han aconseguit apoderar-se del feu socialista, que era Andalusia. El socialisme andalús ara ja només representa el 22% dels vots, a una distància abismal dels grans temps de José Antonio Griñán o Manolo Chávez. L'únic protagonisme de María Jesús Montero ara serà a l'oposició, però amb lluita constant també amb les altres esquerres, que no ho han fet gens malament. De seguida ho repassem, però abans anem cap a Sevilla amb el Jordi Armenteres. Bon dia.
4: Bon dia. Montero reivindica ara com a única oposició, tot i els bons resultats de les altres esquerres. Reclama el lideratge de l'oposició, admetent que pren la lliçó i repetint tres cops que els resultats d'ahir no són

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652 808 870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652 808 870.
2: De tornada a casa nostra, avui comença una nova setmana clau en el conflicte entre els professors i el Departament d'Educació. Aquest dimecres, demà passat, es farà la nova reunió entre les dues parts, en què s'espera que la conselleria posi sobre la taula una nova proposta per millorar les condicions del professorat. La trobada, recordem, s'havia de fer demà, dimarts, però finalment s'ha endarrerit un dia per qüestions d'agenda de la consellera. El govern també s'ha compromès a anticipar als sindicats l'oferta que els farà perquè la puguin estudiar amb temps, una oferta que els enviaran demà mateix. Tot i aquest mínim acostament entre les dues parts, la mobilització als carrers no s'atura. Aquesta setmana hi ha previstes quatre noves vagues. La primera avui, que tindrà com a epicentre Barcelona i el Barcelonès, amb una manifestació que començarà al punt del migdia, o del Martínez.
3: La segona setmana consecutiva de vagues al sector educatiu arranca avui amb una nova protesta territorial a la comarca del Barcelonès. A les 12 del migdia sortirà una manifestació des de Jardinets de Gràcia de Barcelona, i a primera hora del matí també es preveu que hi hagi altres accions sorpresa a la ciutat. Dimarts la mobilització es traslladarà al Maresme i al Vallès, dimecres qui es mobilitzarà és el sector de les llars d'infants, i dijous tornarà a ser el torn de mestres i professors, en aquest cas els de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La propera gran vaga nacional no arribaria fins al dimecres de la setmana que ve, el dia 27. Aquest cap de setmana el sindicat majoritari USTEC ja ha amenaçat amb endurir les protestes si no hi ha un acord aviat.
2: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
2: La Lliga de Futbol arriba a l'última jornada amb situacions completament diferents per l'Espanyol i pel Girona. Per una banda, l'Espanyol ha aconseguit la permanència matemàticament i, en canvi, el Girona té els deures per fer i dissabte haurà de guanyar tant sí com no l'Elx Pedrol per continuar una temporada més a primera divisió. Comencem per l'Espanyol, que ahir, com dèiem, va fer la feina al camp de l'Osasuna.
5: Sí, victòria 1-2 amb gols de Carlos Romero i de Quique García. L'Espanyol va fer una primera part de la temporada històrica, però van quedar 18 jornades sense guanyar i el fantasma del descens va començar a sobrevolar Cornellà al Prat. Això ja és història i ara Manuel González ha demanat continuar el càrrec la temporada que ve.
2: Enviat especial de RAC1 a Pamplona, Edu de Batlle, bon dia.
6: Bon dia, Pamplona va fer d'escenari de l'eufòria blanquiblava, alegria i alliberament després de l'1-2 havien aconseguit l'objectiu, deixant enrere més una molt mala segona volta. Els jugadors i els aficionats desplaçats van reconèixer Manolo González com a gran artífex d'aquesta permanència i el tècnic, emocionat, admet ser feliç.
7: Molt, molt content perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
6: Passat el tràmit de l'última jornada, amb opcions remotes d'anar a Europa, l'Espanyol haurà de decidir si Manolo continua la temporada que ve. Aquesta permanència renova automàticament el seu contracte un any més, però Monchi i el club decidiran.
2: La creu de la jornada va ser el Girona, que va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i que s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Sí, dissabte a les 9 del vespre està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per continuar una temporada més a primera. L'equip de Michel va tenir ahir dues ocasions claríssimes, només començar el Metropolitano, però va ser l'Atlètic de Madrid que es va avançar amb un gol de Lugman. Claudio Echeverri i sobretot Cristian Estuani al final van tenir l'empat a les seves botes, però van fallar dos gols cantats.
2: Enviat especial de RAC1 a Madrid, Miquel Agut, bon dia.
8: Bon dia. Dissabte que ve a les 9, Montilivi serà l'escenari d'una final. En joc, la supervivència a primera i l'estabilitat del club. El Girona ha de guanyar l'Elx per mantenir-se a primera i Michel ho sap.
9: Una bona setmana d'entrenament, preparar l'equip bé i guanyar. Guanyar. Estem preparats.
8: L'equip fa festa avui i començarà a preparar a partir de demà la final de dissabte.
2: I per la seva banda, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou.
5: Sí, el davanter polonès va rebre un bany de masses i en acabar el partit es va dirigir a l'afició. Va fer un discurs en què va dir que el Barça sempre seria casa seva i que tancava la seva

0: etapa com a jugador del Barça després de 4 temporades. Amb la victòria d'ahir al camp del Betis, el Barça completa una temporada perfecta a casa amb 19 victòries en 19 partits. Mai ningú abans en la història de la Lliga ho havia aconseguit. Entre d'altres partits, ahir també es va jugar un Sevilla 0, Real Madrid 1. Aquesta vegada no hi va haver cap incendi al club blanc, mentre el Florentino espera si pot convèncer o no José Mourinho perquè sigui el seu nou entrenador.
1: I ja que hi som, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula dreta que va fer-se ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
0: El pilot de Cervera, a més, també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda duríssima ahir a Montmeló. Afortunadament, sembla que no passarà d'aquí, i diem afortunadament perquè l'accident va ser esfereïdor. I una notícia d'impacte al món del bàsquet, i és que Xavi Pascual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i marxar a Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club. El Barça encara ha de jugar als play-offs de l'ACB, però llevat que hi hagi un gir de guió en les properes setmanes, Xavi Pascual no continuarà al club blaugrana. I mentrestant, el Força Lleida ha certificat la permanència a l'ACB després de guanyar de 3 al Gran Canària, i la Penya, que va aconseguir una gran victòria de 8 punts a la pista del Real Madrid. Ricky Rubio, amb 21 punts, va liderar el Joventut, que té a tocar els play-offs pel títol.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. Barcelona deixa enrere un cap de setmana amb 2 tirotejos que han tornat a posar la seguretat al centre del debat polític. Els atacs han deixat un mort i un detingut, i els Mossos ja ho estan investigant. De moment, Pol, no se sap si els 2 tirotejos estan relacionats.
5: El primer va ser en ple carrer a la Campana, al límit entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i va deixar, com deies, un mort. Era un home de 43 anys que tenia antecedents per tràfic de drogues. Els Mossos encara busquen l'assassí, que li va disparar almenys un tret al cap. I el segon atac va passar la matinada d'ahir, al barri de Sant Josep de l'Hospitalet. En aquest cas, no hi va haver ferits, i la Guàrdia Urbana va detenir un dels 2 presumptes autors quan intentava fugir en cotxe. L'altre va aconseguir escapolir-se. Segons llegim avui a La Vanguardia, la policia admet que els investigadors ja han normalitzat les venjances a trets a ple carrer. Per tot plegat, diversos grups municipals de Barcelona, com ara Junts, ja han exigit una compareixença urgent de l'alcalde Jaume Collboni.
1: I encara d'aquesta plana de successos, el jutge ha enviat a la presó Dino Marcelo Miller, és un dels delinqüents més perillosos del país, i quan va sortir en llibertat, ara fa un mes, les autoritats ja van advertir que hi havia un risc altíssim que tornés a delinquir. Un mes després, l'home torna a estar tancat a la garjola, ara després d'haver intentat atracar un supermercat de Lleida a punta de pistola.
5: Va passar divendres, Miller va intentar robar la botiga amb una pistola de fogueig i va marxar sense endur-se res de res. La Guàrdia Urbana el va detenir poc després al barri de Pardinyes i va comprovar que, efectivament, la pistola que duia era simulada. Recordem que Dino Marcelo Miller va complir una condemna per 3 assassinats i que quan va sortir en llibertat per primer cop el 2021 ja el van detenir al cap de res per atracar 2 supermercats. Per tot plegat, el jutge ha decidit enviar-lo de nou a la presó, ara acusat d'intent de robatori amb violència.
1: Sí, sí, 49. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola, que afecta sobretot la República Democràtica del Congo, però que amenaça d'escampar-se per altres racons de l'Àfrica. De moment, hi ha 246 casos sospitosos de contagi i, de fet, ja haurien mort 88 persones per aquest brot, tot i que encara no hi ha una confirmació clínica.
5: De moment ja s'han detectat 2 casos fora del Congo, a Uganda, i un d'ells ha mort. Segons l'OMS, no hi ha risc de pandèmia, tot i que ja és el brot d'Ebola més important des del 2018. Malgrat tot, el ministre de Sanitat del Congo, Samuel Roger Kamba, ha demanat no ser alarmistes.
6: L'epidèmia no serà incontrolable perquè no hi hagi vacunes ni medicament. No, us repeteixo que això no és una epidèmia que acabem de descobrir. El 2012 ja en vam tenir una. A Uganda d'aquesta soca ja n'ha hagut, i d'epidèmies d'Ebola n'hem tingut 16. Aquesta és la 17a, així que almenys sabem controlar l'epidèmia.
5: Aquest cop el virus és d'una variant molt contagiosa, amb una mortalitat més alta i que ara mateix no té vacuna. Tot i això, l'OMS recorda que l'Ebola es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones o d'animals infectats i que no s'encomana a través de l'aire. A banda, el Ministeri de Sanitat assegura que el risc de contagi per la població espanyola és molt baix.
1: I encara en salut, la pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona pel brot d'antivirus podrà rebre visites a partir d'avui mateix. Els familiars que la vulguin veure hauran de complir amb totes les mesures de seguretat, com ara, per exemple, dur EPIs.
5: La dona no té símptomes, ha donat negatiu a la segona PCR i si es confirma amb una tercera prova que no hi ha ni rastre del virus, podria continuar l'aïllament a casa seva aquest proper dissabte mateix. Qui també podrà rebre visites és la dona ingressada a Alacant, després que hagi donat negatiu a la quarta prova PCR, i pel que fa als 13 pacients que fan quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha també 5 catalans, avui els hi faran una segona PCR i si donen negatiu, demà ja podran rebre visites.
1: I a 9 minuts per les 7 del matí us expliquem que a partir d'avui ja es pot fer servir el Bizum per pagar en comerços com ara bars, restaurants i en tota mena de botigues. Ara bé, la implantació serà progressiva. Cada entitat bancària comunicarà als clients quan poden començar a fer servir aquesta aplicació per pagar amb el telèfon als establiments. Ara ja hi ha molta gent que paga amb el mòbil, però ho fan a través d'aplicacions com Google Pay o Apple Pay. La diferència amb el Bizum és que l'operació, en aquest cas, es farà sense intermediaris, cosa que beneficiarà els comerços, que cobraran al moment i s'estalviaran les comissions que es queden algunes companyies.
5: A través de Bizum Pay tothom podrà pagar acostant el mòbil al datàfon, com si fos una targeta de crèdit, però com dèiem, tot i que avui ja es pot fer, encara no estarà disponible per tothom perquè hi ha bancs que encara no tenen el sistema a punt. Teòricament, CaixaBank, el BBVA, Sabadell i Bank Inter són les entitats més preparades i asseguren que ja ho tenen tot a punt per activar aquest servei. Segons la plataforma, el pagament a través de l'aplicació hauria d'estar disponible al 100% a finals d'aquest any.
1: I avui arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos. Aquest matí està previst que Salvador Illa i Oriol Junqueras presentin l'anomenada línia orbital ferroviària. És l'acord que han tancat el PSC i Esquerra Republicana per unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, en tren, unir aquestes dues poblacions en tren, sense passar per Barcelona, com a part de la negociació dels comptes. De fet, els últims dies s'han intensificat les converses entre els dos partits i ara mateix tot fa pensar que el govern podria portar els pressupostos al Parlament aquesta mateixa setmana. Tot dependrà del que decideix el Consell Nacional dels Republicans, que es reunirà aquesta tarda. Si donen llum verda als socialistes, només els faltarà el suport dels comuns, que de fet tenen previst reunir-se amb el PSC avui mateix per segellar un acord definitiu. I per cert, encara un últim apunt. Us expliquem que el 2025, l'any passat, va ser l'any amb més execucions per pena de mort en més de 40 anys. Segons l'informe anual d'Amnistia Internacional, publicat aquesta matinada, l'any passat van morir executades 2.700 persones arreu del món, un 78% més que el 2024 i, de fet, la xifra més alta des del 1981. El principal responsable d'aquest increment és l'Iran, que ja concentra 8 de cada 10 execucions. Sis minuts i les 7.
7: RAC 1.
8: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
9: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
11: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
12: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
13: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
14: El món a RAC1.
1: 3 minuts i mig i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
15: Fa un temps hi va haver un col·lega que em va preguntar: escolta, com podria tenir un mòbil que fos de la feina per una banda i que fos personal per una altra? Que quan estigui a la feina tingui el telèfon com si només tingués el mòbil de la feina i que quan surti de treballar pugui canviar el meu mòbil personal i que no m'aparegués absolutament res de la feina. Doncs això es pot fer, almenys en alguns Androids es pot aconseguir. Has d'anar a la configuració del teu mòbil i a la casella de cerca de la configuració del teu mòbil buscar usuaris múltiples. Podràs posar a punt un nou usuari amb el seu PIN, amb les seves característiques, amb la seva configuració, amb les seves aplicacions, amb absolutament tot com si t'haguessis de comprar el mòbil i l'estiguessis configurant per primera vegada. Aleshores, sempre que volguessis canviar, hauries d'anar a usuaris múltiples, et sortiria la llista d'usuaris i tu només canviaries d'un en l'altre. Un pot tenir un PIN, l'altre pot tenir l'altre PIN. Recorda, si vols això que t'he explicat, vés a la configuració del teu mòbil i busca usuaris múltiples, que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
1: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
16: Un entrenador con una relación nefasta con los jugadores. Un vestuario que busca el topo que filtra la prensa. Un presidente incapaz de atajar los problemas. Y unos medios de comunicación atónitos ante lo que sucede. No, no estoy hablando del Real Madrid, sino del documental El autobús, la huelga de la selección francesa, que relata lo que sucedió durante el Mundial de Sudáfrica de 2010, cuando los futbolistas de la selección se rebelaron contra el seleccionador Raymond Domenech y la federación y decidieron declararse en huelga y no entrenar. El documental cuenta con el testimonio de Domenech, que incluso da acceso a su diario personal, escrito en aquellos días en los que insulta a los jugadores, también de algunos internacionales como el capitán Patrice Evra y de periodistas que asistieron e informaron del escándalo. Es tan entretenido como asombroso. Si no hubiera sucedido de verdad, no te creerías algunas de las revelaciones. El autobús, la huelga de la selección francesa, está disponible en Netflix.
1: I el diàleg. Ja veig per on va, Joan Ferrer, bon dia.
0: Bon dia, Víctor Cullell. Els entrenaments de MotoGP ja no es fan en un pis.
1: I ja que hi som, fora del futbol, aquest matí comença el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb els primers entrenaments a l'aire... amb els primers entrenaments lliures.
0: Sí, sí, que també són a l'aire lliure, els entrenaments.
1: No hem mentit a ningú.
0: No, no vas dir cap mentida.

0: 30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 18 de maig del 2026, comencem setmana amb alguns ruixats en punts de muntanya del nord de Catalunya, que amb el pas de les hores aniran a més. N'esperem de pluja, sobretot a les comarques de Girona, a la costa i al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures com les d'ahir, però es començaran a disparar a partir de demà. En fi, eleccions a Andalusia, amb victòria agredolça del PP, Juanma Moreno ha quedat a les portes de la majoria absoluta, finalment dependrà de Vox per revalidar la presidència. El candidat popular ha aconseguit 53 escons, dos per sota dels 55 que necessitava i 5 menys dels que tenia ara. Tampoc ha estat una bona nit pel PSOE, vaja, molt pitjor, que ha obtingut el pitjor resultat de la història amb només 28 diputats. Doncs dos menys que el 2022, que ja era una patacada. Vox n'ha guanyat un i puja fins als 15. Però qui més s'ha enfilat és Endavant Andalusia, un partit andalusista i de fenomen plurinacional que multiplica els resultats per 4, passa de 2 a 8 escons. Per cert, que la unió de Sumar i Podem, que és per Andalusia, amb Antonio Maillo al capdavant, queda igual, amb 5 diputats. De tot plegat, a partir de les 9, amb els enviats especials de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres i Arnau Mañé, seran temps de tertúlia amb els habituals dels dilluns, Mònica Terribas, Màrius Carol, Quim Forn, Josep Martí, Teresa Cunillera i el Pere Mas trepitjant l'ull de poll. Avui que també estem pendents de les mobilitzacions dels docents que tornen a la vaga a Barcelona i Rodalia. A les 8 connectarem en directe amb l'Eudald Martínez perquè els sindicats han convocat una acció de protesta sorpresa. Els esports, per primer cop en 17 anys, Florentino Pérez pinta que tindrà rival a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Llegim al Confidencial que l'empresari Enrique Riquelme farà el pas de presentar-s'hi, però encara ha de reunir l'aval necessari per formar-ne la candidatura. A la Lliga, l'Espanyol fa els deures i segella la permanència a una jornada pel final amb una victòria treballada al Camp 2-1, 1-2. La creu és el Girona, que va perdre 1-0 al Metropolitano amb l'Atlètic de Madrid i que es jugarà la permanència dissabte que ve a les 9 contra l'Elx a casa. Partit a caixa o faixa, 9 del vespre, només li val la victòria. Avui, àmplia tertúlia de futbol, cap a quarts d'11, Santi Segurola, Joan Jopallàs, Miguel Rico, Xavi Puig i Jordi de Planell. Amb ells també comentarem la patacada descomunal d'Àlex Márquez ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquesta nit l'han operat d'una fractura a la clavícula, però també té lesions en una vèrtebra. I encara a Catalunya, nou cap de setmana negra a la pàgina de successos, en 24 hores, dos tirotejos, un de mortal a Barcelona i un altre a l'Hospitalet. Els Mossos busquen els tiradors que, segons La Vanguardia, serien narcotraficants. En salut, després del brot d'antivirus, ara n'arriba una altra d'Ebola al Congo i a Uganda. L'OMS ha declarat l'emergència internacional pel risc d'expansió regional, reclama coordinació entre països, però també reclama calma. I cap a aquesta hora resoldrem cap a un quart d'onze aproximadament dubtes amb el director científic de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, el doctor Roger Paredes. I després, cap a quarts de 12, visitaran el món a RAC1 el gran Enric Auqué i el director Pol Rodríguez, que conjuntament amb Isaac i la Cuesta presenten una sèrie HBO Max que es titula Rabalejar. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que el PP haurà de pactar amb Vox si vol governar Andalusia. Els populars han guanyat les eleccions, però no han aconseguit la majoria absoluta i ara l'ultradreta serà decisiva. Juanma Moreno Bonilla ha aconseguit 53 escons, 5 menys que fins ara, però la patacada se l'ha endut al PSOE, que ha fet els pitjors resultats de la història en aquella regió. María Jesús Montero ha aconseguit 28 escons, n'ha perdut 2.
4: No hemos quedado a esos dos escaños, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan y como siempre este es un partido que aprende.
3: Com dèiem, Vox ha estat la tercera força més votada, amb 15 escons, un més respecte a les últimes eleccions. Però qui li han anat molt bé les coses és Endavant Andalusia, partit d'esquerres, que ha estat la quarta força superant la Unió de Sumar i de Podem. Ha aconseguit 8 cadires al Parlament andalús, 6 més de les que tenia fins ara. El candidat José Ignacio García s'ha reivindicat, de fet, com a única alternativa a la dreta.
2: desde el soberanismo, desde el andalucismo, desde el feminismo, desde la lucha LGTBIQ, desde el anticapitalismo y desde la lucha de la juventud. Vamos a conseguirlo. Aún no lo hemos conseguido, pero se demuestra que Adelante Andalucía es la herramienta más útil contra las derechas, contra el Partido Popular y contra los fascistas.
3: Amb aquestes eleccions acaba el cicle electoral autonòmic que havia impulsat el Partit Popular amb Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i ara Andalusia, però els populars no han aconseguit la majoria absoluta enlloc.
0: Molt interessant tot plegat, molt interessant per acabar al mateix punt de sempre, que és que el PP convoca, hi ha unes eleccions on el resultat és excepcional. No oblidem que el PP ha obtingut més vots que fa 4 anys. Però la llei d'ON ha fet que en aquests moments el PP tingui menys escons i no hagi assolit la majoria absoluta que tenia. Una, aquesta. L'altra, no hem de parlar de patacada del PSOE, hem de parlar de que el continua en barrena. Continua en barrena. És a dir, María Jesús Montero no va aconseguir més que empitjorar els resultats de Juan Espadas. I és una versió amb una mirada cap a Madrid clara, molt clara. Vox suma sense anar més, o sigui, puja, evidentment que puja Vox, però no puja d'una manera exponencial, i la notícia està a l'esquerra, on hi ha un partit, que és un partit de caràcter plurinacional, andalusista, un partit que la gràcia que té és que no és agre, amb una certa simpatia, que suma 8 escons, deixant clavats el 5 a Per Andalusia d'Antonio Maillo. Si haguessin anat junts, aquests dos partits, si haguessin anat junts, això no fer una vida de Brian, com passa habitualment a l'esquerra, haguessin sumat 20 escons. 20 escons i serien, en aquests moments, tercera força política per davant de Vox. Però com sempre van, com això, aquesta notícia l'únic que fa, és que això que estic expliquent ara, és que hi hagi una persona en aquest moment somrient clarament a Madrid, que es diu Gabriel Rufián. Perquè ell que parla de la Unió de les Esquerres, és evident que amb una Unió de les Esquerres a Andalusia, en aquests moments el resultat hauria estat certament un altre. En fi, avui en parlarem d'aquest tema aquí al món a RAC1, i mentrestant, a les 7 i 7 minuts, una setmana més, i ja en van 3, pendents de les mobilitzacions dels docents.
3: Sí, avui hi ha vaga territorial, en aquest cas escoles i instituts públics de Barcelona i barcelonès. A les 8 del matí hi haurà una acció sorpresa i a les 12 del migdia hi ha prevista una manifestació als Jardiners de Gràcia. Dimecres els sindicats es reuniran amb el departament, que ja ha anunciat que demà mateix enviarà als docents la seva proposta d'acord perquè l'estudiïn. L'USTEC manté que si la proposta no els convenç, l'endemà no assistiran a la trobada.
0: Molt bé, anem als esports, perquè avui farem un suplement dedicat als esports, clarament, perquè queda una jornada per acabar la Lliga de Futbol i agafa protagonisme, però ara de seguida parlarem de la permanència de l'Espanyol a Primera Divisió i de la final a la qual s'enfronta el Girona. Però abans, atenció a aquesta última hora que treu el Confidencial, Enrique Riquelme es presentarà a les eleccions del Real Madrid i farà oposició a Florentino Pérez.
6: Sí, segons aquesta informació, l'empresari de 37 anys ha decidit plantar cara a Florentino, malgrat que té molt poc temps i que els requisits per fer-ho són molt restrictius. Pel que llegim, Enrique Riquelme té lligat amb diversos bancs el preaval necessari per convertir-se en candidat de ple dret. La xifra ronda els 190 milions d'euros que Riquelme haurà de garantir per formar candidatura a correcuita i intentar fer pessigolles a Florentino Pérez. Segons el Confidencial, Riquelme ha decidit fer front a l'actual mandatari blanc per intentar reconduir la situació del club, embolicat en una crisi de resultats i reputació. Si s'acaba formalitzant aquesta candidatura, hi tornaria a haver eleccions al Real Madrid 17 anys després.
0: Més enllà del Real Madrid, l'Espanyol jugarà una temporada més a primera després d'aconseguir la permanència a Pamplona.
6: Sí, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, l'equip de Manuel González amb gols de Romero i Quique García. L'Espanyol va fer una primera part de la temporada històrica, però van quedar 18 jornades sense guanyar i el fantasma del descens va començar a sobrevolar Cornellà al Prat. Això ja és història i ara Manuel González ha demanat continuar la temporada que ve.
7: Tinc un contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. O sigui, això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Jo em vull quedar, torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort.
6: Fins i tot l'Espanyol té opcions de jugar a Europa la temporada que ve. Necessita una carambola, però perquè no sigui dit. Ha de guanyar la Real Societat en l'últim partit i mirar el que passi a altres tres camps de futbol. L'Osasuna ha de guanyar el camp del Getafe per 2 gols o més. L'Alavés ha de derrotar el Rayo Vallecano i el València de perdre contra el Barça.
0: Tampoc és res extraordinari, eh?
6: Sí, sí.
0: Tampoc és res extraordinari. És a dir, aviam, que Osasuna guanyi de dos o més gols a Getafe és complicat, no impossible.
6: Però a jugar al descens també l'Osasuna, vull dir que té coses en joc.
0: Que sí, que sí. Que l'Alavés ha de derrotar el Rayo Vallecano, que tampoc seria tal com està la història, i el Barça ha de guanyar València, que tal com estan les coses... La creu de la jornada va ser el Girona, que va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i s'ho jugarà tot a l'última jornada.
6: Sí, dissabte 9 del vespre, evidentment en directe a RAC1. Està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per continuar una temporada més a primera. Ahir l'equip de Michel va tenir dues ocasions claríssimes, només començar, però Lukman va avançar a l'Atlètic de Madrid, Echeverri i sobretot Cristian Estuani van tenir l'empat a les seves botes al tram final, però van fallar dos gols cantats. Malgrat les urgències, Michel diu que hauria signat jugar-se la permanència a l'última jornada.
8: Sí, después de las primeras cinco jornadas de liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro.
6: I per la seva banda, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou.
9: Me despido del estadio, pero siempre llevará un corazón en mi corazón. Una vez cura, siempre cura. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
6: El davanter polonès va rebre un bany de multituds i en acabar el partit es va dirigir a l'afició com ara sentíem. I mentrestant, a Anglaterra, el Chelsea ha fitxat Xavi Alonso com el seu nou entrenador. L'equip londinenc va perdre dissabte la final de la FA Cup contra el Manchester City de Pep Guardiola.
0: Ara. I ja que hi som. Aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula dreta que va fer-se ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
6: Sí, el pilot de Cervera també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda duríssima ahir amb un meló. Afortunadament sembla que la cosa no passarà d'aquí. I una notícia sonada al món del bàsquet i és que Xavi Pascual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i marxar al Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club. El Barça encara ha de jugar als play-offs de l'ACB, però llevat que hi hagi un gir de guió en les properes setmanes, Xavi Pascual no continuarà al capdavant del conjunt del Barça. Sí, sí, que m'havia saltat de línia ara.
10: Com?
6: Home, Xavi Pascual no continuarà al capdavant de la maqueta del Barça.
0: Per cert, deixa'm... Molt bé, noi. Sí. Deixa'm dir que va ser una... organitzativament, en nombre d'assistència i amb la fanzone que es va organitzar a Barcelona, un exitàs el tema del Gran Premi de Catalunya de motos, que com sempre demostra aquest país futbol de benzina des de fa molts i molts i molts anys, i que per molts anys sigui així. Més enllà dels esports, deixem un cap de setmana negre en dos tirotejos al carrer.
11: Una a Barcelona dissabte a la tarda, que va acabar amb una víctima mortal. Era un home de 43 anys que va morir al carrer de la Mineria. La víctima tenia antecedents per tràfic de drogues i els Mossos investiguen si el crim està relacionat amb un conflicte entre clans sud-americans. La policia encara busca l'autor dels fets. Per altra banda, la matinada dissabte hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas al barri de Sant Josep, a l'Hospitalet de Llobregat. En aquest cas va acabar sense ferits i amb un dels dos presumptes autors detingut. En canvi, l'altre va aconseguir escapolir-se de la policia. Avui llegim a La Vanguardia que els Mossos tenen coll avall, que les venjances a trets al mig del carrer seran cada cop més habituals.
0: Qui ja ha tornat a la presó és Dino Marcelo Miller, que és un, aquí us en recordareu, que és d'aquells delinqüents que en vam parlar aquí al món a RAC1 i que està considerat un dels més perillosos que tenim a Catalunya.
11: Sí, ara fa un mes va sortir del centre de Ponent, però ja i ha tornat després d'intentar atracar un supermercat amb una pistola falsa. Els Mossos li seguien la pista perquè les autoritats de la presó ja havien alertat que no estava rehabilitat. Ara un jutge l'ha enviat de nou a la Garjola sense fiança.
0: I a pràcticament un quart de vuit.
12: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Per aigua a la bossa i el bano per demà.
13: Exacte. A partir de demà pugen les temperatures a tot el país. Serà un ascens progressiu. Tot i això, demà pujaran força, sobretot a les comarques interiors. Ja podríem tenir algun valor al voltant dels 28-29 graus cap a les comarques de Ponent i a final de setmana un ambient més estiuenc. Però avui encara hem de parlar d'aquests ruixats que ara mateix estan descarregant el Solsonès, l'Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i també la Garrotxa, i a mesura que avanci el matí se'n formaran també en sectors de la costa i del prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona, també Catalunya Central, i a la tarda afectaran bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, prelitoral, costa central i també al voltant dels ports. Hi ha un avís per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques de Girona i també a Osona, sobretot durant la tarda, i temperatures semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 24 graus. Demà, com dèiem, pugen clarament les temperatures, encara amb alguns ruixats de tarda en punts del Pirineu i comarques interiors de Girona, i la resta de setmana de pluja poca, algun ruixat aïllat en punts del Pirineu i a la resta sol i núvols prims. I ara mateix, entre 13 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona, 9 a Solsona i a Mollà i 14 a Arenys de Mar.
10: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a tot això de la plana de salut, alerta que ha fet l'Organització Mundial de la Salut, ha declarat l'emergència sanitària internacional per un brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo.
11: Però que amenaça d'escampar-se per altres racons de l'Àfrica. Ara mateix hi ha 246 casos sospitosos de contagi i 88 morts, tot i que encara no hi ha confirmació clínica. L'Ebola es transmet exclusivament per contacte directe amb fluids corporals, per tant, no es pot contraure a través de l'aire, cosa que fa que sigui més difícil que es propagui. Antoni Trilla, metge del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, n'ha parlat a RAC1.
14: L'única situació que ens pot posar una mica sobre alerta és que repatriïn algú o que si van a expedicions sanitàries cap allà algú es contagi i tingui que tornar cap aquí. Com molt bé has dit, Xavi, aquest virus no existeix aquí, no existeix de forma natural. Per tant, de nou, repetim el mateix que vam dir amb l'antivirus. Això no és un risc per la salut pública del nostre país ni pràcticament del món.
11: L'OMS alerta que, a diferència d'altres soques del virus, ara per ara no hi ha tractaments ni vacunes específiques per a la soca actual.
0: I de tornada a casa nostra, a partir d'avui es pot fer servir el Bizum per pagar les botigues.
11: Els usuaris s'hauran de descarregar l'aplicació Bizum Pay i a partir d'aquí, per als que ja estan acostumats a pagar amb el mòbil, el canvi serà mínim. N'hi haurà prou d'acostar l'aparell al terminal de pagament per acabar amb l'operació. Com passa ara, en dispositius Android es farà desblocant el mòbil i en el cas d'Apple, prement dues vegades el botó lateral i acostant l'aparell al datàfon o al TPB. El salt de Bizum a les botigues físiques arriba avui, però ho farà de manera progressiva. Cada entitat bancària comunicarà als seus clients quan poden començar a fer servir l'aplicació. Teòricament, CaixaBank, BBVA, Sabadell i Bankinter ja ho tenen tot a punt per activar el servei avui mateix.
0: Mira que bé. I ja que hi som, la cistella de la compra, que s'ha encarit sobretot a les verdures.
11: Per les verdures i les hortalisses, que s'han disparat de preu un 23%, però també s'han encarit els preparats de marisc, els ous, que han pujat un 14%, el peix fresc o congelat un 8%, el mateix que els menuts. En canvi, les fruites tropicals han baixat de preu.
0: Molt bé. De la plana, què passa? De la plana política, tot apunta que avui Esquerra donarà l'okay als pressupostos de la Generalitat.
11: Aquest matí està previst que Salvador Illa i Oriol Junqueras presentin l'anomenada línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú en tren, sense passar per Barcelona. Ara mateix tot fa pensar que el govern podria portar els pressupostos al Parlament aquesta mateixa setmana, fins i tot demà mateix. Tot dependrà del que decideixi el Consell Nacional de Republicans, que es reunirà aquesta tarda. Si donen llum verda, als socialistes només els faltarà el suport dels comuns, que de fet tenen previst reunir-se amb el PSC avui mateix per segellar un acord definitiu.
0: I en crònica internacional, ja me l'heu fotut perquè al mitjà, eh? No, ja està, eh? Això és la notícia de què?
11: El que Ramos... tenim el Ramos apretant
0: hosti,
11: des de quarts
0: tu,
11: de sis.
0: Hosti, tu, pesant, eh? Noi, de debò. Israel fa servir el seu segon lloc a Eurovisió per demostrar que la seva popularitat es manté intacta. Michel, je te laisse partir, la d'una belle, je te laisse partir. Aquesta cançó sense esma, el Televot va confirmar que Israel va tenir un suport escandalós de l'audiència.
11: El ministre Israel Katz ha tret pit del resultat d'Israel i ha acusat Pedro Sánchez d'haver impulsat una campanya de difamació contra ells al festival. Sánchez, per la seva banda, s'ha limitat a piular la frase que la guerra no me sea indiferente, cançó de l'argentí León Gieco, que va sonar programa més per Televisió Espanyola per contra el programa Eurovisió.
0: Sí, un programa que aquesta cançó, que era una cançó que va fer l'Anna Belén, i que va cantar l'Anna Belén en aquest programa especial per substituir a Eurovisió. Per cert, que li he de dir que la cançó que va guanyar, la cançó de Bulgària, jo quan vaig veure Bulgària vaig pensar, oi, oi, oi.
11: T'agrada?
0: Home, m'agrada. No, home, no me la compraré, però vull dir que hosti, és allò que em deien abans, el que em deia la meva mare, deia festivalera. És festivalera. Bueno, i ja està, són les 7 i 19.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a comptar cotxes.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, perquè allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs comencem la setmana de moment amb força tranquil·litat. A hores d'ara no es registren ni accidents ni avaries, però sí que parlem de retencions ja molt intenses als voltants i accessos de Barcelona. Per la C58 en direcció a Barcelona tenim retencions de fins a 6 quilòmetres des del terme de Sant Quirze de manera intermitent en tot el seu tram. De retruc deixa moltes retencions en tot el nus de la Trinitat i en sentit Llobregat cues a la ronda de dalt fins a Montbau i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud també a la C60 en sentit nord, a l'altura de la Roca del Vallès i en sentit sud, 1 quilòmetre de lentitud també a la C-17 i C-59, a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Pel que fa a la AP-7, cues en sentit Tarragona des de la Roca fins a Bàrbara i també en direcció a Barcelona, en lentitud per la C-16 amb congestió pels túnels de Vallvidrera. Per últim, l'entrada des del Llobregat, doncs continua amb retencions en direcció a la capital catalana per la A-2 i la P-23 des de Pallejà i el Papiol i en sentit nord des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
0: I el diàling. Hola, Joan Ferreguri, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què?
18: Com que aquest cap de setmana s'ha celebrat el Festival d'Eurovisió, recuperem les prediccions que feia el Jordi Armenteres durant les votacions de fa 3 anys.
0: Ai, ai, ai.
19: Perdó, Àustria. Mai dona punts a Itàlia, tot i ser veïns.
20: Italy.
19: Itàlia. Polònia té un vot cap a Ucraïna molt bèstia.
21: Doncs de moment no l'han votat.
22: From the Polish, go to Israel.
21: Israel.
19: Mira, Islàndia, Finlàndia, Suïssa i Noruega estan votades. Per tant, els 12, on aniran? Israel o Itàlia?
23: Austràlia.
19: 12 punts per Austràlia.
24: Good evening, Belgium.
19: Els 12 probablement aniran al Regne Unit.
25: Who the hell is Edgar? Austria!
19: Austria! Anem a Albània, va. A veure si van a Bulgària.
21: Però Bulgària és...
26: Però si no ha actuat, Bulgària.
27: Cristo es tóxico.
19: Bulgària. Ah, Bulgària no ha actuat,
21: clar. No, durant 3 anys, Bulgària no va participar-hi. Aquest any hi ha tornat i, mira, hi ha guanyat.
0: Ell va, ho va encertar, per això, Bulgària. Ell va dir Bulgària 3 anys després, però Bulgària...
21: Es va avançar, sí, sí.
0: Uribarres va sacsejar des de la tomba, com es deia els resultats que ara va cantar les Armenteres. 8 minuts i 7:45.
1: RAC 1. El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
28: Que bo.
1: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
28: Parella, què us podem partir?
1: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
29: Filla, quan era el teu aniversari?
30: Un altre cop, papa?
29: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou a Kia Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
33: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
34: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
33: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
35: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 euros amb 90 al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
36: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el LeaseBack? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
4: Estic venent casa meva i no me'n surto.
5: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al alto bar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda,
7: intuïtiva
5: i renovada.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
8: 8:15.
6: Cada dia, una idea.
8: El Xavi Puig.
9: Enviar ja avui el Jordi Ramos a Sofia per fer la prèvia del Festival d'Eurovisió.
10: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
8: La proposta del Prieto.
11: El 1987, Arnold Schwarzenegger protagonitzava Perseguit, basada en un llibre de Stephen King. Ens avisava d'un futur no gaire llunyà en què els programes televisius es tornaven una competició per sobreviure. El seu remake, The Running Man, preserva el punt de partida, però aquí el concursant ho fa per poder pagar l'atenció mèdica de la seva filla. Aquesta nova versió és infinitament superior en tot. És més punyent mostrant la mercantilització de l'estat del benestar i com a pel·lícula d'acció és un espectacle magnífic. Glenn Powell no és Schwarzenegger, però sap dotar el personatge de més humanitat i versemblança. Trobareu The Running Man a Sky Showtime i Movistar.
12: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
13: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
14: Detersolin Pearls.
13: Què?
14: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
13: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
12: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
6: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
6: Tot el que sona a RAC 1.
5: Contingut exclusiu.
6: RAC més 1.
5: Fàcil.
6: Ràpid.
5: Còmode.
6: RAC1.cat.
7: RACU.CAT.
6: RAC1.cat.
8: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Per excusa que acabeu de llevar, sapigueu que... saber Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
15: Bon dia. Bon dia. Que el PP ha guanyat les eleccions a Andalusia, però ha perdut la majoria absoluta i dependrà de Vox per governar. El PSOE ha tingut els pitjors resultats de la seva història a la regió i endavant Andalusia, partit d'esquerres, ha superat la Unió de Sumar i Podem.
16: Els docents preparen accions sorpresa a les 8 del matí en una nova jornada de vagues al barcelonès. A les 12 del migdia faran una manifestació que sortirà dels Jardinets de Gràcia.
17: Als esports, Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions del Real Madrid 17 anys més tard. Segons el Confidencial, Enrique Riquelme ha decidit presentar-s'hi després d'aconseguir el preaval de 190 milions d'euros. L'Espanyol s'ha assegurat per la seva banda la permanència després de guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González vol continuar la temporada vinent i ha demanat al club que li mantinguin la confiança. En canvi, el Girona jugarà la salvació dissabte vinent contra l'Elche a Montilivi. Ahir va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li val la victòria. Per la seva banda, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. En motor, Àlex Márquez està bé després de trencar-se una vèrtebra i de fracturar-se la clavícula dreta amb un meló. Aquesta nit l'han operat lesionat i d'aquí uns dies començarà la recuperació. I en bàsquet, notícia sonada, Xavi Pascual ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i marxar al Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte esportiu de la temporada que ve.
15: Els Mossos d'Esquadra busquen els autors de dos tirotejos a l'àrea metropolitana de Barcelona que han deixat una víctima mortal. La policia investiga si estan relacionats.
16: L'OMS ha declarat l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. De moment hi ha 88 morts, però les autoritats sanitàries apunten que no hi ha risc de pandèmia.
15: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum en algunes botigues. Els primers que ho podran fer són els clients de CaixaBank, el Sabadell, el BBVA i Bank Inter.
8: I el temps?
18: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-t'ho tot, tot i tot, et porta el temps.
8: Amb la Mònica Usar, bon dia.
19: Bon dia, avui comencem la jornada amb alguns ruixats, ara mateix cap a l'Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa, i també descarreguen amb ganes cap a l'Alt Camp i al Tarragonès, i a mesura que avanci el matí se'n formaran en molts punts de la costa i del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Girona, Catalunya Central, i a la tarda també bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, prelitoral i costa de Barcelona, amb cota de neu avui al voltant dels 2.000 metres, i avisos per intensitat de pluja cap a les comarques de Girona i també Osona, on poden descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot durant la tarda. Les temperatures es mantenen força semblants a les d'ahir, però de cara als propers dies pugen clarament els termòmetres i a finals de setmana l'ambient serà més estiuenc. I ara mateix, entre 13 i 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona, 12 a Sant Celoni i 8 a Sort.
20: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: I com cada matí amb nosaltres, si sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
19: Doncs amb aquest temps inestable es manté la qualitat bona a tot arreu amb semàfors verds i blaus.
21: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
22: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
23: I tant, per estalviar.
21: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
23: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
22: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
21: Torna l'equip estalvi.
24: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
8: I el trànsit.
25: Cupra us ofereix aquest espai.
8: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, Ferran Aràndiga, bon dia.
26: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns ja destacant una avaria. Ha estat a la C31 a l'altura de Gavà, que ha deixat 2 quilòmetres de cues en sentit nord amb el vehicle al voral. A la resta de la xarxa també comptem ja amb retencions molt intenses, sobretot als voltants de la capital catalana. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, sobretot, on destaca la C58 amb retencions ja en sentit sud des de Sant Quirze del Vallès, i cada retruc doncs afecta amb moltes cues a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès ja trobem retencions també a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca fins a Barberà. També lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera que impacten de ple la circulació de la ronda de dalt. Des del Llobregat també hi ha retencions en direcció a la capital catalana per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, i en sentit nord des de Viladecans i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
25: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
8: I, com sempre, a les 7:35, obrim el diari del món a RAC 1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
27: Bon dia.
8: Marina Robós, bon dia.
28: Bon dia.
8: Sergi Embúdia, bon dia.
29: Bon dia.
8: Aquest matí un tema omnipresent a tots els diaris: les eleccions d'Andalusia. Els diaris d'allà baix veuen molt difícil d'encaixar el trencaclosques d'uns resultats que condemnen el PP a anar de bracet novament amb Vox i asseguren que el PSOE està absolutament enfonsat i trinxat.
27: Sí, el diari Sur titula "El PP venç amb claredat, però queda atrapat a Vox". A l'editorial exclama "embolic a Andalusia" i desgrana que la via de la moderació dels populars encalle en veure's obligat a lligar-se a Vox després de perdre la majoria absoluta.
28: El Correo de Andalucía qualifica el resultat de contratemps i revés d'un PP que no vol a Vox. Sosté que tesis estrambòtiques com la prioritat nacional no han ajudat a Juanma Moreno Bonilla i es despenja concloent des de la radicalitat democràtica, cal recordar que una abstenció dels socialistes allunyaria els d'Abascal de les institucions.
0: I el Diari de Sevilla titula Juanma Moreno perd la majoria absoluta i el PSOE sembra la seva pitjor derrota. Pilar Cernuda avança que vindran dies tensos a l'expectativa de veure com Moreno s'ho fa per demostrar a Abascal que no està disposat a cedir i carrega també contra els socialistes per uns resultats pèssims.
1: Amplien el focus i fan una lectura a nivell estatal dels resultats.
27: L'ABC titula en portada Moreno torna a arrasar mentre Sánchez i Irene Montero... Uf, perdoneu. Mentre Sánchez viu una catàstrofe històrica, l'editorial celebra que Andalusia prefereix seguir a la dreta i fa una petició clara a PP i Vox perquè s'entenguin. Aconsella, els acords són imprescindibles no només a Andalusia, sinó també en qualsevol projecte d'alternança estatal.
28: Ignacio Escolar, al diari Punesa, canvia el focus i titula la sorpresa d'Endavant Andalusia d'estar derrota la majoria absoluta del PP i toca el crostó a Feijó per acabar el cicle electoral més feble i dependre de Vox en tots els parlaments on s'ha votat.
0: La Razón fa una lectura en clau totalment estatal i titula Andalusia apropa el fi del sanchisme. Aplaudeix que la dreta hagi tornat a arrasar de nou i el PSOE hagi aguditzat el declivi amb quatre derrotes electorals consecutives i conclou lamentant qualsevol democràcia això comportaria unes eleccions generals, però Pedro Sánchez és una altra cosa.
27: I a casa nostra, La Vanguardia, Jordi Juan titula el PP encadenat a Vox. Creu que estem vivint exactament el mateix que ja hem vist a altres comunitats i té clar que la relació entre els dos partits marcarà les eleccions espanyoles de l'any que ve. Al mateix diari, Carmen de Riego es pregunta, vindrà ara la reflexió que el PSOE endarrerés o esperaran la derrota final?
1: I eleccions a Andalusia a banda, aquesta setmana també hem d'estar molt pendents de la Lliga perquè hi ha 5 equips que poden baixar a segona a l'última jornada. Qui ja ha fet la feina però és l'Espanyol, avui tots els diaris aplaudeixen la victòria de l'equip i celebren la permanència primera. Albert Pedrol, bon dia.
17: Bon dia.
2: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
17: Mundo Deportivo celebra que l'equip de Manolo González fes un cop de puny sobre la taula i que amb tan sols dues victòries contra l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna hagi pogut recuperar la vida. I el director del diari, Santi Noll, escriu: els de Manolo han sabut reaccionar al final d'una temporada que va començar de sina, però que es va estroncar a principis d'any.
28: A l'Esport titula l'Espanyol aconsegueix un triomf de primera. El diari també destaca que amb els resultats d'aquest cap de setmana, els pericos tenen opcions, encara que remotes, d'acabant en Europa.
0: I a la premsa generalista també en van plens. De fet, a diversos diaris posen un semàfor verd a l'entrenador, Manolo González. I a La Vanguardia, Juan Bautista Martínez escriu: l'Espanyol celebra la salvació. I afegeix: s'ha acabat l'agonia i després d'uns mesos de malson, per fi poden respirar tranquils.
1: A l'altra cara de la moneda hi ha el Girona, que s'ho jugarà tota cara ho creu en una final contra l'Elge Montilivi dissabte. Mentrestant, els diaris creuen els dits i confien que tot acabi bé.
27: Sí, el diari de Girona, Marc Brugués, escriu que l'equip de Mitchell s'ha quedat despullat davant el perill després de perdre contra els matalassers en un partit que hauria pogut guanyar. De fet, afegeix, mai tindran tantes facilitats per endur-se els 3 punts del Metropolitano com ahir. Va tornar a faltar el de sempre, instint i mala bava.
17: A l'esportiu Joel Sebastián destaca que, com a mínim, el Girona continua depenent de si mateix per salvar la categoria i conclou: a l'equip li va faltar verí al Metropolitano i ara haurà d'afrontar una final sense xarxa.
28: I a Mundo Deportivo confien i titulen amunt: queda una final.
3: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
1: I a 21 minuts per les 8... Hola, Polls, bon dia.
4: Hola, bon dia. Si t'agradaria portar la teva empresa a nous horitzons, exportar o implantar-se a l'estranger és el gran salt estratègic per competir en un món que no s'atura. Per fer-ho realitat, Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb el suport expert i personalitzat de la seva xarxa global d'oficines. Visita acció.gencat.cat i descobreix com et poden ajudar en tots els teus projectes internacionals.
1: 10 minuts i les 8.
9: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
10: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per treballar.

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
2: Toy Copilot, Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
3: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
4: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
3: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
7: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
11: Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
12: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al Món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
13: Aquest matí a tots aquells que assenyalen les xicotes dels futbolistes quan aquests no rendeixen, si llegeixen l'article de Lucía Taboada a El País. Escriu, sempre és ella qui els ha embruixat, distret o manipulat. Mai es contemple que els homes fallin sols. I afegeix, el relat de la dona embruixadora requereix necessàriament l'existència d'un home incapaç de prendre les seves pròpies decisions, cosa que tampoc els deixa ells en un lloc especialment favorable.
12: Comença a Ushuaia la cerca del rossegador responsable del brot d'antivirus.
14: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
15: Des d'avui, biòlegs de Buenos Aires col·locaran trampes i analitzaran si els rosegadors capturats són portadors de la soca del virus, que és transmissible d'humà a humà. Amb aquesta missió es vol resoldre el dubte de si el brot d'antivirus que va afectar passatgers del creuer Ondius va començar o no a Ushuaia. Les últimes setmanes, les autoritats de la Terra del Foc han insistit que no han tingut cap cas d'antivirus des de fa almenys 30 anys. Ho llegim a Le Figaro.
16: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
17: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a mibp.es.
12: Martí Esteban, bon dia.
18: Bon dia.
12: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
18: Que la dent de lleó cura el càncer de còlon. Concretament, que l'arrel d'aquesta planta mata més del 90% de les cèl·lules canceroses en menys de 48 hores. Atribueixen el descobriment a la Universitat de Windsor, però tan sols era un assaig preclínic i només es va aconseguir en cèl·lules de laboratori. Ho explica EFE Verifica.
12: Mònica Usar, bon dia.
19: Bon dia.
12: Demà s'enlaira una de les missions espacials més importants d'Europa.
19: Sí, es coneix amb el nom d'Smile i és el primer gran projecte

0: projecte que es fa de manera conjunta amb la Xina. L'objectiu és estudiar millor el Sol i la Terra, concretament com interactua el vent solar amb la magnetosfera terrestre. La missió també proporcionarà imatges reals d'aquest xoc i tot plegat ajudarà a pronosticar millor les tempestes solars.
1: Lluna Belani, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què ofereix Malta als joves?
2: 5.000 euros a l'any per renunciar a conduir durant 5 anys. És el pla del govern per intentar reduir la saturació de cotxes que viu l'illa. De moment, només se'n podran beneficiar 400 menors de 30 anys. Ho llegim a diversos mitjans.
1: Quina és la nit en què pitjor dormim?
3: Cap sorpresa, la de diumenge a dilluns.
1: Home, gràcies.
3: Aquesta passada. S'explica bàsicament per dos factors, que durant el cap de setmana alterem el rellotge biològic, perquè ens despertem en hores que no són habituals entre setmana, i el punt d'estrès que en genera tots els dilluns amb el retorn a la rutina a l'horitzó. Per contra, generalment, la nit de dijous a divendres és la millor, la que més descansem. Ho llegim al diari Japonès.
1: Quin és l'esport que més allarga la vida?
4: El tennis. Segons diversos estudis internacionals, és més beneficiós que córrer, anar al gimnàs, fer natació o jugar esports d'equip com el futbol. El tennis el supera a tots perquè combina exercici cardiovascular, força, coordinació, equilibri i reflexos. Ho explica la Razón.
1: Buf! S'expandeix per Europa.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: La marca catalana d'accessoris per al coll i al cap ha obert una filial als Països Baixos amb una inversió inicial de 100.000 euros. La idea és reforçar la tendència a l'alça que actualment fa que l'empresa d'Igualada ja fregui els 50 milions d'euros en vendes. Ho llegim a l'Expansió.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Fem un cop d'ull de les xarxes.
9: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Amb Guillem Terrés, bon dia.
10: Bon dia. Aprofito que aquests dies s'està celebrant el Festival de Cannes per recomanar-vos alguns creadors que n'estan fent una bona cobertura des de xarxes. El primer és el Víctor Salmerón, que el trobareu a xarxes amb el nom de Cinema Excelsior.
11: ¿Realmente para qué sirve que yo esté aquí en Cannes? Yo estoy aquí para haceros de un primer filtro y que podáis ir anotando títulos de películas que os poden interessar conforme vayan saliendo.
10: També des d'allà mateix n'està fent un seguiment en català al compte del Cinèfil, que és el perfil a xarxes d'una revista de cinema que està publicant vídeos diaris amb informació i opinió sobre les pel·lícules del festival. I per últim, no podia faltar el compte de Sense Cine, que des de YouTube, amb l'Alejandro G. Calvo al capdavant, està fent com cada any molt bones cròniques del festival. I més enllà de les pel·lícules, també sap transmetre molt bé l'ambient que es viu aquests dies a la ciutat de Cannes.
9: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: La notícia fric.
12: Cafès Novell i la nova gamma Novell Atelier t'ofereixen aquest espai.
1: Jordi Saumell, bon dia.
13: Bon dia. El Cybertruck de Tesla que Elon Musk va definir com el vehicle indestructible torna a donar mostres que no és així. Les autoritats dels Estats Units han demanat als propietaris d'aquest model que passin per revisió perquè ara resulta que poden caure les rodes de manera sobtada. És l'enèsima vegada que els propietaris de Cybertruck han de passar revisió per solucionar problemes.
1: On ja salmó aquest matí?
13: El Daily Mail, que es fa ressò del retorn de Cindy Crawford a la passarel·la amb 60 anys, una de les grans supermodels dels anys 90, ha desfilat aquest cap de setmana per Gucci a Nova York. Des que Cindy Crawford va deixar les desfilades a principis dels anys 2000, ha tornat molt poques vegades a les passarel·les. L'última vegada va ser fa 4 anys a París.
1: I avui que Sant Pròsper és l'aniversari de...
13: El cofundador i teclista dels Amics de les Arts, Daniel Caret. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha.
1: Per molts anys, el Dani.
13: Que fa 44 anys.
1: 44.
13: Sí. La cantant Sandra, I Want to Be Maria Magdalena.
1: Mare 60... meva, feia anys que no sentia això.
13: 64 anys. I el cantant i compositor Albert Hammond, Seems It Never Rains in Southern California, fa 82
1: Perdona,
13: anys.
1: Perdona, i la meva estimada amiga Marta Pons, que des de Màlaga... Cor amor, li enviem una abraçada i un petó molt fort a la estupenda Marta Pons, que fa 59 anys i està estupenda, estupenda de la vida. Mujeres al borde d'un ataque nervios.
14: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu Cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
1: I amb quina contraportada tanquem els reparts dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Martí?
4: La del Mundo, que conversa amb Pablo Alborán. El cantant, que va passar per Barcelona la setmana passada, defensa el canvi d'estil del seu últim disc. De fet, diu textualment que canviar d'opinió és el que ens diferencia dels cromanyons. Alborán també apunta que s'ha construït un relat excessivament dramàtic sobre la seva homosexualitat. I diu, el 90% de les coses que llegeixo sobre mi són mentida.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 8 i les 8.
18: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
19: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
20: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
21: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
20: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
21: Si busques el millor, recorda.
20: Només Daikin és Daikin.
22: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
23: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
24: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
25: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
26: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
27: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
28: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
29: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 5 minuts i les 8 del matí. I a aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, trobar tresors.
30: Uns nens d'una llar d'infants de Berlín van trobar un autèntic tresor mentre jugaven en un parc públic. Excavant a la sorra van descobrir monedes de plata, joies d'or, rellotges de luxe, un petit lingot d'or i 6.000 euros en efectiu amagat sota terra i entre els arbustos. Una educadora i un pare van recollir els objectes i van avisar immediatament la policia. Ara les autoritats investiguen si podria tractar-se de material robat abans de ser venut. De moment no s'ha identificat el propietari. Què hauria passat si haguéssim descobert aquí, a casa nostra, tot de joies i diners. Sincerament, crec que no seria una notícia perquè ningú no avisaria la policia. Potser hi hauria una reunió d'adults, van fer números, a veure, fet i fet, és un material robat, qui roba un lladre... Els qui tornen les carteres amb els diners a dins de les comissaries, els rellotges robats, les targetes... Aquests són l'últim bastió d'una civilització que, malauradament, presenciem tots en silenci com agonitza.
1: Hi ha 3 minuts, pràcticament, per arribar a les 8 del matí.
0: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: I ens porta cada dia aquí al món a recul, Isabel Vinaixa.
2: Un clàssic d'animació, un anticontes de fades, un rondinaire i solitari ogre de color verd que viu tranquil al seu pantà, gelós de la seva intimitat i que vol que el deixin en pau. Un as a xerraire i una anticonvencional princesa, unes criatures de conte que van triomfar. Avui fa 25 anys que caminem amb el fangós i estimat Ace Rec. T'envia amb The Proclaimers.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar a l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un per què. RAC 1. Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Andalusia torna a confirmar una tendència que ja fa temps que repeteix a moltes comunitats autònomes espanyoles. Grans victòries del PP, enfonsament progressiu del PSOE, Vox consolidant espai i una esquerra alternativa instal·lada en la fragmentació permanent. Ho vam veure ja abans a Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó, i ara Andalusia ho reprodueix gairebé punt per punt. A pams, primer, el PP guanya amb contundència, amb més vots que mai, amb una victòria clara, sòlida i que no admet cap discussió. Però la nit electoral acaba marcada per una certa sensació d'insuficiència perquè no arriba a la majoria absoluta. També és veritat que com si la política espanyola hagués convertit la majoria absoluta en una obsessió malaltissa, o tens tot el poder o sembla que hagis fracassat. I no, el PP i Juanma Moreno tornen a demostrar que Andalusia és avui el gran partit dominant, però també ho és a moltes autonomies, encara que després necessiti acords puntuals o dependències parlamentàries només amb l'únic partit que l'estima, que és l'extrema dreta de Vox. Segon punt. Novament, el gran derrotat és el PSOE, un altre cop, i especialment María Jesús Montero. Els socialistes andalusos signen el pitjor resultat de la seva història, i això reforça la idea que Pedro Sánchez continua sense voler assumir. Per exemple, la de convertir ministres en candidats autonòmics. És un fet que no funciona. Ja s'ha vist en altres territoris i amenaça amb altres que han de venir. El votant autonòmic no sempre compra figures enviades des de Madrid com si fossin candidats d'importació. El model Sánchez de fer aterrar ministres a les comunitats acaba transmetent més dependència del líder estatal i de la capitalitat de Madrid que no pas un projecte propi. Tercer, Vox continua creixent i consolida la presència, manté un espai electoral cada cop més fidel i confirma que forma part estable del mapa polític espanyol. Però també és veritat que ja no provoca aquella sacsejada emocional dels primers anys. Puja, sí, però sense grans entusiasmes extraordinaris ni grans titulars. No oblidem, però, que Andalusia, històric terreny d'esquerres, la suma entre PP i Vox, Andalusia, és gairebé del 60%. Quart punt. Queda l'esquerra alternativa, instal·lada en la seva versió més la vida de Brian, fragmentada, discutint eternament sobre les sigles, identitats i matisos ideològics mentre les urnes passen factura. Endavant Andalusia, però, amb el seu discurs plurinacional, andalusista, sobiranista i de somriure permanent sense cares agres ni l'habitual superioritat moral de l'esquerra, aconsegueix 8 escons i deixa per Andalusia amb els 5 que ja tenia. Separats, sumen 13 escons al Parlament andalús. Si haguessin anat plegats, haurien arribat a 20 diputats i haurien estat tercera força política per davant de Vox. Però la divisió continua sent gairebé un tret identitari de l'espai de l'esquerra. En resum, Andalusia ens deixa una fotografia molt semblant a la de moltes altres eleccions autonòmiques recents. Un PP hegemònic, però encara obsessionat amb la majoria absoluta, un PSOE en clara decadència territorial, amb un Vox consolidat i una esquerra alternativa més pendent de dividir-se que de competir pel poder. Tot plegat, cada vegada, tot és més avorrit i tot és més previsible. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra aquest dilluns, 18 de maig del 2026.
2: I aquesta setmana pugen clarament les temperatures, però avui encara es mantindran sense canvis i s'esperen ruixats a moltes comarques, especialment intensos, cap a les comarques de Girona.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem dues incidències. Tenim un accident a l'A2 a l'altura d'Òdena que talla la circulació en els dos sentits de la marxa, obrint desviaments en la sortida 549. També fa una estona, recordem que tenim una avaria a la C31 a l'altura de Gavà, que en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida actualitzem l'última hora de les vagues de mestres i professors que avui paren màquines a Barcelona i Rodalia amb accions de protesta sorpresa que ara a primera hora. També anirem cap a Madrid perquè per primer cop en 17 anys Florentino Pérez haurà de veure's les cares amb algú, un empresari que ha gosat desafiar el seu poder al Santiago Bernabéu. I finalment, repassarem els resultats d'Espanyol, Girona i Barça després d'una jornada que ha servit per certificar la salvació dels blanquiblaus i l'agonia dels gironins. Però abans, com dèiem, el davantal, passem per Andalusia, l'última parada de la caravana electoral que el PP havia organitzat per consolidar el seu poder territorial i erosionar el PSOE. L'escrutini torna a dibuixar aquest escenari agre per un cantó, dolç per un altre pel PP, com Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. Guanyen sí, però dependran de Vox per governar. Tot i que el candidat del PP, l'actual president andalús, Juanma Moreno Bonilla, s'ha imposat molt folgadament, no ha assolit el seu gran objectiu, la majoria absoluta. Finalment ha aconseguit 53 diputats, 5 menys que fa 4 anys i 2 per sota dels 55 que necessitava per governar en solitari. Ara Juanma Moreno haurà de seure's a negociar amb Vox, que surt lleugerament reforçat de la cita amb les urnes. L'extrema dreta creix a passos de pardal amb un escó més i ara en tindrà 15. El consol popular és que el PSOE s'ha fotut una patacada històrica de les que fan mal. Els socialistes, que lidera l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, han tocat fons amb només 28 diputats. El 2022, el pràcticament desaparegut Juan Espadas havia firmat el pitjor resultat de la història amb 30 escons, però la nit d'avui ha estat encara més funesta pels socialistes, que fins al 2019 controlava amb mà de ferro el Palau de Sant Telmo, que és la seu de la presidència d'Andalusia. L'esquerra només salva els mobles gràcies a dues marques minoritàries, sobretot una. El Partit Sobiranista Endavant Andalusia, la força política que va fundar Teresa Rodríguez el 2018, després de partir peres en Podem, està la gran sorpresa de la nit amb el millor resultat de la història. Multiplica per 4 els 2 diputats que va aconseguir el 2022 i s'enfila fins al 8. Tampoc ha estat una mala nit pel Partit per Andalusia, la coalició de Sumar i de Podem, que manté els 5 escons que ja disposava. Després d'encadenar una patacada rere l'altra els últims anys, no recular és una petita victòria per les forces a l'esquerra del PSOE. Un detall, el que dèiem al davantal, si Endavant Andalusia i per Andalusia s'haguessin presentat junts, hauria optimitzat millor cadascun dels vots obtinguts i s'hauria convertit en la tercera força parlamentària Andalusia en 20 escons. La fotografia final Andalusia reprodueix les d'Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. El PSOE recula, l'oposició es fragmenta i Vox marca el pas del PP. Aquesta nit, el president del PP, Juanma Moreno Bonilla, admetia que no han assolit l'objectiu que perseguien, que és la majoria absoluta, però el que feia era intentar veure el got clarament mig ple.
4: Es verdad que lo dijimos, que era complicado, que iba a depender de los restos y la ley DON a veces nos favorece y a veces nos perjudica. Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
0: El retrocés de Juanma Moreno també és un cop dur per la direcció d'Alberto Núñez Feijóo. El cicle autonòmic que el líder del PP va impulsar com a avançada de les eleccions espanyoles només ha augmentat la seva dependència de Vox, que té els populars agafats pel clatell. Anem cap a Sevilla amb un dels enviats especials de RAC1, Arnau Mañé.
5: Les eleccions a Andalusia deixen el PP amb la mel als llavis perquè haurà de passar per l'adreçador de Vox. La intenció de Juanma Moreno és deixar-los fora del govern i assegurar-se en el suport al Parlament. El PP es queda a 2 escons de la majoria absoluta, però el candidat i president andalús llança aquest avís a navegants.
4: Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza preferida por parte de todos ellos, la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: Moreno Bonilla ho fa en peus de plom, però el recorda el seu model.
4: Hacer un proyecto común, mantener la convivencia y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos en Andalucía.
5: Tot plegat suposa una galleda d'aigua freda pel PP, que havia preparat una gran festa al centre de Sevilla, i també és un revés per la direcció de Feijóo. Les eleccions a Andalusia tanquen un cicle electoral autonòmic que va provocar justament Gènova i que no ha sortit com pretenien. Vox en surt reforçat i té la paella pel mànec en la majoria de comunitats populars. Avui, justament, Moreno Bonilla serà a Madrid per celebrar la victòria amb el partit.
0: Ara Vox farà valdre, com sempre, el seu pes en or. El partit de l'extrema dreta sap que té la pella pel mànec i aquesta nit el seu candidat a Andalusia, Manuel Gavira, ja ha deixat molt clar al PP que haurà de passar per l'adreçador si vol retenir el control del Palau de Sant Telmo.
6: Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces. Porque desde luego los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía, ¿qué es lo que quieren? Prioridad nacional. Quieren prioridad
7: nacional.
0: Torna amb el discurs de la prioritat nacional. Vox, un cop més les negociacions per formar govern a Andalusia, les dirigirà directament al líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir era precisament a Sevilla tutoritzant el seu candidat.
8: Confiamos en que el señor Juan Manuel Moreno, a partir de ahora, también escuche a ese más de medio millón de andaluces que creen en la prioridad nacional a las ayudas sociales, que creen en la protección del campo frente a Mercosur y que, por supuesto, creen que desde las instituciones regionales también se puede trabajar para detener la invasión migratoria y para devolver a los ilegales a sus países y a los menas con sus padres.
0: I si a Vox no feien cap esforç per contenir l'eufòria, les cares a la seu del PSOE eren llarguíssimes. María Jesús Montero no ha pogut frenar la sagnia socialista andalusia, el feu històric del partit. Els 28 diputats d'ahir empitjoren els 30 de fa 4 anys, que llavors ja representava una patacada sense precedents. Aquesta nit, María Jesús Montero ha compregut, han posat compungit, han entonat el mea culpa i ha admès la derrota sense cap paliatiu.
9: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan y, como siempre, este es un partido que aprende. Es un partido que está permanentemente en el ámbito de la mejora.
0: El PSOE per bous i esquelles. Ahir només va replegar un 22% dels vots. Anys llum, atenció, ahir 22%. Amb José Antonio Griñán, a les eleccions del 2008, 48% dels vots. 48%. I Susana Díaz, el 35% que va mantenir el 2015. Ara, María Jesús Montero només pot intentar erigir-se en la cap de l'oposició. També des de Sevilla informa un altre dels enviats especials de RAC1 en aquestes eleccions d'Andalusia, Jordi Armenteras.
10: Sí, Montero es reivindica ara com a única oposició visible a Andalusia, tot i els bons resultats de les altres esquerres. Reclama el lideratge de l'oposició, admetent que pren la lliçó i repetint tres cops que els resultats no són bons.
9: Que somos la única alternativa real a la derecha, a las derechas conjuntas o a la derecha individual.
10: L'única celebració socialista és que el PP queda en mans de Vox i això el PSOE no ho amaga. De fet, l'equip de Pedro Sánchez des de Moncloa va molt més enllà, li diu al PP que la feina de blanquejar Vox és el que els aboca haver de pactar amb ells, ara també a Andalusia. L'únic consol del PSOE és que hi havia enquestes pitjors i que el bloc d'esquerres puja 4 escons que perden les dretes. Proper pas per Montero, deixar el Congrés dels Diputats aquest mes de maig, avui ho ha de confirmar.
0: A l'esquerra només hi ha un guanyador. Endavant Andalusia. Els sobiranistes han passat del 4,5% dels vots a gairebé el 10%. I seran la quarta força del Parlament andalús amb 8 diputats. El seu candidat, José Ignacio García, en treia pit i es presentava com l'única alternativa real al PP.
11: Frente a la vía de Moreno Bonilla, solo está la vía del andalucismo. La única herramienta que ha demostrado ahora mismo que se le podía quitar la mayoría absoluta al Partido Popular y que vamos en el camino de echar al Partido Popular. Aún no, pero tiempo al tiempo, porque hemos llegado para quedarnos.
0: I la jornada electoral ha deixat un altre titular endavant Andalusia, aquest molt més trist. La seva fundadora, Teresa Rodríguez, ha comunicat que té càncer, però l'anunci no va ser preparat a consciència, sinó una resposta improvisada a Twitter. Teresa Rodríguez va compartir una foto seva votant amb un cofí a palestí que li cobria el cap. Un tuitaire, amb aire provocatiu, li va preguntar de què anava disfressada i ella li va respondre de persona amb quimio. Però ni tan sols aquesta notícia ha atenuat l'eufòria a la seu d'Endavant Andalusia, que ja reverbera a Madrid. Gabriel Rufián ha aprofitat els grans resultats del partit andalusista per tornar a reivindicar la unitat de les esquerres. En una piulada, el portaveu d'Esquerra al Congrés ha reclamat per enèsim cop que els partits progressistes d'arreu d'Espanya s'organitzin per remar plegats a les pròximes eleccions espanyoles previstes pel 2027. La crida de Gabriel Rufián també inclou Esquerra Unida, Sumar i Podem, que aquesta nit han igualat els resultats del 2022 i mantenen els 5 diputats que ja tenien. No és cap desastre, però el candidat Antonio Maillo reconeixia que ells en volien més.
12: El resultado electoral no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía. Pero debe haber también una certeza, no hay tregua al Partido Popular ni a Moreno Bonilla. Gobierne solo o gobierne con Vox, porque no hay tregua a las políticas que han provocado y van a seguir provocando un profundo daño social.
0: Aquest matí els diaris editats a Sevilla i també els de Madrid coincideixen en el diagnòstic. Destaquen l'ensorrament socialista, però també alerten el PP dels riscos d'anar penjats de Vox. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
7: El diari Sur titula "El PP venç amb claredat però queda atrapat a Vox" i a l'editorial exclama "Embolic Andalusia". El Correo de Andalucía qualifica el resultat de contratemps i revés d'un PP que no vol a Vox i sosté que tesis estrambòtiques com la prioritat nacional no han ajudat gens a Juanma Moreno Bonilla. Al diari de Sevilla, Pilar Cernuda avança que vindran dies tensos, a l'expectativa de veure com Moreno s'ho fa per demostrar a Abascal que no està disposat a cedir i carrega contra els socialistes per uns resultats pèssims. A Madrid, l'ABC toca el crustó a Sánchez i a Montero per una catàstrofe històrica i fa una petició clara al PP i Vox perquè s'entenguin, aconselle. Els acords són imprescindibles no només a Andalusia, sinó també en qualsevol projecte d'alternança estatal. Ignacio Escolar, al diari Oponese, carrega contra Feijó per acabar el cicle electoral més feble i dependre de Vox en tots els parlaments on s'ha votat. La Razón fa una lectura en clau totalment madrilenya i titula "Andalusia propi al fi del sanchisme". I a casa nostra, a La Vanguardia, Jordi Juan titula "El PP encadenat a Vox". Creu que estem vivint exactament el mateix que ja hem vist a altres comunitats i té clar que la relació entre els dos partits marcarà les eleccions espanyoles de l'any que ve.
0: De les eleccions d'Andalusia, escolta'm ara el comentari que posa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Orriols.
13: No queda ni rastre de l'hegemonia socialista que va governar durant 37 anys a Andalusia. María Jesús Montero s'ha emportat una derrota històrica, baixant dels 30 diputats, i ha sigut incapaç de reanimar el socialisme andalús. Una derrota que és també de Pedro Sánchez, perquè era la seva mà dreta al govern i al partit, i perquè Montero en realitat no volia fer aquest pas. L'esperança del PSOE segueix sent que l'electorat no vota igual en totes les eleccions i confia que quan arribin les espanyoles, les esquerres sí que es mobilitzaran a favor de Pedro Sánchez. Però avui el PSOE no serà el focus. Avui el focus serà el PP. L'únic que importava en realitat en aquestes eleccions, el que podia suposar realment un canvi, era si Juanma Moreno Bonilla perdia o no la majoria absoluta. I l'ha perdut. Això determina que l'estratègia de Feijóo d'iniciar una carrera electoral autonòmica com avançala de la Moncloa ha fracassat, perquè malgrat guanyar totes les eleccions en surt més dèbil i presoner de Vox. I això també determina que dins del PP en surt reforçada Isabel Díaz Ayuso, la baronessa que amb el discurs més dur, ella sí, pot governar sense Santiago Abascal.
0: Més enllà de les eleccions a Andalusia, un quart i dos minuts de nou, avui també estarem molt pendents de les protestes dels mestres, dels docents. Per tercera setmana consecutiva, professors i mestres buidaran les aules i es faran sentir als carrers. Avui és el torn de les escoles i instituts de Barcelona i Rodalies. Al migdia, a les 12, es tornarà a tenyir de color groc al centre de la capital de Catalunya amb una manifestació que sortirà dels Jardiners de Gràcia i acabarà al Departament d'Educació. Els sindicats majoritaris intenten mantenir la pressió als carrers just abans que demà passat la conselleria precisament aculli una nova reunió per intentar desencallar el conflicte. La trobada, recordem que estava prevista per demà, però finalment el departament l'ha posposat 24 hores perquè Esther Niubó ha de comparèixer al Parlament demà tant sí com no. Tot i que els sindicats no els va fer cap gràcia, la consellera insisteix que dimecres els portarà una proposta perquè l'estudiïn i desconvoquin les mobilitzacions. De moment, USTEC, la CGT, l'Intersindical i el Sindicat de Professors de Secundària no aixequen el peu de l'accelerador i només aquesta setmana han agendat 4 aturades territorials. Com deies, la primera és la d'avui amb Barcelona com a epicentre. De fet, aquesta hora ja es fa notar amb una acció sorpresa als Jardins de la Sedeta. Allà hi tenim l'Eudald Martínez. Eudald, què passa?
14: Doncs mira, avui no hi ha talls als accessos de Barcelona, com havia passat altres dies, sinó que el que han fet els docents d'aquí de Barcelona és, estan fent una cadena humana des de l'escola de la Sedeta, traient taules i cadires, tot de mobiliari de l'escola, i l'objectiu és portar-lo fins a davant de la Sagrada Família, aquesta cadena humana amb ben bé mig miler de persones que, de fet, ens informen que hi ha bastanta gent també davant de la Sagrada Família, per tant, ja estan traient aquestes taules, estic al carrer Indústria, on estan fent ja aquesta cadena amb les taules, amb les cadires, i l'objectiu és fer una mena de classe improvisada davant de la Sagrada Família, on, per cert, ja hi ha agents dels Mossos, doncs, també vigilant la zona. Aquesta serà la primera acció del dia d'avui. A les 12 del migdia també hi ha una manifestació als Jardinets de Gràcia, en aquesta jornada on molta gent veiem aquí que està amb samarretes grogues, amb pancartes, reclamant doncs millores pel sector educatiu. Recordem que aquesta setmana, com dèieu, hi haurà un total de 4 vagues, avui aquesta de Barcelona, demà al Vallès i al Maresme, dimecres serà el torn de les escoles Bressol i dijous a Tarragona i l'Ebre. Els sindicats, per cert, que USTEC, sobretot aquest cap de setmana, ha avisat que si no hi ha un acord amb la conselleria aviat, encara intensificaran més les protestes al carrer.
0: Aquest cap de setmana el sindicat majoritari de professors també ha intentat redoblar la pressió al govern català aprofitant l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que sembla imminent. La USTEC va exigir als socis del PSC, és a dir, Esquerra Republicana i els Comuns, que es facin seves les reivindicacions dels docents abans de donar suport als comptes. Però tant els d'Oriol Junqueras com els de Jéssica Albiach ja se'ls han tret de sobre. Els uns i els altres asseguren que pressionaran el govern català perquè tingui les reivindicacions, però sense condicionar-ho als pressupostos. 8:20, els esports. Ara parlem de la permanència de l'Espanyol, que va quedar garantida ahir, i de les probabilitats del Girona, que es veu abocat a una gran final. Però abans hem d'ampliar la notícia que us avançàvem fa una estona. Per primer cop en 17 anys, Florentino Pérez sembla que tindrà rival a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Quedeu-vos amb aquest nom, que ja el coneixíem la setmana passada, Enrique Riquelme.
15: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: La precampanya a les eleccions del Real Madrid ja està en marxa. Segons llegim el Confidencial, Florentino Pérez se les veurà amb un candidat opositor després de 17 anys acumulant mandats sense haver ni tan sols de passar per les urnes. Des del 2009, ningú no li ha plantat cara perquè els requisits per presentar-se a les eleccions són indignament restrictius. Florentino Pérez n'és plenament conscient i precisament per aquesta raó, enmig de la crisi de resultats i de la reputació del club, va decidir avançar les eleccions. L'objectiu era deixar sense marge els seus rivals per preparar un projecte en cara i ulls. El moviment hauria pogut frenar l'empresari de 37 anys, Enrique Riquelme, però avui el Confidencial avança que finalment ha decidit fer el pas i postular-se. Per aconseguir-ho, diu la informació que ja hauria lligat amb diversos bancs el preaval necessari de 190 milions d'euros a títol personal que exigeixen els estatuts del club. Ara bé, fins i tot si supera aquest obstacle, ho té molt complicat perquè el temps per formalitzar la candidatura ja corre, i és brevíssim. Des de la compareixença electoral dijous passat, Florentino només ha donat 10 dies als aspirants per aconseguir l'aval i només 15 per fer campanya. Si finalment, malgrat tots aquests alts obstacles, Enrique Riquelme se sortís amb la seva, el president del Real Madrid sumaria un nou mal de cap que s'afegiria al de la recerca d'un entrenador per la temporada que ve. L'objectiu número 1 és José Mourinho, que sembla clar, però el portuguès del Benfica ha demanat algun temps per rumiar-s'ho. Més enllà d'aquesta nova aventura al Real Madrid, la Lliga arriba a l'última jornada amb la lluita per la permanència encesa com mai. L'Espanyol ja s'ha escapat definitivament de les brases i ha segellat la permanència després de guanyar 1-2 o Osasuna al Sadar. En canvi, el Girona no té els deures fets i dissabte haurà de guanyar tant sí com no l'Elx a Montilivi per continuar una temporada més a primera. També hi ha quatre equips més immersos en la lluita per no baixar. Són el Mallorca, que té peu i mig, per no dir els dos, a segona, i a partir d'aquí l'Elx, Osasuna i el Llevant. Però anem a pams. Com dèiem ahir, Pamplona, l'Espanyol va lligar definitivament la salvació gràcies als gols de Carles Romero i de Quique García. L'equip de Manolo González va fer una primera part històrica, però van encadenar 18 jornades de la temporada, vull dir, però van encadenar 18 jornades sense guanyar la segona volta. Inevitablement, el fantasma del descens va començar a sobrevolar a Cornellà al Prat fins ahir. Ara la puja és història, ara Manolo González ho aprofita per intentar continuar el càrrec, segons va dir ell mateix a la roda de premsa la temporada vinent. Enviat especial de RAC1 a Pamplona, informa Edu de Valle.
16: Després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol ha fet la feina sumant dues victòries en tot just 5 dies. La d'ahir tanca la permanència i fins i tot deixa oberta una mínima possibilitat de carambola europea. Ja salvats, el club haurà de decidir si Manolo González continua a la banqueta. El tècnic té un any de contracte i diu que vol seguir.
17: Sí, tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, a partir d'aquí, pues, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament, lògicament no diré que no, ho he passat molt malament, però estic fort.
16: Serà el director general esportiu blanquiblau Monchi qui decidirà si Manolo segueix o no. La seva plantilla no s'amaga, fa costat al tècnic i en demana la continuïtat.
0: Agafant el fil del que ara deia l'Edu, l'Espanyol necessita una carambola, però és veritat que pot acabar la temporada jugant a Europa. Necessita guanyar la Reial Societat dissabte, que és factible, mirar què passa altres tres camps de primera. L'Osasuna ha de guanyar el camp del Getafe per 2 gols o més. L'Alavés ha de derrotar el Rayo Vallecano i el Barça ha de guanyar a València. Amb això aniria a Europa. D'aquesta salvació de l'Espanyol, escoltem el comentari que afirma el periodista de TV3 i col·laborador del Món RAC1, Oriol Vidal.
18: N'hi havia que s'esperaven un biscot al Sadar, però l'Espanyol es va endrapar la torrada més saborosa, amb regust de justícia. Una salvació sense necessitat d'infarts ni d'una carambola que ara, ves per on, potser classifica els de Manolo per a la Conference. Alliberat dels nervis de la funesta ratxa, l'Espanyol ha rebobinat mig any i ha tornat en el moment clau aquell equip ferm i impassible de la primera volta. Així va superar l'entusiasme de l'Osasuna i així, com si res, ha consumat la remunxiada. El nou director general esportiu ja pot començar a decidir el futur del club en el seu any 90 primera. 90 anys, eh? Normal que els desitjos de desaparició no passin de pregàries molt malentonades. En fi, Manolo, mantejat i celebrat, pels seus homes, que sempre hi han cregut, que encara el volen com a capità, peti qui peti. Jo diria que amb recursos, amb un club darrere i no amb un projecte de mínims, el manolisme té camp per córrer. I és que tot i haver-se cremat, Manolo, una vegada més, ha salvat l'incendi.
0: La cara és de l'Espanyol, per la creu va ser el Girona, que va perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i dissabte, a les 9 del vespre, està obligat a guanyar l'Elche Montilivi per seguir primera divisió. Però les coses com són, depèn d'ell mateix. Si guanya, salvats. Com ja és habitual, l'equip de Michel li va faltar Ullal al davant, només arrencava a tenir dues ocasions claríssimes, però va ser l'Atlètic de Madrid qui es va avançar amb un gol de Lookman. Cap al tram final, Echeverri i sobretot Estuani van tenir l'empat, però van fallar dues oportunitats molt clares. La pólvora mullada dels gironins és habitual i va donar la victòria a l'Atlètic de Madrid el dia del comiat d'Antoine Griezmann, que se'n va jugar als Estats Units la temporada que ve. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Miquel Agut.
19: Serà dissabte que ve a les 9 a Montilivi, escenari d'una final en què hi haurà en joc la supervivència primera i l'estabilitat del club. El Girona ha de guanyar l'Elx per mantenir-se i Michel ho sap.
20: Una bona setmana d'entrenament, preparar l'equip bé i guanyar, guanyar. Estem preparats.
19: Amb aquestes són 17 jornades del Girona en zona de descens. Hauria signat el tècnic de prendre de si mateix a l'últim partit?
20: Sí, después de las primeras 5 jornadas de Liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro.
19: Un Girona que, recordem-ho, fa un mes empatava al Bernabéu i tenia 8 punts d'avantatge amb el descens. David López reconeix que està empatint.
21: En el moment en què hem entrat al vestidor i ha xerrat el míster i hem parlat uns quants, doncs jo crec que tothom és molt conscient de la situació que hi ha, que bé, està sent un final de Lliga molt complicat, a nivell mental, sobretot.
19: L'equip fa festa avui i començarà demà a preparar la final de dissabte.
0: D'aquesta situació del Girona, escoltem el comentari que afirma el director del Superesports de RAC1 i col·laborador del Món RAC1, Xavi Puig.
22: No és l'escenari ideal, però podria ser pitjor. No és el que ens imaginàvem el 14 d'agost, quan encara no havia començat la Lliga, però podria ser pitjor. Són ja 7 jornades sense victòria, però podria ser pitjor. O marca Estuani o no marca ningú, però podria ser pitjor. Dissabte a Montilivi no compta res del que ha passat fins ara. Ni el lamentable inici de Lliga, ni la reacció posterior, ni la davallada d'aquesta recta final, ni la lesió de Benat, ni el vodevil de la porteria, res. Dissabte no hi ha passat ni futur. Dissabte només hi ha present. És dissabte i prou. És guanyar casa contra l'Elx i punt. És sumar 3 punts a Montilivi i prou. És derrotar l'Elx i prou. És una final a casa i prou. Només present. Ni passat ni futur. Un present que ha d'acabar amb victòria per mirar amb esperança al futur i mirar cap al passat per no tornar a cometre els mateixos errors. Una victòria a casa, una final, amnèsia total i només un partit al cap.
0: De la situació crítica del Girona, avui els diaris es fan ressò, però també de la felicitació a l'Espanyol per salvar la categoria. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
23: Mundo Deportivo celebra que l'equip hagi donat un cop de puny sobre la taula i que amb tan sols dues victòries contra l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna hagi pogut recuperar la vida. I el director del diari Santi Nolla escriu: els de Manolo han sabut reaccionar al final d'una temporada que va començar de sina però que es va estroncar a principis d'any. A l'Esport, titulant, l'Espanyol aconsegueix un triomf de primera i el digital L'Agrada afirma que l'Espanyol ha patit perquè el patiment forma part de l'escut. Però aquesta vegada afegeixen ha estat a l'altura quan ja no quedava marge per fallar. I també diuen: a Manolo se li poden discutir moltes coses, però no se li pot negar que hagi tirat endavant els objectius en moments de moltíssima pressió. I a l'avantguàrdia, Juan Bautista Martínez exclama: s'ha acabat l'agonia per l'Espanyol, i després d'uns mesos de malson, per fi poden respirar tranquils. I sobre el Girona, Marc Brugués escriu al diari de Girona que l'equip de Michel s'ha quedat despullat davant el perill després de perdre contra els matalassers en un partit que hauria pogut guanyar. De fet, afegeix: mai tindran tantes facilitats per endur-se els 3 punts del Metropolitano com ahir. Va tornar a faltar el de sempre, instint i mala bava. I a la l'esportiu Joel Sebastián hi coincideix i conclou el Girona li va faltar verí al Metropolitano i ara haurà d'afrontar una final sense xarxa.
0: En un partit molt més interessant, el Barça va guanyar 3-1 al Betis en l'última aparició com a blaugrana de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès va rebre un bany de multitud i en acabar es va dirigir a l'afició culer.
1: Me despido del estadio, pero siempre llevarán conmigo en mi corazón. Una vez culé, siempre culé. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
0: Lewandowski va ser titular, però no va marcar. En canvi, Rafinha va fer un doplet amb un gol de falta espectacular i João Cancelo va fer el tercer per acabar de rodonir la victòria, 3-1. Va ser el Camp Nou, la Marta Ramon.
2: En el moment del canvi, els companys l'abraçaven. La pinya s'estrenyia al seu voltant i Lewandowski no podia contenir les llàgrimes. El Camp Nou, dempeus, ovacionava l'autor de 119 gols, que s'anava tocant al cor, on hi ha dut brodat l'escut del Barça durant 4 temporades. Va acabar mantejat per la plantilla, passadís inclòs, rebent el reconeixement dels presidents Laporta, molt emocionat, i Juste, acompanyat per la dona i les filles i amb la sensació de marxar en pau després d'haver contribuït de manera determinant en la resurrecció post-Messi. Substituir Lewandowski no serà fàcil, diu Hansi Flick, que té clar el retrat robot del que han d'anar a buscar aquest mercat d'estiu.
3: Crec que per la manera com juguem, la nostra filosofia, és bo que estigui ben connectat amb l'equip, però també ha de marcar gols. En un nou tot passa per marcar gols. I això és el que busquem. És la feina de Deco. Tenim clar com ho volem fer i hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però ho intentarem tot.
2: Curiosament, a Lewandowski li va faltar marcar per posar la cirereta al comiat en un triomf per 3-1, en què va lluir-se especialment Rafinha amb un doplet. La victòria 19, la de la Lliga Perfecta a casa, ahir era el de menys.
0: Escoltem ara el comentari que signa el sotsdirector de l'AS i col·laborador del Monarraco, Santi Jiménez.
4: Els números són incontestables. Robert Lewandowski, en 4 temporades al Barça, ha guanyat una lliga més de les que té Cristiano Ronaldo. 3 supercopes i una Copa del Rei. I ha estat pitxitxi en el seu primer any. Però la seva petjada al club és més fonda. La seva arribada al Barça va suposar una empenta competitiva i emocional. Competitiva perquè la seva professionalitat va contagiar els nanos joves. La cosa potser no va començar massa bé quan li va negar la mà un criu anomenat Lamine Yamal, però de seguida va entendre, com tota la vida, que els rols van canviant. Ara estava als peus del fenomen de Rocafonda. Això l'honora. Emocionalment va suposar el canvi perquè el Barça va poder portar una estrella mundial després d'any d'anar buscant els encants, oportunitats a les rebaixes. Que una llegenda com Lewandowski, per un preu, s'ha de dir, triés el Barça, és d'agrair. I finalment ja tocava acomiadar una estrella de bones maneres. Amb honor i bon rotllo per tothom. Gràcies, Robert.
0: Ahir també es van jugar la resta de partits de primera. Sevilla 0, Madrid 1. No hi ha cap incendi. Atlètic de Bilbao 1, Celta 1. Elx 1, Getafe 0. Rayo 2, Villarreal 0. Oviedo 0, Alavés 1. Real Societat 3, València 4. I Llevant 2, Mallorca 0. El Mallorca té la salvació 3 punts, però ho té pràcticament impossible. Com cap a quarts d'11 avui farem una tertúlia de futbol XXL amb els habituals Seguro, La Pallàs i Rico, però també hi afegirem Xavi Puig per parlar del Girona i Jordi Aplanell per la salvació de l'Espanyol. Encara en futbol, Anglaterra, Xavi Alonso, nou entrenador del Chelsea, l'equip londinenc no aixeca el cap i l'última derrota va ser dissabte a la final de la Copa contra el City de Pep Guardiola, que continua sumant títols com si hagués d'acabar el món. I a França, seleccionat Ousmane Dembélé a 15 dies per la final de la Champions. El davanter del PSG va marxar abans de la mitja hora del partit d'ahir entre el PSG i el París amb molèsties. I ja que hi som, amb motor, aquesta nit han operat Àlex Márquez d'una fractura a la clavícula dreta que va fer-se ahir al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot cerverí també es va trencar una vèrtebra i es va fer una contusió pulmonar després d'una caiguda duríssima a Montmeló. Mal menor vista la castanya pilonga que es va fotre. Mal menor. Afortunadament, sembla que no passarà d'aquí. Diem afortunadament perquè és que la patacada va ser, vista per televisió, absolutament esfereïdora. Va ser el circuit de Barcelona-Catalunya, el Quim Salvador.
24: Podria haver estat molt pitjor, perquè l'Àlex va caure a més de 200 km per hora i en plena acceleració, quan la seva moto va impactar amb la KTM de Pedro Acosta, que anava just al davant, perquè la del Murcià va fallar de sobte. L'Àlex i la seva Ducati van fer desenes de metres rodolant amb molta violència i la cursa es va haver d'interrompre amb bandera vermella. Quan es va reprendre, un altre accident greu, de Jogan Zarco, que també és a l'Hospital General de Catalunya, amb els lligaments i el manix del genoll esquerre trencats i una fractura al peroné. Jorge Martín, que també va acabar el diumenge per terra, va resumir així l'alleujament general quan es van saber les primeres informacions tranquil·litzadores.
5: Lo importante es que, Alex y Zarco estén bien. Para mí, una carrera más, un cero, pero lo importante es que ellos estén bien, que, estén vivos y que, podamos seguir, porque la verdad ha sido un día muy, muy peligroso.
24: Encara hi va haver una tercera sortida, la cursa la va acabar guanyant Fabio Di Gianantonio, amb Fermín Aldeguer segon i Pecco Bagnaia tercer. Marco Bezzecchi quart es manté líder de la general.
0: I enhorabona a l'organització, perquè realment, pel que és el número de seguidors, per la festa que es va viure tant a Barcelona amb la fanzone com també amb el que es va viure al circuit ahir amb l'organització, s'ha de felicitar al circuit per aquesta, però no aquest nou èxit. En bàsquet, notícia sonada, Xavi Pasqual ja ha pres la decisió de deixar el Barça a final de temporada i anar-se'n cap a Dubai. El motiu són les discrepàncies en el projecte de la temporada que ve entre l'entrenador i el club. El Barça encara ha de jugar als play-offs de la Lliga ACB, però llevat que hi hagi un gir a les pròximes setmanes, el tècnic de Gavà no continuarà al Barça. Dani Aguilar.
6: Les alarmes van saltar ja fa un mes llarg. Després de la derrota contra el Panathinaikos el 7 d'abril, Pasqual deia això.
8: Després, quan acabem, ja hi haurà temps per, valorar, per parlar, per pensar, per, veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
6: Aquestes declaracions eren conseqüència d'un procés de desgast de l'entrenador amb la cúpula del club, que no responia a les seves demandes per la present temporada, pactades a l'arribada del novembre, fet que es va agreujar quan, segons el tècnic, aquesta situació també s'allargaria la temporada que ve. Això, malgrat que el Barça ha acordat noms demanats pel de Gavà, com els pivots Moses Wright, Josh Nivo i Oliver Encamua, o el disculpa ser Mike James. Ara bé, les darreres reunions han reafirmat la distància entre totes dues parts, i això, juntament amb els presumptes contactes del Barça amb Vivón Navarro, entrenador de l'Unicaja, desmentits, això sí, pel club blaugrana la setmana passada, ha acabat de fer vessar el got. Decisió presa els últims dies i ara cal saber com es materialitza quan el Barça encara ha de disputar el play-off, que això ja ho sabem. Si algun caràcter ha definit el club als últims temps, són els girs de guió inesperats.
0: I més enllà del Barça i la Força Lleida, certificar la permanència a la Lliga ACB després de guanyar 3 punts al Gran Canària amb un triple de Bateman a 6 segons pel final. I per la seva banda, la penya va aconseguir una gran victòria de 8 punts a la pista del Real Madrid amb un gran Ricky Rubio, que va liderar la penya amb 21 punts i té tocar els play-off pel títol. És 6è a 3 jornades pel final, i el que és millor, la penya encara té un partit pendent, el que es va haver de suspendre el descans contra l'Unicaja. En tenis, Jannik Sinner arribarà en ratxa a Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. Ahir va guanyar per un doble 6-4 Casper Ruud a la final del Masters 1000 de Roma. I en hoquei patins, festa grossa a Vilassana. L'equip urgellenc ha revalidat el títol de la Copa després de guanyar 3-1 al Gijón.
9: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem. Prova ara.
0: 8 i 38 minuts, d'aquí uns moments parlarem dels tirotejos que hi ha hagut aquest. Torna a haver-hi un cap de setmana negre a les pàgines de successos per Barcelona. Parlarem d'aquí uns moments també del temps i de l'Ebola. Ah, sí. I una mica, però només una mica, del Festival d'Eurovisió.
10: El que avui és un menú amb verdures de temporada, o recuperar una bici vella. El que avui és un instrument adaptat, o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
25: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
26: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
25: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
26: Si busques el millor, recorda.
25: Només Daikin és Daikin.
27: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
28: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
27: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
29: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
7: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
12: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
12: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
13: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
14: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
13: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
14: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
13: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Just quan et trobes el teu millor amic de fa

0: cotxe.
1: Ah, no, això no és cap càrrega.
0: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
2: Peugeot.
3: 18 minuts per les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. El cap de setmana que deixem enrere ha tornat a ser molt negre a les pàgines de successos. Dos tirotejos en menys de 24 hores han disparat la sensació d'inseguretat novament a Barcelona i Rodalies. Un va tenir lloc dissabte al vespre al districte de Sants-Montjuïc. L'altre va arribar poques hores després, la matinada de diumenge, al barri de Sant Josep, a l'Hospitalet. El tiroteig més greu va ser el primer. Va acabar amb un home de 43 anys mort d'un tret al cap en ple carrer. A quarts de vuit del vespre, caminava tranquil·lament entre desenes de vianants pel carrer Mineria, al barri de la Marina, a dues passes del passeig de la Zona Franca, quan un pistoler se li va acostar pel darrere i li va buidar el corregador a sobre. La víctima va caure desplomada i els serveis d'emergència ja no la van poder reanimar. Ara els Mossos d'Esquadra estan buscant el tirador, que va fugir correcuita. Segons la Vanguardia, els investigadors treballen amb la hipòtesi que l'assassinat seria una revenja entre bandes llatines que intenten controlar el mercat de la droga. De fet, la víctima tenia antecedents penals precisament per narcotràfic. Fa temps que als Mossos els preocupa com s'estan normalitzant les venjances a trets a Catalunya, que cada vegada està més plena d'armes. La setmana passada, recordem, com vam explicar aquí al món a RAC1, sense anar més lluny, dues patrulles de trànsit que van aturar un cotxe a l'AP7 es van trobar mitja dotzena de fusells de guerra Kalashnikov al maleter. Però és que poques hores després d'aquell primer tiroteig, la matinada de diumenge encara se'n va registrar un altre, aquest cop al barri de Sant Josep de l'Hospitalet del Llobregat. El desenllaç va ser sortosament millor que el primer. Els trets no van deixar ferits i la Guàrdia Urbana va aconseguir detenir un dels dos presumptes tiradors quan intentava fugir en cotxe, l'altre que ara el busquen. Després d'aquest nou cap de setmana lúgubre, l'oposició demana explicacions a l'equip de govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. Junts per Catalunya ja ha reclamat la compareixença urgent de l'alcalde perquè creu que la situació a la ciutat és dantesca literalment. De fet, el portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, defineix Barcelona com la capital de la droga i un refugi internacional de màfies. Encara en successos, recordeu Dino Marcelo Miller, que és un dels delinqüents més perillosos que hi ha a Catalunya, que fa un mes va sortir en llibertat de la presó de Ponent. Llavors en vam parlar molt aquí al món a RAC1 perquè les autoritats penitenciàries ja van advertir que hi havia un risc altíssim que tornés a delinquir. Doncs bé, dit i fet. Divendres va intentar atracar un supermercat amb una pistola de fogueig i ara un jutge l'ha tornat a enviar a la garjola. L'advocada de Dino Marcelo Miller ha explicat al diari Segre que el seu client ha reconegut els fets i ha assegurat al magistrat que no tenia alternativa perquè no disposa ni de recursos econòmics ni de vincles familiars després de passar-se més de mitja vida a la presó. I a Roquetes, al Baix Ebre, els Mossos han detingut una jove de 28 anys del grupuscle ultranucleonacional que estaria al darrere de diverses pintades xenòfobes. La investigació va començar a l'abril, després que apareguessin en un parc infantil adhesius d'ideologia nazi i pintades amb missatges contra la comunitat musulmana. En el moment de la detenció a casa seva, la policia hi va trobar una bandera amb l'esvàstica i una altra de franquista. Ara ella ha passat a mans del jutge acusada de delicte d'odi i de discriminació. 3:15. Avui, abans de sortir de casa, fareu bé de posar el paraigua a la bossa perquè torna el temps inestable, amb ruixats a moltes comarques, però alerta, perquè a partir de demà, canvi radical, a qui us agradi el caloret, es disparen les temperatures. Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
3: Però el dia ja ha començat amb pluges.
4: Sí, ara mateix amb alguns ruixats cap al Baix Penedès, al Berguedà, al Ripollès i també al Pla de l'Estany. Són ruixats que ara al matí s'aniran estenent per moltes comarques, sobretot punts de la costa i del prelitoral, entre Barcelona i també Girona, Catalunya Central, a la tarda bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, prelitoral i també costa de Barcelona, amb cota neu avui al voltant dels 2.000 metres i els ruixats més intensos concentrats sobretot a la tarda a les comarques de Girona i també a Osona, on hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les temperatures avui força semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 24 graus i ara mateix al voltant dels 16 a Barcelona i Tarragona, 12 a Lleida, 11 a Girona, 10 a Vic, 13 a Sant Cugat del Vallès i 11 a Santa Coloma de Farners. I com deies, els propers dies pugen les temperatures, demà ho faran de manera més accentuada a les comarques interiors, però també pujaran a la línia de la costa i demà podríem tenir ja algun valor al voltant dels 28-29 graus a les comarques de Ponent. Demà al matí amb sol i núvols prims i a la tarda encara amb algun ruixat al Pirineu i comarques interiors de Girona. I a mesura

0: Comenci la setmana, els ruixats de tarda quedaran molt concentrats i aïllats en algun sector del Pirineu, però en general poca aigua, força sol i temperatures més altes.
1: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
2: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
1: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
2: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Pàgina de Salut no guanyen per disgustos. Després del brot d'antivirus, ara l'OMS posa el món en guàrdia per un virus que segurament recordareu, l'Ebola. L'Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta internacional pel brot que afecta el Congo i que ja s'ha estès a Uganda. Ara bé, els experts fan una crida a la calma també i asseguren que és difícil que s'escampi prou per arribar a casa nostra. De fet, l'Ebola es transmet exclusivament per contacte directe amb fluids corporals de persones o animals infectats i no a través de l'aire. El problema és que la variant del brot és especialment contagiosa, mata entre un 20 i un 40% dels qui la porten i no es pot tractar perquè no hi ha ni vacunes ni fàrmacs. De moment, l'OMS comptabilitza 246 casos sospitosos de contagi i 88 morts entre el Congo i Uganda. De fet, l'Organització Mundial de la Salut calcula que som davant del brot més important des del 2018 i ha enviat tones d'ajuda a la zona. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ja ha avançat que convocarà un comitè d'emergència per concretar com s'ha d'abordar aquesta situació i quines mesures de prevenció i vigilància cal imposar. De moment, encara no recomana restringir els viatges, però alguns governs, com el de Ruanda, han tirat pel dret i han anunciat que tanquen la frontera. A Madrid, el govern d'Espanya només aconsella no viatjar a les zones afectades. És la mateixa recomanació del cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, que ahir al Via Lliure de RAC1 li deia al Xavi Bundó que no hi ha perill a casa nostra.
4: L'única situació que ens pot posar una mica sobre alerta és que repatriïn algú o que si van a expedicions sanitàries cap allà algú es contagi i tingui que tornar cap aquí. Com molt bé has dit, Xavi, aquest virus no existeix aquí, no existeix de forma natural. Per tant, de nou, repetim el mateix que vam dir amb l'antivirus. Això no és un risc per la salut pública del nostre país ni pràcticament del món.
3: Per aquells que no puguin evitar viatjar a les zones afectades, el Ministeri de Sanitat ja ha anunciat que els seguirà a la pista durant els 20 dies posteriors a la seva tornada. Hi ha un altre virus que ens ha format part de les nostres vides, l'antivirus. Sembla controlat. La pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va estar en contacte amb una de les primeres infectades podrà rebre visites a partir d'avui. La dona no té símptomes, ha donat negatiu a la segona PCR. De fet, ara n'hi faran una altra i, si es confirma, podrà continuar l'aïllament a casa seva. Els 13 pacients amb nacionalitat espanyola que fan quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans també, comencen un aïllament més relaxat a partir de demà. Podran rebre visites, sortir de l'habitació i passejar per les zones comunes aïllades de la resta de pacients. Si donen negatiu en una tercera prova de PCR, podria marxar cap a casa a partir de dissabte. Pel que fa a l'home de 70 anys ingressat amb la malaltia, haurà de continuar fent quarantena, tot i que evoluciona favorablement i pràcticament ja no té ni símptomes. Si sou usuaris habituals de Bizum, això us interessa. A partir d'avui ja podreu pagar amb l'aplicació en comerços físics, bars i restaurants. Per fer-ho, us haureu de descarregar Bizum Pay i a partir d'aquí, per als que ja esteu acostumats a pagar amb el mòbil, el canvi serà mínim. N'hi haurà prou d'acostar l'aparell al terminal de pagament per acabar la compra. La novetat és que l'operació es farà sense intermediaris i això beneficiarà els establiments perquè s'estalviaran comissions bancàries. Però el salt de Bizum a les botigues físiques arriba de manera progressiva. Cada entitat bancària comunicarà als clients quan poden començar a fer servir aquesta aplicació. Teòricament, CaixaBank, Sabadell, BBVA i Bankinter ja ho tenen tot a punt. Per activar el servei avui mateix, el pagament a través de Bizum hauria d'estar disponible al 100% a finals d'aquest any. I encara en plana econòmica, no sé si us sonen noms com Trade Republic o Revolut. Són els que s'anomenen neobancs, una mena de bancs digitals que van guanyant força cada dia que passa. El seu objectiu és captar clients desencisats amb la banca tradicional i ho fan d'una manera molt concreta. Segons explica avui el periòdico, la seva estratègia es basa en oferir recompenses, com ara comptes remunerats, sortejos en què pots guanyar fins a 10.000 euros o ofertes en què pots aconseguir calés a canvi de portar amics. I això no és tot. Aquests neobancs també intenten captar clients amb gent famosa com Brad Pitt, que és el protagonista de l'última campanya de publicitat de Trade Republic, o Luis Figo, que és la cara visible dels anuncis de Revolut. I sembla que entre una cosa i l'altra se n'estaran sortint. Només a Espanya, Trade Republic ja té més de 2 milions de clients. I encara en plana econòmica, si heu d'omplir la cistella de la compra, atenció, perquè la verdura, la carn i el peix s'han encarit fins a un 23% respecte a l'any passat. Segons de dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, els productes que més han pujat de preu són el tomàquet, el carbassó o el pebrot. Però la mongeta verda, els pèsols o les faves no es queden enrere i són un 17% més cars. Els ous també han pujat de preu, un 15%. I entre un 5 i un 8, productes com el peix, els cítrics o la carn. La bona notícia és que hi ha productes que en general trobem més barats que l'any passat, com les fruites tropicals, plàtans, albocats, pinyes o mangos, o altres fruites com melons, cindes o kiwis, que són un 5% més barats. Els mercats que tenen almenys una cinquena part de la seva superfície en parades tancades i sense activitat comercial van augmentar a Barcelona l'any passat. El 2020 hi havia un total de 2.014 parades, gairebé un 13% més que ara. És per aquest motiu que un terç dels mercats de Barcelona reben ajudes de l'Ajuntament per pagar factures. La normativa municipal estableix que quan el 20% o més de la zona de venda està deserta, l'Ajuntament s'ha fet càrrec del pagament dels consums d'aigua i llum de l'edifici, el manteniment i altres serveis en la part proporcional de l'àrea que es manté operativa. I qui també ha hagut de tancar les botigues a Barcelona és la marca de rellotge Swatch. Bé, a Barcelona i a mig món, tal com explicava ahir el Via Lliure de RAC1, la firma va haver de clausurar les botigues de Barcelona perquè centenars de persones s'havien aplegat per comprar el nou model que han tret en col·laboració amb la marca suïssa de rellotges de luxe o de Mars Piguet. Encara que Swatch va advertir que el nou producte no és cap edició limitada, molts ciutadans s'han obsessionat amb la idea de comprar-lo per revendre'l després a preus desorbitats. Com dèiem, aquesta febre surrealista es va estendre per mig món i fins i tot va provocar imatges de molta tensió. Per això es van veure obligats a tancar les botigues durant tot el cap de setmana. Això que sentireu és un recull d'alguns dels aldarulls que van provocar ciutats com Barcelona, on van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra, Madrid, Milà i també a Tailàndia.
5: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 200 y pico relojes.
3: Cues inacabables, tendes de campanya, empentes, allaus, esbroncades, enfrontaments amb la policia, ús d'esprai pebre, una bogeria que caldrà veure si acaba aquí o si es reprèn quan Swatch reobri les seves botigues. A Pàgina Política, avui Salvador Illa comença una setmana clau. Les negociacions pels pressupostos amb Esquerra Republicana s'han intensificat i tot fa pensar que el govern podrà portar-los al Parlament abans de divendres. Els d'Oriol Junqueras, que van aparcar al març la línia vermella al traspàs de l'IRPF, ja tenen al sac les grans condicions que posaven sobre la taula. La més important, la línia orbital ferroviària. Avui Esquerra reuneix el seu Consell Nacional a 6:45 de la tarda per beneir l'acord que aquest matí acabaran de segellar amb el govern català. Informa Cesc Giró.
6: Aquest matí Esquerra i el govern segellaran el pacte pel quart cinturó ferroviari en un acte a Sant Sadurní d'Anoia. A la tarda els republicans es trobaran per decidir si les concessions del PSC són suficients per dir que sí als pressupostos. Amb l'orbital al sac, els republicans confien que la comissió bilateral Estat-Generalitat prevista aquest dimecres posi fil a l'agulla també a altres compromisos amb els socialistes com la Societat Mercantil d'Inversions i validi la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca tancat aquest mateix cap de setmana. Si l'acord es precipita, les dues parts signaran dimarts el pacte i la pilota quedarà ja sobre la taula dels comuns, que van actualitzant les seves reclamacions, més sancions en matèria d'habitatge i replantejar la connexió ferroviària amb l'aeroport del Prat. Si es desencalla tot i elements externs com la vaga de mestres no ho estronquen, només caldrà un govern extraordinari per aprovar el projecte i portar-lo al Parlament perquè comenci els tràmits.
3: I a tot això, a 4 minuts per les 9, Israel ha rebut la presència de segona posició d'Israel a Eurovisió serveix al govern ultra de Benjamin Netanyahu per treure pit. Pel primer ministre israelià, la llau de vots que van rebre del públic és la prova que el món els fa costat. Michel! A les últimes hores, Netanyahu felicita públicament aquest representant israelí al Festival d'Eurovisió, Noam Betan. El primer ministre creu que els resultats són la prova que el boicot de 5 països, un d'ells Espanya, no ha erosionat la imatge internacional d'Israel.
7: Tens tota la gratitud de tota la nació. Tothom està molt, molt orgullós de tu. I has estat ferm davant d'aquests atacs verbals sense fonament. Ho has fet exactament com s'havia de fer. Has fet una feina meravellosa. I he vist que el públic, com sempre, ha estat més solidari que els jutges.
3: Ahir el ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, va anar encara més enllà i va acusar directament Pedro Sánchez d'haver impulsat una campanya de difamació contra la seva delegació. En canvi, Pedro Sánchez es va limitar a piular una cançó del programa més per ràdio i televisió espanyola durant la nit, La Casa de la Música, amb la frase "que la guerra només sea indiferente", de la cançó "Sol le pido a Dios", que en aquest programa va cantar, com és habitual, Ana Belén. Ara bé, malgrat que la de dissabte va ser una gala tranquil·la i sense protestes inesperades, més enllà d'algunes escridassades, la polèmica ha arribat a les xarxes a posteriori. S'especula que la guanyadora del festival, Bulgària, i la tercera classificada, Romania, estan finançades per fons israelians. Ho denunciava la diputada del Parlament Europeu, Irene Montero, que ha tornat a fer una crida al boicot a Israel i al festival.
8: Las tres candidaturas que han quedado en primera, segunda y tercera posición, Bulgaria, Israel y Rumanía, están financiadas con fondos israelíes. La organización de Eurovisión ha reconocido que hay irregularidades en el televoto, que Israel está haciendo trampas con el televoto, y yo, de verdad, no sé qué otra opción cabe que el boicot a Israel.
3: Si bé no hi ha cap font oficial que ho confirmi, tot apunta que aquests països, la participació dels quals penjava d'un fil per falta de fons, haurien pogut tirar endavant gràcies a suposades subvencions externes. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Viena, al Festival d'Eurovisió, Jordi Ramos.
9: El focus d'aquest rumor recau bàsicament en el retorn sobtat de tres països, Bulgària, Romania i Moldàvia, que s'havien retirat del concurs els últims anys per problemes econòmics. Enguany, després del boicot dels estats més crítics amb la presència d'Israel, els tres anuncien el retorn per sorpresa, i això fa créixer els dubtes a la xarxa sobre com s'han pogut finançar aquestes candidatures. En el cas de la guanyadora, Bulgària, la televisió pública va anunciar un conveni amb una discogràfica local per tirar endavant el projecte i assumir la candidatura de Dana. Ara bé, com dèiem, no hi ha cap prova ni cap font oficial que vincula Israel amb aquestes candidatures. El que sí que hi ha és un fet en el context de votació. Amb la retirada dels països crítics, el mapa del festival canvia. Hi ha menys veus obertament contràries i més països en posicions neutres. Això ajuda a entendre en part els bons resultats de Bulgària i Romania al televot i també que Israel torni a ser una de les candidatures més fortes del públic europeu. Situació, per cert, que es podria agreujar. Ara Bèlgica amenaça també en marxar si no es discuteix obertament la participació de l'estat hebreu al certamen.
3: Avui hi ha una dada que ens ha deixat glaçats. El 2025 va ser l'any amb més execucions per pena de mort dels últims 40 anys. De fet, l'any passat van morir executades 2.700 persones arreu del món, que és un 78% més que el 2024 i la xifra més alta des de 1981. El primer responsable d'aquest increment és l'Iran, que ja concentra 8 de cada 10 execucions. Iran, 8 de cada 10. També s'han disparat als Estats Units. Des que Donald Trump ha tornat a la Washington, a la Casa Blanca, les execucions s'han duplicat i l'any passat n'hi va haver una cinquantena. Tot plegat ho diu l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'ha publicat aquesta matinada. Aquesta ONG també recorda que molts països no comparteixen les dades d'execucions perquè consideren que són secret d'estat. Informa Júlia Manero.
10: Exacte. Es calcula que només a la Xina més de 2.700 persones podrien haver rebut la pena capital. Tot i l'augment global de persones condemnades a mort, la pena d'execució continua concentrada en un grup reduït d'estats com l'Aràbia Saudita, els Estats Units, el Iemen o l'Iraq, que sovint la justifiquen com una eina de seguretat. Ara bé, el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, Dani Vilaró, ha explicat a RAC1 que en cap cas la seguretat està vinculada a la pena capital.
11: Són discursos que justifiquen la pena de mort basades en evidències que no estan provades. Tot el discurs que vincula seguretat i pena de mort, és a dir, un país que aplica la pena de mort serà un país amb menys delictes, amb menys delinqüència, amb més seguretat, és fals, perquè no hi ha cap estudi que avali aquesta situació. I a més, suposo que a ningú se li escapa que ara mateix l'Iran no és un país segur, els Estats Units tampoc no és un país segur, on no hi ha una reducció clara de la delinqüència.
10: En tot cas, només 17 estats practiquen execucions, mentre que més de la meitat dels països del món, 113 en concret, l'han abolit, i més de dos terços són abolicionistes en la llei o en la pràctica.
3: I atenció a aquesta notícia que subratlla la importància que els professionals sanitaris sàpiguen català. Resulta que els metges que no parlen en la mateixa llengua que el seu pacient afinen menys el diagnòstic. És una de les conclusions d'un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, publicat aquesta matinada, i que investiga l'impacte del castellà a l'atenció sanitària de Catalunya. Analitza què passa en regions on també hi ha una llengua principal i una de minoritzada, com el Canadà, amb el francès, a Gal·les, amb el galès, Finlàndia, amb el suec, i el País Basc, amb l'eusquera. Informa Eulàlia Carrascal.
12: La investigadora, analitzant més d'un centenar d'articles ja publicats sobre què passava en aquestes zones i totes les conclusions apunten cap a un mateix lloc. En situacions de dolor, por o d'estrès, és molt més difícil expressar-se en una segona llengua, també les persones bilingües. Cal fer un esforç afegit i sovint poden passar per alt detalls que són claus per afinar el diagnòstic. L'autora de la recerca, Joana Pena Tarradellas, apunta a RAC1 que els pacients també se senten menys còmodes.
13: Tant al Canadà com a Finlàndia, també les persones que es consideren més bilingües diuen descriure pitjor el dolor si no ho poden fer la seva llengua, sentir-se menys còmodes, tenir més ansietat i estrès pel fet d'haver-se de comunicar la seva segona llengua, no? I també el que es detecta, doncs, és que hi ha unes conseqüències que van més enllà de la pura comunicació.
12: Ara s'haurà de comprovar quin és l'impacte a Catalunya, tot i que la hipòtesi és que anirà en la mateixa línia.
3: De la crònica cultural al Festival de Cinema de Canes, Carla Simón ha posat la primera pedra de la seva nova pel·lícula. La Croiset ha acollit aquesta nit la projecció de Flamenco. És un curt documental dirigit per la Carla Simón que serà el punt de partida de la seva quarta pel·lícula. Un musical precisament sobre el flamenc que tot just està escrivint. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
6: Carla Simón s'ha guanyat a pols la fama de cineasta valenta. S'ha obert tres cops en canal per explicar la seva història familiar, ha fet una pel·lícula amb actors no professionals i ara vol passar-se al cinema musical. La porta d'entrada ha estat aquest curtmetratge sobre el món del flamenc, una peça poètica de 17 minuts que acompanya la bailaora Rocío Molina al funeral de la seva mare. Simón diu a RAC1 que el gènere havia perdut presència a la gran pantalla.
14: Quan escolto o veig alguna cosa de flamenco, doncs m'arriba, o sigui, no, m'atravessa d'una manera que no em passen masses coses, no? Llavors, d'aquí una mica la idea de fer un musical flamenco i de tornar aquest gènere.
6: Enguany, Carla Simón presideix precisament la secció de curtmetratges a Canes. Reconeix que mai abans havia gaudit tant del festival.
14: És l'altra cara del que vaig viure l'any passat, no? Perquè l'any passat el presentant Romeria, secció oficial, per primera vegada, o sigui, era, bueno, pues, sents com certa pressió, no? I aquesta vegada sento que vinc més com a disfrutar.
6: Dins la secció de curtmetratges n'hi ha un català, Tu, jo i la vaca, de la cineasta Aina Castejón.
3: Per cert que Canes es perdrà la visita de qui havia de ser la gran estrella convidada d'aquesta edició, Barbara Streisand. Havia de rebre la Palma d'Or d'Honor durant la cerimònia de clausura del festival dissabte que ve, però es veu que s'ha fet mal al genoll. En un comunicat, Streisand explica que els metges l'obliguen a fer repòs i que, per tant, no li queda més remei que cancel·lar el viatge. L'anomenat espectacle casteller més gran del món escalfa motor. El concurs de castells de Tarragona ja té cartell per la 30a edició. És una imatge que reivindica les generacions que han mantingut viva la tradició des de la mirada de la canalla que puja als castells. El cartell és obra de Ricard Martínez, el mateix artista que va fer el del 2024. El van presentar ahir al Teatre Tarragona. L'acte també va recordar Pau Casals en l'any del 150è aniversari del seu naixement. Pau Casals va ser l'ideòleg i president del primer concurs de castells l'any 32. La cita, recordeu, que es fa cada dos anys. El 28 de setembre es farà a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena. Hi participaran 42 colles castelleres. Evidentment, els de Castells a RAC1 tampoc faltaran aquesta cita. I a les 9 i 5, el trànsit.
15: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC. Aviam com està aquest matí de dilluns. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius. El primer continua a la A2 a Òdena, que talla la calçada en sentit Barcelona per un camió accidentat i que obliga a obrir un desviament per la sortida 549. El segon accident ha estat a la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida número 3 en direcció a Barcelona, deixant fins a 3 quilòmetres de cues. També tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta a les retencions amb molta intensitat de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès a la AP7 encara queden cues també en sentit sud, des de la Roca fins a Barberà. També en sentit nord, al punt de Sant Cugat. Ara mateix la C16 encara pateix congestió amb molta menys intensitat, però pels últims trams dels túnels de Vallvidrera. També des del Llobregat recordem que continuen les retencions més enllà de l'accident. A la A2 i a la B23 acumulen cues des de Pallejà i el Papiol cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Per cert, una notícia d'última hora, perquè ens diuen que, precisament respecte al tema d'aquests moviments que tenim en aquests moments, La tenim en circulació interrompuda a la R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. S'està gestionant servei alternatiu per carretera, tot per l'atropellament d'una persona a l'estació de Vilanova.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de revisions perquè els propietaris de Cybertrucks als Estats Units han de tornar a passar pel taller. Aquest model de Tesla, que sembla un tanc futurista i que un dia Elon Musk va qualificar d'indestructible, ha tornat a donar clars símptomes de fragilitat. Aquest cop perquè hi ha perill que les rodes caiguin de manera sobtada. És l'enèsim problema d'aquests Cybertrucks d'Elon Musk, que des que es van posar a la venda, a preus que poden arribar gairebé als 90.000 euros, han hagut de passar revisions per diversos motius. Perquè la pega que es va fer servir inicialment a la cadena de muntatge feia que les peces també caiguessin, per problemes amb el programari, amb l'escobeta neteja parabrises, amb la càmera posterior, indestructible, no ho sabem, però és evident que el Cybertruck és molt car.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
18: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: 9:08.
19: Salut!
20: Però brindes amb aigua?
19: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
21: Salut! Salut! Salut!
19: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
22: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
1: I a aquesta hora del matí saludem, com és habitual, els dilluns. Màrius Carol, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Què tal?
2: Bé, una sant que em moro, però bé.
1: Ja. Foten els partits a unes hores del vespre.
3: Ja.
2: I després es retarda l'inici del partit. I a més després et fan quedar, no se'n vagin, perquè clar, li has de fer l'homenatge amb aquell home i tal. Arribes a casa a un quart d'una.
1: D'un diumenge.
3: Perquè tu no
2: què?
3: No et toca fer guàrdies de cuidar la teva neta?
2: Jo tinc un exèrcit a casa que...
3: Tens un exèrcit que adequadament fa les
4: coses. A l'orella...
2: Tens el meu gendre.
4: Ja fa 3 hores que s'hauria d'haver pres a pastilla.
1: Escolta, jo sóc una persona educada que vaig estudiar, que em van dir que havia de saludar la gent que ens visita.
2: Saluda la gent.
1: Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Jo, com que no surto a la nit, puc matinar sense problemes.
1: Veus que bé? Hola, Joaquim Forn.
6: Bon dia.
1: Bon dia, Alma Alegria. Josep Martí Blanc, bon dia.
7: Bon dia i felicitat als periquitos.
1: Efectivament. Mònica Terribas, bon dia.
3: Molt bon dia, estimat.
1: Hola, què tal, Pere Mas? Per trepitjar l'ull de poll. Què tal, bon dia.
6: Bon dia, Alegria. A veure, em fa mal l'esquena?
1: Ep.
6: Bueno, fa mal, de tant als lombars, tu.
5: Que canvia el temps.
6: Aniré a l'ofici aquesta tarda. M'he deixat un boli bàsic per escriure, que és aquell del punta fina negra, si algun té un.
1: Sí.
6: No, a mi m'inestabilitza emocionalment no tenir tots els bolis.
1: A mi em passa el mateix, ja ho saps.
6: I a part d'això, la resta bé. No?
2: Són grans desgràcies familiars.
6: Magnífic trànsit avui. Magnífic.
1: Esclar, perquè avui com hi ha...
6: Perquè s'ha vingut, però...
1: Perquè
6: ha arribat un quart d'hora abans.
1: Perquè hi ha vaga de mestres.
2: Sempre hi ha vaga de mestres.
1: No, ara que ara portem uns dies que sí.
6: Mònica Maria.
1: Per cert, que hi ha vaga de mestres, efectivament, tot i que la setmana que ve... Ara em deia la Mònica Usar que la setmana que ve, si continua endavant aquest calendari dels mestres, la setmana que ve passa una cosa, que és que... Per la gent que hi ha de Barcelona, barcelonès, però també la gent del Baix Llobregat, per exemple, dilluns que ve és festiu.
6: És la segona Pasqua.
1: La segona Pasqua. No sé. Repeteixo que això és geolocalitzat.
6: Bueno,
1: és geolocalitzat, però que si sumes tots els pobles de Catalunya que fan festa el dilluns, oita, arribes a que treballarem pocs. Dimarts...
2: On estarem dilluns?
5: On estarem?
2: Aquí, no?
1: Home, sí, clar.
2: Sí, del Caron, sí.
6: Amb el Girona salvat, esperem.
1: Bueno, ja en parlarem, però bueno, que la setmana que ve hi ha dies que dimarts, dijous, divendres, entre vagues i tot plegat, el dimarts no, perquè el dimarts és de lliure elecció a les escoles. Això m'han explicat avui, la Mònica us ho ha explicat.
6: Ah, fan allò que afegeixen dies.
1: Sí, el dimarts és lliure elecció de les escoles. Per tant, és dilluns, a moltes escoles, vaja, a molts llocs de Catalunya és festa, dimarts lliure elecció...
6: Vaja.
1: I llavors, dimecres, dijous, hi han vagues d'aquestes geolocalitzades, perquè ens en tinguem de... Però mira, ara on ens diuen que no obre, fixa't la notícia, no pot obrir la Sagrada Família, és perquè està... Allà han fet, fan, els professors, els mestres, han decidit l'acció sorpresa fer-la just davant de la Sagrada Família. Anem cap allà i tenim l'Eudald Martínez. Hola, Eudald, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Sorpresa.
1: Què? Explica'ns-ho.
8: Doncs sí, mira, ja ben bé aquí, jo crec que prop d'un miler de professors que, com us explicàvem a primera hora, han sortit de l'escola La Sedeta, que està aquí al barri de Gràcia, i han començat a portar taules i cadires fins a ben bé davant de la Sagrada Família. N'hi ha una cinquantena, és a dir, que han muntat com una mena de classe improvisada, fins i tot hi ha una petita pissarra on posa vaga educativa, i el que han fet els docents és que alguns estan asseguts al terra, altres estan als laterals dels accessos de la Sagrada Família, de moment que aquí no pot arribar-hi ningú. Hi ha turistes que intenten accedir i els han bloquejat aquest pas. Què passa? Doncs que la Sagrada Família ens acaba de confirmar que de moment no podrà obrir, que retornarà els diners a les persones que havien de tenien hora, diguem, aquesta visita a primera hora del matí. Diuen que no descarten poder reobrir al llarg del dia, diuen que es reobrirà en el moment en què es pugui garantir la seguretat de treballadors visitants, i els hem preguntat, ostres, si no podríeu doncs, obrir un altre accés, perquè l'accés que està tancat és el principal de visitants, és veritat, el que hi ha a tocar del carrer Marina, però ens comenten que no poden anar per l'altre cantó, per exemple, perquè, per exemple, els arcs de seguretat són en aquest cantó i, per tant, doncs no poden obrir cap altre accés. Per tant, la notícia, com deies, és aquesta. Ara mateix, la Sagrada Família, que no pot obrir avui perquè hi ha aquest miler, aproximadament, de professors que han muntat aquesta classe improvisada com a mesura de protesta en aquesta vaga territorial avui a Barcelona i al barcelonès.
1: De moment el que sí que és cert, Eudald, és que demà, que hi havia la reunió convocada entre els sindicats i la Conselleria d'Educació, no es podrà fer i s'ajorna fins dimecres perquè demà hi ha compareixença d'Esther Niubó al Parlament de Catalunya. El dubte és, si això continua endavant, com van els pròxims dies de vaga, te'n recordes?
8: Sí, ho tinc davant, ho he hagut de buscar perquè també ens perdem una mica, és a dir, tenim clars quins dies són els dies vaga a tot Catalunya, però les territorials n'hi ha tants que a vegades ens perdem una mica. Però, mira, demà és Maresme i Vallès, dimecres tocaria vaga de les escoles Bressol, dijous Tarragona i Terres de l'Ebre, i després ja faríem un salt de gairebé una setmana fins dimecres que ve, que hi ha una de les vagues més importants, que també és a nivell de tot Catalunya. Recordem que eren només 3 en tot aquest cicle de vaga, de vagues a nivell de tot Catalunya. Doncs dimecres que ve, 27, seria un d'aquests dies grossos, que de fet l'USTEC ja avisava que si no hi ha acord endurirà encara més la protesta d'aquest dia 27, i la setmana, com deies, com que dilluns és festa a molts municipis, no hi ha vaga, dimarts tampoc hi ha vaga perquè molts centres educatius ja fan lliure elecció, com comentaves, doncs dimecres hi hauria aquesta primera vaga a tot Catalunya, i dijous tocaria un altre cop Maresme i Vallès, i divendres Baix Llobregat i Penedès. I sí que la setmana següent, la primera de juny, sí que hi ha una vaga territorial convocada cada dia, de dilluns a dijous, i divendres l'última gran vaga a nivell nacional.
1: Déu-n'hi-do. En fi, Eudald, qualsevol cosa ens ho fa saber, d'acord?
8: Perfecte, fins ara.
1: D'acord, ja en parlem més tard després d'aquest tema i tornem a connectar amb la Sagrada Família, que és on ja ara, en aquesta hora del matí, la notícia. Però, evidentment, la gran notícia d'aquest cap de setmana a nivell polític sobre les eleccions a Andalusia, que, en fi, podríem agafar pràcticament el mateix que vam dir a les eleccions d'Extremadura, a les eleccions de Castella i Lleó, a les eleccions d'Aragó. És a dir, la gran tendència que és, en el cas del jo faig la lectura personal i a partir d'aquí mateu o dieu la vostra. Deia que la primera és que no oblidem la primera història que s'ha de dir, que és que el PP ha guanyat molt fàcil. I quan dic molt fàcil vol dir un resultat molt fàcil. De fet, en vots, és la vegada que té més vots de la història. El que passa és que la llei d'on, de vegades et dona i de vegades et treu. I en el cas de Juanma Moreno, li ha tret. I ha tret 100 i escaig mil vots més, però, en canvi, recula respecte a les últimes eleccions. Què li porta això? Doncs un merder de calample, perquè haurà de pactar amb Vox. Hauria de pactar amb Vox. Que tampoc Vox, és veritat que ha pujat, amb menys vots, però ha pujat un escó. A la llei d'Hondt, amb ell li ha funcionat. Per tant, el que caldrà veure és com s'ho faran. Dit això, Andalusia, que era històricament terreny d'esquerres, la dreta i l'ultradreta suma pràcticament el 60% dels vots, que és una barbaritat mirant Andalusia. Segona, nova derrota del PSOE, que confirma diverses coses. Per mi la més important és que aquesta mania d'enviar ministres a última hora, els parlaments autonòmics, per mi és un error clamorós. Direu, bueno, Salvador Illa no li va anar bé. Salvador Illa és el primer secretari del PSC per mi és una altra història. En el cas d'aquí, enviar Mario José Montero a l'últim moment i després aquesta història de que el PSOE està en barrena. O sigui, en aquests moments el PSOE està en clara barrena. I el quart punt, per mi, que em sembla interessant, és que, efectivament, el Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular, el Frente Judea Popular, que és la vida de Brian a l'esquerra, que és, vinga, anem atomitzant l'esquerra, els uns i els altres, ara aquí, perquè si haguessin sumat junts Por Andalucía, que és sumar més Podem, i a Endavant Andalusia, estaríem parlant que aquest partit d'esquerra seria la tercera força política per davant de Vox. Tindria 20 diputats. El que passa és que, com que queden tots atomitzats, doncs passa el que passa. Dit això, atenció, Endavant Andalusia. Un partit andalusista, sobiranista, plurinacional, i que, vaja, és que porta la campanya a mirar-los, i és que somriuen, toquen els temes que interessen i no tenen cap tipus de superioritat moral. És a dir, no és aquella esquerra agra que mira i assenyala. No. Dit això, amb tot això plegat, què vol dir? Que si mirem en perspectiva de fotografia, estem exactament igual que amb Extremadura, amb Castella i Lleó i amb l'Aragó, evidentment amb molts matisos. Màrius Carol, vostè comença.
2: Bé, jo crec que hi ha dues coses, no? Una, que cada vegada que hi ha eleccions autonòmiques es repeteix el resultat. Vol dir que des del punt de vista de l'estratègia del PP algú podria pensar que ho han fet bé, que és dir, anar demostrant, diguem que l'Espanya, no sé si plural o poc plural o gens plural, és una Espanya de dretes. I el problema quin és? Bueno, que vas del braç segurament amb la més lletja del ball, però, en fi, hi ha gent que vota la més lletja del ball. Per part del PSOE, jo què és el que veig? El que veig és que un partit en què els dos últims secretaris generals estan empaparats per la justícia i que el partit doncs, no té un recanvi clar, doncs suposo que això fa que el partit pateixi. I després, com tu molt bé deies, enviar no només una ministra, la ministra Hisenda. O sigui, si hi ha un ministre...
6: I la presidenta.
2: Si hi ha un ministre que has d'anar al cuidado com el col·loques, és el ministre Hisenda, esclar. No? I més ara, no? Que la gent ha començat a fer ja les declaracions d'Hisenda en un país que, des de fa no sé quants anys, no es produeix la deflactació, amb la qual cosa, en fi, els ciutadans estem amb les nostres declaracions cobrint la impossibilitat d'aprovar pressupostos i de salvar els números. No? Llavors, jo crec que aquí es dona una circumstància afegida, no? I jo crec que, clar, María Jesús Montero va estar de diputada fins al darrer minut. Arriba pràcticament el dia que comença la campanya electoral a Andalusia. Ella havia fet carrera a Andalusia, no és que fos una marciana que t'arra allà. No, però és veritat que la política l'ha fet a Madrid i jo crec que ha arribat allà sense amb més nervis que propostes. I a sobre jo crec que va cometre algun error greu, no? Sinó com, per exemple, el cas dels dos guàrdies civils que van morir mentre es perseguien uns narcotraficants. Ell va dir, en un míting se li escapa que això és un accident laboral. Bé, quan tu arribes a l'últim moment, quan tu no has pogut, diguem, recórrer el territori sobre que comets algun error, doncs a vegades passen aquestes coses. I respecte a això de l'esquerra, doncs l'esquerra està molt bé, però vull dir, resulta que què sumen? Tot això suma, sí, seria la tercera força. Bueno, escolta, el 60. Dos de cada tres persones han votat la dreta a Andalusia. I aquesta és una realitat que, en fi, que caldria analitzar. O sigui, per què? Pues, entre altres coses, perquè durant 37 anys vam anar al PSOE. I el PSOE deixa de manar amb acusacions de corrupció i dos presidents imputats. Vol dir que això té un desgast molt alt, no?
1: Aviam, Teresa Cunillera.
5: Un matís, el PSOE deixa de governar guanyant les eleccions.
2: Sí, el 18...
5: El 18... per allò de la llista més votada,
2: sí, bueno,
5: saps?
2: Però, vull dir, i Pedro Sánchez també.
5: No, què vols fer? Però Sánchez no ho diu mai, això de la llista més votada. Ho diu el Núñez Feijóo. Però, en qualsevol cas, efectivament, jo crec que alguna de les dades que tu expliques ho expliques justament l'increment de la participació. Hi ha una participació més alta que ha vingut des de l'any 2008, crec recordar. Llavors, estem davant d'una situació en què tothom, el PSOE també fa més vots, però la llei d'on castiga. I, efectivament, jo crec que pel PSOE és un mal resultat, perquè caldrà... En fi, jo crec que cal fer una reflexió més serena i profunda per veure per on van les coses, però crec que, efectivament, aquest cicle de quatre eleccions... Hi ha una cosa que ha determinat, no? Ha determinat que el PP, que volia afiançar-se o que volia ser un poder des de les comunitats autònomes, efectivament, és el més votat, però és el més condicionat. Perquè Vox, tot i que només puja un diputat a Andalusia, però té la clau. I, per tant, Moreno Bonilla tindrà que fer algun pacte, alguna negociació, i quin serrell vol deixar pel camí, no? I, per tant, jo crec que sí que hi ha aquí clarament l'únic que podria dir que ahir li va anar bé és Adelante Andalucía, que Adelante Andalucía és el que quadruplica el seu número de regidors i entra en llocs on no havia tingut mai representació. I hi ha coses curioses que s'han de... Jo crec que val la pena que amb tranquil·litat i amb serenitat s'analitzin, com és, per exemple, el resultat d'Almeria. Almeria, on, doncs, bueno, el PP està... Justament, que curiós, no? Ara començarà el procés del tema de la corrupció a la Diputació d'Almeria. És dir, que és amb un sistema, bueno, gairebé caciquil, i en canvi el resultat és el que és. perquè funcione alguna d'aquests missatges, d'aquestes característiques de la prioritat nacional, no?
1: Sí, i llavors, però en canvi, per exemple, Cádiz i Sevilla endavant Andalusia està per davant de Vox.
5: Però te vull dir que per això val la pena analitzar on aquests temes se produeixen, com entra el missatge, no?, i com es reacciona. I efectivament jo crec que, és dir, partint de que és un mal resultat, jo crec que per tothom, menys per Adelante Andalusia, perquè el PP, que Moreno Bonilla sempre deia no vull, no, jo vull un govern estable, no vull un govern de lío, bueno, ara té el lío. I jo crec que si ho mirem a nivell global, gestionar aquests governs autonòmics del PP condicionat per Vox, en un moment en què Vox tampoc està en el seu millor moment, és a dir, no és que pugi molt Vox, simplement és que té la clau. No és que pugi, és que té la clau.
1: També dic que estem en una obsessió amb les majories absolutes, que ho entenc, eh? Però que això és el més
5: sí,
1: antic.
5: Sí, però no és igual.
1: És tan poc democràtic
5: moltes
1: vegades.
5: No, però és que no és igual que tu et condicioni Vox a que et condicioni, ja no dic el PSOE, que et condicioni per Andalusia, per exemple, en el qual tu pots parlar des d'un punt de vista institucional, de criteris racionals, de com pots anar, però en canvi en Vox no pots fer aquest pacte, no?
1: Quin forn?
5: Aquí, jo crec que això és molt greu, eh?
9: No, a veure, crec que repeteixo una mica, però crec que l'estratègia del PP és evident que no ha acabat de funcionar, no? Es guanya, s'ha guanyat, és evident, però sempre condicionats per Vox, i no parlo ja d'Andalusia, parlo de Castella i Lleó, parlo d'Aragó, i per tant, d'Extremadura...
5: Castella i Lleó encara tenen que fer el govern.
9: Per tant, des d'aquest punt de vista, no ha acabat de funcionar. Sí que és veritat que guanyen, i guanyen d'una manera contundent. També aquí potser dir que jo crec que han arreplegat vots, no és de la dreta tradicional, jo crec que en aquest cas Juanma Moreno ha estat capaç de, potser, de fer que el votessin gent que havia votat el PSOE, si no, és impossible un augment tan important dels vots com ha tingut, perquè malgrat que hi ha hagut aquest augment de 100.000 vots, són molts vots, per tant, és evident que hi ha gent que havia votat el PSOE. PSOE, doncs, en caiguda lliure. I en caiguda lliure, i a més en una situació, clar, un partit que ha governat durant 37 anys, que ha controlat totes les estructures d'Andalusia i que es veu en aquests moments així, havent-hi enviat una ministra, i com deia el Màrius, no és una ministra qualsevol, home, jo crec que tothom ha de revisar les seves estratègies. Potser Vox ha pujat un, jo crec que potser tots esperaven que pugés més, sí que és cert doncs que condicionarà, i al final la gent li és igual 16 que 19, si al final tu condiciones, i per tant tindrà una força important, i crec que ja s'ha remarcat aquí, no?, la novetat d'Endavant Andalusia. Veurem realment aquest discurs cap on va, aquest discurs sobiranista, jo el desconec, vull dir, i per tant m'agradaria saber aquest discurs més plurinacional, a veure si es consolida i si és real, no?, sobretot això, si és real. Però vaja, jo crec que la radiografia, crec que coincidim tots bastant, no?, una estratègia errònia aquí del Partit Popular i una davallada important dels socialistes, una vegada més, que tenen el resultat més baix històricament, no?, després de governar durant 37 anys a la comunitat.
1: Josep Martí Blanc i Mònica Terriba. Josep.
10: Les eleccions d'ahir s'assemblen una mica a l'acudit aquell de quan jo era petit. Anaves al cine i sortia el lleó de la metro i el del costat te deia marxem, Josep, que aquesta pel·lícula ja l'hem vist. No?
1: Sí, sí, sí.
10: Les tendències de fons són claríssimes, i el que et diu és que, com que ens hem situat amb la lògica de blocs, tant al govern de l'Estat com en els governs autonòmics, la primera cosa que has de mirar és els blocs. I els blocs el que et diuen és que hi ha hagut quatre eleccions, una mini-marató autonòmica des de desembre, i que les quatre eleccions que s'han fet, el bloc de la dreta és hegemònic, passa per sobre com un rodet per l'esquerra, tingui el cognom que tingui, socialdemocràcia, esquerra més radical, extrema esquerra, és igual, per sobre. No hi ha possibilitat d'altre govern. Dos, les tensions, sobretot en gent que no és d'espectre conservador, o dins dels conservadors, els més liberals, d'insistir en la idea de que Vox és una cosa conjuntural que en un moment donat s'esvairà. Jo en això sempre insisteixo en la idea de mirar Europa. Els espanyols, els catalans, no són més tontos ni més llestos que els seus homòlegs europeus, i l'ultradreta és estructural. I una vegada consolida unes posicions, ja veurem què passa en el futur, a llarg termini, però venen cicles electorals en què l'altra dreta és una cosa que forma part del taulell. I per tant, ahir dius, pues, bueno, ahir va consolidar el seu percentatge, va sumar un punt, no és un creixement, l'aritmètica li dona el premi de poder segrestar, entre cometes, el govern de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha fet un molt bon resultat, perquè tal com estan les coses, a tot arreu, i faig una cunya, la gent hauria de llegir l'informe Fènix, perquè sí, és extrapolable d'altres llocs, que explica moltes coses del malestar traslladat a la política. Tal com estan les coses, les majories absolutes són excepcionals i molt complicades.
6: Oh, i tant.
10: Per tant, ha passat una cosa que tenia, malgrat les enquestes i malgrat el desideràtum de molta gent, visos de que fos normal. Crec que a llarg termini el més important és que si es donguessin uns resultats a les generals en el que bona part dels actors financers, socials, lobbístics, empuixessin cap a una gran coalició, entre cometes, entre populars i socialistes, en un escenari en el que el PP guanya les generals, aquest cicle electoral l'avorta. Perquè per sota tu hauràs construït un munt de governs autonòmics de la mà del PP i Vox, per tant, se naturalitza aquest escenari, i tots els cants de sirena que pot tindre aquest discurs, ha arribat el moment, no?, de dir PP i PSOE s'han de sentar i han de governar junts, queda bloquejat per baix, perquè per baix tu tens aquesta feina feta. Llavors, a l'esquerra crec que a Moncloa i analistes com Ivan Redondo i d'altra gent que acostumen a posar l'accent en unes síl·labes molt determinades, no?, veure això, aquest cicle, com algo que, en el fons, et beneficia, perquè tu podràs fer el discurs que és l'altra dreta o tu, i dir, bueno, això ho podràs fer, però el que has de mirar és el que està passant als llocs on la gent va a votar. I tu has de clonar els resultats a tot arreu, inclòs Catalunya, per tindre alguna possibilitat de quedar-te a la Moncloa. I el que s'ha vist amb aquestes quatre eleccions és que això estirà molt complicat. I amb el tema de l'esquerra autonomista, regionalista, i diu, bueno, Aragó va passar el mateix, la Xa va passar la mà per la cara a Podemos, a Sumar i a tots aquests grupuscles, va demostrar que posar l'accent a casa teua, aixecar a l'agenda els temes no de les batalles culturals, sinó els temes dels teus carrers i places i pobles i municipis i províncies, és el que et fa fort. I això, en un moment, per exemple, en el que a Esquerra hi ha un debat sobre fins on s'han de donar la mà en les esquerres nacionals, va en la direcció contrària. És a dir, si tu et diluïxes amb Irene Montero, Pablo Iglesias, Izquierdas Unidas i tal, vas pel pedregar. Si ets capaç de defensar el teu ADN, que és un ADN autonomista, Andalusia, nacional a Catalunya, les possibilitats de defensar millor el teu castell queden comprovades, tant a Aragó com ahir a Andalusia.
6: Aviam, Mònica Terribas, vostè dirà.
3: A veure, per afegir coses que siguin diferents de tot el que hem dit, jo crec que ahir quan analitzes hi ha una cosa que és interessant, que és que en un ambient profundament de política denostada, hi ha un 65% de participació a Andalusia. Sí. Bona notícia. Bona notícia perquè quan tu mires...
6: Sí, pues posem un valor, tens tota la raó, Mònica.
3: 65%. Això és una molt bona notícia, perquè estem en un moment on la gent té molt poca confiança amb els partits polítics. Quan analitzes l'increment de vots de totes les formacions, perquè aquesta participació porta un increment de participació i, per tant, un increment de vot, totes les formacions polítiques, menys les que ja heu esmentat, pugen. Val? És a dir, Juanma Moreno fa un magnífic resultat, perquè puja 140.000 suports, 140.000 vots. És a dir, evidentment perd suport i això li fa perdre la majoria absoluta i això fa que avui el titular sigui aquest. Però no ens enganyem, fa un molt bon resultat i, com tu deies, depèn de com gestioni ell aquest lideratge polític que li dona aquesta majoria, pot governar sense fent equilibris, no? com ho han fet a Catalunya els socialistes molt temps, no cal fer un pacte d'estabilitat amb Vox, no? Aleshores veurem què passa, perquè no subestimem a Juanma Moreno, eh?
1: Després el fa... Mònica. Ell va dir que si tenia un suport, no sé quin percentatge va dir, més d'un 40, em sembla que va dir.
9: Si arribava a 50 diputats, a partir de 50...
1: A partir de 50 diputats, ell es presenta sense, sense suport.
3: Exacte. Jo no crec que Juanma Moreno, pel perfil que és, i pel tipus de polític que jo he observat, perquè jo m'he mirat les eleccions i ahir vaig estar mirant tot el programa especial electoral que va fer Televisió Espanyola i els vaig sentir a tots, a mi em sembla que Juanma Moreno no anirà diguéssim, a certificar que Vox acabarà condicionant la política de tot Espanya. Al contrari, al contrari. En paral·lel, penso que en el cas de José Ignacio García de Adelante Andalucía, a mi em recorda molt, a mi em recorda, la manera com té d'abordar les coses, em recorda el David Fernández de l'inici de la CUP. Val? Em recorda aquest perfil d'un polític compromès amb la militància, amb algú que toca de peus a terra en els seus entorns, no? I per tant, és interessant veure aquest increment de 230.000 vots que ha fet Adelante Andalucía. Jo crec que és remarcable. És a dir, Vox, amb tot el seu potencial i tota la seva parafernàlia, n'ha pujat 77.000 i només ha pujat un escó. Jo penso que el paper, ahir José Ignacio García deia... amb alegria, que aquesta seria la cosa diferent en relació al David, que també s'enfada bastant, deia, amb alegria es pot fer política amb alegria. I això jo ho subratllaria, perquè tinc la sensació que aquesta campanya a Montero no li ha anat bé perquè no hi ha hagut la capacitat, primer, de canviar l'estat d'ànim del vot socialista, no? I la manera com ha fet la campanya, jo crec que l'ha portat al desastre, no? I, en canvi, la gent té ganes de creure's als seus polítics i no veure construccions artificioses. I José Ignacio García, jo penso que és aquest perfil polític i pot ser interessant veure com evoluciona.
1: No? Divertit, no agre, somrient...
3: Sí.
1: No assenyalant ni condicionant l'esquerra a la superioritat moral molts cops que té l'esquerra de determinar l'esquerra, de donar lliçons a tothom, i en canvi aquest home ha sortit allà, acompanyat de Teresa Rodríguez, que ha mantingut un discretíssim segon pla, l'ha deixat amb ell, una persona professor d'escola pública, una persona educada, simpàtica, que no té res a veure amb el que moltes vegades ha demostrat un sector d'aquesta esquerra. Aviam, Pere, vols dir alguna cosa breu, sisplau? No. Aniré a la publicitat, continuarem, que ens anirem també cap a Sevilla i ja cap a Madrid, perquè, escolta'm, no, tenim aquí, els Willy Fox de Madrid, que són el Jordi Armenteres, que ha estat a Sevilla des de fa dies, i l'Arnau Manyer, que també ha estat a Sevilla des de fa dies, però aquest matí ha agafat un AVE i sembla que ha arribat a l'hora perquè amb lleganyes als ulls em sembla que ja està a la capital d'Espanya. Tu diràs, Pere.
6: Bé, breument no, Basté. Quin dia va perdre el PSOE i per què l'hegemonia a Andalusia, aquella hegemonia construïda tan rocosament, com algú ha dit aquí durant la tertúlia, amb infiltracions pràcticament de totes les entitats i organismes. M'agradaria saber-ho què va passar i què dia se torció tot en Andalusia, això d'una banda. I després la lectura espanyola. Realment això que es deia que s'havien definit crec com a caucus de la dreta, realment ho ha estat o no? O sigui, la idea de l'amic Feijóo de provocar, avançar o fer abans d'hora les eleccions per intentar provocar un seguit de derrotes molt bèsties al PSOE perquè tothom anés corrents a la Moncloa i li digues a Perro Sánchez que marxés, ha funcionat això? Doncs no, ja us dic jo que no ha funcionat. O sigui, Feijóo ha assumit un desgast molt gran, ha fet el negoci de Robert i les cabres, d'alguna manera,
3: bueno.
6: A grans trets, ha fet el negoci mica Robert i les cabres, hem vist que el PSOE va molt malament, ja ho sabíem que el PSOE anava molt malament, no ens calia unes eleccions per comprovar-ho, però hem vist que l'opció de dir-li a Pedro Sánchez que foti el camp de la Moncloa no es produirà per aquestes primàries. I després la pugna entre els dos models, entre el model Bonilla i el model Ayuso, de com tractes a l'ultradreta, també és una altra de les trames interessants. Jo no sé quina conclusió arribar després d'aquestes eleccions. Bonilla realment i la seva idea de mantenir a ratlla d'una manera la ultradreta ha funcionat o està funcionant la manera de similar-la com fa Ayuso? Doncs jo crec que això ho veurem en les negociacions. A veure què fa Moreno Bonilla, si es menja el marrón aquest de la prioritat nacional, o alguna capullada, perdó, d'aquestes que t'imposen els de Vox, o bé se li acut practicar el joc del pollastre. El joc del pollastre amb els de Vox. A veure qui aguanta més i a veure si anem a les eleccions. O sigui, algú ha dit en aquesta tertúlia també, bueno, potser aquest senyor no li fa cap gran concessió perquè té 53 diputats. Clar. I a partir de 50 va dir que no faria grans virgueries. Doncs a veure qui és més macho i qui en té més pelos en el pecho. Si el Juan Moreno Bonilla presentant-se una investidura sense tenir suficients vots, o els de Vox i companyia volen rebentar, volen rebentar aquesta possible investidura i anar a una segona selecció repetida. Que no se sap mai a qui poden preferir.
11: Un moment. Apunteu-vos si no parleu de res, sisplau, perquè ens ve una segona part molt interessant d'aquesta tertúlia. Un segon.
12: RAC 1.
13: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
14: Salut! Salut! Salut!
13: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
16: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
17: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
18: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: Perdona, al centre?
21: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja no havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
22: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
23: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, passeig.

0: Escoge el Forte. Tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: El per què de tot plegat.
4: No és dormir amb la filla.
5: Alerta!
4: És fotre...
5: Josep! Uf, Josep, que has
4: destinat. De boca, que hi ha vegades que no veieu que...
5: De veritat, entre tots no en fem una.
6: No l'aprendran mai.
5: Mare de Déu.
4: Per avisar els Mossos d'Esquadra.
7: Que heu pensat que és un semàfor.
4: Aviam, un moment.
6: Tampoc es veu gaire.
4: El Quim Forn volia dir alguna cosa.
8: No, jo volia comentar... A veure, si apel·lem sempre a... S'ha d'aturar l'extrema dreta. Jo crec que ara també arriba la responsabilitat de tothom. I, clar, jo crec que amb aquest escenari, amb aquest resultat... Tampoc seria descabellat que el PSOE s'abstingués.
7: Sí,
6: no, això no serà.
8: Però per què no? Dius tu sí, home.
6: Bueno, hem d'aturar l'ultradreta, Teresa.
8: Dius sí, home. Clar, o sigui, ens interessa aturar l'ultradreta o no? Respondre sí, home, a mi em sembla que no és responsable, això.
7: Jo t'explicaré, perquè ho dic, sí, clar.
8: Però clar, llavors no fem aquest discurs tot el dia, perquè si quan es pot fer i estàs parlant d'una persona que ha tret doncs, un 41% dels vots, home, doncs jo no crec que sigui una cosa tan descabellada. No t'estic dient entrar al govern, estic dient permetre que governi la força més votada. Bueno, simplement és una reflexió.
7: No, només, jo pues, només he dit sí, home, perquè em sembla que els discursos han de tenir verosimilitud. I, per tant, el PP tindria aquesta verosimilitud si quan ha tingut la llista més votada el PSOE, com per exemple va passat a moltes comunitats, a molts ajuntaments, exemple Extremadura, en el seu moment Andalusia, perquè el senyor Moreno Bonilla no va ser la llista més votada, que ho va ser la Susana Díaz, i ell no es va abstenir. És a dir, tu tens credibilitat en el teu discurs si el practiques. I
8: m'encanta
7: perquè...
8: Això ho apliques a tots, eh?
7: No, no, si sí, ho
6: clar,
7: estic dient.
6: Si anem a l'Ajuntament de Barcelona... Aquí
7: si ho estic dient, si ho estic dient. Però el PSOE no el fa, aquest discurs, de que voti la llista més votada. No el fa.
8: No.
7: Per tant...
8: Però aturem l'extrema dreta, sí.
7: No, però, escolta, és que l'extrema dreta es pot aturar de moltes maneres, eh? Però, clar, que sempre se li demani al Partit Socialista que sigui el que s'abstingui perquè governi la dreta...
6: Ja va fer una vegada, eh? Ai, perdona. Sí. Sí,
7: bueno, no sé.
6: D'aquí ve Pedro Sánchez.
7: No puc acabar o no?
6: Sí, sí, no, ho deia com a complement. No, no deia per tallar-te, perdona. Vinga.
7: Vull dir, a mi és que és una mica... poc correcte, no vull dir una paraula inadequada, que només se li demani a un, això. No. I que els altres no ho practiquin. I, per tant, és dir, jo no ho demano. És dir, la democràcia és que tu puguis fer una coalició. Ho deia abans el Jordi amb el tema de les majories absolutes. Quan no hi ha majoria absoluta, tu construeixes una majoria amb un programa públic, transparent, etc etc. Clar, però llavors tu li uns que demanen això no ho practiquen. Per tant, a mi no em sembla correcte. Insisteixo, tinc més paraules però me les guardo per estimar en públic, em sembla incorrecte que això, a més, se li accepti al Partit Popular quan no ho practica. Per això dic sí, home. Perquè
5: per
7: em sembla...
5: Bueno, per tant, tu ho descartes? Que el PSOE pugui cedir si dues abstencions?
7: A mi, si em pregunten a mi, jo no m'abstindria.
5: Això... Tu no t'abstindries?
7: No.
5: Encara que fos simbòlicament dos i dir governa i tal? No.
4: Però és que això...
5: L'Illa governa a Catalunya
7: però a veure'm una cosa...
5: A la generositat dels altres partits.
7: Però a veure'm una cosa. Una cosa és que jo, en aquest cas, però si tu em dius, seguim una taula i fem una cosa, els dos grans partits, fem un acord en el que vol fer com participem, etc etc. Jo puc entrar en aquesta dinàmica. Però la dinàmica de que tu m'ho demanis a mi i tu practiquis el contrari, i a més, diguem, per dir en fi, direm lleidatà, i damunt te n'enfotis... Pues no em sembla correcte. Va. No em sembla correcte.
4: Josep Martí.
9: No, això, aquest és un escenari... El que planteja el Quim és un escenari romàntic, en el sentit que posa els desitjos que tenen una intenció de bondat al capdavant, no? Dius, anem a aturar l'altra dreta, per tant, el lògic és això. Mm.

0: Això no va d'això. Si el PSOE fes això a Andalusia, tota la seva estratègia electoral, que està supeditada a les properes eleccions generals, cau com un castell. Cau de dalt a baix, perquè tota la legislatura s'ha construït sobre la base d'equiparar el PP amb Vox. Són el mateix, en diferent cognom, però en el fons és el mateix. Si tu ara fas aquest moviment polític, aquest castell te cau com un castell de cartes, perquè en veritat és a dir, Vox és un regal pel PSOE. El PSOE estaria a casa si no fos per Vox. No hi ha cap partit que pugui passar-se una legislatura sencera sense fer pressupostos, que és la llei més principal de cada any. Sánchez està a la Moncloa perquè hi ha d'altres partits, entre d'ells Junts, que estan atrapats en una lògica infernal, que és que s'han d'aguantar al costat d'un partit com el sanchisme, que els seus votants, que els seus votants, els votants de Junts, cada vegada el veuen més com una cosa que et fa més mal que bé, però al mateix temps no pots fer el pas endavant de desallotjar-los perquè està Vox, perquè si estigués PP, Sánchez estaria a casa. Llavors, aquesta lògica de dir no, facilitarem la governabilitat, trencaria aquesta matriu, que és la que sobre la que sustenta l'única possibilitat de que Sánchez es mantingui a la Moncloa. Llavors, no en el futur, en el present. No,
1: però llavors m'estàs acceptant que l'estratègia passa per sobre de la credibilitat. Perquè si tu estàs fent un discurs constantment d'aturem la dreta, si ells van, si tu no vas, ells vienen, etcètera, totes aquestes històries... Però... No, després ja sé que el dia de les eleccions es trenquen, perquè aquí a l'Ajuntament de Barcelona, a veure, Ada Colau, que va rebre els vots, ja no del PP, de Ciutadans, això recordem-ho, o Collboni, que va rebre els vots del Partit Popular. Per tant, quan ens interessa, serveix l'estratègia. Però... quan no ens interessa, no.
2: Oh, un moment.
1: Llavors, home, no caiguem en
3: però...
1: això.
3: Però un moment, que la Mònica sí. Sentia, el Màrius també demana la paraula, perdona.
4: El Partit Socialista ha dit alguna de la llista més votada?
1: Però si no estic parlant de la llista més votada.
5: No estem parlant de la llista més votada.
1: No estic parlant d'això. T'estic dient que si tu realment et creus i fas un principi a l'aturem l'extrema dreta, tens la possibilitat de demostrar-ho.
3: Exacte. Mònica, t'arribes.
5: Penso que estem en un moment prou delicat de la història política de l'Estat espanyol com per plantejar-nos seriosament si totes les formacions polítiques estan fent el que han de fer per aturar l'extrema dreta, per aturar la xenofòbia i per aturar formacions que estan vulnerant totes les polítiques a nivell de drets fonamentals, etc. Per tant, és el moment per fer-ho. Per què? Perquè Andalusia és un pes demogràfic importantíssim. Ahir van votar, o estaven convocats a votar, 6,8 milions de persones. Vull dir, no és el pes més important que hi ha a l'Estat. I fruit del govern que en surti marcarà, jo penso, el circuit que portarà fins al 2027. Això, per tant, jo penso que el PSOE, després d'haver-se estavellat contra el mur, haurà de rumiar bé què fa amb la investidura de Juanma Moreno. Veurem què passa. Però no només ells, no només els socialistes, sinó la resta de formacions. Ahir de seguida Gabriel Rufián va fer un tuit veient l'èxit de José Ignacio García, no?, a rebufo de la victòria, per reivindicar la capacitat que puguin tenir formacions com la seva de fer un front comú, no? No ho sé, jo no estic en política i, per tant, no sé quins són les similituds entre uns i altres per acabar-se entenent per fer una campanya d'aquestes característiques. Però el que és evident és que si li anem donant la clau de la governabilitat de les comunitats autònomes. A Catalunya és una nació diferent i, per tant, la lògica, afortunadament, de les formacions polítiques a Catalunya encara és una mica diferent. Ens trobarem el 2027 amb una Abascal que no únicament haurà passat per boxes a nivell estètic, que vaig veure ahir que estan fent com una feina com de refinament.
3: Ah, sí?
5: Ah, sinó que...
2: Hi ha feina, eh?
1: Qui, això?
3: Que... Un moment, que això...
1: Abascal!
5: Vaig tenir la sensació, però és, jo no hi soc molt entesa,
2: eh? Tens alguna... De quina part?
3: S'ha primat molt, t'ho explicar.
5: Tot té com una cosa menys...
2: Millora perquè anava sempre amb una talla menys d'americana.
5: Una cosa menys de xulo d'algarada, saps què vull dir?
3: Sí.
5: Ha tingut uns assessors que li han dit aquest look de xulo d'algarada que tens, potser que te'l treguis. Bé, en fi, hem d'arribar en el moment de les eleccions del 2027 amb una estratègia com a estat democràtic que se suposa que és Espanya, que tothom la tingui clara. És a dir, no podem demorar aquest debat infinitament. No el podem demorar en funció de les urnes.
3: No,
5: les formacions polítiques s'han de seure i dir, escolta, quines línies vermelles nosaltres no traspassem? I els estats madurs democràticament fan aquest...
3: Un segon.
5: Tenen aquest debat.
3: Val, aviam, Màrius i Josep Martí, que ja fa estona que no parlen.
2: No, jo... Hi ha un tema, perdó, o sigui, jo em vaig una mica a l'inici de la meva intervenció. Penso que Moreno Bonilla ha fet una campanya en la que li ha demanat al propi president del partit que hi vagi poc a Andalusia, eh? Hi ha anat al mínim i ha intentat no coincidir ni tan sols en els mítings. Li ha dit al senyor Miguel Tellado, que és aquest senyor que té aquesta cara lampinya i que fa molta por perquè sembla que sigui la nena de l'exorcista, que no apareixi en la campanya, no ha aparegut a la campanya. Sí, vull dir-te que estem davant, jo crec que és el que podríem dir l'ala més liberal del Partit Popular. Ell, que ha frenat el seu president, ell que ha fet que no vinguessin determinats líders i tal, em preocupa, que ha fet una tasca institucional important, vull dir que aquí, quan ha tingut un problema a Andalusia, amb els aiguats i tal, doncs, en fi, en lloc de començar a mal parlar de Pedro Sánchez, l'ha posat al seu costat. Jo el que crec és que, carai, una persona que té un sentit institucional de la política i que no acostuma a dir, en fi, coses fora de to, que al propi partit li pugui passar factura per dir, clar, com que ens has amagat els líders del partit, per això no has arribat on volies arribar. Jo crec que aquesta és una qüestió... Ja sé que el que vosaltres esteu parlant és... Escolta, i llavors què ha de fer el PSOE? No, jo no sé el que ha de fer el PSOE. Eh? Jo crec que el PSOE té posat el mes de juliol de l'any que ve, diguem, el seu calendari, i no hi ha altres números en vermells. Però almenys crec que tenir un president autonòmic amb el que pots parlar, que el president del govern pot trucar-lo per telèfon, etc., del PP, crec que és... que és una cosa que hauríem de salvaguardar. I penso que aquestes eleccions se li poden girar, malgrat el seu extraordinari resultat, perquè en el partit, en el PP, la seva figura incomoda en aquest sentit, que no vol sortir la foto al costat de segons qui de la seva pròpia formació.
3: Josep, Martí, i feia també que hauré d'anar amb l'Armenteres i l'Arnau, digues.
0: Segueixo pensant que hi ha una corrent d'opinió... És a dir, com més liberal o més esquerrà ets, més costa veure el que crec que està a la vista de tothom, però on voler veure-ho, és que a les properes eleccions les possibilitats de governar del PP passen per Vox. I ja està, no hi ha més. I si Feijó vol seure... a la Moncloa serà de la mà de Vox. Ayuso perdrà la majoria de les properes eleccions. I perdrà la majoria mans de Vox. Perquè a la Comunitat de Madrid també estan passant coses. I el partit d'Abascal està trobant els seus forats. A Madrid està fent un discurs falangista per sota el radar contra el liberalisme extrem mileísta d'Ayuso. I Ayuso perdrà la majoria absoluta. I a la dreta, que està en general creixent, hi ha una bossa de vots que no és suficient per a que el PP, per si sol, arribi. I arribarà, si arriba, amb companyia de Vox. La resta, insisteixo, és ben intencionat des del punt de vista teòric, pues tothom que no vol l'ultradreta a les institucions pensa que aquest hauria de ser l'escenari, però és que és inviable, és que insisteixo. La legislatura Sánchez l'ha muntat sobre la idea del bloc. El seu discurs d'investidura és vaig a fer un mur i està aguantant a la Moncloa gràcies a que existeix Vox, perquè si Vox desapareix de l'equació o els socialistes donen senyals de que estan disposats a tancar acords amb el PP, demà Sánchez se n'ha d'anar a casa, perquè un govern que no aprova uns sols pressupostos en una legislatura, en condicions normals, ha de convocar eleccions. No convoca per què? Perquè el Congrés li permet aquesta anomalia democràtica. I per què li permet? Perquè això està situat sota la lògica de blocs. PP amb Vox i la resta. I aquesta és la fotografia.
4: Una cosa molt curteta és que quan diem extrema dreta, focalitzem Vox. Jo crec que hi ha una variable que no hi pensem o no analitzem suficient, és fins a quin punt el PP s'ha empeltat o s'ha encomanat de Vox. És a dir, en els discursos que tu veus que es passen al Congrés, no?, que són els més visibles, en les polítiques, en les votacions que fa el Partit Popular, fins a quin punt se li ha encomanat ja el virus, no?
0: Jo crec
4: fins
0: que
4: a quin punt? Jo, com que no sóc biòloga, no ho podria determinar. Però sí que si jo veig les actituds, inclús, entre cometes, resignació de dir sí, jo he de votar, si vull aconseguir, he d'anar amb Vox, això li condiciona determinades polítiques. Perquè fixa't tu com han amagat fins avui el que s'ha d'acabar de fer, que és el govern de Castella i Lleó, que ningú ens en recordem. Però està allà en stand-by esperant el resultat de les eleccions d'ahir. Per tant, ara veurem què passa a Castella i Lleó i què passa a Andalusia. Però insisteixo, aquest virus de l'extrema dreta, fins a quin punt ha inoculat el discurs i les posicions del
3: partit? És que l'orella.
0: En política els eixos se mouen.
4: Ja, però...
0: I també s'han mogut a l'esquerra. És a dir, tu tens a Pedro Sánchez...
4: Ara estem parlant de Vox i PP.
0: Sí, però vull dir que a l'esquerra també s'han mogut. Tu tens a Pedro Sánchez dient, escolta, si he de tornar les claus del cotxe, almenys que hi haguem poques ratllades i que el dipòsit estigui mig ple, per tant, vaig a menjar-me tot el que tinc a la meva esquerra, i per tant, tot i que sigui del PSOE, que tradicionalment és un partit tènue de socialdemocràcia liberal, el vaig a portar a posicions molt a l'esquerra. I al PP, que se senten amenaçats per Vox i volen tapar aquesta via d'aigua, de dir, pues, ens hem de moure una mica cap a la dreta. És tot el taulell que s'ha mogut, perquè la lògica és de blocs.
3: Pràcticament les 10 del matí. Hola, Jordi Armenteres, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia des de Sevilla.
3: Bon dia. Hola, què tal, Arnau Mañé? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Aviam, deixa'm començar, que hi ha l'Arnau i és a Madrid. Arnau, aviam, què diuen al PP?
7: Mira, de fet, a Madrid, perquè d'aquí una estona arriba aquí a la capital d'Espanya Juanma Moreno Bonilla, perquè passarà comptes, ho comentava el Màrius Carol, aquesta relació amb la direcció estatal del Partit Popular, doncs d'aquí una estona, a les 12 del migdia, Juanma Moreno Bonilla passarà comptes amb la direcció del PP, amb Feijó, també públicament, amb un discurs per també valorar i celebrar aquesta victòria del PP a Andalusia. És veritat que es queden a les portes de la majoria absoluta i que, per tant, aquest també haurà de ser l'anàlisi que heu anat fent aquesta estona i l'anàlisi que hauran de fer també des del Partit Popular. Una altra cosa sobre el que deia la Conillera de possible pacte a Castella i Lleó, PP-Vox. Es firmarà aquesta mateixa setmana, serà dimecres, dijous, efectivament s'ha esperat a les eleccions d'Andalusia. I sobre Andalusia, pel que fa al PP, la intenció de Juanma Moreno és no incorporar Vox al govern d'Andalusia. Aquesta és la intenció. Ahir ens ho explicaven des del seu entorn més proper i la nit, just després de saber-se els resultats. És veritat que també són conscients de quin peu calcen a l'extrema dreta andalusa i que, per tant, són conscients que pot ser que els hi exigeixin des de Vox entrar al govern. En tot cas, la seva intenció, diuen ahir la nit, diuen fa unes hores, que no és incorporar Vox i tenir un suport extern al Parlament andalús. I una última anàlisi, que també feien des del PP ahir a la nit, és que era una possibilitat que no arribessin a la majoria absoluta, però que, sobretot, el que els ha trastocat és la gran participació que hi ha hagut a les urnes, que compten que bona part d'aquest augment de la participació ha anat endavant a Andalusia, i com que no hi comptaven, els ha trastocat una mica els plans per no arribar a aquests 55 escons necessaris per la majoria absoluta a Andalusia.
3: Armenteres, què ens expliques des de Sevilla, tu?
6: Mira, de tot el que heu estat dient en aquests moments, el PSOE descarta absolutament el suport a Moreno Bonilla en un debat d'investidura. Està descartadíssim. La política a vegades té sorpreses, però això és el que deien ahir a la nit. Dos, el fantasma de la repetició electoral, que l'ha apuntat el Pere Mas. Sí que és veritat que ahir al vespre hi havia dirigent del PSOE que hi obrien la porta perquè no veien capaç Moreno Bonilla de combregar amb els postulats de Vox. Hi ha una frase, és que ara revisava les notes, i hi havia un alt dirigent que deia ojalà, la repetició electoral. Això ens situaria una repetició a l'octubre. Però l'equip de confiança de Maria Jesús Montero ho descarta absolutament. De fet, el seu discurs d'ahir és el de cap de l'oposició, intentant prendre'n el lideratge, prescindint d'Endavant Andalusia i de Sumar Podem. I encara un altre fet dels resultats, que n'heu parlat molt i que heu fet tot l'anàlisi. A veure, dos detalls. El tema de la participació del 65%, ho deia la Mònica. Divendres, el discurs que us fèiem des de Sevilla era, tant PP com PSOE, diuen que hi ha... El PP deia, amb 65% de participació tenim majoria absoluta assegurada, no ha passat. El PSOE deia, ho tenim perdut, però si arribem al 65% de la participació, hi ha joc. El joc no ha estat per ells. I hi ha una altra dada que també apuntàvem divendres, Jordi, la recordaràs. Jo et deia, hòstia, el que ens expliquen al PSOE és que hi ha mig un milió de votants fidels als socialistes que se'n van a l'abstenció i no tornen. I no sabem com poden tornar. Què ha passat amb aquest mig milió de votants abstencionistes d'Esquerra, que més de la meitat, 300.000, se n'han anat Endavant Andalusia, i que ells amb prou feines en recuperen 60.000. I a partir d'aquí a jugar. A veure quines conclusions treuen avui, havent dormit una mica, havent reposat una mica. Tenim una roda de premsa aquí al PSOE de Sevilla a la 1:15.
5: Ahir m'escoltava en podcast Ruedo Andaluz, que analitzaven a la jornada de reflexió diversos periodistes amb molta història d'anàlisi polític, entre els quals Juan Tortosa i altra gent, que deien, el vot, alerta amb el vot jove i el vot femení, i alerta que en aquest increment de participació que hi pot haver, aquest vot serà determinant. I la van encertar, perquè aquest vot ha anat cap a Juan Ignacio García.
6: Sí, sí, totalment. Totalment. Va ser el revulsiu, el primer debat electoral. Ha fet una campanya molt més pràctica que no la resta de partits a l'esquerra. A més, Sumar i Podem han tingut molts problemes i encara han salvat els mobles, però al final és la revolució. D'aquí la sorpresa és que Maria Jesús Montero digui que felicita a Juanma Moreno Bonilla, que el va trucar, però no diu absolutament res de les altres esquerres ahir la nit.
3: En fi... Enhorabona per la feina, eh? Intenteu dormir una mica.
5: Una abraçada.
6: Fins després.
3: Fins ara. Fins ara. Deixeu-me dir una cosa respecte a això, que... A veure si demà o demà passat, i sé que el Jordi Ramon ja està picant pedra, perquè puguem tenir algun dels dirigents d'Endavant Andalucía, o la Teresa Rodríguez, o el José Ignacio García. Per cert, deixa'm dir una cosa, perquè de vegades la vida té aquestes coses que... Aquí és el tema de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez va sortir ahir amb una cuifa al cap i aquí amb el seu fill votant. I una cretina...
4: Poca solta.
3: No, poca solta, és no, un, no, és, sí, no és cap insult, que poca solta, és un elogi al costat.
4: No, home.
3: Li va dir...
4: De què va disfressada?
3: De què va disfressada? Oh. I ella va haver de respondre de senyora conquimio.
4: Elegantíssima.
2: Si tu comences aquest error i et contesten això, després has de fer un forat fins al centre de la Terra,
5: Simpson,
2: i amagar-te.
5: Has de fer un Simpson i darrere el Cetus. Sí.
4: Home, com a mínim demanar disculpes i dir alguna cosa, no? Sí,
2: però a més a més...
4: No
3: em sembla que ho va fer, eh? Em sembla que ho va fer, però és igual... Després anaves mirant i sortia...
0: Però era algú amb alguna responsabilitat o era un pendejo anònim?
3: Pendejo.
4: Sí, però no saps quants seguidors té el pendejo. És a dir, quan parlem d'alguna influència...
5: Pendejo, eh? Igual no, de gent...
4: No parlem de lo tradicional, parlem d'aquesta gent que igual té pues, 300.000 seguidors, no?
0: Però que a les xarxes hem descobert ja fa anys que l'idiota pues ara té un megàfon.
5: I premi.
0: I clar, és un idiota amb megàfon. Abans era un idiota davant d'un carajillo. I li donava la brasa al costat. Però ara li han donat un megàfon...
5: Que entre tots els hem animat, eh?
0: I acabem parlant aquí de...
5: Que entre tots els hem animat.
3: Com en el seu dia em va alertar fa anys... Com em va alertar fa molts anys Sergi Pàmies.
2: Hi ha una samarreta...
5: Entre tots els hem animat.
8: L'idiota si volia enviar una carta a La Vanguardia, havia d'adjuntar el DNI i havia una cosa raonable i no se li publicava. Però en canvi publica una imbecilitat que potenciar de parar els algoritmes que busquen el soroll... No, però també hi ha els algoritmes de les grans companyies de xarxa i tot això, que els interessa el soroll, la controvèrsia i la polarització. No, ja,
3: aviam, són les 10 i 7 minuts, d'aquí uns moments...
8: Què?
3: Ell no ho sap. Però farem seure un moment en aquest estudi...
8: Hombre,
3: Jordi Ramos.
8: El de la samarreta.
3: Per què? Pel tema vot Eurovisió. Per què? Per què demostra... Demostra, perquè ja ha sortit Netanyahu. Clar, és que aquí no és una història només d'un tema musical. És el tema musical, que em passaré a dir que la cançó que ha guanyat encara m'ha semblat prou bé. Com deia la meva mare, que en Pau reposi, és festivalera. Doncs bé, hi ha una cosa que ha passat, que és que surt Netanyahu dient, veus, que bé, tal, no sé qual. Ara ja comença a dir-se, ja es comença a comentar, que la U, la cançó primera, la que va guanyar Bulgària, la que va quedar segona, casualment Israel, i la que va quedar tercera, Romania... Bueno, tot estava tallat pel mateix patró de votacions, de etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, ara ens ho explicarà Jordi Ramos, que va amb la bandera d'Eurovisió, s'ha comprat la samarreta d'Eurovisió, i ja la porta passejant per aquí des de primera hora del matí, no se la traurà fins al pròxim... Fins al pròxim festival d'Eurovisió, que no sabrem...
8: La samarreta.
3: Què? Sí,
8: no.
3: No, si no ha comprat tres, una pel dilluns...
2: Li haurà de treure un cirurgià, la
3: samarreta. Sí,
9: els llençols amb els CD...
5: Però tot, ja li podríem aconseguir que ell formi part del jurat o alguna cosa, que li fes feliç.
3: No, perquè ell és molt... Ell és, aviam, el Jordi Ramon no pot ser part del jurat, perquè és art i part, i no pot ser. Perquè ell va allà i volia que guanyés Blanca Paloma, sí? I volia que guanyés...
8: Sí? Bueno, sí? Hi ha d'anar cada any,
5: Ramos? No és capaç de fer de jurat.
3: No.
8: Hi ha d'anar sempre, Ramos, passi el que passi, perquè si no els de la Guàrdia... Com és que aquest any no ha vingut Jordi Ramon?
5: No,
8: no, no es farà el festival.
3: Un segon, que són les 18, i després acabarem, perquè intentarem acabar més d'hora avui, perquè avui...
5: Què dius ara?
3: L'altre té a veure el futbol.
8: Acaba el segrest.
3: Papers i les aigües. Pareu a fer el futbol. Vol parlar el doctor Roger Paredes. Suposo que per tranquil·litzar-nos, perquè, esclar, avui mireu la portada de La Vanguardia i ens parlen de l'Ebola, perquè l'OMS, que és aquest organisme que normalment ho exagera tot d'una manera terrible, diu que hi ha una emergència mundial amb el tema de l'Ebola, que ha començat a Àfrica novament. Un segon.
2: Vaig a morir todos.
10: RAC 1. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
12: Filla, quan era el teu aniversari?
13: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
14: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
15: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
14: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
18: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
19: Descobreix l'Omoda nou S, que és a Omoda Jaeku M Automoción.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
3: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
4: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 08 02. El Pèndol. A Balmes 228.
5: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
6: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
7: Som la gent blaugrana.
5: Això és una realitat.
6: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
10: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
11: I doncs?
10: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
12: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
13: RAC 1. Tots som 1.
14: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Pere Mas.
15: Com si fos el guanyador del Festival de Revisió, sí, Jordi Ramos s'estan fent fotos.
16: Jo crec que estaven els coros. Amb Jordi Martí? Amb Josep Martí.
15: Hola, què tal, Jordi Ramos? Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
15: M'han dit que t'has fotut tot l'estrudel que hi havia per Viena.
17: No, en realitat només me'n vaig menjar un i de formatge, de poma no n'he tastat cap.
16: Ja. El de formatge, és que és de bo. Quina mena de personatge més...
15: Hem de tornar a la normalitat gastronòmica.
16: No.
17: Mario, escolta, puc evitar, soc tan fan del formatge que...
16: Jo, a
17: qualsevol lloc, en una carta, quan veig algú que porta formatge, no puc seguir continuant
16: llegint. Escolta, i aquestes...
18: Ui, el colesterol...
16: Aquesta carn empanada, hòstia, la vianesa aquesta, l'escalopa vianesa, enorme, primíssimes, que és la cosa que més
15: va molt bé, va molt bé per...
16: Vas menjar-les?
17: Sí, d'aquestes unes quantes, no us enganyem.
15: Això no es diu cachopo?
17: Sí, bueno...
18: Això a Viena no es pot dir cachopo.
16: És la versió rudimentària.
17: No, el cachopo és el cordon bleu.
15: Molt de cordon bleu.
16: Bueno,
17: he après que el pastís Sacher és Sachertorte.
15: Bueno, un moment, aviam una cosa, fem això no... Sí. Un segon, anem a veure. Va guanyar... Ara posarem la cançó de Bulgària d'aquí uns moments, perquè la vull sentir una altra vegada, perquè és veritat que he de confessar que jo no vaig veure el festival, però quan vaig arribar a casa i em van dir que vaig guanyar la cançó búlgara, vaig pensar, ai. I me la vaig posar bé i dir, hosti, enganxa. Una. Segona, va quedar segona Israel. I la tercera va quedar a Romania. Una de les coses que he de dir és que s'especula que la guanyadora del festival i la tercera, és a dir, Bulgària i Romania, respectivament, estan finançades per fons israelians. De fet, això ho ha denunciat Irene Montero. Això es parlava allà, d'això no?
17: Allà poc, però a les xarxes molt. Hi ha tot un sector del periodisme aficionat a Eurovisió, espanyol, que secundant el boicot de Televisió Espanyola ha decidit adquirir una actitud de no només no hi anem, sinó que no el veiem, no en parlem, que al final, malauradament, s'ha convertit en parlar-ne molt, de que no hi anem, de que no hi som, i, entre altres coses, també, de ha de ser un fracàs d'audiència i no us refieu de la victòria de Bulgària, sinó que, en realitat, la victòria és d'Israel perquè Bulgària està finançada per Israel. Val. Aquest és el discurs.
15: Val. Dit això, i és veritat que, tal com està la política internacional, lo del jurat, com en diuen això, el televot, no? El jurat popular, el jurat de la gent, els vots de la gent, jo crec que això, l'organització del Festival d'Eurovisió hauria de començar a pensar-s'ho.
16: Ja ho van intentar, eh?
17: Sí. I fins i tot hi ha periodistes israelians que diuen que si no s'haguessin canviat les normes, hauria guanyat Israel.
15: Sí, és clar.
17: És molt difícil de demostrar, eh? Jo he intentat fer càlculs i matemàtics i tal, i clar, poder afirmar que tota la gent que va votar 10 vegades, si n'hagués votat 20, hauria aconseguit que canviessin tots els resultats, és pràcticament impossible de
0: es pot votar 10 vegades, Ramos?
17: Ara sí. Fins l'any passat eren 20 vegades i era una de les coses que s'acusaven, precisament que Israel potenciava aquestes,
15: 10
17: aquestes 20 vots.
15: 10 vegades.
16: Però per què ha de votar 10 vegades?
11: Un cop, com es fa la vida? És aquesta?
17: És una de les coses que es demanen, que sigui només un cop.
15: És a dir, una cosa és un vot...
17: Des del punt de vista de l'organització, si pots guanyar 10 euros, millor
15: clar, aquest és el problema.
16: Que es paguen, i t'ho diré d'altra manera. I si fa servir vots, no de la senyoreta Pepi, sinó els vots que fan que utilitzen determinats estats per intoxicar, no és fer un vot, és que un vot en pot fer 10.000. O sigui, al final jo crec que cal corregir la manera de vot, ho sento molt. O sigui, van voler fer això del el jurado popular i tal, el jurado popular passa. O sigui, jo he vist coses a Eurovisió, jo m'agrada mirar, i a més el jurat, quan hi ha els vots del jurat, em recorda la meva joventut i per això m'ho miro amb més carinyo.
17: I a més us he de dir que els que no vau veure aquest dissabte a la final, em sap molt de greu per tots vosaltres, perquè jo m'atreviria a dir que va ser la millor ronda de la història...
15: De votació. A nivell d'emoció, vols dir?
17: Sí, va canviar... Sí. Emocionant, gairebé tots els països s'anaven repartint entre vots, era difícil de preveure, sí. no sobresortia cap país per sobre els altres, però va ser una ronda interessant.
15: Quan també vaig dir que em sembla que va haver-hi un o dos països, perquè jo quan vaig arribar vaig fer el rebobinar cap enrere, rebobinar, perquè sabia que havia guanyat i tal, però vaig intentar fixar-me en quants països donaven molts vots a Israel.
0: Israel.
15: A Israel. I crec que de països que van donar 12 vots a Israel, un pot ser?
17: 6. En total.
15: 6 en total, Déu-n'hi-do. Sí,
16: Déu-n'hi-do. Sí, escolta, i no tenia que guanyar Finlàndia?
11: Escolta,
16: ens veu estat dient que Finlàndia era la millor, segons tot, amb les xarxes i tal.
15: Com va quedar
16: Finlàndia? I resulta que va quedar sisena.
0: No està mal, ja t'agradaria quedar sisena.
16: Home, sisena. Escolta, ara sí, perquè per sisè vas a Europa i vas a la Champions.
17: Jo això no t'ho discuteixo, eh? És més, et diré més... Nosaltres no mentíem, és a dir, jo no et vaig dir mai que era la millor, et vaig dir que era la favorita i la primera que anava a les apostes.
16: No, més el meu favor.
17: I la gent que estava disposada a cobrar pel resultat del Festival d'Eurovisió va posar-la la primera fins l'últim dia amb un 44% de possibilitats de que guanyés. Vull dir que nosaltres en aquest moment... Però clar, és evident que aquest any les cares de les apostes han girat...
15: Oblideu-vos de les cançons guanyadores. Aquí el tema que interessa és el tema, perquè per això estem en una tertúlia, entre cometes, politico-social, encara que parlem de tot, i més els dilluns, és el tema del moviment d'Israel per guanyar aquest festival.
11: Que no se n'amaga.
15: Quan la Mònica Terribas preguntava fa uns moments 10 vots per persona, clar, jo me'n recordo que l'any passat va haver-hi un tertulià, no dels dilluns, que va dir, com pro-israelià, que va dir que ell havia votat no sé quantes vegades.
17: M'atreviria a dir que les 20.
15: A favor d'Israel. Per tant, vol dir que si això passa amb gent d'aquí, imagina't amb la gent d'Israel...
11: Amb instruccions.
15: Això ja no ho sé.
17: No, ja t'ho dic jo, estan molt ben organitzats. És a dir, existeix una organització a tot de gent pro-Israel, a qui se li diu, escolta'm, dissabte a tal hora... Tu has d'enviar 10 missatges a aquest número. Encara que estiguis menjant-te un Big Mac.
16: Sí, sí, però no cal que estiguis davant de la tele. No cal que deixis de menjar el Big Mac, perquè els vots... Sí, els vots ja fan la seva feina.
17: Avui no, és molt més complicat, pel que a mi m'han dit. És a dir, perquè s'ha de vincular un número de telèfon, un número de targeta de crèdit... I... Bueno, pues que a mi pel que m'han dit és si molt difícil darrere, informativament.
16: És fàcil, eh? Sí, d'aquí depèn la telefònica d'Israel.
19: Perdona, i les granges de bots que hi ha per tot arreu.
15: Clar, okay, i les granges de bots, sí, tu ho has dit,
17: que
15: Teresa.
17: La, els bots d'Israel no poden votar a Israel.
16: Bueno, però
17: sí, han de ser les telefòniques de la resta de països les que...
11: Ara hi ha països que tinguin una diàspora més ben organitzada que Israel al món.
16: Sí, ara m'imagino un enginyer israelià pixant-se a riure escoltant aquesta tertúlia. Sí. Tenim el Pegasus, podem entrar al telèfon de tothom i no podrem muntar uns telèfons d'Àustria, de Xina, bueno, de Rússia, de Vietnam, ni una targeta de crèdit falsa pagant, eh?
17: Tenien tant d'interès a guanyar, per què no han guanyat? Si tenien el poder per fer-ho.
16: No les ha alcançat. O era bona la cançó d'Israel, és que no...
17: Sí, no estava mal.
19: És que a lo millor van tenir que repartir francesa. També una mica en Bulgària i Romania, però el que ha dit abans el Jordi, jo no n'entenc d'això, eh?
17: Bueno, aquesta és l'altra, no? Jo també penso, si Bulgària i Romania estan subvencionades per Israel...
19: Igual han tingut que repartir les votacions.
17: I quin sentit té? Si Israel vol guanyar, que inverteixi per guanyar.
16: Digue-li a la Mantero que això no té sentit, aquesta història.
17: No, jo us explico d'on surt tot això.
16: No, no té sentit, això.
17: El tema és...
16: No tot és Israel, ni tothom som malvats, ara.
17: Al Festival d'Eurovisió, l'any passat, hi havia 37 participants. D'aquests 5, m'anuncia que marxen per fer boicot, entre ells Espanya, els altres són Irlanda, Eslovènia, Islàndia i Països Baixos. Davant d'això, hi havia 3 països que havien dit que marxaven per problemes econòmics, perquè no podien subvencionar-ho, que eren Moldàvia, Bulgària i Romania. I aquests, per sorpresa, anuncia que tornen.
16: Si toca la
19: loteria. Perquè els han ajudat econòmicament a
11: perquè
19: algú
11: els ajuda.
17: Clar, aquest és el tema. Però proves no n'hi ha. És a dir, suposicions les que tu vulguis, suspicàcies les que tu vulguis.
19: Home, si camina però... com un pato, canta com un pato i vola com un pato, és un pato.
16: Però, bueno, escolta, jo no canta com un
17: jo
16: pato.
17: Jo et puc dir una cosa, Teresa. Jo, per exemple, vaig trobar un tuit d'una persona que deia que la prova era que si tu miraves la selecció nacional d'un d'aquests 3 països, veies que estava farcida d'anuncis de Moroccan Oil, que tothom sap que és el patrocinador principal d'Eurovisió i que té finançament israelià, i jo em vaig posar el vídeo d'aquesta selecció nacional buscant aquests anuncis i no em vaig trobar ni un.
16: Clar que no.
17: És a dir, jo no et diré que és mentida, això del finançament, perquè no ho sé. El que puc dir és que no he trobat cap prova.
20: Estos 3 països, el finançament que indiqui que no tenien era per enviar una comitiva a la final i cantar.
17: Organitzar un programa
11: de televisió,
17: el que seria el Benidorm Fest, diguéssim, seu. No tenien comitiva per enviar tot el seu equip, en aquest cas a Viena, amb totes les despeses que això suposa a nivell d'escenografies, etc. I el que seria la inscripció del Festival d'Eurovisió.
16: S'ha de pagar per concursar.
17: Sí, sí, tu has de pagar com una mena de matrícula.
16: Com
17: que inclou...
16: fas la cursa al Cort Inglés.
17: Exacte, es calcula que són uns 300.000 euros,
20: i això se sap del cert, que el debat al país era aquest, i que hi havia un debat econòmic, i que per això els governs havien anunciat que marxarien.
17: Que hi havia perquè, el debat, perquè, no ho sé. Perquè que havien això... anunciat que marxarien per motius econòmics, sí.
20: Però potser tenien ganes de marxar per una altra cosa, al final es van repensar.
17: També us puc dir, per exemple, que a Bulgària se li va preguntar d'on ha tret aquests diners i va dir que havien decidit fer un conveni amb el sector privat i, en aquest cas, amb la discogràfica de la noia, que és la que ha guanyat, que és una artista, és molt famosa.
11: Allà és molt famosa.
17: Allà és molt famosa d'ara. Doncs és d'una discogràfica potent que hi ha a Bulgària.
11: Allà és com si guanyés la Batiel, per entendre'ns, no?
17: Sí, una mica així. Una mica així.
11: És una mica aquest perfil.
17: Sí, bastant més conservadora.
20: Perdoneu, això no s'aguanta per a cap banda, perquè te trasllades la imatge de que a Bulgària, si vas pel carrer, algú t'agafarà per tallar-te el braç i cuinar-lo pel migdia.
11: Què? Com no?
20: Que és un estat europeu, sí, i en Eurovisió ho pagues en la calderilla, en la xavalla, bueno, de la butxaca, no...
17: Bueno, jo t'explico, els rumors surten d'aquí. Què passa? Que veient els resultats de la...
16: i de la Montero, vull dir que...
17: Va, sí, també, és, bueno, això va córrer molt. El tema també és que Romania, Bulgària i Moldàvia tampoc eren països extraordinàriament forts al Festival d'Eurovisió, no? Llavors, ara, 3 països que havien dit que marxaven i han tornat sense saber d'on treuen els diners, en principi, de cop i volta resulta que són la guanyadora, la tercera, i Moldàvia va quedar vuitena, però també estava disparadíssima, apostes.
11: I
17: llavors,
11: premi,
17: clar, això
11: premi,
17: hi ha gent que ho ha considerat una cosa sospitosa.
11: Premi als fills pròdics.
15: El Màrius Carol ha dit, per mi, la clau, que és que moltes vegades fer una cosa vintage no passa res. No passa res. Si hem de tornar als jurats dels països i que ressusciti Uribarri o que vingui un Uribarri nou, bueno, que digui com aquesta, com Espanya és amiga de la reina Fabiola de Bèlgica, Bèlgica li donarà 10 punts.
17: Bueno, ja això
16: era entranyable. Això era entranyable.
15: Bueno, Aguilar, que ho fa molt bé, eh? Què?
16: Era entranyable.
15: Però entranyable. I no dubtes del vot popular.
16: Escolta, és que no dubtes. I que Franco li digués al Fraga tenemos que ganar Eurovisión, és meravellós.
20: Sí, estic visualitzant.
17: Bueno, i allò no era una intervenció política?
15: Clar, una intervenció política, però com a mínim és una intervenció política dels estats, no és una intervenció política directament d'un grup de vots que comencen a votar gent, que dius, bueno, però què és això?
17: Segons aquesta teoria, un grup de vots orquestrats per un estat. Estem en el mateix, només que moviment uns fils diferents.
15: Bueno, per això, però és igual, és a dir, jo prefereixo més que assenyalar directament amb un jurat per dir, hòstia, com li han donat 12 punts a Israel, que no una quantitat de vots.
0: És més difícil comprar tants jurats, que és molt més difícil comprar. Home, és que es pot fer comprar molts jurats que no pas que em posar-los en marxa. I a més,
17: això esteu donant per fet que amb els vots es pot fer molt televot d'Eurovisió, i repeteixo que diuen que en teoria hi ha un... No, ja va passar que es va sospitar. Però jo... Torno a repetir, jo sé que existeix...
0: L'any passat, quan t'ho vaig dir, vas enfadar amb mi.
17: Jo no m'enfadaré mai.
0: Sí que vaig enfadar. Jo ho recordo, Jordi. Jordi,
17: sí que és cert...
15: No t'engorilis.
17: No, no m'engorilo, però sí que és cert que aquesta organització de gent pro-Israel sabem del cert que existeix. I a mi realment no em sorprèn que davant d'un 35 països, en aquest cas, bueno, 25 que participaven a la final, és molt més fàcil que hi hagi X grup de gent concentrada per votar un sol país, però que un aconseguir una alternativa,
15: moment,
17: no? La resta
15: moment, Jordi,
17: està tot
15: quanta
17: molt més
15: gent,
17: repartit.
15: Escolta'm, quanta gent, com dic el nom perquè ho va dir-ho ell, quanta gent com Joan López Alegre, que l'any passat va votar 10 vegades per Israel, 10 vegades per Israel, quanta gent hi ha a Europa que en aquest moment geopolític que estem vivint no diu, doncs jo vull que guanyi Israel i voto. 10. Que pots dir, és la seva opinió i la seva legítima... D'acord. I qui no ens pot assegurar, tampoc, que evidentment que no, com deia el Pere Mas, que un país que té darrere l'organització de Pegasus, per exemple, no pot organitzar una granja de vots a tot el món perquè puguis votar a la cançó d'Israel.
11: Com un entreteniment, vull
15: dir. Sí, com un entreteniment, que és el que és. No,
17: és veritat que, jo t'he de dir, Jordi, que jo en això et dono la raó. És a dir, jo crec que és molt més fàcil que una persona pro-Israel digui vaig a votar 10 vegades a Israel des de Londres, que no que des de Londres algú digui vaig a votar 10 vegades a Austràlia perquè m'ha agradat molt aquella noia que m'agrada la Cindy.
19: Per tant, no estem parlant d'un concurs de cançons. Estem parlant d'una altra cosa.
17: Però no ho has dit mai, sempre.
16: Queda la seva gràcia.
15: Ara m'envia.
19: A mi no m'agrada la sopa d'all. Però introduir un element, perquè ara sembla que estem discutint aquí l'estratègia mundial. És un concurs de cançons o no?
16: Sí, però sempre.
19: No.
17: Però no ho ha estat mai. És a dir, no ho està sent el... Però és que tampoc ho era el 1969, quan Franco va organitzar el festival a Madrid amb totes les excel·lències per blanquejar la dictadura espanyola.
15: Pues ja està. Per cert, que la setmana passada...
11: I això és una operació per blanquejar una altra.
15: Dos quarts d'onze. La setmana passada el New York Times publicava que l'any passat el govern d'Israel va muntar una campanya per arrasar el televot.
17: Sí.
15: Per tant,
17: però això no vol dir que fos comprant vots, és a dir, que va muntar una campanya amb diners del govern per incentivar que la gent votés amb aquestes 20 vegades. De fet, hi havia anuncis que deien voteu 20 vegades, i fa una setmana van sorgir anuncis subvencionats per Israel dient voteu 10 vegades, i van rebre-ho en una estació d'organització.
15: Sergi Embudio, que va organitzar una aquelarre a casa d'altri per veure... amb l'Albert Vilanova, el Pol Rodríguez, i va arribar al final amb les maraques per acabar arrodonit, segons m'informa Sergi Embudio, Jordi de Planell, amb les maraques per arribar... Sí, va arribar al final de tot, es veu. Bueno, és igual. En diu l'Embudio, totalment d'acord, semblava la lluita pel descens de la Lliga d'aquest any, com deia abans el Màrius. Constants intercanvis de posicions al capdavant.
16: Això va ser emocionant.
17: Va ser molt emocionant.
16: Al final és això.
15: A dos quarts d'onze. Per tots aquells que sàpiguen que això és un festival de música, que sàpiguen que la cançó d'Israel... Es deia Michel, oi?
17: Sí, senyora.
15: Michel. I era en francès?
17: Ell és francès, de Michel família Mabel. Francesa, i gran part de la lletra era en francès.
19: Sí. Michel. I la guanyadora...
15: Un moment, que primer la cançó d'Israel, escolteu una mica.

La cançó guanyadora, he de dir que la cançó guanyadora la sentirem en alguna discoteca aquest estiu, ja t'ho dic ara, perquè té una cosa de ritme que està força bé, tenint en compte que jo no m'hauria dit mai que Bulgària guanyaria el Festival d'Eurovisió, no. Però la va guanyar amb aquesta cançó.

0: Pues a mi m'encanta.
1: Jo crec que no tens la taula més adequada per valorar aquesta cançó.
2: No, no, no.
1: Això, Jordi, també té. A mi no m'interessa res, no hi entenc res. I aquests senyors d'allò...
3: Això des de Betty mi ciego, paseando sobre mi ciudad, que ha anat a la baixa.
0: Bueno, jo el que sí que penso...
4: La bandaranga, aquesta almenys te fa
1: sentir.
0: Jo me n'alegro molt.
3: Silenci. Vinga, Jordi, acabo-m'ho.
0: No, anava a dir, jo me n'alegro molt. Primer, perquè Bulgària no havia guanyat mai. Després, perquè...
3: Prestostojkov.
0: És una dona més empoderada, amb una cançó més moderna, prou ja de pseudo-òperes i coses rares també que hem tingut els últims anys. Crec que és una proposta... Jo crec que és un pas endavant.
2: Hi ha una cosa d'algú que no es presentava.
3: Aquest equip del Veus defensava Blanca Paloma.
0: És que visualment era el millor que hi havia. Era la millor proposta que es va presentar en aquell
2: moment.
0: Vale, d'acord. Què haguessis enviat d'aquell Benidorm Fest?
3: A Vico. Perdona, la millor...
0: Pobra noia, tu, en aquella actuació, pobra noia s'ofegava a Benidorm Fest.
3: Però una cosa, una senyora que va caure a l'aigua. Igual que el de Melody de l'altre dia.
0: Blanca Paloma cantava com volia. Canta encara com vol.
2: Tot el boicot d'Espanya ha evitat el gran debat nacional, quan dic nacional vull dir nacional espanyol, del fracàs d'Espanya, que queda entre els finalistes, sempre és veritat, sí o no? I que el gran merder de l'any passat era la Vico, la Melody, i que per què mos ha enviado esta, i per què tot tan mal, i per què tot això, i aquest any no hi ha hagut.
0: Melody. Bueno, això ens encantava preguntar-los als periodistes internacionals que els hagués semblat que Te Amaré, que és la que va guanyar aquest any al Benidorm Fest, estigués per allà.
3: I què? Què deia? Te Amaré. Això que Miguel Bosé.
1: Como nunca.
0: Bàsicament deien que creien que quedaria millor que Melody, però no gaire millor.
2: Un segon, que són les 10 i 33 minuts.
1: Avui ho tenia malament per venir, però no sé per què m'ho he organitzat.
3: Triem una cançó per al comiat.
0: Jo us animo a tots i als que esteu a casa també, que us poseu el vídeo de la guanyadora de Bangaranga, perquè veureu que és una posada en escena, a més.
2: Brutal. Jo vaig pensar, això...
0: Que, francament, eleva la cançó.
3: Però què és empoderada, per a tu? Què vol dir empoderada? És una dona més empoderada, què vol dir això?
0: Bueno, doncs... vull dir, allò que fa un pas endavant, no? Amb força, amb energia, no sé, jo la trobo una proposta bastant moderna, francament.
3: Algo més que no estàs dient,
0: no?
3: Aquí. Hi ha algo més que no estàs dient. Un pas endavant...
0: No, bueno, una dona...
2: Què li vols fer?
0: Què li vols fer? Què li vols fer un pas? Tu digue'm per on vols.
1: Ell vol saber, des del punt de vista LGTBI, conclusi alguna cosa.
2: Tinc notícies d'última hora.
1: Que sigui remarcable.
2: Gràcies, Jordi Ramos.
0: Ja
2: se'n va.
1: Home, Ramon.
2: La samarreta, m'intentem d'escriure la samarreta.
1: Jo sense un strudel de formatge.
2: Mira,
3: que l'any que ve no l'enviarem a Sofia.
2: Sí, envieu-lo, sisplau. No, ja ho he dit. Ja pago jo el viatge, si
1: convé.
2: Ramos hi ha d'anar cada any.
0: Us he de dir que...
2: No ens he de dir res més, prou.
0: A la tardor es fa la primera edició d'Eurovisió Àsia a Bangkok, eh?
2: Vale, perfecte, sí. A Bangkok, justament, eh?
4: Vols dir, Jordi, que l'has d'enviar a Bangkok.
1: Junt amb la Marga es mereixen cada any un viatge on sigui... que els hi plagui.
2: Mira, la Marga els viatges no és pesat, no és pesada. Lo del Jordi Ramos, tu saps el que és aguantar tot això?
1: M'ho puc imaginar.
2: Sí, home,
4: sí. Jo el que m'imagina és aquell dia que vas dir a Sevilla que anàveu tu i la Marga suant.
2: Bueno,
4: me va encantar.
2: No m'ho diguis, som la Marina Arbós, això. Amb la Marina Arbós vam anar, que és que ens va enviar... Bueno. Aviam, diverses coses. La primera... A 9:15 han comunicat dades al Departament d'Educació sobre el seguiment de la vaga. Uh-huh. Ens diuen pràcticament el 20% dels centres de treball amb personal cridat a vaga i un seguiment, segons repeteixo el Departament, 4,42% sobre el total de la plantilla convocada. Aquesta una. La segona. L'acció a la Sagrada Família dels docents acabarà abans de les 11, que han d'anar cap a la manifestació de les 12 als Jardiners de Gràcia. Anirem d'aquí abans d'acabar la tertúlia cap allà, amb l'Eudald Martínez. I la tercera notícia, del qual ara en parlem de seguida, no d'aquest concretament, sinó del que avui en parla tothom, que és el de l'Ebola. L'Ondius, que és el creuer afectat per un brot d'antivirus, ja ha arribat a Rotterdam per la seva desinfecció. Dins encara hi queden 27 persones, que són 25 membres de la tripulació, i dos sanitaris que han supervisat la situació. Abans de desembarcar... tots ells s'hauran de fer proves per comprovar si s'han infectat i després hauran de començar una quarantena obligatòria en unes cabines individuals que han habilitat el port holandès. És ben bé que aquesta gent que va agafar aquest creuer, de debò.
5: Per cert, un subratllat. T'has fixat que no ha parlat ningú pràcticament?
2: Ningú, i no volen.
5: És curiosa, també.
2: I no volen. Jo crec que estan fins als nassos.
5: Fins als nassos, però no han
2: parlat. De la gent. I la circulació de trens de l'R11 entre les estacions de Figueres i Portbou està interrompuda a causa d'una incidència en, en les senyalitzacions. Segons han informat fonts d'Adif i Renfe, s'està gestionant servei de transport alternatiu per carretera. Són les 10 i 37 minuts. Un segon, si us plau.
5: M'he fet un xist al meu cap mentre cantaves les incidències de Rodalies. He pensat en el tren orbital.
2: L'orbital, efectivament. Un segon, sisplau.
6: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
9: ¡Valorado!
8: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
9: Y otra... ¡Valorado!
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Què fas?
11: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
10: Què és això?
11: És el mantra clau de l'estiu.
12: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
13: Perdona, al centre?
14: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris?
13: Uh-huh.
14: Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja no havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
15: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
16: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
17: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
18: Fes-te entendre amb mi, di.
19: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
18: Crec que m'he enamorat.
19: Normal, amb aquests preus.
18: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
19: I la síndria ratllana a 1,29 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: David, ¿dónde andas?
21: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
20: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
21: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
20: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
21: ¡Antonio!
22: Marchando, otro colacao.
21: Eres el mejor.
23: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
24: El perquè de tot plegat.
2: 20 minuts i les 11 en punt del matí. Un cop semblava que havíem aparcat el pànic que podia generar mig món el creuer aquest famós de l'antivirus, ara resulta que surt l'Organització Mundial de la Salut i llença una alerta mundial pel nou brot d'Ebola que afecta el Congo i que ja s'ha estès a Uganda. Estem parlant d'uns 250 casos sospitosos de contagi, 88 morts, tot i la crida a la calma de les autoritats, ja és el brot més important que hi ha en aquesta zona des del 2018. El doctor Roger Paredes és director científic de la Fundació de la Lluita contra les Infeccions. Doctor Paredes, bon dia.
25: Hola, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. L'OMS fa una crida a la calma, però, conya, a la vegada fa una alerta internacional per al brot. Ens hem de preocupar o no?
25: Sí, ens hem de preocupar. En el sentit de que és un brot que segurament serà molt gran, per diferents motius que si vols discutir després, i és un brot que d'una malaltia que és molt greu. Si ens hem de preocupar perquè ens arribi aquí, ho podem parlar després també, és a dir, podria passar d'una manera controlada en el sentit de que poden haver persones en allà que s'hagin de, que es poguessin haver de repatriar, com va passar en l'anterior brot. El que passa és que no ens hem de preocupar que a nosaltres se'ns estengui aquesta malaltia i que tinguem el brot aquí. Sobretot és un brot que en aquests moments està en aquestes regions de l'Àfrica central i serà realment greu, sí.
2: Val. Parlem des del punt de vista nostre primer, permeteu-lo. És a dir, hi ha possibilitats o hi ha opcions de pandèmia mundial o no?
25: No, això no. El que no, perquè és un virus que es transmet molt en aquestes zones, i ara el que sí que està treballant molt l'OMS és en contenir aquest brot, però sí que serà un brot important. Llavors,

0: occidental, que és, bueno, que no torna a haver una pandèmia com la del coronavirus, però moltes vegades no sabem mirar el que passa a l'altra punta de món i, evidentment, les circumstàncies que allà tenen. És a dir, fa molts anys que parlem de l'Ebola, s'han fet des de sèries fins a pel·lícules, però, en canvi, no han trobat ni una vacuna ni res que se'l pugui contenir, no?
1: Bueno, hi ha alguna vacuna i algun tractament per una altra variant, diguem-ne, d'aquest Ebola, no per aquesta. S'està treballant, per exemple, a l'IRSI-Caixa, Javier Martínez Picado es té projectes i, de fet, hi ha projectes que estan en avaluació ara per desenvolupar tractaments contra l'Ebola. El que passa, tot això es pot fer, tot això ho sabem fer, el que passa és que, bueno, clar, necessitem. Estem en una època, des del nostre punt de vista, de que les malalties infeccioses estan passant per un mal moment, el tram està desinvertint, tothom està... sembla que no siguin importants. Llavors ens donem una vegada i una altra, no? Ens piquem una altra vegada i una altra contra el mateix obstacle, no? I és molt important perquè aquests brots, aquest, l'antivirus, el que demostren és que realment hem d'estar preparats i a més ho podem fer. Des del seu punt de vista, el context, des d'allà, això potser estaria bé parar amb algú del Sidó, perquè és un... És a dir, allà hi ha una guerra que passa des d'aquesta... És molt, un conflicte molt complex, que passa des del el conflicte entre a Ruanda, entre Hutus i Tutsis. Precisament aquesta zona d'Ituri està al nord de la República Democràtica del Congo. És una zona altament perillosa on no s'hi pot entrar, només hi entren gent gairebé heroica, metges sense fronteres i alguns pocs. I en allà és on sembla que des d'abril, pels números que tenim, doncs s'està extenent aquest virus, i clar, realment això encara ho fa més complicat.
0: Com es transmet, doctor?
1: Doncs es transmet, sobretot en aquest cas, pel contacte entre fluids humans, no? És a dir, es pot ser des de contacte per l'orina, la saliva, fluids corporals, les femtes, el vòmit, la llet, el semen, està present en semen durant molt de temps, però també en contacte amb material, diguem-ne, de llit, etc. I, de fet, moltes vegades en aquests brots es transmet precisament a l'enterrar a les persones. I aquesta és una àrea, doncs, on s'està treballant molt perquè es faci d'una manera molt controlada, sobretot pel contacte de les persones. Ara és un virus que també es transmet entre animals i clar, quan hi ha un brot d'aquests, doncs costa molt realment de contenir i hi ha una mortalitat molt elevada.
0: Perquè ens entenguem, és pitjor que el VIH?
1: És diferent. El VIH també ha estat molt dolent i aquesta és una altra de les àrees on sembla que també ens estem oblidant, no? És a dir, estem a prop de curar el VIH. El VIH ha fet moltíssim mal. D'una altra manera, aquest el que és un brot molt agut, no? El VIH més una qüestió més crònica, però ha matat moltíssim. El VIH és de les malalties que més ha matat arreu del món. Per tant, el VIH jo no compararia unes amb les altres, sinó que són diferents. I tot i que, bueno, darrerament parlem més d'aquests brots, jo també insisteixo en que és molt important i podem curar el VIH. Aquí és molt important invertir en el VIH.
0: Bueno, això d'invertir, perdó, que és aquella cosa que passa als Estats Units i que no passa aquí, que és que no hi ha incentius fiscals pels mecenes que volen aportar diners a la investigació, que és una cosa que no s'ha entès mai i que el doctor Clotet sempre va dient i repetint i reiterant.
1: Sí. De fet, teníem una gala, no?, fa menys d'una setmana explicant això, no?, Sí, i no és només els mecenes. De fet, en aquests moments els Estats Units estava fins a l'arribada de Trump estava invertint en realitat molt i estava desinvertint. I llavors no és només els Estats Units, sinó que també nosaltres aquí quan prioritzem les malalties. Les malalties infeccioses sempre, quan estem en una època, diguem-ne, de baixada o que no tenim brots, sempre diem, mira, això ja ha passat, se les ha intentat matar moltes vegades i ens donem una vegada i una altra, no?, contra el mateix obstacle, no? Tornen a sortir, aquests brots van passant, i més que posar-nos nerviosos i, a part de parlar paraula, posar-nos, diguem-ne, histèrics, entre cometes, quan hi ha un brot d'aquests, que ara, en aquest cas, és molt important, igual que el de l'antivirus i d'altres, però el que és molt important és que treballem en desenvolupar els tractaments, desenvolupar les vacunes i reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica perquè per contenir tot això, cada vegada hi ha més viatges, cada vegada estem més en contacte amb aquests virus i és molt important que ho fem. A més, té un impacte econòmic molt important. Si al que ja no li importa el tema de les vides, si ho mira només per la part econòmica, l'impacte econòmic és també enorme. Per tant, està claríssim que ho hem de fer.
0: La gent que hagi d'anar, o per feina o pel que sigui, que tinguin en fi, o interès turístic, d'anar-se'n cap a Ruanda o anar-se'n cap al Congo, que s'ho treguin del cap millor?
1: No, aquí és una mica complex. La recomanació és de que a les zones realment... el que sí que es recomana és no tancar fronteres. Tancar fronteres és totalment perjudicial perquè el que ha de passar a la frontera

0: si la passa per un aeroport, com a mínim està controlat. Si li tanquem la frontera, la passa de manera clandestina, i això és molt pitjor. Aleshores, en aquests moments, si no és imprescindible, si un no és un treballador sanitari i va, diguem-ne, per ajudar, doncs potser sí que val la pena esperar una mica a que tot això es contingui, perquè precisament ara és una situació doncs difícil.
1: Mònica.
2: Si n'estem parlant, deu ser perquè l'OMS us ha enviat missatges en aquest sentit de sensibilització i d'intentar prendre mesures. Què us fa por? Que persones que tornin d'aquells països no avisin, no estiguin controlades les seves... tots els protocols que cal fer per descartar l'Ebola quan arribin en territori europeu? Això és el que us fa patir?
0: Sí. A veure, primera, nosaltres treballem amb l'OMS i estem treballant amb l'OMS, amb això, amb l'antivirus, amb altres aspectes, i per tant formem part del mateix, no és l'OMS contra nosaltres, sinó
2: un
0: costat i l'altre, no? El primer que ens fa por és el fet de que hi haurà moltes vides humanes que es perdran allà, això és el primer de tot, això, i que és un brot que, segons sembla, pels números que hi ha, és un brot que fa temps que dura i que té diverses característiques, perquè hi ha moltes persones, surt d'una zona on no hi ha un bon control i, per tant, sembla que això s'està transmetent des de l'abril i està molt extès. És a dir, està extès, hi ha algun cas a Uganda ja, i en altres casos, hi ha casos a Kampala, per exemple, a Kinshasa, aleshores, en l'entorn urbà, la gent, és a dir, la gent que està a la selva o al bosc, etc, doncs vulguis que no, hi ha més dificultat, diguem-ne, de transmissió, perquè no hi ha tanta gent vivint junta. En canvi, quan entren en una d'aquestes ciutats, doncs la transmissió és molt important. De cara a nosaltres, o sigui, primer de tot ens preocupa per ells, sí. I la segona ens preocupa també pel fet de que, bueno, jo crec que això aquí ho podrem contenir, etc, i no tindrem Ebola a Catalunya ni això, aquesta no és la qüestió, però sí que doncs, tenir bé els protocols, com ja s'està fent, com està fent el Ministeri de Sanitat, etc, sobretot no sabem si hi pugui haver gent allà que s'hagi de repatriar en algun moment, doncs que es faci tot d'una manera controlada, perquè, entre d'altres, dels primers que també s'exposen sempre són els treballadors sanitaris. Tu penses que amb tots aquests brots també acaben molt els treballadors sanitaris, no?
1: En fi, doctor Roger Paredes, un plaer, per cert, que tota aquella gent que encara vulgui col·laborar precisament amb aquesta fundació de la lluita contra les malalties infeccioses que lidera el doctor Clotet, amb el doctor Paredes i tants altres, la pàgina de People in Red, peopleinred.com, encara rep donacions per tota aquella gent, perquè estem parlant d'això. És a dir, aquesta gent ha batallat, ha lluitat des de fa molts anys perquè, per exemple, que pel VIH sigui una malaltia crònica i no sigui una pandèmia tan bèstia que no, molta gent no se'n recorda i molta gent ni ho saben, que va significar als anys 80 el VIH i la SIDA concretament. Per tant, no ho oblidem, i que després del VIH, que no en vinguin d'altres, com va passar amb el tema del Covid, que com l'altre dia deia l'Organització Mundial de la Salut, va canviar el número de morts. Va parlar de 7 milions, en lloc de 7 milions, 22 milions arreu del món. En fi, tot per elles.
0: Jo, deixa'm dir només una cosa molt ràpida, que nosaltres sempre li estem agraït moltíssim a les persones que ens ajuden sempre, a les empreses que també ens ajuden, i també a les institucions. Llavors, el que sí que hem de canviar és aquesta idea de que les malalties infeccioses no són importants, i cal que a nivell institucional, a diferents nivells, també li donem l'importància, i tenim molt bons professionals aquí a Catalunya, i bueno, el que necessitem és la benzina, diguem-ne, per resoldre aquestes situacions, i sempre ho fem a nivell internacional i treballem amb tots els grups internacionals.
1: Queda dit.
0: Per tant, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, doctor Paredes. Fins ara.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu. Aviam, unes notícies per acabar. Una vinculada amb el futbol directament, que en parlem després, que és que el Confidencial, avui ho hem dit a partir de les 6 del matí, que és que el Confidencial anuncia que Enrique Riquelme ha decidit presentar-se a les eleccions a la presidència al Real Madrid, i que ja està treballant per tenir avui mateix aquests dies l'aval bancari per presentar-se a Florentino Pérez, que serà un dels miracles després del de la Santíssima Trinitat, que és que algú amb les exigències que ha fet els estatuts del Real Madrid s'hi pugui presentar, perquè són intolerables. Estem parlant de 187 milions d'euros en aval personal amb una entitat bancària espanyola, i amb 20 anys d'antiguitat ininterrompuda al Real Madrid.
2: Això és està dir, fet perquè només es pugui presentar ell.
3: Per això. I ho anuncies com vols i tens 10 dies per,
1: correcte,
3: per
1: presentar,
3: per aconseguir, diguem, l'aval.
4: Això no és, per... no és culpa només de Florentino, eh? La justícia que va avalar aquests...
1: També és veritat, té
4: alguna
1: raó.
4: Té alguna cosa a dir.
2: Segur, totalment d'acord.
1: La segona notícia que us he de comentar té a veure també amb el món del, amb el món del, del futbol, indirectament, però també directament, perquè ara, ara molta gent em matarà, però m'és igual. Shakira ha guanyat la batalla judicial a Hisenda.
5: Hombre.
1: I finalment l'Estat li haurà de tornar 60 milions d'euros. Ja, per tant, pot treure de la lletra de la cançó quan li encendre la puerta. L'Audiència Nacional ha dictaminat que no va cometre frau fiscal i que, per tant, ara l'Agència Tributària haurà de pagar els diners que li havia retingut. És una sentència històrica per aquest import astronòmic que havia en joc. Avui no és un bon dia per a Maria Jesús Montero. 60 milions d'euros. He de dir, perquè em consta que aquesta decisió va ser consensuada amb el seu exmarit. Per què? Perquè Gerard Piqué havia fet exactament el mateix.
5: I va guanyar també, no?
1: I va guanyar també Hisenda. I va dir, tu fins al final. I han aguantat fins al final, i Shakira també ha guanyat.
5: Però 60... quan Hisenda et fot el puro, i diuen, farem un descompte si pagues el 40%, no sé sí. què, un 60, si pagues però, el... No dius, cobri caixa, no vull merders.
6: Havia pagat, no, ja.
1: Una part, ella, però aquesta, sí. aquesta no tenia retingut el so, tenia retingut aquesta Hisenda.
4: Però aquestes decisions són importants. Perquè la majoria de gent s'acobardix.
1: Sí. I paga i calla.
4: I, paga, i pensa, bueno, pues, sí, encara però... que crec que sóc
1: innocent... Bueno, no, ara no entrarem amb això, home, que és tard. Caramba.
3: La gent es continua acobardint.
2: No, no,
3: és a dir,
2: sí,
3: això...
1: Per pensa clar, que això és el ric.
3: Si tu venen, no si tu venen a reclamar 4 o 5 mil euros i tal, el teu propi gestor et diu...
2: És
3: millor que vagis i no et fotis amb merders. I mentre hi ha un inspector d'Hisenda que ha cobrat el seu bonus per haver-te posat a tu en una llista.
2: O
3: que això em sembla de les coses més immorals del món. Perquè si després, quan has anat als tribunals i ho has guanyat, això no ho torna a l'inspector d'Hisenda. O sigui, forma part, ja està. O sigui, clar, això és... Jo dic, em sembla pervers que hi hagi una comissió pels inspectors d'Hisenda en funció de que facin la seva feina.
1: Deuen ser funcionaris públics.
4: Aquest incentiu pervers el va posar el ministre Montoro del PP. Després d'ell n'han vingut molts i ningú ha tingut coratge de tocar una cosa que és, des del meu punt de vista, immoral. I que situa l'incentiu en obrir un rere l'altre expedients independentment de la base probatòria en la que ho sustentes.
1: Perquè... 4 minuts i les 11, palante.
5: Vinga, va. Vinga,
3: va. Breu,
5: gràcies, t'obreixo molt. Que no parli dels estudiants, que han parlat molt. Mònica Maria ha dit a les 10:33, avui ho tenia malament per venir i m'ho he organitzat, ara em sap greu. Perquè estem parlant... Sí, deixa'm el Nic Maria. Pel debat d'Eurovisió. Molt malament. O sigui, oi que ens hem passat bé, Màrius, amb el debat d'Eurovisió?
2: És que jo no en sé.
5: Mònica, posa una mica de Ramos a la teva vida.
2: Bulgària,
5: Moldàvia, López Alegre, l'estrudell de formatge, la samarreta perpètua del Ramos, que ja ha tirat fitxa, vol anar a Eurovisió. Àsia. Veiem, Eulàlia Maria, vinga, la pasta per anar. Busquem un patrocinador. Es busca un patrocinador.
3: No podrem pagar-ho, fora.
5: No, sí que podem pagar-ho. Es pot pagar, es busca un patrocinador i ja està. Resum, Ramos engorilado. Havien començat amb el Martí felicitant l'Espanyol, ara ve el de Planell a fotre la xapa pel tema de la salvació de l'Espanyol. S'ha de dir que s'ha descobert que de Planell va estar a Casa Embudio, que no és un restaurant, és casa del Sergi.
2: M'agrada molt Casa Embudio.
5: Casa Embudio, veient Eurovisió, amb un seguit
2: de...
5: Se'ls pot obrir un expedient intern a tota aquesta colla per estar junts un dissabte a la nit? Bueno, vale. Després, acaba sortint el doctor Paredes. A veure, moriríem tots, no? Seria el resum de l'entrevista.
1: Bueno, això està...
5: Bueno, no moriríem... A veure, tard o d'hora moriríem.
7: Què te n'has enterat avui?
5: D'Ebola, no d'Ebola, que la gent a vegades s'equivoca amb aquesta malaltia. No, és veritat, és una confusió bastant freqüent i absurda. Ens hem de preocupar, doctor? Sí. Vale, doncs ja està, morirem. Saps allò d'ulleu-ulleu que el món s'acaba? Doncs pues vinga, ens anem per allà al Via Veneto a dinar i fem una sobretaula. Andalusia. Ah, la Mònica s'apunta, el Via Veneto. Andalusia, poca discussió hi ha hagut, sí, que el tema de com aturem l'ultradret i aquestes coses, aprovat general per Tertulià, ens ho ha fet molt bé, l'Abascal s'ha suavitzat la imatge.
2: Sí.
5: Llavors aquí, curiositat, Mònica Maria, que no vol parlar d'Eurovisió, li agrada parlar de la imatge de l'Abascal.
2: No,
5: i sabeu que té un iPad que s'explica moltes vegades, que va dibuixant i fent coses durant la tertúlia.
2: Sí.
5: Té com unes notes amb imatge de coses que devies capturar ahir durant els programes electorals. Tenia com... O sigui, les notes de la tertúlia, no et tenim la llibreteta, o amb els retalls...
3: Perquè s'ho prepara, perquè s'ho prepara.
5: Sí, però el Ramon Rovira ve amb un dossier d'aquests de tota la vida, amb retalls de La Vanguardia, essencialment. Doncs pues ella tenia com fotos i coses.
2: No, que també tinc, mira, el que tu no saps, d'avui del diari...
5: El que tu no saps és quan has sortit, que deus haver anat a mingir alguna cosa d'aquestes, el Martí t'ha fet un dibuixet, no sé si l'has arribat a veure.
2: L'he vist i el guardo.
5: Pues ja està, vinga,
2: ha volgut completar un dibuixet que estava jo fent de
5: l'Eurovisió.
7: Acabem.
5: Hi ha hagut... Silencio.
4: Si he dibuixat un punk fumant-se un porro.
5: Ara t'entenc, Basté.
3: Clar, tu 6 hores cada dia, jo són 2 minuts. L'incident del micro vermell, a veure, nois, quan això s'encén en vermell, que tampoc es veu molt clar, perquè un està, el pilot està dalt, que no es veu, i aquí hi ha uns leds que et pensen, mira, és una discoteca de copes o alguna cosa, però això d'aquí, aquí...
7: No,
3: és el led, això d'aquí, la taula, que està al costat dels monitors. Oi, Basté? Sí. Bueno, doncs es calla, perquè a les 9:44 ha estat el micro obert durant 10 segons, aquest d'aquí...
7: Però digui el Josep, això, eh?
3: Josep, vagin a la ràdio la carta a recuperar-ho. Llevamos 500 anys de Tienda Ràdio, ens acabarem de passar Maria García. L'Edu Mutante, l'has vist que estava per aquí?
6: Sí.
3: Fa 46 anys avui, feliciteu-lo si el veieu, envieu-li missatges. Edu, per molts anys i en vida teva. Màrius, acabo amb una frase teva. Bé. Que no la, potser no la reprodueixo amb tota fidelitat, corregeix-me si m'equivoco, i si no, doncs mira. Moreno Bonilla li ha demanat a Feijó i a Tellado, coma, que fa cara de lampinya. Dit això?
7: No, que té cara lampinya.
3: Té una cara lampinya. Ah, no ho havia sentit mai. Té cara lampinya, com la nena.
6: Que li falta barba.
3: Com la nena de l'exorcista, que no apareguin en campanya.
1: Pràcticament les 11.
3: Vinga.
1: Què, Manolito?
8: Quasi, gairebé, gairebé, perquè segur que ja heu vist que per tot arreu que Seguretas Directa és very sure, no?
1: Very sure!
8: Doncs jo, jo us explico per què.
9: Very sure.
8: Perquè...
9: Informació que ningú té.
1: Very sure! Doncs mira,
8: recentment s'han convertit en el número 1 de l'armes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Very sure! Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Very Sure.
1: Very Sure, molt bé.
8: La teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Very, very, very sure. Vau, fins de la setmana que ve. Aneu en nom de Déu, mare. Quin desastre.
10: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
11: El perquè de tot plegat.
12: RAC 1.
13: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
15: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
14: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
15: Si busques el millor, recorda.
14: Només Daikin és Daikin.
16: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
17: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
18: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
20: Hola, com anem?
19: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors.
20: Andreu, com va la família?
21: Molt bé.
20: I la petita, com està?
21: Doncs ja camina.
20: I el gat?
21: Bé, molt bé.
19: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
22: Ostres, m'encanta.
23: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
19: Benvinguda.
24: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
25: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich Pones. Perquè a Zurich ens importes tu.
0: Moeve, estem amb tu. Per això, ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go, estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy, pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a moeve.es.
25: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
9: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant.
26: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
29: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
30: 11 i 5.
31: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
1: Una notícia que acaba de publicar, ho he vist ara, Fabrizio Romano, que és una persona que normalment està molt ben informada amb el tema de futbol, és un periodista que dona molta informació, que acaba d'informar que José Mourinho torna al Real Madrid, que ja està tot acordat verbalment entre Mourinho i el Madrid, esperant firmar tots els documents. Serà un contracte inicial de 2 anys. Mourinho viatjarà a Madrid després del partit Real Madrid-Atlètic de Bilbao i, per tant, torna Mourinho. Qui vulgui saber el que opino d'aquest tema, que escolti el que hi va dir Paco González a la COPE sobre la tornada de Mourinho i en tindríem prou. Que va venir a dir que enganxar-se el nom de Mourinho una altra vegada és un error històric i que l'únic que confirma és que, efectivament, tot allò que va dir Florentino Pérez no va ser una bomba de fum per tapar les desgràcies dels últims anys, sinó que tot el que va dir és que s'ho creu de dalt a baix. L'altra notícia és la que aquest matí donàvem, llegint des de les 6 del matí, estem explicant una notícia que El Confidencial aquella hora avançava, que és que hi haurà eleccions a la presidència del Real Madrid perquè, segons aquesta informació de l'Agustín Marco, Riquelme, el titular és Riquelme acepta la encerrona de Florentino i pujarà por la presidència del Real Madrid. Com l'altre dia, el tenim en línia Agustín Marco, l'autor d'aquesta exclusiva. Hola, Agustín, què tal? Bon dia.
32: Hola, bon dia.
1: Bon dia. O sea que sí.
32: Pues si de aquí al próximo jueves el señor Riquelme no se echa para atrás, este señor se va a presentar y está totalmente convencido de que se va a presentar a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, según hemos podido confirmar durante este fin de semana con bastantes personas cercanas a él. Está completamente decidido a dar ese paso, a sabiendas de que juega o que empieza el partido pues perdiendo 0-3 claramente, dada las urgencias y la premura del calendario, de las difíciles o complicadas condiciones por estatutos que cualquier socio del Madrid tiene que afrontar para ser presidente.
1: ¿Ya tiene el aval?
32: Según nos han dicho hasta tres fuentes cercanas a él, sí, lo tiene, sí.
1: Lo tiene. El problema es que, vamos, tendrá que organizar una campaña electoral en tiempo récord, ¿no?
32: Sí, claro, porque él tiene que comunicar a la Junta Directiva del Real Madrid, a la Junta Electoral, el próximo jueves, que efectivamente se presenta. El sábado, como muy tarde, como fecha límite, poner el aval encima de la mesa. Después, que la Junta Electoral apruebe ese aval y no se lo eche hacia atrás por cualquier presunto incumplimiento o objeción que le pongan. Y a partir de ahí tiene 15 días máximo para hacer una campaña. Y digo máximo porque según los requisitos de la convocatoria electoral del Real Madrid, incluso la Junta Electoral podría reducir ese espacio de tiempo a 7 días, si así lo considerara, y como hay un evento en Madrid, también en Barcelona, que esta visita del Papa León a España, pues para evitar esa coincidencia, dado que la fecha inicial sería ese fin de semana del 7 de junio, pues la Junta Electoral tiene la prerrogativa de poder incluso acortar ese plazo a 7 o 10 días y no llegar ni incluso a los 15, que es el plazo mínimo para hacer una campaña. Pero bueno, él que por lo que sabemos ya lleva trabajando desde que Florentino Pérez anunció hace casi una semana pues adelanto electoral, él lleva trabajando con algunas productoras y entiendo que consultoras, pues eslogan, etcétera, etcétera, para lanzar una campaña potente sabiendo que juega en inferioridad de condiciones, claramente.
1: Por tanto, Agustín, ¿quiere decir que las elecciones cuándo podrían ser si hay estos plazos?
32: Bueno, la fecha límite es el día 7 de junio, si se cumplen los plazos actuales, 7 de junio. Pero insisto, según los estatutos de del proceso electoral del Real Madrid, que nosotros tenemos en sus manos, la Junta Electoral puede incluso adelantarlo. O sea, hay un plazo máximo de 15 días, pero podría reducirse a 7, a 10, en lo que estime oportuno. Insisto, dado que hay un acontecimiento aquí, que tanto aquí como en Madrid como en Barcelona, que es la visita al Papa, y en concreto el día 7 o el día 8, el Papa León visita al Santiago Bernabéu. Con lo cual, por temas de la seguridad, etcétera, incluso podría no celebrarse en Santiago Bernabéu, que sería lo lógico, y llevarse, por ejemplo, a la Ciudad Deportiva del Madrid, a Valdebebas, que está bastante más alejada del centro de la capital.
1: Y no es un 0-3, ¿eh? Esto es un 0-5, ¿eh?
32: Bueno, sí. Bueno, el 0-5 es un resultado que a más de ustedes le gusta mucho. Ya. Y entiendo que me cite el 0-5. Pero sí, eso ya, el número lo podemos poner 0-3, 0-5. Efectivamente es así. Bueno, es lo que hay. Y bueno, él ha decidido, pese a estas dificultades, presentarse porque cree que o considera que pues los socios del Madrid tienen que tener una alternativa a un proyecto de futuro pues ajeno a un poco a lo que es este clan o este cortijo en el que el Florentino Pérez ha convertido el Real Madrid, donde obviamente desde el año 2009 no ha habido ni elecciones porque nadie es capaz de poder hacerle frente o presentarse o aportar o presentar otra candidatura, como por ejemplo pues si ha ocurrido en el Barça ahora cada 5 años, ¿no? Que siempre hay varias alternativas y el socio puede elegir al menos.
1: En fin, seguiremos hablando. Agustín, felicidades por la exclusiva.
32: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Que bien, fins ara.
32: Bon dia.
1: 11 i 11 minuts. En fi, ja en parlarem d'això, perquè evidentment ja en parlarem. Ja en parlarem perquè això serà ràpid, però veurem si s'acaba presentant, que sembla que, pel que diu el Confidencial, sí, que Enrique Riquelme es presenta. Hola, Miguel Rico, bon dia.
3: Bon dia, bona jove.
1: Hola, Santi Segurola, com estàs?
4: Bon dia.
1: Bon dia, Joan Jopallàs.
5: Hola, bon dia.
1: I afegim Xavi Puig. Hola, Xavi, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: I Jordi de Planell. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Content, Jordi?
8: Molt content.
1: Veus?
8: Molt alleugerit, a més.
1: Veus, home de poca fe?
8: Sí, tens raó. Tu sempre havies dit que ens salvaríem.
1: Oh, tant.
8: Jo ja fa un mes que tenia coll avall, que ens n'anàvem a segona divisió, i al final he de dir que el temps t'ha donat la raó.
1: Sí, jo també he dit que el Girona se salvaria. Això està, i el risc ja és més... ja hi ha més risc, però, en fi, ho té, entre cometes, bé el Girona. Si guanya, se salva. O sigui, no depèn de tercers, o sigui, depèn d'ell mateix. Ara parlem amb el Xavi Puig, això. Hi ha una cosa que em va sorprendre dir, que és que Manolo, sense pèls a la llengua, acaba el partit i diu: jo vull continuar. Cosa que diria, un altre diria, bueno, estic en mans del nou secretari de director esportiu, de Monchi, a mi el que em diguin jo faré, jo sóc un home de club. No, jo vull continuar. A més, el tema de que el mantegessin els jugadors alguna cosa potser vol dir.
8: És que jo crec que les declaracions de Manolo González s'expliquen en part per la reacció de la plantilla després del partit. La comunió que projecten els jugadors amb l'entrenador és total i segurament és precisament aquesta imatge d'unitat la que esperona Manolo González a postular-se per continuar una temporada més. I no oblidem que, a més, el seu contracte contemplava una clàusula que ja preveia la renovació automàtica en cas d'assolir la permanència. Per tant, ara mateix la pilota és a la teulada del club, que ha de decidir si rescindeix el contracte de Manolo González per aquest any que li queda.
1: Tu què creus?
8: Jo crec que en aquests moments hi ha més veus a dins del club que s'inclinen per mantenir Manolo González que per destituir-lo, ara mateix.
1: No hi havia el nom de Bordalás, també?
8: Sí. I a més semblava que el nom de Bordalás feia tàndem pràcticament amb Monchi, quan s'incorpora com a director general esportiu. Però és que la plantilla està remant a favor de Manolo González. Altra cosa és si aquesta plantilla ha de ser realment la base de l'Espanyol de la temporada vinent. No, o si has de construir un equip diferent, i aquest equip diferent l'ha de construir també un tècnic diferent, amb un altre tipus de plantejament
1: futbolístic.
8: Aquí hi ha una cosa,
1: Jordi, que és molt interessant també, que és saber què vol fer l'Ampeix amb aquest equip. És a dir, si enxufla, o sigui, si enxufla, mm-hmm. si endolla, deixa a raig diners o no.
8: Sí. De fet, tothom estava una mica esparverat perquè els primers passos de l'Ampeix havien estat molt conservadors, però el fitxatge de Monchi ha generat una certa esperança, perquè tothom creu, sense disposar d'informació fefaent, però tothom creu que si incorpores algú del perfil de Monchi és perquè ell disposa de garanties que realment hi haurà prou inversió econòmica com per construir un equip que no pateixi només per no baixar, sinó que aspiri a cotes una miqueta més altes. Per tant, diguem-ne que ara el futur és molt més il·lusionant que fa un mes. I deixem que et digui que si érem tan pessimistes és perquè l'Espanyol havia acumulat 18 partits consecutius sense guanyar i en dos partits hem sumat els mateixos punts que en les últimes 18 jornades. Però és que és increïble.
1: Era un tema psicològic, quan guanyes...
8: Absolutament.
1: Clar.
8: Jo crec que la victòria contra l'Atlètic Club, que va anar del canto d'un duro perquè l'Atlètic Club a la primera part amb el 0-0 fa dos pals, allibera l'equip de la llosa mental que havia arrossegat les últimes 18 jornades i és el que permet que guanyis el camp d'Osasuna.
1: Per cert, que hi ha, avui ho explicava l'Albert Pedrol aquest matí, que hi ha tres caramboles, o sigui, has de fer una...
8: Mira, m'ho he apuntat perquè és molt complicat,
1: tres caramboles. El Barça ha de guanyar a Mestalla,
8: sí.
1: Això pot ser,
8: o empatar.
1: O empatar, li va l'empat també.
8: Sí, o sigui,
1: una.
8: Tu has de guanyar la Real Societat. El Getafe ha de perdre contra Osasuna...
1: De dos o més gols.
8: De dos o més gols, perquè tu has de jugar una diferència de gols amb el Getafe de menys 5.
1: Vale.
8: I a més ha de perdre el Rayo, i el València ha d'empatar o perdre contra el Barça.
1: Val, tampoc és res descabellat. Si
8: home,
1: això...
8: home,
1: és difícil, però impossible.
8: Si també et dic passa... que jo no hi vull anar a fer res, a la conferència. Ja te la regalo. Escolta'm, ara hem de reconstruir l'equip. L'any que ve dues competicions, la Lliga i la Copa, i no cal anar a jugar contra el tercer equip de la Lliga Búlgara, tu.
1: Val. Dit això, Xavi Puig té l'altra història, que és el de dissabte a les 9 de la nit. Michel va dir fa 15 dies que l'últim partit a casa a Montilivi era el gran partit de la història del Girona. Bueno, jo crec que això ja s'ha superat i el gran partit de la història del Girona, segons Mitchell, segur que dirà que és aquest dissabte, no, Xavi?
3: Sí, perquè no n'hi ha més, vull dir, o és aquest o no, o se'n va cap a segona. Sí, és una final com a local, és el que té el Girona, a més no hi ha volta de full, vull dir, és guanyar o te'n vas a segona. Ara mateix, jo he acabat el partit, molt optimista no era, de cara a dissabte, veient la trajectòria de l'equip, que fa 7 jornades que no guanya, 4 derrotes consecutives, que no li fot un gol si no és Estuani, no hi ha manera de fotre un gol, i suposo que a mesura que avanci la setmana, si el club també sap construir un bon relat de som-hi tots, jo avui al matí ho deia, jo crec que és un partit per fer una mica d'amnèsia global, és a dir, oblidar tot el que ha passat fins ara, oblidar tot el que vindrà a partir de diumenge, quan s'acabi el partit, i només pensar en dissabte, és a dir, centrar-ho tot en el partit de dissabte contra l'Elx. I després, un cop acabat, ja farà el club, espero, balanç del que està de la temporada, per no cometre els mateixos errors que aquesta, i poder mirar el futur amb una mica més d'optimisme del que s'ha mirat aquesta temporada. Però jo crec que és això, centrar-ho tot en dissabte i oblidar tot el que ha passat fins ara, perquè si mires gaire enrere no és per ser molt optimista, veient ahir, per exemple, jo crec que més facilitats que et va posar l'Atlètic de Madrid per marcar-li algun gol, vull dir, no les tindràs i ets incapaç de fotre un gol ahir al Metropolitano.
1: Té un problema amb el gol al Girona, terrible, però terrorífic. Però és que, per exemple, és que no me'n recordo els equips, eh? El dia de la Real Societat, el Girona mereixia fotre-li una maneta gairebé. Però és que ahir el Girona podria haver guanyat, no empatar, no, guanyar perfectament a... el Metropolitano, però noi, té una... té davant, és un desastre.
3: Sí, sí, no, si no marca Estuani, no marca ningú, i Estuani està per jugar el que pot, es va infiltrant, ja porta dos partits infiltrant-se, veurem de cara a dissabte, també suposo que haurà d'optar pel mateix sistema per poder ajudar l'equip a guanyar el partit i salvar la categoria. Contra l'Elx hi ha un mal record, però vaja, no sempre s'ha d'imposar l'Elx a Montilivi. Li pot tornar també la moneda, en aquest cas el Girona, a l'Elx.
1: Per cert que ahir vam veure una imatge terrible, molt trista, que és la de Brian Hill sortint del camp, plorant, però plorant, eh? Assegut a la banqueta, plorant.
3: Sí, francès era.
1: Què, perdó?
4: El defensa.
3: Francès.
1: Ai, perdona, Brian Hill, perdona. Sabem alguna cosa o no?
3: De moment no. La veritat és que va ser com una jugada molt estranya, perquè primer em semblava que era més un cop al coll o a la cara, que no pas una qüestió articular, però després potser sí que en la recepció, en la caiguda, fa pinta més que potser és més una cosa més de genoll, però de moment no hi ha comunicat del Girona, però realment la imatge feia mal. A més, el Girona ja havia fet tots els canvis, per tant es va quedar amb 10 els últims minuts de partit, perquè ell era incapaç ni de quedar-se a fer allò, el gol del coix, de davanter, sinó que estava absolutament trencat.
1: En fi, Xavi Puig... Hauríem de pujar a Montserrat per veure què tal. Ja ho farem. Jordi Planell, moltes gràcies també.
8: Et dec un dinar.
1: Sí, és veritat. És veritat. I algú de Girona potser m'haurà de pagar un altre. Espero no pagar-lo jo aviat també. Gràcies, Xavi. Fins ara.
3: Adéu, que vagi bé.
1: No, i si parlem del partit d'ahir del Barça amb el Betis, gran homenatge a Lewandowski, mentre a Madrid Antoine Griezmann deia una frase francament... diríem que se la podria haver estalviat, però igual, no parlarem d'aquesta frase, perquè també es podria haver estalviat el Barça haver-lo fitxat i gastar-se tant de pasta, perquè al final el rendiment que va donar Griezmann tampoc era el desitjat pel club blaugrana. Dit això, si ens arriben a dir que aquest Barça sumaria 19 victòries en els 19 partits, sent molt jugant a l'Estadi Olímpic, uns altres amb un quart d'entrada, i ara amb el camp...
5: A Sant Joan d'Espí.
1: En Sant Joan d'Espí, vull dir, és que clar, 19 de 19, una passada, Miguel.
5: Bueno, clar, són uns números... Això no s'havia fet mai a la Lliga.
1: No,
4: de 20 no.
5: El qual vol dir que té una solidesa... També es va demostrar ahir que ocasions n'hi fa, tot i que l'equip no jugui. Per mi el joc del Barça exigeix un màxim de concentració i mira d'anar sempre al 100%, perquè si no... poden succeir aquestes pèrdues continuades de pilota com ahir i oferir-li al contrari l'oportunitat de fer-te mal a la teva porteria. Però tot i així, cert que el contrari va regalar molt, però el Barça fa ocasions suficients per obrir escletxa al marcador i ser insuperable. Però vaja, ara, amb el moment de la... que estem de curs i d'analitzar guanyar tots els partits de casa és una barbaritat sideral, com demostra el fet de que no s'hagi fet mai. D'acord que no s'han arribat als 100 punts, però jo ja firmaria que cada any el Barça en fes 97 i probablement tornaria a guanyar a la majoria de les lligues que entrés en competició.
1: Aviam, que m'acaben d'informar una cosa que Mundo Deportivo ho diu i ho puc certificar a hores d'ara, i és que en aquests moments Fermín es podia perdre el Mundial. No és segur. Fermín es va tenir una lesió i que el van canviar
5: al descans
1: a una lesió al metatarsià, i a lo millor l'han d'operar. I això podria comportar o que s'hagués endarrerir o tal, però puc confirmar la notícia d'un Mundo Deportivo fa uns moments, no només la que la confirmem, sinó que la podem ampliar, que és que el Fermín podria, esperem que no, esperem que no. Perdre el Mundial per aquesta lesió, el metatarsià. El metatarsià és una, un desastre.
5: És emprenyador, sí.
1: És emprenyador. Llavors, clar, però la recuperació és lenta i ara veurem si l'endoparà o no l'endoparà.
4: Una baixa immobilitzar tota
1: importa. La zona. Se sabrà les pròximes hores.
4: Has d'immobilitzar tota la zona. Clar, està en funció de la... a l'abast de la ruptura, però sí, no és...
1: Em sap molt greu per Fermín, perquè a més és d'aquells que hi posa el peu i a vegades allò que diem sempre d'ai, mira, que no... que escolta, encara ve el Mundial i tal, totes aquestes coses el que fan és que el jugador deixi de posar el peu.
4: I jo crec que tenia un lloc com a titular per la temporada que estava fent, i a més recordem que Fermín es perd una part de la primera part de la temporada del Barça perquè fa uns Jocs Olímpics absolutament colossals i es converteix en el màxim golejador, etcètera, etcètera. No, jo sobre el que estàveu dient, a l'espera de que això de Fermín es confirmi o no, no, jo crec que poques vegades hi ha un contrast tan gran entre el que passa a Barcelona i el que passa a Madrid. Jo no recordo un final de temporada que hagi... que hi hagi aquesta dicotomia tan marcada amb estats d'ànim i amb, sobretot en esperança en el futur, perquè l'esperança en el futur el Barça la té perquè és un dels seus de les seves virtuts aquest any, que té un entrenador que avui renovarà, per cert, i signarà el seu contracte, un entrenador que els jugadors se'l creuen i que la massa social l'adora, una plantilla jove, per tant, de recorregut ampli. I el Madrid està irreconeixible perquè el seu president acaba de fer una roda de premsa i unes compareixences televisives que, aviam, que no sembla que estigui sencer del tot, i Mourinho, a mi em sembla que encara m'haig de pessigar per creure'm que el Madrid apostarà per un entrenador que, més enllà de que crisparà molt l'ambient, se'l fitxa només per posar ordre, que és una sortida molt antiga, molt rància, perquè ara, quan fitxes un entrenador, t'has de fixar en quin és el seu mètode, en quines són les seves, el seu equip de treball, en quin és el seu currículum recent. El currículum recent de Mourinho és Fenerbahçe, Benfica, però és que amb el Benfica no l'ha classificat per la Champions. O sigui,
1: sí.
4: Que la Lliga de Portuguesa la juguen...
5: Però
4: tres...
5: ni va fer quatre al Madrid.
1: Sí, exacte. Sí. Hi ha un moment que diu el que diu Segurola sobre el tema. Segurola, endavant.
7: Sobre Mourinho?
1: Sí.
7: Bueno, es un ejercicio de nostalgia. Es el entrenador, el único entrenador al que ha respetado. En realidad, cuando ves la conferencia de prensa de Florentino Pérez el otro día, está mourinhando, es decir, es digamos la versión de Florentino exacerbada, pues la puede trasladar al campo de técnico con Mourinho. Mourinho es exactamente lo que fue el otro día, un hombre hasta cierto modo incomprensible, agresivo, incoherente a veces, pero siempre tiene esa malicia, ¿no? Para disolver, para dividir. Yo creo que es una mala decisión, muy mala decisión, porque por mucho es un hombre de 63 años, llegar al Madrid con la sensación, dirá que entiende perfectamente al Madrid, que entiende perfectamente al presidente y que de alguna manera es otro Mourinho. Siempre es otro Mourinho, ¿eh? Cuando empiezan las temporadas le cuesta poco. Hay que decir que prácticamente salió despedido del Fenerbahçe cuando en cuartos de final de la Copa, y yo creo que podéis mirar las imágenes, son terribles. Se acercó por detrás, como se acercó por detrás a Tito Vilanova, le cogió por la nariz al entrenador rival, se la dobló y el otro cayó al suelo. Y fue un momento igual de desagradable, infame, que aquello que sirvió para poner tu dedo no señala el camino durante algunas semanas en el Bernabéu. Da la sensación de que, como ocurrió entonces, Florentino teme algo del Barça, es decir, teme a este Barça. Teme que cuando él había preparado un equipo con Vinicius, Bellingham y posteriormente con Mbappé, que tenía la carretera libre, y se ha encontrado con un Barça que está causando furor En España yo diría que en Europa, a pesar de lo que digan, de que es que en Europa, que no sé qué, no sé cuánto, las caídas del Barça en Europa han sido épicas, han sido una epopeya. Han sido, yo diría, casi gloriosas, hay que decirlo así. Y una vez más, como aquel florentino que tanto temía a Guardiola y el Barça a Guardiola, porque opacaba hasta la imagen del Madrid, lo opacaba no en términos futbolísticos, sino ya hasta en términos de marca, y como que teme lo mismo y va a tirarlo de lo mismo, va a tirar de un entrenador divisorio en la masa social del Madrid, digamos que el macizo de la raza ultra va a estar con él, y va a intentar también ser divisorio en todos aquellos que pueda con el Barça, ¿no? E incluso, iba a decir, en la selección, como lo fue entonces, recordad el destino de Casillas y todo aquello, y de Sergio Ramos incluso, pero es que ahora el Madrid no tiene jugadores para la selección.
1: La setmana que ve farem un especial de la final de la Lliga, però crec que serà molt interessant que ens tornem a reunir aquí i per parlar. Avui s'anunciarà la renovació de Hansi Flick. Estem en unes setmanes de molts anuncis, ja veuràs ja els que hi haurà aquesta setmana, un que baixa, l'altre que puja, l'altre que renova, l'altre que no, i estarem molt pendents de tot això que pugui passar. Però repeteixo que jo em quedo amb la notícia ara, amb el neguit, de que un tio que ho ha donat tot, de que no treu mai el peu, com és Fermín, pugui quedar, depèn del tractament a seguir, si és, perquè ara de fet em diuen que ara els metges ho estan valorant.
7: Jo recordo...
1: va tenir unes molèsties, va ser substituït, pensava que no seria res, que era una molèstia senzillament això, però s'ha aixecat, es veu avui que li fotia un mal de galdeu, i el mirall es veu que té un problema això, i que això li fa...
5: L'haurà enxafat durant el partit i
1: suposo,
5: això...
1: Suposo.
7: Xavi Alonso tuvo un problema en el metatarsiano y se tuvo que operar, le operó un especialista que hay en Murcia, que debía ser muy bueno, estuvo 3 meses sin poder jugar.
1: Per això dic que per, això, sí. Per això li perilla en aquests moments el Mundial a Fermín. En fi, no, que seria una, en fi, molt trist per tothom. Moltes gràcies, Joanjo, moltes gràcies, Santi, moltes gràcies, Miguel. Fins la setmana que ve.
5: Voldria dir una cosa.
1: Digui.
5: Avui que renova el Flick.
1: Sí.
5: Que la gran sort del Barça... és que el Barça s'assembla bastant a Flick i el Madrid s'assembla bastant a Florentino.
1: Efectivament. Pues fins aquí les notícies. I no ho podies dir millor. Moltes gràcies a tots tres. La setmana que ve més i més ampliat i d'aquí uns moments un dels paios més... dels grans que tenim en aquest país, que es diu Enrique Auqué, al costat de... amb una sèrie que s'estrena aquest mes, que es diu Revelejar, on comparteix Enric Auqué protagonisme amb la Maria Rodríguez Soto i amb el Francesc Orell, entre molts d'altres, i que ha estat dirigida pel Pol Rodríguez i per l'Isaac Lacuesta. D'aquí uns moments parlem d'aquesta sèrie aquí al Món a RAC1.

0: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
7: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs, és de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí?
8: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
9: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
9: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
10: Oh.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
13: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
14: ¿En serio? ¿Aquí?
13: Sí, en este monasterio.
14: Y yo pensando que era una excursión más.
13: Si estos muros hablasen...
14: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
13: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
15: Gobierno de La Rioja.
16: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
17: Ja som 11 milions dels socis del club.
18: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
19: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22 euros amb 45.
18: Fins al 21 de maig.
20: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
21: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
20: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
22: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
23: Carglass canvia, Carglass repara.
24: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
25: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
26: 11:35.
27: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
26: Hi ha sèries que abans d'estrenar-se ja arriben amb un aval, amb un segell de garantia, que és el cas de Rebalejar, que és la primera sèrie catalana que ha competit a la Berlinale, un thriller trepidant sobre la crisi de l'habitatge que deixa sense respiració unes actuacions de 10, un guió que enganxa, una banda sonora infal·lible i un apartat visual cuidadosíssim. Són els principals arguments d'una de les sèries que ja dic jo que és de l'any. Si l'espereu amb ganes, heu de saber que arriba aquest divendres que ve, HBO Max. Pol Rodríguez és el pare que la va parir i director de Rebalejar. Bon dia.
28: Bon dia.
26: I l'Enric Auqué és un prota de la sèrie. Hola, Enric.
28: Hola, bon dia.
26: Bon dia.
28: Bon dia.
26: Les ulleres de sol...
28: És perquè sóc una... Les estrelles sempre hem de venir trasnotxades.
26: Efectivament.
28: No, sí,
26: he dormit poc?
28: No, no, he dormit molt. Però a mi m'agraden aquestes ulleres, em sento guapo amb elles, sí. Posat.
26: És toc, això? És un ritual o no?
28: El què, el què?
26: Posar-te les ulleres.
28: No, no, és que em veig guapo amb aquestes ulleres i he dit, pues, me les poso.
26: Aviam, pels que... Ja hem parlat aquesta de la crisi de l'habitatge, però, Pol, per començar, que sempre s'ha de preguntar, de què va la sèrie?
0: Doncs la sèrie va d'una família que té un restaurant llegendari al Raval de Barcelona, un restaurant que
26: fa... Can Mosques.
0: Can Mosques, que fa 100 anys, i que de cop i volta, doncs, la difícil compra un fons d'inversió i ells comencen a rebre amenaces i bueno, intenten tenir la pressió i movint aquest fons i ells intenten buscar solucions a la solució, a aquest problema.
26: Tu va passar una cosa similar a tu i la família, no? Amb un restaurant que es deia, conegut, Can Lluís.
0: Sí.
26: A Barcelona, al Raval. Exacte. Què va passar exactament?
0: Doncs justament va passar això. El que ens va passar a nosaltres és que en... va haver un moment donat, nosaltres vam estar de lloguer 90 anys i va haver un moment donat que va venir un fons d'inversió, va comprar l'edifici i vam començar doncs, a tenir molta pressió. Tenim molta pressió fins que el 2021, aprofitant la pandèmia, ens van desnonar i ens vam quedar sense restaurant.
26: Després de 90 anys?
0: Després de 90 anys. De fet, vam organitzar durant un mes i mig tertúlies al restaurant, com fas tu aquí, doncs ho fèiem allà al restaurant nosaltres, per celebrar aquests 90 anys.
26: Què va passar en aquell... Després va venir, se'l van quedar... Quan passes per allà, què hi ha ara?
0: Ara hi ha un nou restaurant, que es diu Can Lluís, també.
26: Que... Perdona, el nom de Can Lluís?
0: Sí. Sí, sí, és un nom propi. Al final els noms propis no
26: pots fer res, no?
0: Registre. No, no.
26: O sigui, morro, no?
0: Bueno, la situació és així, diguéssim. Això es permet, això és legal.
26: Resulta, i... perdó. Resulta que aquest edifici de... Quin carrer és? El
0: carrer de la Cera.
26: El carrer de la Cera, on hi havia l'històric Can Lluís.
0: Exacte.
26: Allà va venir un fons d'inversió, se'l va quedar tot, i algú va llogar a l'espai i va decidir no perdre el nom i quedar-se amb Can Lluís.
0: Sí.
26: Us va trucar alguna vegada per dir-vos que us volien quedar el nom?
0: Sí, ens van tocar. Es van posar en contacte amb nosaltres a presentar-se i dient doncs, que demanen obrir el restaurant i que volien fer un projecte molt semblant al que teníem nosaltres, sí.
26: I no veu dir, home, això no...
0: Bueno, nosaltres vam dir la nostra opinió, però al final aquestes coses són com són i tot s'entén que tothom intenti tirar endavant i intenti tirar els seus projectes endavant. Però bé, les coses són així.
26: Com veu viure la família allò?
0: Doncs el procés de pressió doncs el vius doncs, amb molta desprotecció. Et sents molt, molt vulnerable perquè te n'adones que no estàs lluitant amb les mateixes forces. No? Tu ets algú que et dediques a la gastronomia i quan et trobes amb especialistes no? del mercat que tenen tota l'estructura d'advocats, que saben les lleis, etc., te n'adones que no jugues amb les mateixes regles no? i et sents molt petit.
26: Tots fora?
0: Digues?
26: Tot l'edifici fora?
0: Sí, jo crec que a poc a poc van anar traient els veïns, a poc van anar el seu projecte en aquell moment, crec que va ser doncs, la rehabilitació dels pisos i de vendre'ls a poc doncs, a compradors. Llavors, en un procés d'uns 4-5 anys, van renovar tota la finca i la van anar venent. Llavors, l'últim que es va vendre ha sigut el restaurant.
26: I això ha significat que tu vas començar a escriure aquesta història perquè vas dir, vull escriure la meva història.
0: Sí, va ser una mica...
26: Matisos, segur.
0: És això que té el cinema, que et dona una segona oportunitat, no? I sempre ho dic, jo vaig escriure aquesta història amb unes ganes de venjança. I revelar-ja és això, és la venjança de fins on hagués arribat jo per intentar salvar aquest restaurant, no? I fins a quin punt... M'hagués saltat certes lleis que igual no m'estan protegint.
26: L'Enric és el teu alter ego?
0: Podríem dir que sí. Sí. Podríem dir que sí. Sí.
26: Quan t'ho va explicar el Pol?
28: De cap.
26: M'ho temia.
28: No, de cap, però perquè el Pol tenia moltes ganes, va agafar un equip de persones que molt potent com per ajudar-lo a canalitzar tot això. Hi havia un guió boníssim, hi havia una... I després que tenia tot, no? Vull dir, tenia tot el que m'interessa a nivell artístic, tot el que m'interessa a nivell polític, tota la reivindicació que feia falta posar sobre la palestra, i d'alguna manera era molt bon material. Em refereixo que eren personatges interessants, era un thriller polític que explicava una Barcelona convulsa en un moment... Crec que està més ben retratada a Barcelona. Jo mai l'he vist retratada d'aquesta manera, en ficció. Trobo que és molt, molt, molt, molt de veritat, que és com... Em sento orgullós de veure-la així retratada. I sí, de cap. O sigui, dels projectes de la meva vida per ara.
26: El personatge de la dona de l'Enric és la Maria Rodríguez Soto. Està estupenda, vaja, com sempre. I comencen a aplicar una estratègia Em pot explicar quina és l'estratègia o no?
28: Això no diu.
0: Doncs no ho sé, suposo, no ho sé. Ja, vaja, forma, faries un spoiler,
26: vale, perfecte.
0: Per
26: no,
0: ja, però sí, ja, però sí, jo crec que sí que pots explicar. Que pot, sí, no? Sí. Vull dir, el que fa la família és intentar, d'alguna manera, intentar toxificar la finca, d'alguna manera, perquè se la treguin de sobre. De fet, el fons d'inversió, que no els interessi, perquè els hi porta problemes.
28: Jo crec que la premissa d'aquesta sèrie, que jo la trobo molt interessant, no? És el que ho he estat parlant ara, no? Com la llei permet... que un fons d'inversió d'un altre país vingui a la nostra ciutat, pugui comprar no un, sinó 15, 20, 30 blocs.
26: Aquest és el problema. El problema no és que tu vulguis comprar un pis, perquè tot això és llei. El problema és que aquí vinguin fons d'inversió. Això l'altre dia en parlàvem amb el Carles Tamayo, que va fer aquell documental fantàstic, aquell reportatge per Televisió Espanyola, que és que permetre que vingui aquí un fons d'inversió, d'on sigui, d'aquí o d'allà, i digui, mira, tot aquest edifici...
28: A la merda. Compro.
0: Bueno, tot bé.
26: Aquest és el gran problema.
0: Sí, però pensem que venim d'una crisi immobiliària molt forta el 2008, l'Estat recupera bancs, necessita liquiditat, llavors aquestes polítiques el que fan és que la deriva acaba sent molt perversa, no? I al final, doncs, aquí estem. Aquí estem.
26: Aquí hi ha un moment que és que la sèrie té una dona sense escrúpols, que és la directora, que és la d'aquest fons d'inversió, i després hi ha el de seguretat, el goril·la de Thor, que és el Sergi López, magnífic com sempre.
28: Però sense escrúpols, jo sento, perdona, que et talli, Jordi, però hi ha aquesta cosa que és, no és, crec que no és una persona sense escrúpols, és una persona que té els escrúpols del sistema, el que el sistema li permet tenir, perquè...
26: El senyor desocupa.

0: Que nosaltres, com a classe mitja de Barcelona, ens permetem amb el dret de creure que tenim uns drets o que tenim una legitimitat en quant a lluitar contra unes coses que nosaltres sentim legítimament nostres, no? I que tenim un dret a tenir-les. I és evidentment que la vivenda és un dret, i és un dret universal, i l'hauria de tenir tothom.
1: Total.
0: I s'ha de lluitar per això. El que passa que lluitant per aquest restaurant que creiem que tenim dret de tenir-lo, que fa 90 anys, que pertany a la família, que portem un teixit cultural i enriquim el barri i aportem a la dinàmica, no? Social. Per lluitar contra això, a vegades nosaltres, des del nostre privilegi, també ho fem servir el nostre poder d'una manera perversa moltes vegades, i sempre hi ha gent per sota de nostre, i això seria la lluita de classes de tota la vida, no? D'agafar consciència de classe i de privilegi i aplicar-la d'una manera... I crec que sigui ben aplicada, no? I crec que la sèrie planteja tot el rato també aquest debat de qui tenim sempre per sota nostre, no? I això és molt interessant, també.
1: Martí Esteve, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tu l'has vist també sencera, eh?
2: L'he vista, sí.
1: I has disfrutat molt.
2: Exacte. Els hi comentava abans, fora de micros, que aquest cap de setmana he fet marató total, i crec que és una gran sèrie. Abans parlaves que és trepidant, que és una de les sèries de l'any, però tinc la sensació que, tot i haver anat a la Berlinale i, òbviament, tenir un marc internacional fins i tot, potser no ens la creurem tant o no se la creuran tant internacionalment perquè és en català. I tinc la sensació que si això roda en anglès a Londres o a Nova York, va als Emmy, guanya premis, es converteix en la sèrie de l'any per tothom, i en canvi potser quedarà només aquí. No sé com ho veieu.
3: Bueno, esperem que no sigui així. Vull dir, esperem que, de fet, ja tenim la porta, vam tenir la porta oberta de Berlín, justament crec que per això, no? Perquè la sèrie apel·la a qualsevol ciutat del món avui dia.
1: Clar, era en català.
3: Eh?
1: El Carràs, en català, sí, sí. Deu guanyar l'Os d'Or.
3: No, jo no tinc aquesta sensació, i de fet jo crec que això, no, la mateixa selecció ens ho demostra, ja veurem amb el futur què passa, si la sèrie va bé i tot plegat, però sí que era una sèrie que s'havia de rodar en català, però també es parla urdu, es parla àrab, es parla castellà, es parla francès, es parla anglès, italià. Es fa un retrat, diguéssim, d'una Barcelona multicultural, i és una sèrie que tu la veus o la sents amb els ulls tancats i pots saber en quin barri de Barcelona estàs. 100%.
1: Mm. Escolta, hi ha una història que és aquí que la gent es pot pensar, ui, ja venen a moralitzar-nos, però clar, serà més, com que, escolta'm, serà lent...
0: Què va.
2: Tot al contrari.
0: És un thriller...
1: És un thriller molt trepidant.
0: Amb un musicón que flipes.
1: Molt trepidant. Mm. Perquè la idea era aquesta, no?
3: La idea de 100% va ser aquesta, va ser un thriller dinàmic, on t'angoixés, on t'atrapés, on no et deixés respirar, que és una mica la sensació que teníem nosaltres quan ens passava tot això. I, per altra banda, és aquell sentiment que tens tu al Raval quan camines pel Raval. Mm-hmm. Per això es diu Ravalejar, la sèrie, perquè al final el Raval és aquest barri on tu no t'atures, on hi ha sempre una energia que t'espenta per algun cantó, que passen coses, on és molt viu. I això és el que vam viure durant molts anys nosaltres a Can Lluís, i era una cosa que tenia claríssim des del primer moment. I crec que és molt atractiva en aquest sentit, no? De que l'espectador, quan la vegi, la gaudirà amb la banda sonora espectacular, amb un muntatge ben trepidant, i que al final és això, vas angoixant-te.
1: A la sèrie es veu molta cuina. Alguna cosa similar al The Bear. Hi ha una mena de picada d'ullet aquí, o t'ho vas inspirar, o és que
3: no,
1: totes les cuines són iguals?
3: No tant per això, sinó perquè d'alguna manera a casa sempre la cuina era un lloc molt important, i amb els restaurants 100%, i un restaurant familiar on a les cuines les dinàmiques de treball es mesclen amb les dinàmiques personals, era com un escenari perfecte per retratar l'estrès, no? D'alguna manera.
2: En aquest sentit, jo diria que està molt bé que hi ha moltes maneres diferents de rodar a la pel·lícula. Tinc la sensació que hi ha uns moments més documental, amb la càmera nerviosa, i altres moments que és molt, molt trepidant, plans generals que feu, no sé si des d'una grua o des d'un dron, va canviant tota l'estona la manera de rodar, no?
3: Sí, és molt juganera, és molt juganera. La veritat és que sí que hi havia un principi de fer un thriller molt realista, amb una estètica molt realista, doncs quasi abraçant tècniques documentals, diguéssim, no? On d'alguna manera també provocàvem en rodar en espai real sense tallar la gent del barri que poguessin passar...
2: O sigui, la gent que passa és real, no?
3: Mm-hmm. Sí, la gent que passa en moltes escenes és real, llavors sí que és veritat que hem de tapar la identitat de la gent per protegir-la, però hi havia aquesta voluntat de ser molt realista, però al mateix temps és un thriller i l'espectacularitat també l'has de donar a nivell càmera i narrativa, i llavors tots aquests moments molt més emocionals. Mm-hmm.
1: Enric Auqué torna a fer de parella de Maria Rodríguez Soto, o Maria Rodríguez Soto torna a fer de parella de l'Enric Auqué.

0: ja es van veure junts a Mamífers, on feien de parella, i es va veure junts a Casa Enflama, on feien de germans. Que aneu junts amb el contracte a la Maia?
1: No, això és una decisió del Pol. No sé, a veure, treballar amb la Maria és un gust i sempre... Jo vaig tenir una gran responsabilitat en aquest moment, i jo li vaig dir, hòstia, Pol, un altre cop amb la Maria, perquè no perquè m'encanta treballar amb la Maria i treballaria amb la Maria de sempre, però sí que era tenir capaç de crear un personatge, era tornar a crear una dinàmica amb la Maria que fos diferent, veràs...
0: Doncs ho heu aconseguit.
1: Ho hem aconseguit, sí, jo també ho trobo. També és un repte diferent, que és una... No sé, és com una cosa més madura, una parella que tenen, no hi ha una filla adolescent, que s'enfronten a un conflicte molt gran, no? I el personatge de la Maria és tremendo, no? És la persona que té la idea, no? El germen de l'acció d'aquesta sèrie. No sé, jo haig de dir que la gent la miri, perquè jo del que a mi m'atany, diguéssim, jo crec que és de les meves millors feines, sento que és un seriote, una sèrie que fica en dubte moltes coses, a la vegada que fa no que faci reflexionar com, ara ens ficarem a pensar, sinó que dius, hòstia, quina suïtat, quins problemes... Quantes coses poden passar per un tema tan, tan important com la vivenda, no? O sigui, ara mateix jo, és que reflexiona molt en aquests dies, no? Dius, hòstia, tio, el problema de la vivenda a Barcelona...
0: Però
1: vull dir que a Barcelona... Jo vinc he estat a Manhattan fa poc, vaig estar a París, vaig estar a Londres, i dius... Tio, jo no vull que Barcelona es converteixi en el centre de París o Londres. I s'ha de fer alguna cosa. O sigui, s'ha de fer alguna cosa sí o sí. O sigui, la gent ha de... Ens hem d'organitzar, hem de pensar...
0: Si no, perdem els barris.
1: Hem de pensar quina ciutat volem. Perquè no només són fons d'inversió, com dèiem abans, són grans tenidors que estan a Barcelona i que la diferència de capital... O sigui, la bretxa de pobresa o de gap entre dos estatus socials a la nostra pròpia ciutat... Ara és més important tenir cases que tenir una bona feina.
0: Sí, sí.
1: El qui té 3, 4 cases i viu del sou dels treballadors, se li queda més del 50, més del 60-70% la gent que té cases, els tenidors, els que lloguen cases, a l'altra gent. Aquestes persones cada vegada poden comprar més pisos i els altres cada vegada podran comprar-ne menys. I la diferència cada vegada serà més gran i serà com una diferència on hi ha com un feudalisme del tio que té vivenda contra el que no en té.
0: Paisatges.
1: I sobretot que hi ha una cosa molt demagògica, que és que la gent treballa 12 hores al dia per pagar un lloguer
0: que sí.
1: A unes persones que només tenen cases i que avui en dia més de la meitat de les cases es compren sense hipoteca. Sí, és que és fortíssim.
0: I els paisatges? Bueno, això, pels paisatges d'ahir no se'n llegia que un dels restaurants que hi ha, dels pocs que quedaven al carrer Ferran de Barcelona, s'ha convertit en una botiga, no sé si d'ungles, o no sé què s'ha convertit i dius, hòstia, és que estem perdent el paisatge.
1: Sí,
0: és que al final tots els paisatges del món seran exactament iguals.
1: Clar. Els quioscos no venen premsa, venen souvenirs de Barcelona.
0: Correcte, manoletines i com es diu ara... i coses d'engany.
1: Sí, imants.
0: Imants d'aquests. Bueno,
2: fundes pel mòbil.
0: Com?
2: Fundes pel mòbil.
0: Fundes pel mòbil. Bueno, Enric, tens feina fins quan?
1: Ara.
0: Bof, què vol dir?
1: Bof, és que estic molt agraït, però tinc molta feina. Molta
0: fins quan?
1: Feina. Fins a...
0: 2 anys?
1: Sí, més o menys. O sigui, ara tancat, tot l'any que ve...
0: Què tens que es pugui explicar?
1: Res. Ara mateix res. És que no ens deixen dir res fins que no es fa una nota de premsa i aquestes coses. Tinc coses...
0: Ara, per exemple, tens alguna cosa, ara?
1: Mira, com que el Dani ho ha dit, ja s'ha de fer la casa amb cendres.
0: Sí.
1: Això jo crec que s'acabarà fent. Estan mirant aviam què, no es pot confirmar. I després tinc coses, tinc unes sèries molt, molt, molt, molt xules, tinc feina, realment estic molt, molt demandat.
0: Teatre?
1: I fa molt temps. Teatre ara mateix no tinc. Estic escrivint una cosa jo.
0: Oh?
1: Que ja es veurà, a veure...
0: I fora?
1: I fora
0: de Catalunya? No, fora d'Espanya.
1: Fora d'Espanya he tingut algunes ofertes, però he dit que no a totes. He dit que no perquè no era tan creïble com per marxar, i jo tinc dos fills, i ja t'ho sabes. I per ara, és com treballar aquí, tant com pugui, si és Barcelona millor que fora de Barcelona, i
0: si és fora de Barcelona millor que fora de Catalunya, si és fora de Catalunya millor que fora d'Estat.
1: Exacte, una mica aquesta és la base, i tot l'altre, pues, anar fent. I jo què sé, que sempre sorprèn la vida, i sempre passen coses, i si tu prens en sèrio i vas treballant fort i bé, i pues, sempre van passant.
3: I segur que hi ha algun foradet que tindràs, sí, que hi ha algú i cap més, segur.
0: Moltes felicitats a tots dos.
1: Gràcies.
0: és un orgull, sèries com aquesta, que repeteixo, divendres s'estrena HBO Max i esperem i desitgem, i serà un gran èxit.
1: És que s'ho passarà molt bé la gent, veient-la.
0: Sí, s'ho passarà molt bé, perquè la gent que no es pensi el que és allò... No, no, no, és una sèrie... És un thriller d'acció que no para. I és una música estrepidant.
1: I és algo que crec que la gent no ha vist. Jo la vaig veure i em vaig quedar al·lucinat de dir, uah, jo això, hi ha algo que jo això no ho havia vist abans. És nou. Okay. O sigui, que fer algo nou avui en dia és difícil.
0: Rebalejar. Moltes gràcies i molta sort, de bo.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Un segon, sisplau.
2: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
5: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
6: Tren amb destinació la teva feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
7: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
10: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
11: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
12: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
13: Césped Solución.
14: Més informació a céspedsolucion.es.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
18: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
19: El que encara no has escoltat
20: i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
21: Per triar i remenar.
22: Amb tot el contingut dels programes.
23: I també els podcasts originals de RAC1.
24: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
25: I som tots.
26: Més fàcil.
27: Més directe.
28: Més intuïtiu.
29: Més RAC1. Tots som un milió.
2: RAC1. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Sempre ha estat,
1: sempre.
3: Hola, què tal?
1: Segur que heu vist.
0: El Manolito.
1: No, sí, exacte, però no hi ha Manolito. Ara us explicaré. És very sure que jo us explico per què. És perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant el perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Sure. Recorda-ho, Securitas ara és Very Sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
0: Vinga, un tall, va, Joan Ferrer.
4: Good. Vinga, va, doncs anem a Andalusia perquè el PP ha perdut la majoria absoluta i a Radio Olé diuen que hauran de fer coses molt estranyes per governar, que depenen de Bruce Springsteen.
5: Es una mañana agridulce para los populares que han vuelto a ganar unas elecciones autonómicas, pero pierden una mayoría absoluta muy valiosa que les hace depender a un max de vos.
0: ¿Cómo?
5: A un max de vos, de vos.
0: Demà més i millor.
4: I tant.
0: Molt tard i plora. Demà el tema, al marge dels tertulians del dimarts, farem una guia de l'univers Star Wars. No sé si ho podrem tenir perquè ens fa molta il·lusió que demà vingui Martí Esteban aquí al Monarracó. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
19: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
20: Bon dia, són les 12:09, dia de vaga al sector educatiu. A aquesta hora ha de començar una manifestació de mestres i professors als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Aquest matí els docents ja han bloquejat els accessos de la Sagrada Família durant més de 2 hores, cosa que ha impedit l'accés als visitants. Més detalls des de Barcelona, del Martínez.
25: Els docents enceten una nova setmana de mobilitzacions amb una vaga territorial a tota la comarca del Barcelonès. A aquesta hora, com deies, havia de començar una manifestació als Jardinets de Gràcia, veurem, però, perquè està plovent molt en aquesta zona i de moment hi ha molt poc professorat. Sí, com sigui, la imatge del matí ha estat l'acció que mig miler de docents han fet a la Sagrada Família. Han portat una 50ena de taules i cadires d'una escola per instal·lar una classe improvisada davant de la Basílica. Això ha impedit que el temple obrís les portes als visitants a les 9 del matí, com sol fer, i no ha pogut reobrir fins fa aproximadament mitja hora. Els sindicats esperen que accions com aquestes facin que el departament els porti una bona oferta a la reunió que faran dimecres. També insisteixen els socis de govern que condicionin l'aprovació dels pressupostos a la resolució del conflicte. Avui mateix, el sindicat majoritari USTEC ha enviat una carta a tots els diputats d'Esquerra i els Comuns reclamant-los que, si això no passa, bloquegin l'aprovació dels comptes.
20: I precisament en aquesta hora els Comuns i el govern es reuneixen per negociar els pressupostos. Sense les reivindicacions dels mestres sobre la taula, els Comuns prioritzen avenços en habitatge, mobilitat i fiscalitat. El portaveu David Cid avisa Salvador Illa que no doni per fet el seu suport des de la seu dels Comuns, Alba Carnicer.
26: Els Comuns demanen més recursos per construir habitatge protegit, millores en el servei de Rodalies i crear una taxa per als grans patrimonis. La reunió servirà per actualitzar l'acord que ja van signar al febrer. Ara bé, el portaveu parlamentari David Cid adverteix a Salvador Illa que no digui blat fins que sigui el saqui ben lligat.
27: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. Dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies.
26: Un cop acabada la reunió, aquesta tarda els Comuns reuniran la direcció per analitzar l'estat de les negociacions.
20: També aquesta hora el vencedor de les eleccions andaluses és a Gènova. Juanma Moreno es reuneix amb la direcció del Partit Popular per analitzar l'escenari que deixen les urnes i que l'obliguen a pactar amb Vox. El partit d'ultradreta renuncia entre el govern de la Junta, però adverteix que Moreno haurà de passar per redreçador de la prioritat nacional. Mentrestant, el PSOE es llepa les ferides, malgrat haver obtingut els pitjors resultats de la història. Maria Jesús Montero reivindica com a líder de l'oposició i atribueix la desfeta en bona part a les xarxes socials. En veta especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres.
28: Sí, Maria Jesús Montero comença a fer autocrítica amb la boca petita. Avui ha admès una desconnexió que atribueix a la poca adaptació a les noves tecnologies. Això ho deia a la SER.
30: Tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía. Ya no se trata de trabajar en las redes, utilizar las redes, se trata de estar. O sea, se ha conformado una nueva realidad en la que el Partido Socialista le está costando estar. Yo creo que uno de los elementos de Adelante Andalucía importante ha sido que ha podido captar a primeros votantes.
28: Ara aquesta hora reuneix l'executiva aquí a Sevilla. A Madrid també s'ha reunit la direcció a Ferraz. El PSOE queda en una situació de debilitat històrica. El Partit Popular Moreno Bonilla acaba d'arribar a Madrid per començar a traçar estratègia d'un futur pacte amb Vox.
20: El creuer de l'antivirus ja és a Rotterdam, ha arribat a port fa poc més d'una hora amb els 32 tripulants que quedaven a bord. En els propers minuts hauran de desembarcar enmig de fortes mesures sanitàries i després netejaran i desinfectaran l'embarcació. Avui també han de fer la segona PCR els 13 passatgers amb passaport espanyol que continuen ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, entre els quals hi ha els 5 catalans. Si la prova surt negativa, a partir de demà ja podran sortir de l'habitació i rebre visites. Avui, però, també estem molt pendents del brot d'Ebola que afecta el Congo i Uganda. Tot i que l'OMS ha declarat l'alerta sanitària internacional, els epidemiòlegs fan una crida a la calma. Admeten que cal tenir-hi un ull a sobre, però en cap cas provocarà una epidèmia a Europa. N'ha parlat el director científic de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Roger Paredes, al Món Arracú.
3: Està treballant molt l'OMS en contenir aquest brot, però sí que serà un brot i important. Llavors, de cara a nosaltres, podria passar que en algun moment pogués haver-hi una repatriació d'alguna persona que hagi estat en contacte, es faria d'una manera controlada i no s'extendria, diguem-ne, no seria un tipus Covid, com l'antivirus tampoc seria un tipus Covid.
20: Per ara hi ha 8 casos confirmats d'Ebola, prop de 250 més de sospitosos, i les autoritats sanitàries estan investigant 80 morts compatibles amb la malaltia. I Hisenda haurà de tornar 55 milions d'euros amb interessos a la cantant Shakira. L'Audiència Nacional ha donat la raó a la colombiana i considera que Hisenda es va equivocar en el càlcul dels dies que va residir a l'estat espanyol l'any 2011. Segons el jutge, són menys de la meitat, de manera que no havia de pagar aquí impostos com l'IRPF. Així doncs, l'Estat li ha de tornar els 55 milions, com dèiem, amb interessos. Shakira ja sabrà la notícia, però denuncia que el mal a la seva reputació ja està fet. La sentència encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. I ara els esports amb l'Albert Padró.
6: Fermín López podria perdre's el Mundial per l'esquins que va fer-se ahir contra el Betis al Camp Nou. Els metges se l'estan mirant ara mateix i, depenent del tractament del migcampista del Barça, podria ser una baixa importantíssima per la selecció espanyola. Sobre el paper, ahir Fermín va marxar del camp amb molèsties, però la cosa és més greu del que semblava al començament. Mentrestant, el Barça té previst anunciar aquest migdia la renovació de Hansi Flick. El tècnic alemany firmarà fins al 2028 i tindrà un altre any opcional. Al Real Madrid, l'opció de José Mourinho perquè sigui el nou entrenador agafa més força que mai. El tècnic portuguès és el preferit per Florentino Pérez i des de Madrid donen per fet l'acord entre les dues parts. I a la Llotja, Florentino Pérez podria tenir rival a unes eleccions al Real Madrid 17 anys més tard. Segons el Confidencial, l'empresari Enrique Riquelme té lligat al preaval de 187 milions d'euros i ha decidit plantar cara a Florentino. I en bàsquet, l'Espar Girona ha renovat el seu entrenador, Roberto Iñiguez, per una temporada més. El tècnic és l'artífex de la primera classificació de l'equip gironí per una fase final de l'Eurolliga.
20: I el temps descarreguen xàfecs aquesta hora al barcelonès, el Garraf entre l'Anoia i l'Alt Penedès, el tarragonès i l'Alt Camp. A mesura que avanci el dia s'estendran per bona part de les comarques de Girona, de Barcelona, del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Localment seran intensos i acompanyats de tempesta i de calamar-se, especialment a les comarques gironines. Les temperatures allà on plogui es quedaran més frenades que no pas ahir. Res més, actualitzem la informació d'aquí una hora al Punt de la Una i també el portal de notícies RACU.cat.
7: A minut de RAC1.
8: Més fàcil.
7: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
8: Actualitzada.
7: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
8: Renovada.
7: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
8: Escolta.
9: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
11: Sant Julià de Vilatorta!
12: Ué!
11: La Salut!
12: Ué!
11: Terrassa!
12: Ué!
11: Sant Cugat!
12: Ué!
11: Esquerra de l'Eixample!
12: Ué!
11: Naves!
12: Ué!
11: Castell d'Arsol!
12: Ué!
11: Mirant Novelles del Tru!
12: Ué!
11: Gòtic!
12: Ué!
11: Sant Antoni!
12: Ué!
11: Sarrià!
12: Ué!
11: Set!
12: Ué!
13: Un programa d'humor basat en fets reals.
10: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
13: Bon dia, Òscar Dalmau.
10: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
13: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
10: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
2: Heu de saber que comença una nova setmana plena de vagues i mobilitzacions de professors, de metges...
14: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs ja queda dit. Molt bé, ja està, ja està dit.
2: Deixi'm acabar.
14: Vinga, i no parleu de lo bé que s'està?
2: On?
14: Com que on? Al carrer?
2: Al carrer s'està bé.
14: Home, ja som a 18 de maig.
2: Sí, 18 de maig.
14: I no fa calor.
2: Sí.
14: I gràcies a qui? Gràcies a Salvador Illa.
2: No.
14: Que ha posat l'aire condicionat a Catalunya.
2: Sí, home.
14: Donem gràcies al nostre Salvador.
2: Sí, donem gràcies. Aquest no és el tema, de tota manera.
14: I és de justícia.
2: Avui hi ha vaga de docents al Barcelonès, demà al Maresme i al Vallès, i demà també hi haurà vaga de metge. Ei, un moment. Hòstia. Ja, un moment, Siri, sí, així no puc... Així no...
14: Què dius?
2: No, així no puc continuar.
14: Com?
2: Vostè parla, fent això... això fent
14: és que
2: això,
14: no interessa.
2: Oh, no interessa,
14: és
2: no
14: molt
2: interessa.
14: Avorrit tot això que esteu dient.
2: Doncs en parlarem avui. I avui també, a la competència, parlem d'un informe sobre el model econòmic de Catalunya.
14: S'ha activat el mode avorriment.
2: No.
14: És per criticar també, no?
2: No, és per criticar, és per explicar...
14: El model econòmic de Catalunya no serà, oh, que flors i violes, no?
2: Home, és evident que...
14: El govern de la Generalitat, de Salvador Illa, ha fet això malament.
2: No, de Salvador Illa no, si vas enrere no cal que sigui només de Salvador Illa.
15: És un sumatori, és un sumatori.
10: De fet, és un informe que es diu Fènix, l'informe Fènix. Un estudi fet per 7 economistes de prestigi que avisen que els serveis públics petaran si continuem apostant pel turisme i els sous baixos.
16: Perdona? Un estudi... A veure si ho entenc. Un estudi que diu que si tenim un model econòmic de merda, tot se n'anirà a la merda?
10: És home, potser amb el teu resum, potser sí. Es perden matisos.
16: Oh, potser es perden matisos. Home, és que si roben 20.000 milions d'euros l'any i la patronal demana semisclaus i arriben milions de persones en 20 anys, l'informe te'l faig jo, m'entens?
10: Va, vinga, va. No parlem de coses que no interessen la gent. Parlem de coses que interessen realment.
2: Aviam, de què vol parlar vostè?
14: D'Eurovisió. Eurovisió, eh?
2: Què ha passat ara amb Eurovisió?
14: Enguany ho hem hagut de veure per YouTube.
2: Ho hem hagut de... Bueno, vostè,
14: sí.
2: Que ho veu...
14: Sí, sí.
15: Jo pensava que Eurovisió era una cosa que feien només pel Jordi Ramos del món a RAC1.
14: No. Perquè Espanya, nosaltres... Però nosaltres som Espanya, no? Espanya ha fet boicot a Israel a Eurovisió.
2: Sí.
14: Molt bé!
2: Molt bé, sí.
14: Visca!
2: I això és notícia...
14: Llàstima que Eurovisió no hagi fet boicot a Israel.
2: No, ja.
14: Perquè van quedar segons.
2: Sí. Ah, Israel va quedar segon a Eurovisió, eh?
14: Sí. Sembla que els europeus no estan gaire per Palestina, no.
2: A vostè li agrada Eurovisió, entenc. Que és,
14: sí.
2: És Eurovisió.
14: És un gran espectacle.
2: Clar. És un gran espectacle.
14: A veure si l'any que ve torna a participar a Espanya i enviem Gabriel Rufián i Pedro Sánchez a cantar Bailar Pegados.
2: Va.
14: Bailar Pegados és bailar igual que bailan los desfines.
15: Los desfines.
14: Corazón con corazón.
2: Sí, ja ens la sabem, calli.
14: Los bailarines.
15: Sí. Estava intentant donar la notícia, en tot cas. Hi ha 3 dies de mobilitzacions de mestres i professors, avui al Barcelonès, ja ho dèiem, i dimecres hi tornarà a haver trobada entre sindicats i el Departament d'Educació.
17: Doncs ja tenim el primer misteri del dia.
10: Primer misteri, eh? Bon dia, professor, de debò.
17: Bones i màgiques nits, amants de l'ocult.
10: On veu el misteri en això de les vagues?
17: Home, el misteri és com Déu Nostre Senyor i també com Hisenda, és a tot arreu.
10: És a tot arreu, el misteri. Sí,
17: sí. Recapitulem. Fa unes setmanes el Departament d'Educació diu que ja té un acord amb els sindicats.
10: Sí, però era només amb els sindicats minoritaris.
17: Exacte, els sindicats majoritaris fan vaga,
10: sí.
17: El Departament torna a negociar, però diu que no té diners per fer el que volen els docents, però perquè no hi ha pressupostos aprovats,
10: sí, sí.
17: Els sindicats fan més vaga,
10: sí.
17: Al final sembla que hi haurà pressupostos,
10: sí.
17: I el misteri és... Quina excusa li quedarà l'educació per no pactar amb els professors? De fet, tot això ja ho va predir el profeta català.
10: Què li passa a la boca?
15: No, és, té la perla una mica, eh?
17: Bueno, no sé, és el Nostrananos, que no en recordava si hem parlat algun cop de Nostrananos.
10: Home, el profeta Nostrananos, sí.
17: El segle XV.
10: 15, això és... Bueno, una X i una B baixa és el segle XV, són números romans.
17: Està entre el XV i el XVI.
10: El XVI deu ser el XVI, però, clar.
17: Efectivament.
10: Això és un...
15: Pensa que llegeixi.
10: Que podria aprendre ja d'una vegada. A més, vostè porta un rellotge amb números romans. Com entén l'hora?
17: Bueno, l'hora, pues, la dalt de tot és xí.
15: Sí.
10: L'hora de dalt de tot és xí.
15: Se la xí en punt.
17: La xí en punt, efectivament.
10: Sí, sí.
17: I, escolta, m'entenen, la gent.
10: Sí, sí, sí.
17: La gent m'entén,
10: No, no, i tant, que l'entén.
15: Tres quarts d'ahir.
10: Escolti'm una cosa, sí, tres quarts d'ahir. Deia que tot això de les vagues d'educació ja ho va predir el profeta català Nostranano.
17: Efectivament.
10: Què va dir Nostranano, el profeta català?
17: Nostranano va deixar escrit el següent. Se n'anirà un polonès
0: amb vagues fins a Montornès, ja existia Montornès.
1: Sí, al segle XVIII.
0: Sí, se n'anirà un polonès amb vagues fins a Montornès, el Barça guanyarà una lliga i Educació farà figa. I continua.
1: Hòstia, això ho deia ja al segle...
0: Xui.
1: Sí, sí, el 16.
0: El Xui.
1: Sabia que marxava aquí Lewandowski.
0: Continua dient... Bueno, diu un polonès, però no diu Lewandowski, eh? No afina gaire pel meu gust. Pareu molta atenció si treballeu a Educació, perquè vindrà un professor i us picarà el crostó. Hi haurà pressupostos... Mira, ja s'avancen. Hi haurà pressupostos.
1: Ah, molt bé.
0: Hi haurà pressupostos, ja tindrem calés... Però aniran els professors o seran per fitxar Julián Álvarez?
1: Serà Álvarez.
0: No s'havia inventat Álvarez encara, es deia Álvarez.
1: Álvarez.
0: Julián Álvarez.
1: No rima gaire bé, no?
0: Bueno, doncs vas tu al segle Xu i li dius. Misteri
1: resolt.
2: Molt bé, doncs ara parlarem de futbol.
4: Ara sí. No, avui sí, parlem de futbol.
2: No,
4: tot el programa podríeu parlar.
2: No.
4: La competència especial futbol.
2: No, contra el consum de l'Agència Catalana del Consum i de l'Espanyol, bon dia.
4: Bon dia, avui sí que és un bon dia.
2: Home, per vostè sí.
4: Perquè l'Espanyol continua la seva ratxa.
2: De què?
4: La seva ratxa imbatible de partits guanyats consecutivament.
2: Aviam.
4: Dos
2: partits. Com a ratxa és una mica...
4: Dos!
2: Però, hòstia...
4: Ja portem dos partits guanyats.
2: Sí.
4: Oh, sí, amb un partidàs de Carlos Romero, que bueno és.
2: Sí, la Lliga de
4: Aquesta Mons. Aquesta setmana, dos.
2: Dos.
4: La setmana que ve, tres. I l'altre...
2: Sí.
4: S'ha
2: acabat la Lliga.
4: Hòstia, ha arribat aquesta ratxa, ha arribat massa tard.
15: Queda un partit només.
2: La Lliga contra l'Espanyol, no? No volen que encadenin més de tres partits guanats.
4: Sí, sí, estan contra nosaltres, però escolta'm, quin partidàs ahir.
2: Sí,
4: Partidàs de Carlos Romero, que bueno és.
2: Sí,
4: Carlos Romero, que podria ser també el de botiga de pernil ibèric.
15: El pentinat ja el fa una mica de cantor flamenc.
4: Carlos Romero.
2: Ha vingut amb gana, eh?
4: Sí.
2: Bueno, ja saben que des que ha fitxat Monchi a l'Espanyol...
4: Doncs, director tècnic.
2: Director,
4: o director esportiu, no sé, és director.
15: Director general esportiu.
4: Director general esportiu.
2: Sí, de Monchi.
4: Fixa't tu, quina...
15: De Monchi.
4: Un director general de qualsevol cosa.
2: Sí.
4: Dir-se Monchi.
2: Escolti,
4: és un... A una targeta de visita, tu posa director general.
2: Sí.
4: I llegeixes de sota, Bonchi. Aquesta hem jugat.
15: Perquè és el seu mal nom.
4: No vesteix.
15: És el seu mal nom de quan era porter suplent del Sevilla.
4: Esteu dir Ramon, no, però és que, no sé què.
2: És un tio molt de cartell. En Bonchi ha fet coses boníssimes,
4: no,
2: per exemple...
4: I les està fent, eh?
2: I les està fent,
4: Aquesta és la Lliga de Bonchi, eh?
2: Bueno,
4: és
2: la Lliga de Bonchi...
4: Escolta, des que Bonchi és com a director general...
2: Sí.
4: 100% de victòries de l'Espanyol.
2: Sí, enhorabona.
15: Són dues, però vaja.
2: Sí, de tota manera, no cal. Jo no estaria tan eufòric, però bueno...
4: Com que no? Ara qui riu? Que porteu mesos tots els culers rient-vos dels pericos.
2: No, home, no, tampoc.
4: I ara què? Podeu passar tots els culers en fila índia a menjar-me els pebrots que... Pebrots que em pengen com un carràs de raïm.
2: Un moment, escolta, calmis una mica.
15: Fantàstiques.
1: Que bonic i que lleig a la vegada.
2: Aquí ningú...
4: Poesia.
1: Poesia.
2: Poesia. Aquí ningú s'ha rigut de vostè, vull dir que...
4: Com que no?
2: No.
4: Hòstia santa, porteu setmanes i setmanes d'humiliacions constants perquè els pericos no guanyàvem un partit des de l'any passat.
2: Home, és que era literal, eh?
4: Perquè eren víctimes de la maldició del club de la Fera de Fete.
2: Sí, home, sí.
4: Però ara... Ara ja està.
2: Ja està.
4: Ara s'ha acabat tot això. Els nens somriuen. Mira, han vingut nens avui al públic.
1: Que no sigui... Està ple.
4: Tenim una classe de P5, sencera. Els nens Margarida, la professora, de psicomotricitat.
15: Però això està inventant.
4: La professora de psico.
15: No existeix. Però psico sí que existeix, però...
4: Tots els nens somriuen. Per què? Perquè l'Espanyol ha guanyat un altre partit.
15: És perquè estan de vaga.
2: Pot ser que hi hagi més nens de l'Espanyol en aquest estudi que socis de l'Espanyol té l'Espanyol.
4: És possible.
2: D'acord, sigui com sigui, calma. L'eufòria, doncs, controlada. Simplement, l'Espanyol va guanyar 1-2 al camp del totpoderosíssim Osasuna.
4: Ara, totpoderosíssim Osasuna, sí.
2: I ara sí, està matemàticament salvat.
4: Bueno, no només salvat. Compte, perquè ara encara podem anar a Europa. Tenim possibilitats de jugar a Europa.
2: Sí, la cosa està tan boja que l'Espanyol necessitaria una carambola per classificar-se per la Conference League, la tercera competició europea.
4: Però és possible.
2: La Copa Còrac del futbol. No?
4: Bueno, perdona, la Conference League... Home, no sé.
5: Si t'he de ser sincer, la Conference League és com l'Aldi de les competicions europees.
2: Hòstia, de sobte un pas enrere, no?
5: Però tenim un 5% de possibilitats de classificar-nos.
2: Jo no els hi recomano.
5: Sabeu què ha de passar perquè l'Espanyol vagi a Europa, pugui jugar a Europa?
2: No, crec que la gent...
5: És fàcil.
2: No, no és una cosa que hi hagi un interès...
5: Escolta'm.
2: No.
5: Ho tenim ben fàcil.
2: Sí.
5: Nosaltres només hem de guanyar contra la Reial Societat.
2: Molt bé, felicitats.
5: Bueno, i també ha de perdre el Getafe. El Getafe ha de perdre.
2: Molt bé.
5: Si el Getafe perd.
2: Sí.
5: I nosaltres guanyem contra la Reial Societat.
2: Sí, d'acord.
5: A més, ha de perdre el València.
2: Bueno, adéu. Comencen a ser...
5: Però escolta, ja ho tindríem, eh? Si perd el València, si perd el Getafe, i nosaltres guanyem la Reial Societat...
2: Déu-n'hi-do.
5: L'Espanyol juga la Conference League Europa.
2: Sí?
5: Sempre i quan l'Atlètic de Bilbao guanyi.
2: Ah! Molt... És molt... O sigui, jo no sabia... La meitat de clubs, jo no sabia ni que eren de primera
5: Perdona, posició. Perdona, és ben fàcil. L'Atlètic de Bilbao ha de guanyar.
2: Sí.
5: El València ha de perdre.
2: Sí.
5: El Getafe ha de perdre. Ja, i si nosaltres, l'Espanyol, guanyem la Reial Societat...
2: Sí.
5: Escolta'm, xoquem la Conference League.
2: Molt bé.
5: Així de fàcil.
2: Doncs molta sort, així de fàcil i així de clar.
5: I encara hi ha una altra opció.
2: Home, no,
5: perquè
2: no.
5: Dius, home, i si el València no guanya?
2: No sé, ni m'ho he plantejat, la veritat.
5: Bueno, escolta'm, si el València no guanya...
2: Sí.
5: El Rayo i el Getafe perden...
2: Ho sé. S'ha penjat? Pot ser que...
5: És que hi ha una altra...
2: Sí,
5: una altra opció que no acabo de...
2: Sí, aviam.
5: Aviam. Encara hi ha una altra opció.
2: Aviam.
5: Sí. Que el València no guanyi.
2: Sí. Sí. Que perdin.
5: I que perdin el Rayo...
2: Sí.
5: I el Getafe, que malo és.
2: Sí.
5: I donin la volta a la diferència de gols amb el Getafe.
2: Sí.
5: No sé com, com explicar-ho, no ho entenc.
2: Això se sap.
5: Però és algo així.
2: Sí, bueno, doncs sembla que ho tenen a tocar. Europa a tocar.
5: A tocar, però sí. A tocar és que pràcticament és...
2: Ja l'està veient, eh?
5: Vamos, sí. És que veus la cúpula del Vaticà.
2: Sí. Tot això passa
5: perquè... Aquell fresc a la cúpula del Vaticà.
2: Sí, sí, sí.
5: On
2: sí.
5: Es veu Adam.
2: Adam.
5: A punt de tocar-li el dit.
2: Adéu.
5: Déu nostre senyor.
2: Sí?
5: És l'Espanyol i la Conference League.
2: No,
5: que
2: no, sí,
5: estan
2: sí.
5: A punt.
2: Jo no ho hauria
5: a punt. Millor. Només ha de guanyar l'Atlètic de Bilbao, de perdre el València, de perdre el Getafe, on va dir l'Espanyol a guanyar la Real Societat. Està fet!
2: Sí, i que arribi un papa negre, no? Al Vaticà.
18: Recordi-te. El tema del Getafe l'intento explicar.
5: Sí,
18: és que si hi ha un triple empat, la diferència de gols es converteix en una lligueta. O sigui, quan hi ha un empat entre dos equips,
5: sí.
18: El gol... És que no ho entendrà.
5: No, jo ja m'he barejat.
18: És que quan hi ha un empat entre dos equips es fa el gol a veres directe. Quan
5: sí.
18: Hi ha un empat entre tres equips...
5: Sí.
18: Clar, ja no és directe, sinó que és el millor de tres. És una petita lligueta de gol a veres.
5: Sí, sí, sí,
18: després
5: sí, sí.
18: Del programa li acabo d'explicar.
5: Perfecte. Però bueno, al cap i a la fi l'Espanyol guanya...
18: Està a Europa, pràcticament.
5: Juga la Conference.
2: Pràcticament ha guanyat la Champions. Li recordo de totes maneres que això passa perquè el València no guanyi o perdi i que el València si juga contra el Barça aquest cap de setmana.
5: El Barça
2: que ja ho té tot fet i que, vaja, no anirà...
5: Mira, què? El Barça ja ho té tot fet i què?
2: Jo crec que li faria un favor si no van a Europa, ja li dic ara, perquè...
5: Com se n'enfot, el culer aquest, com te n'enfot? Ja vindràs dilluns que ve a demanar-me perdó de genolls quan l'Espanyol torni a tocar la glòria europea. Ja ho veuràs.
19: Va, i ara que esteu parlant d'esports, heu vist que Mourinho torna al Madrid, no?
5: Sí, es veu que sí. Bé, encara no és oficial.
19: Ho ha confirmat un paio a Twitter.
5: Bueno, no és un paio.
18: Sí, doncs no se'n parli més.
19: Jo, Twitter, el que se diu...
2: Van fer un procés d'independència així, eh? Quan gent que ens havia confirmat coses a Twitter.
5: Però escolta, parla amb propietat. Tu que estàs estudiant periodisme i vols dedicar-te al periodisme
19: sí.
5: Esportiu.
19: Mourinho està a punt de...
5: Mourinho, ja anem malament. Sí. Ja vas pel pedregar.
18: Mourinho és un senyor de Lugo.
5: Exacte.
19: És Mourinho. Han fitxat un paio de Lugo?
5: No.
19: No, pues al final, pues quilòmetre zero.
5: No. Mourinho, es diu que tornarà al Madrid perquè el periodista esportiu Fabrizio Romano...
19: Aquest, perquè no té un restaurant italià a Gràcia?
5: No,
2: segurament.
5: Bueno, podria ser, però...
19: Fa tota la pinta.
5: El Manel coneix a Fabrizio Romano i t'explicarà qui és.
18: És el periodista més important pel que fa al mercat de fitxatges esportius. I
19: el mercato!
18: I ha confirmat. És el Gerard Romero d'allà, com siguéssim.
19: Vale.
18: Gerard Romero és el d'aquí i ell
19: és allà. Que porta gorra, també.
18: No, no, ni en interiors ni en exteriors. Pues Fabrizio Romano ha confirmat que el Madrid i Mourinho tenen un acord i que de moment falta doncs, signar els papers.
19: Sí. Fuà, a mi
5: ojo,
19: un servei.
5: Ojo,
19: Els
5: papers, ojo,
2: què?
5: Aquí han d'anar al notari... Aquí... Oh, no,
2: això
5: no
2: fa està... una intel·ligència artificial.
5: No està fet, eh?
2: Notari, ara ja no... O sigui, prou, aquí no...
5: No està fet.
19: No està fet. Jo, a mi me sap una mica de greu per Hansi Flip, perquè ho està en bon paio. I els jugadors l'estimen tant. I ara vindrà Mourinho i tot es tornarà tòxic. I en Hansi Flip haurà de marxar perquè s'haurà buidat com el Pep Guardiola. i de dir, pues no, me n'he d'anar a Alemanya.
14: Doncs canteu tots amb mi.
15: Què?
14: Sí, sí, sí, Mourinho ja és aquí.
15: Un moment, un moment.
14: Sí, sí, sí, Mourinho ja és aquí.
15: És el Xavi Carol, sí, sí, cap d'Esports de la Competència. Bon dia i bona hora.
14: Bon dia, soc Xavi Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
15: Molt bé, Xarri, com estàs?
14: Com he d'estar? Estic exultant. Sí. Ahir el Barça va guanyar contra el Betis. Mm. I ha guanyat els 19 partits de Lliga a casa aquesta temporada.
15: Sí, senyor.
14: I a més, els culers ens van poder acomiadar de Robert Lewandowski.
15: Sí.
14: Llegenda blaugrana.
15: Doncs ell, Lewandowski, s'acomiada del Barça, es va acomiadar ahir. De fet, en una nit molt emotiva, va plorar molt.
14: Fixa't, un polonès que no havia mostrat cap emoció en la seva vida. Sí, bé, com tots els polonesos.
15: Però, a veure,
14: i ara sembla català de 12 generacions.
15: Però,
14: igual que Hansi Flick, un alemany que era més fred que el gel i ara té més sentiments que una pel·li de Disney.
15: Bueno,
14: som els millors els millors del món fent això.
15: Sí, fent el què?
14: Estuvant la gent.
15: No, no, però és que... Bueno, clar,
14: tu saps que a principis del segle XX a Viena hi vivien Stalin, Trotsky, Tito i Hitler?
15: A Viena, sí.
14: Doncs si haguéssim viscut a Catalunya els hauríem tingut recollint petxines a la platja, tots plegats, fent papa del surf, i ens hauríem estalviat unes quantes guerres.
15: Sí, ja t'entenc, perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
14: I amb la marxa de Lewandowski el Barça es veu obligat a fitxar un davanter centre a aquest mercat d'estiu.
15: És veritat.
14: I nosaltres ja sabeu que tenim un col·laborador que controla el mercat com ningú. És,
15: Fabrizio Romano?
14: No, no és Fabrizio Romano. Ell és,
3: Gerard Romero?
14: Tampoc, tampoc. Ell és cosí del Leo Messi, cosí segon d'Antonella Roccuzzo i l'autonomenat cosí de Diego Armando Maradona. Ell és Diego Messi i em comenten que ja el tenim al telèfon. Diego!
21: Diga!
14: Diego!
21: Digo!
14: Digo, digo, digo Diego, Diego Messi, soc Charlie Carol.
21: Buenos días, Xavi, pelotudo, ¿cómo andás?
14: Doncs mira, ando bien, Diego, ando bien. Estic molt bé. Et trucàvem per preguntar-te quin creus que serà el nou del Barça la temporada que ve.
21: Sí, acá veo diferentes alternativas, viejo. Una es Fabrizio Romano. No.
14: Fabrizio Romano, quin equip juga?
21: El, uno de una pizzería de Gracia. Y otro es Julián Álvarez, el Atlético de Madrid.
14: Home, Julián Álvarez, una bona opció, eh?
21: Se va a ir al PSG. ¿Por qué? Porque tienen plata y el Barça está más tieso que un espárrago. Hay otra opción que es Joao Pedro del Chelsea.
14: Joao Pedro del Chelsea, sí señor, jove y talentós.
21: Y no se va a mover el Chelsea, porque el Barça es más pobre que un asado de piedras.
14: Ja, vaja, després diuen que també hi ha una opció que és Lautaro Martínez de l'Inter de Milà.
21: Muy bueno y consagrado. No va a venir al Barça ni de pedo, loco.
14: Tampoc.
21: ¿Sabes por qué?
14: ¿Por qué?
21: Porque el Barcelona es más pobre que ir a misa solo por la hostia.
14: Bueno, sí. Sí, això ha quedat clar, sí, el Barcelona és pobre.
21: Fichar, no vais a poder fichar ni a Murici, el delantero del Mallorca, que parece un asesino a sueldo, desde el respeto. Entonces, tenés que acertar y yo te puedo recomendar un par de delanteros que tengo yo en nómina.
14: Ya, pero...
21: Sabes que tengo una agencia de representación.
14: Sí, Diego, por ahora no es momento.
21: Tengo, por ejemplo, tengo a Sergio La Pepona Rodríguez, que es un delantero tanque.
14: ¿Sergio La Pepona Rodríguez?
21: Delantero tanque, pesa 170 kilos el hijo de puta. Te puede arrastrar un tractor con la mandíbula.
14: Déu-n'hi-do, un home fort.
21: Fuert, y cerrando muy fuerte las nalgas.
14: Ya, ya, ya, d'acord.
21: Yo también tenemos a Carlitos, discoteca Páez. Le llaman discoteca, por lo que ya podéis imaginar, Charlie. Le gusta más salir de fiesta que Ronaldo el Gordo.
14: Ya, d'acord, Diego, ya trucarem. Cuídate, una abraçada, ¿eh?
21: Una abraçada, però les voy diciendo que vayan calentando.
15: Sí, sí, perquè vistes les opcions, jo crec que qualsevol d'aquests tres acabarà al Barça.
14: Bueno, escolta'm...
21: Vale, de acuerdo, pues muchas gracias, Joao.
14: Gràcies a tu. Un aplaudiment per Diego Messi. Bueno, perdona, ara que parleu de deports, podem acabar amb tanta pajarada, ja, sisplau, perquè...
15: No sé què està parlant.
18: Què vol dir pajarada?
14: Bueno, pajarada. Vull dir, aquí, aquest fi de setmana, hi ha hagut una notícia, un titular.
15: Sí?
14: Podeu llegir la notícia vosaltres? A mi me fa fàstic llegir.
15: Sí?
14: I em fa encara més fàstic llegir la premsa.
15: A veure...
14: És un titular del periòdico.
15: Sí, el titular diu... La quarta edició de la cursa Can We Run reuneix 1.000 corredors i els seus gossos a Santa Coloma de Gramenet.
14: Ojo, Ojo. El món se'n va a la merda.
15: Però què diu? Amb què?
14: Home, què està passant aquí? Això és un esport?
3: Home, corre amb el gos.
14: Estem convertint en un esport el que abans en dèiem treure a passejar el gos?
3: Jo que sé, però al final acabes fent exercici, fas les passes i el gos també. I
14: siguem serios. A mi ja em sembla delictiu que la gent corri pel carrer. I a Santa Coloma, si veus algú corrent pel carrer,
3: no,
14: ja penses, hòstia, algú haurà fet.
3: No, home,
14: home, per favor.
3: No.
14: I si va amb un gos al costat, penses, mira, sort que el persegueix un gos polecida. Sí, home, sí.
3: Prou de clichés i de tòpics barats,
14: sisplau. Sí, home, sí. Escolta'm, per no entrar en el nom de la cursa.
3: Què és?
14: Can We Run.
3: Ah, Can
14: Com dient, podem córrer nosaltres?
3: No, però Can ve de gos.
14: Fixa't, Can és gos,
3: eh?
14: Ojo, eh? Can We Run.
19: Ni una en català.
18: Ojo, eh? Junta paraules barrejant llengües.
14: Ojo, bueno, barrejant en anglès.
15: Hi ha molts turmells torçats només per entendre això, sí?
14: Ojo, mira, jo aquí puc parlar amb... en propietat,
3: sí,
14: perquè sóc l'animalista d'aquesta taula.
3: Sí.
14: El meu amor pels animals, sí, vull dir, està de... contrastat.
3: Sí.
14: Per mi, allò, l'animal preferit, la perdiu. La perdiu en escabetx. Fixa't si m'agraden els animals.
3: No, clar. I però... si és en escabetx, perquè ara li agrada.
15: Vostè té gos, ja ho hem explicat.
14: Sí, senyor, sí, senyor, sí, jo tinc gos, que és el millor amic de l'home.
3: Sí.
14: Just per sota del barman.
3: Però què dius?
14: Perquè, sí, home, primer seria el barman. El millor amic de l'home
3: és el barman.
14: Sí,
3: el segon el gos.
14: El gos, a mi em veu entrar a casa i no em té preparat un whisky on the rocks.
3: No, clar.
14: El barman, sí. Sí. Que la coneix.
3: Sí.
14: Però escolta'm, a la cursa aquesta de gossos i amos hi veig maltractament animal.
3: Mm.
14: Qui ha guanyat la marató aquesta?
15: Mira, els dos primers classificats van ser els amos dels gossos Coa i Coco.
14: Coa i Coco.
3: I no existeixen...
14: Més que gossos semblen discoteques de Lloret de Mar.
3: Sí, sí.
14: Discoteca Coa.
3: Sí.
14: Discoteca Coco.
3: Sí.
14: Disco Coco, xiques entren gratis.
19: Buah, perdoneu, però ja no es pot dir amos, eh? Els gossos no tenen propietaris.
14: Bueno, què?
19: Ja no es diu és amo d'un gos.
14: Ah, no?
19: És políticament incorrecte, ara és a dir... és el seu humà,
14: sí.
19: O és el seu referent, o és el seu tutor legal.
14: Però el seu tutor, nens, però on porten els gossos? A parvulari perquè facin parellets,
19: no,
14: o què?
19: No, bueno, tot arribarà, eh?
14: Mira,
19: tot
14: escolta, arribarà. Xaval, calma't una mica.
19: Si jo no dic res, jo...
14: Que sí, que sí, que ja sé que de petit vivies en una riera, i el teu millor amic era un gos petaner, i estem d'acord. Jo sé que als gossos els agrada córrer, però qui ha de córrer en una cursa és el gos. No l'amo.
15: No, clar, sí, clar.
14: Jo us he explicat alguna vegada. A mi m'agrada que el gos pugui córrer enmig de la natura.
3: Sí.
14: Per això jo... També m'agrada anar a passejar el gos.
3: Sí?
14: Jo passejo el gos amb el cotxe.
3: Ja, va.
14: Jo...
3: Em posa dins...
14: Què? Escolta, posa... bon invent,
3: no,
14: eh?
3: No, posa...
14: Jo agafo el cotxe per passejar el gos.
3: Mm-hmm. I el posa dins el cotxe, el gos?
14: Sí, home. I que l'embruti?
3: Home!
14: Que m'embruti la tapisseria, vinga,
3: no.
14: Hombre.
3: I com
14: no,
3: ho
14: no,
3: fa?
14: No, jo el passejo amb la corretxa.
3: Sí.
14: Pujo jo al cotxe.
3: Sí.
14: Obro la finestreta.
3: Sí.
14: Trec el braç per la finestra.
3: Sí.
14: I el gos va lligat amb la seva corretxa.
3: Sí.
14: Bueno, vull dir que...
3: Però que va en punt mort o com va això?
14: No, sí. Res, ja anem per la rebaixada.
3: Per la rebaixada?
14: Vaig conduint per la rebaixada. Sí. Li agrada agafar curves.
3: Sí. El gos?
14: Sí, sí, tu saps com disfruta corrent el gos? Jo ho veig pel retrovisor.
3: Mare,
6: un moment. Es nota que és l'animalista a la taula.
14: Claro.
3: Sí, sí, sí.
14: No apreta tant a córrer com el cotxe. Jo pot fotre el cotxe 120, per la rebaixada.
3: I el gos?
14: I el gos, pues, va darrere, una mica.
3: I el gos darrere content?
14: Sí. Bueno, a partir dels 70 quilòmetres el gos ja no corre.
3: No vull saber.
14: Sí, sí. No, és un gos molt espavilat,
3: home,
14: eh?
3: Home, sí, molt espavilat,
14: ojo, eh?
3: Sí.
14: A partir dels 70 quilòmetres per hora ja fa com esquí aquàtic sobre la carretera.
3: No.
14: Va fent tombarelles i tot.
3: Prou.
14: Sí.
3: Prou, no.
14: És un espectacle, eh?
3: Sí, home.
14: Va amb les paulles així que va sortint xispa, ja.
3: Però avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
14: Tot seguit les repassem.
22: No cal moure't de recu per escoltar La Competència.
3: Aquesta setmana el govern i Esquerra Republicana han d'enllestir les negociacions de pressupostos.
19: Ara sí, els pressupostos catalans, eh? Molles, tites.
14: Sí, sí, un momentet, Mohamed.
19: Va, que arriben els pressupostos, vinga, al Festival de la Molla, Mollavera Sound, m'entens? Què hem passat de demanar el pas sencer a que ens fiquin el crostó sec pel cul? És que és això,
14: ai, realment. Que és bo, nena, és que és bo, el crostó del pa.
3: Bueno, però un moment, que...
14: El crostó del pa calentet, acabat de sortir del forn, eh? Allò quan vas a la fleca.
3: Sí.
14: Però... Quina barra t'agrada més, Angelines? Sóc clienta VIP.
2: és clienta VIP al forn.
8: Al forn, sí, llavors me deixen escollir la barra.
2: Clar, però...
8: Què t'agrada més, Angelines? Aquesta més blanqueta?
2: Blanqueta?
8: Aquesta més torradeta?
2: Torradeta, sí.
8: Què voleu que faci crec-crec?
2: Que faci crec-crec.
8: Que estigui calenteta, eh?
2: Sí.
8: Una bona barra calenteta sempre.
2: Sí, a vostè li agrada el pa acabat de sortir del forn.
8: Ah, exacte, aquell cruixí. Aquell de rebentar-te les dents si no mossegues en bon angle i que se't queden molles d'aquelles esmolades clavades a la geniva.
2: Però com a experiència...
8: Et sagna una mica la geniva, però allò és plaer, és plaer. A mi m'agrada comprar el pa i anar mossegant el crustó de camí cap a casa.
2: Sí, molt bé.
8: I si de camí cap a casa em trobo algun iogurín,
2: bueno,
8: jo vaig menjant la barra, però mantinc el contacte visual.
2: Sí.
8: Saps com volem dir... Bueno, ja m'enteneu.
2: Sí, bueno... No,
8: la baguette sembla, com una metàfora.
2: No, és cap metàfora. Noelia, sisplau.
9: Aquesta setmana podrien aprovar-se els primers pressupostos de la legislatura que fa més d'un any i mig que funciona amb els pressupostos de fa 3 anys. Per què hi ha un grill?
8: Hi ha algun missatge que li ha arribat a algú?
2: Un moment. No és un efecte nostre, això?
8: Això és un telèfon.
18: Potser és un grill real.
2: Literal. Sí. Bueno, divendres va venir un senyor amb un gos i no ho sabíem. Vull dir que un grill... Algú ve d'un poble molt, molt, molt de grill?
10: A veure, sisplau, els que vingueu de Cabralunya, aixequeu la mà.
15: Potser ha vingut Jordi Ríos i ens ha fet el grill altra vegada.
19: Va, és increïble.
10: Escolta, jo sóc l'animalista de la taula.
2: No, sí.
10: Deixeu-me a mi a veure si trobo el grill que el mataré d'un cop de sabatilla.
2: Deixi-ho estar. No,
15: on érem, nois?
2: No ens despistem.
9: Sí, reprenem-ho. Dèiem que aquesta setmana podrien aprovar-se els primers pressupostos de la legislatura que fa més d'un any i mig que funciona amb els pressupostos de fa 3 anys.
10: I espera't, eh?
9: Sí. Bueno, no cregui perquè Esquerra ja ha convocat el Consell Nacional perquè aquesta tarda vali que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos.
19: Perdoni una cosa, convoquen el Consell perquè a Bali que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos? Un dilluns al vespre? És això de on vas, carinyo? No, vaig a avalar que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos. I ara torno.
8: No, escolta, però aquí la notícia d'avui és una altra, eh? Esteu enfocant el focus, diguéssim.
2: Enfocant el focus,
8: el punt de mira, eh?
2: Sí.
8: Vull dir, no. Avui no esteu fins.
2: Segons vostè, el punt de mira, la notícia del dia, quina és?
8: La notícia? Bueno, nenes, ho heu llegit o no?
2: Home,
8: diu el què, un home? La Shakira?
2: Què ha passat ara amb la Shakira?
8: Com que ha passat amb la Shakira?
2: Un altre disc, no?
8: La Shakira tenia raó!
2: No, un moment, ha picat molt fort la taula i han baixat a la planta 2.
8: Home, per favor, la Shakira tenia raó. Finalment, l'Audiència Nacional li han dit que no ha comès cap frau fiscal.
2: Pot ser que hagi barrejat els papers del cas Pujol amb el de la Shakira?
8: No, que no ho he llegit.
2: No,
8: home, que li han de tornar, es veu que li han de tornar 60 milions, que li havien retingut.
15: Ha sortit fa, fa una horeta, això.
8: Tu t'imagines la de diners que has de tenir perquè et facin una retenció de 60 milions?
18: Sí, sí.
8: Al compte corrent i tu segueixes...
18: Continuïs amb la teva vida.
8: Tu continues amb la teva vida tal qual, eh?
2: I que te'ls tornin i que tu...
8: Ojo, ja ho deia ell, eh? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen.
2: I ho deia així, pell de gallina.
8: I facturen mucho.
2: Sí.
8: Y encima saben contar mejor que los subinspectores de Hacienda. Que s'han equivocado.
2: Increïble. Deuen haver arribat a un pacte. Bueno, no sé com van aquestes coses.
8: No, en un pacte hi haguessin arribat per un pacte, però no, aquí li han donat la raó a ella.
2: Sí.
15: 8 anys estan d'esperar.
8: Nenes, què faríeu a vosaltres si de cop i volta...
2: Sí.
8: Us entressin 60 milions d'eurets al compte corrent?
2: Sí.
8: Jo aniria a fer-me els pits nous a algun país sud-americanet. Que tenen els millors cirurgians estètics estan a Venezuela.
2: Sí,
8: Venezuela, per exemple?
2: Sí, ara és el moment.
8: Bueno.
2: Sempre és el moment.
8: Fi de setmana, fa un mes que vam anar de fi de setmana allà a Madrid.
2: Ah, pensava que no va dir a Venezuela.
8: No, però bueno, vas a Madrid al barri Salamanca, és com està Venezuela, eh?
18: Sí, com...
8: Tot de venezolanos, però escolta'm, gent amb diner, eh? Tot de dones venezolanes operades, totes amb la mateixa cara, molt bé. Molt bé. Saps que són venezolanes, però totes són iguals.
2: Home, què diu, això?
8: Han passat pel mateix cirurgià.
2: No, què diu,
8: sí, els hi vaig demanar el contacte, sí. Era el mateix telèfon, sempre.
2: Sí. Bueno, suposo que és el codi de truques de l'estranger.
8: Doncs escolta, jo em faria els pits nous, amb 60 milions d'eurets.
2: Sí.
8: Faria els pits, fixa't, i a cada pit m'hi faria fer una guardioleta. No, ja que estàs, vull dir, un mugró d'aquests... El mugró que anés amb velcro.
2: Però què diu?
8: Que el poguessis... Cuites. Ah! Te treus el mugró i a la ranura i pots anar ficant monedetes.
2: Bueno,
8: fas una guardiola per guardar-hi els milions que em sobren.
2: Va, doncs ja hem donat la notícia, esta Shakira, o sigui, la Hisenda espanyola...
8: Doncs ja està, fins aquí la diversió del programa d'avui.
2: No, home, no,
8: ara què parlareu, ara?
2: No, havia d'acabar d'explicar la Noelia tot això, la negociació pels pressupostos, el del tren aquest de la bruixa... Ara ho explicarà.
7: Sí, la recta final de les negociacions dels pressupostos coincideix amb l'informe d'un grup d'economistes que dèiem abans, que assenyala que Catalunya s'empobreix i es degraden els serveis públics perquè es fomenta massa el sector del turisme i es paguen sous molt baixos.
16: Què dius ara? Quina sorpresa! Qui ho hagués dit, això? Que això de vendre'ns el país al turisme, apostant-ho tot als porcs i a generar moltes feines molt mal pagades, sortiria malament per Catalunya. Bueno, és que quines coses,
11: no cridis, vinga.
16: No estic cridant. No, et calmaràs una mica perquè no estic cridant. Potser dins del teu cap estic cridant.
11: Potser sí.
16: Però ets tu que està projectant el crit que hauries de fer i no estàs fent. M'entens?
11: Hauria de cridar jo.
16: Sí, hauries de cridar tu. Jo no estava cridant, eh? Això és un titular d'impacte, això que deia la Noelia. Però d'impacte molt relatiu. I ens ho sabíem nosaltres, això.
11: No, però és un titular d'avui.
16: Calla un moment, que tinc un altre titular d'impacte, però d'impacte relatiu. Atenció, tecnologia, si fas treballar moltes persones en una indústria càrnia, però cadascuna d'aquestes persones cobra 7 euros l'hora o fins i tot menys, qui guanya diners i qualitat de vida no són els treballadors ni els porcs. Gràcies. Aquest és un altre titular.
11: Una mica llarg per ser titular, però...
16: Que ens, perdona, ens arriba un altre de més curtet.
11: Sí?
16: Titular d'impacte relatiu.
11: Un altre?
16: Lewandowski marxa del Barça després d'uns anys a Barcelona jugant a futbol i ballant TikTok, a decidir que vol estalviar-se el maluc de Titani. Moltes gràcies per tot, Levi.
11: Molt bé, doncs fins aquí els titulars d'impacte relatiu.
16: Gràcies a vosaltres.
11: Gràcies.
7: A l'informe Fènix també expliquen que el nombre de treballadors ha augmentat molt aquests últims 20 anys, però que la desocupació no s'ha reduït i assenyalen clarament que l'arrel del problema és el model productiu.
20: Sí, el model productiu.
11: Bon dia, Nani.
20: Hola, bon dia i tal.
11: Bon dia i tal, sí.
20: Sí.
11: Bon dia i tal per tu.
20: Bueno, bon dia sigui el dia que sigui. No hi ha res més de pobre que saber quin dia és.
11: No saps quin dia vius tu, no?
20: No.
11: Avui és dilluns.
20: Per què? O sigui, dilluns, per què? O sigui, per què teniu el temps així com en trossets?
15: Creus que els dies de la setmana és un invent dels pobres?
18: Ets negacionista del calendari gregorià, directament.
20: Sí, no, i del temps, una mica, clar. Perquè el temps a vosaltres us passa més lent, però no per una qüestió de relativitat, sinó per una qüestió de pobresa.
8: Jo el calendari, per exemple...
20: Si m'està fent llarg el dia, doncs això és que no tens diners.
18: Sí, però també els rics es moren al final,
20: Sí, lo de la fortuna mutable, però això ho estem arreglant amb la IA,
18: Sí.
20: No? O sigui, dilluns, segons m'han dit, és el dia que torneu a la feina després de passar-vos dos dies descansant,
18: sí,
20: no?
18: Amb sí, sort. Del cap de setmana, sí.
20: I quan dic descansant vull dir traient la pols, cuinant els tàpers, no? Això m'ho han explicat.
15: Els tàpers de la setmana.
20: Hi ha gent que cuina tàpers de la setmana.
18: Sí, sí, home.
20: No estàs treballant, però estàs fent de ratatouille.
18: Bueno, això,
20: no?
18: Això es fa el cap de setmana, sí. Bueno, has de treure la pols, posar rentadores.
20: Pujar rentadora. O sigui, no teniu una senyora, per això.
18: Tu no saps ni el que és la rentadora, no?
20: No, jo
15: per tu és una persona, no, la rentadora?
20: Per mi és una persona i que cobra noblement i no sé, jo ho tinc tot darrere armaris. O sigui, tu obres un armari i pot sortir una rentadora, pot ser una secadora, pot sortir una senyora, tot acabat en vora. Jo us diria que em sap greu tot això vostre i tal, però l'empatia també és molt de pobres, així que només us vull deixar una píndola de saviesa.
18: Doncs mira, serà després de publicitat, perquè hem d'anar a uns quants anuncis i després tornem amb tu.
20: Això sí que és de pobres.
18: Home,
22: Nosaltres som la competència.
8: Un gran programa.
18: De dilluns a divendres.
16: Amb els Oscars.
23: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
24: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
0: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MDT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
17: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
13: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
25: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
26: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros.

0: elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris o modes ja Eco de Catalunya.
1: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo. Cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: a RAC1.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Direct ara és very sure. Doncs jo us explico per què. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure.
3: Que maca la música.
1: Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia.
3: Com a Noemi, que li diem Noé.
1: Exacte.
3: No? Sí. Canvia el nom. Però és la mateixa persona, eh?
1: Sí, sí. Els primers a respondre davant el perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10.
3: Exacte.
1: Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
4: Gràcies, Noemi. Va, que continuem a la competència parlant de llengua i salut, perquè un estudi assegura que fer servir una llengua que no és la del pacient pot perjudicar la salut del pacient.
5: Sí, i també pot fer que el pacient perdi la confiança en el metge, que se senti menys tingut o que hi hagi errors en el diagnòstic. D'això se'n diu discordança lingüística.
6: Home, a mi em passa que dos per tres, això.
3: Sí?
6: Ja sabeu que jo intento anar al metge dues vegades.
3: Dues vegades a l'any? Al mes? A la setmana?
6: Al dia, una al matí i una a la tarda.
3: És que vostè va massa al metge.
6: Bueno, va massa. Ja arribaràs a la meva edat.
3: Home, però una cosa és anar al metge perquè ho necessita, l'altre és a passar l'estona i emprenyar.
6: Jo és una barreja de totes dues coses. Jo sóc un mista. O sigui, jo quan entro a l'ambulatori, els administratius s'amaguen sota la taula.
3: Bueno, doncs ja té una pista de que no és gaire benvingut.
6: Mira,
3: ja ha tingut males experiències vostè amb els metges.
6: Miri, la confiança amb el doctor és fonamental, amb el metge. Jo abans entrava a la consulta i ja em coneixien. Només veure'm, ja em dèiem... Bueno, farem el mateix de sempre, avi, lo de sempre...
3: I què era el mateix de sempre?
6: Guants de làtex i un examen de pròstata.
7: segur que anava al metge.
6: Sí, el doctor i jo ens enteníem molt, però ara tot ha canviat molt. A més, d'aquí a pocs dies ja passarà a consulta la intel·ligència artificial.
3: Efectivament, ja no calen metges,
7: No.
3: Ara amb la intel·ligència artificial guanyarem rapidesa en les consultes i molta més empatia amb els pacients, Provi-la, avi,
6: Aviam, provo jo una intel·ligència artificial.
3: Provi,
7: que és un metge,
3: Vostè li parla a l'ordenador, l'ordenador li farà el diagnòstic.
7: Però en tot cas estàvem parlant d'aquesta, no sé si això la intel·ligència artificial ho ha millorat, però d'aquestes dificultats que hi ha a l'hora de, per exemple, expressar-se en català.
3: No, no hi ha cap problema. La intel·ligència artificial, ja us he dit que guanyarem rapidesa en les consultes i molta més empatia amb els pacients.
6: Molt bé.
3: És molt més comprensiva,
6: Bueno, aviam. Hola, bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
8: Dos? ¿Tiene dos? ¿Dos qué?
6: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tosí.
8: Del verbo tosí. Entendido. Instalando idioma inglés.
6: ¿Qué fa?
8: Tosí quiere decir ver.
3: Tosí.
8: ¿Qué quiere ver? Welcome, bienvenido.
6: No.
8: How are you, motherfucker?
6: Bueno, una cosa...
3: Què us sembla?
6: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
8: Mal de coll? ¿Le sienta mal comer col?
6: No.
8: ¿No le gusta la verdura?
3: Vaja.
8: Vamos a ver. Diga 33.
6: 33.
8: Lo siento. No le he entendido.
6: Vaja.
8: Diga 33.
3: Que potser li ha de dir.
6: 33.
8: Lo siento. No le he entendido.
3: Estarem aquí fins demà.
8: Diga en voz alta otro número.
6: ¡Un altre número!
8: Lo siento, no me ha entendido. No,
3: ara sí que...
8: Levante el brazo y diga 1936.
6: Com, 1936?
3: Amb la malsada,
6: Un moment, un moment. Bueno, farem com si no hagués sentit.
3: Sí.
6: També li volia consultar, em fa mal la cama.

0: ¿Le pasa en la cama? ¿Duerme mal en su cama?
1: No, que di que si camino em fa mal.
0: Buscando fotos de la mine ya mal.
1: No, deixa-ho estar. És ben bé que no sabria detectar ni si tingués l'antivirus.
0: Instalando antivirus.
1: No, antivirus. Antivirus. Que no m'entén quan parlo en català? Em pot fer un diagnòstic?
0: Claro. Implementando diagnóstico.
1: D'acord.
0: Diagnóstico implementado.
1: Sí.
0: Está usted muerto.
1: Bueno, si més no ha anat ràpid, sí, la seguretat sí, sí, social. Bueno, moltes gràcies.
0: Lo siento, no l'he entendido.
2: És igual. Deixi-la estar, deixi-la estar.
1: Pues se'm va cagar la via aquesta màquina. Total, que ja sabeu això, si no us entenen la vostra llengua, és possible que la caguin.
2: No, avi, sisplau, no s'adormi.
1: Vols veure una cosa que entén de llengües?
2: No, va, vinga, ara tornem. No,
3: vinga, va.
4: RAC 1.
5: Tot el camp.
6: Para,
5: deixa de queixar-te i puja.
6: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
5: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
6: La bufanda i la samarreta, genial.
5: Doncs l'uniforme, culer.
6: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap... Tio, t'has passat.
5: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
7: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just Desvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
10: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
11: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
10: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
12: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

0: Ganas de mes, ganas de bombón.
1: Hermana al alto bar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
6: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
10: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
10: a Android Auto
9: i a Apple CarPlay.
10: Tots els podcasts de RAC1.
9: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
10: Noves funcionalitats premium.
9: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
10: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
11: RAC1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
13: Les notes del nen, les obres a casa...
12: El manteniment del cotxe...
13: Ah, no, això no és cap càrrega.
14: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
15: Peugeot.
16: És tan tendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
17: I la Cindy ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
18: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: David, ¿dónde andas?
21: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
20: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
21: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
20: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
21: Antonio,
22: marchando, otro Colacao.
21: Eres el mejor.
22: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
26: Perfecte.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Bé, doncs nosaltres tenim pràcticament un minut i això s'acabarà a últims instants del programa. Però
5: sí, però
4: que,
5: bueno, si voleu, jo tinc moltes dades que he estat buscant, per exemple...
4: Dades de què?
5: Del que podria ser el nou entrenador flamant, nou entrenador in pectore del Mourinho del Madrid.
4: Del Mourinho del Madrid.
5: Ara que torna al Madrid seria la segona...
4: Però no cal vale. Ara tampoc. Si no és encara oficial, no.
5: No, però una mica perquè sapigueu una mica... Jo he estat estudiant el tema i heu de saber, per exemple... biografia. Mourinho va néixer a Varsovia el 1988.
4: Però què dius?
5: Ho posa a la Wikipedia.
4: A veure. Perdona, pot ser que tinguis la pestanya del Lewandowski?
5: Ah, merda, sí.
4: És que, clar...
5: És que la vaig obrir ahir per saber...
4: És que és un desastre.
5: No, bueno, doncs...
4: No, bueno, pos, no.
5: Mira, va néixer a Setúbal, Portugal. Ara entenc sí, perquè parla així com dolç, no? De...
4: No parla dolç.
5: O xogadors.
4: Parla portuguès.
5: O xogadors.
4: O xogadors, sí.
5: O xogadors,
4: sí.
5: O jornal. Televisió
6: de Galícia. Realment
5: televisió de
4: brillant. Molt treballada.
6: Tanques els ulls.
4: Escolta,
6: i és
4: que ho hem de deixar aquí, però tornarem demà a la competència. Feu bon daix! Va, que ara arriba Marc Giró i el Vostè primer, però abans les notícies de la una.
5: Us
4: Núria
5: agradarà
4: Travessa.
5: Saber que la Wikipedia també especifiquen que Mourinho té els cabells blancs. Per què? La pregunta correcta és, per què no?
4: Uh-huh. I per això tu creus que per fer aquest acudit hem d'interrompre-ho tot?
5: Ah, no era
4: tot.
5: Un acudit, era una dada.
4: Ah, era una dada.
5: I com que vist en Xavi Rocamora, que també és com,
4: sí,
5: com així...
4: Sí,
5: no?
4: Sí, sí. Tu creus que la Núria Travessa encara ni l'hem pogut saludar per aquesta xorrada que acabes de deixar anar?
5: Brigado.
4: Sí, brigado, sí. Abrigado. Núria Travessa, ara sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Xavi Rocamora, bon dia.
15: Bon dia.
4: Tot vostre.
7: Salvador Illa activa oficialment aquesta hora el projecte de la línia orbital ferroviària en un acte a Sant Sadurní d'Anoia al costat d'Oriol Junqueras. És un projecte recurrent de les últimes dècades, convertit ara en peça clau per desencallar els pressupostos de la Generalitat. La línia, recordem, ha d'unir Mataró-Vilafranca del Penedès i Vilanova sense haver de passar per Barcelona. Encara no s'ha aclarit com es finançarà tot aquest projecte. Tenim la Montse Martí pendent d'aquest acte. Mentrestant, també som al centre de Barcelona perquè uns 2.000 mestres es manifesten a aquesta hora en aquesta jornada de vaga del sector educatiu al barcelonès. Està seguint aquesta marxa l'Eudal Martínez.
29: Sí, una marxa que ha començat a Jardinets de Gràcia i que anirà fins a la seu del Departament d'Educació. Aquesta hora els docents que ja pugen pel carrer Aribau. I això que són aquests 2.000 i això que avui està plovent força aquí al centre de Barcelona. De fet, els paraigües avui guanyen en proporció a les pancartes, però aquesta pluja que no està aturant la reivindicació dels docents. Uns docents que avui també han fet una crida unànima als socis de govern, Esquerra i els Comuns, perquè no provin els pressupostos fins que es pugui resoldre aquesta situació, aquest conflicte al sector educatiu. En parlaven Yolanda Segura i Ignasi Fernández, portaveus d'USTEC i de professors de secundària.
30: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa.
31: El govern actua de forma irresponsable perquè està jugant amb allò del desgast del col·lectiu i de la mobilització. Quin dia posaran damunt de la taula una oferta substancial d'aquestes condicions?
29: Recordem que la propera reunió entre les dues parts serà dimecres.
7: El president andalús en funcions, Juanma Moreno, aposta per un govern en solitari, tot i haver perdut la majoria absoluta. S'ha quedat a 21.000 vots, ho ha anunciat a les portes de la seu del PP, on hi ha en marxa la reunió de la junta directiva.
6: Al final yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
7: Moreno diu que no té pressa, de moment no ha mantingut cap contacte amb el partit d'ultradreta. Israel ha interceptat com a mínim 5 vaixells més de la flotilla per Gaza quan eren en aigües internacionals davant les costes de Xipre, unes 250 milles nàutiques del territori palestí. En una de les naus viatgen com a mínim una activista catalana. Ara la marina israeliana els traslladarà tots a un gran buc de càrrega que serveix de vaixell pressor per anar fins al port d'Ashdod.
8: I ara els esports.
9: Comença amb una última hora de motor. Àlex Márquez sortirà de l'hospital aquesta tarda obra, després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. En té els detalls el Quim Salvador.
10: El pilot cerverí de l'equip Gresini ha estat operat aquesta nit passada a l'Hospital General de Catalunya de la fractura de la clavícula dreta que es va fer el terrible accident d'ahir al Gran Premi de Catalunya, i aquesta tarda ja rebrà l'alta hospitalària per marxar cap a casa seva a Madrid. També té una fractura marginal a la vèrtebra C7 que determinarà, segons l'evolució, quan podrà tornar a la competició.
9: Ho ampliarem al 14-15, també us direm, en futbol.
8: M'ha dit ara per cascos l'Ernest Ferrer, que era un clar exemple de mansplaining, com es digui, que és el germà de Marc Márquez, m'ha dit.
9: Sí, sí,
8: moltíssimes gràcies, Ernest, moltíssimes gràcies.
9: Però és exactament això, un exemple perfecte de mansplaining.
8: Marc Márquez és el germà de Marc Márquez, m'ha dit. M'ha posat cara com dient, t'agradarà saber-ho? Sí. Moltíssimes gràcies. Sí, sí, segueix amb els esports.
9: Sí, ho intentarem. Parlo de futbol ara. És que no serà fàcil. Hansi Flick signarà aquest migdia la renovació amb el Barça fins al 2028 amb opció a una temporada més. L'acte de la signatura està previst per les dues, just després que el tècnic alemany porti la Copa de Campions de Lliga al Museu del Barça acompanyat del capità Araujo i del president en funcions Rafa Juste. També en clau blaugrana us direm que Fermín López podria perdre's el Mundial per una possible fractura en un dit del peu que va fer-se ahir contra el Betis al Camp Nou. Segons Avançat Mundo Deportivo, els metges se l'estan mirant ara mateix, i mentrestant, a Madrid, diversos mitjans ja donen per feta l'arribada de José Mourinho com a substitut d'Álvaro Arbeloa. Només falta que es faci oficial.
8: I ara el temps.
7: Ara que parlàvem de la vaga de professors, ho dèiem, plou ara mateix al barcelonès, sí, també al Baix Llobregat, al Penedès, a l'Anoia i a l'Alt Camp, i també s'han format xàfecs intensos entre el Gironès i la Selva. De fet, aquestes properes hores es mantindran a les comarques de Girona, les de Barcelona, punts de muntanya del nord del país i també la Catalunya central. Seran localment intensos i no es descarta alguna calamarsada. Les temperatures seran més baixes que ahir, però a partir de demà es disparen els termòmetres.
8: Doncs escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavier Rocamora, i ens retrobem al 14-15, al punt de les dues, aquí a RAC1, tota la informació al 14-15, que ja ho he dit, eh? Vinga, endavant.
7: Fins ara.
8: No hi falteu.
9: Fins ara.
8: Fins ara.
11: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
8: Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Rumagosa, què
12: bon
8: tal
12: dia.
8: Estàs?
12: Molt bé.
8: Avui ens acompanyarà, havíem de començar amb la Mireia Giró, però encara no ha arribat, però que plou, doncs, bueno, aquí, prou amb quatre gotes a Barcelona, ens posem nerviosos. I llavors, afortunadament, tenim tots vostès Abraham Jiménez de Noa, bravo.
12: Bravo.
8: No tenim res del que havíem de fer, eh? Jo no m'ho perdria avui, perquè no hi ha el d'allò, no hi ha el convidat, no hi ha el Giró... No,
12: és el que té, que plou, cau amb quatre
8: Joel
12: gotes...
8: El Joel està de mala lluna, tu estàs pesadíssima i és una merda tot, eh? Bueno, a veure, amb tots vostès, Abraham Jiménez.
12: Aplaudit, no? Sí.
8: Sí, bueno, ho dic perquè tu estàs deixant, fas una dieta que has deixat
12: el
8: sucre i estàs al límit. M'esteu posant nerviosíssim, a més a més. L'altre, tot el puto matí ordenant llibres. Perquè no ordenis.
12: Estàs
8: jo no he estat mai bé. Jo no he estat... Estàveu bé vosaltres.
12: Un tranquil?
8: No, no, escolta, tu estàs nerviosíssim, has deixat el sucre, no sé per què l'has hagut de deixar ara. Que més, no podies fer-ho de les vacances, deixar
12: no.
8: El sucre. Per què?
12: Pues el deixaré quan jo vulgui, no?
8: Què? No, per
12: el
8: què?
12: El deixaré quan jo vulgui,
8: perquè
12: no,
8: vols fer l'operació en biquini, perquè tot això de la pressió estètica, tot això del feminisme, són femenina fins que ens en cansem.
12: Mira,
8: això de feminisme s'ha de ser les 24 hores del dia, i pressió estètica és
12: ser
8: top.
12: Ser coherent és molt complicat.
13: Esther, ¿y cuándo empezaste?
8: Pues hace una semana, una porta semana. Tres dies, està que fuma
12: una
8: pipa.
12: Una semana i tres dies.
8: I jo, que soy tan empático, pues m'ho estic menjant tot jo. Sort de l'Eder, que és una bassa d'oli. I el Joel també està impossible, Joel, estàs impossible, t'ho dic a la cara, perquè és que és així.
12: Ui.
8: No, no, és veritat. Amb tots vostès, Abraham Jiménez de Noa.
12: Ara, aplaudim o no?
8: Feu el que vulgueu. A mi què m'expliques? Joder. És que t'ho juro, el sucre... Ja... Pren-te una gominola, de veritat.
12: Que no, que faré el que voldré, hombre.
8: Collons. I l'altre, també el Joel, apunta't a la xocotxurro, que fa dies que no hi és, guapo, vegites braves. Xurro, xurro, joder, ja. És que al final el que em caurà bé serà l'Ernest Ferrer, fixa't tu. Que era el que trobava més passat de tots. Amb tots vostè, joder, Abraham Jiménez de Noa, empieza ja. Collons.
13: En 1916...
8: Bueno, a veure, anem a explicar una cosa. Voy a fer, sí. Vaig a fer un titular. Clar, tu ets... tatara... Tu ets net, com per dir-ho ras i curt, d'esclaus.
13: Exacte, exacte.
8: I això és una cosa que, clar, no hi havíem pensat,
13: sí.
8: Però tu ets net d'esclaus.
13: Sí, solo cuatro generaciones por debajo. Sí, sí,
8: i tu
13: sí.
8: Vens, la teva família viene a estar d'esclaus.
13: Viene de Nigeria, sí, sí. Los raptaron en Nigeria, que es un poco lo que voy a contar, y los llevaron...
8: Vale, vale, pues explico, era per fer un titular així una mica de, sí, sí, sí. Per captar l'atenció de la gent, que, clar, de vegades pensem que la gent, pues, tots venim sí, de la... Sí. Pues resulta que aquest senyor, els seus, pues eren esclaus. Endavant.
13: Sí, en 1916 nació en La Habana... Mi bisabuela Lázaro, ¿no? En la misma ciudad, 72 años después, nací yo. Un 17 de diciembre, que es el día... es decir, ella un 17 de diciembre y yo un 16 de diciembre. Ah. Ella se llamaba Lázara porque el 17 de diciembre es el día de San Lázaro, sí. En la religión católica. Y por eso estuve a punto de llamarme Lázaro, pero me adelanté como 4 horas antes, nací como a las 8 de la noche, y me pusieron, bueno, otro nombre bíblico, pero mi familia no tiene nada que ver con...
8: Y sí, pues que venía tu familia sin ser nada de eso. Una cosa, ¿y por qué te usas Abraham? Tú no sabes.
13: Por mi padre, sí.
8: Ah, val. Sí. Allò típic, el patriarcat, no?
13: Exacto, total.
8: Molt bé, que no fos casca.
13: Sí. Cuando tenía 7 años, mis padres se divorciaron, entonces yo me fui con mi madre y mi hermana a la casa de mi familia materna, donde habían 3 generaciones de mujeres, ¿no? Mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Mi bisabuela, con la cual yo viví cerca de 12 años,
8: caray.
13: Los recuerdos de mi infancia eran los cuentos de mi bisabuela, que ella se sentaba en un sillón de madera y me contaba todos los cuentos de su padre. Su padre había nacido, mi tatarabuelo Bartolo, nació dentro de una plantación de azúcar en Cienfuegos. Entonces las historias de mi abuela, que yo las recuerdo... Que
8: tu tatarabuelo eras...
13: Sí, nació dentro. De... Sí.
8: Va néixer esclau.
13: Exactament.
8: És fort, això.
13: Los cuentos de mi bisabuela, yo los recuerdo como pataquíes. Los pataquíes son como especies de parábolas que siempre tienen como una filosofía...
8: Pataquíes. Sí,
13: exacto, en la religión yoruba. Eran cuentos como muy mágicos, ¿no? Pero eran cuentos de verdad, ¿no? Pero yo era un niño y los recuerdo de esa manera. Básicamente, la madre de mi bisabuela, bueno, la capturaron en Nigeria... en el siglo XIX la llevaron a Cuba, bueno, a hacer el paréntesis que bueno, durante 2 siglos España llevó entre 12 y 20 millones de personas, lo cual está reconocido por la ONU como la fecha histórica, el hecho histórico más peor de toda la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, luego los amarraban, los llevaban con grilletes, los pelaban, tenían que hacer las heces en el mismo lugar y esa travesía duraba entre 6 y 10 semanas.
8: Madre
13: bueno,
8: de...
13: es decir, la madre de mi tatarabuelo viajó de esa manera y su padre también. ¿Qué lo conoció? Tuvieron la suerte, ella, que trabajaba en la casa de un señor español que vivía en Cienfuegos y no en un barracón donde los que trabajaban en el campo.
8: Sí, esta era de servicio doméstico.
13: Exactamente. Entonces, ahí había otro señor que habían raptado también en Nigeria, que se conocieron, que también era sirviente, y bueno, se hicieron pareja y nació mi tatarabuelo Bartolo. El que se escapó en algún momento, ¿no? El padre de mi tatarabuelo se escapó y más nunca supieron de él, ¿no? Y el último recuerdo que, según mi bisabuela me contaba a mí, que tuvo mi...
8: Venga, tu bisabuelo es filla d'esclaus.
13: Exacte.
8: Filla d'esclaus, ¿eh?
13: Exacte.
8: Es fort, això, ¿eh?
13: El último recuerdo que tiene de ella, que tuvo él, el padre de ella, de mi bisabuela, recuerdo, mi bisabuela,
8: sí.
13: Con la que yo viví, su padre... que esclavos, nació dentro de la plantación y sus padres, que eran los, digamos, los que sí raptaron, porque...
8: Sí, que venían directament de
13: Nigeria. Exactament. Entonces, el último recuerdo que tiene mi tatarabuelo, que tuvo mi tatarabuelo, era...
8: I els van raptar de Nigeria, sí. Diguéssim, espanyols, eh?
13: Exacte, sí. I los vendieron a otra família... Bueno,
8: no saben,
13: ellos no tienen claro si eran catalanes o de otro sitio.
8: Vale.
13: Pero bueno, se lo vendieron a otra familia... En Cienfuegos.
8: Vale.
13: Y el último recuerdo entonces que tiene ella, que tuvo él, fue haber visto a sus padres rezándole a una efigie de San Lázaro, pero no le llamaban San Lázaro, le llamaban Babaluaye. El tema era que estaban prohibida la religión y solo se podía profesar el catolicismo. Entonces ellos decían que era San Lázaro, pero para ellos era otra deidad. Entonces ahí viene y nace lo que se llama el sincretismo religioso y cultural, que se imbrica las dos religiones, las africanas y las católicas, y nacen unas nuevas religiones en el Caribe, ¿no? A partir de la prohibición, porque los esclavos tenían que esconder sus religiones.
8: Claro, porque los esclavos venían con la seva propia religión.
13: Exactamente.
8: Desde l'Àfrica, diguéssim.
13: Hay otra cosa que también eran los nombres. Ellos no decían sus nombres, porque claro, le ponían nombres, ¿no? Nombres blancos, nombres españoles sobre todo. Y claro, y ellos nunca, como una manera de proteger su pasado y su historia, no reconocían cuál era su nombre africano, nunca decían su nombre a nadie.
8: Tot i que el tenien, clar.
13: Exactament. Y bueno, ellos fallecen, bueno, el padre se escapa, la madre de mi tatarabuelo fallece, y a mi tatarabuelo sí le llega la abolición de la esclavitud. Y cuando sale, que le llega la libertad, cuando abolen la esclavitud en 1896, él lo primero que hace es pregunta dónde hay una iglesia de San Lázaro. Y le dicen, bueno, es en La Habana, Cienfuegos está en el centro del país, viaja hasta allá, y bueno, le pone una vela y tal, y casualmente su hija, que es mi bisabuela, nació un día de San Lázaro, y por eso se llama Lázaro. Todo esto...
12: ¿Te puedo preguntar, sí, este bisabuelo que quedó libre, de qué trabajó?
13: Bueno, luego ahí hizo como sastrería, ¿no? Y limpiaba como zapatos en La Habana.
8: Sí. I el teu rebesavi va treballar a la plantació o també era servei domèstic? Això ens ho explica la disciplina. Decidia segons el tipus, segons la morfologia o jo què sé què, de l'individu.
12: I deixa'm dir, perquè és que és un llibre meravellós, Amada, de Toni Morrison, que l'ha publicat Segona Perifèria i que explica tot això, que és
8: increïble. Increïble.
13: Bueno, sí. Bueno, y luego ya nací yo en esa misma ciudad. Todo esto lo cuento porque cuando yo llego a Barcelona yo no tenía conciencia de mi negritud, ¿no? Fue Barcelona la que me regaló a mí mi negritud. Porque claro, yo vengo de un país donde está mezclado, donde hay, bueno, había unos taínos, con los españoles los exterminaron, pero no quedó nada de eso, y trajeron los africanos.
8: ¿Había unos qué, perdona?
13: Se llaman taínos.
8: ¿Qué son ellos?
13: Bueno, los indígenas que había en Caribe.
8: Vale,
13: sí, que
8: perdona.
13: Por eso es que nos dicen a los caribeños que somos más suaves, porque nosotros no, los taínos no tenían armas, solo jugaban, fumaban, eran como felices, ¿no? No eran como los mayas y los aztecas, que sí tenían armas, eran como más sangrientos. Los taínos eran una gente suave, ¿no?
8: Vale.
13: Música, vamos a bailar, a comer, a divertirnos, sí. Vale. Pero los exterminaron todos. Al menos en los de Cuba. En Dominicana sí quedó como algo y tal, los de Cuba.
8: Y van a exterminar
13: los españoles. Y claro, entonces trajeron los africanos.
8: Como se entera Isabel Díaz Ayuso. Sí.
13: Entonces trajeron los africanos.
8: A ver qué digo yo.
13: Entonces trajeron los africanos más los españoles que estaban ahí, y de esa mezcla nació lo que se entiende hoy como lo cubano, que en un momento le llamaron lo criollo, ¿no? Que es la mezcla entre lo español y lo africano.
8: Vale.
13: Entonces yo vengo de un país donde, hay esa mezcla, pero donde hay muchos negros, y yo nunca, bueno, por más que haya mucho racismo estructural, sobre todo, bueno, por ejemplo, en 67 años el gobierno, hay muy pocos negros en el gobierno, menos del 10% de la población son los que acceden a la universidad, no hay empresarios negros, los negros viven en los peores barrios y tal. Los policías en la calle solo detienen a los negros, pero en mi experiencia, obviamente hay otros negros que pueden tener otra experiencia de vida. El racismo que yo viví en Cuba fue estructural, ¿no? Entonces, hasta que no llegué a Barcelona, no fue que yo, esa cotidianidad tan marcada por mi color de piel, que yo me descubrí como negro, ¿no? Obviamente en Cuba hay mucha carestía, hay mucha precariedad, pero hay espejo. Entonces yo me miraba al espejo y me veía que era negro, ¿no?
8: Sí, sí, sí.
13: Claro, pero yo me asumía como una persona, como un humano, ¿no? Yo no tenía esa identidad, ¿no? Y por eso rescato esta primera historia familiar, que a partir de esa discriminación que yo vivo a diario y cotidianamente en Barcelona, he tenido que reconectar con ese pasado mío para sentirme negro, y también para pasarle todo eso a mi hija. También llego a todo esto porque, bueno, la semana pasada tuve como la noticia de
8: Calle,
13: que es muy, muy sorpresiva, porque ni siquiera yo conocía la institución. Me dieron un premio, la National Association Black Journalists, ¿no? Es la asociación de periodistas negros de Estados Unidos, que, bueno, es muy prestigiosa. De hecho, cada vez que gana un presidente de Estados Unidos tiene que ir ahí a dar un discurso y tal, y me dieron el premio Periodista del Año extranjero.
8: Caray, entonces, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Però a més és un premi el que no que te'l donen sense haver-te... Sí,
13: jo ni sabia que existia aquesta organització i és un premi que tu no te postules. Ellos te escogen, ¿no? Y básicamente sí, porque, bueno, ellos reconocen a periodistas internacionales que, bueno, que se preocupan por la diáspora africana y, sí, bueno, y que no están en esa categoría en los medios estadounidenses, porque, claro, es una institución de Estados Unidos, claro, donde, claro, sí hay un empoderamiento, pese a todo el racismo, ¿no? Hay un empoderamiento de la vida. Entonces fue como muy sorpresivo y todo eso me hizo conectar con el pasado, ¿no? Y viajé a mis infancias y recordé una canción que formó parte de mi banda sonora de mi juventud que dice así. A ver.

0: Un poco lo que cuenta la canción es eso, ¿no? Como la diferencia entre el hijo de un constructor... Cuenta la historia de una escuela de arte, sí. Como el hijo de un constructor, bueno, la tiene más difícil que el hijo de un doctor, ¿no? Un poco ese racismo sistémico, ¿no? Y, bueno, básicamente la sesión iba por ahí, ¿no? Y que, bueno, que mi día a día ha sido como muy duro aquí. De hecho, cuando me preguntan en entrevistas y tal, me dicen, bueno, ¿qué es lo más duro del exilio? ¿Qué ha sido lo más duro de mi guerra? Yo siempre digo que es el racismo, porque es algo para lo que yo no estaba preparado, es algo que me ha costado mucho gestionar y es como muy incómodo en ese sentido.
1: Tú estás en una lista, ¿eh? ¿Tens una lista?
0: Sí, de hecho, en algún momento haré algo con eso.
1: Claro.
0: Es tan asombrosamente y lamentable que... Es que es muy difícil que yo salga un día a la calle y que no me pase algo, ¿no? Como un gesto, una mirada, un hecho. Por ejemplo, ahora cuando venía caminando para acá estaba lloviendo, iba caminando por una calle, por Casanova,
1: sí.
0: Y viene una niñita saliendo de una tienda, ¿no? Y yo, pero una niña sola de 2 años. Y yo me quedo así, una niña, y no hay nadie alrededor. Claro, y la cojo y le digo, bueno, ¿y dónde están tus paras, no? Claro, y después viene el papá así como, no la toques, no la toques, suéltala. Y se va caminando y ni me agradeció nada, la niña se iba a la calle. Y yo me quedé, pero pensando en la falta de educación del señor, que se viró y entonces se va a donde está la mamá y le dice, bueno, es que mira Barcelona como ya está, ¿no? Ni siquiera se pueden escapar los niños porque mira lo que se encuentra. Ya. Sí, la señora, en el fondo, claro, lo que yo, no voy a decir lo que yo pensé para mis adentros, ¿no? Es como, bueno, tenía que haber hecho una alfombra roja. Y que bueno, ¿no? Pero no voy a decir lo que pensé, ¿no? En fin. Entonces es así todos los días, ¿no? Te contaba el otro día lo que me pasó en mi edificio, que es muy gráfico, ¿no? Que bajaba al edificio y me encontré una bolsa afuera de una casa y estaba cerrada. Y de pronto sigo caminando por la escalera y viene otra señora corriendo y mete la cabeza dentro de mi bolsa. Como si yo le hubiera robado la bolsa. Ya, porque claro, veo un negro bajando la escalera, ella había dejado la bolsa afuera y por supuesto. Bueno, sin contar lo del metro, lo de la guagua, que me detiene. Sí, el otro día igual me cogió tarde para ir a buscar a mi hija hace como un mes y medio, y iba tarde corriendo con la bolsa, claro, una sirena, el concert de Zen, parado, detención, DNI, no, bueno, puede continuar.
2: Claro, nada, escurren para
0: claro, pero por al lado mío, ¿quién iba? Los que hacen jogging, los blancos, ¿no? Corriendo, haciendo deporte. Sí, no tengo ni derecho a correr, ¿no? Y es así todos los días, ¿no?
1: Y cada día tienes uno, dos o tres.
0: Exactamente. Entonces yo las anoto en un Word, bueno, claro. Y algún momento haré algo.
1: Claro, claro, sí. Claro. Déu-n'hi-do. Perdona, Carles, puc fer una cosa? La teva filla Lala... que això em va fer molta gràcia, perquè tu estàs escrivint unes columnes al Plural, a Catalunya Plural, que recomanem molt, és un mitjà de comunicació, Catalunya Plural, ara a més hi escriu Plural, sí. Ara realment Plural per fi, si escrius tu, Catalunya Plural, unes columnes d'Abraham Jiménez de Noa a Catalunya Plural. És un mitjà digital molt recomanable. Bueno, vaig coincidir amb un col·lega, amic comú, i diu, ah, l'Abraham, sí, és veritat, tal. Diu, i em va explicar que la teva filla Lala... imita el vostre accent de la seva mare. ¿Esto cómo es?
0: Claro, ella arribó aquí a Barcelona cuando tenía un año y mig y claro, tiene 5 ahora. Bueno, 6 en agosto. Entonces, sí. Claro, ella habla perfecta el catalán. De hecho, yo no sé si su primer idioma es el catalán o el castellano. Sí, sí. Logra, y claro, tiene acento de Barcelona. Entonces, cuando ve a mí y a su madre hablando en cubano, con acento cubano, le da risa y nos imita y se burla de nosotros.
1: Se ve nuestra cara.
0: Sí, total.
1: Ho trobo boníssim. Bueno, un aplaudiment, per favor, perquè acaba d'entrar una de les persones més importants d'aquest país, i ho dic amb totes les lletres, és un artista increïble, el senyor Gonçal Sobré. Bravo. Què tal estàs, Gonçal?
3: Quina arribada.
1: Quina arribada, home, què menys. Bueno, ara parlarem amb tu, Gonçal, però he de fer una... Com comprendràs, com que estem al món que estem, hem de fer una petita secció d'esports, però bueno. Tot bé?
3: La mar de bé.
1: La mar de bé. Ja sé que no s'ha de preguntar això, però perquè la gent se situï, quina edat tens?
3: Un sobrino té... Mira, d'aquí 2 dies em fa 74.
1: 74? Sí. I uns...
3: I uns
1: collons, 74. Digues la veritat, Gonçal, no siguis coquet, tu.
3: Jo estava a la muntanya.
1: Sí, ja ho veuràs.
3: Era una cabadereta.
1: Sí.
3: I ara sí que aquí a la ciutat fet un borreguet.
1: Fes un borreguet, sí. Però quina edat faràs?
3: Com?
1: Tu tens 40... Posa't els cascos, posa't els cascos, però tu en deus tenir...
3: Sí, perquè estic molt sort.
1: Estàs molt sort, ja. Escolta, en deus tenir 94, el 94...
3: Patirem, eh?
1: Patirem? No, més del que hem patit ja no, impossible. Ara t'ho posen. També tenim aquí el Pere Pedràs, que és el comissari de l'exposició, un gran fracàs al Museu Can Framis. Ja era hora que Barcelona i Catalunya dediqués una exposició retrospectiva. Perdona que t'ho digui, ja era hora, eh?
3: Sí, molt content i agraït a la Framis.
1: Clar. Però ara parlarem amb tu. Però abans, senyores i senyors, ha arribat ja per fi Mireia Giró i la repassada esportiva.
2: Però Àlex Márquez ens ha fet saltar el cor aquest cap de setmana caient al Gran Premi de Catalunya. També ens vam emocionar fa dies veient un vídeo intern de Ducati en el qual el seu germà Marc Márquez plorava impotent confessant a l'equip que tenia un problema al braç i que se li acabava la temporada. I aquest vídeo recordem que era intern, o sigui que el van publicar amb tota la intenció d'emocionar-nos i fer-nos plorar, que en el meu cas ho va aconseguir. Després també hem vist a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, somicant d'alegria d'haver guanyat contra l'Atlètic Club després de 18 partits sense guanyar, 12 perduts i 6 empatats. I també ens ha estovat al cor Robert Lewandowski, primer amb el vídeo motiu que va publicar a les seves xarxes per anunciar que deixa el Barça, i amb les imatges d'ahir acomiadant-se de l'afició al camp. Llavors, els culos, que com ell els hi va dir, en lloc de culers, els hi va dir culos...
1: Els culos, ah, mires dels nostres.
4: Ai, culos.
2: Han plorat...
5: Bueno, no va desencaminat, ens diem culers pel culos.
1: Ah, sí? Això? Ah, no sabia això, com
5: sí,
1: és?
5: Sí, perquè el primer camp del Barça hi havia un muret i la gent s'asseia per veure el partit al mur i els que passaven... al Camp de les Corts.
1: Val, això ens ho acaba de dir. Al Camp de les Corts ens ho acaba de dir per cascos també l'Ernest Ferrer, que tot el que sigui...
5: I la gent que passava per allà, mira els culers, mira els culers, perquè...
1: Ah, els culers, els culs. Els culs. Ah, que bo, pues que bo.
4: Hi, culos.
2: Hi, culos.
1: Hi, culos.
2: Llavors, bé, jo he vist plorar per Lewandowski a paios que van plorar el dia que va néixer el seu fill, saps? I això que ho deixa perquè se'n va a l'Aràbia Saudita, en teoria, presumptament, a cobrar una suma astronòmica.
1: Carai.
2: Sí, que vull dir que el drama és relatiu, no. Perquè si és tan dramàtic que es quedi al Barça, que cobrarà menys, però no farà tanta pena, no? O què? Jo ploraria per altres coses, sincerament. Però bé, ens ha emocionat. Jo també vaig emocionar, abans de saber d'això de l'Aràbia Saudita. Total, que resulta que en el futbol i en l'esport de mascles com cal estan tot el dia plorant i emocionant-se.
1: Jo t'entenc.
2: Que jo ho trobo superbé.
1: Bueno, sí, tot això del feminisme, les cures i tot aquest rotllo patatero ha servit perquè els homes puguin plorar en públic. Saps què ho dic o no?
2: Però com que s'han passat tota la vida...
1: Al final ha servit per això, pues mira, i tot el d'altre és una merda, però ara resulta que ells també poden expressar els seus sentiments. A tranques i barranques, però molt bé.
2: I a més, tot el dia, és un vessament sentimental.
1: El sou no te la pujaran, maca, però el que seria fotre's una bona llagrimeta i emocionar-se en públic, molt bé, pues molt bé, home.
2: Molt bé. Llavors, com que s'han passat tota la vida fotent-se de les pel·lícules i sèries romàntiques, titllant-les de porqueria sentimentaloide per dones i gais, fent-nos sentir tan burres que les miràvem d'amagat, perquè el nostre nòvio cultureta que feia curs pensant-se que era el nou Godard, doncs no ens veiés, no? Que estàvem mirant això. I ara resulta que ells... És una cosa que estan tot el dia plorant i, a més, està aquests drames dolentíssims que s'estan muntant, els hem d'aguantar i estan socialment acceptats. Exacte. Cosa que els nostres no. Llavors jo, clar, m'he relaxat veient tot això. M'he relaxat i aquest cap de setmana m'he deixat anar i he vist la sèrie Off Campus.
1: Off Campus?
2: De Prime, terrorífica. Però ho he vist amb una tranquil·litat intel·lectual mai vista abans.
1: Però de què va? Sí? Off Campus?
2: Sí, és una comèdia... Bueno, és un drama romàntic adolescent.
1: Sí.
2: És com allò de El verano que me enamoré, però la versió 2 diferent.
1: Ah, molt bé.
2: I una mica els Bridgerton,
1: sí,
2: que cada temporada estaran, es fixaran posant el focus en una parella.
1: I
2: concreta.
1: Sempre és el off campus.
2: Off campus,
1: un.
2: Sí, val. Un institut. Val.
1: Un institut.
2: Llavors me l'he tragada sencera en dos dies. Me l'he ficat pec total, allò que diuen, i m'he deixat molt satisfeta, ficcionalment parlant, malgrat complir tots i cada un dels patrons de sèries romàntiques d'institut, que són, u, ja saps com acabarà des del minut 1, que això ens encanta saber com acaba.
1: Com acaba?
2: Home, doncs que acaben junts, saps?
1: Ah, clar, acaben junts,
2: els que no se suportaven...
1: I són nen i nena, diguéssim.
2: Sí, de moment sí, però...
1: Tot,
2: però bueno, pot canviar
1: la cosa. Tot com ha de ser, Tot com ha de ser. Val.
2: Dos, allà ningú estudia i no entens com es troba el curs.
1: És veritat.
2: Perquè està tot el dia amunt avall, doncs el treuen al curs.
1: Sí, perquè són pocs estudiants.
2: Però no saps quan. I tres, tothom és tan guapo i té tant de pretty privilege que dius, no hi ha manera de creure's la trama i els conflictes que tenen, perquè dius, tu amb aquesta cara no crec que això sigui un problema,
1: mai.
2: Això que et passi. Però mira, jo molt satisfeta, tu, perquè
1: per tant,
2: ara que ja podem plorar tothom, doncs plorem tots.
1: O sigui, off campo o opi o off campus, no?
2: Exacte.
1: O seria, molt bé.
2: És el nou porno.
1: Escolta, parlant de sèries, ens vols recomanar una sèrie molt bona,
2: sí,
1: a la qual t'has enganxat aquesta setmana. Fixa't.
2: Sí, que és la Fana Filmin, que és Breaking Real Madrid.
1: Breaking Real Madrid.
2: Que és el colabrot del Real Madrid.
1: Molt bé.
2: Que és el millor que he vist últimament. He pres apunts, fins i tot, per ser guionista, perquè és una cosa que no t'ho esperes, uns girs dramàtics, brutals. Total. surrealistes i les crispetes s'han acabat a casa, perquè és que m'ho he passat teta. No sé, no sé si escollir off-campus o això del Real Madrid. Que és clar, és un reality, és un reality.
1: És un reality.
2: L'únic que m'ha sabut greu és que Florentino no m'hagi esmentat a la seva mítica roda de premsa.
1: De debò?
2: Perquè jo que el vaig criticar tant, doncs el tio s'ha carregat a tots els periodistes i comentaristes, menys a mi. I quan
1: barra,
2: va dir allò de...
1: Quina barra.
2: Hi ha una dona que ha escrit contra sí. mi i que no sé, no sé si sap de futbol o no... Doncs jo pensava que era jo.
1: Et vas fer il·lusions.
2: Em vaig emocionar pensant que era jo i resulta que no, que era una de la BC que es diu María José Fuentálamo.
1: Vaja.
2: I no era jo. Llavors, jo que m'ho treballo molt per opinar sense saber de futbol i trobo que, no sé, que alguna cosa m'hauria de dir a mi, perquè a més no saber de futbol avui en dia és molt complicat, perquè és de tot arreu, vulguis o no, saps alguna cosa. Tu menges. I a més és que tampoc és tan difícil saber de futbol. O sigui, que no saber-ne realment és molt complicat. Trobo que, bueno, tant de bo treballés a l'ABC per estar a la llista negra de Florentino.
1: Que fosca, vols dir, no?
2: Sí, perdó, veus, mira. Tan, tan, tan. A la llista, no sé.
1: Sí, fosca.
2: Fosca. Però, clar, ser catalana, dona, i fer la repassada esportiva ens no m'ha ajudat, això. Llavors...
1: Ja, és que és veritat, va en contra teva.
2: I, a més, és que crec que ser de l'ABC ara té prestigi, donar prestigi, enviaré el currículum. Que no sé si us n'heu adonat, però des de que el Florent ha cancel·lat la seva subscripció al diari aquest de dretes, doncs les dues Espanyes comencen a desdibuixar-se.
1: Bueno, no et pensis.
2: Perquè ara són la resistència.
1: Són la resistència. Sí, Florentino... Ara, sí, sí.
2: Clar, perquè ara ja ABC ja és el dimoni, diguem.
1: Sí, és increïble, és increïble.
2: Doncs llavors ara tots volem ser de l'ABC, tu.
1: No, perquè aquí... és que a l'hora de ser fatxa sempre es pot ser una mica més fatxa. És el que la gent
2: ah,
1: no
2: exacte,
1: ens ha ficat al
2: també.
1: Cap. O sigui, tu és fatxa, però els fatxes sempre poden arribar a ser una mica més fatxa.
2: Però més clar...
1: No troben que estigui... O sigui, fins que no arriba la càmera, ells... Fins que no fa olor a gas, fins que no fa olor a gas, ell no està tan tranquil. Sempre pot arribar a ser una mica més fatxa, t'ho dic. Ara hi ha Juanma Moreno Bonilla, que serà, ara resulta que serà el que aturarà Vox a Andalusia, que això ja ho veurem que serà que no, però ja veuràs, això serà increïble. Però no, no passarà. I, o no ho sé, però bueno, i ara i aquest senyor desfensa de l'ABC. Vinga, home, Florentino Pérez, de totes maneres...
2: No, és que a més ABC és com la premsa lliure, no? Sí, els que poden parlar.
1: Els que poden parlar...
2: Els antisistema.
1: No, no, és que és increïble. Bueno, escolta una cosa.
2: Jo ja miro el currículum per si de cas.
1: El Barça femení imparable.
2: Exacte, perquè bueno, són guanyadores de Lliga de fa setmanes, vencedores de la Copa de la Reina aquest cap de setmana i dissabte juguen la final de la Champions a Oslo.
1: Quin tute, no? Aquestes?
2: Llavors, el que m'interessa a mi, dades. Que gràcies a la Champions, aquesta temporada, el Barça femení ha guanyat 1.750.000 euros. Si guanyen la Champions, guanyen 200.000 euros més, o sigui que al final guanyaran 1.995.000.
1: Però això on va parar?
0: Però...
2: Al Barça.
0: Per jugadora?
5: No, no, no.
1: Sí, ara,
5: el club.
1: El club. També.
5: No. El club ingressa aquests diners tela. Gràcies als triomfs. Les victòries
2: llavors, clar,
5: de...
2: És menys
5: femení.
2: Que els equips masculins.
1: Però menys, bastant
2: però
1: menys.
2: És batre,
5: però
2: batre
5: la pregunta
2: el
5: és a on aniran aquests diners. Clar. Haurien d'anar un altre cop amb elles.
2: Clar, clar, clar. Bueno, no aniré. Però el que importa és que han batut rècords perquè mai havien rebut tants diners com aquesta xifra.
1: Ja t'entenc.
2: I com és això? Perquè la UEFA ha augmentat la dotació econòmica als equips de femenins de la Champions. I l'any que ve es veu que l'augmentarà encara més.
1: Molt bé.
2: Per tant, la meva teoria, com més diners, més nivell tindran. Més independència i menys comentaris de cunyats, que hauran de xapar la boca.
1: Clar.
2: Llavors, aquest és el feminisme que a mi m'interessa últimament, que estic molt ficada, m'he ficat del
1: molt
2: tot.
1: Bé, molt bé.
2: Que és una nova versió de ser feminista que es tracta de fer-te rica.
1: I punt.
2: Llavors, comença a guanyar diners a marxes forçades.
1: Sí, molt bé.
2: I així és la teva posició, la teva postura política, aquesta,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és el d'anar a partir de botit, també, aquest, sí.
2: Sí, però, clar, sense la teoria, clar, llavors no funciona. Llavors, com es fa? Clar. Veu que és això, que t'has de formar en educació financera, passar de la síndrome de la impostora, i invertir bé els diners i fer-los créixer.
1: Molt bé.
2: Llavors, jo no ho he començat a aplicar encara, perquè he estat molt ocupada treballant com a subalterna,
1: ara, clar,
2: no he tingut temps. Però demà començo, us ho juro, perquè he llegit molt sobre el tema, que vol dir que he vist molts vídeos d'Instagram, d'una tal Tori Dunlap, que ha escrit un llibre que es diu Feminisme financer,
1: molt bé.
2: Ha creat un moviment i tal, bueno, jo crec que estic preparada si m'ho llegeixo tot i tal. I a més no patiu, perquè es pot aplicar la teoria feminista financera i ser anticapitalista al mateix temps.
1: Això
2: només faltaria, perquè a veure si les feministes hem de ser les úniques que no ens contradiem.
1: Sí.
2: Doncs clar que sí, home. És que jo estic farta ja de proclames, de fer pedagogia, de convèncer els beneficis del feminisme per tothom i tal, d'argumentar amb dades fonamentades.
1: Ja
2: ara posem-nos a guanyar diners com el Barça femení i encara que no ens ho mereixem, vull dir, guanyar diners encara que no ens ho mereixem.
1: I punt.
2: I a factura de debò, no cantant-ho quan ens posem Shakira mentre plorem.
1: Clar, perquè,
2: o fer aquestes factures que són gairebé igual que la quota d'autònoms. O sigui, a final de mes és... Ostres, gairebé he pagat com la quota d'autònoms. Doncs el que rebo és el mateix, no? Doncs ja està, i no caldrà donar més explicacions ni justificar res més. I visca el Barça, visca Catalunya.
1: I visca Catalunya lliure, clar que sí, home, que sí. No, sí. Ja et dic, si això el feminisme pot entrar en contradicció, mira, l'Ester Romagos, insisteixo, que ella...
5: en realitat ho faig per salut.
1: Què fa? Fa l'operació en Vicky, s'ha tret el sucre, que ha dit una nutricionista. I el nutricionista que li ha tret el sucre està d'una mala hòstia.
2: I la llet de vaca,
1: em diràs tu, però tu quina llet de vaca em prenies?
5: Home, jo un cafè amb llet de matí, boníssim.
1: I no et pots prendre cafè amb llet
5: de què? Ara faig cafè a llet d'ametlla.
1: Llet d'ametlla, que és una merda, perquè l'aigua surt de...
5: Està
1: tot el Montseny, absolutament, xupat, perquè estan fent llet d'ametlla amb aigua, però prenta aigua. Un got d'aigua, la llet d'ametlla no és res.
5: No, perquè vull cafè amb llet.
1: Què?
5: Vull cafè amb llet al matí.
1: Pues noia, és que és increïble. O sigui, jo, de veritat, t'ho dic, Esther, estàs donant mal
5: llet
1: humor.
5: Llet d'ametlla. Jo diria que el que està de mal humor és...
1: Jo no, jo estic supersimpàtic.
5: Arribes que necessites...
1: Jo no he estat mai de bon humor. És una persona que tendeix a la depressió i que està de mala hòstia des del dia que va néixer. Llavors no entenc jo que... Però les que està... Pues ella ara és feminista, però com que té l'operació en biquini, ha de ser el sucre. Llavors,
5: no, ho faig per salut.
1: O una... Sí, per salut, beca.
5: Ho faig per salut?
2: Però vas com... Però l'operació biquini ja no hi és a temps, igualment.
5: Per veus? Ho faig per salut.
0: Un clàssic, no?
1: Ara, escolta, després de la publicitat no us perdeu el que vindrà, perquè és increïble. El millor artista que tenim actualment... Bueno, de moment aquí a RAC1 tenim. I, a més, al país.
2: Al
1: ja
2: món.
1: Veuràs. Exacte. Endavant.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
10: És velocitat.
9: Amb el circuit més ràpid del món.
10: És festa.
9: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
10: És Barcelona.
9: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
10: Fast and Fun.
9: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
10: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
12: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
12: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
13: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
4: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
14: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
4: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlleu Origen.
1: Bé, doncs a les 3:37 tenim alguna menció o alguna cosa interessantíssima a fer?
5: Sí,
1: no, després la farem. Bueno, doncs, senyores i senyors, amb tots vostès, un fort aplaudiment pel senyor Gonçal Sobré. Bravo. Bé, Gonçal, què tal estàs? Ja hem vist que... Bé, prou bé, eh?
3: Sí,
1: sí, sí, sí.
3: Molt, molt bé, gràcies.
1: Molt bé. Vens acompanyat del Pere Pedrals, que és el teu comissari. Què tal estàs, Pere?
15: Molt bé,
1: molt bé. T'has aprimat, Pere? Tu t'has deixat el sucre o no?
15: Sí.
1: Veus? Què has fet? Perquè estàs molt mono.
15: Les Coca-Coles.
1: Ah, és que tu et foties Coca-Coles a punta pala, com que és veí meu, ho veia.
15: I cafè amb sucre, bueno, 3-4 cullerades.
1: Veus? Tarda... Sí.
15: Doncs, noia, quedaràs guà.
1: Quedes guà, eh? I estàs tenint èxit?
15: 10 quilos, molt.
2: 10 quilos?
1: Molt èxit.
2: Però esteu unint a l'èxit a perdre pes, això fatal.
1: No, èxit a follar, vull dir.
15: Clar, rambla amunt, rambla avall, no paro.
1: No para ell, no para, clar, no, eh? També es pot tenir èxit sense estar... Sí, bueno, no sé, ara que et marré, no ho vull dir, escolta.
2: Sortim d'aquí.
1: No, exacte, foteu-vos sucre i endavant, escolta.
2: Feu el que vulgueu.
1: La merda, més no cal d'èxit, perquè és una merda. Escolta una cosa, a veure.
2: Azúcar, no?
1: A veure, el Gonzal Sobrer, a veure si ens entenem. Ara hi ha una exposició fins al 31 de maig al Museu Can Framis, a Roc Boronat 116, al Poble Nou. Sort de la Fundació... Com es diu la Fundació?
15: Vilacases.
1: Vilacases, perquè sort d'això, perquè aquest país sort d'aquesta fundació, perquè si no, t'ho dic sincerament, que estaríem fets un nyap. El Gonzal Sobrer, si tu haguessis nascut a Nova York, o sigui, seria un, i ho dic, amb totes les lletres i el convenciment, i amb coneixement de causa. Si aquest senyor hagués nascut a Nova York o a París, o jo què sé, si no hagués nascut en aquest país, que realment és increïble la vergonya que vas fa haver nascut en aquest país, si aquest senyor hagués nascut a Nova York o a París, seria actualment una estrella de l'art internacionalment reconeguda. Tu hi estàs d'acord o no?
3: Si us plau, em sembla que exageres una mica, eh?
1: Pedrals, sóc jo que estic torrada o no?
15: No, jo convençudíssim.
1: Amb la mateixa obra, o sigui, amb el mateix muntante, la mateixa estructura, havent nascut el moment en el que vas néixer, etc. Aquest senyor neix a Nova York i tenim aquí una estrella internacional. En canvi, la teva exposició es diu Un gran fracàs.
3: Què es pot demanar?
1: Per què es diu Un gran fracàs, aquesta exposició?
3: Bé, jo diria perquè tants anys de pintar i exposar i no sé, acceptat, això m'ha entristit una mica, però jo he continuat pintant des de jove, des de nen, no? I ara es veu que, doncs, la Pere m'ha trobat una mica interessant i m'ha portat a aquests museus. Jo volia ser... No cal un Picasso, però amb què s'ha agradat de ser professional, de viure de la pintura.
1: De viure
3: d'això.
1: Tu no has viscut mai de la pintura, no has...
3: No, n'he fet ni cinc en pintura i art.
1: Doncs diguem que tu ets una... Per altra banda, ets un exitós empresari, tens l'Hotel Romàntic de Sitges, el Renaixença, o sigui, ets un empresari del... Com diuen d'això? De la restauració, diguéssim, o del Montaler,
3: Sí. Jo vaig començar a... anar-me'n de... Jo era pastisser, diguéssim.
1: Sí, a casa teva eren pastissers?
3: Sí, i volia, doncs, viure, perquè la pastisseria era una feina molt esclava. Mm. I moltes hores de feina i pocs diners, etc. Decidi que vaig poder, volia establir-me a Sitges, una pastisseria. Mm-hmm. Però vaig anar buscant locals i llocs on poder... instituir aquesta pastisseria, sí. Però no vaig trobar realment... I en comptes, vaig trobar una casa i aquelles senyores, unes velletes...
1: Una casa d'indiano, amb dues velletes a dintre.
3: D'indianos, exactament. Llavors em van dir que per què no poses una fonda? Llavors vaig canviar i vaig posar la fonda.
1: La fonda que vaig a l'Hotel Romàntic. Saps que vaig perdre jo la virginitat en l'italià?
3: Sí,
1: a l'Hotel Romàntic?
3: Sí.
1: Vaig perdre jo la virginitat. Bastant mal perduda, per cert.
3: Ah, sí?
1: Bueno, perquè jo ho he explicat altres vegades.
15: Ell?
1: Pues bueno, no te lo puedo decir ara, pero bueno. No era major d'edat, però bueno, jo la virginitat me molestava moltíssim i llavors me la vaig perdre, un senyor se'm va acostar, un noi, i el vaig perdre l'italià, no? Bueno, molt malament, jo no tenia experiència, ell clarament tampoc, però bueno, aquí és on vaig decidir jo que havia de seguir insistint en l'assumpte, perquè dic, vas pensar això, el sexe no pot ser això. Però vull dir, sí, l'Hotel Romàntic, perfectament, recordo l'habitació i tot perfecte.
3: Sí, allà, jo vaig estudiar molt, i em vaig interessar molt amb les tècniques de l'art, la història, etcètera.
1: Anem a parlar de l'exposició, perquè, clar, l'exposició es diu Un gran fracàs, efectivament, perquè és un senyor que no ha venut mai una pintura, com aquell qui diu, no se t'ha reconegut, jo crec, com se t'hauria de reconèixer a les institucions públiques, a les galeristes, als museus d'aquest país, etcètera, etcètera, però, clar, tu ets pioner en moltíssimes coses. Per exemple, el primer happening documentat d'Espanya és una obra teva.
3: Sí, i uns companys, esclar.
1: I uns companys, esclar, perquè a més tu és veritat que sempre has treballat en col·laboració amb altres artistes,
3: sí.
1: Amb l'Ocanya, amb el, diguem, Pedrals, amb la Montserrat Torres...
15: Amb la Torres i Tarrés, també amb els germans...
3: Sí, el Domingo, el Rafael Orri, que va ser un actor...
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, que tu feies exactament una cosa que es feia, que quasi bé ningú la feia... La
5: què,
1: vas
5: és, començar... què és un happening?
1: Bueno, un happening, explica-ho, Pedral, explica-ho tu.
5: Què és un happening?
15: Me'n cago en la...
1: No, és que ha deixat el sucre i no, la vols explicar tot. Filla.
15: Aviam, és que ja les diferències entre el happening i la performance són així... Com
1: bueno, però són, és dilluns, doncs mira, accelera.
15: El happening seria com... sí, aviam, que difícil. Doncs seria diferent de la performance perquè diu, hi ha un, com un programa establert. Diuen, farem això, això i això. Tu et vas a un lloc on et trobes que els artistes realitzen una sèrie d'accions, d'actuacions.
1: I la performance?
15: I la performance seria una cosa, crec jo, que ja t'he dit sempre que no sóc d'història de l'art, que sóc traductor. Però la performance seria una cosa que és performàtica, llavors que genera o fa reaccionar d'una manera a l'espectador. Entén-me. Saps què vull dir?
1: Perfectament, perfectament. Ha quedat clar? No. Bueno, la primera persona. Després, tu el 1964 vas exposar un cul per gran, un cul, una pintura que era un cul, que t'agrada molt pintar culs. He vist a l'exposició, hi ha molt de cul, molt d'ojete, molta polla...
3: Home, jo, essencialment, el que al principi, al veure que jo no tenia cap èxit, doncs vaig pensar, mira, em guanyaré la vida amb la fonda,
1: sí.
3: I a l'hivern, que era un hotel d'estiu, no?
1: Sí, sí, i tant.
3: Jo pintaré el que em doni la gana, el que em surti.
1: Molt bé.
3: I llavors vaig portar quadres a galeries i totes em donaven l'esquena.

0: Aclarat l'idea d'aquesta història, no? De la formiga i la cigala. Jo soc més de cigales.
1: Ja, clar, tu ets més de cigala que de formigues has estat.
0: Jo soc més de cigala, però soc una formiga.
1: Ja t'entenc, perquè tinc. I al centre que hi havia?
0: Com?
1: Al centre has dit un díptic que hi havia...
0: No, al centre hi havia, doncs, com es diu això?
2: La bisagra.
3: Sí, la frontisa.
1: Ah, val. No, però tu que era un díptic, una formiga.
3: No, un díptic, no un tríptic.
1: Ah, un díptic, que soc dislèxic, clar, molt bé. Sí. Escolta una cosa, clar, després, aquest cul, tu vas pintar un cul el 1964, pensem que és Gonçal Sobré abans d'Ocaña, tu el vas conèixer, l'Ocaña, més a més, sí. Col·legues, no?
0: Sí, posteriorment, sí.
1: Després, una altra cosa que també tu vas, com que ningú t'ho va demanar i no estaves en el circuit, diguéssim, institucional, però tu tens una proposta que també podem veure a l'exposició de l'altar major de la Sagrada Família, no? A finals dels 90 i principis dels 2000 vas proposar l'altar major, unes pintures per l'altar major de la Sagrada Família.
0: Sí, una decoració per l'interior de la Sagrada Família.
1: Sí. I quina temàtica o quines escenes, per exemple?
0: Bé, hi havia, què et diré jo, monstres, lo més essencial, perquè jo estic molt descontent, diguéssim, amb la humanitat sencera, no? Això particularment.
1: Clar.
0: Veig que no ens entenem, veig que passa la història i sempre és el mateix, es reprodueix. Uh-huh. Els odis, les guerres, i passen diferents partits i veig que no... Llavors, aquí em vaig espavilar a posar totes els possibles defectes que jo veig a l'humanitat. També vaig enviar-los un llibret, no?, amb tots els dibuixos de...
1: Els de la Sagrada Família els hi vas enviar, la teva proposta.
0: Sí, de gent, doncs, que...
1: I et van fer cas?
0: Com?
1: Et van fer cas?
0: No.
1: Encara això no temps, no? Perquè ara que ve el papa, la millor estaria molt bé que recuperessin els teus dibuixos, diguéssim, la teva proposta per l'altar major de la Sagrada Família. Jo crec que funcionaria molt millor que possiblement el que hi ha ara. Després a tu, hi ha molta gent que es pensa que ets mort.
0: Sí, perquè jo vaig decidir a fer moltes comèdies. No sé si se'n diuen happenings o performance, jo no ho sé. Però a mi, ja et dic, jo abans era una cabareta i m'agradava sempre doncs, fer bromes i riure, però ara ja vosaltres el que veieu és una ruïna.
1: Però llavors, escolta, jo... per què la gent es pensa que estaves mort, que ets mort? Hi ha gent que encara s'ho pensa, que ets mort.
0: Sí, m'agradava com si, diguéssim, s'ha acabat. Estic molt descontent, no?
1: Sí.
0: I doncs em moro, no sé.
1: Però ho dic perquè tu un dia vas fer això, una comèdia, et vas posar dintre d'un taüt, la gent anava passant,
0: sí.
1: Va ser una mena de performance, digui com vulguis, happening, que era la mort de l'artista, diguéssim, sí. I a més vas...
0: Però tenia un motiu, que era el tòpic, que quan un artista es mora, llavors el revaloritzen i els seus quadres valen diners i els...
1: Clar, tu volies morir, vas provar per veure si revaloritzaven l'obra. Exacte.
0: De tota manera, la pel·lícula la va fer una amiga meva, la directora, per...
2: La Montserrat
1: Torres?
0: No, per la RAC. Per la...
2: El Tot Art.
1: Què? El Tot Art.
2: El Tot Art.
0: No, ho vaig fer-ho per la televisió espanyola.
1: Ah, val.
0: Però em va dirigir la Montserrat Torres.
1: Sí, que és una altra
0: lletra,
1: també.
0: I llavors, doncs, representava això.
1: És a dir, tu vas simular la teva mort, sí, per veure si es revaloritzava la teva obra i et feia ric, tot i mort.
0: No, era com un argument. Sí.
1: Però ho dic perquè, a més, veu imprimir, diguéssim, l'esquela, sí, no? I el recordatori,
0: sí.
1: I clar, Gonçal Sobré, no sé què, no sé quantos, 1900 sí. I pico, mort.
0: Sí,
1: hi ha gent que encara es pensa que ets mort, eh?
0: Tot un argument. Sí,
1: que pràctic, sí. No, això?
0: Ja, però sempre he fet grups, o sigui, hi ha molta literatura a la meva pintura, sempre...
1: Tu escrius cartes, no? Aquests molt d'escriure cartes?
0: Sí.
1: A més, tu ets molt bon escriptor, a més, molt divertit.
0: Hi ha una història sempre, eh? Per exemple, vaig pintar els 16 jutges, d'un sonjat que...
1: A més, ja han fet ja d'un penjat.
0: Sí, i que encara penja. Llavors, era un homenatge a l'Oscar Wilde.
1: Ahà.
0: Llavors, vaig pintar tots els jutges amb la mala llet i també fets uns monstres, no?
1: Una cosa,

0: què és l'Arxava? Perquè tu ets l'inventor del xavisme.
1: Jo sóc del Poble Nou i sóc...
0: De Poble Nou, quan es deia Poble Nou, oi?
1: Sí, aquesta és la meva teoria, no? Jo era molt amic del Drapaire, del Poble Nou.
0: Del què, perdona?
2: Drapaire.
0: Del Drapaire. Drapaire, ah, sí.
1: Sí. El Poble Nou era un terreny de Sant Martí de Provençals, tocant al mar. I allò es va omplir de fàbriques i de xemeneies. I llavors, doncs, va ser això, un poble nou. I aquesta gent, doncs, obrers de les fàbriques i així, doncs es van preparar a fer utopies perquè, en si, podíem l'humanitat viure millor. Llavors, una utopia molt famosa és Icària,
0: i tant.
1: Però també van venir les altres, van venir els anarquistes, els comunistes, i allà hi havia tanta divisió que s'odiaven els uns als altres al final, i es mataven. I va haver-hi, en fi, que no es podia aguantar. Llavors va haver-hi un senyor amb molta...
2: distinció.
1: Visibilitat, no, esperat, molta virilitat.
0: Virilitat.
1: Ah. Sí. I ho va arreglar tot. Però també ho va arreglar amb matant.
0: Clar, sí, és que a vegades sí. Es fa el dit pel dret.
1: Llavors, una majoria la va matar al Camp de la Bota, sí. I els altres van venir a marxar a la platja d'Argelers. Bé, doncs, llavors el Poble Nou va desaparèixer i el van ajuntar. Ara és Poble Nou i ara és mort, ja no existeix. Ara de les xemeneies en diuen el Palo Alto, ara dels croissants em diuen medies lunes. I si vols anar al barber has d'aprendre a llegir barbershop.
0: Clar.
1: I si vols fer un esmorzar de forquilla i ganivet, has de demanar un brunch.
0: Clar. O sigui, tot una merda.
1: I llavors aquest poble va desaparèixer, però en va quedar un, que va ser el Drapaire. I aquest home era un anarquista, un ateu, era una persona totalment contrària al gènere que hi havia llavors. Bé, doncs, jo era un nen, passava per allà al davant de la deixalleria, i el que tothom veia, porqueries i trossos, mobles abandonats, etcètera, per mi eren joies, era la cova de l'Alibaba, saps?
0: És a dir, que tu...
2: Eren tresors.
0: Una de les tres inspiracions ha estat tots els trastos del Drapaire que passava per Poble Nou, eh?
1: Sí.
0: Veus? Ho dic, és que ho he d'acabar perquè m'he quedat sense temps.
2: Però et seguiríem escoltant, eh?
0: Però, a més, com que ets mort ja, saps? Vull dir que més...
3: No, però aquesta història que estava explicant sortirà publicada en el catàleg.
0: Ara.
3: És a dir, que qui vulgui
0: seguir el final... Jo crec que hauràs de tornar un altre dia, perdona. Sí. O et gravarem un dia i ho emetrem. Farem com un podcast, one day podcast. Perquè crec que val molt la pena. No us perdeu l'exposició de Gonçal Sobrer, història d'un gran fracàs, es diu Un gran fracàs de Gonçal Sobrer, fins al 31 de maig al Museu Can Framis, al carrer Roc Boronat 116 del Poble Nou. Us ho dic de veritat, eh? És una oportunitat única de veure en directe un artista que no té fama internacional perquè som un país de merda. Aquesta és la realitat. Una abraçada.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
5: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
7: Tot el camp!
8: Para,
7: deixa de queixar-te i puja. A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
8: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
7: La bufanda i la samarreta, genial.
8: Doncs l'uniforme, culer.
7: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
8: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
9: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
10: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just Desvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
11: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
12: La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
13: El 30 de juny vine al poble espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
14: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
15: Maleïda incertesa.
16: No podem preveure res.
17: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
18: No és meu. El va postular Heisenberg.
17: Heine, ¿quién?
14: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Laura Segú.
19: Tres jubilades, un pla, zero límits.
20: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
19: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
20: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
19: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
21: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
22: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
23: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
24: RAC 1.
0: Doncs molt ràpidament, perquè estem super fora de temps, però te'n recordes de ta mare, que es va dir Llurema, i Prince, que va dir, ja no vull dir Prince, sinó que em diré no sé què? És que la gent pot canviar de nom. Escolta, això doncs li passa a Securitas Direct.
25: Com li passa a Securitas Direct? Com a ta mare. Securitas Direct, que ara es diu Very Sure. Canvia Very el nom, sure, però no el que són els primers a protegir. Securitas Direct, ara és Very Sure, la teva Very companyia sure de sempre, més forta que mai.
0: Escolta, moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi molt bé. Tornem demà. Visca.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
26: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
28: 5, 6, 7, 8, valorado.
29: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
28: en España.
29: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
30: Ràdio en directe.
31: Actualitzada al minut.
32: Alertes d'última hora.
31: RAC més 1.
30: Notícies.
32: Podcast.
31: Contingut exclusiu.
30: Escolta.
32: Navega.
30: Descarrega.
31: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
30: Fàcil, còmode,
32: intuïtiva
30: i renovada.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
3: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
2: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
25: Bon dia, passa un minut de les dues. El govern llança el projecte de línia orbital per aconseguir pressupostos.
4: La política passa avui per, en fi, cadascú defensar el projecte de país que tingui, però ser capaços d'arribar a cos. I és com s'avança i es tira endavant.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
25: Salvador Illa i Oriol Junqueras han formalitzat l'acord per impulsar el projecte reivindicat de fa dècades. No serà del tot realitat fins al 2041 i no està clar encara d'on sortiran els diners.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
25: Junqueras reunirà aquesta tarda el Consell Nacional d'Esquerra per decidir si els acords a què han arribat amb el PSC, com ara aquesta línia orbital, justifiquen el seu suport als comptes. Això mentre els sindicats educatius pressionen els seus diputats, també els dels comuns, perquè no permetin encara que els comptes tirin endavant, tot plegat en una nova jornada de vaga al sector educatiu avui al barcelonès. Andalusia, Juanma Moreno no vol consellers de Vox.
6: El resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox. No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
25: Vox ja ha avisat que no deixarà passar l'oportunitat de condicionar el govern andalús. Està convençut que allà el PP també es menjarà la prioritat nacional. I Sudan del Sud ha confirmat un cas d'Ebola al seu territori. És prop de la frontera amb el Congo, el país on s'ha declarat el brot, que ja ha provocat 90 morts. Els epidemiòlegs criden a la calma. Esports, Xavier Comora, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
25: Hansi Flick signa aquesta hora la seva renovació com a tècnic del Barça.
7: L'alemany continuarà a la banqueta blaugrana fins al 2028, amb opció a un any més. Flick ha guanyat 5 títols en les dues temporades que porta el Barça, incloent-hi les dues lligues que ha disputat. També ho acabem de saber ara mateix, s'ha fet oficial fa tot just uns minuts. En clau Barça, us direm que Fermín haurà de passar pel quiròfan per una fractura d'un dit del peu, que es va fer ahir durant el Barça-Betis del Camp Nou. Per tant, el migcampista andalús podria perdre's el Mundial d'aquest estiu. Dilluns sabrem la llista de La Fuente. Mentrestant, ja és oficial, Dani Carvajal no continuarà al Madrid. Ho ha anunciat el Club Blanc, que a les properes hores podria també confirmar el retorn de Mourinho. La majoria de mitjans ja ho donen per fet, i tot plegat a les portes de l'última jornada de Lliga Primera Divisió, en què el Girona es jugarà la permanència. Els de Mitchell han de guanyar l'Elx aquest dissabte a Montilivi. L'Espanyol, en canvi, ja ho té fet gràcies a la victòria d'ahir al camp de l'Osasuna. I en motor, Àlex Márquez sortirà de l'hospital aquesta tarda, després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. El cerverí també té una fractura marginal a una vèrtebra que determinarà quan pot tornar a la competició.
25: I el temps s'espera una tarda de tempesta, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Mònica Usar, bon dia.
8: Bon dia. Sí, de fet, durant les últimes hores el ruixatge n'ha afectat moltes comarques i es repetiran durant la tarda, sobretot en punts de les comarques de Girona i de Barcelona, on hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb el perill més elevat cap a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i també la Garrotxa, i no es descarta alguna calamarsada. I ruixats també en sectors de la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, i en aquestes zones les temperatures quedaran més frenades que no pas ahir, però a partir de demà pugen els termòmetres i a finals de setmana farà més calor.
25: Les 2 i 5 minuts.
2: 14:15.
25: Salvador Illa activa oficialment el projecte de la línia orbital ferroviària en un acte sense dormir de noi al costat d'Oriol Junqueras. És un projecte recurrent de les últimes dècades que ara s'ha convertit en peça clau per desencallar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Les vies han d'unir Mataró amb Vilafranca del Penedès i Vilanova sense haver de passar per Barcelona. La construcció es faria per fases, aprofitant alguns trams que ja estan en funcionament, com l'R4 o R8, i calculen que costaria 5.200 milions d'euros. Una de les incògnites encara per resoldre, però, és com es finançarà. Anem cap a Sant Sadurní. Montse Martí, bon dia.
9: Bon dia, sí. El finançament és una de les parts que encara s'ha de negociar i que se'n parlarà a la reunió bilateral Estat-Generalitat d'aquest dimecres. Fons del Departament de Territori asseguren, però, que l'Estat n'ha d'assumir completament el finançament i creuen que el fet que la construcció es plantegi per fases ho farà més fàcil. El president Salvador Illa admet, però, que caldran anys i governs per veure feta aquesta línia orbital.
4: Això no es fa en un any. Això no es fa en un any. És una cosa que s'ha de fer ara. Has de tenir la idea de què vols fer-ho. Has de prendre la decisió i has d'acordar. I has de dir, escolta, és una feina de país i, per tant, seran diferents governs els 40 bord d'això. Sempre s'ha fet així quan hi ha hagut infraestructures que transformen el país. No? I és la importància de l'acte d'avui, no?
9: Illa ha agraït l'acord amb Esquerra Republicana. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, diu que va més enllà d'una nova línia de tren.
5: Aquest tren orbital serveix per unir el sud amb Sitges, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, amb Mataró al nord, passant per Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet, Granollers. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
9: El projecte de línia orbital no surt al pla actual de Rodalies i, per tant, aquesta inversió de més de 5.000 milions d'euros se sumaria a la de més de 8.000 milions que hi ha prevista fins al 2030.
25: Pel que fa al calendari, Montse, la idea ara mateix és que aquesta nova línia de tren de Rodalies pugui estar completament acabada l'any 2041.
9: Sí, sí, tot va bé. L'any que ve ja s'activaria la fase 0, que seria reforçar la línia R8, que va de Granollers a Martorell, amb més freqüències, i la creació també de nous intercanviadors estratègics a Rubí i Sant Cugat. La construcció dels primers nous traçats de la línia orbital es començarien a construir a mitjans de 2028. El primer tram de Via Nou a construir-se seria Santa Perpètua, Sabadell, amb 5 noves estacions. Els alcaldes de Caldes, Sabadell, Vilafranca i Sitges ho consideren un projecte clau.
10: Per anar de Caldes de Montbui fins a la Universitat Autònoma són 20 minuts de cotxe. Amb transport públic, 1 hora i 20 minuts.
11: Una infraestructura llargament reivindicada i que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme.
12: Moltes vegades el progrés es concentra més cap al més gran i aquí és un altre model que des del municipalisme sempre s'havia plantejat, no?
13: Alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem.
9: En total, aquesta línia orbital són 120 quilòmetres de via de tren i d'aquests 68 serien de nova construcció. La resta s'aprofitarien traçats d'altres línies. Hi haurien 40 estacions en total a la línia de tren, 23 de noves, i el govern calcula que la podrien fer servir més de 30 milions d'usuaris l'any.
25: Gràcies, Montse. L'acord per la línia orbital ferroviària posa una catifa vermella perquè aquesta tarda Esquerra doni el vistiplau definitiu als pressupostos. Els d'Oriol Junqueras reuniran el seu Consell Nacional per explicar a la militància tot el que han aconseguit rescatar dels socialistes. Segiró.
14: Aparcat temporalment, diuen, el traspàs de la recaptació de l'IRPF que el març va fer descarrilar la negociació, ara Esquerra es penja 4 medalles.
15: Línia orbital.
14: L'element principal de la negociació segellada avui per recosir els pròxims 15 anys la segona anella metropolitana en tren.
15: Societat Mercantil d'Inversions.
14: Que assumirà les funcions del Consorci d'Inversions que va quedar en un paper mullat al Congrés. L'objectiu de l'òrgan és planificar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya.
15: Consorci Zona Franca.
14: Que passi a tenir majoria catalana. L'organisme gestiona 6 milions de metres quadrats de terreny entre el port, l'aeroport i Mercabarna.
15: Agència Tributària Catalana.
14: Una dotació de 527 milions d'euros d'ara el 2019 per reforçar l'organisme. Si amb tot això al sac el Consell Nacional avala donar el vistiplau als comptes, la signatura de l'acord amb el govern es podria precipitar demà mateix i dimecres la Generalitat podria posar totes aquestes carpetes sobre la taula del govern espanyol a la reunió bilateral Estat-Generalitat que Esquerra exigia per tenir per escrit també el compromís de la Moncloa amb tots aquests punts.
25: Doncs amb el suport d'Esquerra gairebé enllestit, el govern també treballa per tancar un acord amb els comuns. Aquest migdia les dues parts s'han reunit al Departament d'Economia per actualitzar l'acord a què van arribar fa uns mesos. Seu dels comuns, Alba Carnicer, bon dia.
16: Bon dia. Entre les condicions, els comuns ja han reconvertit oficines i baixos comercials en habitatge protegit permanent, també més contundència en les sancions per incompliments en aquesta matèria. També volen que el govern replantegi el projecte de la línia R Aeroport perquè no beneficiï només a turistes i la creació d'un impost del 2% per als patrimonis
0: patrimonis de més de 100 milions d'euros. El portaveu parlamentari David Cid assegura que la reunió d'avui és només un pas més i demana al president de la Generalitat que no digui blat fins estar el sac i ben lligat.
17: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos: habitatge, trens i lluita contra la desigualtat. Són fonamentals en la millora de l'acord de pressupostos amb els comuns.
0: Després de la trobada amb la consellera Romero d'aquest matí a la tarda, els comuns també reuniran la direcció del partit per estudiar com avancen les negociacions. De moment, però, no s'espera que en surti, a diferència d'Esquerra, una decisió definitiva.
9: Gràcies, Alba. I Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni suport als pressupostos, tot i la llarga llista d'incompliments del govern espanyol. El portaveu Josep Rius els acusa de ser la crossa dels socialistes.
18: Esquerra Republicana va investir el president a canvi d'un concert econòmic solidari, que dos anys després ni està ni se l'espera. Malgrat l'incompliment d'aquest acord d'investidura, Esquerra Republicana torna a recolzar el govern del president Illa, aprovant-li uns pressupostos després d'una negociació on han anat desapareixent tot de línies vermelles.
9: Rius també critica que Esquerra hagi donat l'esquena als mestres perquè l'acord no inclou les reivindicacions de la comunitat educativa. De fet, els sindicats de mestres i professors estan pressionant Esquerra i els comuns perquè no aprovin els comptes fins que resoldri el conflicte. Avui han encetat una nova setmana de mobilitzacions amb una vaga territorial al barcelonès. Els docents han acabat fa pocs minuts una manifestació al centre de Barcelona en què han reclamat als socis del govern que no mirin cap a una altra banda. Anem a la seu del Departament d'Educació, que és on ha acabat aquesta marxa. Eudald Martínez, bon dia.
19: Bon dia. Els sindicats se'n fan creus que el PSC, Esquerra i els comuns estiguin a punt de tancar un pacte que no inclogui noves partides per l'educació. Avisen els socis que encara són a temps d'acollar el govern i evitar així que el conflicte s'enquisti fins al curs que ve. En parlaven els portaveus d'USTEC i la Intersindical, Iolanda Segura i Marc Martorell.
20: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa.
21: La hipocresia dels grups parlamentaris que ens han estat donant suport explícit que ara sembla que avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions.
19: Algunes famílies, per cert, també incrementen la pressió al departament. Ha nascut una iniciativa que anima pares i mares d'alumnes a enviar una queixa a la conselleria exigint-li que dialogui i arribi a un acord amb els docents. El missatge a les famílies expressen el seu suport a les vagues.
9: Avui, com dèiem, la mobilització s'ha centrat a les comarques del barcelonès, especialment a la capital. La pluja, però, ha deslluït la manifestació. Avui eren uns 2.000 professors. Ara ve la imatge del dia. Ha estat el bloqueig que ha fet el professorat de la Sagrada Família i que ha obligat Eudald a cancel·lar les visites al temple durant més de 2 hores.
19: Sí, imatge totalment insòlita. Els docents han convertit l'entrada de la Sagrada Família en una aula a l'aire lliure i han portat una cinquantena de taules i cadires i fins i tot una pissarra. L'acció ha bloquejat l'accés principal del públic a la Basílica al carrer Marina entre les 9 del matí i ben bé fins a 11:45 del migdia. Això ha fet que alguns turistes s'hagin enfrontat verbalment als docents, que els entregaven a canvi fulletons on explicaven en anglès les seves reivindicacions. La Sagrada Família ha anunciat que tornarà els diners a les persones que no han pogut entrar. Al migdia, en canvi, els docents han tingut menys sort i la manifestació ha coincidit amb una forta pluja. Hi havia més paraigües que pancartes. Tot i això, hi ha hagut una assistència d'aproximadament unes 2.000 persones. El departament xifra el seguiment de la jornada d'avui en el 18% de la plantilla.
9: Gràcies, Eudald. I ens quedem a Barcelona perquè l'Ajuntament ha impulsat el primer pla antiracista. Inclourà 23 mesures que s'aniran aplicant durant 10 anys fins al 2036 per convertir Barcelona en un referent de la lluita contra les desigualtats. Per exemple, es dissenyarà un protocol per evitar el racisme immobiliari, es promourà la diversitat a la plantilla municipal i també es millorarà l'acompanyament de persones joves immigrades. El pla s'ha presentat aquest matí, fa pocs minuts, al Consell de Cent de Barcelona. Allà hi tenim l'Eulàlia Carrascal. Bon dia.
22: Bon dia. El pla s'estructura en 6 eixos transversals que afecten pilars com l'educació, l'habitatge, la salut o la convivència i s'ha dissenyat conjuntament amb el Consell Assessor Antiracista. Entre les mesures hi ha impulsar formacions sobre antiracisme dins del personal municipal, també als casals de barri, o promoure la memòria històrica reforçant la ruta esclavista del Museu d'Història de Barcelona. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, apunta que l'antiracisme és una de les prioritats de l'Ajuntament.
23: Avui Barcelona fixa una posició molt clara: la lluita contra el racisme com a prioritat democràtica de la nostra ciutat. Per tant, Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser, per exercir.
22: El pla s'ha presentat a la inauguració del Fòrum Barcelona 2026 sobre el lideratge de les ciutats per la justícia racial. En total costarà vora els 3 milions i mig d'euros.
9: A Manresa, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades d'agredir quatre dones musulmanes. A Manresa els atribueixen delictes de lesions i d'odi. Les quatre víctimes van tenir contusions a la cara i les van haver de traslladar a l'hospital. I anem ara cap a Tarragona perquè els Mossos allà han detingut dos homes relacionats amb una altra mort violenta en una masia. Als afores de Reus, tots dos haurien participat en l'assassinat d'un conegut seu després d'una baralla. Aquest dissabte, detalls, Esteve Giral, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Sí, els vols de les dues de la tarda d'aquest dissabte, els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta per una baralla en un mas situat als afores de Reus. A l'arribar al lloc dels fets, es van trobar el cos sense vida d'un home amb signes evidents de violència. A l'arribar al mas es van trobar dos homes més. Un d'ells va intentar escapolir-se. Tots dos segueixen detinguts des de dissabte a l'espera de passar a mans del jutge investigats per un presumpte delicte d'homicidi. El cas està sota secret d'actuacions. Els Mossos miren d'aclarir les circumstàncies del crim i el possible mòbil. Tots tres es podrien haver discutit per un assumpte de diners, segons ha avançat avui El Caso.
9: Gràcies, Esteve. I dos bombers han acceptat una condemna mínima d'homicidi imprudent per la mort d'un company en un incendi a Vilanova i la Geltrú ara fa 5 anys. La víctima és Joan Liébana, de 30 anys. Ningú es va adonar que havia quedat atrapat dins l'incendi en una nau fins que el van trobar mort a dins, Benet Iñigo.
3: El cas va provocar una gran commoció al cos de bombers. La Corsa d'avui deixa clar que es van incomplir els protocols i els responsables són el caporal que dirigia l'operatiu i la parella del bomber mort. Per exemple, no van instal·lar la taula de control a l'exterior de la nau que hauria servit a altres bombers per saber que dins havia quedat una persona. A canvi d'aquest reconeixement dels errors, eviten la presó. Inicialment, la fiscalia els demanava 3 anys a cadascun i, finalment, la condemna es paga multes de prop de 5.000 euros.
9: Les 2:17, no poder parlar la llengua materna. La consulta del metge pot provocar errors en el diagnòstic, és el que apunta un informe de la UPF que ha revisat centenars d'estudis sobre la situació en països i regions on hi ha una llengua majoritària i una de minoritzada. És el cas del Canadà amb el francès, el Regne Unit amb el galès, Finlàndia amb el suec o el País Basc amb l'euskera. Ara estudiaran si aquí passa el mateix amb el català. Xavi Pardo.
6: L'informe apunta que en situacions de dolor i d'estrès al pacient li costa més expressar-se, encara que sigui bilingüe. Els més perjudicats són la gent gran i la canalla petita. L'autora de la recerca, Joana Pena Tarradellas, ha explicat a RAC1 que en aquests casos la comunicació pot fallar i pot perjudicar el malalt.
7: Al Canadà sí que s'han detectat conseqüències com més complicacions, més temps d'ingrés, pitjors diagnòstics, entendre pitjor les instruccions, i després a Finlàndia també amb aquestes persones menys bilingüitades, doncs més mals entesos, i aquesta idea, no?, de que la comunicació doncs disminueix, això pot tenir aquest impacte.
6: No atendre els pacients en la seva llengua també pot provocar que se sentin menys tinguts i perdin confiança en el professional.
9: Les 2:18, ara tornem.
8: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
24: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
26: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover, love and learn.
27: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
28: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
27: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
29: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
4: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
2: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
4: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
2: RAC 1.
5: Les 2:20, la direcció del PP fa pinya amb Juanma Moreno Bonilla i avala un govern en solitari a Andalusia. La intenció del candidat popular és deixar Vox fora de l'executiu i que, com a molt, es firmi un pacte parlamentari. Avui el president andalús en funcions ha anat a Madrid a la seu del PP per rebre el suport del partit. Anem cap allà també. Arnau Mañé, bon dia.
10: Bon dia. El PP depèn de Vox per mantenir el govern d'Andalusia, però Juanma Moreno intenta marcar el pas de la negociació. D'entrada, deixa clar que no vol incorporar l'extrema dreta. El president andalús recorda que s'han quedat a les portes de la majoria absoluta a 2 diputats i que, per tant, tenen el dret de governar en solitari.
11: Nosotros tenemos una prioridad, que es la prioridad de Andalucía. Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione. No hay ningún tipo de contacto ni nada. Ahora lo que toca es celebrar un resultado que ha sido muy positivo.
10: La direcció del PP li dona suport. Més enllà dels aplaudiments en la rebuda d'aquest matí, Alberto Núñez Feijóo planteja aquestes eleccions a Andalusia com un trampolí a la Moncloa.
12: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Y a eso convoco a todo el Partido Popular desde ahora mismo. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
10: Això tot i que l'estratègia del PP, forçar alguns avançaments autonòmics, no ha acabat de funcionar. Ara els populars depenen més de Vox, que té la paella pel mànec a molts governs de les comunitats autònomes.
5: Doncs aquest paper decisiu de Vox reconforta el PSOE. Els socialistes s'aferren a la pèrdua de la majoria absoluta del PP per minimitzar la seva desfeta. El PSOE se situa al mínim històric i reivindica el paper d'oposició en solitari, tot i l'ascens de la resta de partits d'esquerres. Maria Jesús Montero deixarà l'escó al Congrés dels Diputats aquests propers dies per pilotar la travessa del desert a Andalusia. A aquesta hora es reuneix l'executiva per analitzar resultats i treure conclusions, però d'autocrítica, de moment, més aviat poca. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres, bon dia.
13: Sí, bon dia. Reunió en marxa. S'ha de traçar estratègia i avaluar la derrota amb un PSOE que encara queda més ensorrat. Són 8 anys perdent bous i esquelles. El consol que el PP perdi la majoria absoluta i que l'esquerra hagi pujat 4 escons més és el més repetit, però ningú al socialisme explica el perquè de l'ascens d'Endavant Andalusia convertits com a fenomen. Maria Jesús Montero, ara reunida a porta tancada, de aquest matí la cerca, el PSOE queda antic.
14: Tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía. Ya no se trata de trabajar en las redes, utilizar las redes, se trata de estar. O sea, se ha conformado una nueva realidad en la que el Partido Socialista le está costando estar. Yo creo que uno de los elementos de Adelante Andalucía importante ha sido que ha podido captar a primeros votantes.
13: I reivindica el lideratge de l'oposició, el que el PSOE no ha sabut fer aquests últims 4 anys al Parlament andalús amb majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla. Els socialistes insisteixen a demanar que no es busquin conclusions en Pedro Sánchez, perquè una cosa són les andaluses i una altra de ben diferent les generals.
2: 14:15.
5: El brot d'Ebola arriba a Sudan del Sud i ja afecta 3 països, sumant-hi el Congo i Uganda. Les autoritats internacionals s'ho miren amb preocupació. L'OMS ha enviat agents a les fronteres de la zona afectada per mirar de contenir la malaltia, però els epidemiòlegs admeten que estan amoïnats perquè preveuen que farà estralls a la regió. Alhora fan una crida a la calma perquè el risc que s'estengui per Catalunya, diuen, és molt baix. Joel Penya.
15: El director científic de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Roger Paredes, ha explicat al món a RAC1 que cal tenir-hi un ull a sobre, però que en cap cas s'estendrà a Europa.
25: Està treballant molt l'OMS en contenir aquest brot, però sí que serà un brot i important. Llavors, de cara a nosaltres, podria passar que en algun moment pogués haver-hi una repatriació d'alguna persona que hagi estat en contacte, es faria d'una manera controlada i no s'extendria, diguem-ne, no seria un tipus Covid, com l'antivirus tampoc seria un tipus Covid.
15: Precisament, Salut ja està actualitzant els protocols hospitalaris per si hi ha una repatriació d'algun contacte. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a RAC1 que és habitual davant les crisis sanitàries.
30: Estem revisant tot el material i els documents i el protocol que teníem per actualitzar-lo també per la situació epidemiològica, i això arriba a tots els hospitals que estan atents de si repatriem persones, hi hagués algun cas, s'ha activat tot el protocol, igual que ara hem fet amb l'antivirus.
15: Per ara hi ha 8 casos confirmats i prop de 250 més de sospitosos. A més, les autoritats investiguen 80 morts.
5: Mentre en l'Ondius ja és al port de Rotterdam, el creuer de l'antivirus ha arribat un pèl abans de les 11 del matí. Les properes hores acabaran de desembarcar-ne els 32 tripulants que han dut el vaixell cap als Països Baixos, després netejaran i desinfectaran la nau. Això mentre els 13 passatgers amb passaport espanyol que continuen a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid estan pendents d'una segona PCR, entre ells 5 catalans, que si donessin negatiu podrien començar a rebre visites. Més coses, Israel ha interceptat com a mínim 5 vaixells més de la flotilla per Gaza quan eren en aigües internacionals davant les costes de Xipre. Hi ha unes 250 milles nàutiques del territori palestí. En una de les naus viatgen com a mínim una activista catalana. Ara la marina israeliana els portarà tots a un gran vaixell de càrrega per anar fins al port d'Ashdod. Una cinquantena d'embarcacions miren de continuar el viatge cap a Gaza. I les penes de mort han crescut un 80% l'últim any i arriben a una xifra rècord aquest segle. 2.700 persones van morir executades a escala mundial, la immensa majoria a l'Iran, on s'han fet 8 de cada 10 execucions, són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional. Maria Rueda.
0: Segons l'ONG, la Xina encapçalaria la llista però no dona dades oficials argumentant raons de seguretat de l'Estat. En tot cas, aplica la pena de mort a un gran nombre de delictes econòmics o de corrupció política. Altres països on és una pràctica habitual són l'Aràbia Saudita, els Estats Units, el Iemen o l'Iraq. El portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya, Dani Vilaró, ha explicat a RAC1 la característica de tots ells.
1: Són països que utilitzen la por per intentar controlar la seva població, és a dir, ells creuen que la pena de mort té, per exemple, un efecte dissuasiu a la delinqüència, cosa que no hi ha cap estudi que demostri, d'altra banda. Són països, alguns d'ells, que tenen situacions de dissidència interna, d'oposició política forta, que estan vivint processos polítics complexos, llavors utilitzen la pena de mort també com a madura.
0: 113 països, en canvi, han prohibit la pena de mort.
2: 14-15.
5: La justícia dona la raó a Shakira en un dels seus conflictes amb Hisenda. L'Audiència Nacional ha decidit anul·lar una sanció que pujava 55 milions d'euros pels impostos del 2011. Segons els jutges, la cantant colombiana encara no era resident a l'estat espanyol i, per tant, podria tributar a les Bahamas. Benet Iñigo.
3: La clau del cas és quants dies va passar Shakira a l'estat i, segons l'Audiència Nacional, van ser menys de la meitat de l'any. Subratlla que llavors encara no tenia parella ni família a Catalunya i que, per tant, no havia de pagar l'IRPF aquí.
16: La recurrente ha acreditado haber estado fuera del territorio nacional por más de 183 días. Que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante.
3: Això contradiu el criteri d'Hisenda, que va quantificar la liquidació i la sanció d'aquell exercici 2011 en 55 milions d'euros. Ja ha anunciat que presentarà un recurs al Suprem per defensar-ho. La sentència, doncs, no és definitiva, però Shakira i la seva defensa ja ho celebren. La cantant denuncia que la van voler fer servir d'exemple i que el dany a la seva reputació ja està fet. Cal recordar que la mateixa Shakira va acceptar una condemna de 3 anys i mig de presó i pagar més de 7 milions d'euros per 3 delictes fiscals els anys posterior a aquest, entre el 2012 i el 2014. Aquells casos es van tramitar per la via penal i no per la via administrativa, com el que ara s'ha anul·lat.
5: La nova temporada del TNC tindrà Parlem a Barcelona i acollirà 25 estrenes i 7 muntatges del Festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà. Sílvia Pérez Cruz inaugurarà la temporada amb un concert el 19 i 20 de setembre. La tancarà Angelica Lidl amb 0001, la creación, que es podrà veure del 20 al 27 de juny de l'any que ve, Bàrbara Padilla.
17: La programació inclou 8 produccions pròpies i 12 coproduccions nacionals i internacionals. La temporada arrencarà amb Sílvia Pérez Cruz i la Sala Petita donarà el tret de sortida amb El Cadell, de Josep Maria Miró. Pel que fa a la Sala Tallers, obrirà temporada amb Gota, de Xema Muñoz. La cloenda la farà Angelica Lidl. Aquesta serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli al capdavant del TNC. A la presentació de la temporada, la directora ha explicat per què el lema d'aquest any és Barcelona.
18: Des del primer dia que jo vaig arribar aquí, vaig tenir la intuïció que l'última temporada la volia dedicar a Barcelona. He nascut a València, ciutat, i per vincles familiars jo venia molt a Barcelona sempre. M'entusiasmava, perquè era una ciutat que, tot i que eren finals del franquisme, aquí es feia un teatre completament compromès, lligat a la seva cultura, a la seva llengua.
17: Entre les produccions pròpies del TNC que s'estrenaran aquesta temporada, hi ha L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, dirigida precisament precisament per Portacelli. Victòria Spumber tornarà a la Sala Gran amb la tercera fuga i a la mateixa sala Josep Maria Mestres dirigirà La Mare Coratge i els seus fills. Des d'avui ja es poden comprar els abonaments i el 4 de juny les entrades.
5: I el Festival de Cinema de Canes arrenca aquesta tarda la segona setmana de competició amb una producció catalana, La Mas Dulce, que forma part de la secció paral·lela Certain Regard. La cineasta Laila Marrachi agafa les regnes d'aquesta història sobre dues dones marroquines que van al sud d'Espanya a treballar de temporeres, enviat especial de RAC1 a Canes. Adrià García, bon dia.
6: Sí, bon dia. La Mas Dulce és un retrat del viatge que fan cada any centenars de joves del nord d'Àfrica. 6 mesos, lluny de casa seva, recollint fruit als hivernacles d'Andalusia amb la idea de tornar i donar una vida millor a la seva família. Però la cinta, el somni d'aquestes dones, topa amb una realitat amarga, maltractaments i abusos per part dels seus patrons. L'única que els estén la mà és una advocada interpretada per l'actriu Itzazu Arana, que denunciava a RAC1 que hi ha gran part de realitat en aquesta ficció.
7: La pel·lícula cuenta muy bien esa especie de sueño europeo en un momento dado y cómo eso acaba calando y bajando un poco al suelo y esa decepción con la realidad, ¿no?
6: Ja a l'Equador del Festival de Canes encara no hi ha cap gran candidat de consens per la Palma d'Or, però dos noms que destaquen per sobre la resta són All of Sudden, de Ryosuke Hamaguchi, i Fatherland, de Pavel Pavlikovsky.
8: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
5: Hi ha diverses comarques en avís de perill per pluges intenses, Mònica.
9: Sí, són bona part de les comarques de Girona i de Barcelona, amb el perill més elevat cap a l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i també la Garrotxa. Són ruixats que afectaran sobretot aquestes comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya Central, i no es descarta també alguna calamarsada, per tant, molta precaució, tot plat amb temperatures que quedaran més frenades que ahir, especialment on es mantinguin aquestes pluges. I de cara a demà comença a pujar la temperatura, una pujada que es farà més evident a finals de setmana, quan l'ambient serà més calent a tot arreu i els ruixats aniran a la baixa.
19: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
5: Pràcticament 2 minuts de 2:45 i ho dèiem en començar, Xavi, estem pendents a aquesta hora de Hansi Flick i de Fermín.
20: Sí, un Flick acaba de signar la seva renovació com a tècnic del Barça fins al 2028, amb opció una temporada més, i l'altra, Fermín, ha rebut la pitjor notícia que podia rebre. Es perdrà el Mundial després de fracturar-se un dit del peu.
2: A RAC1, 14-15.
20: Connectem amb les oficines del Camp Nou. Àlex Pintanel, bon dia.
21: Què tal, Xavi? Bon dia.
20: Per explicar aquestes dues notícies, una de bona, lògicament, l'altra de molt dolenta. Comencem per aquesta última, perquè Fermín no podrà disputar el Mundial.
21: El futbolista pateix una fractura al 5è metatarsià del peu dret com a conseqüència d'un cop que va rebre en el partit d'ahir davant del Betis. En un principi no semblava res greu, però les proves que li han fet aquest matí a la Ciutat Esportiva han confirmat aquesta fractura que el farà passar pel quiròfan demà mateix. El futbolista es va fer mal en una acció de la primera meitat i Flick el va haver de canviar el descans per Valde. Tot i que el Barça no ha especificat en el comunicat el temps de baixa, el jugador estarà fora dels terrenys de joc entre 6 i 8 setmanes i, per tant, és poc probable que vagi al Mundial. Un cop dur pel migcampista andalús després d'una temporada excel·lent. El debut d'Espanya està previst pel 15 de juny davant Cap Verd Atalanta.
20: Ara caldrà esperar la decisió del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que aquest dilluns mateix anunciarà la llista definitiva pel Mundial de Nord-Amèrica. Notícia la de Fermín, que contrasta i molt amb la renovació de Hansi Flick, que està signant aquesta hora, oi, Àlex?
21: Sí, ja ha signat, era un secret a veus. De fet, el mateix Flick ja ho va confirmar el passat dimarts en la prèvia del partit davant l'Alavés, però aquest migdia, de fet, fa pocs minuts, s'ha escenificat i, de fet, ha firmat ja el nou contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028. Recordem que acabava el 27 amb un any opcional. Ho ha fet en un acte privat al despatx del president. Una renovació que arriba dues temporades després de la seva incorporació amb uns números a l'abast de molt pocs. Per exemple, i per entendre l'impacte de l'alemany en aquesta aquestes dues temporades de la Juve. Amb la victòria d'ahir, Flick es converteix en el tècnic amb més victòries en les seves dues primeres lligues de tota la història del Barça. En porta 59, igualant a Luis Enrique Martínez, i li queda encara un partit per tenir el rècord en solitari dissabte a Mestalla davant del València. En dues temporades, Flick ha guanyat dues lligues, dues supercopes i una copa, és a dir, 5 títols de 8 possibles. A més, amb uns números realment envejables, ha dirigit 116 partits al Barça, 88 victòries, 10 empats i 18 derrotes, amb 317 gols a favor i 132 en contra.
20: Avui agenda plena de Flick, perquè just abans també ha entregat la Lliga i la Supercopa al Museu del Barça.
21: Sí, ho ha fet acompanyat del president Rafa Juste i també del capità Ronald Araujo. També hi era Joan Laporta. Flick ha portat la Supercopa, la 16a del club, i Araujo la 29a lliga de l'entitat blaugrana. Tant el tècnic com el capità han acabat firmant en el llibre d'honor del museu, entre els aplaudiments d'alguns dels aficionats que estaven fent el tour i que han aprofitat i han tingut la sort de viure en directe aquest moment.
20: Perfecte, Àlex, gràcies.
21: Adéu, bon dia.
20: I d'una renovació, la de Flick, a un retorn, el de Mourinho al Madrid. Només falta que es faci oficial, però mentre esperem l'arribada del portuguès, el club blanc el que sí ha confirmat és que Carvajal deixarà l'equip al mes de juny. Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia. El Real Madrid ha fet públic que la relació entre Carvajal, Dani Carvajal i el Real Madrid ha arribat al final. No li renovaran el contracte. El central marxarà quan acabi aquesta temporada i el club diu que marxa una de les llegendes més grans del futbol mundial. Carvajal és, de fet, un dels 5 jugadors que durant tota la història del futbol han aconseguit guanyar 6 Copes d'Europa. Ha estat madridista durant 23 temporades, 10 al planter i 13 al primer equip, amb el qual ha aconseguit 27 títols. Per tant, Josep Mourinho no podrà comptar amb el jugador de Leganés. Tot apunta que el Real Madrid ja hauria arribat a un acord amb l'entrenador portuguès perquè es faci càrrec de l'equip. Ho ha avançat Fabrizio Romano i la majoria de mitjans de Madrid ho donen per fet. L'actual tècnic del Benfica arribaria a final de temporada al Santiago Bernabéu. L'acord seria verbal amb un pla inicial de 2 anys. Mourinho viatjaria a Madrid després de l'últim partit d'Álvaro Arbeloa al capdavant de l'equip.
20: Tot plegat condicionat al que pugui passar a les eleccions a la presidència del Club Blanc.
4: Sí, els candidats poden presentar-se fins aquest pròxim dissabte davant la Junta Electoral. Tothom està pendent de si finalment Enrique Riquelme ho fa o no. Ara mateix és l'únic que reuneix els requisits per poder fer ombra a Florentino Pérez. Si l'actual president surt reescollit, aleshores Josep Mourinho tindria ja via lliure per arribar de seguida. A tot això, el Madrid ahir va guanyar a Sevilla. El dia que Vinícius i Mbappé van tornar a jugar junts de titulars, va ser la primera titularitat del francès després de queixar-se de ser el quart davanter d'Álvaro Arbeloa. Els dos van ser titulars, de fet, com dic, en algunes situacions es van trobar i en d'altres ocasions no es van entendre i s'ho van recriminar. El Madrid acabarà la Lliga el cap de setmana que ve al Bernabéu contra l'Atlètic Club de Bilbao. Podria haver-hi baixes. Arbeloa va parlar de Vinícius, de Tchouaméni, de Huijsen, que van sortir una mica tocats del partit d'ahir. El conjunt andalús va certificar la seva salvació gràcies a la resta de resultats. I, per cert, un últim apunt, Courtois és ara copropietari de l'Extremadura. L'equip acaba de pujar a Primera Federació i el porter del Madrid en serà un dels propietaris gràcies a l'acord aconseguit pel club amb la plataforma d'inversió esportiva Nextplay, de la que el belga n'és cofundador.
20: Doncs no continuarà Carvajal, ho hem sabut aquest migdia mateix. Ja sabem des de dissabte que tampoc no seguirà, en aquest cas, el Barça, Robert Lewandowski.
10: Moltes gràcies per venir avui.
20: Aquest que sentiu és un dels moments del cap de setmana, el discurs de comiat del polonès amb el Barça després de 4 temporades, tot plegat en la victòria blaugrana 3-1 contra el Betis, en què va tornar a brillar Rafinha amb 2 gols. Joan Lluís García, bon dia.
11: Bon dia. El polonès va ser titular en el darrer partit com a blaugrana a l'Spotify Camp Nou, no va poder marcar. Flick el va canviar en el tram final i es van donar ovació de gala i fins i tot va sortir de la banqueta 3 vegades mentre el públic corejava el seu nom. Al final del partit, el polonès es va dirigir al públic de l'estadi visible simplement emocionat, per llançar un missatge clar: un cop culer, sempre culer.
10: És un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan llegué a Barcelona, sabia que este club era grande. Però per vostre cariño, ha sido increíble. Ha sido un honor jugar por este club. Siempre llevar el corazón en mi corazón. Una vez culer, siempre culer.
11: Lewandowski tancava així a tocar dels 38 anys la seva etapa al Barça i ho fa amb números més que destacats. 4 temporades i 119 gols marcats en els 191 partits oficials que ha jugat. Tot plegat en una jornada emotiva a la que s'hi va sumar Hansi Flick desfent-se en elogis cap al davanter.
12: It was perfect.
13: Ha estat un comiat perfecte per ell, mai l'oblidarà. Ha estat molt emocionant. S'ha pogut veure com tot el seu cor és aquí, a Barcelona, en aquest club, amb la gent d'aquesta àrea. Jo he de dir gràcies. Gràcies, Robert, perquè és una persona fantàstica i un jugador de classe mundial.
12: And world-class player.
11: La festa va ser completa amb la victòria davant del Betis, amb dos gols de Rafinha i un de Cancelo, que va servir perquè el Barça tanqués la Lliga guanyant els 19 partits jugats aquesta temporada en tres estadis diferents, el Johan Cruyff, el Montjuïc i també el Camp Nou.
20: Aquest Barça-Betis va ser el partit que va tancar la jornada en què sobretot vam estar pendents, com també passarà a l'última jornada de la Lliga, de la lluita per la permanència. És el grup d'aficionats del Girona que aquesta matinada ha rebut l'equip a la Ciutat Esportiva. L'equip de Michel arribava de Madrid pels vols de l'una de la matinada després de perdre el camp de l'Atlètic de Madrid i ara només li queda una última bala per aconseguir la permanència, guanyar l'Elx aquest dissabte a Montilivi. Miquel Agut, bon dia.
14: Exacte, bon dia, Xavi Rocamora. El Girona necessitarà l'ànim de tota l'afició a Montilivi dissabte per guanyar una final que no repartirà cap títol, però sí una permanència. Per sobreviure s'ha de guanyar. El Girona depèn d'ell mateix, però està obligat a guanyar. Són 90 minuts contra un rival directe per decidir una temporada i Mitchell ho hauria signat.
22: Sí, después de las primeras 5 jornadas de liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti és oro.
14: Diu que veu l'equip preparat per entomar el repte i assegura que sortiran a l'atac des del principi.
22: Y vamos a ir a por el Elche. Vamos a ir a por ellos. Y luego entrará o no entrará, veremos cómo competimos. Competiremos de la mejor manera.
14: Convé recordar que fa un mes el Girona empatava al camp del Madrid i tenia 8 punts d'avantatge amb el descens. Des de llavors, 4 derrotes, 2 empats i cap victòria. Per qui plora la criatura? David López reconeix que ho estan acusant.
23: En el moment en què hem entrat al vestidor i ha xerrat el míster i hem parlat uns quants, doncs jo crec que tothom és molt conscient de la situació que hi ha, que bé, està sent un final de Lliga molt complicat, a nivell mental, sobretot.
14: Un David López, que va ser un dels jugadors que va adreçar-se als companys, juntament amb Michel, ahir, al vestidor del Metropolitano. La plantilla fa festa avui, començarà a preparar el partit demà, i Eder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, ja va començar a jugar-lo a la sala de premsa del Martínez Valero. Va recuperar Sarabia l'espantall de la traumàtica victòria a la cantina de Montilivi a la tornada de la final del play-off descens del 2020, per 0-1.
24: Espíritu de Pere y de Pacheta, de Mister y demás, me acuerdo perfectamente de ver ese partido. Bueno, pues efectivamente, bueno, son señales a las que nos agarramos, que no son casualidad, que nos van a dar, si cabe, más energía y como digo, este equipo ya lo ha vivido la temporada pasada, en algo que es muy, muy, muy, condiciones muy parecidas. Teniendo que ganar las dos y vamos a ir a por ello.
14: Ja hi haurà dies per fer la prèvia del partit, però abans d'acabar, dues dades. Dissabte jugaran el tercer pitjor local contra el pitjor visitant de la categoria. En l'únic precedent, a primera a Montilivi, victòria gironina per 2-0 la temporada 22-23, on s'ha de signar pel mateix resultat.
20: Sí, sí, tant. Allà on sigui. Signarem. En qualsevol cas, la situació pel Girona és molt clara. Si guanya dissabte, l'Elx es mantindrà a primera, però si empata o perd, doncs baixaria a segona divisió, donant automàticament la salvació al seu rival de dissabte. Albert Bassas, bon dia.
25: Bon dia, exacte. Un duel que ens porta directament al que ja van protagonitzar tots dos equips al final de la temporada 19-20 i demà el record pels gironins, perquè justament l'Elx, amb un gol de Pere Milla al final, va privar els gironins de pujar a primera, tal com ara sentíem que recordava Eder Sarabia. Dit això, arriba encara però una altra plaça per acompanyar l'Oviedo a segona i se la juguen quatre equips, els de 42 punts, Llevant, Osasuna i Elx, i el Mallorca, que en té 39 i que, evidentment, és qui a priori ho té pitjor. Els balears necessiten guanyar, això sí, contra aquest Oviedo ja descendit, i esperar que no ho facin Llevant i Osasuna, ja que en un triple empat contra aquests dos equips faria caure sorprenentment un Osasuna que fins fa unes setmanes no entrava en les travesses. L'Osasuna juga al camp del Getafe, que s'hi està jugant a entrar a Europa, i el Llevant al camp d'un Betis que ja no s'hi juga res.
20: I fora d'aquesta lluita ja podem dir que n'ha quedat fora l'Espanyol. És avui un dels equips més feliços de la Lliga. Els blanquiblaus han assolit la permanència matemàtica gràcies al triomf d'ahir a Pamplona. Edu Abatlle, bon dia.
0: Bon dia, Xavi.
20: Tancarà la Lliga dissabte contra la Reial Societat, fins i tot amb una mínima opció europea, perquè veieu com estan les coses, però avui ja es parla del futur de Manolo González a la banqueta.
0: Sí, el tècnic ha vist renovat el seu contracte automàticament una temporada més amb aquesta permanència, tal com estava estipulat, però el club ha de decidir si respecta aquest any o porta un altre entrenador. A aquesta hora no hi ha una decisió presa, o almenys a Manolo González no li han comunicat res. Decidirà el director general esportiu, Monchi, i ho faran les pròximes hores o dies. El tècnic té clar que vol seguir.
1: Sí, tinc un tracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. O sigui, això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. A partir d'aquí, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar, vull acabar el contracte i vull seguir. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament, però estic fort.
0: Ahir a la gespa del Sadar, en acabar el partit, Manolo González va ser protagonista, aclamat per l'afició desplaçada i mantejat pels seus jugadors. Fixa't el que deia en declaracions a Movistar Carlos Romero.
3: Bueno, la verdad es que lo hemos pasado fatal. Creo que desde aquí, pues, darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores. Al final, los que jugamos somos nosotros. Creo que la primera vuelta que hemos hecho fue increíble, la segunda...

0: Que no va ser fàcil, amb una plantilla, ja sabeu, i aquest any, una altra vegada.
1: La decisió, ja diem, no s'hauria d'allargar. Monchi serà presentat la setmana que ve com a director general esportiu i a partir de llavors ja es podria definir la continuïtat o no de Manolo González a la banqueta.
2: Gràcies, Edu. Repassem també les places europees. Ho dèiem, fins i tot l'Espanyol té opcions, encara que siguin remotes, per anar a Europa en una última jornada en què falta definir el sisè i el setè lloc. Bases.
3: Sí, l'última posició d'Europa League i la de Conference. Ara mateix aquestes places les ocupen el Celta, la sisena, i el Getafe, la setena. Tenen 51 i 48 punts respectivament, ells dos es juguen la d'Europa League. I encara tenen opcions per la de Conference, el Rayo, que ara en suma 47, el València, que en té 46, i l'Espanyol amb 45, com l'Atlètic Club, tot i que els bascos ja no tenen opcions matemàtiques. Ens colem aquí la Reial, que ja té plaça Europa League via Copa. Tot a favor perquè com a sisè hi acabi el Celta, en té prou empatant a casa contra el Sevilla en l'últim partit, mentre que la setena plaça la defensarà el Getafe contra l'Osasuna. Si guanya el Geta, la Conference serà pels de Bordalàs, però si empaten o perden, llavors ja donarien opcions als perseguidors. Recordem que el València rep el Barça i l'Espanyol la Reial Societat. Perquè l'Espanyol acabi a Conference, ha de guanyar sí o sí el seu partit, que l'Osasuna guanyi el Getafe per 2 gols o més, que l'Alavés guanyi el Rayo i que el València perdi contra el Barça. Difícil sí, però no impossible.
2: I fora de casa nostra, l'única gran lliga europea que falta per saber-ne el campió és la Premier. De fet, Anglaterra encara està tot per decidir i la penúltima jornada no ha acabat. Entre avui i demà juguen Arsenal, City i Tottenham, equips que s'ho juguen tot en aquests dos últims enfrontaments. Martí Aguilar, bon dia.
4: Bon dia, Xavi. L'Arsenal rep avui a les 9 el descendit Burnley. A hores d'ara, els d'Arteta són líders a 2 punts del City. Els de Guardiola no poden fallar en la visita al Bournemouth de demà a 9:15, en cas que l'Arsenal faci la feina avui. I el City per des demà, els Gunners serien campions. En qualsevol altre cas, tot es decidiria a l'última jornada. Tampoc s'ha disputat encara el derbi londinenc entre Chelsea i Tottenham. El Chelsea encara podria lluitar per entrar a Europa si guanya, mentre que el Tottenham pot certificar la permanència matemàtica si aconsegueix la victòria, i virtual si empaten, ja que es col·locaria 3 punts del descens i amb un avantatge de 13 gols de diferència amb el West Ham, que tot apunta que serà l'equip que acompanyarà Wolves i Burnley a segona. Mentrestant, a Itàlia queda només una jornada i els ulls posats en qui ocuparà les últimes 2 places Champions. Les altres ja les tenen assegurades Inter i Nàpols. Si la Lliga acabés ara, serien per Milan i Roma, tercer i quart empatats a 70 punts. També empaten a punts Como i Juventus amb 68 i farien tots dos Europa League. Tant que les places europees, l'Atalanta, molt lluny però de la resta, amb 58 punts i jugaria a Conference. Tot obert, doncs, de cara a l'última jornada.
2: 3 minuts passant de 3 quarts de 3, anem a la resta del futbol.
3: A segona i a mitja les celebracions del Racing per l'ascens, el Deportivo també ho té a tocar després de guanyar ahir l'Andorra per 2-1. Gràcies a aquesta victòria i la derrota de l'Almeria dissabte ho poden aconseguir matemàticament la pròxima jornada, la penúltima. Així mateix el Saragossa es queda a tocar de l'abisme després de perdre 1-3 contra l'Sporting. Ara són coers i poden certificar el descens la pròxima jornada juntament amb la Cultural, l'Osca i el Mirandés. El Cádiz segueix marcant la salvació. Avui, per cert, es juga però un partit d'aquesta zona baixa, el Leganés-Osca a 9:15 per tancar la jornada. A primera ref, els catalans van jugar dissabte en tot gairebé igual, el Sabadell segon, però ja sense opcions d'ascens directe, farà play-off, el mateix que intentarà tancar l'Europa en aquesta última jornada. Ara és cinquè i amb feina també per fer pel Nàstic, que ha sortit del descens, marca ara i haurà d'acabar de certificar la permanència en aquest pròxim partit. I en el play-off d'ascens a primera ref, el Reus Redis va quedar eliminat en mans de l'Ourense, els del Baix Camp seguiran una temporada més a segona ref, on també s'ha començat a jugar el play-off. Gran resultat pel Badalona a la anada al camp de l'Hospitalet, qui va guanyar per 0-2, i victòria visitant també del Cornellà de Messi 0-1 a Vilanova.
5: 14-15.
6: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
7: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
8: ¿En serio? ¿Aquí?
7: Sí, en este monasterio.
8: Y yo pensando que era una excursión más.
7: Si estos muros hablasen...
8: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
7: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
9: Gobierno de La Rioja.
5: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la...

0: Sabadell Arda Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
1: Ara són 3:15 de 3, aparquem el futbol, anem al poliesportiu i comencem pel bàsquet, perquè a diferència del futbol, la banqueta del Barça viu un dels moments de major inestabilitat de la història recent. Dani Aguilar, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia.
1: Ahir ho explicàvem, Xavi Pasqual ha pres les últimes hores la decisió de marxar del Barça aquest estiu per refer-se càrrec del Dubai Basketball, de manera que, llevat de gir inesperat a les properes setmanes, el tècnic acabarà abans d'hora la seva segona etapa.
2: Sí, el desgast i les discrepàncies en la visió del projecte i de les decisions a prendre entre l'entrenador i el club, una decepció que va començar a forjar-se ja des de ben aviat després del seu retorn, semblen ja insalvables. La setmana passada, Pasqual i la cúpula del bàsquet blaugrana van tenir una reunió de nou infructuosa, i els últims dies l'entrenador ha pres ja la decisió de fer ús de la clàusula de 300.000 euros que disposa el contracte per sortir i liderar a partir del curs que ve el projecte de Dubai Basketball. Per la informació que tenim a RAC1, res està signat, però ara mateix és la idea de l'entrenador que ahir, després de la victòria del Barça contra el Tenerife a l'ACB, no desmentia les informacions.
3: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff de la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije en Barcelona, hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal.
2: Encara en dues jornades per disputar-se de la fase regular de l'ACB i el playoff al mig, caldrà, quan passi tot plegat, materialitzar l'operació. Per tant, com deies, si no hi ha cap gir de guió radical amb la implicació de les més altes instàncies, la segona etapa de Pasqual acabarà abans d'hora, sense complir les dues temporades més que tenia de contracte, i caldrà veure amb quin final esportiu. El Barça és ara mateix tercer a l'ACB, 23 victòries, després de superar els Canaris, 97-102, amb un gran partit de Juani Marcos, 18 punts i 27 de valoració.
1: Gràcies, Dani. En canvi, l'Espart Girona ha anunciat la renovació del seu tècnic, de Roberto Íñiguez. L'entrenador celebrarà un any més a la banqueta gironina.
4: Acabava contracte d'aquí a poc més d'un mes i continuarà la temporada vinent per la bona temporada que ha fet l'equip, i és que el conjunt gironí ha estat semifinalista de la Lliga i de l'Eurolliga amb un tècnic que s'ha consolidat, diu l'entitat, com un entrenador de referència a Europa.
1: I ara anem al motor, saludem el Quim Salvador. Quim, bon dia.
5: Bon dia, Xavi.
1: Àlex Márquez sortirà aquesta tarda de l'Hospital General de Catalunya després del fortíssim accident que va tenir el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
5: Sí, el pilot cerverí de l'equip Gresini, que dissabte va guanyar l'esprint aquí al circuit, ha estat operat aquesta nit passada a l'Hospital General de la fractura de clavícula dreta que es va fer a la cursa, després de topar amb la cadena de Pedro Acosta i perdre el control de la seva Ducati a més de 200 km per hora. Li han estabilitzat la clavícula amb una placa i també té una fractura marginal a la vèrtebra C7 que no ha estat intervinguda i que determinarà, segons evolució, el seu retorn a la competició. Està pràcticament descartat que pugui ser el Gran Premi d'Itàlia de la setmana que ve a Mugello. Tampoc és probable que pugui córrer el seu germà Marc, vigent campió, que tot just avui fa 8 dies va ser operat del peu i l'espatlla dreta després d'una caiguda a Le Mans. També ha passat aquesta nit passada ingressat Joan Zarco, que es va trencar els lligaments creuats i el menís del genoll esquerre, i es va fer també una fissura al peroné en un altre accident lleig a la cursa d'ahir. La cama li va quedar enganxada a la roda del darrere de la moto de Peco Bagnaia. Avui el Francesc Donda rebrà també l'alta hospitalària per tornar cap a França. I també ha hagut de passar avui per l'hospital Jorge Martín, que aquest matí ha tingut una caiguda al test. L'han dut a la de Xeus per revisar colze dret i cama esquerra. Afortunadament, no s'ha trencat res. Després d'un Gran Premi de Catalunya tan accidentat, han aparegut algunes veus qüestionant la seguretat, i el director general de Fira Circuit, que és l'empresa que gestiona la instal·lació, Ignasi Armengol, ha recordat aquest matí que el circuit de Barcelona-Catalunya compleix tots els requisits de la Federació Internacional de Motociclisme i, a més, s'actualitza anualment en matèria de seguretat.
6: És un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat. Està molt calculat en allà on poden haver-hi sortides de pista i que hi hagi un accés molt ràpid per part dels serveis mèdics a tot arreu del circuit. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha en el món, però el que és molt difícil de prevenir és quan hi ha un accident de contacte entre dos o tres motos, que és el que ens va succeir ahir.
5: Pedro Acosta, amb KTM, té el millor temps del test a aquesta hora, fa estona que l'activitat està aturada per pluja al circuit.
1: Gràcies, Quim, que vagi bé.
5: Bon dia.
1: I, Gemma, què ens falta per saber?
4: Doncs encara motor. Toni Bau s'ha imposat el trial GP de Motegi, la primera prova d'un mundial que pot ser el 40è de la seva carrera si l'acaba guanyant, i Àlex Palou ha aconseguit la pole position de les 500 milles d'Indianàpolis. Sortirà en la primera posició el dia 24 de maig quan es disputi la prova.
1: Per cert, apunteu, és important, tenim porra de la final de la Champions femenina al nostre Instagram d'Esports RAC1 amb Mametller Origen. Participeu ara i, si encerteu el resultat, atenció al regal que tenim gràcies a Mametller Origen, un menú per a dues persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsushisha, xef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi de Mametller Origen, el nostre talismà. Ja ho sabeu, un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja balfagobà. Participeu a la porra a Esports RAC1. Ara venim.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de Fins Socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
8: Què fas?
9: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
8: Què és això?
9: És el mantra clau de l'estiu.
10: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
11: Ja som 11 milions dels socis del...
12: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
13: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
12: Fins al 21 de maig.
14: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
15: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
16: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
18: l'Auditori.
17: I per anar de museu, concert i espectacle,
18: l'Auditori.
17: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
19: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box-box i després directe al restaurant.
20: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BT Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a IBP.es.
21: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
22: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
21: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'Esports de RAC1.
23: El Barça és finalista de la Champions League per 7ª vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
21: I el dissabte a la nit totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Mametller Origen.
4: A les 3 actualitzem la informació. El Consell Nacional d'Esquerra es reunirà aquesta tarda per decidir si en tenen prou amb els compromisos arrencats al PSC per tirar endavant els pressupostos. Entre aquests compromisos, la línia orbital ferroviària que s'ha llançat avui a Sant Sadurní d'Anoia en un acte amb Salvador Illa i Oriol Junqueras.
24: La política passa avui per, en fi, cadascú defensar el projecte de país que tingui, però ser capaços d'arribar a acords. I és com s'avança i es tira endavant.
25: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
0: el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
2: El projecte reivindicat de fa dècades no serà del tot realitat fins al 2041 i no està clar encara d'on sortiran els diners. Els sindicats educatius, però, pressionen els diputats republicans i també els dels comuns perquè no permetin encara que els comptes tirin endavant, tot plegat en una nova jornada de vaga. Avui el barcelonès, que enceta una nova setmana de mobilitzacions, tot i la pluja. Uns 2.000 professors s'han manifestat al centre de Barcelona. A Andalusia, Juanma Moreno diu que no vol consellers de Vox.
3: El resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox. No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: Vox, però, ja ha avisat que no deixarà passar l'oportunitat de condicionar el govern andalús. I a Sudan del Sud s'ha confirmat un cas d'Ebola. El territori és prop de la frontera amb el Congo, el país on s'ha declarat el brot que ja ha provocat 90 morts. Els epidemiòlegs, però, criden a la calma. Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura en un dit del peu.
1: El migcampista blaugrana no va poder acabar el partit contra el Betis i demà superarà aquesta fractura del cinquè metatarsià del peu dret. Fermín estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa i, per tant, podem donar per fet que no podrà disputar el Mundial amb la selecció espanyola. D'altra banda, Hansi Flick ha signat aquest migdia la seva renovació com a entrenador del Barça fins al 2028 amb opció a una temporada més, cosa que el club acaba de fer oficial ara mateix. També és oficial que Dani Carvajal no continuarà al Madrid. Ho ha anunciat el club blanc, que les properes hores també podria confirmar el retorn de Mourinho. La majoria de mitjans ja ho donen per fet. I en motor, Àlex Márquez sortirà de l'hospital aquesta tarda després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. El cerverí també té una fractura marginal a una vèrtebra que determinarà quan pot tornar a la competició.
2: El que fa el temps, s'espera una tarda de paraigua a moltes comarques abans de la pujada de la temperatura. Mònica.
8: Sí, tarda de tempestes a molts punts del país, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i amb avisos del Meteocat per intensitats de pluja que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb el perill més elevat, sobretot al voltant del Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i també l'Alt Empordà. Per tant, molta precaució aquesta tarda amb aquestes pluges, que faran que les temperatures quedin més frenades que no pas ahir. Però de cara a demà comencen a pujar els termòmetres, ho faran clarament a les comarques interiors, fins i tot amb algun primer valor al voltant dels 28-29 cap a les comarques de Ponent, i pugen més a partir de dimecres.
2: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins del 900 Mireia Garolera.
1: I el tu diràs amb l'Àlex Pariser.
18: ¡Ale! ¡Bravo! ¡Qué arte tenéis! ¡Ay!
25: Ai, com us ho feu? Perquè nosaltres, quan fem el programa dilluns,
18: sí,
25: es nota que és dilluns.
18: Bueno, però es nota cada dia. No?
25: És com que fem un programa de dilluns a dilluns a divendres.
18: Ah, exacte, sí. Sí,
25: però
18: sí,
25: vosaltres sí, sí, no esteu mai de dilluns.
1: Ja. Yeah.
25: Mm. Vull dir, per antena... Segur? No, no, és veritat. Vosaltres us ho noteu o no?
26: No.
18: Bueno, vaig
26: a l'antena, no, fora sí.
18: Pregunta de merda, seguim, no?
25: Vinga, busquem una altra pregunta.
18: Ara.
25: L'altra pregunta, com heu dormit avui? Perquè ara hem sentit a Can Basté aquest matí que, segons un estudi, el dia de la setmana que dormim pitjor és el de la nit de diumenge a dilluns, és a dir,
1: sí, sempre,
25: el d'aquesta nit.
18: També
1: això
18: dic,
1: bé,
18: no, crec que no calia fer un estudi de destinar diners per saber-ho.
25: Sí, però
18: crec que és, no, crec que és molt... Sí, que era de calaix.
25: Però home, no ho sí, pots anar dient a la babalà si no ho tens, però no ho tens,
18: bueno,
25: comprovat.
18: A veure quants calents ens hem gastat amb aquest estudi de la Universitat de Massachusetts, per fer això. Saps el que vull dir?
25: Sempre ho fan allà a Massachusetts, eh?
18: Sí, sí, sí, sí.
25: No és segons un estudi de la universitat...
18: Bueno, aquí també tenim coses importants.
25: Sí, però ara no transcendeix tant, eh?
18: No, bueno...
25: O és Massachusetts o no és... Sí. Bueno, vosaltres heu dormit bé o no?
1: Sí, prou, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. No, cap problema.
25: Veig que esteu de dilluns, eh, també?
1: No, vull per això, dir, perquè... dormit bé, vull dir, no, sense llançar coets, tampoc.
25: I la millor nit, ho diu aquí, de dijous a divendres.
18: Tampoc calia fer un estudi per saber que tu el dijous enfrontes molt millor la nocturnitat, perquè és allò, sí, que si te pots dormir, te dorms.
1: Sí.
18: No?
1: Home, aquesta seria de divendres a dissabte, no? Perquè no, si treballes no, divendres...
25: No, fa més il·lusió de dijous a divendres que de divendres,
18: sí,
25: a dissabte.
18: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Jo no? Potser dormo millor el divendres, sí, doncs, aquí, eh?
18: A mi em passa, sí, molt, sí, que sí, m'adormo amb una facilitat.
1: Sí, això sí que ho tens. Sí. Però aquí també, la feina, vull dir que...
18: Ah, no, també, casa, també, també. Jo m'estiro el llit i de cop i volta jo estic roncant d'una manera descomunal, eh?
25: Però ha de tenir una explicació que tinguis tanta energia durant el dia, Guillem, perquè després has de descansar molt bé.
18: Bueno, no sé, jo dormo molt
25: això
18: bé.
25: Tu ets com les rumbes aquestes que netegen al terra.
18: Sóc una rumba, sí.
25: Que durant tot el dia xum-xum-xum amunt, bum-bum, vinga, bum-bum-bum, ara aquí, ara allà, I arriba a la vespre, bateria baja, pum.
18: Arriba a la vespre, eh?
25: A la vespre, en un raconet, t'enxufes allà en un raconet al teu llitet, pum, i a descansar. Que és així.
18: Sí, sí, sí.
25: Bueno, ratlletons, que vagi molt bé el dilluns.
1: Igualment, cuideu-vos.
25: Dormiu bé, perquè de dilluns a dimarts no sé com és l'estudi,
1: eh? No hi ha estudis.
18: Veig que no els he fet gens de gràcia això que han tret, eh?
25: Avui no estan per nosaltres.
5: Api, papa.
18: Ja pararem, però, com a
25: no. Apa,
1: que vagi molt bé, eh?
25: Adéu. Adéu, aneu tirant, aneu tirant.
21: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
6: És un normal, home.
7: Me passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
25: Molt bona tarda a tothom, passant 6 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper, som...
10: Els Talonets!
25: Guillem Estadella, Alba Sagarra, molt bon programa, 391. Ens estem apropant de mica en mica al 400.
11: Bona tarda!
25: Com estàs, sí, coqueta?
18: 400, és molt gros, els 400 programes, eh?
11: És molt gros, sí, els 400.
18: I fa una setmana que ho sapiguem i encara no he muntat res per el divendres que toca, eh? Però bueno, ja anirem fent amb calma, amb calma.
25: Què podríem fer?
11: Bueno, una festa.
18: Una festa?
11: Oh, sí, és a dir, no venir. Jo crec que per fer algo molt diferent faria un programa tope rigorós.
18: De cop i volta un informatiu,
11: no? Que vingui un biòleg de microbiologia, sí, i dediquem tot a parlar de les cèl·lules. Com algo especial. Sí. Perquè cada dia és holgorio lo nostre.
18: Sí, home.
25: Seria el 400 i últim, potser.
11: O no. Nous públics.
18: Nous públics.
11: La ciència pot ser divertida, nens.
18: Sí, estaria,
11: escolta,
18: estaria
11: una cosa, tanta ciència, tanta roqueria...
18: Què?
11: Que jo he mirat a l'Instagram.
25: Jo també l'he mirat.
11: Bueno, però he vist una cosa molt grossa a l'Instagram.
18: Ai, què passa ara?
11: Que és que ahir va fer l'aniversari una de les meves persones preferides d'aquest món, que és Paula Estadella, la germana bona de Cal Estadella.
25: Bravo!
18: Ara! És la germana bona, eh?
11: La germana bona va fer 23 anys.
18: És fort, eh?
11: Ahir, això vol dir que és bessons, suposo. No, m'estic confonent.
18: No, ens portem 7 anys de diferència.
25: Clar, és més petita.
18: Ah, és Tauro, això de l'horòscop.
11: I tant que és Tauro. Hosti, si és Tauro. La cosa és que...
25: Ascendent Tauro.
11: Ascendent Tauro i descendent també Tauro. La Paula ens va regalar un dels millors moments per mi de la història de Catalunya. Escoltem-lo.
13: Des de Cunit, sou és...
27: El Sangrescó!
18: De què aneu? Explica-nos una mica. Veiem un drac aquí al cap, de què aneu?
27: Nosaltres som una colla molt familiar i anem d'un llibre que es diu Ales de Sangre.
13: Ales de Sangre.
18: Diu que són una colla...
13: Ales de Sangre.
18: Vale, jo vull que segueixi xerrant. A veure, quanta gent sou, Paula?
27: Som 160!
13: Déu-n'hi-do! 160 Sangrescaos!
18: Em podries dir els noms de tots?
27: Ui! Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrián, Ruth, un montón. Engrescados.
25: Bravo, la Paula Estadella i la seva veu. Clar, si així estava pel carnaval, sí, i ahir va ser el seu aniversari,
18: sí,
25: ara m'agradaria veure per un forat la veu que fa l'endemà del seu aniversari.
11: Jo suposo que l'ha perdut. M'encantaria...
25: Estaria bé saber-ho.
18: T'he deia que vaig a Sant Veia i està prou bé. Sí que venia amb ressaca, perquè és habitual, és un estat natural de la Paula.
25: Però a quina hora la vas veure?
11: Però perquè té 23 anys.
25: Sí. Al migdia
18: la vas veure? La vaig veure.
25: Ah, però després devia sortir.
18: La truquem. Bueno, de fet, un missatge seu que em diu... Ara mateix, eh? No, mai se'n recorda que faig això.
25: Clar,
18: a la ràdio.
25: De 3 a 4 no saps què.
18: Per demà tens per dinar el bòndigues del cole, que han sobrat i m'he llevado per a ti, ¿vale?
25: Hòstia, treballa en un menjador.
18: Treballa en un menjador i ha agafat el bòndigues.
11: Mandonguilles?
18: Mandonguilles, és que ja és de Cunit, practica un català diferent.
11: No, boníssim. Això... I a mig programa també, que és, sí, però mira que mona,
18: sí,
11: agraeix.
18: Sí, la truquem, eh?
25: Truca-la.
11: Truca ta germana, que la felicitarem, li direm que és la millor.
18: Segurament ni se'n recorda, jo faig això de ràdio.
28: Sí,
18: Paula, què passa? Tot bé o què?
28: Sí, que...
18: Escolta, no siguis tan poc simpàtica. Que gràcies per les bandes...
28: És que estic dinant.
18: Ah, vale, perdona.
25: Que no estàs a la ràdio?
18: M'estàs guardant mandonguilles o no?
28: Sí.
18: Vale, on ets ara, tu?
28: Pues treballant.
18: Ah, vale. Escolta, que et volem felicitar des del programa.
28: Ah, moltes gràcies.
11: Paula, reina del meu cor, felicitats.
25: Paula, per molts anys, com tens la veu, reina?
28: Ah, perfecte.
18: Ah, artista.
11: Què, com estan anant aquests 23?
28: Molt bé.
25: Vols saludar els teus amics de la rua, ara que tens veu?
28: Bueno, hola.
11: Ella és perfecta.
18: Sense un roncola no és el mateix, eh?
11: No.
18: Però escolta, que t'he estat fotent unes mandonguilles aquí al col·le?
28: Sí, amb arròs.
11: Ah, oh, que bé, nena. Hòstia, bé. Escolta, si ens obrem més, porta-me per mi, també.
18: Cap.
28: Eh?
18: Eh? M'encanta perquè ja té l'habilitat d'anar menjant i d'anar fent coses mentre bueno, està amb nosaltres.
25: Per què ha de deixar de menjar per parlar amb nosaltres?
28: És que tinc pressa.
11: Clar.
18: Ah, bueno, perdona, tranquil·la, eh?
28: Cuqui.
25: Això t'ho ha dit a tu o a algú altre?
11: Sí. Ho he dit en general.
18: Sí. Molt bé, però tu quina hora plegues, si es pot saber? És que tampoc m'aclaro jo amb el teu horari.
28: A les 3.
18: Ah, bueno, però ja estàs fora.
11: I tu saps que a les 3 és quan ton germà comença a treballar, Paula.
28: Sí, ho sé, ho sé.
11: Ah. Ens escoltes?
28: No.
11: Vale.
25: Més clar, l'aigua. Paula, que acabis de passar... Bueno, l'aniversari va ser ahir, però que acabis de passar un bon dia.
28: Vale, gràcies.
11: Te mereixes lo millor, reina,
25: adeu,
11: adeu, guapa.
25: Adéu, adéu. Adéu. Doncs ja hem felicitat a la Paula Estadella i ara el que farem és obrir la... Sí, ui.
11: No, no, ens posi lloc.
25: Està en una altra sintonia. Vinga, va, cobrim l'altra versió del dia.
11: Ui, estupendo, no saps pas lo bé que ens ho hem passat.
25: Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de les protestes dels docents perquè per tercera setmana consecutiva mestres i professors surten al carrer a manifestar-se.
18: Ai, però...
11: Exacte, i com ja sabeu, hi ha vagues territorials i vagues nacionals. Espera que hi ha el Toni Clapés aquí.
25: Espera, para.
18: A veure, què ha passat ara, Toni?
25: Vinga, ara estàvem agafant el ritme. Però,
5: no, és un moment. És que estava escoltant la teva germana.
18: Sí.
5: Tot ha sigut inconexa totalment.
18: Sí, se la pela tot.
5: No, perquè he dit que estava dinant, sí, però que estava treballant. Bueno, però que acabava a les 3... Però que tenia molta pressa perquè havia de tornar a treballar.
18: Perquè després...
5: No, o sigui, sincerament...
25: No s'ha entès res.
5: Ha sigut un dels diàlegs de Groucho Marx per emmarcar.
18: Ma germana és monitora de menjador i després té extraescolars. Està dinant ràpid ara, entenc, perquè deu tenir un extraescolar.
5: Però si ha dit que a les 3 ja havia acabat.
18: Sí. Cada el col·le on està ara. I deu estar dinant i dona un altre col·le a fer extraescolars.
5: A veure si ho aclariu. És que, clar, estàvem seguint amb tot l'interès a la redacció.
18: Ja. Vols que la truco?
11: És una persona que genera molt interès.
5: No, perquè, a més, ja he vist que...
18: No estava per la labor avui,
5: I, a més, el remate ha sigut quan li has dit si escoltava el...
11: No. Ella és la persona que més ens ignora
5: de la
11: història.
5: Això no passa res. La meva mare tampoc mai m'escoltava. Vull dir que estigues tranquil. No passa res. Això tot passa a les millors famílies.
25: No sabia ni l'horari del programa.
5: No, la meva mare tampoc. Bueno, au, fins després.
11: Qualsevol cosa més que vulguis dir.
25: Adéu, Clapés.
18: Com si fos el teu programa, eh?
11: Exacte.
25: Adéu.
18: No dubtis.
11: Seria una bona secció, no? Que el Clapés anés entrant a fer comentaris que li passen pel cap.
18: Està bé.
11: En qualsevol moment. Punt,
25: eh? Això pot ser. Va, que estàvem parlant de la vaga de docents i professors.
11: Exacte. Com ja sabeu, hi ha vagues territorials i vagues nacionals. Avui és el torn de Barcelona. Els sindicats majoritaris volen mantenir la pressió forta al carrer fins dimecres, que és el dia que s'asseuran amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Aquesta trobada havia de ser demà, però la van posposar dimecres. La consellera insisteix que els portarà una proposta perquè l'estudiïn i desconvoquin les mobilitzacions.
18: Ah, jo els diria que en l'amor i en les lluites les paraules se les emporta el vent, nois? I els fets han de ser, i no les paraules. Així que demostrin aquesta gent una miqueta cap als mestres, per
25: clar
18: favor.
25: Clar que sí. Des dels taloners donem tot el suport a la comunitat educativa en aquestes jornades de vaga, lluita i reivindicació. I avui hem volgut baixar al carrer per poder parlar amb ells i elles. Aquí comença un reportatge a peu de piquet informatiu.
11: Al carrer i m'he mobilitzat amb l'Alba Castellví fins a Passeig de Gràcia, Jardinets de Gràcia, que és on avui està bé convocada aquesta mobilització.
18: I avui a més plovia, eh?
11: Hosti, si ploia. I d'això va el reportatge, perquè us he fet en forma cronològica.
25: Vale.
11: Vale? He arribat i ploia. I jo pensava... en diem ploia Lleida.
18: Ah, és que jo tinc la sensació que de vegades t'inventes aquestes coses per ser especial.
11: No, jo no faig com tu, bebé.
25: Tinguem la
18: no, no dic nau ni ploie.
11: Bueno, perquè tu no ets de Lleida. Bueno, és molt senzill. Si tu fossis de Ponent, parlaries bé. Com que ets de Cunit, fas el que pots. Bueno, nois, no jo pensava, plou com... Bueno, cau... Plou a brots i barrals.
25: A què?
11: A brots i barrals.
25: A brots. Això també ho dieu a Lleida, lo de brots?
11: Aquest l'he fet expressament.
6: Tete, espavila.
11: Ploia molt. Jo pensava, no se'n sortiran, no se'n sortiran.
25: A brots i barrals.
11: Sempre hi ha algú que és optimista. Bueno, plou.
7: Plou. Sí. Moltíssim. Coses bones.
11: Tu creus que és bo que plogui?
7: No, perquè a lo millor la cosa s'ha... És que no tinc clar, eh? Lo bo és... No, mira, una cosa bona és que m'he pogut comprar aquest paraigua tan bonic i tinc unes altres companyes que m'estan comprant un ponxo, així, com una capelina, així, guapa, de color groc, i així puc tenir com el meu kit bàsic de vaga.
11: Hi haurà gent que li pesarà més la pluja que les males condicions amb les que esteu?
7: Jo espero que no.
11: De tot el que demaneu, què és el que és més urgent per tu?
7: Necessitem mans.
11: Mans amb una mica de criteri.
7: Sí, clar, la mà policial no em veus.
11: Ara. Fins a quin punt portaries la vaga, tu, per aconseguir-ho?
7: Vaga indefinida.
18: Molt bé, un tio amb la idea clara, molt bé.
11: Un tio amb les idees molt clares, que no li feia por la pluja, ell s'havia comprat un ponxo de color groc per anar conjunt de la manifestació. Llavors ha seguit caminant, clar, havia de caminar pels marges avui, perquè estaven tots els professors i professores i mestres...
25: Aixoplugats.
11: Aixoplugats a sota dels balcons d'aquí a Barcelona. Llavors m'he trobat un... Bueno... que seguia allà, però no hi confia gaire.
25: Ai.
11: Ei, com esteu?
25: Doncs aquí, sostenint.
11: Hòstia, vaya puta merda! Com que la puja
25: parla bé,
11: està
25: Alba.
11: Parlant de reivindicar-vos, que és el que heu de fer?
25: No, això no és cert. De reivindicar-nos ho estem fent, amb pluja o sense.
11: Ara.
25: Nosaltres deixem les mans als sindicats.
11: Ja. Confies, eh?
25: No hi confio gens. Però és el que toca, no? No? Com a classe social, no treballadora, és el que ens representa, vulguem o no?
11: I confies que passarà alguna cosa dimecres? Us ha plaçat, l'Esterniu Bo.
25: Ja ho sé. Doncs sí. I bo esponjar, sí. Sí, importem una merda.
9: S'ha posat nerviós?
11: No sé si estava nerviós, si estava enfadat, si està desquiciat amb tot el que hem de sostenir l'equip docent.
18: Realment ho has escrit molt bé, que estem ni ho vols a deixar plantats, eh? Vull dir, a passar pàgina. Jo, quedé per fer un cafè, no, perdona, em va millor demà. Ha sigut això del qual, eh?
11: I d'això n'hem parlat molt, perquè quan algú et posposes que li importes bastant poc.
18: Ara.
11: D'això n'hem parlat. N'hem parlat amb el següent grup que m'he trobat de persones, crec. Perquè el que sí que hem fet amb aquests és ensajar els càntics per quan parés de ploure estar preparades.
18: Ara.
11: Quins càntics no esteu fent ara mateix que hauríeu d'estar fent?
10: Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa.
11: Vaya reina. Tu creus que cobre massa?
10: Cobra massa i nosaltres ben poc.
11: De les primeres coses que tu reivindiques és el sou tan baix.
10: El sou i sobretot el tema de la inclusió
11: ara.
10: I més reforços a les aules.
11: Tem, què creieu que passarà demà a la cita amb la Niubó?
10: Doncs esperem que arribem a algun acord, no? O què? A mi m'agradaria. Que no se'ns està fent cas.
11: Amb una relació amorosa diuen que quan algú no et dona el que tu et mereixes...
10: Que hem de marxar.
12: Home, sí.
11: Home, clar. Sí.
10: I llavors que marxem tots els docents.
14: Que marxi ella, no nosaltres.
18: Molt bé.
25: És molt bona reflexió. Sí. Més mal que marxi un que no que en marxin mirar.
11: Ah, és molt més fàcil.
25: Doncs sí.
11: És molt més fàcil canviar una consellera que no pas canviar tot un equip, un equip de mestres i professors,
25: ara
11: no?
25: Ara n'has de posar un de competent, si la canvies. Perquè...
11: És que clar, aquest és el problema, que no t'ho assegura ningú, això. Llavors m'he trobat... Anava caminant pel voral, allò per vigilant de no mullar-me, m'he trobat una dona que, a part de mestra, també és mare, per tant, ella fa vaga... I al mateix temps, la seva criatura no pot anar a l'escola perquè algú fa vaga, llavors s'emporta la criatura a la vaga. Bon dia, com esteu?
12: Bé, ben mullades.
11: Ben mullades. Conciliació familiar mentre es reivindica?
12: Sí, totalment.
11: Una no pot parar, eh?
12: No pot parar. 24/7.
11: Què, com ho porteu?
12: Bueno, amb esperances, no, de que pari de ploure.
11: Com veus demà la cita amb la Niubó?
12: Fatal.
11: M'ha passat.
12: Fatal. Perquè no dona res a cedir. No vol cedir.
11: Us ha aplaçat, eh? Aplaçar una cita...
12: És lleig. És molt lleig.
11: És molt lleig.
12: És molt lleig. No es fa. No es fa, això. Si no hi ha interès...
11: Sents que no hi ha interès, eh?
12: No té cap interès. S'ho trobarà, perquè no pararem.
11: Ara m'agrada. Quin contenedor vols que crema per tu?
12: No n'he vist cap.
11: Jo crec que els han tret només perquè us tenen por.
12: Deu ser això.
11: Com ha anat la seva família? Us han tractat bé els Mossos?
12: Jo no hi era, però no he llegit res dolent. Espero que quedi bé.
11: Els Mossos són els vostres companys de feina, més a més, ara.
12: Això diuen.
18: Molt bé, aquí, eh?
11: Bueno, escolta, jo, nois, estava una mica desesperada.
25: Potser em pensa que eres una mosso infiltrada, eh?
11: No, home, perquè sí. No faig l'alçada. No, això és en sèrio. Jo, de cop, quan era petita, una persona una desgraciada, us diré així, sí? Em va dir, de gran no podràs ser ni policia ni azafata de vol.
18: Ai, què dius?
11: Perquè no ets prou alta.
18: Et va dir això qui?
25: Qui?
11: Una nena.
18: Oh. Una nena? I aquesta nena què és ara?
11: Però no re!
18: Què és aquesta nena?
11: Bueno, no, és advocada.
18: Sí, hòstia, va.
11: Socorrat, la bèstia.
25: I d'alçada, no?
18: T'ha guanyat la vida, eh?
11: Sí, em van dir això, que vaig pensar. Lo de policia no m'ho havia plantejat.
18: Ja.
11: Ara, jo seria bona policia.
18: Ui, sí.
11: Home, amb la mala llet que tinc.
25: Circulen!
11: No, però en català, circulin!
18: Clar, és que també tens aquesta cosa de voler fer tots els polis en castellà.
11: Mira, jo conec mossos que parlen català, us ho juro.
25: No n'he trobat ni un encara.
11: Vine a la Fuliola.
18: No, és que depèn de la nostra
25: clar, la zona.
11: És que vosaltres, després em direu a mi com parlo català, vosaltres.
18: Doncs. Sort que en parlem de... català nosaltres.
11: Clar, com us heu fet. Segurament amb grans professors a darrere, no? I seguim, ara... Perquè com que seguia plovent, dic, escolta, hem d'aconseguir fer alguna cosa. He deixat el micro de la Ràdio Líder perquè reivindiquessin tot i la pluja. Teniu el micro de la Ràdio Líder catalana per poder dir el que vulgueu.
4: Que ens escolti, que ja està bé, no? Ell li fem més cas a altres coses que a nosaltres, no?
11: I la gent que s'emprenya perquè talleu les carreteres i tot això, que els hi diem?
4: És igual, segur que sí. Mira, jo sóc molt seguidora del Barça, però que quan tallen el carrer per la rua no passa res.
11: Ah.
4: I jo hi vaig anar, eh? I jo sóc la primera que estava allà, però ell que no diuen res, doncs nosaltres... Doncs escolta'm.
9: Jo els hi diria que es preocupin tant de les retallades dels pressupostos amb l'ensenyament com dels talls de carrer.
11: Ara!
18: Molt bé, molt bé.
11: Nois, i quan ja ho donàvem tot per perdut, de fet, amb l'Alba Castellví estàvem dient, bueno, doncs marxem, doncs a lo millor avui no es poden concentrar. Sabeu què ha passat?
18: Ai.
25: Ha sortit el sol.
18: Ai.
11: Ha parat de ploure. Bravo. Ha sortit un sol.
18: Ole.
11: Que il·luminava com es mereixen a tots els professors i professores, i llavors la melodia que he sentit de fons és aquesta. El sol ha parat de ploure. Com estàs?
15: Ja ens agrupem, ens juntem i comencem a reivindicar.
11: És el del bombo.
15: Sí, el del bombo, perquè algú ho havia de portar.
11: Ets professor de música?
15: No, professor de primària.
11: Fins on arribaràs? Fins on estàs disposat a arribar, tu?
15: De ara, jardinets. I de reivindicar, doncs, el que digui la comunitat educativa, del que s'hagi de fer. Fer mal a ningú sense, però continuar fent soroll i...
11: Molt bé. A mi em diu que hi ha un i quan he de cremar el contenedor i us ho faig.
15: No, el contenedor és per ficar la brossa.
11: Per posar tota la burocràcia al contenedor.
15: Exactament, burocràcia que s'obre també. Fer soroll olé, sí, però molestar olé. I fer mal no.
11: Si tu ho necessites, igualment truca'm.
15: Vale.
18: Molt bé, aquest, molt bé.
11: Ell maquíssim m'ha dit, Albert... Aquí no hem de fer mal a ningú, es nota que som professors. I llavors he dit, escolta, ja que tens el bombo i que la gent ha sortit, però han sortit de sota les pedres, totes les persones amb les samarretes grogues que portes, dic, nen, anima'm això, fes-me uns càntics. I així acabem.
15: Un dia al matí a l'escola vaig anar. Tinc 25 alumnes, vinc amb diversitat. Això no és inclusió, ens estan enganyant. És un augment de ratió. Ale, ale, ale.
25: Es nota que ale, no s'ha de música. Ale, ale.
15: És un augment de ràtio.
18: Olé!
15: Amb o menys personal.
18: Olé!
15: Ni ho bo, ni ho bo.
16: Això no és inclusió!
15: Ni ho bo, ni ho bo.
16: Això no és inclusió!
15: Ni ho bo, ni ho bo. Això no és inclusió!
18: Bravo!
25: Bravo, bravo, bravo! Olé, els docents!
11: Bueno, nois, no sé si ha quedat clar, però tot el suport a la comunitat educativa i que quedi clara una cosa per aquell que no ho té clar encara. Lluitant, aquesta gent també està educant.
18: Bravo!
25: Va, seguim amb més notícies de l'altra versió del dia, perquè avui dilluns 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus. De fet, venim d'un cap de setmana de nit dels museus previ al dia d'avui. De fet, molts espais museístics del país han obert fora de l'horari habitual amb exposicions de franc i han ofert, com deien, festes especials.
18: Oh,
11: des del 1977, el Consell Internacional de Museus organitza tots els anys el Dia Internacional dels Museus. L'objectiu és sensibilitzar el públic sobre el fet que els museus són un mitjà important per als intercanvis culturals, l'enriquiment de cultures, l'avanç de l'entreteniment mutu, la cooperació i la pau entre els pobles.
18: Home, és que Catalunya som un país molt, molt cult en aquest sentit, eh?
25: És veritat.
18: Home, i tal, només falta veure que el museu més visitat a Catalunya és el Museu del Barça.
25: També és veritat.
18: Clar,
25: també
18: és veritat. Molt,
11: sempre és allà, són pesats.
18: Sí, bueno, sí. La cosa.
25: Però no, que és xulo, és xulo. Sí. Mireu, avui he agafat la gabardina i l'audioguia i he decidit trucar a museus per felicitar-los al dia. Aquí comença un reportatge de felicitació a peu d'obres d'art. També us he de dir que, com que és l'altra versió del dia, no he escollit els museus més clàssics i més
11: Home.
25: Populars.
11: No.
25: He buscat l'altra versió dels espais museístics i regirant, he trobat el Museu del Rock.
18: Perdona, el Museu del Rock?
25: Està a Barcelona, el Museu del Rock.
11: Del Rock and Roll.
25: Del Rock and Roll. Rock. Molt majos.
18: Molt majos,
25: Molt animats. Molt bé el Museu del Rock. Mm-hmm. Hola, bon dia, que truco al Museu del Rock.
17: Hola, sí, bon dia.
25: Us trucava per felicitar-vos, que avui és el Dia dels Museus, per molts anys.
17: Mil gràcies. Que xulo, escolta'ns, moltíssimes gràcies.
25: Que bé. Imagino que us celebrareu amb una mica de rock and roll aquí, no?
17: I tant. No, si aquí tota la zona està sonant música entre tantes guitarres...
25: Quina guitarra destacaríeu?
17: La Paul Stanley de Kiss, Salona...
25: Ah, els Kiss?
17: Sí, sí, sí. El Paul Stanley va servir la seva guitarra i la tenim aquí exposada i firmada per ell.
25: Què diu? Aquella... I was made for loving you, baby. No, no, no, no. Home, s'ha de cantar una mica de rock al Museu del Rock, no?
17: Ja, ja, sí, però no et... a mi se'm serà fatal de cantar.
25: No et faré cantar Bad Bunny? No et faré cantar Bad Bunny aquí?
17: No, no, no, això sí que no.
25: Ja us aviso que la cosa sí serà bastant musical, perquè m'ha passat amb un company seu, que es diu sí Guillem, ai, i es veu que el Guillem és músic.
11: Ah.
25: M'ha convertit aquesta trucada en una audioguia de com sonen les guitarres del rock.
0: Au. Hola, bon dia.
25: M'ha dit la teva companya que ets músic.
0: Canto així una mica amateur. A little less conversation, a little bit of attention, please. Dels Beatles podríem cantar alguna, no?
25: Vinga.
0: Els Beatles són molt grans.
25: Vinga, endavant.
0: Here comes the sun, tururururu. Here comes the sun, tururururu.
25: I algun solo, saps fer algun solo de guitarra amb la boca o no?
0: Mira, la de Gary Moore m'agrada molt, la de...

0: Aquesta probablement fos una Les Paul, o una Les Paul seria més... seria més brut, amb més reverberació. Com més agudillo.
1: I una Stratocaster?
0: Com més...
1: Vale. I una acústica?
0: Pues seria més... Pam, pam, pam, com més tocat amb els dits.
1: Molt bé. Això és una visita guiada al Museu del Rock per telèfon, eh?
0: Sí, sí, totalment, ja t'he explicat tot.
1: Molt bé.
2: Vale, un moment.
3: Digues.
2: Has trucat al Museu del Rock?
3: Al Museu del Rock?
2: Jo, no, no entenc res.
3: No,
4: per què no entens rock,
3: bueno,
4: tu?
3: Que està fent guitarres...
2: Està fent, està fent
3: diferents guitarres.
4: Però escolta, però això és un format, eh? De dir, estic a casa, vull anar a un museu, truco, que m'ho faigon.
3: Que m'ho faigon? Sí, sí, totalment. Aquest...
4: Ho feia igual,
3: a mi m'ha agradat.
4: Jo he identificat la Dyson aquella que ha dit.
2: Quina Dyson? Si això... Jo et dic una cosa, mira sí. Que has fet trucades random, eh?
3: Sí.
4: Volta, la Dyson, igual.
3: Doncs... Us cagareu a les calces quan sapigueu que del Museu del Rock... Ai. He trucat al Museu de la Barbie.
5: No, no.
4: Uau! M'encanta!
3: He trobat a Barcelona una exposició permanent de Barbies. Es diu Sabine Barbie Wall.
2: Com?
3: I la Sabine és una tia molt simpàtica.
6: Hola.
3: Hola, bon dia, que truco al Museu de la Barbie.
6: Sí, és aquí.
3: Re, que jo us truco dels taloners del versió RAC1, que era per felicitar-vos el dia dels museus, que és avui dilluns 18.
6: Ah, molt bé, gràcies. Jo soc col·leccionista de Barbies i en tinc quasi 400.
3: Què m'estàs dient? Wow. O sigui, jo ara t'he d'imaginar tu ara envoltada de 400 Barbies, més o menys?
6: Sí, sí.
3: I perdona la pregunta, però tu encara hi jugues o no? O només les exposes?
6: Home, clar, les vesteixo, les pentino. Oh. Però jo no les trec de la caixa, eh? Si les trobo en caixa...
3: Ah, però llavors jugues des de fora de la caixa?
6: No, bueno, jugo amb les que tinc fora de la caixa.
4: Oh, clar.
6: Sí, sí, però bueno, els collectors no les treuen de la caixa.
4: Clar.
3: Ostres, que bo! I tens molts visitants, o no, a veure les Barbies?
6: Bueno, vaig tenint alguns, perquè a veure, com que això és una col·lecció particular, doncs, bueno, jo ho tinc en algú, tinc el meu Instagram, i llavors a vegades em truquen per venir-la a veure.
4: Uau! Ai, jo hi vull anar!
3: Doncs ja ho sabeu, si voleu anar, es diu Sabine Barbie Wall. Mira, la Lujas aquí ha estat ràpid, perquè jo he començat a cantar durant
5: no,
3: la trucada
5: no, no, man, no.
3: Per saber si era autèntica fan de la Barbie o no. Come on, Barbie,
7: let's go party. I'm a Barbie girl.
6: In a Barbie world. I'm fantastic. I'm fantastic. No?
3: Ets fan, de la Barbie?
6: Home, a veure, sóc fan, sí, però a veure, tampoc te penses, eh? No m'he vestida de rosa nunca.
3: Perquè tu quants quartos et pots haver arribat a gastar en una Barbie?
6: Bueno, més de 200 i pico.
3: Més de 200 euros?
6: Sí, clar.
3: I aquesta, ui, quina Barbie era aquesta?
6: 400 i pico.
3: 400 i pico?
6: Sí, sí, sí. Bueno, jo tinc les dues Barbies vestides per Dior, no? I també,
5: saps?
6: Sí.
5: Sí.
6: Jo Kens en tinc molts.
3: Ah, també tens el Museu del Ken?
6: A mi m'agraden els Kens. No, no hi ha un museu del Ken. Hi ha molt poca gent, que col·leccioni Kens. Bueno, no, hi ha un noi, no sé si és el Malgrat o no sé què, que també, que ell li agraden més els Kens. Però, bueno, perquè és gay, també.
4: Què? Què?
5: Hòstia, hòstia!
4: Però què té a veure l'orientació sexual si t'agraden els Kens? A mi m'agraden les Barbies i no sóc lesbiana.
8: Detector de marica.
4: Això ho prohibirem.
2: Déu meu, no. Senyor. Ai.
3: Va, que acabem aquest periple per celebrar el dia del museu amb un museu que a mi m'ha deixat descol·locat, perquè existeix el Museu de les Màquines de Cosir.
4: Oh, que interessant.
3: El porta un senyor molt maco que es diu Bernabé Martínez.
9: Hola.
3: Bon dia, tinguin. Som dels taloners del versió RAC1. Re, que era per felicitar-vos el dia del museu.
9: Gràcies. No és habitual, tal com estan les coses.
3: Claro.
9: Tal com va todo. Ah.
3: Quantes màquines de cosir teniu?
9: Unes 240.
3: Mare de Déu. I la gent no entra dient, ai, que em podríeu arreglar la vora dels pantalons? Es confon o no?
9: No, perquè eso no lo hacemos. Sí que pregunten.
3: Veus?
9: Sí que pregunten, però no, les decimos que coser no cosemos. No, aquí no. És para exposición.
3: Per celebrar el dia del museu, tu creus que podríem sentir ara com fa el soroll una màquina de cosir o no?
9: Hombre, a ver... Sí, però no sé si lo oiràs.
4: Collons.
3: Sí que ho sento, sí. Bueno, aquesta entrevista ha sigut un coser i cantar, eh?
9: Sí, pues oye, muchísimas gracias.
3: Per molts anys.
9: Adiós,
3: adiós.
9: Adiós,
3: adiós. Doncs visca el Museu del Rock, de la Barbie, de les màquines de cosir. i d'arreu de Catalunya. M'agrada perquè avui puc sortir d'aquí, del programa, dient que he fet una audioguia expressament de com sonen les guitarres del Museu del Rock. Va, que ja passen 2:02 de la tarda. Anem a la publicitat, que rebrem després al Mar Llibre i repassarem l'actualitat del cap de setmana, però abans hem d'acomiadar la Cuqueta de Llum, Alba Segarra. Ens veiem demà.
4: Preciosos, adeu.
3: Adeu, reina. Ara tornem.
10: Ballonet o publicitat!
11: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
12: Algun dia tenia el meu propi piset.
13: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Coneix de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
16: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
20: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
23: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
22: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
24: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
22: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlleu Origen.
0: A que vols fer-li un petó al cul de la lleona?
1: Sí, però no arribem.
0: A que s'hi entres l'escala? Bueno, envia-li des d'aquí si vols un petó. Tu ja has menjat cul, no?
5: Ja fa temps, fa temps.
0: Ah, vale. I aquí a Girona, lo de menjar cul us agrada, no?
1: I tant. Guillem.
6: Vostè ha de provar tot, no?
0: Exacte, sí o no, senyora?
6: Sí, senyor.
0: Vostè menja cul o no?
6: Hòstia, no.
1: No, dic, si són joves no hi ha cap problema.
0: Però vostè menja cul o no, senyor?
1: Cul de vaca, cul de cosa... Beso negro no l'he fet mai.
0: No, no. No l'ha tastat, eh?
1: No, no, no. Si estàs posat ja tant te fot una cosa com una altra.
4: Oh, també és veritat.
0: Però prengui nota, senyora, que potser aquesta nit, mira.
1: Home!
6: Ah, poder fer... Algo picarem.
0: Algo picarem, eh?
22: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.
3: Temps de flors al cul, eh?
0: Que vagi bé, eh?

0: Va, que els dilluns ens agrada rebre a un tio que ens cau bé, que
1: home,
0: ens fa riure.
1: És important que ens caigui bé, perquè si no...
0: Sí, però si ens fes riure i no ens caigués bé, també el portaria.
1: I dissabte el vaig tornar a veure amb la nòvia. Ah, van sí. Molt en sèrio, eh?
0: Bueno, no diré quin comentari ha fet l'Alba.
1: Quin ha fet?
0: L'Alba sí. Ha vist el Marc Llibre i li ha dit... Ella és molt guapa. Com dient... Dels dos, que sàpigues que la guapa
1: que
0: és
1: que tu ets el simpàtic.
0: Ah, exacte. És l'humorista.
2: Sempre ha sigut el simpàtic.
0: Marc Llibre, bona tarda.
2: Bona tarda. Ah!
0: Si acabeu d'aterrar, heu de saber que el Marc porta l'actualitat al cap de setmana.
2: Sí, exacte.
0: Fresqueta, fresqueta.
2: Sí, molt
0: dilluns
2: fresca.
0: A la tarda.
2: Sempre ho faig així.
1: Oh, però hi ha gent que va d'empalme d'after sí, i tal, sí, i que li estem fent un favor a aquesta gent.
2: No sé si l'actualitat superarà el que la Barbie, les guitarres i la teva germana menjant mandonguilles, però...
1: És el resum del programa d'avui, sí, eh? Barbie, guitarres...
2: Bueno, i l'Alba Segarra, que ha dit una... Diu pluja d'una manera molt estranya.
1: Sí. Ploi, tu també ho entens.
3: Però a brots i barrals.
1: Brots i barrals.
0: A brots i barrals.
2: I ploiga.
1: I ploiga,
0: plovella.
2: Plovella.
1: Plovella. Plovella. Per mi que s'ho inventa, escolta, de veritat.
2: Bueno, som-hi al repàs.
1: Vinga, va, fot-li.
2: Vinga.
1: Vinga, va. Quina ha estat la preocupació del cap de setmana?
2: L'arribada avui al port de Rotterdam de Londius, el creuer on va haver-hi el brot d'antivirus. L'antivirus, per qui no ho sàpiga, és una malaltia que és com els vídeos de TikTok. Es fa viral i la solen provocar rates, en aquest cas nen rata. Tot sembla que està més o menys controlat, tot i que el concepte virus ha sortit de tant el Fernando Simón sí. Com l'Oriol Mitjà.
1: Ai, sí.
2: Ens fa recordar...
0: Quan apareixen, no dona bon rei.
2: Pandèmia. Jo, si tornem a una pandèmia, l'únic que demano és que prou videotrucades d'aquelles que la gent anava amb calçotets sense dutxar-se i plorant i tot això...
1: I fer pa i tot allò.
2: Sí, el de pa tampoc, la Pati Jordà tampoc, fora.
1: La Pati Jordà t'agrada molt, eh? A veure, què s'ha descobert aquest cap de setmana?
2: Una molècula que desfà el gluten i que podria ser la primera teràpia contra la celiaquia. Home. La celiaquia, que sembla el nom d'una secta liderada per Celia Espanya, però en realitat és aquella malaltia que provoca que t'exploti el cul si vas a sopar al Pans & Company o a la Tagliatella.
0: Totalment, eh?
2: Una malaltia que em fa l'efecte que és molt generacional perquè jo no he vist mai un avi celíac.
1: No, perquè té d'altres coses un avi.
0: No.
1: Un avi té cirrosis...
2: També seria raro, no?
1: Reuma.
2: Després d'una postguerra i tot, dir, escolta, ara passi que no em ve de gust. Porto 30 anys menjant pedres, però...
0: No, pa no em puc.
2: Ara, sisplau, sí. Una mica de...
0: A mi em fa gràcia que hi ha gent que és, no és ni intolerant, vagi per davant, no és sí. Ni intolerant, ni al·lèrgic al gluten, però és com, jo em prenc una daura que em senta millor.
2: Ah, sí, clar,
0: llavors,
2: exacte.
0: Es volen posar al grup dels celíacs.
2: No me'n va fatal,
0: home,
2: va.
0: No ets celíac,
2: exacte.
0: Tu, eh?
2: No.
0: Però la daura se'm posa
2: sí,
0: millor.
2: Clar. Sí.
1: Bueno, tenim aquesta cosa, que també és veritat que també hem de controlar una miqueta el que mengem, però també aquest punt, una mica, per favor, amics.
2: Si fas una mica diarrea de tant en tant...
0: Que cadascú mengi el que li senti.
1: A veure, quina ha estat l'alerta d'aquest cap de setmana?
2: La que anunciava l'Unió de Pagesos, que diu que aquest estiu hi haurà menys peres i seran més cares. Una alerta que em sembla totalment lògica, tenint en compte que encara tenim a la millor paral tancada a la presó. Aleshores, no sé, això és fàcil de solucionar.
1: Havia entès menys pares i dic, hòstia...
2: Oh. Esperes.
1: A veure, quina ha estat la reivindicació del cap de setmana?
2: La de Montserrat, que en ple debat sobre la regulació de l'escalada, reivindica com a entorn segur. La icònica muntanya acull diàriament a moltíssims catalans amb complexa de Spiderman que utilitzen les seves roques per fer-se fotos a Tinder i justifica que portin una bossa plena de pols blanca que diuen que és magnesi, però, veient l'actitud d'alguns, no sabem si és cocaïna.
0: No hi ha hagut la cursa vertical?
1: Tu no ho saps, no?, que hi ha hagut la cursa vertical de Montserrat? No, així és com ens informa el tio del cap de setmana.
0: Que no és d'escalada, eh?
1: No.
0: És que pujant la muntanya...
2: Però jo parlo d'escalada de cordes...
1: Jo tinc la sensació que això d'escalada està perdent una mica de foll, eh?
0: No, al contrari!
2: Els boulders aquests estan plens.
1: No, però en canvi, els jocs aquests d'escalada indoor, per entendre'ns, artificials...
0: Rocòdrom.
1: El rocòdrom, això està que ho peta ara mateix.
2: Això ho peta, però és veritat que la roca, la muntanya, s'hi va menys.
1: S'està perdent el natural, perquè jo crec que directament la gent salta a follar, no?
2: Sí, es salta el peatge, no?
0: És el pàdel de la gent que està en forma de veritat.
2: Absolutament, vale. Absolutament.
1: Una mica això, però bueno, escolta, parlant de comiats, quin ha estat el comiat del cap de setmana?
2: El de Robert Lewandowski, que s'acomiadava del Camp Nou després d'anunciar que marxa a final de temporada, un comiat molt emotiu cap a un futbolista que per mi entra dins el selecte grup de llegendes del Barça.
1: És fort, eh?
2: Quan el club atravessava el seu pitjor moment, un dels millors davanters de la història va decidir venir aquí per acabar guanyant 3 Supercopes, una Copa del Rei i 3 Lligues en 4 anys. Està molt bé.
0: Està
2: 119
0: molt bé.
2: Gols a l'espera de l'últim partit, que igual en fa algun més, però jo crec que
1: Marcar més de 100 gols amb el Barça, per mi, és una fita històrica. Moltíssim. És molt heavy, eh?
2: Sí, sí, els números són molt, molt bons. Molt, molt bons.
1: No, no. Va, què arrencava aquest cap de setmana?
2: La gira dels 40 anys del Sopa de Cabra, que començava amb un concert aquest dissabte a Ras Matàs. Una gira per celebrar el 40 aniversari del naixement d'un grup que ens va ensenyar a tots els catalans que, a banda d'estofats, formatges i mantenir relacions sexoafectives, amb les cabres també es pot fer sopa i rock and roll.
0: Saps que segurament els han preguntat 80.000 vegades això de Sopa de Cabra i no sé d'on deu sortir?
2: Bueno, d'un porro.
1: Bueno, el documental quan sortia? Sí? Aquest que fan pel 30 minuts, no? O un sense ficció, no era...
0: Crec que l'estaven anunciant. Sí,
1: l'estaven anunciant, sí. Vale, no m'hi he fixat, però és que diuen obertament que Sopa de Cabra no tot són flors i violes, que hi havia molt mal rotllo, eh?
0: Ui, tant!
1: Que hi havien discussions abans de començar els concerts.
2: Tot arreu, aquí segur que vosaltres també us empreneu a vegades, no?
1: Som tan pocs que tampoc ens ho
2: retenim. Sí, és com ens emprenyem els cançons. No.
1: Hem de seguir treballant, saps? No hi ha temps per emprenyar-se.
0: Si ens enfadem, no hi ha programa.
2: Clar, clar, clar.
1: Vinga, va, qui s'ha examinat aquest cap de setmana?
2: 300 persones que aquest dissabte han fet l'examen pràctic de conduir a Lleida en una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera.
1: Home.
2: Per tant, si tot va bé, aviat tindrem a les carreteres a nous conductors que hauran de compartir espai amb els conductors de tota la vida, que es poden resumir en 10 tipus de conductor que us he portat.
1: Ah, perfecte.
0: Si anem a resumir tipus de conductor? Sí.
1: Molt bé, a mi m'agrada això.
0: Vale, vale. Però de que tu et trobes per la carretera...
2: Sí, jo crec que els identificareu ràpid, potser fins i tot sou algun d'ells.
0: Vinga, intentaré trobar-m'hi.
2: Vale, trobar-m'hi de trobar.
1: Vinga, va. El Fernando Alonso.
2: Bueno, aquest tipus de conductor creu que condueix un Fórmula 1 i que el carril esquerre de l'autopista és la recta del circuit d'Alemans. Una persona que sembla que en comptes de sabates utilitzi blocs de formigó. Gràcies al sistema de radars, aquests conductors i el seu cotxe disposen d'un extens àlbum fotogràfic que només els ha costat uns 500 euros per fotografia, diverses retirades de carnet i fins i tot algun que altre servei social.
0: He de dir que, mira si sóc loser, que em van retirar 2 punts del carnet.
1: Ai.
0: Per excés de velocitat i no conduïa jo.
1: Hòstia. Però això ho has de reclamar, bala.
0: No, ah, ja està reclamat, ja està. Però no era jo el conductor.
1: Però
0: sí que el cotxe anava...
3: Ha pecado como un pardillo, amigo mío.
1: Però sense cap mena de dubte, però tu, o sigui, era el cotxe de teu o com anava?
0: No, de lloguer, estava el meu nom, però en aquest el conduïa el meu amic Ricard i mira...
1: L'ha reclamat Johnny.
0: L'ha reclamat Johnny, ja està. Està tot cobert.
1: A veure, el Golden Retriever.
2: Aquest tipus de conductor actua com si fos un gos a un pipicant, van sumant i menjant el cul de tot el que es posi davant. Sí. Hi ha casos en què s'ha arribat a fusionar matrícules de lo prop que es posen del cul i fins i tot canvis de marques de cotxe. A vegades vas amb un Renault i quan arribes a casa tens la xapa d'un BMW. Això passa, que depèn de com surts guanyant.
1: Perquè no, però m'entren unes anals quan s'enganxen per fotre una frenada, eh? Sí, i que tomar pel cul, eh?
0: Això em passa molt amb motos d'aquestes.
2: Ui.
0: De cilindrada petita que va fer...
2: Sí, les 49, sí.
1: I segur que ho comentes, però és aquell típic que a sobre et va fent llumetes.
2: Sí, tira,
1: que és com si ja vaig a 125, sí. Xocho. A veure, el cargol minus vàlid.
2: Bueno, a diferència del Fernando Alonso, aquest conductor sembla que al peu hi porti una sabata feta de pur sellana. Va tan lent que si surts del cotxe pots avançar-lo caminant. El seu cotxe acostuma a anar sempre en primera i la resta de conductors esperem que passi a segona igual que l'espanyol. No, la resta jo.
4: Hijo no de puta.
1: Que la Lujas és de l'espanyol.
0: És perico, la Lujas.
1: Des d'aquí no ha pressat tota la gent de l'espanyol, sí, que s'ha salvat l'espanyol.
2: Per això l'ha acudit, si no...
1: Vale. A veure, el conductor socialista.
2: Bueno, confon dreta i esquerra, no et pots fiar dels intermitents.
1: Molt bé, molt bé. El conductor traumatista.

0: Sí.
1: I tot allò, tot tunejat, amb la música a tope...
0: Bueno, I corria
1: res. I corria res, vull dir, jo anava amb patinet elèctric molt més ràpid, segurament, que aquesta gent.
2: És un patinet amb portes.
1: Sí. A veure, el Jaume Sisa.
0: Bueno, igual que el cantautor català, aquest tipus de conductor, quan s'incorpora a la carretera, diu allò de, o benvinguts, passeu, tranquils, ja m'incorporaré, ha de passar tots els cotxes, o sigui, no ha d'haver ningú a la carretera per incorporar-se. Sí. A l'alçada de Sant Feliu ha d'estar Tortosa pràcticament buit, perquè ell digui, vinga, va.
2: És veritat que dius,
0: una mica risc a la vida.
1: Sí. I és allò que ja em fot ràbia, perquè el carril d'acceleració que tu ja estàs dient, vale, jo ja redueixo, passa, collons!
0: Sí, total.
1: Déu meu, a veure, el Sheik Arab, quin és el
0: aprofita
1: següent?
0: Qualsevol moment per buscar petroli dins les seves fosses nasals, normalment quan està aturat el semàfor.
2: Sí, el semà és un clàssic.
1: L'accelerador precoç.
0: Accelera igual de ràpid que, com imagino, que ejacula un streamer. Quan el semàfor d'avianants encara està fent pampallugues, ell ja està arrencant, provocant que més d'un avi o àvia acabi com un mosquit al vidre davanter. No passa res, perquè els avis surten molt bé amb el límpia per a brises.
2: Va!
0: Marc!
1: Pobres iaios.
0: No, des d'aquí, disculpes a la gent de l'Espanyol i a la gent de la tercera.
1: Va, i acabem amb el Carles Porta.
0: Bueno, vol posar llum a la foscor i per això va sempre amb les llargues posades com si fos el far d'Alexandria o Pocholo a una discoteca d'Eivissa.
2: Jo quan em creu cara a cara amb un cotxe que porta les llargues...
0: Ui.
2: M'espero que estigui a prop i pum, li poso jo també les llargues.
0: Ah, sí?
2: Sí, com dient...
0: Oh, aquesta m'agrada, eh?
2: Gilipolles. No li poso de lluny, eh? Ja està a prop, faig...
0: Que no tingui temps de reaccionar.
1: Exacte. A mi em va passar un dia, que això és molt gros, perquè la meva parella va agafar el meu cotxe i jo tinc les llums automàtiques.
0: Sí.
1: Ella tenia un cotxe manual i les va canviar i jo no vaig adonar-me'n que estaven tretes. I jo vaig sortir de la ràdio...
2: De nit.
1: Sortíem un dia tard, jo amb el cotxe, tal i qual. Jo que estic a l'alçada de Sant Boi i veig que passa un cotxe i jo pensant, que mal il·luminada està la carretera.
0: Sí, no.
1: Jo pensant...
0: On van els diners?
1: Jo ja cagant-me, dic, jo pago uns impostos clar, perquè la carretera estigui ben il·luminada, no sé què. I de cop i volta veig que passo pel costat d'un cotxe i veig que el del cotxe s'espanta. I dic, com que s'espanta? Clar, no m'havia vist.
0: Eres el cotxe fantasma, tio.
1: Estava fent el modo Batman.
0: Clar.
1: I de cop i volta veig que s'espanta, jo m'espanto. I em fa, i dic, hòstia, les llums! I vaig estar, no t'exagero, des d'aquí la ràdio fins al campo de Sant Boi amb les llums apagades.
0: Jo una vegada...
2: És perillós, això,
1: però molt perillós, clar, jo vaig patir molt.
0: Jo vaig anar amb la moto des de casa meva fins a casa de ma mare sense casco, no m'haig d'anar a compte. T'ho juro, i veia que tothom em mirava i deia, què em passa, tio? És que em baixo i dic, hòstia, vaig sense casco. T'ho juro, per Molins de Reis, sí. Em mirava tothom.
2: Fortíssim. Marc, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Ara tornes a casa amb moto o...?
0: No, me'n vaig amb bus.
2: Millor, celebrem.
1: Recorda la xurri, eh?
0: Vale, sí, de part vostra.
2: Com es deia?
0: Andrea.
2: Recorda Andrea. Vinga, que fem... Mira, parlaves del Carles Porta?
1: Ara.
2: Mira, farem uns anuncis i a la tornada potser tenim notícies de la família Porta.
3: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
5: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
4: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
5: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
4: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur. El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
6: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
4: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
7: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
8: Césped Solución.
9: Més informació a céspedsolucion.es.
10: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma.

0: Gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
1: A RAC1 Podcast, sexe sense buts, planer i inclusiu.
2: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada, eiaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
3: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
1: La revolució sexual, amb Rosanna Carceller. Els dijous cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
4: RAC 1 Podcast.
5: RAC 1. Jo només t'estic dient que sou uns antics, els tres, eh? Que aneu aquí de moderns i de guais.
6: Però tu la tens oberta, la
5: raó. Jo només t'estic dient que sou uns antics. Jo sóc Therian. A partir d'aquí...
7: Perquè és molt perra.
5: Jo sóc...
8: Té molt de gust ser perra.
5: Per tant, a veure si feu un pas endavant i us espavileu.
9: I obrim relacions.
5: Home, clar. Sóc Therian, faig d'animal i faig de goril·la albí. Com que m'he de reproduir, doncs mira, tot això que tinc a favor. Jo sóc Therian i sóc goril·la albí.
10: Ets el foquet de neu?
8: Home. Per tot Catalunya.
9: Però que no llencis merda.
5: No, bueno, depèn. Segons qui ve...
9: Si t'ho demanen, no?
5: I tant que li llenço merda. Sí, sí.
11: Que alguien saque a mear a la chihuahua.
1: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sac les migdiades.
12: Exactament 7 minuts i les 4 de la tarda hem de dir que tenim uns oients fantàstics.
13: La millor audiència de la ràdio de Catalunya, eh?
12: Fa uns minuts ens preguntàvem per què sopa de cabra es diu sopa de cabra. Doncs bé, ha trucat la Mònica, que ens ha explicat la història, i també ens ha escrit per privat a Instagram.
13: Sí, i ve que el nom del grup surt del títol de l'àlbum Goat's Head Soap. Dels Rolling Stones.
12: Rolling Stones.
13: Rolling Stones, ja.
12: Molt bé.
13: Sí, està protès aquí. Ens donem per informats perquè veig que...
12: Tinc la sensació que ho sabia tot a Catalunya.
13: Exacte, nosaltres.
12: Exacte, nosaltres. Vinga, va, que acabarem el programa d'avui dilluns parlant de l'esport preferit dels taloners. És l'hoquei patins, evidentment, perquè l'hoquei català està d'enhorabona després de la victòria d'ahir del Vilassana a la final de la Copa de la Reina contra el Telecable.
13: I és que l'equip del Pla d'Urgell va aixecar la segona Copa de la Reina consecutiva i van deixar sense premi el Telecable, guanyant per 3-1, que, a part, jugava com a anfitrió al Palau d'Esports de la Guia a Gijón amb un ambientarro de por, eh?
12: Per això, aquesta hora de la tarda, podem saludar el Ramon Porta, que és president, i la Maria Porta, deuen tenir alguna relació, si es diuen Porta, que és jugadora del Club Patí Vilassana. Bona tarda a tots dos.
14: Hola, bona tarda.
13: Olé!
12: Hola. Maria, entenc que ets la filla del Ramon i tu, Ramon, ets el pare de la Maria.
14: Entens bé, entens bé.
12: Perfecte. Aviam, primer el Ramon. Ramon, confirmem aquesta dada?
15: Sí, sí, confirmada. Vamos, jo algo vaig fer, al seu moment.
12: Però has fet proves o hi ha un semblant físic que hi ha?
15: No, jo penso que no cal fer proves, però el caràcter ja ho diu tot.
13: Home, jo vull sentir la Maria perquè he sentit una mica una veu una mica...
12: Ai, sí.
13: Divertida, no?
14: Bueno, és que no tinc veu.
12: Aviam,
14: és que no tinc veu jo. Jo no tinc veu, quasi.
12: Però què has fet, filla meva, per celebrar aquest títol?
14: No, res, xerra molt.
13: Xerra molt,
12: sí. Sobretot. Escolteu, avui, a partir de les 7, hi haurà la rebuda de les campiones a l'Ajuntament de Vilassana. Ja ho tens tot preparat, Maria?
14: Sí, bueno, polo, bufanda i que vinguin, a veure què ens prepararan.
12: I pròpolis, també, eh?
13: Sí, perquè...
14: Sí, sí. I una mica de mel, també, a veure si marxa. Està tan afònica.
13: Hosti, aquesta pregunta és per tots dos. Si vols, respons tu primer, Maria, i després al Ramon com a president. Escolta, això de guanyar dues Copes de la Reina consecutives, escolta, quin és el secret de l'èxit? I sobretot, com ho sentiu vosaltres? Sent Vilassana, un municipi tan petitonet.
14: Mm-hmm. Bueno, jo crec que el secret de l'èxit és creure en tot fins al final, no? Al final, el treball, la constància... I estima molt aquest esport, també. Al final, jo crec que tothom que fa esport sap el difícil que és guanyar i el dur que és quan perds, però, bueno, al final, jo crec que tots, doncs, un cop perdem, et fas més fort i el bonic que té l'esport és que sempre et dones...
12: Ai, que s'ha tallat.
14: Jolín, pues mira que tinc cobertura.
13: Ara just hem recuperat, Maria.
12: Sí, just quan has dit això. Escolta, Maria, a tu podem notar que, clar, ho has celebrat fort per la veu, però tu, Ramon, també la celebració ha anat forta i fins tard o què?
15: Home, jo la celebració ha anat forta, no ha anat fins tard, perquè a sobre, dius, tornant, vaig tindre a haver-hi el cotxe, i això és una putada, però bueno, és el que hi ha.
13: Però com estàs dient? Veu una Gijón amb cotxe?
15: Home, a tu què et sembla? Clar, som 700 habitants, calés no en tenim. No en tenim, no en tenim. I a sobre, dius, les administracions tarden a pagar perquè van lentes tu mateix.
13: Ara.
15: Pues, hem de fer el que podem i més.
13: I on es va variar el cotxe? A quina alçada?
15: A l'alçada, em sembla, de Calahorra, si no em recordo malament. Després de Bilbao, dius, vinga, va, au, som-hi.
13: Home, ja podia
15: haver... I clar, llavors també les assegurances van ràpides a matar... perquè ens fan unes ofertes brutals i tot és ràpid. I dius, pues bueno, pues, va, com a mínim... I aquí... Com a mínim dius, bueno, tenim la sort, portàvem la copa, i vam fer una foto amb el cotxe averiat amb la copa. Dius, almenys tindrem un record.
13: Home, boníssima aquesta dada. Quina llàstima que no haguéssim tingut aquesta varia a Bilbao, perquè ja aprofitàveu i una mica de pinxo tonto per allà i una mica de show.
12: Clar, clar.
14: Bé, ens haguéssim quedat a Bilbao. Sí, sí.
12: Escolteu, abans comentàvem, clar, pare, filla, porta. Aquí falta el tiet, que el coneixem, perquè el vostre tiet, el teu tiet, Maria, és Carles Porta. I he de dir que el Carles no s'ha volgut perdre l'oportunitat de felicitar-vos aquesta victòria. Hem aconseguit aquest missatge del mateix Carles Porta.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Sóc lo germà del Ramon i el tiet de la Maria. Enhorabona. Sou increïbles. Increïbles. Vosaltres sí que poseu llum a la foscor i ara ja li heu trobat gustillo a la victòria. Bueno, la victòria la tenim a casa. Però li heu trobat gustillo a guanyar finals. Així m'agrada. La segona copa i més. No heu de parar. No sé si porta calés incorporats, això, perquè així podríeu canviar la furgoneta. Una abraçada i un petó molt gran. Us estimo molt.
13: Bravo! Aquí ens ha deixat el detallet de la furgoneta, eh?
12: Sí. Ja ho sabia tot, germà.
15: Perquè informació en té, clar.
13: Clar, clar, clar.
12: El teu germà va posar llum a la foscor de la furgoneta o no?
14: Hauria pogut.
15: Bueno, espero i desitjo...
13: Home, les coses no li van malament perquè s'estira una mica i compri una furgoneta nova,
12: clar,
13: no?
12: Clar, que us patrocini Crims a l'equip, no?
15: Estaria bé. Estaria molt bé, molt.
12: Doncs Ramon...
15: Dones bones idees, això és important.
12: Ramon, fem una cosa, ja que ell us ha enviat un missatge de felicitació, torna-li tu demanant que Crim sigui el patrocinador oficial del Vila-sana.
15: Escolta, Carles, deixa't estar d'hòsties i a la productora que t'ho pague tot o el que sigui, digue'ls, que aquestes són importants, eh?
12: Bravo,
13: bravo, bravo. Sí. Abans d'acabar, escolta, boníssim aquest document, Ramon. Maria, entenc que per tu ha estat una final així també una mica més sentida, perquè penges els patins. Entenc que també de cara al cap de setmana, que comencen els play-offs de la Lliga, hi ha una mica de sentiments a flor de pell o no? Com ho portes, això?
14: Bueno, està sent ara un tram final, així una mica de muntanya russa d'emocions, però estic feliç, perquè al final, bueno, sí que és veritat que arriba el final, però estic igual de feliç que el primer dia que vaig començar i el primer dia que em vaig posar uns patins. I ara, doncs, aquest any me l'estic agafant bastant com un homenatge personal a mi mateixa, de disfrutar-ho al màxim i amb molta il·lusió, doncs, pels nous reptes que em venen professionals i tot. I, bueno, sí que és veritat que és especial, però, bueno, feliç.
12: Doncs ho celebrem. Ramon i Maria Porta, moltíssimes, moltíssimes gràcies i molts èxits pel Vila-sana.
14: Gràcies.
12: Adéu,
13: alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
12: Què passa, Antoni Màquina? Clapés, què dius?
13: Què passa?
12: A la dreta teniu una porta de sortida i a l'esquerra també. Gràcies.
13: No, però gràcies. Tan ràpid.
12: Però... Toni.
16: Els taloners, qui vingui després... sempre serà millor.
17: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
18: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
19: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig.
20: perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
21: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
22: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
21: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
23: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
24: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
26: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Caudet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
27: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
28: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
29: És velocitat.
28: Amb el circuit més ràpid del món.
29: És festa.
28: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
29: És Barcelona.
28: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
29: Fast and Fun.
28: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
29: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
30: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
33: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
32: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
34: It's showtime.

0: Barcelonès, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que vol tenir entrevistats tan sincers com l'exjugador del Madrid, Guti.
1: ¿Y cuál es el jugador más fiestero que habéis conocido?
2: Yo creo que yo. Yo cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho y ya está, no pasa nada. Si es que es la época.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Això és com el Versió RAC1, si es preguntés qui és de tots el que més li agrada, el que més li agrada a la festa, no seria l'Adri, sinó que seria el senyor Marcelí Virgili, una autèntica mòmia de Tutankamon que ha estat a totes les festes des de l'època dels egipcis fins a dia d'avui.
4: Me'n recordo com si fos ara, hi havia Tutankamon allí i vaig dir, hagamos un poco de jaleo.
3: I a més amb aquesta base... amb aquesta base musical.
4: Sí, i veus que els cops aquests són les puntades dels esclaus. A la piràmide!

0: Receptiu a aquesta hora Montse Llussà. Montse, bona tarda.
1: Bona tarda. I a les quàdrigues, aquest home, també.
0: I tant.
2: Home, allà ben ur,
0: i tant. Per
1: això li agraden tant els romans a vostè.
2: Home, és que és una recorda... època extraordinària.
0: Sí, em recorda aquella escena de Teresa com ho puedes, on el comandant li pregunta a un nen si li agraden les pel·lícules de gladiadors. A vostè també li agraden, no en tinc
3: sí,
0: entès?
3: Molt. ¿Habías estado antes en una cabina?
4: No, señor. En mi vida había estado en un avión.
3: ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
5: ¿Quieres más datos de esa borrasca, camión?
3: No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
4: Será mejor que nos vayamos, Joy.
3: No, puede quedarse un rato más si quiere.
4: ¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
3: Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores?
6: ¿Hoy?
3: Joy, ¿has estado alguna vez en una prisión turca?
0: És un perfil cinematogràfic que li agrada, aquest tipus de pel·lícules.
2: Les presons turques no, però els dos gladiadors...
0: Gladiadors sí, gladiadors, ben, sí. Ben lluents amb oli.
2: S'untaven amb... No, no, és que s'untaven amb oli... Ah, et diré més, fixa't el que et diré ara. A Grècia, a l'antiga Grècia, els que feien gimnàstiques
0: sí,
2: i tot
0: sí.
2: això... Anaven tots nus de pèl a pèl,
1: home.
2: Però nus de pèl a pèl,
0: sí.
2: per córrer i saltar i fer totes les coses gimnàstiques... I s'untaven tot d'oli, ben untat d'oli, i després tot de sorra. Saps? Arena per sorra.
0: Ben rebussat.
2: Com si fos una croqueta.
6: Una croquetilla.
2: I d'aquesta manera era per poder-se agafar i fer les lluites aquelles salvatges que feien... bueno, entreteniments de l'època.
0: Sí, no, no, sí. clar. Miri, l'altre dia, ara li és curiós, vaig anar...
2: Vas veure gent
0: rebussada? No, és que ara m'ha recordat un comentari d'un amic meu que, que estàvem al tenis Barcelona i estàvem veient tenis. Unes semifinals de tenis de l'últim trofeu Comte de Godó.
2: Despullats?
0: No, i estàvem ballant i l'Albert va i em diu, t'imagines ara... Això que estem veient, aquest partit de tennis, em va dir, t'imagines que ara hi haguessin aquí uns gladiadors que entre uns i altres s'estiguessin matant? Això seria brutal, eh?
2: Li venia de gust de veure.
0: Clar, dic, home, i diu, i ara imagina't que deixessin anar uns lleons. Dius, que això és el sumón de l'espectacle.
2: Extraordinari, molt bé.
0: I mentre anaven jugant a tennis, clar...
2: Ole, aquest amic teu.
0: Amb aquest comentari vas pensar, no, clar, hem anat a menys. Perquè, clar, de veure allò a veure tennis, almenys som més civilitzats.
1: Això, home, hem anat a menys, no? Perquè hi ha gent que va veure com
0: maten... No, dic en el sentit d'espectacle.
2: Sí, això dic. Abans era més...
0: Clar, allò era... Allà valia tot.
2: Hi havia més festa.
1: Que encara li agraden a veure com torturen i maten animals, eh? Vull dir que no patiu, bueno, que això no s'ha acabat.
2: No, allí no es torturaven animals, eh?
0: Allà es torturaven homes.
1: Persones... Ah, allí anaven un a un.
2: Sí, les persones anaven caient com mosques.
1: Amb igualtat de condicions.
0: I va fer aquesta referència, clar, i vaig pensar... Quines coses de pensar aquest home, aquesta hora de la tarda.
1: Ves-ne'n amb aquests amics, tu.
2: Sí, noi.
6: Bona tarda, sou Manuel González.
0: Hola, què tal? Bueno, abans de res, felicitats.
6: Sí,
0: ja hem...
6: Ara, no?
0: Ja
6: a
0: podem...
6: A bones hores.
0: Bueno, a quina hora vols que ho faci? Són les 4 i 10,
6: aquí
0: per tant...
6: Aquí hablan de gladiadores, de gatitos, de perros... I després,
0: no, de gatitos, de perros, no. Hem fet referència a l'entrada, he saludat a Montse Llussà, el senyor Virgili, que li agraden les pel·lícules de gladiadors, i ara... t'estem saludant a tu.
6: Suposo que començareu parlant de la nostra victòria ahir contra l'Osasuna, no?
0: Sí, home, sí, ja t'estem...
6: Si t'estem
0: felicitant, si t'estem felicitant els pericots.
6: De passada, perquè he saludat jo, sinó de què? Ara que ens hem salvat ja no us interessa, no? Com que sou unes rates! Culer, segur que no parlareu de qualsevol cosa, parlareu menys del que interessa. Parlareu de merda que no interessen a ningú.
0: Però si t'estem felicitant...
6: Per tapar l'eixit de l'Espanyol.
0: Tot i que avui...
6: De què parlareu?
0: Doncs mira, ara el que anàvem a parlar... Ara ens explicarà...
6: No, ara ens explicarà... No,
0: ara ens explicarà...
6: Del puto reloj,
0: ara ens ho explicarà Míriam Díaz. Del més recent... Del més recent que tenim, Míriam Díaz, és de la renovació de Hansi Flick.
6: Hombre, el otro, el cartofen. El cartofen, sempre igual, Ràdio Colerda. Tanta polla de Flick i d'Iran i de Victoria Maria. Tanta polla ja. Tanta polla de l'Espanyol a la zona de... I al final què?
7: Tanta polla.
6: I al final, mira, salvats i igual anem hasta Europa.
0: Sí, però dic que ja us he felicitat. Però que el que deia, que ara la notícia a aquesta hora és la renovació de Hansi Flick, Manolo.
6: No és notícia, això. Et dic una cosa, a tots els que m'heu criticat, aneu fent fila perquè us posaré a tots el dit al cul.
8: Primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo, y esto hay que analizarlo.
6: Clar que sí, Manolo, clar que sí. Relaja.
7: Flick ha firmat la renovació fins al 2028, amb, recordem, una temporada opcional, i avui doncs, que s'ha fet ara mateix oficial aquest acord amb el club, i aquestes són les primeres declaracions de l'entrenador blaugrana als mitjans del club.
9: Barça is more than a club, you know?
10: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Cada dia puc sentir aquesta passió que té tothom, el club, l'estaf, els jugadors i l'afició. Per mi és especial, hem compartit un munt de moments fantàstics en el passat, però tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.
9: És més, so I want to achieve also to win more titles, and thanks for the trust. I'm really happy about
0: that. I em diuen que el tenim en línia des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, des de les oficines. Hansi Flick, bona tarda.
11: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, bona tarda. Bona tarda, ara.
11: Bona tarda.
0: Content, feliç, no?
11: Yeah, it's okay.
9: It's okay.
0: I nova etapa de... Veig que acabarem l'entrevista.
2: Sí,
0: acabarà. No, va dir-li nova etapa amb canvis i amb, per exemple, amb reptes com la Champions.
11: Yes, it will be different.
9: It's a different opponent, different PSG, it's different Barça.
0: Ja sé que la temporada és diferent, però, però dic que hi ha nous...
11: I was joking, estava de broma. La veritat és que estic molt content, perquè encara em queden català. Moltes coses...
0: Català! És que parla català, Hansi Flick, parla català!
11: Mica a mica s'omple la pica.
0: Exacte.
11: Encara em queden moltes coses per viure a Barça. Encara em falten restaurants al barri per descobrir.
0: Recordem que ens ho va comentar en Sergi Pàmies, que tots els restaurants de la Rodona d'on resideix Hansi Flick, a tots la referència és a qui ha vingut a menjar Hansi Flick.
11: I love them all, but I still need to know more. I també aquí tot és més fàcil a Barcelona, perquè ningú et reclama que aprenguis la llengua. Amb l'anglès ja pots tirar milles.
0: Sí, a Barcelona sobretot els expats no tenen cap necessitat.
11: El poble nou, sobretot, és fantàstic. És una situació idíl·lica.
0: Amb l'anglès ja pots estar 12 i 15 anys sense cap mena de problema.
11: I la raó més important per quedar-me és que encara no he vist el Mago Pop. It's a must. I want to see it. Looking forward for my next chapter in this way. So I want to see Mago Pop.
6: Deixa veure el Mago Pop.
11: Sí, és...
6: A veure si fa aparèixer a Mallorca i pot fer balcòning amb els teus compatriotes, eh?
11: Bueno.
6: Escolta Hansi Flick i...
11: Què li passa a aquest home? Està bé?
0: Bé, doncs, em diuen, Hansi, que ho esteu celebrant el Botafumeiro. Per tant, tots aquells que vulguin un autògraf de Hansi Flick, de Deco, de Massip o de Bojan, i de la Porta, doncs, tots cap al Botafumeiro, on és l'únic lloc, l'únic carrer, on els cotxes poden aturar-se i parar en doble i tercera fila i no són multats. És un fet...
2: Extraordinari. Bueno,
11: és un fet... No és pot? Jo pensava que també...
0: No, és un fet digne d'estudi que ha estat avaluat durant molts anys per Sebastià Darbó, el gran enigma, no dels extraterrestres, sinó de per què els cotxes aturats en segona i tercera fila a Botafumeiro no són multats, Sebastià.
12: Perquè no apareix la policia.
0: No, sí que apareix, però no multa.
12: La multa no apareix mai, ni es descompten els diners al compte corrent. És el misteri que fins i tot han parlat amb una mèdium per mediar, per intentar trobar l'esperit de la multa, perquè la multa és morta. Són multes que moren abans de ser executades. Per què? Com és que aquesta gent que tenen calés per poder-la pagar mai reben el paperet i mai s'executa? És potser un paper de carbonilla que es desfà i mai arriba...
1: Desapareix,
12: és per la decisió.
2: És com les cendres,
0: O com el paper que hi ha de calca, dels que escrivíem abans a màquina.
11: This is another reason why I love Barça. És una altra raó per la qual
0: estimo Barça. Hansi, i tots els que esteu celebrant el Botafumeiro, enhorabona i...
6: Enhorabona a l'espanyol.
0: I acabar-ho de disfrutar.
11: Thanks a lot.
0: Gràcies, Hansi. Gràcies, Manolo.
6: Puta racó. Que jo també renovo, eh?
0: No, bueno, en principi està renovat, no és que renovis, és que està renovat una temporada més.
6: Vull seguir, ja ho he dit.
0: Ja ho has dit.
6: No, claro, a mi corte no lo ponéis, no. com es nota que aquí en la...
11: What's going on with this guy?
6: La tendència.
0: Tenim el document de que vol seguir, però no tenim el document històric o quan vas dir que sí, estava renovat un any més. Bé, a tot això, Míriam Díaz, avui és jornada crazy. De ruixats a tota Catalunya. Ah, yeah. Amb alerta, tenim una alerta, sí. En aquest cas,
2: vermella.
0: Instal·lada, que és la vermella.
7: Vermella, per sobretot a la zona...
2: Emergència nacional!
7: A la demarcació de Girona, perquè tenim ja tempestes fortes. Per exemple, Sant Feliu de Guíxols. S'han suspès les classes aquesta tarda, després de l'aigua que hi ha caigut i està caient, i és que tota aquesta zona de Sant Feliu, Platja d'Aro, Castell d'Aro, és ara
2: Xegaró.
7: La zona on està doncs, plovent de debò. En té totes les dades i els litres que hi han caigut en Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
13: Bona tarda.
7: Com dèiem...
0: Home, un aplaudiment pel Martí Oliveres.
2: Ja l'estic aplaudint.
0: Realment, ho heu fet amb una poca esma, que és que, de veritat...
13: Ens hem gastat les forces al principi,
0: sí,
13: no?
0: Sí. No, però vull dir que el meteoròleg esteu, saps? No,
2: de cap caiguda. Sí.
0: Segons quin tipus de... Bueno, segons quin tipus de notícies porteu, la gent no... Ja. Avui, per exemple, la gent està com de mal humor. És dilluns, plou...
13: No, la gent està cansada.
14: A mi m'agrada que plogui.
0: A mi també. A mi també m'agrada.
13: No representem la majoria, doncs.
0: A veure, anem a repassar com hem tingut aquesta jornada i les properes hores.
13: Mira, sobretot pendents a les comarques de Girona, ara ho deies, Míriam, ha descarregat molta aigua en poca estona aquesta zona entre Llagostera, Platja d'Aro, Castell d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Segaró... Algunes estacions marquen fins a 100 litres per metre quadrat. Un veritable aiguat, un patac d'aigua molt important. Sí, companys també d'aquí de la feina, d'aquí de la ràdio, ens han enviat algunes imatges de Sant Feliu de Guíxols, que déu-n'hi-do com baixava en alguns carrers.
0: Doncs a l'Empordà seria, al Baix Empordà en aquest cas, i a l'Empordà seria interessant fer un recull d'aquests darrers mesos de pluges perquè han acumulat molts litres.
13: Sí, farem aquest recompte perquè tant a l'Alt com al Baix Empordà ha plogut molt, també Llagostera en poca estona, 20 litres en qüestió de 20-30 minuts, per tant, són xàfecs molt locals que al matí els hem tingut sobretot a l'àrea del Penedès. Torrelavit, més de 60-70 litres per metre quadrat, a més acompanyats de calamar-se, aquesta riera que després se'n va cap al riu de Villes, al Penedès, també ha plogut molt a Sant Sadurní d'Anoia, més de 50 litres per metre.
2: Villes no hi està.
0: Silenci! Per favor, home, és que perdem el fil. Sí, home, és que de veritat... Digues, perdona, Martí.
13: No, deia això, que repassàvem aquestes tempestes del matí, sobretot Penedès, Camp de Tarragona, també déu-n'hi-do l'Alt Camp, a Valls, ha plogut molt. I ara aquesta tarda, alerta altre cop, comarques de l'Empordà, tant l'Alt com el Baix, o sigui, tota l'àrea de la Costa Brava, s'estan formant tempestes a l'interior, entre la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l'Estany, Osona, i la direcció és que vagin cap a la ciutat de Girona, cap a la Selva, i finalment, doncs, tota l'àrea de la Costa Brava. O sigui que aquesta tarda...
0: Escolti, prou de resar el rosari, ja, home. És que, de veritat, estem repassant la meteorologia de cara a aquesta tarda.
13: No s'acaba el món, no pateixi. Sabi resar.
0: Tanquis amb una església i resi el rosari. No ens molesti més, home, de veritat.
2: No t'hi vulguis trobar.
0: Aquí no em vull trobar és a vostè. Aquest és el tema, que aquí no em vull trobar.
13: No t'hi vulguis trobar a la carretera, potser.
2: Ara, mira, m'ho acabes de...
13: És a dir, que aquestes carreteres, la C65, tota aquesta àrea de la Costa Brava, Gironès, Selva, Alt i Baix Empordà, però també Pla de l'Estany, Garrotxa, ara està plovent molt entre la Garrotxa, el Ripollès i Osona. I això va baixant cap a la zona doncs, de les Guilleries, del Pla de Girona, de la Selva. Per tant, haurem de tenir... Perquè hi ha l'avís, hi ha aquesta alerta del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Alerta vermella.
13: Taronja i vermella.
0: Taronja i vermella,
7: sí. Mira, qui ha estat testimoni d'aquestes pluges, precisament a Sant Sadurní d'Anoia, tot el matí, és la Montse Martí, que ha anat a la presentació d'aquesta línia orbital, acord doncs, del govern amb Esquerra per recuperar aquest projecte que, recordem, estava guardat en un calaix des de feia 20 anys, i la tenim en línia. Montse, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
7: Què, ha plogut a bots i barrals?
15: A bots i a barrals, ha plogut, ha tronat, ha llampegat i ha caigut pedra, fins i tot. Vull dir que no sé si el Martí ha dit els litres que han caigut aquí a Sant Sadurní.
13: Sí,
15: però...
13: uns 50.
15: Doncs ha estat una estona plovent molt, els carrers baixaven a l'ample aquí a Sant Sadurní.
0: Això vol dir que aquest projecte orbital, que sembla més d'una nau espacial que no d'una xarxa ferroviària, ha quedat ben batejat. Seria un inici amb bon... diguéssim, amb bones vibracions, perquè això ja es diu que quan neix una cosa i plou, doncs això és un bon senyal. Bé, a tot això, Martí, i ara anirem amb la Montse Martí que ens expliqui aquesta aquesta nova proposta, que és una proposta que estava en un calaix, que s'ha tornat a recuperar, que és el tren orbital. Abans d'això, volia demanar-te que molts apunten que ve enfilada de temperatures, fins a quin punt?
13: Sí, a veure. A partir de dimecres, sobretot.
0: A partir de dimecres.
13: Sí, demà...
0: De quina enfilada estem parlant?
13: Caliente. Estem parlant de les temperatures més altes que hem tingut fins ara, enguany. És a dir, que arribarem...
0: Més de 22, 23?
13: I més de 30.
0: Què?
13: No, però concretem.
0: A partir de dimecres.
13: A veure, és que el canvi serà molt, molt important respecte al que hem tingut aquests dies. És a dir, deixem enrere una primera quinzena de maig.
0: Fantàstica.
13: De luxe.
0: Pels que no ens agrada el calor.
13: Correcte, estem d'acord, Toni.
14: La calor.
13: I ara, a partir d'ara, sí que...
14: No, el calor. Esto es español. El calor es español.
13: Ya ho ha corregit.
14: Si te gusta el calor, vete a España.
13: Vale.
14: Si t'agrada el calor, queda't a Catalunya.
13: Venga.
14: I si no, vés-te'n a la merda, que estaràs més còmode.
0: Home, de veritat.
14: Vinga, segueix, pobret Martí, que no t'han deixat dir res.
13: No, ja, però és que vostè tampoc, si no calla, no puc parlar.
14: No, és culpa del Vicenç, jo sóc el Martí.
13: Ah, molt bé. Va, en fi, doncs això.
16: És com el Miguel Bosé, saps? Són doblats, el mateix.
14: Sóc el Vicenç, el que ha dit això.
16: Vostè ho ha tret del Bosé, això, no? Quando és Miguel, quando és Bosé.
14: Jo no sóc el Miguel Bosé.
0: Però perdoni, vostè és Vicenç Martí.
14: Sí.
0: Doncs què diu que és el Martí?
14: El Vicenç, que no callava, però el Martí estava callat.
0: Sí, aquest cada dia... A veure, explica'm això dels 30 graus a partir de dimecres.
13: Segurament ja demà es poden fregar aquests 29 graus cap a la Ribera d'Ebre, aquesta zona interior de les Terres de l'Ebre, i fa molta calor, i demà ja es notarà una mica aquest repunt. Sí. Però sobretot entre dijous, divendres i dissabte és quan la temperatura es pot descontrolar per l'època, i parlem de màximes properes als 35 graus al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. És a dir, que estem davant de la primera calorada forta.
0: Ui.
13: No de l'estiu, abans de l'estiu, però amb característiques d'estiu.
0: Perquè, clar, estem a la primavera i estem a les acaballes del mes de maig.
13: Però hem tingut una situació de temperatures per sota de la mitjana i ara ens n'anem...
0: I ara ve el canvi. Això a partir de dimecres, eh?
13: Sobretot. I és quan deixarem enrere aquest període inestable de pluges, és a dir, que demà encara a la tarda xàfecs, tronades, però menys que avui. Avui és l'últim gran dia, podríem dir, de tempestes d'aquest episodi. A dimecres quedarà encara alguna coseta i a partir de dimecres, dijous, ja sol, el calor, se'ns instal·la l'anticicló.
0: Ho anirem seguint.
13: Sí.
0: Martí, moltíssimes gràcies.
13: A vosaltres.
0: Anem amb Montse Martí, perquè, com dèiem, avui hem tingut l'anunci, seria l'anunci estrella del pacte entre el PSC i Esquerra Republicana, perquè el govern ha recuperat del calaix aquesta línia de tren orbital que unirà el Garraf amb el Vallès i el Maresme, sense passar per Barcelona. Això, Míriam Díaz, obre el camí perquè Catalunya tingui nous pressupostos.
13: Sí,
0: ara, quan ho veurem...
17: Ui, ja seré mort, jo.
0: Amb això coincideixo amb el senyor Requesens. Morts i enterrats.
17: I podrits, ja.
16: Teoria 2041 és el que diu el projecte.
0: Sí.
16: Recordem que era una condició...
0: Jo em dic Àngela.
17: Què?
0: Si això està fet al 2041, jo em dic Àngela. No, vull dir que...
17: No,
0: és que ho veig, no,
17: no
0: vull dir que...
17: Ho
0: veig impossible. Ho veig...
17: Ja entenc el sentit, però per què has triat Àngela?
0: Concretament. És el primer nom que m'ha vingut al cap. A veure, va.
16: Recordem que era una condició d'Esquerra per votar a favor dels pressupostos, i dit i fet, Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han formalitzat aquest migdia l'acord d'aquesta línia orbital, que han venut així.
18: La política passa avui per, cadascú defensar el projecte de país que tingui, però ser capaços d'arribar a cos. I és com s'avança i es tira endavant.
19: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
17: S'ha primat, l'Oriol? L'heu vist, que s'ha primat?
16: Però aquest és un comentari que creu que ara...
0: Sí, exacte. Estem parlant del projecte del futur de Catalunya i el seu gran comentari és que s'ha primat.
17: No, però que l'he vist a la tele i l'he vist més prim.
20: De panxa, sobretot, n'ha perdut molta.
17: L'altre,
16: però no crucifiquin moltes persones.
20: La cara la té més o menys com conforme era.
17: Però s'ha primat molt, eh?
20: Però de panxa, com si l'haguessin punxat i era un globo.
16: Però, escolti'm, no parlem dels cossos.
0: Podem continuar, sisplau? Estic totalment d'acord amb Montse Llussà, per favor. Al final en compraré un... Jo ni en tinc un, i el tornaré a recuperar el mall que tinc. Va.
16: El que dèiem, la línia orbital prevista que s'acabi el 2041, que costi 5.200 milions d'euros, i com dèiem, no és un projecte nou, sinó recuperat després de 20 anys. Ens hem de remuntar al 2005 amb l'aleshores conseller Joaquim Nadal.
21: Que tothom visqui on visqui tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar-se personal, familiar i col·lectivament.
0: D'això, perdona, disculpa, 2005, sí, sí. Estem al 26.
16: Desembre de 2005.
0: N'han passat 21.
16: Exacte. Vinga. 5 anys després, el 2000...
0: A tot això, 21, i tornem a recuperar el projecte. No és que el tinguem fet. El tornem a treure del calaix. Endavant.
16: 5 anys després, val? El 2010, amb José Montilla, de president...
0: Montilla. Silenci! Home, per favor.
16: S'aprovava el pla director urbanístic d'aquesta línia que provocava, per tant, la reserva ja d'alguns terrenys per fer-la en un futur.
21: Dona els instruments legals per ocupar aquests terrenys i reservar-los per quan sigui l'hora de construir-la.
16: I fins aquí. Després el projecte va quedar enterrat en un calaix. Fins ara.
0: Per tant, han passat 15 anys després, però tenim els terrenys. Què més tenim? Montse Martí, de nou bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs tenim aquest anunci d'activació d'aquesta línia que l'hem recuperat i explicat ja diverses vegades en tots aquests anys. És una línia de 120 quilòmetres, en tindrà 68 de nous, per tant, més o menys la meitat seran nous, i els altres, el que es fa a aquesta línia és recuperar doncs, traçats ferroviaris que ja estan fets, de línies com la R8 o la R4. La R4, per exemple, que arriba fins aquí a Sant Sadurní. Sant Sadurní serà una de les estacions que es farà servir per aquesta línia orbital. I també, en total, seran 40 estacions, 23 de noves. Com deia, unirà poblacions com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, Vilanova, en total 6 comarques que s'uniran, i no és tant els viatgers que puguin anar de punta a punta, de Mataró fins a Martorell o fins a Vilanova, sinó les connexions, que és el que se li diu la importància d'aquesta línia orbital. Les connexions entre si, que ara es fan molts cops, fent parada a Barcelona, es va cap a Barcelona i de Barcelona s'agafa cap a Sabadell, Terrassa o cap a Vilanova, i això doncs allarga molt més el temps de trajecte. Amb aquesta línia orbital que es podrà fer són aquestes connexions sense haver d'entrar a la capital catalana. Altres xifres, ho dèieu, són aquests 5.200 milions que avui s'han recordat que costaria tota aquesta línia orbital, 30 milions de viatgers l'any, que més o menys seria en la línia de grans línies de Rodalies, no tant com la R1, però són 30 milions de passatgers l'any, són molts passatgers i són més o menys en la línia d'altres línies de Rodalies que tenen doncs, molta afluència de gent. I el calendari, Toni, 2041, queda molt lluny, però encara s'ha de negociar una cosa molt important, que és el com es paga tot això, que és el que hauria de sortir de la reunió bilateral que hi ha dimecres a Estat Generalitat, de quin hauria de sortir algun detall més. De moment no hi ha diners per això dins del pla de Rodalies actual vigent. Per tant, s'haurien de sumar aquests 5.000 milions als 8.000 milions que hi ha ara mateix pressupostats al pla de Rodalies.
20: Escolta, Martín.
0: No, Montse Martí. Sí,
20: Xiqui Martí.
0: No, Xiqui Martí no, Xiqui Martí és un altre...
20: Bueno, escolta...
0: Xiqui Martí era un artista...
20: Sí, bueno, no sé, el Martí també.
0: El món de la faràndula.
16: Bueno, escolta, sí, un artista.
20: Quina mania en fotre els trens nous si els que hi ha ara de la Renfe no van, per què en vols fotre de nous? Això ho heu preguntat amb el que hi havia allà de...
0: Amb el que hi havia, no, hi havia...
20: El Manel Nadal, no hi havia? Bueno, que és el germà del Joaquim, no?
16: Hi havia la consellera Pané, aquesta també.
20: La Panenca i el...
0: No, i Salvador Illa també, sí, i l'Oriol Junqueras.
16: L'Albert Junqueras Mau,
20: sí, però és que els has preguntat això, perquè clar, sí. Jo no el regafo.
0: Sí, que però... sí, que els he preguntat.
20: I doncs què et diuen? Sí. Què m'han dit?
4: I el que diuen és que s'ha de pensar en temes ferroviaris, s'ha de pensar a curt termini, és a dir, en arreglar el desgavell actual de Rodalies, i després fer projectes com aquest, que van més enllà de... d'una dècada, no? S'han d'organitzar també projectes de futur. Això és el que ens diuen, que una cosa no treu l'altra. Però sí que és veritat que es fa difícil a vegades pensar en projectes tan grans d'aquí al 2041 i quan la xarxa de Rodalies doncs, encara funciona amb pentes i rodolons.
16: Escolta'm, i els alcaldes d'aquestes ciutats doncs, que seran centre d'aquesta línia orbital, què n'han dit avui?
4: Doncs tots avui contentíssims, els que han parlat, els alcaldes de Caldes, de Sabadell, Vilafranca, Sitges, tots han dit que és un projecte que surt de les reivindicacions dels diferents municipis i ciutats de l'entorn de l'àrea metropolitana, que trobaven a faltar doncs, això, tenir connexions cap a l'interior i no havent de passar per Barcelona, si us sembla, el sentim.
5: Per anar de Caldes de Montbui fins a la Universitat Autònoma són 20 minuts de cotxe. Amb transport públic, 1 hora i 20 minuts.
22: Una infraestructura llargament reivindicada
3: i que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme.
8: Moltes vegades el progrés es concentra més cap al més gran i aquí és un altre model que des del municipalisme sempre s'havia plantejat, no?
22: Alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem.
0: Per tant, això vol dir, no sé, pregunto, Montse Martí, que, pel que hem escoltat, es descarta que el quart cinturó arribi fins a Granollers com defensen els empresaris i fins i tot ha defensat el mateix president Illa fins fa 4 dies. Sí. Ara ja no ho defensa.
15: La veritat és que era la pregunta del milió. Li hem preguntat al Departament de Territori què passava amb la B40, aquesta carretera que ha d'anar entre Terrassa, Sabadell, Granollers... Fons del departament el que ens diuen és que aquesta legislatura no s'anirà més. O sigui, aquest projecte queda aparcat en aquesta legislatura i de moment es treballa ara amb el... No és incompatible una cosa amb l'altra, una cosa són les connexions per carretera i les altres ferroviàries, però que en aquesta legislatura de Salvador Illa no s'aniria més enllà del quart cinturó.
0: Doncs un cop més, gràcies a la insistència i a la recerca de Míriam Díaz, que faríem sense ella, doncs què deia Salvador Illa quan era candidat a la Generalitat de Catalunya, concretament l'abril del 2024, del quart cinturó?
23: Jo estic a favor de la B40, del quart cinturó. Portem 30 anys decidint per on ha de passar. Hi ha companys del meu partit polític que tenen reserves sobre... Es farà. Si sóc president de la Generalitat, quan sigui president, farem el quart cinturó sencer. Que està finançat per Madrid, pel govern d'Espanya.
0: Doncs no cal dir res més. Montse Martí és sinònim, això és sinònim de política. Dic una cosa i si cal, com deia Groucho Marx, estos son mis principios. Y si hace falta tengo otros. Vull dir, no hi ha cap mena de, no hi ha cap mena de problema, com també les qüestions que eren innegociables per part d'Esquerra Republicana amb el finançament de l'RPF. No n'hem tornat a sentir ni gai ni gallina. Aquí ja no s'ha tret el tema. L'hem amagat al calaix. I de cop i volta, la gran operació i el gran aval per signar aquests pressupostos, ves per on ara és aquest tren orbital que no està ni pressupostat. No hi ha a dia d'avui un euro per fer-lo, sinó que s'ha de negociar amb Madrid, són 5.000 milions, i que el veurem al 2041. Mentrestant, més d'un content, feliç, satisfet. Això no vol dir que jo estigui en contra de que signin els pressupostos. Estic totalment a favor perquè és evident que Catalunya necessita uns pressupostos com el pa que menja. Però, una vegada més, el paper dels polítics i d'alguns partits, com per exemple el d'Esquerra, Esquerra Republicana, que primer venien una cosa demandant unes exigències al PSC, al govern actual, i ara canviant-les per una altra, una vegada més em deixa... Bueno, ja no em sorprèn res, però és habitual en la política. I Salvador Illa, que ens va vendre que faria, ho acabem d'escoltar, peti que peti, el quart cinturó, ni quart ni cinturó. De moment ens agafem a un tren que el 2041... veurem on para. Ho dic perquè, com a referència, aquí a la ciutat de Barcelona tenim la línia 9, portem més de 20 anys amb la construcció i encara està el més calent és a l'aigua.
14: Però és que el context ha canviat molt, perquè hi ha la guerra d'Iran i no hi ha petroli per a fer asfalto.
0: Sí. El context és que entre uns i altres els polítics es pensen que la ciutadania, alguns d'ells, perquè hi ha part que sí, ens mamem el dit, i certament tots aquests moviments jo ja fa molts anys que no me'l mamo el dit, i més si la gran aposta i el gran aval per defensar aquests pressupostos és el tren orbital. Signem els pressupostos perquè són essencials per Catalunya, però deixeu-se d'excuses de mal pagador, uns i altres, per no parlar dels comuns, que també mengen a part. I dit això, president Illa, no sé què en pensa. Suposo que satisfet i content, bàsicament pel que ens interessa, que són els pressupostos.
24: Evidentment. Això és molt important.
0: Home, ja li dic jo que és important.
24: És orbital.
0: Ara, no calia tanta comèdia, ni calia tanta tonteria per part de, ni d'Esquerra i els comuns.
24: Bueno, espero que em deixi parlar,
0: sí, home,
24: perquè vostè ha fet el seu discurs.
0: Sí, en fi, sí, ara li toca a vostè, clar.
24: Escolti, molta conya. Molta conya, això del tren orbital, però és un projecte clau. S'ha de mirar a llarg termini. Alguns que només miren a curt. S'ha de mirar a llarg. Alguns que es posen ulleres, alguns que es fan lents de contacte, i és molt important mirar enllà.
14: Sí,
24: molt important pel futur de Catalunya. Com que veig que amb les rodes de premsa, com aquestes, el missatge no acaba de quallar, aquesta importància del tren orbital.
0: Orbital.
24: Tren orbital. En fi, crec que em veig obligat a dir-vos-ho cantant.
1: Molt bé, president.
24: Sabeu que, en fi, no sóc d'aquestes tipus d'estridències, però, escolti, la política avui en dia
0: cantant
24: es fa...
0: Cantant a través d'allò de la letra, com era?
1: Con sangre entra.
0: Con sangre entra. Per tant, cantant ens entrarà molt millor, no?
24: Així que, en fi, porteu-ho. Però els pressupostos tot és important, sí. Porteu-me aquí l'ukelele i faré una versió del grup Manel.
0: Està prou. Molt bé.
24: Atenció, passeu-me l'ukelele.
0: Vinga. Vinga.
24: Junqueras dormia agafat al meu braç. Ha sonat un clàxon de cotxe encallat i allà obert. En fi, un ull mandrós i callat. I ha tornat al seu somni privat. Jo abans pujava al carro del finançament, ballant amb ell perquè era molt singular. La cara que em feia el anar tirant. En fi, crec que era de certa felicitat. Crec que era de felicitat. De moment no et riuré més les gràcies per una vegada. En fi, entès el que cau. Passi-ho bé, que m'esborro dels pactes per perpetrar a l'ombra un gran tren orbital. Això és el que convé. Signarem i tindrem a Tabàrnia cofoia i contenta, sense saber massa per què. Treuré pit, ensenyant la corbata. I la resta bonic, ja la hi deixo a vostè. I va, tornem. Signarem i tindrem a Tabàrnia cofoia i contenta sense saber per què. Treuré pit, ensenyant la corbata i la resta bonic, ja la hi deixo a vostè. Amb els d'esquerra ja hi parlarà vostè. En fi...
1: Ole, president. Ole, president.
24: Espero que hagi quedat.
0: Però què aplaudiu, què aplaudiu? Aplaudeixi el senyor Santa Susana, però la resta no sé què aplaudiu.
9: Ha fet un esforç.
1: La fem molt bé.
9: No, perdona un segon.
0: Jo l'aplaudeixo per haver aprovat els pressupostos.
9: Exacte. I tu, perdona
0: un segon. Però la resta, a preses de pèl...
9: No, tu aquí has fet un discurs que m'ha molt, molt estrany, que hi ha arreu munt que no t'entenc. Quan les coses es fan ben fetes, s'ha de donar l'enhorabona i s'ha de felicitar. I això trobo que és una cosa molt ben feta.
0: Ja li he dit que estic a favor de que s'aprovin els
9: pressupostos. El pla Orfidal, jo no sóc socialista, però el pla Orfidal, escolta'm, ole, un 10, perquè hi ha molts nervis a Catalunya amb tota la situació dels trens i de Rodalies, i crec que la millor situació ara en aquests moments doncs és donar a cada català uns 7 orfidals abans de pujar al tren, per tal que puguin viatjar tranquils, pets els 7 orfidals, vas de Granollers, despertes a la Jonquera, però és igual, has viatjat amb tren, que és el que interessa, 7 orfidals més i tren de tornada cap a casa. I això és ole, un 10 pel govern de la Generalitat.
0: Bueno, el que sí que hi estem a favor, repeteixo, és, ja l'hi he dit, a favor de l'aprovació dels pressupostos, que són, evidentment, necessaris. Ara, que m'expliquin històries...
9: No t'agrada el tren al final?
0: No, el que no m'agrada són els contes...
9: De la vora del foc.
0: Sí, sap, d'aquests contes se'ls poden estalviar uns i altres. I dit això, Míriam Díaz, a veure, què està passant amb uns rellotges que han generat cues, estomacades, fins i tot mals rotllos diferents botigues Swatch.
10: Sí, és un nou rellotge que ha tret Swatch en col·laboració amb una marca de luxe i ha provocat una revolució. Llargues cues a les botigues, no només d'aquí, de tot el món. Hem vist també moltes aglomeracions a França, fins i tot a Singapur. El preu, uns 400 euros. Fins i tot la policia, com dèiem, ha hagut d'actuar, per exemple, aquest cap de setmana a Barcelona, on les botigues no han pogut ni obrir davant la llau de gent. Està justificada tota aquesta bogeria? Segons Swatch, no, perquè afirmen en un comunicat que no és una edició exclusiva i que es podrà continuar comprant amb normalitat després del seu llançament. Avui, però, les cues, hem de dir, que s'han repetit.
0: S'han repetit, hem vist cues a una de les botigues que està a Passeig de Gràcia Gran Via i on hi tenim l'Ariadna Coromines, la nostra estudiant en pràctiques, és a l'illa on també hi ha una altra botiga Swatch. Ariadna, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, estem aquí a l'illa Diagonal. Hem anat al Passeig de Gràcia i ens han avisat de que l'estoc estava esgotat. Per tant, no hi havia cua. Tot buit.
9: S'ha acabat, eh?
11: Sí,
9: el Passeig de Gràcia s'ha acabat del tot.
0: S'ha exaurit.
11: Ja està exaurit, efectivament. Ens han avisat que segurament en tornaran a haver, però no saben res.
2: ens han avisat de que hi haurà una altra ronda i tornaran a enviar rellotges, però no saben res, o sigui, ni el dia, ni quants, res.
0: Això pel que fa a la botiga de Passeig de Gràcia Gran Via.
2: Exacte,
0: no?
2: Llavors ens hem acostat aquí a la Diagonal.
0: Sí. I aquí quin és el panorama?
2: De moment hi ha una cua que és curteta, hi ha 10 persones, més o menys.
0: 10?
2: 10 persones, sí.
0: Això no és res, bueno,
2: no és res, però s'estan esperant. Aquí tinc un noi que es diu Gerard, que porta una hora esperant-se.
17: Jesús.
2: Bona tarda, Gerard.
6: Hola, bones.
2: Què tal?
6: Què passa, tete?
2: Acaba de comprar el rellotge, ell ho ha aconseguit. Exacte, sí. Hem entrat a la botiga, ens han dit que hi havia molt poques unitats i el Gerard és un dels que l'ha aconseguit. No us escolta el Gerard, eh?
7: Ah.
0: Va, no, pregunta-li per què el vol, per ell o...
17: Per revender.
0: Per què aquesta falera amb aquest rellotge?
17: No.
2: Vale, Gerard, per què vols el rellotge? Per què l'has volgut comprar?
6: Bueno, és un regal pel meu pare perquè és fan de la marca i doncs, crec que li agrada, no?
2: O sigui, no el vols revendre ni res, és per tu?
6: No, o sigui...
2: És un dels pocs casos que vol el rellotge per regalar per ell.
7: Sí, perquè hem d'explicar que molta gent el que està fent és que està comprant aquest rellotge, que té un valor de 385 euros,
17: Jesus.
7: I després el revenen
17: claro.
7: A pàgines d'aquestes que tots coneixem el triple. S'han arribat a veure preus a Wallapop, ja es pot dir, de 1.800 euros
0: perdona, el rellotge. I com que aquesta falera passa a tot el món, segons quins llocs, fins i tot per 5.000 euros,
7: exacte.
0: Un rellotge que de cost costa uns 300 euros. Per tant, em deies, Ariadna, que hi ha unes 10-12 persones, podem acostar-nos a alguns d'aquests que estan a la cua? Perquè el volen?
2: No, la cua no ens deixen passar.
0: Ah, no ens deixen, no?
2: Exacte. No, perquè és a dins del recinte, nosaltres ens estem esperant fora i el Gerard acaba de sortir i ens ha explicat això. Gerard, tu per quin preu has comprat el rellotge?
6: Per 385 euros.
17: Foda-te.
2: Sí, és el que dèiem, sí. Però clar, en el seu cas no el vol per revendre.
0: Ja, però realment...
17: Sí, està macués.
0: Moment, realment li agrada, perquè jo me'ls he estat mirant i jo no els hi trobo la...
17: La gràcia.
6: A veure, o sigui, no és per mi, és per regalar llavors. Bueno, espero que li agradi.
0: Vale. Vull dir, l'incolomes amb ell...
17: A tu no t'agrada, o sigui, amb ell no li agrades.
6: A mi agradar-me poc.
7: Expliquem com és aquest rellotge, perquè és un rellotge que, en teoria, va penjat al coll, no?
12: Al coll?
6: Sí, no sé.
12: O a la butxaca.
6: Sí, però sí.
2: L'ha comprat, butxaca, però no porta com res.
6: Va penjat al coll, però... Bueno, no
13: com
6: sé.
13: Un cronòmetre.
6: Sí, és com és. O
2: sigui, no. Gerard, ens pots explicar una mica com és el disseny i el color que has comprat?
6: Jo he comprat el color blanc, que té doncs, colors doncs, variats de l'esfera, però és totalment blanc el rellotge.
0: Va. Has pogut escollir el color o no? El que tocava, no? Una mica...
6: Bueno, sí, l'he pogut escollir, però hi havia pocs. Vull dir,
0: queda poc rellotge.
2: Molt queda bé, poca cosa, sí.
0: Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Gràcies. Bueno, doncs, sembla que Marc Serra, bona tarda.
17: Sí, bona tarda.
0: Sembla que la falera...
17: Ha baixat una mica.
0: No, ha baixat perquè s'han acabat. Però em sorprèn que on està l'Ariadna, sí que n'hi ha.
17: És que jo crec que la marca, això sobre la Míriam, que ho estàvem mirant avui, ha jugat una miqueta a la confusió. Perquè si tu busques botigues del món on venen aquests rellotges, en principi Barcelona no sortia.
7: Les de Barcelona no sortien al mapa.
17: Perquè hi va haver-hi un embolic a Passeig de Gràcia que la botiga no volia que es tornés a repetir.
7: Exacte. Que això és el que va passar dissabte, que van haver de trucar fins i tot als Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.
17: Però les imatges de la venda arreu del món és increïble, és com el primer iPhone. Jo he vist gent amb tendes de campanya durant tota la nit esperant per comprar-se el rellotge.
12: Ara de sobte, aquesta falera.
17: Bueno, aquí el tema és que aquí anem a la revenda. Això és... Home, claro, tete. Però no diuen que 5.000 euros, tete.
25: Però no diuen que n'hi haurà més.
7: Exacte.
17: Bueno, aquí l'Ariana, suposo que ens continua escoltant.
0: Sí.
17: Ariana, es veu des de fora, a l'aparador, hi ha els rellotges?
2: Sí, des de fora es veuen. El que passa que des del punt on estic jo, que sóc fora, no els puc veure. Només veig la cua, que està en una mena de pati exterior, però clar, la botiga queda dins i a mi no em deixen accedir.
17: Per tant, vol dir que la botiga no ho amaga, és a dir, que Swatch, en aquest cas, la de l'illa, continua venent el rellotge.

0: mateix, sí, a veure si el col·loca, perquè si no et pots quedar amb el pantanàs. El regal se'n pot
1: i llavors sí que se'l pot penjar, sí, però...
0: Ariadna, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Una abraçada. Ja. Adéu, adéu. Què vol, ara, què vol? Va, que hem d'anar, parlant de compres, hem d'anar amb Bizum, que donidó a l'enrenou que hi ha.
3: Què ha passat?
4: Que ningú entén res, això és el que ha passat, ara us ho explicaré.
3: La gent foten cua per comprar un rellotge d'aquesta marca, que aquesta marca no la coneix ni Déu. Escolta,
0: home, si... perdoni.
3: No.
0: Es nota vostè que no coneix res, perquè Ademar Piaget és una marca de referència...
3: De què? Piolín?
0: No, Piaget. És que és un ignorant.
3: Mira, escolta.
0: Mira, no tinc ganes de parlar amb vostè.
3: Ni els manteros de Barcelona...
0: Va, que no sap res, de veritat.
3: Aquesta marca sua aquí, el Piolín aquest. Va, Piolín, de veritat. Un rellotge que val 5 euros a preu de cost, el venen a quasi 400 euros a la botiga. Tu vols un rellotge
0: bo? Vostè què sap? Vostè què opina?
5: No, perquè penso que té raó.
0: Sobre quin tema? De què està parlant? De quina marca? Quina producció? Quin preu de cost?
5: Es veu que és un rellotge, es veu que no.
0: Sap res, opina.
5: De butxaca, un rellotge de
0: gros.
3: Clavé, és tu que t'agrada això de la numismàtica i els rellotges.
0: Numismàtica, sí.
3: Tu vols un rellotge bo? Escolta, deixa't estar d'hòsties i no compres calés amb drogues i estalvia i compra't un Rolex.
5: Ara.
3: Rolex, que això és una inversió per tota la vida.
5: Sí. Amb això té raó.
3: I a més no hauràs de fer cua.
0: Rolex és una mica, perdoni, amb tots els respectes, però és una marca una mica de nou ric. És el típic rellotge que quan un té 4 duros es compra un Rolex.
5: Quin mal hi ha.
0: Jo li dic això, que és el primer... No és cap mal, li dic que és de nou ric, és el típic rellotge que la gent es compra quan té 4 duros.
1: Però llavors això és una inversió, perquè al cap d'un temps... No,
0: això sí, això és de les millors inversions
1: doncs
0: que pots fer, que no baixa molt el preu.
1: No.
0: En canvi, aquest Ademar Piaget, que la gent s'està comprant quan se'l vulguin vendre...
5: Plàstic,
0: ja ho veurem.
5: És de plàstic.
0: Això ja ho veurem, ja ho veurem. Bé, Marc Serra, parlant de comprar, vendre, avui ja vés a saber si ho ha fet algú en aquestes botigues.
5: Mira.
0: Avui es pot pagar amb Bizum a les botigues.
5: Sí.
0: És, això sí, una notícia que no tenim massa clara,
5: no,
0: perquè
5: no.
0: M'ha anat llegint les darreres setmanes, però avui que ha arribat el dia ens han plantejat molts dubtes, sobretot a la Mònica Folquet.
4: Ha supervisat...
0: Ens ha taladrat.
4: Sí. La Mònica ha supervisat les meves preguntes.
0: Semblava un qüestionari de la Gestapo o un qüestionari de la Stasi al voltant del Bizum.
4: Aquí el que ha passat és que ha arribat el dia, que és el dia que avui podeu començar a pagar, i com sempre les coses no estan gens clares. És millor o pitjor pagar amb Bizum que amb targeta? Una aplicació pròpia la necessitem? Tampoc ho sabem. I per què la Unió Europea, que ho he llegit aquest matí, vol que es faci servir aquest sistema?
0: Bueno, i la gran pregunta del que tenia molt preocupada la Mònica Folquet, que es nota que no té altres preocupacions, era la seva gran pregunta és de qui és Bizum?
4: Exacte.
0: Qui controla...
4: Molt bé.
0: Sí. De qui és Bizum i qui et controla els diners que entren i surten? Aquesta era la seva gran preocupació.
5: I ho ha
0: preguntat... No ho sabem.
4: Ara ho preguntarem. No hi ha dubte, que
5: a
4: Espanya Bizum és un èxit absolut. 28 milions d'usuaris. Doncs ara mateix aquest sistema arriba a tots els comerços perquè pugueu anar i pagar. I haureu d'escollir entre targeta, Bizum o efectiu. I la pregunta és per què hauríem de canviar ara i quins avantatges té fer-ho mitjançant aquest sistema. I afegim encara una altra pregunta. És veritat que si paguem amb Bizum, els nostres pagaments seran més difícils de rastrejar? És a dir, que no se sabrà què estem comprant i què estem pagant?
5: Ves tu creient.
1: Vostè té Bizum?
5: No, la meva senyora sí que en té, de Bizum.
1: Però llavors...
4: Bizum. Bizum. La senyora té Bizum?
5: La meva senyora té Bizum.
4: Però Bizum no. Bizum. És una altra cosa. És una cosa del mòbil. Per començar...
1: Però és que ho va comentant tot, si no sap ni
4: el que és. Però si fa estona que va dient Aitana, un rellotge que tampoc sap ni què és. Per començar, escoltarem una veu que és bastant autoritzada i que tampoc té res clar, és l'Albert Antoni Joan, que és membre de la Junta Directiva a Comèrtia, que és l'associació catalana de l'empresa familiar que acull, reuneix un munt de botigues i que ens ha dit que això del Bizum d'entrada creu que si anem a les botigues i volem pagar amb Bizum, serà més llarg de fer.
6: Doncs ens presenten diferents formats, d'entre ells doncs, des de les possibles lectures de QR, com era l'Alipay, per exemple, a la Xina,
4: sí.
6: I això pugui fer que el temps de transacció sigui una mica més elevat, amb el qual el client s'hagi d'esperar una miqueta més. Llavors, això, el comerç, que està preocupat al final per donar servei, per alleujar cues a caixa, doncs el fet de que sigués una mica més lent ens preocupa. Sí que és cert que s'està parlant doncs, del contactless també, i aquesta petita transparència no la veiem clara perquè és que, de fet, fins ara tot són paraules, no hem pogut veure les aplicacions.
4: Són paraules, no hem pogut veure res. Diu que té la sensació que pagant Bizum es faran més cues i serà més complicat. I encara m'ha afegit un altre problema aquells que hi veuen, que és que creuen que serà més car.
6: Nosaltres ens hem presentat

0: Des de les entitats bancàries com dues opcions. La primera era una lectura de QR, una lectura de QR, com el que us deia, l'IPay i el WeChat a la Xina, doncs ho fan d'aquesta forma.
1: Què?
0: Al final s'ha d'obrir un QR, s'ha de llegir,
1: Què?
0: S'ha de verificar, i és molt més lent, diguem-ne, que no un contactless, que és tan sols apropar el dispositiu i fer la lectura, no? Estem veient que sempre impulsa un petit fix, que les operacions petites doncs és molt perjudicial pels establiments. Al final els establiments això ho acabaran traslladant al client final, amb la qual això pot ser que a mig plaç, a no ser que la competència amb Visa faci que els preus doncs es resituin cap a la baixa, sembla que el sistema Bizum és més car que no el sistema de targeta bancària per establiments.
2: És a dir, si les botigues els hi costa més car, ens ho faran pagar nosaltres.
3: Perquè
2: vostè no és d'aquest món. És del Visu, però no és del Visu. Per tant, el Visu no li passarà.
4: Si vostè encara va amb els diners amb una goma.
3: Doncs
2: continuï així. Continuï així.
4: I ara no entri en la conversa.
2: Mantinguis el marge. Aquest problema no el té. Això que explicarem ara no va
3: perdut.
2: Sí, que val.
4: Ja està, tranquil.
5: Però llavors com ho aclarirem, això? Si tu pagues amb targetes un preu, si pagues amb Visu més un altre,
2: ara ho preguntarem.
5: O pujaran els preus per tothom?
2: No ho sé, farem un fax.
3: No, jo si pago trinco-trinco, a mi que no em pugin res.
4: No, vostè no pateixi. Vostè pagui trinco-trinco i segueixi amb els diners amb la goma de pujar.
2: Ara farem un fax d'aquest nou sistema amb l'Elisabet Ruiz.
3: I avui he posat dos cèntims,
4: ja m'ho explicarà en un altre moment. Talla el micro, ja.
2: Dic, farem un fax amb aquest nou sistema amb l'Elisabet Ruiz Dotres, que és professora d'Economia de la UOC, experta en banca electrònica i economia domèstica. Elisabet, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: T'agraeixo molt que ens atenguis perquè tenim un munt de preguntes. Ho fem a nivell de qüestionari i a veure si anem aclarint alguns dels dubtes que ja has vist que tenien aquesta Associació Catalana d'Empreses Familiars. D'entrada,
6: sí,
2: què necessitem per poder pagar amb Visu? Què hem de fer?
6: Doncs, mira, no ho podrem fer fins a partir de l'1 de juny, que provarem en la botiga de l'Apple Store per qui tingui iPhone o de l'Android Store per als qui tinguin altres sistemes, una aplicació que es dirà Visum Pay, similar a l'Apple Pay o al Google Pay. Vale? Per tant, necessitarem baixar-nos aquesta aplicació. I a l'hora de pagar en el comerç, el que necessitarem és que el comerç hagi actualitzat el software del datàfon o tingui un datàfon suficientment actualitzat perquè pugui tenir aquesta instal·lació del Visum, i llavors el que farem és apretar el telèfon, com fem sempre, per pagar amb la targeta, i podrem escollir si paguem amb la targeta que tenim en el mòbil o paguem amb el Visum Pay. Vale? Però no va, en principi no va amb un codi QR, sinó que va amb una aplicació que, malgrat avui comença tot aquest projecte, el que no està disponible pels usuaris i, per tant, no ho podrem fer servir fins a partir de l'1 de juny, és aquesta aplicació que es diu Visum Pay. A més, a partir de l'1 de juny aquesta aplicació no estarà disponible per totes les entitats financeres, perquè és l'entitat financera qui t'ofereix. No depèn del telèfon en si, sinó de l'entitat on el que tu tens és vinculat al Visum. Perquè el Visum només el podem tenir vinculat a una compte corrent. A vegades utilitzem més d'una entitat financera, però sabem que quan ens instal·lem el Visum, a la que volem canviar de banc, si posem el Visum en un altre banc, només podem tenir-lo amunt, perquè de fet l'aplicació Visum és un identificador que té una compte corrent i un número de telèfon, i per tant no podem tenir un Visum amb diverses comptes corrents de diferents entitats financeres.
2: Per tant, quan tot això funcioni, jo entraré a la botiga, obriré l'aplicació de Visum, la que tingui al mòbil, i quan em toqui pagar, l'aproparé al datàfon i només així estaré pagant?
6: Exacte. De fet, a vegades no cal ni obrir l'aplicació, Només apretant dues vegades amb un iPhone, que és el cas que us tinc, apretant dues vegades el botó lateral, ja s'activa, ja s'activa el contactless. Exacte. I si el poses com a prioritari, doncs ja sortirà el Visum Pay.
2: Val. Jo crec que l'operativa ha quedat molt clara. Llavors, quina diferència hi ha entre això i pagar amb targeta? Perquè ara mateix, per exemple, amb els mòbils és el mateix sistema, un parell de vegades que apretes i t'apareix la targeta. Quina diferència hi ha?
6: Per l'usuari, pel client del comerç, no hi ha cap diferència, perquè li és igual. Al final, tots compten de la mateixa compte corrent. Si el que fem és pagar a dèbit. Si nosaltres el que volem és pagar a crèdit, Visum treu el diner directament com una targeta de dèbit. Si ens interessa pagar a crèdit, llavors haurem d'activar la targeta de crèdit. Per l'avantatge pel comerç, aquest és l'avantatge en aquest cas principal. El comerç, quan nosaltres paguem amb una targeta Visa o Mastercard principalment, doncs tardarà 24-48 hores en tenir els diners a la seva compte, perquè és un intermediari més del sistema financer. Quan nosaltres paguem amb Visum Pay, el comerç rep directament al moment els diners, perquè va de banc, de compte bancària a compte bancària.
2: Per tant, hem d'entendre que les botigues els interessarà més Visum?
6: Sí. Si només mirem aquest punt, aquest avantatge, després hi ha una altra variable que hem de tenir en compte en aquesta equació, que és el cost quina comissió tindrà per al comerç si rep els diners en Bizum o rep els diners amb la targeta de dèbit o targeta de crèdit, ja sigui Visa o Mastercard.
2: Que això és el que si ens deia abans la persona que escoltàvem, que era l'Albert Antoni Joan, que en creia o deia que igual seria més car el Bizum.
6: A priori, la proposta que han fet les entitats és unes comissions una mica més elevades que Visa o Mastercard, però és un punt de partida, amb el qual és negociable, està oberta a la negociació i, evidentment, això sempre depèn doncs, del poder del proveïdor. Comerços més grans, com podem pensar determinats comerços com Mercadona o comerços d'aquest tamany, evidentment tenen molt més poder de negociació que no pas doncs, un comerç del barri. El comerç del barri haurà d'acceptar la comissió que li puguin oferir i aquí haurà de decidir si prefereix rebre els diners al moment i pagar una comissió més elevada o no, o tenir-los més tard i pagar una comissió més petita. Clar, aquí també entra l'estratègia de Bizum i de les entitats financeres espanyoles si el que volem és que realment no es vol dependre de Visa i Mastercard i, per tant, s'aposta per una estratègia nacional i que les transaccions passin pel sistema bancari d'aquí.
2: Ara torno a aquesta qüestió, però abans estem acostumats amb el Bizum, que són quantitats petites. Jo puc pagar una nevera amb Bizum, doncs hi podré fer-ho, això? Serà com una targeta qualsevol quantitat?
6: Sí, en principi sí. És un sistema de pagament, com una targeta de dèbit.
2: Val, perfecte. Llavors, la pregunta que feia abans a Folquet, darrere de Bizum, qui hi ha i per què hi ha aquest interès de la Unió Europea, que això ho hem llegit, en què utilitzem aquest sistema?
6: Doncs Bizum és una societat limitada que es va formar el 2016 per la majoria d'entitats bancàries espanyoles. És una aliança empresarial, una joint venture, podem dir, de les entitats financeres. Pràcticament tot el sistema, totes les entitats financeres d'Espanya estan aquí. Per això totes les entitats financeres tenen el Bizum. I va aparèixer el 2016 perquè el que van veure és que els wallets digitals podien arribar a ser una amenaça per ells, per al sistema financer, en el sentit de doncs les persones ja no utilitzaran un sistema de pagament a través de la banca, sinó que posaran els diners en una aplicació que serà un moneder virtual, un moneder digital, i deixaran d'utilitzar el banc. Llavors, pues, evitant aquest perill, van tenir la visió de dir anem a fer un Bizum que els hi permeti fer transferències de pagament fins a un nivell que després va passar pel comerç electrònic, però va ser posteriorment, cap al 2018-2019, crec, va començar a introduir-se en el comerç electrònic i ara pues, comencem amb el comerç físic, no? Que ha passat per diferents fases. Primer, una inicial de fer transferències, després compres online i ara és ja compres físics, precisament doncs, per tenir més sobirania a nivell nacional, però també el que hi ha és una estratègia a nivell europeu de no dependre tant d'Estats Units com és actualment, perquè més del 50% de les transaccions europees passen per Visa, Mastercard o PayPal. Què vol dir això? Que tenim una dependència elevada.
2: Clar, t'anava a preguntar d'això. És a dir, Visa, Mastercard o PayPal ens controlaran més que Bizum? És a dir, els estem donant més informació que la que donarem a Bizum?
6: Doncs els donarem la mateixa informació. El que passa és que qui té la informació? Si paguem amb Visa o Mastercard, doncs estem donant informació no només a les entitats d'aquí, sinó i Hisenda podria tenir accés, sinó també a Estats Units. Si només paguem amb Visa, donarem la informació només aquí, al nostre país.
1: Mm-hmm. Llavors podria passar que una botiga decidís no tenir datàfon, o sigui, que puguis pagar amb Visa o Mastercard, però sí amb Bizum i amb Metallic? Això ho poden decidir?
6: Sí, les entitats poden, els comerços poden decidir tenir el sistema de pagament que ells vulguin. Inclús avui en dia et pots trobar comerços que et diuen que només és efectiu, que només volen que paguis en efectiu. Per tant, és una elecció del propi comerç, en principi. El que sí que estan obligats és a poder acceptar l'efectiu. És l'única obligació que tenen.
1: D'acord. Home, és clar, és que només faltaria.
2: Bueno, jo anava a preguntar, hi ha un senyor d'aquesta taula que tot aquest tema no està interessant gens, que és el senyor Marcelí Elisabet, que ell el que està preocupat és pel pagament en efectiu.
3: Sí.
2: Tot això que estem explicant és perquè al final desaparegui el pagament en efectiu?
3: Sí, hombre.
6: No, l'estratègia inicial precisament és no dependre tant d'Estats Units, perquè si no hi ha una dependència massa elevada i pot arribar doncs, a ser un sistema financer vulnerable, i això ho hem d'evitar-ho. Però al darrere, més enllà, sí que hi ha un tema d'un euro digital, que ja fa anys que s'hi està treballant, que el que es preveu és que surti doncs, més endavant, cap al 2029-2030, i que mica en mica l'efectiu vagi desapareixent, però que també hi haurà un procés llarg de transició perquè el que hem de tenir en compte és que les generacions de gent més gran continua volent utilitzar l'efectiu i, per tant, ha de ser un sistema de pagament que no es pot prohibir en el seu ús, malgrat hi hagin projectes, sobretot en els països nòrdics, el pagament és molt en digital i ja s'han fet estudis, però això Europa té molt clar, no?, que hi haurà un període de transició on es podrà decidir quin sistema de pagament vol utilitzar l'usuari. De moment ha de ser lliure aquesta elecció.
2: Per tant,
6: a la llarga serà digital, evidentment, cada vegada som una societat més digital.
2: Per tant, anava a dir, fins que no veiem la nostra botiga de mòbil, d'Android o d'iOS, que apareix Bizum Pay, res de res.
6: Exacte, que això començarà a ser a partir de juny en algunes entitats financeres, com CaixaBank, em sembla Banc Sabadell, ja ho tindran a partir de l'1 de juny, però hi ha diferents ritmes. Després, altres entitats financeres s'hi aniran afegint i s'espera, doncs, cap a finals d'any, cap a l'octubre, novembre, que hi ha totes les entitats financeres que estan escrites a Bizum Societat Limitada, que en principi són pràcticament totes, doncs ja ho tinguin disponible i que, per tant, es pugui baixar l'aplicació des de la botiga del propi telèfon.
2: Molt bé. Elisabet, moltíssimes gràcies. Fins una altra.
6: A vosaltres.
2: Que vagi bé.
6: Que vagi molt bé. Bona tarda.
4: Adéu. Encara claríssim. Jo
2: que has explicat tot bé, no?
4: Vull agrair,
2: perfectament.
4: La professora d'Economia de la UOC, l'Elisabet Ruiz Dotres, ens ho ha explicat. Escolta, ho hem entès?
7: Perdona, Tete. Lo que ha quedado clarísimo, Tete, que estáis a hoy, porque nosotros hace ya mucho tiempo que tenemos eso, el Bizum, ¿me entiendes? Para mi negocio. El negocio que tengo de reparto de chuche y bolsa de azucarillo. Aceptemos Bizum desde hace mucho tiempo, Tete. Para cobrarlo el reparto de mercancía.
4: No conec cap botiga de chuches que cobri amb...
7: Bueno, porque no va la buena.
4: Amb targeta sí, pero amb Bizum
7: no. Porque no va la buena como la mía, que somos un negocio familiar y también está repartiendo y cobrando mi hija, la Verja Tete, que me ha enviado un mensaje que acaba de hacer... Mira, mira a la niña, lo que me ha dicho por WhatsApp.
8: ¡Papi loco! ¡Ya he repartido la mercancía! ¡Con el patinete! ¡Para tu boca!
4: No. Però aquesta nena, perdoni un moment.
7: Pa mi boca pa la d'Hacienda.
4: Aquesta la
7: teva filla... La,
4: sí, però la teva filla es dedica a...
7: Reparte, eh? Perdona, sí, pa empoderar-se i hacer-se su futuro.
5: Ah, bueno, és que avui és vaga, avui hi ha vaga a les escoles.
4: Bueno, però què té que veure que vagi amb un patinet repartint...
7: Mercancía.
2: Però no us dona la sensació que fa molts anys que té 8 anys?
7: No, que tenia 7, ara tiene 8.
4: Ah, vale. Però que fa un creixement una mica lent, no?
7: No, no, Tete, què dices? No, ara tiene 8.
4: Aquesta nena està com estancada.
2: Sí, jo fa temps que crec que...
5: Sí, la veu aflautada.
4: Sí, s'ha quedat com... No,
2: no creix.
4: Està en una mena de...
7: Que no, Tete, que hasta hace poco tenía 7 años, te estoy diciendo que tiene 8, Tete. Comprate un calendario y te lo miras.
4: Hombre, comprate tu, mírate a tu hija. És el que diu el Marc.
2: És que no l'esteu felicitant per l'aniversari i s'us ha quedat als 7 anys, aquesta criatura.
7: Que tiene 8, te estoy diciendo, en qué mundo vive. Pa tu boca y pa la de Hacienda. Tan away, Tete.
4: Senyor Virgili, faci'm un resum de les conclusions del Bizum.
2: Del Bizum.
3: Del Bizum.
4: Del Bizum, del que ens ha explicat aquí l'economista.
3: No, que vosaltres continueu per aquí, que això serà Almes de Metal 3... I tots acabareu agachats aquí. Sabran què, on us gasteu els cèntims, amb què us heu gastat els cèntims, si heu comprat uns mitjons, en quina botiga heu comprat els mitjons. Hisenda sabrà en tot moment tot el que fas
5: ja
3: i deixes
5: sap,
3: de fer.
5: Això ja...
3: No!
4: I fixa't...
3: Perquè si tu vas allà i treus el banc, que jo vaig al banc i trec 50 o 60 euros, no saben amb què me'ls gasto.
5: Imagina't,
4: i fixis el que ens diu Juan Juárez, diu, el dia de la pagada jo podia comprar tot arreu.
3: Perquè tenia cèntims.
4: Amb això ho dic tot.
3: Trinco. Perquè tenia cèntims, trinco.
5: Mira. Doncs... I una llanterna, segurament. Escolti, escriu el Ben, que és un noi que viu a Suïssa, que ens va escriure també el dia que parlàvem de les paradetes, que ell deia que podia comprar la carretera sense problema.
2: Sí, és veritat.
5: Diu que aquí a Suïssa tenim el Twint, que permet pagar amb codi QR quan compres a parades de verdures, de flors, cosa, ous... Cada parada té un codi QR, només cal que introdueixis l'import i els diners van directament a la botiga o la paradeta. A més, es pot pagar l'aparcament. Detecta on ets amb el GPS, veus, això que deia del control.
3: No,
5: el control és absolut.
3: Total.
5: I només cal que indiquis quant de temps hi seràs, per exemple, 2 hores, 1 hora, 5 minuts, només pagues per aquest temps. I és possible enviar i rebre diners entre amics, que és això entre moltes altres funcions. Per tant, això ja està funcionant.
4: Mira, els que hem tingut la sort, dic la sort perquè hi ha gent que malauradament no hi pot anar, de viatjar a la Xina pagues també amb una aplicació que es diu Alipay, que controla el govern, i aleshores el govern tu allà introduces les teves dades bancàries o la teva targeta, i saben...
2: Quan entres, quan surts i què compres.
4: El que tu gastes, on ho compres,
3: on ets,
4: què compres, on ets, i el botiguer li controlen què compres, quin preu cobra i t'ho controlen tot.
5: Home, i tant.
3: Doncs ja us ho trobareu.
4: Bé, escolteu,
3: ja us ho trobareu.
4: Ens podríem trobar ara, que ho penso, a l'auditori. Què li sembla, senyor Virgili? Això sí que li agradaria.
3: Què fan? Sí.
4: Ara explica la Montse.
5: El de Girona.
4: El de Girona.
3: Ah, sí. Ara d'anar a Girona.
5: Home, escolti, va fer
4: meravella. Amb l'AVE és un moment.
5: Home. Mira, és més ràpid que en cotxe. I és una meravella, li dic, eh? Home, per favor, del 22 al 24 de maig. Això és d'aquí no res. A l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu 20è aniversari amb l'estrena del retorn de Desglàs de Miguel Poveda.
9: Ah, que meravella.
5: L'únic concert a Catalunya.
3: Noi, el vaig veure l'altre dia a la tele.
4: Perdoni, però està estupendo.
1: Ja hi som.
5: I ahir tornem a fixar-nos amb els cossos. Està obsessionat.
7: Que Junqueras al revés.
3: En Junqueras s'ha primat i en aquest s'engreixat.
7: Té la mateixa edat que tu, Junqueras, eh? 57.
5: Total, Miguel Poveda, l'únic concert a Catalunya de la soprano, Liz Davidson, l'estrena del concert participatiu Ressò amb la Girona Jazz Project Ensemble i artistes com Calavento, Masoni o l'Aranà. També el funambulisme de la Corcol és la conferència Pirateja la IA, Montserrat Rigall i moltes altres coses.
3: Aquí. Però el més interès, funambulista. Això, trobo extraordinari.
5: La Corcoles fa funambulisme.
3: No sé què és, però...
5: I llavors la conferència pirateja la IA, la intel·ligència artificial. Total, entrades a auditorigirona.org.
3: Està bé.
4: Ha pres nota, senyor Virgili?
3: No, no. Ara m'ho apuntaré.
4: Bé, ara fem una pausa, saludarem a Marc Poyato, que ja ens espera per explicar-nos aquesta línia orbital que sona més
7: a
4: l'home viatja a la Lluna, però després... Avui Toni Muñoz necessitarà...
7: Ui.
4: Pràcticament una hora de programa. Perquè els caps de setmana ja no generen cap mena de decepció.
7: És el Luisti.
4: I... per si no en teníem prou, hem tingut fins i tot detencions aquest matí amb un assassinat en una masia.
3: Jesus.
4: Entrem en matèria d'aquí 5 minuts.
7: Allà on hi tu, Reus, eh?
10: RAC 1.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
13: Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
14: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
13: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
15: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
16: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
17: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
18: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
19: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
20: Per triar i remenar.
21: Amb tot el contingut dels programes.
22: I també els podcasts originals de RAC1.
23: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
24: I som tots.
25: Més fàcil.
26: Més directe.
27: Més intuïtiu.
28: Més RAC1. Tots som un milió.
0: fàcil, intuïtiva i renovada.
6: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
0: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: I escolta el que vols, quan vols.
0: Tot a l'aplicació.
4: Cinc de la tarda, 11 minuts. Montse Martí ens explicava que pel tren orbital falten els diners i tot apunta que la Generalitat i el govern espanyol es reuniran dimecres, Mar Poyato, per veure què esquitxa Pedro Sánchez.
9: Sí, el govern i l'executiu de Pedro Sánchez han convocat la comissió bilateral que es farà dimecres a 4:45 de la tarda a la seu del Ministeri de Política Territorial a Madrid. La presidiran el conseller Albert Dalmau i el ministre Ángel Víctor Torres i també hi serà la consellera Alicia Romero. Es farà de forma simultània la reunió de la bilateral i la comissió mixta de transferències i l'objectiu d'aquesta trobada és donar impuls i fer efectiu al Consorci d'Inversions a aprovar aquesta línia orbital pactada amb Esquerra Republicana i reforçar el traspàs de competències sobre la gestió del litoral. Abans d'aquesta bilateral, el govern convocarà demà els grups parlamentaris i els agents econòmics i socials per informar de tots els acords. Anem ara a Andalusia. El PSOE avisa al PP que no els busquin per cedir abstencions que permetin la investidura de Juanma Moreno per tercera vegada i així evitar haver de pactar amb Vox. La candidata socialista María Jesús Montero ha reunit aquest migdia la direcció del partit, però no ha fet autocrítica pels resultats obtinguts a les eleccions. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres.
10: Fem missatge clar que el PSOE serà oposició, que no jugarà a evitar un govern del PP amb suport de Vox. El secretari de Comunicació Andalús, Nando López, així ho acaba de dir.
24: No existe ninguna posibilidad que el Partido Socialista se abstenga para que gobierne un partido que se ha dedicado a destrozar la sanidad pública y que tiene entre su eje prioritario de acción del gobierno el desmantelamiento de todo lo público.
10: Però cap autocrítica en aquest context de l'esquerra guanyant 4 escons, però amb el PSOE reculant-ne 2, els socialistes es pengen la medalla d'haver propiciat la pèrdua de la majoria absoluta del PP. Per això també reivindiquen que són l'única oposició perquè és la majoritària.
9: Més coses, el Departament d'Educació xifra en un 18% el seguiment de la vaga d'avui que s'ha concentrat al Barcelonès, unes dades que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 65% en plena jornada de protesta. Els sindicats de mestres i professors pressionen Esquerra i els comuns perquè no aprovin els pressupostos fins que resolgui aquest conflicte. Ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
25: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar.
9: Avui, com dèiem, les protestes s'han concentrat al Barcelonès, demà es faran manifestacions al Maresme i al Vallès. I l'agència tributària recorrerà la sentència de l'Audiència Nacional que obliga a retornar amb més de 55 milions d'euros a Shakira. Serà l'advocacia de l'Estat qui presentarà el recurs al Tribunal Suprem després que l'alt tribunal hagi anul·lat una sanció per la tributació que la cantant va fer de la seva gira mundial el 2011. Segons els jutges, en aquella època Shakira encara no residia a l'estat espanyol i, per tant, podia tributar a les Bahamas. Ara els esports amb Albert Bassas.
26: Ja és oficial, Hansi Flick renova pel Barça fins al 2028 amb una temporada més d'opcional i amb la idea d'aixecar nous títols.
27: Of course, I'm really happy, you know, when I remember
28: the... Estic molt feliç. Quan penso en els últims partits al Camp Nou, hi ha hagut un ambient fantàstic. Com ens donen la benvinguda a cada partit és molt especial, així que ho donarem tot l'any que ve. A veure si el somni es fa realitat i aquest és el nostre objectiu, guanyar molts títols, potser la Champions, i estem treballant.
27: And this is our goal, to win more titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
26: Flick ha afegit que està molt content amb el joc de l'equip aquesta temporada, però que treballaran per millorar la plantilla de cara a la vinent. El mateix dia que hem sabut que Fermín es perdrà el Mundial per una fractura d'un dit del peu, el migcampista blaugrana no va poder acabar el partit contra el Betis i demà l'operaran, per la qual cosa s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. També és oficial d'avui que Dani Carvajal no seguirà al Madrid. Ho ha anunciat el Club Blanc, que en les pròximes hores podria confirmar el retorn de José Mourinho per la banqueta. I en motor, Àlex Márquez ha sortit aquesta tarda de l'hospital després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. El cerverí també té una fractura a una vèrtebra que determinarà quan pot tornar a la competició.
9: I pel que fa al temps, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que poden caure aquesta tarda, sobretot a les comarques de Girona. De fet, a aquesta hora els xàfecs i les tempestes descarreguen amb força a molts punts del país, Martí Oliveres.
1: Sí, sobretot entre la Catalunya Central i les comarques gironines. Atenció a aquestes carreteres, per exemple, la C25, des d'Osona cap a la zona de la Selva, cap al Gironès, perquè tenim alguns xàfecs forts, també cap al Lluçanès, i està descarregant una tempesta important, fins i tot acompanyada de calamarsa o pedra. Per tant, seran aquestes zones, sobretot del centre i del nord-est del país, on durant la tarda i el vespre s'han de mantenir aquestes precipitacions localment fortes, que a primeres hores de la tarda han deixat un aiguat molt important a la zona de Sant Feliu de Guíxols, Segaró, Castelldaro, Llagostera, algunes estacions fins a 60, 80 o 100 litres per metre quadrat, i alguns carrers que baixaven com rieres. Per tant, patacs d'aigua puntuals, però que allà on apareguin poden deixar molta aigua a la carretera en poca estona.
2: Versió RAC 1.
3: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
2: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
4: Tres minuts passen d'un quart de sis de la tarda. El Toni Muñoz, que ja ens acompanya. Què tal, Toni Muñoz?
5: Bona tarda, molt bé.
4: Et convidem, si t'interessa, al Gran Gatsby.
5: Ah,
4: la pel·lícula, una lectura fantàstica, i la pel·lícula, se n'han fet moltes versions. Ara tenim l'espectacle musical, el Gran Gatsby, en aquest cas a Barcelona,
7: al
4: Teatre Victòria.
7: Mira, comença el vestíbul del teatre, allò que arribes ja comences a veure l'ambient, no? I comences ja a endinsar-te en aquesta atmosfera, reconvertit en un autèntic bar clandestí, i ens porta fins a l'escenari on hi haurà coreografies de jazz i swing en directe. Es recuperen temes de Nina Simone. Duke Ellington.
4: Tot això, Ella Fitzgerald, tot això és de la seva època.
7: Sí, Louis Armstrong.
4: Sí, sí. Posa una mica d'interès, una mica de ganes.
8: Estic al cas del que diu la Nena.
4: Louis Armstrong, és de la seva època o no?
8: Sí, estic al cas.
7: I Muñoz, tu també, que t'ho estaven venent a tu,
5: eh? Sí, no, jo... Encantat.
4: El Muñoz és més jove, el Muñoz és més
7: sí,
4: jove.
7: Bueno,
5: però ja ho conec, això.
7: Clar, l'espectacle arriba a Barcelona de la mà de la companyia internacional d'Enric Gasa. S'estrena dimecres, dia 20 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, a les 8 del vespre. I estem sortejant, atenció, 50 invitacions dobles. Mira quina cara ha fet ara. Entra als oients.
4: Últim dia per apuntar-se al sorteig, així que estigueu atents al que ens explica Montse Llussà.
7: Doncs només cal entrar a Instagram o l'X del versió RAC1 i apuntar-vos al formulari que hi trobareu. Si sou guanyadors, rebreu un correu de confirmació amb tots els detalls. Apunteu-vos-hi i aneu-vos a descobrir el que us espera al Victòria, perquè és clandestí, no es pot explicar, això.
4: El Gran Gatsby Show, senyor Virgili. I ara...
8: Sí, aniré.
4: Del Gran Gatsby anem amb la gran beneficiada en la jornada d'avui, que no és altra que Shakira.
7: Caram,
4: que ha tingut un molt bon dia. Mai millor dit. Perquè avui hem sabut de bon matí que Hisenda li haurà de tornar a la cantant colombiana. Això sí que és una bona notícia de bon matí. Que et diguin, et truquin i et diguin, mira, finalment aquests 60 milions d'euros... Sí,
11: 10.000 milions de
4: pesos. ...que vas pagar a Hisenda, resulta que te'ls han de tornar.
8: Ai?
4: Després... que l'Audiència Nacional li hagi donat la raó en la causa oberta respecte a l'exercici fiscal del 2011. D'aquestes i altres coses en parlem tot seguit amb el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Com deien, excel·lent dia per Shakira, no tant per Hisenda, tot i que, tal com ens explicava fa un moment Marc Poyato, ja ha dit que presentarà un recurs a la sentència.
5: Sí, perquè sobretot no li han donat la raó, no? Que és com esperaven, i és que tota aquesta disputa sorgeix a l'any 2016, quan Hisenda interposa un acte d'inspecció contra els comptes de Shakira. Sempre sobre la base que consideraven que l'any 2011... fins a l'any 2015, però clar, l'any 2015 ella ja estava establerta a Catalunya, ja vivia amb Gerard Piqué, tenien criatures, però tiren una mica enrere i diuen no, és que des que va començar la relació amb Gerard Piqué, Shakira ja vivia a Barcelona, vivia a Espanya, i per tant havia de tributar tots els seus impostos, és a dir, tots els seus guanys, i després tot el seu patrimoni a la Hisenda espanyola. Aleshores, aquí hem de recordar doncs, que ja fa uns quants anys doncs, Shakira va haver d'afrontar un procés penal perquè bé, es considerava que havia comès un frau fiscal. Val? Recordem que la diferència entre una inspecció administrativa i un frau fiscal és la quantitat que tu defraudes. Si tu defraudes més de 120.000 euros, ja és un delicte fiscal i ja vas per la via penal, és a dir, et poden imposar una pena de presó. I us preguntareu, home, doncs aquest per què ha anat per la via administrativa? Doncs perquè l'any 2016, quan es va obrir això, ja estava prescrit. Havien passat més de 5 anys, l'exercici 2011, i per tant estava prescrit. Per tant, només s'ha pogut obrir, o és a dir, aquesta causa només ha transcorregut per la via administrativa.
4: La dels 60 milions.
5: La dels 60 milions.
4: A tot això, deixa'm dir, perquè hem de refrescar la memòria, que Shakira ja va ser condemnada per frau fiscal pels exercicis fiscals del 2012, 13 i 14.
5: Són els que...
4: en aquest cas ella va arribar a un pacte amb Hisenda i va pagar la multa. Però en aquest cop, però en aquesta ocasió, en aquesta nova causa que ens ocupa, ella ja no va, o sigui, va pagar, però ja va interposar aquesta denúncia contra Hisenda.
5: Exacte. És a dir, aquí hi ha la causa penal, que al final ella no va voler arribar a judici, és a dir, va voler conformar-se doncs, amb una pena, allò que a vegades et diuen, bueno, doncs, si vols una pena molt més baixa, doncs acceptes els càrrecs, pagues, i d'aquesta manera tots contents. No?
4: Una mica, que també, si no recordo malament, és el que va fer Messi. Mm.
5: És el que va fer... Bé, Messi sí que va anar a judici, eh? Sí que va anar a judici.
4: I va perdre?
5: I va perdre, sí. I li van imposar una pena, si no recordo malament, de 2 anys i 1 mes de presó.
4: Oh! I el que sí, que va... cert, sí que és cert, no va arribar al pacte.
5: Sí, que allò va ser molt, molt comentat perquè el fiscal... l'advocat de l'Estat va dir que Messi era un capo criminal.
4: Oh!
5: Dient que era el líder d'un entramat societari fet per...
4: Que després va passar el mateix amb altres jugadors del Real Madrid i no van arribar a judici, sinó que tots van pactar abans d'arribar a judici.
5: Exacte. És a dir, aquí hi ha molts casos similars, doncs que hi ha molta gent, sobretot molts futbolistes, doncs que arriben a un acord amb Hisenda, o almenys amb la justícia, passen per caixa, accepten una pena mínima de presó i ja està. No? El que ha passat avui, per això, no és la via penal, sinó és la via administrativa, perquè, com dic, la via penal en aquest cas estava prescrita. Què és el que deia Hisenda? Doncs Hisenda deia que l'any 2011, que és quan va començar Shakira la seva relació amb Gerard Piqué, doncs Shakira passava molts dies aquí a Barcelona i que, per tant, se la podia considerar resident fiscal a Espanya. Clar, l'any 2011 és l'any de la gran gira que es diu Sale el Sol de Shakira. És a dir, que la va portar per 137 països i va fer concerts durant tot un any. Aleshores, clar, aquí...
7: Va fer pasta.
5: Va fer molta pasta, evidentment. Però, clar, aquí, a nivell fiscal, on pagues els impostos? On vius, no? Ella, des de l'any 2007, tenia residència a les Bahamas. Val? Les Bahamas, paradís fiscal, fins a l'any 2011, justament, que arriba un conveni de col·laboració amb les autoritats espanyoles i, per tant, deixa de ser paradís fiscal.
11: Quina casualitat.
5: Ella, diguéssim, tenia una casa allà, passava algunes estades. Aleshores, què deia Hisenda? Doncs Hisenda diu, bueno, però tu has començat ara una relació amb Gerard Piqué, passes molts dies a Barcelona, encara que no siguin dies sencers. Val? Encara que no siguin dies sencers. Clar, deia, per exemple, tu vas a Stuttgart, passes per Barcelona i l'endemà te'n vas a un altre lloc. Clar, passes unes hores a Barcelona. Aleshores, Hisenda considera que això són absències esporàdiques del teu lloc de residència. És a dir, tu te'n vas a Stuttgart, però el teu lloc de residència és Barcelona. Aleshores, aquí hi ha diverses maneres de la jurisprudència, diguéssim, la llei, de cara a determinar si allò és la teva residència o no és la teva residència. I en aquest cas, doncs, Hisenda el que va calcular, per una banda, és quants dies va passar a Barcelona, no? En teoria, per ser resident a un país, has de passar la meitat dels dies més un a l'estat espanyol, no? En aquest cas, 183 dies. Però van comptar...
11: Els dies d'un any.
5: D'un sí, any, clar. Exacte. És a dir, si vostè passa més de 183 dies a Espanya... Mm. Doncs ha de pagar els impostos aquí. Se'l considera...
11: Però d'un any, però no havíeu dit d'un any.
7: Sí,
11: no
7: hi, sí però si any? Diu la meitat més un, de què deu ser aquesta
5: d'un
7: meitat?
5: D'un any, d'un any.
11: Pot ser d'un mes?
12: D'un any, hòstia.
7: Home, per calcular la residència d'una persona no es fa en base un mes. Es fa en base un any.
12: Que, quina ignorància, home. Quines ignoràncies estem aquí donant a la gent.
11: No sé jo per home. L'inici no ho
5: sé. Aquesta és la pregunta que es fa molta gent. Si no sap res, què fa aquí? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent. Però bé.
11: Ben, no, jo sé coses, eh?
7: Moltes.
5: No, no hi es veu, sí.
12: Pregunto-m'ho a mi que tinc la residència a Andorra.
7: L'altra.
5: Bueno, en qualsevol cas, aquí s'havia d'acreditar això, no? Si va passar més de 183 dies o 183 dies
12: més
5: a Espanya.
12: Un.
5: Doncs no. Aquí van comptar i van dir 163. Shakira va dir que es puguin acreditar 143. Per tant, ja no arribaríem a la meitat. Ella no havia viscut mai a Espanya abans, perquè també es pot dir, home, tu has viscut a Espanya i després te'n vas a Andorra, no? Bueno, però la teva residència fiscal era a Espanya, no? Sí. En aquest cas, Shakira no havia viscut mai a Espanya, per tant, no es podia considerar com que anteriorment havia estat resident
7: però
5: fiscal.
7: Però segurament, si això ho fas tu o jo, no ens vindran tant al darrere, no? A veure si vius aquí, si vius allà.
5: Clar,
7: no?
5: En aquest cas, per això, sí que, bé, pel que sigui, no? Van voler, doncs, estrenyar el cercle sobre Shakira i veure realment on vivia i quanta estona i quants dies passava aquí. Els hi va sortir, en l'any 2011, 163 dies, per tant, 20 menys dels que serien
4: dels que pertoquen, 183 més un.
5: Aleshores, però igualment, clar, compten les absències esporàdiques, és a dir, cada vegada que anava a un concert per Europa, cada vegada que estava per la zona o passava unes hores només per veure Gerard Piqué i marxar, ja consideraven com a dia que s'havia de comptabilitzar.
4: Fixa't,
5: unes hores, quins, eh? Sí, clar.
4: Quins bandidos.
5: Perquè consideren això, unes absències esporàdiques. Tu vius aquí, te'n vas de concert i tornes. Doncs això sempre és absència esporàdica. Clar, aquí Shakira, el que deia, i els seus advocats és, aviam, jo no he viscut mai a Espanya, jo tinc la residència a les Bahames, i a part, jo sóc una apàtrida fiscal, és a dir, ella és una persona que no té pàtria, és a dir, que no, durant un any no viu enlloc, perquè viu dalt d'un avió a diferent, fent una gira per tot el món. I aleshores han pogut demostrar, no, que ella, primer, no ha passat aquests 183 dies a Espanya, i a més, que tampoc no tenia la seva activitat ni la seva família, el seu nucli familiar a Espanya, perquè aleshores, l'any 2011, ni vivia amb Gerard Piqué, ni tenien una casa que s'havien comprat, que se la comprarien després a Esplugues, ni tenien fills, ni tenien res. Perquè, clar, si tu tens una activitat econòmica que fas a Espanya, encara que no hi visquis, els impostos els has de pagar aquí. Si tu tens un nucli familiar, tu te'n pots anar, tu pots ser una apàtrida fiscal, però si la teva família la tens aquí, doncs el més normal és que paguis els impostos aquí. En aquest cas, no va passar. L'any 2011 és l'únic any que ha pogut demostrar Shakira que no era resident fiscal a Espanya i, per tant, ara li han donat la raó. I clar, quants diners
7: ara,
5: li han de tornar?
7: Des
5: ara.
7: Del 2011, eh?
5: Des del 2011, el procediment
4: estem
5: administratiu.
4: Estem al 26.
7: Imagina't que és algú que necessita els calés, eh?
5: Clar. Home. Aquí els calés...
11: Amb ella li sobren.
7: No, sí,
5: sí,
7: però...
5: Sí.
4: Sí, però hi ha molta gent... clar, és que ara ens fixem amb Shakira. Bé, bueno, després faré el meu comentari...
7: L'espeech, que és una tarda d'espeech.
4: De qualitat. Sí, sí.
13: Pareces Encarna Sánchez.
4: No, però... A veure...
13: criticando los políticos...
4: Jo com a ciutadà... Vull
7: sí,
4: dir,
7: sí.
4: Hi ha no, coses
11: com a contribuent...
4: Que, vull dir, primer, el tren orbital, que em sembla... Ja he dit la meva opinió. Sí. I després, clar, aquí, si em deixes fer l'apunt... És des del 2011, tal com diu la Montse Llussà.
7: Home, és que ho trobo.
4: Shakira té els millors advocats que pot tenir, que van contra una maquinària que té darrere un estat, que és Hisenda, i un ministeri, que és el Ministeri d'Hisenda. O sigui, t'has d'enfrontar contra Hisenda, anar a judici contra Hisenda, amb els costos que suposa. Qui s'ho pot permetre? Doncs persones com Shakira, la resta... Tu no pots, o sigui, és impossible. No pots estar des del 2011, suposem que necessites aquests diners, esperant que te'ls tornin, sinó que tu signes un acte de conformitat, que és el que fa el 90, el 80% de mortals...
11: No, ja anaves bé, 90.
4: O 90, bueno, no ho sé, deixo un 80, i ja està, i signes, i a pagar, i no tens res a fer, perquè no tens ni els mecanismes ni els diners per anar contra... No una entitat, no, contra l'Estat, que és anar contra el Ministeri d'Hisenda.
11: És una màquina que...
4: No, és que és una màquina que et mata. Que et mata.
11: Sí, sí.
4: I aleshores només ho pot fer gent com, per exemple, Shakira. La resta,
5: No tenen res a pelar. Bueno. Mira, t'he de dir que aquesta ha sigut la reflexió que ha fet l'advocat de Shakira, que hem parlat avui amb ell.
4: Mira, no l'he sentit.
5: I ens ha explicat això, precisament, dient que Shakira ha tingut la força i els recursos per arribar fins al final. Però aquest modus operandi asfixia a molts contribuents anònims que no disposen dels recursos per defensar-se.
4: Fixa't. Pues mira, amb qui és aquest senyor? Aquest advocat?
5: Doncs es diu José Luis Prada.
4: Doncs mira, José Luis Prada, no tinc el gust, però sense jo haver-lo escoltat, ha dit si fa no fa el que jo penso. Un altre... És més, només tens ganes de treure't el problema de sobre i el gestor sempre et diu que el millor que pots fer és que paguis. Paguis. Que això em recorda altres àmbits. Que el millor sempre és pagar. I et treus el problema de sobre. Perquè si no, comences amb recursos i més recursos. I mira la Shakira, des del 2011. Estem al 26 i encara... Ara entra en un nou recurs.
5: Clar,
4: sí, això no s'ha acabat.
5: Això, en principi, és la sentència del Tribunal Econòmic Administratiu Central, que és l'Audiència Nacional, val? Que li diu això, s'anulen totes aquestes actes d'inspecció i, per tant, se li haurien de tornar tots els diners. Tot i això, Hisenda ja ha dit que no ho posarà tan fàcil,
4: clar,
5: no? Que presentarà un recurs.
4: No s'ha acabat. I, per tant, no els hi ha tornat encara.
5: No.
4: Bé, si hi ha recurs, els ha de tornar o no?
5: Això és el que, aviam, en teoria, ara els hauria de tornar, Hisenda. Però Hisenda ha presentat un recurs. I ara el seu advocat, l'advocat de la Shakira, el que demanarà és que s'executi ja això, que li tornin els diners, mentre es resol el recurs davant del Tribunal Suprem. Quants diners li han de tornar? Hem parlat de 60 milions, però no són 60 milions exactament. Us ho explico. Estan desgranats en diversos conceptes. 27 milions d'euros són els diners que va avançar Shakira quan li van obrir aquesta inspecció per regularitzar els impostos de la renda i del patrimoni. Val? També del patrimoni, clar, si consideraven que tu vius a Espanya, has de regularitzar i has de pagar impostos per tot el patrimoni que acumules. I també els guanys doncs, que va guanyar en aquesta gira mundial per 127 països.
7: Malgrat no complir els requisits que se li demanaven,
5: exacte.
7: No? Ella ho va avançar,
5: però
7: allò
5: va avançar...
7: que diuen sempre paga i
5: exacte,
7: després...
5: Per
7: ja...
5: si de cas. Aquests 27 milions, que això sí que aquests sí que els té Hisenda. I després va avançar 33 milions d'euros, però amb un aval. Val? Per tant, aquí no va lliurar, diguéssim, els diners, sinó que va lliurar un aval, però clar, són 33 milions que ella té immobilitzats, que no pot tocar fins que sapiguéssim el què. En aquest cas, ara, com que la sentència és favorable amb ella, li haurien de tornar, li haurien d'aixecar aquest aval i tornar-li aquests diners. 33 milions d'euros. A què correspon aquests 33 milions d'euros? Al import de la sanció. La sanció era un 125% de la quota defraudada. És a dir, si consideraven que eren 27 milions d'euros que havies de pagar, doncs 125% més és la sanció que t'haurien d'imposar.
4: Ella per què ho pot pagar, però una persona normal no pot pagar? Bueno, quanta gent no pot pagar les multes d'Hisenda?
7: Exacte.
4: És que ens en faríem creus, que és un tema... Aquest és un dels temes tabú d'aquest país.
13: Kiko Matamoros.
4: Kiko Matamoros. Kiko Matamoros no seria... Bueno, em sembla molt... Vull dir,
13: lo passo muy mal.
4: No seria l'exemple...
7: El ciutadà corrent del que parlem.
13: I Txelo.
4: Tampoc serien els ciutadans modèlics en aquest sentit. Però bé, més en favor de Txelo que de Koto Matamoros.
13: Kiko.
4: Kiko, bueno, sí, Kiko, Coco, Coto, Coto,
7: no
4: sé, Moto...
7: Quin és el del tatuatge al cap?
4: Pini, Coto. Tanto, monta, monta,
7: Coto,
4: tanto,
7: Coto, Coto, Coto, Coto,
13: Coto és el que lleva la cabeza estampada.
4: Jo no sé qui és.
5: I Shakira, doncs, ha fet un comunicat avui, doncs, òbviament, s'ha congratulat.
4: Ja t'he dit que ha tingut un matí, escolta, que pocs el tenen.
5: Sí, sí, i diu, llegeixo un castellà, bueno, o llegeixo un català.
13: En català, en català.
5: Diu, després de més de 8 anys suportant un... assenyalament públic brutal, campanyes orquestrades per destruir la meva reputació i nits senceres sense dormir que van acabar afectant la meva salut i el benestar de la meva família, per fi l'Audiència Nacional ha posat les coses al seu lloc. Mai hi va haver frau i la pròpia administració mai no va poder demostrar el contrari, senzillament perquè no era cert. Tot i així, durant gairebé una dècada se m'ha tractat com una culpable. S'ha filtrat, distorsionat i amplificat cada passa del procés i s'ha utilitzat el meu nom i la meva figura pública per enviar un missatge amenaçador al la resta de contribuents. Avui aquesta narrativa cau i ho fa amb la força d'una sentència. El meu major desig és que aquesta resolució senti un precedent cap a Hisenda i serveixi als milers de ciutadans anònims que cada dia són abusats i aixafats per un sistema que presumeix la seva culpabilitat i els obliga a demostrar la seva innocència des de la ruïna econòmica i emocional. A tots ells va dedicada aquesta victòria.
7: Mira, molt bé.
4: I per acabar aquest capítol, no, anava a dir que
14: recordar dos coses, és a dir, perquè aquí n'hi ha per tothom, sí que va reconèixer frau fiscal, el que vés a saber si va voler pactar per no entrar també en aquesta espiral, els anys 2012, 13 i 14. I que això coincideix també, tota aquesta etapa, amb la seva relació amb Gerard Piqué.
5: Clar. Clar, aquí també la van anar a buscar, el que passa que aleshores aquells procediments no estaven...
14: Perquè, casualment...
15: Que era del quin futbol, de quin club de futbol?
14: No, dic que casualment també hi ha la investigació a Leo Messi i després hi ha altres capítols encara més foscos, com el de Sandro Rosell passant 2 anys a la presó. Tot relacionat amb aquesta època, sí, sí. Que... Vull dir que casualment la Hisenda... pública es fixava en Catalunya. Ara estaria bé que...
5: Procediments s'obren el 16, el 17 i el 18, eh?
14: Doncs mira...
16: L'any del referèndum.
14: Mira, no ho sabia, però ho he pensat i és allò que pensa malament allò i l'encertaràs. Doncs mira, ves per on, quina casualitat.
15: Aquells 3 anys només tenien feina a Catalunya.
14: Ara estaria bé que els que investiguen a Montoro, que és... que toma fosc, que va muntar fins i tot un despatx per tirar endavant les seves artimanyes fent negociats de mafiós, també estaria bé que tirés endavant la causa, que continua el jutjat de Tarragona.
5: Porta 11 anys.
14: I cada cop que el jutge la vol tirar endavant es troba totes les pegues possibles. Si ho hagués fet qualsevol de nosaltres,
15: ui,
14: ja estaríem a la presó fa mesos. Bé, canviem de qüestió, Toni, perquè els periodistes de successos, tal com s'estan desenvolupant les coses, crec que hem entrat en una nova espiral, fins i tot els Mossos ho han reconegut, pel que fa al crim organitzat. Abans, però, anem amb un crim d'aquest cap de setmana a Reus. Avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un altre en una masia de Reus. Hòstia. Tot apunta a una presumpta baralla. Això, en quin context ho hem de situar? Amb crim organitzat, ha estat una baralla entre 3 persones o no en tenim més detalls?
5: Bé, el que ens diuen és això, és una baralla entre 3 persones, les quals 2 s'acarnissen amb una altra a cops de puny i aquest acaba mort. De fet, els Mossos d'Esquadra acudeixen aquest passat dissabte a la tarda en aquesta masia que està apartada de Reus, però perquè hi ha uns veïns que escolten crits i els Mossos d'Esquadra van cap allà, sorprenen aquestes 2 persones amb el cadàver d'aquell home i intenten fugir. Quan intenten fugir, els agents els acaben detenint. De moment, tot apunta a un crim per, després d'una baralla i una discussió per algun tema econòmic, algun tipus de deute. No sabem quin és el rerefons. El cas, de moment, encara està sota secret de sumari i costa una mica tenir-ne els detalls. Però sabem que al darrere podia haver-hi un tema econòmic, una disputa.
14: És a dir, que no és que entressin a robar la masia com a vegades ha passat i que busquessin diners i al final no en van trobar i malauradament van matar la persona de la masia. No.
5: En principi no. I de fet no s'ha fet servir arma de foc, però sí cops de puny. I no sabem, això no vol dir que no hagi estat així, si hi ha arma blanca. Això de moment encara no ho sabem. Detinguts, 46 anys i 79 anys.
15: Jesús.
14: Bé, aquesta és una primera causa que hem conegut aquest matí. Però aquest cap de setmana hem estat pendents d'aquesta segona mort violenta... Bueno, n'hi ha hagut 2. La d'aquesta que comentàvem ara, la de la masia de Reus, però en tenim una altra que l'hem de situar enmig del carrer del districte de Sants Montjuïc, a plena llum del dia, al voltant de la Zona Franca. Dissabte per la tarda va morir un home després de rebre diversos trets al cap. Aquí sí que podem parlar d'allò que se'n diu...
5: Ajuste de cuenta, revenja.
14: De revenja, sí. Entre bandes.
5: Aquí fa la pinta que estem parlant d'un cas d'aquest tipus, sí, vinculat al tràfic de drogues. Un home que passejava pel carrer Mineria, que per la gent que no ho conegui, és el darrere de la Campana. Sabeu la Campana?
15: Sí,
5: a la
15: Gran Via,
5: no?
15: Sí.
5: Doncs al darrere hi ha com una mena de parc, un carrer bastant ample, que es diu carrer Mineria. Doncs allà, un dissabte a la tarda, sobre les 7 de la tarda, ple de gent, un home que caminava tranquil·lament per allà, va rebre diversos trets d'un pistoler que se li va acostar, va obrir foc, va deixar el cadàver estès enmig de la vorera i va fugir tranquil·lament. Van córrer diversos vídeos d'aquesta acció, hi havia tanta gent, va haver-hi gent que va gravar el que va passar, I bé, la víctima és un home d'uns 40 anys amb antecedents per tràfic de drogues i que tot apunta doncs, que al darrere, òbviament, hi hauria alguna mena de revenja.
7: No, escolti, que no s'ha de justificar mai una mort ni un assassinat, eh? No facin ja comentaris.
14: Silenci, home, per favor. A veure, anem amb un segon cas, un altre tiroteig que es va produir també al cap de setmana, la matinada d'ahir diumenge, a l'Hospitalet de Llobregat, on la Guàrdia Urbana ha detingut l'autor dels trets.
5: Sí, sembla ser doncs, que en un barri de l'Hospitalet doncs, van sentir diversos trets la matinada de dissabte a diumenge.
14: Ui.
5: No tenim coneixement doncs, que hagi provocat ferits, però sí que la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet va rebre doncs, un avís dient que s'havien sentit trets i més o menys per aquella zona van localitzar un cotxe des d'on s'haurien efectuat aquells trets. Recordem que l'Hospitalet, crec que la setmana passada ja parlàvem d'un altre tiroteig, també al davant d'un altre local. I bé, doncs cada vegada són més els tipus de...
14: És el que avui li comentaven la peça de Maica Navarro a La Vanguardia, no? Que ja ens podem anar fent la idea de que això serà més habitual del que ens pensem.
15: I que no és una percepció, ja ho han tret, no?, aquesta frase. Perquè home, antes deien que només era una percepció que tenia la gent.
5: Bé, jo crec, aviam, no és que sigui una percepció, de fet, cada dia que venim aquí expliquem tirotejos, no? Per tant, ja no és només una percepció, sinó que és una realitat. Sí que és veritat doncs, que ja fa molts anys que els Mossos d'Esquadra venen alertant doncs, de la presència d'organitzacions criminals. Nosaltres també vam tenir una època, ara ja ho hem tret, perquè ja quasi no és ni notícia que desmantellin plantacions de marihuana i detinguin doncs, els seus propietaris, els jardiners i tot això, però cada setmana se'n fan. I al final, quan Catalunya s'ha convertit en el hivernacle d'Europa en quant a les plantacions de marihuana, doncs clar, això ha tret a moltíssimes màfies, organitzacions criminals, que s'han assentat aquí, s'han establert aquí, i que ara, clar, doncs, tenen les seves disputes amb altres grups rivals, i aquestes disputes no es fan per les bones, no es fan en processos de mediació, sinó que es fan amb armes, normalment amb armes de foc, i que ja traslladen, diguéssim, les seves disputes en ple carrer.
14: Bé, anem amb un cas d'aquests que quan el vaig llegir no m'ho vaig... No, és allò, que no el vaig acabar d'entendre i me l'he tingut que llegir un parell de cops. I és que tres policies canadencs han estat detinguts per agredir sexualment una prostituta en un taxi a Barcelona. A veure, Muñoz, explica'm-ho perquè és que estic... O sigui, tres policies canadencs aquí...
5: Que estaven de vacances.
14: Abusant d'una prostituta en un taxi, és que tot realment...
7: És d'un sòrdid.
14: Sí, bueno, i a més, tres policies.
7: No, és que no.
5: Sí, són tres policies del Canadà que estaven de vacances a Barcelona, estaven en un viatge organitzat amb més persones, quan un d'ells va contractar els serveis sexuals d'una dona, la va fer pujar al taxi, on anava amb els seus companys, anaven dos al darrere, un com a copilot... Quan aquesta dona doncs, va pujar entremig d'aquests dos homes i un d'ells doncs, va començar a fer-li tocaments.
15: Jesus.
5: La noia es va resistir, li va dir doncs, que no volia i això va fer enrabiar un d'aquests policies fins al punt que li va clavar un cop de puny amb aquesta dona i li va obrir una cella.
15: Mare
7: meva.
5: Aquesta dona va demanar al taxista doncs, que aturés, que volia marxar d'allà. Doncs el taxista doncs, ho va aconseguir i va posar una denúncia davant doncs, de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que es van personar aquella mateixa nit a l'hotel on estaven aquests policies canadencs.
7: I com ho sabien?
5: Entenc que el taxista, el que els devia portar cap a l'hotel, després devia declarar o devia aconseguir d'alguna manera. I aleshores els van poder detenir. En aquell moment van detenir a dos dels tres policies, un el que havia fet els tocaments, i l'altre era el que anava de copilot, que va dir que ell no havia fet res. No? Però, tot i així, va intentar... evitar que el detinguessin i li han imputat un delicte de resistència a l'autoritat.
14: Al policia.
5: Aleshores, a partir d'aquí van emetre una ordre de crida i cerca contra l'altre policia doncs, que havia marxat i el van localitzar a Palma, a Mallorca,
15: caram,
5: perquè entenc que formava part també encara del viatge organitzat que devia marxar cap allà i la Guàrdia Civil, que és qui té les competències, doncs el va detenir. Un d'ells, el que va cometre aquests presumptes tocaments cap a aquesta dona, ha ingressat a la presó. Ha ingressat a la presó, amb fiança, però de moment ha ingressat a la presó, i els altres van quedar en llibertats amb càrrecs.
15: Fixa't com ha canviat la policia muntada del Canadà, que sortien antes... Hasta havien fet una sèrie a la televisió es veia una sèrie que sortia en la policia muntada al Canadà, que es daven tots amb els cavalls,
14: sí, sí,
15: i eren uns cavallers, unes sí, persones sí, amb una prestància,
14: sí, que sí,
15: un ben vestit,
14: que sí, que ha canviat,
15: un tracte ole, i fixa't com que quina porqueria sí, que hi ha entrat,
14: sí,
15: que
14: sí, sí. Bueno,
15: no té explicació, la policia muntada al Canadà, que era preciós,
14: sí, sí,
15: quan anaven allí amb els cavalls, era preciós.
14: Bueno, és que més es repeteix com Florentino Pérez. Li té la mateixa tendència. Sembla que estigui escoltant Florentino Pérez amb la seva...
7: Però que va repetint fins que algú no contesta.
14: Exacte.
7: Bueno,
14: és que, vale, molt bé, ja queda dit, ja està.
7: No li contestem, ja està.
15: No quedeu parats d'això?
14: Sí, molt, molt. Sí, sí, amb la policia muntada, sí, com els Madelman. Bueno, anem per acabar, va. Ha tornat a la presó, se'n recordeu d'aquell aquell delinqüent que el van posar en llibertat perquè havia acabat la condemna però que no s'havia reinsertat, sí. Dino Marcelo Miller, doncs ja l'han trobat, l'han enxampat delinquint, en aquest cas atracant una botiga amb una pistola que sembla que era de fogueig o era una pistola falsa,
5: sí, sí.
14: I això ha servit per tornar-lo a ingressar.
5: Sí, de fet, fa un mes vam advertir doncs, que hi havia un pres que no estava rehabilitat, que estava a punt de sortir
14: és
5: a la presó.
14: Aquest, no?
5: És aquest mateix.
14: Fixa't.
5: És a dir,

0: decidir per atracar un supermercat de Lleida. De fet, ho va fer amb un gorro, amb un passamuntanyes de color negre i una dessuadora del Barça.
1: Si arriben a demanar un retrat robot, era Vicenç Martí.
2: Com?
1: Home, clar, passamuntanyes.
2: Sí.
1: I suadera del Barça.
2: Sempre.
1: És Vicenç Martí, però a totes.
2: Bueno,
1: o sigui, amb pistola. O sigui, el retrat robot és Vicenç Martí.
2: Que no, que jo no soc.
1: Home, i tant, vostè dona perdoni. Només li faltava una barba postissa de
3: sí,
1: Papa Noel.
3: Se la posa.
2: Me la poso als collons. Doncs
3: aneu,
2: Sí, a vegades me la poso.
1: Va, que hem d'acabar, que tinc el Rocco que s'espera.
4: Una pregunta, perquè aquest que dieu és aquell noi... Aquest que havia estat a la presó, que dèieu, sí. No és aquell que havia sortit, que cantava i que havia sortit amb aquella... S'havia casat amb aquella Marifé de Triano, no sé qui, una d'aquestes, que no me'n recordo, i que sortia amb aquella noia a la tele amb aquesta molt carregada de pit. Sabeu qui vull dir? La Iola.
3: La Iola Berrocal.
4: Sí, no, el Dino.
1: Diu... Ah, Dino. Es diu Dino.
0: Sí, aquest Dino. Es diu Dino Marcelo Miller, no Dino.
1: No té res a veure amb el Dino.
4: Hasta va fer pel·lícules verdes.
1: No, Dino.
3: Home, com no feia altra cosa amb el seu germà.
4: Ah, és el Marujita. No,
2: Marujita.
4: Ni pensava en Marifé de Triana.
1: No, li vaig dir una cosa. Passi alguna tarda ja jugant al bridge o a la residència.
3: A la Botifarra.
1: Perquè això és una ràdio, no és una resident.
3: No, però
1: encantat,
3: Dinio...
1: però...
4: Soc més de Manilla que de Botifarra. Sí. Perquè és
1: Toni
4: l'autèntica.
1: Muñoz.
3: El Dinio tenia un germà bessó i feien pel·lícules junts.
1: Moltíssimes gràcies, perquè veus que la junts. Conversa va ser amb
3: verdes.
5: Versió RAC 1.
6: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
7: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat. Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatja des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
9: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: David, ¿dónde andas?
11: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
10: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
11: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
10: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
11: ¡Antonio!
12: Marchando, otro colacao.
11: Eres el mejor.
12: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
13: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
14: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
15: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
14: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
15: Més informació a palamosterrademar.cat.
16: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
17: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: RAC 1.
20: El dissabte 23 de maig...

0: RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
1: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
0: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
2: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
0: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
3: Doncs ja tenim per aquí el Rocco Eisenhauser. Sí, Rocco, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què tal?
4: Molt bé. Molt bé.
3: Un aplaudiment pel Rocco. Porta moltes coses, hem de comentar. Festival d'Eurovisió, senyor Virgili, que es veia a través del, YouTube. Del YouTube.
5: Jo vaig veure a través de la RAI. Vaig posar dels nervis perquè els comentaristes no paraven de xerrar. Però vinga, i vinga,
3: Italians.
5: I no sentia el que deien al festival, que parlaven anglès, que no hi havia problema, però és que parava i vinga, patxa.
3: Vaig seguir una part, quan vaig arribar a casa, de l'última hora, allò, el festival. Digui, què vol, que no calla ni sota l'aigua.
5: L'italià em va encantar.
6: El noi italià va fer una cançó com si fos el Toto.
5: Bueno, és el que va guanyar el festival de...
3: Anem amb línia directa, de veritat. No sap ni el que es diu.
5: Ara li posaré la cançó.
3: Vol posar cullerada de tot? No sap què diu.
7: La resposta és sí. El cotxe us ha deixat tirats alguna vegada al moment més inoportú?
3: A tots, sí.
7: Evidentment.
4: A mi la moto.
6: A mi mai.
7: La moto, el cotxe...
8: Però la nova també...
7: Aquesta pregunta és cap al Rocco, preguntant-li si la seva moto nova l'ha deixat tirat. Estem parlant de cotxes.
8: No, però no me corta.
6: No l'escolta.
3: No, perquè estava mirant el titular ara mateix de Telecinco, que ens estava interessant.
8: Sí, Carme Sánchez.
5: El Toni i a mi ens estava
3: interessant.
5: Escoltem, Montserrat, escoltem.
7: Que l'assegurança de cotxe de línia directa, des de l'app, pots veure on és la grua en temps real, cosa que et tranquil·litza, perquè sempre et dona la sensació que estàs eternament esperant, no? I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Preneu nota. 917-700-700 o liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com. És el valor de ser directe.
3: Què deien aquí? Quin era el tema?
5: El titular és Pantoja no habría pactado esta entrevista con Interview sin esas cintas. Unas cintas...
8: Es que están hablando con la secretaria de Interview desde hace 50 años.
5: Aquesta sí que té
3: informació. Està explicant?
8: Aquesta està contando que una de las exclusivas más valuosas es esta señora de aquí, la de la derecha.
3: Sí, clar, perquè si fa més de 50 anys que treballa...
5: Recorda aquella dona dels programes de ràdio de... Com es deia?
3: No, la que feia...
5: Successos. Havia una senyora que feia...
6: Margarita?
5: Sí, Margarita què? Margarita què?
3: Oh! Com es deia?
7: Tu vols dir que és la mare d'una periodista, també?
3: No! No.
7: Ah, perdó, Margarita...
3: Landi?
5: Landi.
3: Margarita Landi.
7: Ah!
3: Margarita Landi.
7: On heu anat, ara?
3: Bueno, el Rocco...
5: Té un aire, Margarita Landi.
3: El Rocco m'ha portat a Margarita. Bueno, llavors, pues quin és el tema,
8: estava contando parada? Que una de les exclusivas más valiosas que ha tenido la revista Interview en toda su historia ha sido unas cintas, unas grabaciones entre La Pantoja y Encarna. Y han dicho que Encarna, cuando se enteró que tenía esta grabación, se puso a gritar como una loca y llamó al director y dijo, Paco, para esto. Y... que Pantoja...
3: La Xènia ens envia la foto de Margarita Landi.
7: No, calla, però ella us envia la foto. Acaba, perdona. Que...
8: Pantoja pactó una exclusiva. No, me estoy haciendo el resumen.
5: Ara buidaré el programa i demà porto el
3: document. Ja han canviat el tema, eh?
8: Pantoja pactó una exclusiva para parar la grabación, la que se emitiera la grabación.
3: Bueno, no hemos entendido nada.
8: Bueno, perquè no escuchas.
7: La Margarita Landi es deia, va néixer l'any 18.
3: Això, estem parlant de Margarita Landi ara.
7: Encarnación Margarita Isabel Verdugo 10.
4: Carai.
7: Què et sembla?
4: Carai, que era discorta, que s'ha d'anar.
7: Sort que, bueno,
6: ja feia Crònica Negra fa 30 anys.
3: Sí, era el Toni Muñoz de l'època, amb perruca i pipa, perquè era un home.
7: Fumava amb pipa.
5: Quina ràdio feia,
7: escolta,
5: això?
7: Per fumar pipa no cal ser un home.
5: No,
7: però més...
3: Pipa i pistola, eh? Portava Margarita Landi.
7: Pistola.
5: Sí, i era ràdio. Ella feia les cròniques a la ràdio. Però recordem la ràdio, fet... Ràdio Nacional, llavors, sí, en aquella època.
6: Però okay, havia estat amb el Quintero, me sembla.
3: Sí, també. Bueno, a veure, para un moment. Prou.
7: Perro verde.
3: Centrem-nos en el que ens toca, perquè, clar...
8: Encarna Sánchez.
5: Bueno, queden 11 dies per el del viu Trescat. I m'agradaria ara que la Lluçà...
7: Ah, vols mirar allò de les
5: sí,
7: entrades,
5: sí, vull exactament
7: no?
5: com estan les entrades, perquè estic fins... A veure, no, no
3: molt,
5: fins a dalt.
3: Està molt millor,
5: però
3: eh?
5: És que és una turra constant. A veure, em sap molt de greu pel Foraster, però és que el veig constantment en cada bloc de publi de TV3, està sortint, compreu les entrades per
7: claro,
5: el Foraster, i és un darrere de l'altre. La qual cosa entenc jo... de que la cosa
8: encara
5: va a poc
8: alguna.
5: A poc i queden 11 dies. Bah. I clar, des d'aquí volem recolzar a aquesta festa perquè, per favor, hi vagi la gent. A més, passaran un dia, com plogui, tenim un problema.
8: No, perquè per Sant Jordi és cobert.
5: Que el Tomàs Molina faci una previsió d'aquí...
3: A... Mira, el vaig veure el dissabte, el Tomàs Molina.
5: Sí, on?
3: Està estupendo. Al Liceu, me'l vaig trobar
5: avui...
3: al Liceu.
5: Ah, sí?
3: Sí, està estupendíssim.
5: Bueno, és que
6: avui
5: ara em
6: sortit
5: que
6: amb l'Helena, amb l'Helena García Melero, sortit avui sí, amb el Collal.
3: Surt els matins,
6: sí,
3: amb Collal, fa la meteorologia. Bueno, és que avui feia fresqueta, sí.
5: El Tomàs Molina, suposo que s'incorpora aviat ja al Parlament Europeu, no?
3: Sí, bueno, ja arribarem als 2 anys.
5: Sí, per això s'incorpora. Ja em van explicar l'altre dia que un cop que torni, que s'acabi el Parlament Europeu,
3: sí,
5: a mi me diuen que ja es jubila.
3: Oh, escolta.
5: Però escolta'm, em van explicar el sou que tenen els eurodiputats quan es jubilen, eh? Més aquest, més el de la Corpó.
3: Va, però no els assumarà, no?
5: Bueno, faran una mitjana, no?
8: S'ha de triar, això, clar, la precotització.
5: Però, escolta'm, que els eurodiputats, quan recullen les coses, tenen una bona jubilació, eh? És a dir, que jo crec que ha fet molt bé de fer cas al fill, que et diuen les males llengües, que va ser el fill que va animar el pare.
3: Bueno, el fill va protagonitzar, Àlex, a veure si ens ho trobes, va ser un dels grans protagonistes d'aquell programa.
5: Va ser el protagonista.
3: El protagonista d'aquell programa.
5: Home, haurien de recuperar-ho.
3: De l'autoscol. Aquell programa era magnífic.
5: Era magnífic. Em donava molt de joc perquè veies que hi havia una que no parava, suspenia totes.
3: I com es deia?
8: El Pau Molina.
3: El Pau Molina.
8: El programa es deia Matriculats.
3: Que anava conduint.
5: Matriculats.
8: I començarem
9: per aquí, fer voltes.
10: Ai!
9: Vinga, va, no res, això.
10: Ai!
11: Comença el concert de crits.
3: Ai! El que crida és el teu fill.
10: Ai!
3: Sí, el
10: Pol.
9: Tu no miris.
10: Te baixant! Ai!
9: Vale. Escolta, em brec segon. Segona. Ai! Vale, directe.
10: Ai! Què?
11: Pol, què són aquests crits?
9: Em passa quan em poso nerviós. Crido, però bueno.
10: Un cotxe!
9: Bé, un.
10: Té preferència a ell?
9: I seguim.
10: Gira.
9: Ai,
10: el
9: gas.
10: No, toques el gas. Ai, vale, perdó. Vinga. Una rotonda.
9: Vinga, posem segona, treu gas.
10: Ai, segona, trec gas, embregue fons, segona.
9: Puja embregue.
10: Ai, no m'avancis.
9: No, segueix.
5: Veus?
8: Els nervis.
5: Jo crec que, entenc jo, que finalment es va treure el carnet.
8: Sí, això va treure.
5: Gran programa.
8: Matriculats.
7: Estic mirant les entrades que m'has dit. He posat per comprar entrades i podem anar certament tranquils.
5: Tenim un problema. No, digues la veritat, Montserrat. Tenim un problema.
7: No, queden entrades.
5: Moltes entrades.
3: Escolta, estic veient aquí un document que m'han fet arribar dels treballadors de TV3 que han fet una denúncia de la festa del Super 3.
5: Com?
3: Que s'ha venut la màgia del Super 3. Bueno, en tot cas, ja t'ho miraràs.
5: Ah, sí, ja m'ho miraré.
3: Ja ens ho faràs.
5: El tema del Super 3 porta molta cua, eh? El tema del Super 3... porta molta cua. Aquest canvi de direcció, ja ho vam explicar
3: doncs,
5: en el seu moment.
3: Mira, ara m'acaben de fer arribar la redacció, concretament Míriam Díaz, un comunicat dels treballadors de TV3. S'han venut la màgia del Super 3.
5: Oh.
3: Però clar, me l'he de llegir amb una lletra que és de mosca, per tant... No
5: bueno, Montserrat, la cosa pinta que...
7: Bueno, hi ha entrades, n'hi ha, en queden.
5: Bueno, que un 80%.
7: Home, jo no t'ho sé dir perquè hi ha diferents sectors, bueno, però ja s'obrirà, hi ha diferents preus...
3: Ja s'obrirà, la possibilitat que hi vagi un altre gent.
5: Escolta, després m'ha cridat l'atenció, ara que no sé si tractaré el tema en moment d'esports, però el Javier Tebas s'ha venut la Lliga.
3: Com que s'ha venut?
6: A què?
5: S'ha venut la Lliga, ha venut la Lliga, els drets d'emissió dels partits en el mercat brasileny.
3: La Lliga perquè la vegin al Brasil.
5: Al Brasil. I molts dels partits es podran veure per YouTube. però només en la zona del Brasil.
3: Clar, bueno, clar.
8: Sí, però clar...
3: Bueno, perquè, perquè aquí el, bueno, el tema se't persegueix...
5: Clar, molt bé, tu saps el que faran ara, no?
8: Hombre, una VPN. El VPN,
5: la gent ja
8: s'està
5: informant de com veure els partits al Brasil
6: com,
5: a través de YouTube
6: com se
5: amb un...
8: VPN.
5: Exacte,
8: que te canvia la ubicació i tu col·loques la VPN i tu marca...
3: Avui el que em sorprèn és que vostè, que estigui en el, en el xat del PSC, m'estigui fent recomanacions de com veure els partits de futbol.
8: No, però que això el meu fill és antenista.
3: No, és realment tristíssim, ja li diré.
6: Que m'ho explicarà després.
8: Sí, sí, ja el meu fill se lo farà.
5: Saps que la Paz Padilla estarà aquest estiu a Telecinco?
8: Què me diu,
3: Paz Padilla? Sí, Telecinco, tal com ens va apuntar, ens vas apuntar tu i també ens va dir la Laura Fa, estan repescant a grans estrelles de Telecinco per tornar a la...
5: Per tornar a l'essència.
3: Exacte, l'essència de Telecinco.
5: Bé, el Santi Acosta el posaran a l'estiu de dilluns a divendres.
3: Aquest home que té cara de moai.
5: A veure si, Àlex, pots recuperar de buscar...
3: El van parir amb cara de moai i, escolta, li pot caure un llamp. Pot tenir davant Leo Bassi llançant-li merda amb un ventilador.
5: No, no s'hi muta.
3: Sempre fa la mateixa. I és presentador de tele.
5: Sí, sí.
3: Això és el que a mi em fascina.
7: Bueno,
3: clar, quan el veus amb ell, dius, per què no puc fer jo tele?
6: I tant.
5: I va marxar.
3: Arriba un punt que arribes a aquest tipus de
5: conclusió. Mira, t'explicaré una...
6: Has de fer de molt l'aig.
7: Perquè ell no s'hi muta.
3: No s'hi muta.
5: No s'hi muta, efectivament.
3: Aquest és el...
5: En l'època que era el responsable de la cadena, feia, contractava enquestes a una empresa, una consultoria, perquè digués exactament quins eren els presentadors amb més carisma i els que més agradaven a la cadena. I hi havia un rànquing. I una d'aquestes enquestes, una vegada va sortir Santi Acosta a l'últim.
3: Home, és que no m'estranya.
5: El va acomiadar. Bueno, el va acomiadar.
3: No vull que l'acomiadin, però és un home que no transmet. O sigui, és un home...
5: La seva dona...
7: Flamàtic.
5: La seva dona treballava...
3: És un maniquí fent un programa, o que se li obre la boca comentant coses.
5: La seva dona treballava en el mateix programa. Recordem que...
3: Això a vegades...
5: No, però hi ha famílies que tenen la seva dona col·locada allà i estan encantats de la vida. I Iker Jiménez té la dona acostat.
7: Bueno, la dona col·locada o l'home col·locat.
5: Sí, entén-me. Sí, però a veure, entén-me que en aquest cas fitxen a Iker Jiménez com a cara.
3: Però aquí cadascú té la seva teoria al respecte. Però jo no sóc molt partidari de tenir amb la parella que hi vius a treballar junts amb el mateix.
5: Home, un dia vas fer una piulada que em va cridar l'atenció.
3: A veure, quina piulada...
5: Ja fa molt de temps, fa molts anys.
3: Bueno, pues no cal que la comentis. Aquestes piulades...
5: La recordes? Vols que te la digui?
3: No la recordo.
6: Però com és que...
5: A la Roma Bosa li vas dir, vols treballar amb mi?
3: I què va dir ella?
5: No recordo. No vaig veure la
3: sempre...
5: piulada. És que va haver una mena de terratrèmol en aquella casa, allà al costat de la Diagonal, i tu vas fer una piulada, vas dir, vols treballar amb mi? I ja no sé com va quedar.
7: Home, doncs, Rocco, la gràcia era saber la resposta.
5: Ja ens ho dirà ell.
3: Doncs,
5: tu la recordes, aquella piulada?
3: Em sona.
5: Et sona.
3: Però jo no sé si va publicar la resposta o no,
5: és
3: però
5: no
3: ja, et dic...
7: És que no, la resposta és no.
3: La va publicar o no?
7: No, jo aposto que és no.
3: La resposta va ser un no.
7: Veus?
3: com una catedral.
5: A casa, tu vas dir a casa. O va fer una piulada, també.
3: No recordo si va fer
7: perquè
3: una piulada.
7: Té criteri.
5: Però a casa.
3: Ho té claríssim, clar.
7: És una dona amb criteri.
3: No, perquè sap que ens n'anem a la separació ipso flauto.
7: Ipso flauto.
5: Vaja. Però mira, vas tenir un detall molt maco.
3: Sí.
7: Perquè sabia que li diria que no.
3: Jo li vaig dir que si volia venir a treballar aquí a RAC1.
5: Crec que recordar que vas dir amb mi.
7: Home, però
5: i si tens
7: aquí
5: la piulada, bueno, si no la vas esborrar,
3: perquè sempre hem especulat, la Marta i jo, que faríem un bon tàndem radiofònic.
5: I tant.
3: Però seria el nostre final...
8: Seria Pepa i Avelino?
3: El nostre final de matèria.
5: O no.
3: Perquè ja parlem excessivament de feina quan tenim temps cadascú dels seus programes i de les seves coses, només faltaria treballar... Ja he passat per això. Jo ja sé el que és arribar a casa i aleshores... tornar a parlar dels temes i dels programes...
5: Sí, no desconnectes.
3: I els mals rotllos i les discussions i on te les emportes a casa. I això... O la parella ho porta molt bé i ho sap, diguéssim, defensar molt bé, o si no, pues, te'n vas pel pedregar.
7: Perquè, matrimoniades.
3: Clar, exacte, matrimoniades. Exacte.
5: Doncs hi ha matrimonis mediàtics que funcionen, eh?
3: No, escolta,
5: mira l'Alfons amb l'Angi, que porten tota la vida. Escolta'm, més enamorats que mai, tu. Els dos junts.
7: I tant.
5: Bé, vaig veure el Corbacho ahir a la nit amb la Sílvia Abril a la Doscar.
8: Escolta'm, tio, estic a tot arreu.
3: Però quin dia fan aquest programa?
8: El diumenge, tio.
5: Diumenge a les 10 de la nit.
3: No l'enganxo.
7: Que van canviar, no?
5: Sí, abans anava el dimarts.
8: És un dia.
3: Això que canvien el dia de programa és, de veritat...
5: Sí, però és que els ajuntava moltes competicions esportives i era un desastre. Llavors, de diumenge, segur que no hi ha la UEFA, no la Champions.
3: No, clar, i és que et perds.
5: Bé, doncs, va explicar, poca broma, té 3 reunions.
3: Com?
8: Què? Tal com ho sent.
5: Té 3 reunions.
8: 3?
5: 3? Jo no sabia que es podia tenir 3.
7: Però... Li van donar una familiar, la seva
5: germana. Però, i llavors...
6: I l'altre no el van treure, eh?
12: Quants reunions tens?
13: Mira, en realitat tinc 3.
12: Com?
13: Jo fa 5 anys i mig em vaig fer un trasplantament renal.
12: Sí.
13: Que el ronyó me'l va donar la meva germana. I aleshores, clar, la gent et diu... Et treuen un ronyó i et posen un altre amb el lloc que te l'han tret? Diu, no, et deixen els teus... que mica en mica doncs, van acabant de funcionar.
12: Ah, sí?
13: I et posen el nou, que a més ara te'l posen per aquí, per davant, sota de l'abdomen. I aleshores tinc 3, el de la meva germana, que funciona com un tiro. Els 2 meus doncs, ja s'estan apagant.
12: O sigui que tens 3, realment.
13: Tinc 3. Soc trirrenal. No he triatlon ni merdes d'aquestes, no? I bromes a banda, puc estar aquí gràcies a la meva germana. La meva germana. Doncs jo només tinc un ronyó perquè aquest tio em va robar l'altre. No.
8: Com t'has quedat, tio?
5: Però llavors el ronyó que no funciona no fa...
8: És que
5: d'allà
8: sec com una pansa, tio.
7: Clar, no el deuen treure i van apagant-se.
8: És que queda sec.
7: Pel que acaba de dir, vull dir, no ho sé.
5: Escolta'm, aquesta setmana s'estrena el documental de Sopa de Cabra, que explica una mica la seva història. Va estar
3: demà, els 60 minuts.
5: Demà, efectivament. Va estar el Gerard Quintana al Col·lapse amb el Jordi, ahir diumenge, que es va fer diumenge. Escolta'm, van patir una agressió un parell de vegades en els concerts.
3: Sí, allà, a Cardedeu un dia.
5: A Cardedeu. Sí,
3: perquè m'he cantat en castellà.
5: Vas veure l'entrevista ahir.
3: És que vaig veure l'entrevista amb el Jordi.
7: Tens una memòria bé.
3: Sí, correcte.
7: És la memòria d'ahir. Immediata, pràcticament.
5: T'agrada el Jordi amb el Col·lapse?
3: És a dir, sí.
5: Bé, si fas la comparació amb l'altre presentador, qui t'agrada més?
3: Eren diferents.
5: Eren diferents.
3: Quines preguntes?
5: Són diferents.
6: I no és molt que diguis alguna cosa...
3: Que són d'estils diferents. Són d'estils preguntes, no sé, què et diré jo, Gabi Londo o Luis de l'Olmo? Gabi Londo.
5: I aquí?
7: Bueno, però aquí sí que has escollit. Esclar.
5: Què va passar a Cardedeu?
3: Gabi Londo infinitament.
5: Ah, sí? Doncs diu que tenia un...
3: No, he dit entre Gabilondo i...
8: Luis
3: de l'Olmo no tenia? No?
5: No ho sé, però de Gabilondo m'han explicat coses, eh?
3: Sí,
5: gent que va treballar...
3: De Luis de l'Olmo hi ha un parell o 3 de detallets que jo els he viscut indirectament, que ja m'ho van dir tot. Va definir el personatge.
5: Però jo crec que per ser un dels grans de la ràdio has de tenir temperament i has de tenir caràcter, sí o no?
3: Sí, però
7: no confonguem,
3: Però et vaig dir una cosa. Jo he vist... Ara, perdona, entri en un terreny que no, però jo quan estava... a Catalunya Ràdio fent el programa...
5: Versió original.
3: Tu
5: vas
3: Luis de l'Olmo passava per davant...
6: Cada dia.
3: Dia sí i dia no.
5: Home, clar, viu una mica més amunt.
3: Mai. Va saludar-nos a la peixera. És més, girava el cap.
6: Carai. Com si no hi fossis.
5: Carai.
3: I després hi va haver un altre episodi, que ja és igual, amb un aeroport, que també, és igual.
5: Sí, ja sé quin és.
3: Però, vull dir, coses d'aquestes. Dius, home, almenys, si som col·legues de professió i tal, doncs, si passes, doncs saluda, si cada dia passava. Doncs no, girava el cap i no feia cap mena de salutació visual. Després cadascú té el seu... O sigui, cadascú. La manera de fer en aquelles èpoques, que ara, evidentment, seria motiu de pujar aquí al personal i obrir 3 expedients, un per cada un, doncs en aquella època eren les maneres de fer, que no les excuso, al contrari, crec que eren totalment denunciables, però...
5: Eren aquelles èpoques.
3: Podíem parlar de pràcticament la gran majoria de comunicadors i comunicadores.
5: Perquè
3: o locutores
5: també,
3: o periodistes. Perquè, Carles Sánchez...
8: Encarnar era encantadora.
3: I puc fer un llarg historial que no me l'acabaria.
5: Bé, mira, ara que estàs parlant...
3: Jo he vist fins i tot forats amb una porta per volant màquines d'escriure. Que molta gent no sap ni el que és una màquina. Jo els he vist,
5: Forats de
3: porta d'una fullola i de cop i volta... Pam! pam! I veure volar una màquina d'escriure per una càmera ja.
6: I eren no màquines d'escriure d'aquelles de casa, sinó d'aquelles de ferro colat.
3: De ferro colat, eh?
7: Les que trobes als encaixes.
5: Bé, passem un momentet per...
7: És que si un dia... Per què no s'ha fet mai cap llibre de comunicació, Rocco, dels mitjans catalans, per exemple?
3: Perquè és perquè s'ha de fer. Si després el fas i et quedes més sol que la una, perquè s'ha de fer?
5: Perquè ningú te recolza.
3: No, exacte.
5: És que, a més, ningú vindria ni a la presentació del llibre.
3: No cal anar molt lluny, no cal anar molt lluny. Al final tothom parla, no sé què, i quan un dona el pas es queda nosaltres més sol que la una. Perquè al final... final aquí la gran majoria... estem per... Vinga, el sou... Sí. I si ha passat... Pues, sí. Micro tancat, tothom critica molt, però després aquí...
5: Les vegades que aquí el Toni i jo hem criticat segons quin tipus de coses, ells ens han deixat sols. Ningú deia, si teniu raó, doncs perquè no ho verbalitzes
3: públicament. Per això et dic, Montse, que la gent aquí ningú fa...
7: Bueno, i no es fa perquè et veten i perquè no faràs mai més res a la vida, segurament.
3: La de gent que podria fer, que està ben aposentada, que està ben assentada, i no ho fa perquè, bueno, perquè...
5: Sí. Bé, passem un momentet pel Quintana abans de donar passa Eurovisió, que tenim aquí el Dani Anglès.
14: I es van produir imatges com aquestes que ara veurem. Va ser la gira més exitosa de Sopa de Cabra i al mateix temps la gira més desagradable.
15: I en un moment durat vaig veure que deixava de sonar el baix.
16: Me cago en tu puta madre!
17: Em van fotre una pedrada i me'n vaig anar al concert.
18: M'agradaria una cosa. Si aquesta gent que ha tirat pedres, que li ha tirat una pedra a la cara ara en Cuco, per exemple, estima de veritat Catalunya, o això és el que es pensa que pugi aquí dalt. I perquè nosaltres estem fent rock and roll, no estem fent cap mena de política, saps què vull dir? Jo vull un planeta lliure, que fos un país lliure, jo vull un... Aixufi,
19: A Cardedeu hi havia una televisió local que va fer arxiu i va guardar tot aquest material. Però això ens va passar a molts llocs durant aquell any, 91, no? Hi havia sempre algun grup. Crec que un dels concerts anteriors va ser a Malgrat de Mar i una llauna aixafada, llançada amb mala idea, li va caure en el Cuco, precisament a la guitarra acústica, i li va esquerdar tota la guitarra. No? Aleshores va dir, el proper cop que em tirin alguna cosa em vaig de l'escenari. I aquest va ser el proper cop.
5: Bueno, sempre el mateix. Sempre li cau el mateix.
3: Bueno, no sé si...
5: És a dir, clar, el Gerard el tens allà en peu cantant.
7: Què volies, el Gerard?
5: No, però pobre, les dues vegades que explica dona el mateix. Bé, el podré veure 60 minuts.
3: Exacte, demà el documental dels 60 minuts de Sopa de Cabra. No sé si això li ha passat mai al nostre proper col·laborador / convidat, que és el Dani Anglès. Dani, bona tarda.
20: Bona tarda.
5: Has rebut alguna...
3: T'han llançat una llauna, t'han dit fill de puta, alguna cosa d'aquestes?
20: Així a la cara, o mentre actuava, no. Per darrere ens deuen haver dit de tot,
3: però...
20: I llançar-me coses, no.
3: No, tampoc, eh? Bueno, mira, tot això...
5: Bé, gran moment, quasi bé, tocant la una de la matinada el dissabte, de dissabte a diumenge.
3: Vas veure el Festival d'Eurovisió?
20: I tant.
3: Vas veure'l?
20: El vaig veure tard, clar, perquè jo tenia funcions quan vaig arribar a casa.
3: Ara en parlarem, ara en parlarem.
5: És a dir, tu no et vas afegir a el que es va demanar per part de Televisió Espanyola, era de no veure... que la gent
20: jo el vaig veure.
5: Estaves d'acord que es tenia que veure? Perquè és un festival de música.
20: Jo crec que Israel no hi hauria de participar. Jo preferiria que Israel no hi participés, però jo sóc una mica del...
5: Però per què? Perquè és un festival de música, no és un festival polític.
20: Però igual que no m'agradaria que participés en competicions esportives, és a dir, com en general, no només crec que el focus està en Eurovisió quan participen moltíssimes altres coses. Jo preferiria que hi hagués un posicionament de la comunitat internacional més clar respecte al que Israel està fent en general.
5: Quina culpa té aquest cantant?
3: Bueno, però ara no obrim amb tema polític, li estàs preguntant el tema artístic.
7: És que no el deixa respirar, deixa'l acabar un moment.
20: No, jo sóc del parer que quan tu formes part d'una cosa, el que has d'intentar fer és canviar-la des de dins. I jo hagués intentat buscar, que no sé quina és, alguna manera de demostrar la protesta o la incomoditat o inconformitat amb què Israel hi fos, sense deixar de ser-hi. Perquè crec que si deixem de ser als llocs on no volem que hi hagi gent que fa coses que no ens agraden, acabarem arreglant-nos tot l'espai amb ells. Però si anem marxant de llocs on hi ha gent o països que fan coses que no ens semblen bé, guanyen perquè es queden als llocs, ells.
3: Bueno, la prova la tenim, que van estar a punt de guanyar.
5: Home, van quedar segons.
3: Van anar d'un pèl.
5: Va, anem a veure el moment que anuncien el guanyador. Atenció, el número 8.
21: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
3: A
5: Els va salvar els punts finals i Hongria va ser la guanyadora, que Bulgària. És la cantant d'ara, amb una cançó... Bulgària. Amb una cançó que ja em diràs tu, Daniel, si t'agrada o no, perquè jo la vaig trobar
6: bonica. Semblava que tinguessin el mal de Sant Vito i estessin posseïts pel Satanàs.
3: Que guapo. Pongorongo.
20: Mira, és que crec que és el primer cop a la vida que estic d'acord amb el nòvio de la Vane.
3: No!
20: És que m'flipa la cançó. És que m'encanta.
3: No, però m'ho estàs dient de veritat.
20: T'ho dic de veritat, m'encanta.
5: Però en què t'agrada?
20: La meva favorita, sens dubte, era Austràlia. Jo volia que guanyés Austràlia. Jo era molt, molt, molt pro aquella actuació, però quan vaig veure les semifinals...
3: A veure, Àlex, tenim la d'Austràlia.
20: Jo no la tinc. Austràlia era la Delta Goodram, un balador espectacular. Però, veient les semifinals, em van agradar molt França i em va agradar molt aquesta cançó. Coreografia espectacular, té aquesta tornada que és com molt moderna, però després també té una part una mica més melòdica, ella canta molt bé, i vaig pensar, mira, aquesta podria ser la sorpresa del festival. I mira, Delta Goodram, això és meravella.

0: Aquí sempre hi ha sempre un debat de...
1: Calla, home, que estem escoltant. Ah,
0: bueno, loco.
1: Bueno. Com va quedar Austràlia?
2: Van quedar quarts.
1: Bueno, no, quarts,
2: sí, no, sí, no, van fer bon paper, van fer bon
0: paper. A veure, Israel, la segona.
1: Escolta, però Israel cada any està a punt de guanyar. O sigui, sí. És que l'any passat també crec que van a la cosa de
0: creus que la gent vota per un tema polític? Per dir, ah, sí, ens bateu a Israel? Doncs ara nosaltres, que estic vivint a Anglaterra o estic vivint a Alemanya, que va, Alemanya va dir, si Israel no es presenta, jo no em presento. Això va dir en el seu moment. Llavors, creus que hi ha la gent...
3: Jo vaig votar 10 vegades a Israel.
0: Penalitza,
4: ah, molt bé, molt
0: penalitza
4: bé.
0: A la resta votant massivament a Israel?
2: Jo crec que és evident que hi ha una comunitat molt organitzada. De fet, el Jordi Ramos, que és el gran entès en això, ho explica, no? Que hi ha gent que ni veu el festival, no, que aquell dia estan sopant, i a tal hora saben que agafen tots els dispositius i fan 10 vots per Israel a tota Europa.
3: Exacte.

0: bueno, com que
1: a l'Àlex li agrada, a l'Àlex li agrada.
2: Això és Israel, eh?
1: Israel. No,
2: a mi també m'agrada.
3: Està dient que no sap ni què li expliques.
1: Està movent el cap, jo tinc la sensació que li agrada.
3: Està movent el cap perquè...
4: perquè no li caigui.
2: Perquè té ritme.
1: A mi el que m'agrada, igual que estic d'acord amb el iaio, és Itàlia.
0: Itàlia em va agradar.
4: És una cançó de fa 40 anys.
1: Home, va ser el guanyador del Festival de San Remo, que ja en el seu moment...
3: A mi, he de reconèixer que Itàlia em va agradar.
5: Vince la 76a edizione.
1: Això és el moment del Festival de San Remo, que anuncien el guanyador, i és el que ha representat a Itàlia el Festival de Eurovisió.
5: Dilo tu.
1: Estava Laura Pausini aquí.
6: Ja, el presentador es diu...
1: Digue-ho tu.

0: No t'agrada.
1: És que està, si no ho sentiu, està molt desafinat.
2: No. Jo no ho sé.
0: Això, és,
2: no...
0: això és del Festival d'Eurovisió?
3: No, això és del Festival de San Remo. El vaig a recuperar.
0: Home, però el festival ho va millorar, sí. Eh? Ho va enfocar millor.
2: Jo no hi entenc tant. I a mi m'ho colen tot.
0: Bueno, per tant, li dones l'aprovat a aquesta nova edició del festival o no?
1: A veure, és una edició complicada. Però si analitzem només
4: complicada
1: la gala...
4: Complicada en quin sentit?
1: Bueno, per la situació política, evidentment. Però si analitzem només la gala, jo crec que és dels millors platós que hi ha hagut. Mira. Que el muntatge a nivell tècnic, d'il·luminació, de producció televisiva, era impressionant.
5: És que és un espectacle televisiu
1: únic. És l'espectacle televisiu més gran que existeix.
0: Sí. Creus que la propera edició d'Eufòria estem al llindar d'un muntatge d'aquestes característiques?
5: Em sembla, Toni, que... A veure.
2: Què ha passat?
6: Què?
5: Rocco?
2: Que no n'hi haurà més?
5: Rocco? Algú, Daniel?
1: Jo venia a parlar d'un musical que estic fent al Versus.
0: Sí, exacte. Ara, mira, no és que he vingut per això. Ha vingut a parlar del musical. Molts us coneixen com els del musical més petit.
1: El musical més petit, perfecte.
0: Passa que l'espectacle es diu tu, jo i vosaltres i les cançons, però molta gent... Anem a veure el musical més petit.
1: Ah,
0: no?
1: Això
0: us passa, no?
1: Sí.
0: Perquè durant aquests 30 anys, clar, és el que us passa.
1: Que diguin el que vulguin mentre ens vinguin a veure.
0: Exacte. Bueno, ara hi entrarem perquè,
2: deixem
0: a més...
2: Deixem dir-li felicitats perquè van venir, ens van cantar, ja ho saps.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Molt emotiu, molt emotiu.
0: Ens acompanya el Dani...
5: Bueno, m'acomiades, no, a mi?
4: Rocco, però...
6: Per favor, quin neguit d'home.
0: Espera't un moment, que ara he d'explicar. Que ens acompanyarà el Sergi Cuenca, que és el pianista de l'espectacle.
2: Espectacular.
0: Que, a més, ha estat a musicals que són... Bueno, que van sols, no van sols perquè està ell, com, per exemple, el Rei León a Madrid.
2: Impressionant,
0: em sembla que porta 13 anys allà picant pedra.
2: Espectacular.
0: I avui no ens acompanyarà la teva... La teva companya, la Pilar Capellades, que jo vaig quedar estupefacte de la veu que té. O sigui, té una veu amb unes possibilitats que...
1: Espectacular.
2: És una meravella.
0: Escolta, una soprano, però amb uns, sí, sí. Amb uns aguts i tal. Bueno, vam quedar...
2: I a més, és bona persona.
0: Sí, bueno, això és difícil. És el que més... Amb un,
6: amb un artista...
1: Per soprano i bona persona o per artista
0: bueno,
1: en general?
0: A vegades soprano i bona persona.
2: Però és bonic.
0: Quan parles amb gent del Liceu i et parlen de sopranos o tenors, també...
5: Ui, hi havia una que em parlaven, que em deien de tot.
0: Una només. Una. Ara, bé, del musical més petit... amb el Dani Anglès en parlem d'aquí re, després d'aquesta pausa. Gràcies, Rocco.
5: Adéu.
0: Gràcies.
7: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
13: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
14: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
15: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
16: A Mundo Deportivo
4: ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Escolta, informa't, descarrega.
17: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
0: Cinc minuts, arribarem a dos quarts, que està aquí el Sergi Cuenca provant el piano. A veure, toca't, fes res, fes... Bueno. No dic pel piano, no per ell, dic pel piano. Bé, ara li posarem una mica de 3 en 1 i sonarà 6 en 1, que a casa feien servir 6 en 1. Què tal, Kaila? Bona tarda.
2: Amb ganes d'escoltar aquesta entrevista que farem ara.
0: Doncs jo amb ganes de parlar amb el Dani, de parlar amb el Sergi i de saludar a aquesta hora Marc Poyato. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A veure, explica'm això, perquè clar, he quedat una mica com... No estem celebrant que hi ha nous pressupostos?
2: No, encara no. No, no, no.
18: No, veure, no,
0: doncs,
18: no.
0: Doncs a veure, explica'm perquè he quedat una mica, sí, amb cara de pòquer. A veure, explica'm-ho.
2: El govern no ha aconseguit convèncer els comuns perquè donin suport als pressupostos. De moment l'acord el veu al lluny. Avui s'han vist les cares amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, per actualitzar el pacte que van signar al febrer. Ara bé, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, diu que als comptes els falten moltes de les coses que demanen en matèria d'habitatge, rodalies i també fiscalitat. Des de Barcelona, Alba Carnicer.
19: Exacte, la reunió amb Economia ha caigut en sac fora d'hores. Abans de trobar-se amb la consellera Romero, els comuns han posat sobre la taula les seves grans prioritats. Més recursos per habitatge protegit, que es replantegi l'ús de la línia R Aeroport i la creació d'una taxa per a rics. Ara bé, el portaveu parlamentari David Cid assegura que el més calent és a l'Aigüera.
20: Encara seguim lluny d'aquest acord que nosaltres estem reclamant per millorar els pressupostos del 2026. Insistint en aquesta línia, que l'hem traslladat també a la consellera, que hi han d'haver-hi moviments importants. A dia d'avui no es donen les condicions per tancar aquest acord.
19: Precisament a aquesta hora es reuneix la direcció per valorar la negociació.
2: I també a aquesta hora totes les mirades estan posades a la seu d'Esquerra Republicana perquè els d'Oriol Junqueras es reuneixen també per valorar si amb les concessions dels socialistes n'hi ha prou per donar suport als pressupostos. Tot fa pensar que donaran llum verda als comptes. Sobre les eleccions a Andalusia, Pedro Sánchez ha carregat contra la prioritat nacional de Vox i les intencions que tenen els de Santiago Abascal de fer claudicar també el PP andalús. Recordem que és una de les condicions que han pactat ja Extremadura i a l'Aragó. El president espanyol ho ha dit des de Ginebra, on participa en l'Assemblea Mundial de la Salut, i després que el PSOE hagi dit que no pensa posar facilitats a cap pacte.
21: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir, muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
2: Sánchez també ha fet referència a Isabel Díaz Ayuso i ha alertat de les conseqüències que té privatitzar la sanitat i convertir la salut en un negoci. A aquesta hora ja està restablerta la circulació de trens de la línia R11 de Rodalies, que havia quedat interrompuda al migdia per una incidència a la infraestructura entre Flaçà i Figueres. Ara bé, els combois fan servir una sola via i això provoca retards que poden superar la mitja hora. D'altra banda, a Barcelona, les obres de la línia L8 del metro han entrat avui en una fase que obliga a ampliar el tall de trànsit del carrer Muntaner fins a principis de l'any que ve. Concretament, s'allargarà el tram tancat des del carrer de Marià Cubí fins al carrer de l'Avenir pels treballs de la futura sortida d'emergència, que requereixen una màquina de grans dimensions per excavar el pou i que ocupa més superfície. I ho acabem de saber, Catalunya estarà convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Torí a Itàlia l'any que ve. Serà el segon cop que participa en aquest esdeveniment literari de referència a Europa i servirà per promoure la literatura catalana. La Fira del Llibre de Torí va néixer l'any 1988. Precisament avui acaba l'edició d'aquest any, que ha tingut Grècia com a convidada d'honor. L'edició anterior va aplegar més de 230.000 visitants. Acabem amb la previsió del temps. Continuem pendents pendents de les pluges que a aquesta hora, a 6:45 en punt, continuen descarregant amb força a molts punts del centre i del nord del país. Més detalls, Martí Oliveres.
3: Sí, sobretot entre el Moianès, a la Plana de Vic, cap al Montseny, la Selva, sud de la Costa Brava, atenció, encara xàfecs localment forts, acompanyats de tempesta i puntualment també de calamarsa. Els aiguats més importants han caigut a primeres hores de la tarda entre la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, l'epicentre, podríem dir, la zona de Sant Feliu de Guíxols, un aiguat molt important, amb més de 100 litres per metre quadrat ja acumulats en el total d'aquest dia. Per tant, precaució, comarques de la Catalunya central i sobretot de Girona, tot i que ja en les properes hores s'aniran debilitant i, per tant, quedarà un vespre més tranquil.
0: A veure, Arnau Vila, bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Tot seguit parlarem de... anirem de la mà a veure el musical més petit, però abans, el temps afegit, de què parlarem avui?
18: Doncs mira, t'anava a dir que parlarem de l'adeu de Robert Lewandowski, de la renovació de Hansi Flick, però en portada de Mundo Deportivo, ara mateix el que podem llegir és una bona notícia en clau Barça, que és que un nou informe de l'agència tributària conclou que els pagaments a Negreira no eren per pagar àrbitres.
0: Què vol dir?
18: De fet, aquest nou informe de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya diu que sí, que hi havia pagaments, però que no van influir en cap moment ni en els resultats, ni en els criteris arbitrals, ni en les designacions, que és l'argumentari que ha fet servir el Barça durant la... No, és que això és important.
0: Això el que hauria... Exacte.
18: Això és important. És que és això, i dic que està en portada al Mundo Deportivo perquè busca la notícia a la resta de diaris de Madrid.
22: No, ja ho sabem. Vete a tu casa, que eres muy feo.
18: Ja ho sabem, però la meva...
22: No sabe de futbol, però per lo menos és guapa.
18: Sí, però aquesta te l'emportes, eh? Negreira, saps,
0: saps,
18: diuen que...
0: Saps el que hauria de fer el Barça?
18: Què hauria de fer?
0: Doncs el Barça el que hauria de fer... Saps aquella lona que va penjar a la candidatura de Jean Laporta que...
22: Alegria de volver a veros.
18: Ganes de volver a veros.
0: Exacte, doncs ara hauríem de penjar aquesta resolució d'Hisenda allà, d'aquell tamany, del tamany del pòster de Laporta, allà. Això és el que hauria de fer el Barça.
18: Home, és una notícia
0: prou...
18: Però
0: no ho faran prou... perquè mai en fan cas de res. Bueno, què
18: doncs,
0: més,
18: bé, notícia prou important.
0: Cosa que fan bé, però bé.
18: Parlarem de Xavi Pasqual, que tindrem el Dani Aguilar, que ens explicarà la decisió que ha pres Xavi Pasqual, sí, d'abandonar...
0: Te'n vas, no? Te'n vas.
23: Vaig dir que si no canviaran moltes coses, però, doncs passarien coses
18: Dubai?
23: I parlaríem a final de temporada.
18: No, però vull dir...
23: I doncs aquí estem. Estem preparant les maletes, preparant el pot de til, i tot cap on pas.
18: Està lluny, Dubai. I re, una pregunta del dia que podeu votar a les stories d'Instagram relacionada amb Lewandowski. Avui us preguntem que poseu nota. A quin nivell de llegenda poses el nou de Lewandowski amb quatre noms il·lustres? Luis Suárez, Samuel Eto'o, Ronaldo Albó...
0: El gordo.
18: O Kini. Compte.
0: Bueno, Ronaldinho també era bo, eh?
18: Sí, però Ronaldo...
0: Ronaldo Albó.
18: No, però Ronaldinho era Ronaldinho.
0: Sí, sí. I Ronaldo és Ronaldo. Sí.
18: I Ronaldo
0: és
18: Ronaldo.
0: Per això... Bueno.
18: És en comparació amb Cristiano, Albó, sí, sí. No?
0: Ronaldo, Cristiano...
18: Clar, és a dir...
0: No, però el Ronaldo el coneixem com a Cristiano. No, més que Ronaldo.
18: Però per matisar, el Ronaldo, el sí, bo, no, el gordo.
0: El gordo.
18: Sí, el gordo,
0: bueno,
18: el gordo.
0: Va, vinga. Ens retrobem d'aquí una estona.
18: Fins ara.
0: Va, entrem en matèria.

0: Sala versus Glòries de Barcelona, 30 anys després, que es diu aviat, de l'estrena del muntatge que va fer famosa la companyia El Musical Més Petit, Dani Anglès. La Pilar Capellades i el Sergi Cuenca han agafat la idea original d'aquell espectacle i han creat Tu, Jo i Vosaltres i les cançons. Els podeu veure fins al 29 de maig, és a dir, que eren pocs dies, i a banda del Dani, que és el creador, director i protagonista del muntatge, avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyi en Sergi Cuenca, que és el responsable de la direcció musical i dels arranjaments d'aquest espectacle. Per tant, ara sí que us saludo d'una manera tradicional, tot i que abans ja l'hem saludat. Dani Anglès, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sergi Cuenca, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Benvinguts a tots. Abans estava el Sergi ja
3: provant
0: el piano. A veure, aquest espectacle, Dani, el veu estrenar a l'any 1996, que es diu aviat, al Versus Teatre, és a dir, que el tornava a fer al mateix lloc, a la mateixa sala, que això ja és un èxit, perquè vol dir que aquesta sala no s'ha convertit en un súper, que és un clàssic, no? Amb un altre nom, Tu, Jo, Ell, Ella, i Weber i Schoenberg.
1: Sí, aquest era el títol original, exacte.
0: Aquest era el títol original?
1: Sí, títol impossible, un títol horrible.
3: Bueno, no es pot memoritzar, això.
1: És un títol impossible.
0: Bueno, però, títol impossible, però que va ser un èxit.
1: Però per això tothom li va acabar dient El Musical Més Petit. Clar. Perquè el títol de l'espectacle era impossible de memoritzar. Però clar, és que no sabíem massa el que fèiem, en aquell moment. Pensa que teníem 20 anys i teníem unes ganes de menjar-nos el món i ens pensàvem que en sabíem molt i teníem ganes de demostrar i de guanyar-nos el nostre lloc en aquesta professió. Tot de coses que ja se'ns han passat, per sort. I ara ja estem en un altre lloc.
0: I a més l'heu anat fent periòdicament, no? És a dir, cada X temps el feu. I aquest cop, ara ja 30 anys després, el torneu a fer. Com sorgeix la idea?
1: Doncs mira, sorgeix perquè ens trobem just ara fa un any, un dia, amb la Pilar Capellades, a la sortida de l'escola després de donar classes allà a les Arts Escèniques, i ens trobem parlant de com d'afortunats ens sentim a la vida, com de feliços som de dedicar-nos al que ens volíem dedicar, i comencem a parlar sobretot de gent de la nostra generació que ens dona la sensació que s'han frustrat una mica i que ja no s'estimen la professió, que dedicar-se a això els ha cremat, que els ha fet rondinaires,
4: Moncho
1: que no
4: Borrajo.
1: Estan contents amb res del que els hi passa. I nosaltres ens diem l'un a l'altre, és bonic perquè seguim tenint el mateix neguit de quan érem nens i teníem ganes de fer teatre i ens sentim molt afortunats de que hem pogut protegir això al marge del que fos que ens anés passant a la vida. I aleshores vam recordar com érem, com vam anar al Versus. Tal qual com vam anar al Versus. Que teníem ganes de jugar, de provar, de... I després d'aquesta conversa jo agafo el cotxe cap a casa i la truco des del cotxe i li dic, Pili, és que crec que hem de tornar al Versus. Crec que si aquesta energia realment la seguim tenint, hem de tornar allà i tornar a sentir-nos com ens sentíem quan teníem 20 anys, però sent qui som ara. Què dius? Va, fem-ho. Truco al Sergi, que estava a Madrid, evidentment. Li dic, Sergi, si ens n'anem al Versus un parell de setmanes, què? I tu em vas dir...
2: Que sí.
1: Que va dir, m'agafo vacances del Rei León i vinc a Barcelona.
0: Bueno, perquè el Sergi és el que dèiem, està dirigint el Rei León. Quantes representacions portes del Rei León?
2: Uf, no sé, jo diria més de 3.000.
0: Més de 3.000 representacions.
2: No les he comptat, afortunadament, però podria.
0: 13 anys?
2: Farà 13 anys ara, al juny.
0: I cada representació, perdona, com te la planteges?
3: Clar, 3.000 vegades...
0: No, perquè aquí passa una cosa.
3: No poden canviar coses,
0: a més.
3: És clar, el que és.
0: Aquí passa una cosa, Marta. I tu, com a espectador, és el primer cop que hi vas o el segon, no? I aleshores hi ha aquella d'això que et genera tot un seguit d'emocions perquè, clar, no ho has vist mai o ho has vist un cop o dos cops. Però, clar, ell...
3: 3.000.
0: Ho ha vist 3.000 cops. Aleshores, per això li pregunto, bueno, que com t'ho planteges cada dia a la feina?
2: He de dir que no és un esforç massa gran. Primera, perquè l'espectacle és molt potent a tots nivells. Després, perquè també canviem molta gent, molts actors, o sigui que estem en constant canvi, i això fa que mai sigui igual, per la part positiva i per la part negativa, però és un espectacle molt agraït de fer. O sigui, jo crec que estic bastant preparat per fer espectacles de llarga durada, perquè n'he fet uns quants, tants no, però no em cansa la repetició.
0: Del Rei León, quina és la cançó que més t'agrada?
2: Cap.
0: No te'n poses mai cap al cotxe, no?
2: Al principi d'estar allà, clar, la meva filla tenia 3 anys i era arribar aquí i el cotxe... Tornem-hi, o sigui, era bastant tortura. Jo crec que una de les cançons que m'agrada més diria que és la cançó de Rafiki del segon acte, He Lives in You, que és el moment de l'aparició de la Mufasa, és genial.

0: Ara no sé per què, però m'he traslladat el primer cop que la vaig veure i, a part de pell de gallina, Dani, va ser com obrir una porta a una nova manera de veure musicals. Vaig quedar realment enlluernat a Londres, que va ser un regal de la meva dona, i vaig quedar al·lucinat.
1: És espectacular. Jo crec que és d'aquestes produccions en què la imaginació està per damunt del pressupost. Evidentment que és una gran producció amb molts diners, però són diners al servei d'idees i d'imaginació. Sí, sí. Cada vegada hi ha espectacles de gran format que veus el pressupost però no hi ha una idea en què gastar-se'l. I el que té de potent aquesta producció és que artísticament el que ha fet la Julie Taymor i tot el seu equip artístic és impressionant.
0: I els nens, que van... O sigui, els nens de l'espectacle, quan es fan grans, van passant altres papers o se'n van,
2: no.
0: Se'n van cap a casa?
2: Se'n van.
0: Se'n van cap a casa, eh?
2: Sí,
0: hi ha un moment, hi ha un dia que se'ls canvia la veu, no?
2: Sí.
0: Hola, hola, hola.
2: Exacte.
3: Pobrets.
2: Creixen. No, però clar, un dels hàndicaps d'aquest espectacle és el perfil físic. Aleshores, clar, la majoria de nens que tenim no tenen el perfil físic, aleshores, quan marxen, marxen.
0: Marxen. Bé, pobres.
4: Pobres.
0: Tard o d'hora suposo que tornen a trobar-se amb el món de l'espectacle. Bé, bueno, tornem aquí a un espectacle més modest, no,
1: molt
0: no
1: més
0: surten
1: modest.
0: Elefants ni surten...
1: No.
0: Però déu-n'hi-do l'espai que teniu, l'escenografia que heu muntat.
1: Sí?
0: No, home, i un canelobre, o sigui, il·lustreu bastant...
1: un canelobre.
0: No, però vull dir que il·lustreu d'una manera, amb focus, amb... No, perdona, dins les possibilitats, il·lustreu, però li traieu molt partit a...
4: Carinyo.
0: No, a les coses que... Això està molt bé.
1: És que m'agrada molt perquè, o sigui, el que acabes de dir em fa confirmar que l'espectacle funciona, que és que el teu cervell ha completat les imatges. És a dir, que està fet d'una manera que pocs elements et sugestionen perquè tu en el teu cervell vegis la grandesa que ha d'acompanyar aquelles cançons. I de vegades és això, és només una cadira, un petit canelobre, tal, però hi ha alguna cosa de deixar la resta de l'espai en negre i que el teu cervell ho completi, que jo crec que és una de les gràcies de l'espectacle, aquest punt d'anar com a l'essència i de regalar-nos, perquè crec que és un regal tant per nosaltres els intèrprets com pel públic, tenien un espai tan petit i tan a prop aquestes cançons, no? Que hi ha una cosa de com vibres amb aquesta música que, bé, nosaltres ho notem des de l'escenari, no sé, vosaltres com a públic...
0: No, va, ja t'ho dic jo, que vibrem. Estem allà... Bueno, al davant meu hi havia una dona que quan va acabar l'espectacle no podia, em va demanar, per favor, que la deixés seure una estona més, que li tremolaven les cames.
3: De l'emoció.
0: Sí, de l'emoció, perquè és jo crec que és un espectacle que el que transmet és molta emoció. No sé si ho noteu vosaltres. La prova és que quan veu acabar, la gent dreta i a més, d'una manera autèntica. Perquè a vegades vas al Liceu i perquè el dissabte vaig fer el traspàs i vaig anar al Liceu. I va acabar la Werther, que estava molt bé, però al final era la gent ja desitjava
3: és
0: que
3: baixi, que toca, que
0: no? Que baixessin la cortina ja d'una vegada.
3: Però es va posar d'empeus la gent, tot i...
0: No. La gent estava aplaudint, els havia agradat molt, però ells ja no marxaven. I no marxaven. I vinga. I al final hi havia com un rumbombo, o sigui, com un rumrum de... Que algú baixi la cortina! Que volem anar cap a casa! Perquè no marxaven i vinga. I dius, bueno, que ja t'hem aplaudit, ja està. Que si la gent no en vol més, ja està. Pues, el que ha de baixar la cortina... Es... En canvi, amb vosaltres ha produït la inversa. Que la gent estava dreta aplaudint i vinga.
1: És bonic, això. Que a vegades hi ha gent que saps quina trampa fa, que és que saben detectar el punt de quan la gent es comença a aixecar per agafar la jaqueta, tornen a sortir a saludar aleshores i us sembla que tothom estigui
0: Liceu,
1: dret, però
0: no.
1: Clar, estan drets perquè estaven començant a marxar. I de cop, mira, tots drets, dius, però s'estaven agafant els bosses, per això estan drets.
0: Aquest dissabte a Werther, que estava acabant l'obra... I hi havia gent que marxava...
3: A carrera feta.
0: I no s'havia acabat.
1: Pel pàrquing.
0: Encara no...
1: Per sortir el primer del pàrquing.
0: Sí, i després, evidentment, i amb els aplaudiments, reconec que ho fan llarg, perquè al final dius, bueno, ja està, baixa la cortina d'una vegada. però que, bueno, no hi havia gent dreta, no era una excitació. Bueno, anem a veure. En aquest muntatge interpreteu, que això m'ho has d'explicar, musicals creats per Andrew Lloyd Webber, i pel Claude-Michel Schönberg. A veure, aquests dos, quins musicals han fet? Per fer-nos una idea.
1: Aquests dos són els autors de més èxit de la història dels musicals. Això és facts, que diuen. O sigui, no és subjectiu, això és real, perquè un és el compositor del Fantasma de l'Òpera i l'altre és el compositor dels Miserables. I aquests són els dos musicals de més èxit i més populars de la història del gènere. Els que més anys han estat en cartell, tant a Londres com a Nova York. De fet, a Londres segueixen els dos ininterrompudament des de que es van estrenar, no? Aleshores, aquests dos autors que estan acostumats a fer el que serien blockbusters teatrals i que que sempre fan megaproduccions, espectacles per teatres de 1.500 localitats, grans orquestres, que sempre fan aquesta cosa èpica, i que totes les cançons sempre els hi passen coses molt profundes als personatges. No fan mai una cançó de "he anat a comprar al supermercat" i no... No, no, sempre passen coses molt... Situacions límit, busquen aquesta grandesa. Aleshores, el joc de l'espectacle és aquestes cançons, divertir-nos amb elles, canviar-les, moltes vegades transformar-les, cançons de noi cantades per noia, cançons solistes transformades a duet, cors passats a solista, i donar-los l'essència només. Dic, què és l'imprescindible d'aquesta cançó?
0: Sí, perquè feu un gran ventall de musicals que, a més, molts són molt coneguts i són fragments de... un gran recull que feu de fragments a tot això, Vicenç Martí, en català. Tots en català.
4: Tots en català. Molt bé.
0: I tocats amb el Sergi Cuenca d'una manera que sembla que, ara li preguntava, sembla que escoltés una orquestra. Això és, a banda de les teves mans, que evidentment estan cotitzades, estan assegurades?
2: No.
1: Haurien de,
3: Home, i tant.
0: Bueno, a banda d'això, el piano que tens allà al verso, escolta, és una meravella de piano, allò. Jo sona com una orquestra.
2: Sí, és un instrument molt bo, realment, i està molt ben afinat i està molt ben equalitzat a tots nivells, o sigui, tant d'afinació com de disseny de so.
3: Bueno. Ens escriu un oient, si m'ho permeteu, la Núria. Diu que hi va ser també el passat divendres, al Versus Teatre, i que et va veure... Diu que la pesca et va veure.
1: És la que li tremolaven les cames o és una altra?
3: No, sé si és la que li tremolaven les cames. Ella diu que us va venir a veure fa 30 anys i ara una altra vegada.
0: Mira, veus?
3: Que ho va viure amb moltíssima emoció i que fa molts anys que es pregunta el mateix. On s'ha amagat la Pili Capellades? Diu, així com el Daniel l'hem anat gaudint en totes les seves facetes, diu, la Pili, no sé, diu, li vam perdre la pista i no sabem per on ha parat. Diu que...
1: Ha fet moltes coses. Mira, la Pila va ser el grumet, va ser el grumet de Maricel de la segona producció de Maricel.
4: Sí?
1: I tant, la que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya.
4: Sí?
1: Va fer Fan Home, va fer La nit de Sant Joan amb Degoll de Gom, va fer Hair, també dirigeix coses de vegades, ha fet moltes coses. Sí, sí.
3: Però en paper protagonista o en papers més secundaris? Perquè ella diu, és que és una... És boníssima.
1: És una de les grans.
3: I mereix el protagonisme.
1: Sí, no, és que és espectacular. I crec que en aquest espectacle té moments absolutament brillants. A més, fa una cosa molt difícil, que és que té la veu més clàssica, o una mica més operística, per cantar coses com el Fantasma de l'Òpera, per exemple, que té un passatge amb uns sobreaguts molt difícils, i després també canta cançons amb una veu més natural, amb el que li diuen veu de pit als cantants, amb una veu més madura, i tenir aquests dos registres alhora és molt complicat, complicat.
3: Que cantin alguna cosa, no?
0: Va, a veure, Sergi, a veure, que tenim el piano.
3: Ens han preparat algunes peces.
0: Vinga, a veure,
1: Què et va agradar especialment?
0: Bueno, saps què? Jo tinc un problema. Que és que em va agradar tot, però no sé els noms ni res. És més, havia d'anar preguntant, aquesta quina és? Clar, aleshores, quan aquest matí m'ha dit la Caila, diu el Dani que li diguis... Bueno, i veure,
3: però tenim uns fragments preparats.
0: Sí, per això que...
1: Bueno, preparats. A veure, per exemple, l'espectacle comença amb una cançó de Sunset Boulevard, que es diu Com si mai no haguéssim dit adéu, que a la funció original és quan Norma Desmond torna als estudis de cinema. I aleshores aquesta cançó ens serveix una mica com per explicar com aquesta tornada de dir, escolta, tornem a l'escenari on havíem estat

0: comença com així la foto.
1: Que meravella!
2: Bueno, clar.
3: Ja aplaudeixo.
2: Bueno, i després està la, clar, la Pilar, clar, i llavors arrenca des de la...
3: Però escolta'm, deu ser d'aquests espectacles que se't posen els pèls de punta. Escolta... Perquè jo només amb aquest tros ja m'emociono.
2: Clar, que, perdona, si jo sóc un totxo de ciment i vaig sortir... Bueno,
3: que notes
2: sí, sí,
3: tot
2: anava punxant a la Marta, li vaig deixar tota la pell vermella, perquè em vaig emocionar. Bé, després...
0: Els Miserables.
2: Els Miserables, que jo no l'he vist.
0: No has vist mai Els Miserables,
2: no, no l'he vist mai. I aleshores la Marta, jo l'he vist dir, aquesta quina és?
3: Però et sonava la música,
2: sí,
3: o no, clar?
2: Sí, però clar, no l'ubicava, no, com que no l'he vist, aquest musical, clar.
0: Però sí, clar, Els Miserables directament era tan difícil escollir que fem un medley. I aleshores fem com 6 o 7 cançons seguides, totes, sí, sí, una seguida darrere de l'altra, que jo crec que és un dels moments, tant per qui coneix Els Miserables com per qui no, que realment és molt suggerent.
2: Aquesta és de Schomberg, no?
0: Això és de Schomberg, exacte. La primera és de Weber i això seria de Schomberg.

0: Que maravilla, bravo.
1: Això, bueno, el que diu el Dani, que fan un...
2: medley.
1: És un medley.
2: És un medley.
1: Medley de,
2: clar,
1: dels
2: Miserables. Clar, deixa diferent. O sigui, cantar això 30 anys després...
3: Clar, mira, per exemple, aquest os que acabo de fer ara m'encanta, perquè mira, aquesta última nota, com és... Una mà que mai no hem vist... Que això fa 30 anys, aquesta nota em
2: no
3: sonava
2: fatal. No la podies
3: fer. I ara puc fer... Vist. Fa 30 anys era...
4: Perquè, clar, anys no millorava molt, eh?
3: No, no hi arribava. I des de cop és una cosa que sóc una mica... Una mica més home.
2: Ah, home. Oh. Seguim amb una altra, aquesta del Fantasma de l'Òpera.
1: Aquesta, hi ha un moment, el tros de la Pilar, que és
3: impressionant,
1: és, no diré el que, però realment tothom amb pell de gallina.
3: Sí, Fantasma de l'Òpera és que té una d'aquestes partitures...
1: Aquestes quantes en feu? En feu un parell,
3: en
1: no?
3: Fem, clar, fem dues del Fantasma de l'Òpera original, però després l'Andrew Lloyd Webber, que això hi ha molta gent que no ho sap, anys després va escriure una seqüela. Ah. Una segona part del Fantasma de l'Òpera, una continuació que es diu Love Never Dies, i aleshores també hi hem posat dos fragments de la seqüela, que hi ha molta gent que et diu que és que allò semblava com si fos del Fantasma també, però això no ho és del Fantasma, i és perquè està agafat d'aquesta segona part. És la seqüència una miqueta més fosca de l'espectacle, que juguem molt amb les espelmes, amb la llum, la contrallum. És curiós perquè l'espectacle està il·luminat des de la foscor i està cantat des dels silencis. És una de les peculiaritats que té aquesta funció.
1: Bueno, del Fantasma, a veure.
3: A veure, a veure.
1: Il·lustra'ns. Thank you.

0: Segueix
1: el verso, sí. Aquest és superconegut, eh?
2: Això segueix. Això és perquè és el versió RAC1, que avui és el meu dia de descans, eh?
0: Sí,
2: perquè sou vosaltres,
0: Toni. Perquè t'hem atracat.
2: No, jo feliç de venir.
0: Perquè
2: és el dia de guardar la veu.
0: No, vaig quedar tan impressionat. Dic, home, dic alguna cosa el dissabte i el vaig estar molestant. Dic, escolta, dic, això hauríem de fer alguna cosa.
1: Algun fragment, clar.
0: Per cert, hi ha una cosa amb la que jo... O sigui, hi ha un musical que jo sí que he vist, que el Dani no l'ha vist.
2: Ah.
0: Bueno, ha vist la versió que jo vaig veure.
2: No, no, i l'enveja que et tinc i et tindré sempre, Toni.
0: Que és el musical Evita amb Paloma San Basilio.
3: Hombre.
1: Aquest l'has vist tu i tu.
0: I l'he vist, perdona, dos cops. La versió a Madrid amb Pablo Abraire i quan va venir, o el Patxi Andion, no recordo ara, i quan va venir aquí, Pablo Abraire. O sigui, a les dues versions. I en canvi, veus el Dani aquí, l'he guanyat.
1: Veus?
0: Aquí no... Aquest no l'ha vist. Aquest no l'ha vist. També feu un fragment, no? Que aquest és del Lloy Webber, no?
2: Del Lloy Webber, i tant, i tant.
0: Que em vaig trobar unes oients que em van estar explicant que havien anat a veure... Que van escoltar aquí el programa, el versió RAC1.
2: Clar, l'estiu passat, que se'm feia una...
0: Que va recomanar, i em van explicar que és... Em va dir el millor musical que havien vist mai. El de Evita, a Londres, perquè feien sortir la gent, sortien al carrer i ella sortia al balcó del teatre i cantava
1: això ho vam explicar,
0: el No ploris per mi, Argentina. I diuen que va ser

0: dels millors musicals
1: que la partitura d'Evita és meravellosa, eh? Que mira que, o sigui, en quin moment un compositor decideix que és una bona idea fer un musical sobre Evita?
0: Sí, sí, no, no.
1: Tu t'imagines d'aquí 20 anys un musical sobre Isabel Díaz Ayuso, per exemple?
0: Bueno, sobre Trump.
1: No, sobre...
0: Bueno, jo crec que el veurem,
2: temps
0: eh?
2: Temps al temps, eh?
0: Sí, temps al temps.
1: Rita Barberà, a mi el de Rita Barberà m'agradaria.
0: Bueno, tot és possible.
1: És així de boja, la vida. Sí, la vida és així, eh? És així de sonada,
0: per això et dic que jo m'ho crec tot. Vull dir que... En fi, bueno, a veure.
2: Va, que canti Evita.
1: Ah, Evita.
0: Vinga.
3: El món els té.
0: El món els té.

0: que criticava.
1: Tipo això seria.
2: Molt bé, molt
3: bravo.
2: I acabem un últim fragment d'un altre musical escrit per Lloyd Webber, que és The Beautiful Game, que aquest és menys conegut.
4: Això no ho coneix pràcticament ningú. Pràcticament ningú.
2: I com és que l'heu escollit?
4: Perquè una cosa que ens obsessionava molt amb la Pilar i amb el Sergio parlava molt és que volíem cantar cançons que el que diuen les lletres ens interpel·lés d'alguna manera. Aleshores, totes les cançons de t'estimo, m'estimes, les hem tret totes. No, perquè la Pili de jovenet... No, més, ja està.
2: Ja no
4: la Pili i jo som tan amics, que no ens podem mirar els ulls seriosament i dir t'estimo com m'estimes. No, això ho vam viure a la pubertat i ja està. Ja hem passat.
3: Ah, però us coneixeu des dels 4 anys.
2: Imagina't.
4: Des de P4. Ja, és que imagina't.
3: Sí,
4: això ja no
3: cola.
4: Ja no colava de cap manera. I aleshores, buscant material que ens interpel·lés, el Beautiful Game, que és un musical de l'any d'octubre que està ambientat a Irlanda i que té a veure amb la lluita entre catòlics i protestants, hi ha una cançó que parla sobre la guerra, que a mi m'agrada molt, i vaig dir, doncs jo crec que aquesta és una cançó que la podem colar, que és una cançó...
3: I més ara.
4: Sí, clar, que agafa com un significat molt xulo, per exemple, no?
0: Si això és pel que hem estat lluitant, si així és com s'ha d'acabar, innocents morts per terra, germans fent la guerra, si això és el que hem estat buscant, a mi no em cal guanyar. Busquem justícia, però per qui? Que és just qui ho ha decidit? Lluitar per

0: en nom de Déu no és pecat. Agafar els fusells ens fa ser com ells. Si això és pel que hem estat lluitant, jo no vull guanyar.
1: Que maravilla!
2: I a capella, sense piano ni res, tu. Allà deu haver un silenci, no, en aquest moment?
3: Home.
0: És brutal. És una de les coses boniques de la funció, que realment el públic està... Mira, saps que portem ja dues setmanes, mai ha sonat cap telèfon mòbil al teatre? Ni una sola vegada?
3: Ara, mira, ara ho has dit, ara el proper...
0: No, home, no.
3: El proper dia sonarà.
0: Però no, trobo que... tothom molt concentrat, però agradant tant, molt atent. Ja. És impressionant, eh?
2: Fot, és una llàstima que només ho feu fins al 29. Ja sé que després aneu de gira.
3: Però si han prorrogat, ja ho prorrogat. Ja,
0: de fet,
3: però...
0: acabàvem ahir. I això ja, les funcions d'aquesta setmana ja són funcions afegides, perquè estava tot exhaurit, i aleshores aquesta setmana, per dimecres, dijous, divendres, encara queden unes quantes entrades.
2: Doncs vinga, que la gent es pagui, eh?
0: Allà està.
1: Mal no canta, però podria fer un musical de Bad Bunny, de Quevedo, de Omar Montes, no? Un medley d'això que...
3: Bueno, tot arribarà. Sí, d'aquí uns anys tot arribarà.
0: Sí, potser
3: tot arribarà.
0: Sí, potser sí. Doncs, m'ho penso.
3: Hombre, fins al... Fins divendres 29, no? Exacte. Divendres 29 de maig, a la sala Versus, el Dani Anglès, la Pilar Capellades i el Sergi Cuenca. Sergi, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I gràcies, Dani, pel dia de festa, venir aquí a més a... Saps?
2: A vosaltres.
3: A fer-se allà la veu,
2: com sempre. Cada descansar-la. Sí, sí.
3: Bueno, jo us ho recomano de tot cor, i jo m'ho vaig passar molt bé, i, en fi, vosaltres, evidentment, teniu la darrera paraula. Gràcies, Dani.
1: I Kiko Rivera, també.
3: Sí, sobretot Kiko Rivera. Ah, sí, tornem d'aquí 3 minuts amb el temps afegit. Fins ara.
5: Versió RAC 1.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a Parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
12: l'Auditori.
11: I per anar de museu, concert i espectacle,
12: l'Auditori.
11: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
15: Perfecte.
14: Arribarem a tot?
15: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
7: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
7: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
12: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
20: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
12: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
21: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
22: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Arriba al Teatre Goya L'últim àtom, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
24: Maleïda incertesa.
25: No podem preveure res.
26: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
27: No es meu. El va postular Heisenberg.
26: Heine, ¿quién?
23: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Laura Segú.
28: Mira, és encara més bonic que la botiga.
29: I cap tot, com ens deien.
28: L'hem encertat.
30: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
31: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
32: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
33: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
34: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
35: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
36: Escolta, informa't, descarrega.
37: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
38: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
2: Bé, segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisure.
3: Sí, home, i tant. Ho hem vist a tot arreu, mai millor dit.
2: Sabeu per què hi ha hagut aquest canvi?
0: Per què?
2: Ara us ho explico. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i el que volen fer és unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom, eh? O sigui, això sí que és important, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers, també, a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Pado, són les 7 i 5. Edgar Fornós, bona tarda.
4: Molt bona tarda, família. Fem amb tota la il·lusió i amb tots els ànims del món. El Barça ha tornat a guanyar, tot i que sigui campió, però és veritat que ahir va ser un dia molt emocionant perquè ens va dir adeu, o va anunciar el seu adeu, Robert Lewandowski, qui ha estat 4 temporades al davanter del Barça, el nou del Barça. I per tant, avui us preguntem a quin nivell de llegenda poses el nou de Lewandowski. Atenció, perquè són 4 llegendes del Barça que van ocupar aquesta mateixa posició. Luis Suárez, Samuel Eto'o, Ronaldo Luis Nazario o Enrique Castro Kini. I avui, parlant de nous, tenim a 3 killers a la taula d'entrada, el capità d'esports de RAC1, Roger Sapera.
3: Què tal? Bona tarda.
4: Com estàs, Sapé?
5: Molt bé, molt bé, fantàsticament bé. Després de la jornada d'ahir. Preocupats, un puntet pel Girona, però la resta prou bé.
4: També tenim a Joan Poquieraso, que no se'n perd.
3: Bon vespre. Com estàs,
4: Joan Poquieraso? I avui, més que mai, ha renovat un míster. El nostre ha renovat també de per vida. I ho anunciem avui, 18 de maig, Lluís Carrera!
3: Don Lluís!
6: Hola, hola, hola.
4: Sempre amb el permís del Toni Clapés, evidentment.
3: Que sí, home, si home, no per mi, home, eh? amb el Lluís Carrera és
2: a
3: la fi del món. El club que em digui.
4: Doncs a veure, míster, començo per tu. Hem elevat a llegenda Lewandowski, sí, després us preguntarem si val la pena que tingui aquest títol. A quin nou l'elevaries o el compararies?
6: Difícil, eh? Difícil l'elecció. Per mi, Ronaldo està entre els millors jugadors i davanters de la història del futbol, però segurament em decantaré pel més recent, eh? A pesar de que vaig ser company, si es pot dir, amic de Samuel Eto'o al Mallorca, em decantaré per Luis Suárez. Vet aquí, segurament perquè és el que més recent tenim, per la influència a l'equip, a pesar de que estava molt ben rodejat per Messi, per Neymar, en el sentit. En aquest sentit, jo em decanto per Luis Suárez, va, vinga.
4: 6 temporades al Barça. A veure, Joan Poquí.
7: El meu favorit és Kini, perquè sí, és el meu favorit dels 4 que has citat. Ronaldo és el millor nou que he vist jugar al Barcelona, però és un traïdor perquè se'n va anar al Real Madrid.
4: Molt ben dit, és que no puc estar més d'acord amb tu.
7: Fora de l'equació. I dels altres dos, el compararia... Entenc el que diu el Lluís i segurament té part de raó, però el compararia amb Eto'o per una raó. Jo penso que Lewandowski, que jo sí considero que és llegenda del Barcelona, és peça clau perquè l'any 2022, un club que està absolutament amb la misèria, que no està considerat favorit per guanyar la Lliga, que no té en aquell moment el respecte del món futbolístic internacional, Lewandowski és un dels grans noms del moment. És a dir, no estem parlant d'un jugador que el fitxes per no tens més remei, que acaba contracte amb un club. No, el Barcelona fa un esforç i en un mercat d'estiu, per mi, èpic, històric, on ve Lewandowski, ve Koundé, ve Christensen acabant contracte, ve Kessié i ve Rafinha. I després, aquella temporada, s'afegeix a la festa de novetats Lamine Yamal. És a dir, això és la temporada 22-23. Lewandowski, jo penso que fa una mica de pa de paller, sobretot des del punt de vista de la intimidació al rival. Lewandowski és un nou, en aquell moment, dels millors del món. I Eto'o, quan ve al Barcelona, no és un nou referent, però contribueix a aixecar un club que també estava moribund. Ell ve el 2004, i és el segon any de Rijkaard. Ronaldinho és el que comença a impulsar-ho tot, i Eto'o contribueix a això. Per això el comprarem, Eto'o, perquè tots dos contribueixen a reanimar un cadàver.
4: Que arriba Eto'o i es guanya la Lliga 5 anys després, que no es guanyava des de l'any del centenari. A veure, tenim un Luis Suárez, un Samuel Eto'o, Roger Saperes.
8: Complicat, realment, perquè, com deia Lluís, per mi, jo, a vegades el meu fill em pregunta qui és el millor, dic, que jo hagi vist, el millor és Messi, després hi ha Ronaldo Nazario i Ronaldinho, que jo hagi vist com a futbolistes, que em semblin bèsties de davanters. Per tant, Ronaldo em sembla un altre nivell. Suárez també el poso una mica més amunt. Estaria d'acord amb el Poquí, amb el tema d'Eto, tot i que per mi el tema que hagi jugat dues finals de Champions i hagi estat decisiu, també em sembla que té un punt més de llegenda, per tant l'equipararia més a Quini, per mi.
4: Quini, un golejador sense
8: dubte. Sí, i que a més era això, un rematador com...
7: Quini és el meu favorit.
8: Sí, per això, i que Lewandowski crec que té aquesta virtut també, que és un enxufador nat.
4: Ja sabeu que la pregunta l'obrim a tots vosaltres. No sabem, Marta, la nostra audiència, stories Instagram, cap a qui s'ha decantat.
2: Mira, més de 500 vots a l'enquesta d'avui i l'opció més votada és Luis Suárez amb un 39% dels vots. En segona posició, Eto'o amb un 35% dels vots, o sigui que ja està a prop. Quini ha obtingut un 15% dels vots i el menys votat és Ronaldo amb un 11%.
9: Hola, soc Julio Salina. Mira, te vaig a dir, me fa riure i me fa risa que la pregunta poseu a Eto'o, a Suárez, a Quini o a Ronaldo, a tots aquí i los poseu aquí como los no iconi y no me poseu a mi. Això de riure i de risa. Que vol carrera.
10: Sí, bueno, que tens raó, home, que havies d'estar.
3: Que t'està donant la raó, t'està donant la raó.
9: Però no, si no lo deixo parlar, no sé què diu. No tinc escoltant. No, poseu a tots aquí i no me poseu a mi com llegenda salina. Jo me entrebancaga con la pilota. No sabia com i acabava la pilota a dintre de golazo de llegenda salina. La única cosa que jo no soy llegenda és en el Twitter. Ja vaig explicar que tinc un problema greu, sí?
11: Bueno, hoy os voy a comentar una cosa que me ha sucedido el otro día. Me han hackeado la cuenta de Twitter, con lo cual... A partir de ahora ya no hay ningún comentario en Twitter. Lo digo para aquellos que me sigáis, que sepáis que esa cuenta no es mía. Lo he denunciado, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Al final no vale para nada. Así que Twitter se acabó. Aparte que era una red que tampoco me gustaba mucho por todos los comentarios que hacía la gente. Así que sepáis que desde hoy Twitter no existe para Julio Salinas. Así que nada, pasa buen día.
9: Pasa buen día. Twitter no existe, pero seguimos a Instagram. Pero cuidado, porque en Instagram también hay molde imbécil suelto, ¿eh? Sí, ya vaya a avisar.
4: Vas a emprañar, sí.
9: Hombre, ya os vais a ir. Una vergüenza. Que si llevo peluca, que si todo això...
3: Bueno, però no em portes, no em portes.
9: No. Jo no.
3: Bueno.
4: Carai, aguanta. Atenció, perquè hi ha hagut una notícia d'última hora.
3: Sí, a veure.
4: I és que l'agència tributària conclou
3: posa'm a Lujas la música d'última hora,
4: que quedi clar,
3: i esperem aquí, que l'hem conegut ara fa poca estona.
4: Ho anava a dir en castellà perquè arribi a Madrid, però arribarà de totes formes. L'agència tributària conclou que els pagaments a Negreira no eren per pagar àrbitres.
2: Ah!
4: Un informe assenyala que no hi ha proves que els pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres anessin destinats a la compra d'àrbitres ni tampoc que tinguessin influència en els resultats. Un escenari que coincideix amb els arguments que el Barça ha presentat en tot cas per defensar-se i sempre dient que tots aquests pagaments van ser per obtenir informes arbitrals. Joan Poquieraso, té vostè la paraula.
7: Bueno, cap novetat. Cap novetat més que... És a dir, no crec que això signifiqui que el tema s'acaba, perquè seguiran... És a dir, sempre que interessi a determinat cercle sortirà el tema Negreira. Ja fa temps que el cas a seu judicial està aturat, vull dir, està bloquejat. Es prolonga la instrucció, es prolonga perquè sí, perquè els interessa prolongar-la a algú. Això no és que no és cap novetat. El que seria una novetat és que de repent aparegués un àrbitre que digués, no, si a mi em va comprar el Barcelona i jo cobrava diners a través... Negreira em pagava a mi perquè me li fes el Barcelona. Això seria una novetat. Això no existeix. Per tant, això no és cap novetat respecte al minut zero del cas.
4: Que venim de la corrupció sistèmica de Florentino Pérez de fa quatre dies.
7: Però el cas està, insisteixo, a tribunals. Mentre no hi hagi una sentència, poden fer-ho seguir. Per tant, què els interessa? No, prolongar-ho, doncs ja està. I aquesta informació, torno a repetir, aquest informe no dona... Per mi, pel meu punt de vista, no dona res... No aporta res
3: per mi. Res.
2: Per mi, de cara al judici, que l'agència tributària digui això, no creus que pot tenir un...
7: Bueno, però és que el judici... A veure, en llei això, jo que no he estudiat dret, estic cansat de sentir-ho a gent que ha estudiat dret. Tu no has de demostrar la innocència, han de demostrar la culpabilitat.
2: Sí, senyor.
7: Per tant, el que tindria valor per mi, judicial, seria que un advocat fiscal digués, no, mira, sí, he trobat aquest testimoni d'aquest àrbitre o aquest document que acredita que ha hagut corrupció esportiva. Aquest document el que fa és desacreditar que hi hagi corrupció esportiva.
2: No, sí. I li dona la raó al Barça, que és la versió del Barça.
8: Sí, jo crec que hi ha una voluntat, com diu el Puquí, d'allargar el procés per part del Real Madrid.
3: Disculpa, no, és que estava buscant el document, és que no volia tallar. Que al fil del que deia el Joan Puquí, els 21 àrbitres interrogats en el cas Negreira, els 21 han testificat tots que cap d'ells va rebre una sol·licitud per influir en cap partit. Dels 21 que han estat interrogats. Disculpa, Roger.
8: No.
3: Perquè tenim aquest document, tenim sí, l'Hisenda, però de ben segur el primer tema que abordarà i que desenvoluparà José Mourinho a la primera roda de premsa serà aquest tema. Perquè és l'obsessió de Florentino Pérez.
8: Voldrà sucar i pa, com ja ho ha estat fent en tota aquesta etapa Arbeloa, cada cop que li han preguntat...
3: Com un ninot de Florentino, com ho són alguns periodistes.
8: I que crec que això és una de les intencions del Real Madrid, d'allargar tant com pugui aquest procés, perquè mentre estigui obert el que podrà fer és anar a sucar en pa i acusar el Barça d'haver comprat els àrbitres, però de moment, per molt que continua sent molt estrany els pagaments que va fer el Barça i entrenadors que no van veure aquells informes, com han dit Luis Enrique i Valverde, no hi ha cap prova fins ara, perquè ho diuen els àrbitres i ningú ha pogut provar-ho de cap altra manera, que el Barça hagi comprat partits o arbitratges. Dit això, també seria estrany que el Barça hagués fet pagaments, no? Diguem que constessin a Hisenda per comprar els àrbitres. És a dir, jo m'imagino que si tu has fet pagaments, si els haguessis fet en algun supòsit per aconseguir aquest objectiu, no haurien estat diners declarats, sinó que s'haurien pagat per una altra via.
4: O el concepte
8: que no m'estranya que Hisenda no pugui provar-ho, perquè si no, vaja, si ho has fet ja...
3: Bueno, a vegades Hisenda, ja investigant, troba o no troba.
8: Sí.
3: I clar, això...
7: escolteu, pots anar a la presó sense fer res, tranquil·lament.
3: Sí, home, i tant.
7: No pot passar.
3: Tenim l'exemple de Sandro Rossell.
4: Exacte, 2 anys en presó preventiva.
3: Sí. Que,
0: recordem que...
3: Per mi és un cas flagrant amb la jutgessa que el va portar a la presó, que la tenim ara al Tribunal Suprem com a premi. Sí. Vull dir, aquest és l'estat judicial que tenim al Tribunal Suprem.
8: És un informe del 2022, que a mi sembla que ja n'havíem parlat alguna vegada, també.
0: M'agradaria recordar que el Toni Muñoz l'altre dia va explicar que falta per declarar Gerard López, que diu que sí va veure aquests informes. Sí. És a dir, que és un testimoni que el Toni deia que jugaria
3: a
0: favor del Barça.
3: D'aquí uns 20-22 dies.
0: Que jugaria a favor del Barça perquè justificaria l'existència d'aquests informes.
8: Hi ha dos entrenadors del primer equip que han dit que no els van veure mai.
4: Ni Valverde ni Luis Enrique. I insisteixo, com diu el Barça, i ho deia la Marta, és informes arbitrals, evidentment, no per pagar a cap àrbitre. En qualsevol cas, avui hem de parlar de notícies molt agradables perquè hem vist a Hansi Flick a les oficines del club. Avui s'ha escenificat la seva renovació. Tenia contracte fins al 27... L'han ampliat fins al 28, fins i tot amb un opcional fins al 2029, però això encara s'hauria de signar. En declaracions als mitjans del club, Hansi Flick estava exultant.
12: Barça is more than a club, you know?
13: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Cada dia puc sentir aquesta passió que té tothom, el club, l'estaf, els jugadors i l'afició. Per mi és especial, hem compartit un munt de moments fantàstics en el passat, però tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.
12: Gràcies. More, so I want to achieve also to win more titles and thanks for the trust. I'm really happy about that.
4: Motivat per seguir al Barça, per seguir a Barcelona i sobretot, i això és molt important, per seguir millorant.
12: I think also especially in the last months.
13: Crec que els últims mesos i setmanes hem jugat molt bé, molt sòlids i m'agrada molt veure-ho. Però hem de canviar coses i ho farem junts amb el Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip. Valoro molt la confiança del club, el president de la junta, per mi és molt important. És meravellós formar part d'aquest club.
12: It's amazing to be a part of this club.
3: Bueno, el partit d'ahir, sòlid. Jo el vaig veure molt poc sòlid,
8: És un partit. Però no hi havia res en joc, no, Toni? És difícil que el Barça
3: però ara imagina... Sí. No? Vosaltres vulgueu. Però ahir imagina't que el Barça acaba palmant. S'acaba la festa del Lewandowski, però ràpid,
8: Però no van palmar, Toni, van guanyar.
3: Sí, una mica.
8: Tots els partits
3: per
8: guanyats a casa.
3: Era la segona part va ser...
8: Soporífera.
3: No, a part de soporífera...
8: Si marca Cancelo...
3: Sí, exacte. Digues, Lluís, com vas veure la segona part? Bueno, ens va tocar una mica la loteria.
14: Clar, si marca Cancelo ja et diu com és el partit. Ja te dius, si tu
3: hem
14: d'esperar, ja sabia que l'Arnau entraria. Si tu esperes que el jugador determinant a l'equip sigui Cancelo... Però jo m'he quedat amb la frase aquesta que ha dit Flick, per això hem de canviar coses.
3: Sí.
14: Jo entenc que no canviarà la manera de jugar, perquè no la canviarà, i em sembla molt bé que no la canviï. Jo entenc que quan diu hem de canviar coses vol dir que hem de canviar jugadors. Totalment. No? Segurament va per aquí. I la mostra de la despedida de Lewandowski és que crec que sí o sí, i no sé qui, s'ha de buscar el nou. O sigui, la prioritat és el nou. Per tant, no ens enredem amb coses a vegades de laterals, de centrals... No, anem a pel nou primer i després ja si queda algú, ja farem.
7: Però Cancelo és bo, no, aviam, que no m'ha quedat clar.
15: Ara,
7: ara.
15: Cancelo.
7: És un petit parèntesi que faig, ara. Cancelo és bo, no?
14: Jo ho sento.
7: Doncs així hem de comprar lateral, hem de comprar lateral o no?
14: És bo, Cancelo és bo, però no per nosaltres.
7: Ah, vale. Així hem de comprar lateral. Així s'ha de fitxar un lateral.
14: O no? Tenim el Koundé i a Valde, ja tenim el Koundé i a Valde. Anem a mirar dalt, anem a mirar dalt primer.
15: Dit això, poden haver-hi de millors, però també has de veure què és el que tens tu i en funció del que t'hagis de quedar, doncs, no? Decidir una mica sobre això.
7: A veure què vols comprar.
15: No, anava a dir que, escoltant a Flick, a mi el que em sobta molt és aquest equilibri. Primer, la felicitat que té Flick d'entrenar al Barça.
7: Sí, sí.
15: Això ja em sembla una cosa... És a dir,
7: va bueno, això ja diu molt, Xavi, és molt a favor.
15: Que estava com molt esgotat, sí, que era sí, molt dur el fet d'entrenar al Barça.
0: Enfadat, estava enfadat tot el dia.
15: Per la implicació emocional que potser tenia per ell. Pel que sigui, Flick, cada cop que parla, és una declaració d'amor, com la de Lewandowski, que també em va sobtar, no?, veure el seu missatge de...
16: Com a Guardiola, no?, també? També. I una gran declaració d'amor. D'amor a marxar i a trair.
17: Ha guanyat un
16: títol. Que és el teu amic, que és el teu amic.
15: Sí, amor.
16: Que t'agrada molt, el teu Guardiola.
15: Som íntims, jo. Sí, fan absolut de Guardiola.
16: I què va fer? Va marxar? Sí. Perquè jo, m'he buidat. M'he buidat, la por. Se m'ha desinflat el pitorro. Se m'ha desinflat el pitorro del Malik.
7: No, el cinturó.
16: M'he desinflat.
15: De moment.
16: No, no, corda, no, corda. Ara, se m'ha anat a Alemanya.
18: Són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat.
15: I he de recordar que Flick...
16: Espera, que està ronant aquí a vostre...
15: Flick porta la meitat que Guardiola i si compleix aquest nou contracte, haurà fet el mateix que Guardiola, eh? Haurà fet el mateix que Guardiola, eh?
16: I quina edat té el taxi Flick? Si té edat pràcticament de prejubilat? Que els alemanys venen aquí a...
7: Una cosa no té a veure amb l'altra.
16: Que Guardiola era jove i deia que estava ja cansat i rebentat. És que no em vols entendre. No, mira com canvia de tema.
7: Però això no he dit res.
16: Clar, com que aneu a fer barbaretxos junts, després, clar...
7: No el veig mai.
16: Ja m'han enviat fotos.
7: Sí, cap, no en trobarà cap de foto
16: amb Guardiola.
7: Porta no en tinc cap de foto amb
16: Guardiola.
7: Bueno,
16: perquè les esborres.
7: Crec que un dia que va venir aquí, de sorpresa. Mira què li dic.
16: Agafes el rodet de la càmera.
7: A veure el programa, va venir de sorpresa i part de l'equip, em sembla que qui estava per aquí es va poder fer unes fotos. Però res més. No l'he tornat a veure mai més. Vull dir que no sé què diu vostè de les fotos.
16: Sí,
7: de...
16: ja. Bueno, segur que no l'has vist mai
7: més. És que no sé per què dono tantes explicacions.
19: Clar, no li fes explicació, no entri. 10
16: anys porta el Manchester Chirris, allà no es buida, no?
7: No, perquè és diferent. I li vaig dir una cosa. I li vaig dir una cosa. Aquí havia d'aguantar Leo Messi.
16: I allà què?
7: I que molts entrenadors gestionar Leo Messi...
16: I es veu que això de Manchester és lleig escarós, eh? I allà no, ell és igual tot, escolta.
7: És que t'és igual.
16: Perquè només té amor a la cartera.
15: No hi ha corcons com vostè.
16: No hi ha més, mira, vés-te a afaitar la barba i deixa'm en palla.
15: Exacte. Algun dia me l'afaitaré.
16: El teu nen et pregunta quin és el millor jugador, doncs vés-te a explicar-li. I deixa'm en palla.
17: Guanyo un altre títol aquest cap de setmana, senyor Vicenç.
15: No, si em deixa acabar...
16: Sí, home, sí, acaba.
19: Senyor Vicenç Martí, calma, eh?
15: No,
16: ja escolti, senyora, que jo no m'he colat a la cua. Vull a darrere, eh?
19: No, és que s'està passant. Deixi
16: que
19: parlar.
16: La caixa.
19: Deixi parlar,
16: no,
19: perdoni, home.
16: No, perdoni, que no es porto una ja cosa allà a la caixa ràpida, senyora. Estem amb el carro ple.
19: Vols, per favor?
20: No me chilles que no te veo.
7: A veure, Roger s'ha
15: fet. No,
7: perdona.
15: No, que va. Només que em sobtava l'equilibri entre aquests elogis de Hansi Flick i l'exigència, com diu el Lluís també, de que ja ha anat deixant missatges en aquest tram final de temporada, de que no es poden equivocar al mercat de fitxatges, de que vol jugadors consolidats, de que vol jugadors líders, i ahir va repetir que vol, sobretot, un davanter que aporti gols. I, per tant, crec que té molt clara l'aposta Hansi Flick.
17: I més enllà de qui hagi de venir o no els cromos, recordo molt el míster a principi de temporada, a principi de curs, segon de Hansi Flick a la banqueta, que deia volem abonar-nos al 5-4, volem atacar i atacar i atacar, volem ser fidels a la pressió alta, d'acord, però o evolucionem o estem morts. Tu has vist una evolució, una millora del Barça de Flick respecte al primer curs que va arribar aquí a Can Barça?
14: No l'he vist en quant a idea de joc, i no l'he vist i t'explicaré el per què, perquè crec que en moments determinats, i sobretot aquesta temporada, jugadors clau per ell, com pot ser, per exemple, Lamine o Rafinha, sobretot amb aquest aspecte que s'hi posa tant d'esma com és la pressió, no han estat. I al final els substituts d'aquests dos jugadors no han donat bones sensacions i expectatives. Segueixo dient el mateix. Quan no hi ha hagut Lamine i Rafinha, o els dos, Hansi Flick ha posat 4 migcampistes, ha renunciat a un extrem i ha posat 4 migcampistes. Què ha guanyat, crec, el Barça?
1: Parda, amb maduresa, crec que amb control de joc. Amb això ha guanyat molt. Tenim un jugador com Fermín, que fem un parèntesis, s'ha trencat el cinquè metre tercià i perilla al Mundial, amb un jugador com Fermín, que és desequilibrant en aquesta posició, sense ser un extrem, no? Ha jugat moltes vegades amb Olmo, ha tornat a reaparèixer, crec que amb molt bon nivell, Gavi. Per tant, jo segueixo dient compte amb el fet que el Barça digui no, vaig a buscar un extrem. Ja, un extrem, però per què? Per substituir a Lamine i a Rafinha. És que és tan difícil substituir aquests dos que no sé si el mercat, a part del nou, anirà més per un migcampista que es pugui adaptar a qualsevol posició o amb un extrem específic.
15: Ahir, míster, a la transmissió del Barça comentaven les proves que ha anat fent en aquest tram final, que potser apuntaven a que quan no hi sigui una extrema esquerra pugui jugar Rafinha, que és una prova que ha anat fent de manera recurrent, i ahir, per exemple, va provar amb Rafinha a la dreta, que pot ser una alternativa quan no hi sigui Lamine, no?
1: Sí, sí, exacte. Però per l'altre cantó, doncs hi haurà d'haver-hi un migcampista que es pugui readaptar, o un davanter, un Ferran de Torn jugant obert amb un nou, un Olmo, un Fermín, un mateix Gavi... Clar, és que ahir al final, amb el canvi que fa de Balde, quan entra Balde, clar, és que es posa Cancelo allà en aquella posició, no?, de fals extrem esquerra. Bueno, per això veurem, serà molt interessant veure el mercat.
7: Home, fals tampoc, Cancelo va jugar d'extrem, no fals extrem.
1: Sí, no, exacte, perdona, fals extrem, no, deia extrema cama canviada, no?, va jugar per l'esquerra, es dretà, i per això va poder fer el gol. Bueno, per crear aquest desequilibri. Però per això et dic, bueno, que el substitut de Lamine i de Rafinha de ser Cancelo? Pues no ho sé.
7: No.
17: Míster, de seguida us pregunto per quin ha de ser el nou nou del Barça, ara que ja sabem segur que no hi és Lewandowski, però has fet referència a Fermín, que, com deia, s'ha tancat el cinquè metatarsià del peu dret, farà tractament quirúrgic, espera el Mundial, però el que a mi em va sorprendre més és que se'l trenca al minut 6 de partit i és substituït al descans. Tu que has estat futbolista, és a dir, com pot aguantar un futbolista que s'ha trencat un dit del peu i continuar jugant? Perquè ell fa una cara estranya.
1: Sí, al minut 6 ja et dic jo que no se l'ha trencat, perquè jo m'he trencat els dos. Jo amb 16 anys em vaig trencar l'esquerra, no em van operar perquè estava en edat de creixement, i als 24 sí, em vaig trencar el dret i sí que em van posar un clau. No, home. A la que tu notes que t'has trencat, és que no pots caminar. Què pot haver passat? Que al minut 6 hagi tingut una petita fissureta, hagi notat alguna molèstia.
21: Pobret.
1: I a base d'anar trepitjant, al final s'hagi trencat. Ja et dic jo, quan et trenques el cinquè meta, no pots caminar. O sigui, no pots caminar.
15: Perquè ell estava fins i tot després celebrant també amb Lewandowski, i no semblava que tingués dolor quan va acabar el partit. Evidentment, avui en tenia, quan li han fet proves, doncs...
22: Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis de la Gente.
15: Hombre, Luis de la Gente.
22: Saludos a los compañeros. Roger, has hecho ya el cambio de armario.
15: Sí. Bueno, lo tengo todo en el mismo, ¿eh?
23: Això que portes una camisa de pana, ¿eh?
15: Una camisa, sí.
22: Como Felipe González.
15: Això és cutó. Sí.
23: Bueno, però la camisa és de pana, a veure, vull dir, el canvi d'armari el tens al llindar.
15: No, és que no faig canvi d'armari, està tot al mateix armari. Estiu, hivern, no canvio mai.
23: Jo també.
7: Tot al mateix lloc.
22: Juan...
7: Hola, buenas tardes.
22: Oye, ¿cómo fue la boda de tu hija? Que se casó en Dinamarca y luego hicisteis aquí...
7: El convit.
22: El convite.
15: Bueno, Luis, comentario y a la calle.
22: Bueno, nada, a ver, menos alarmismos con Fermín, lo digo aquí y ahora. Fermín no se tiene que preocupar, va a estar en el Mundial con la Roja, aunque este paso vamos a tener que llamarnos La Coja, con tanto lesionado. Y Fermín estará como que me llamo Luis de la Gente. ¿Que se ha lesionado? Pues mejor.
7: Con mejor.
22: Estar lesionado nunca ha sido un problema para venir a la selección.
21: Hombre.
22: ¿Qué ha pasado por el quirófano de urgencia? Pues mucho mejor aún.
7: ¿Cómo
22: se preparan
7: mejor
22: las jeringuillas que hagan falta y se le infiltra hasta las trancas? Cuanto peor esté un jugador y más se le infiltre,
7: más infiltración, juega, ¿no? Claro.
22: Como decía aquel, cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor para mí, el suyo, venga, beneficio futbolístico.
24: Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.
7: No, una tirita y pa'lante, ¿no?
22: Una tirita, un poquito de vetamina.
7: Vince Vaporub, claro, ya está.
22: Le doy un besito en la herida, en el pie.
17: O sigui que no podem descartar, francament, que Fermín sigui convocat per De La Fuente, que aviat coneixerem la llista.
25: No, home, a la mínia mal se'l van portar, se'l van portar coix.
15: Sí, el va acabar de rebentar.
7: Però, home, escolta'm, perdoneu. Això és un deu de broma, suposo.
15: No.
17: Tu no sé fer broma coneixent el personatge?
15: Te lo puedes llevar o no?
22: Juan, parece mentira.
7: Vale, parece mentira. Doncs jo faig... Aviam que no anirà al Mundial, home. Que són... Que són...
15: Sí,
7: sí,
15: sí, 26 jugadors.
7: Clar, fins a dos mesos.
15: Jo crec que sí, que se'l pot endur.
22: 26?
7: Dos, llevamos, i si dos mesos de baixa, si no li dóna temps...
22: Si està per a les semifinales...
15: Entre 6 i 8.
7: Claro, està per a les semifinales.
15: Si ell considera que pot estar per les dues i tens 26 jugadors...
17: A qui no es poden portar ningú és a Lewandowski, perquè Polònia no va al Mundial, per tant, no anirà al Mundial, anirà...
23: Bueno, però Lewandowski ara mateix ens importa un rava, no?
17: Anava a preguntar al míster, ja marxat, al míster,
23: que és que ara hem estat parlant de Lewandowski.
5: No, ens importa un pito, més a més.
23: Exacte, gràcies, Jordi. Què estàs preguntant de Lewandowski?
17: Ha llegat pendent, que li havia fet un ex-coming al míster, que és que fèiem el parèntesi amb Fermín, perquè havia parlat de Fermín, però no havíem preguntat la pregunta que és Lewandowski no hi serà la temporada que ve, ja ens n'oblidem, perquè abans era qui hem de fitxar, si es queda o no es queda. Ara no hi serà.
23: Tots els noms que surten no se'n fitxa cap. Quin això nom? El que estem veient ja està clar. Després de la turra del hockey, que va, ja porteu tot l'any amb el Julián Álvarez, ara resulta que no fitxarà perquè és molt car.
6: No es pot pagar.
23: Ara va sortir el davanter del Chelsea, però també aquest tampoc es pot fitxar perquè arriba Xavi Alonso.
5: Escolta, però espereu una mica. Escolta'm, el mercat comença sobre... Si no vaig errat...
23: No, però si jo esperant, però si no vaig errat... La turra que aguantem amb els noms és insuportable.
5: La turra és informació... És informació.
23: És informació extractor.
5: Molt bé, doncs tu li pots donar als professionals que li intentem fer la credibilitat que tu vulguis i t'ho respecto.
23: Jo no dic això.
5: No, que sí.
23: Jo no estic dient això.
5: No t'ho creus? Collonut, m'encena molt bé. Estàs en el teu dret. Turra cap. Són... Els noms dos, precisament, que has donat, són noms que el Barcelona intenta fitxar. A partir d'aquí, jo dic, si vindrà o no, no ho sé, perquè efectivament, el Barcelona intentarà que els fitxatges que pugui fer siguin en unes condicions econòmiques que el Barcelona li vagin bé a la seva estructura. I el mercat, insisteixo, comença l'1 de juliol i tanca, no sé si 31 d'agost, 1 de setembre, por ahí. Per tant... Paciència, calma, ja veurem si venen o no. Jo crec que els dos que has citat, jo crec que el Barcelona els té en interès. Si pot, i segueixo pensant que el que li agradaria tenir el Barcelona és Julián Álvarez. Que pot ser, de puta mare, que no pot ser, doncs haurà de buscar alguna altra de les opcions en les que treballa Decon, entre les quals està el del Chelsea, que a mi personalment no m'agrada, però està en les... entre les opcions que busca Deca.
23: Però semblava que ja estava a tocar això del Julián Álvarez i de cop i volta s'ha refredat perquè el Barça no té un duro, vull dir, aquestes coses que passen.
17: I més enllà dels noms...
23: Tot i que estan en l'1-1 amb la marxa de Lewandowski.
17: Encara no. Encara no està l'1-1, Toni.
6: Però quan estarem a l'1-1?
23: No s'arriba mai a l'1-1.
6: Quan el sol rebenti estarem a l'1-1 o quan?
23: No s'arriba mai.
17: Perquè, clar... Però escolti una cosa, això és important.
9: Més enllà de... A veure què és el que entra finalment. Exacte. I el que tindràs.
17: Qui marxa, qui entra... Més enllà dels noms, míster, hi ha una cosa que és molt important.
5: No, i pasta. Els ingressos. El Barça, per exemple, ha ingressat molt més, no sé exactament el percentatge, en taquillatge del que tenia pressupostat.
9: Dependent d'acords comercials, també.
5: Més acords comercials que tenia. I... hi havia el famós pagament de les llotges que a l'auditor havia tombat perquè no estaven pagats, com que ara entren, aleshores aquests s'escomptabilitzen.
23: Bueno, que no tinguem una sorpresa i ara puguem fer treure pit i fitxar.
9: Ara, la qüestió... Clar, però que això que... Tinguem clar que això no et dona res extra, sinó que simplement que tot el que tu ingresses t'ho pots gastar.
5: Et permet inscriure... Bueno, però ja euro que surt, euro que...
23: Ha marxat Lewandowski i algú més marxarà, no?
9: Sí, hauria de. Jo crec que el Barça contempla que algú sortirà.
23: Es parlava de Ter Stegen, que també podria marxar.
17: Es pot alliberar en Sufati, la part de la fitxa que encara el Barça
23: li
17: agrada.
23: En Sufati, exacte, que tal li agrada el...
25: A mi m'hauria... Perdona, però ha fet un golaç en Sufati aquest cap de setmana.
5: Ja, en Sufati. Hi ha un futbolista que alliberaria... Hi ha un futbolista que alliberaria un dineral, gairebé tant com a Lewandowski, que seria meravellós i que, aprofitant que hem parlat de Fermín, és una autèntica vergonya el contrast del compromís de Fermín que tenint el Mundial no s'ha esborrat de cap partit durant els darrers, amb el Geta, la cara dura d'aquest poca vergonya, que no té cap lesió, que no té cap lesió,
10: que
5: des de que té l'alta mèdica en els partits en els quals el Barcelona s'estava jugant la Lliga, no ha jugat de titular ni un, ha fet alguns minutets, es va esborrar l'altre dia del viatge a Àlaba, a Vitoria, i que ahir ni va aparèixer el comiat de Lewandowski. Em refereixo a l'huracà d'Holanda, l'huracà holandès, al qual crec que el club l'hauria de pentinar, perquè és... una autèntica cara dura. És una autèntica vergonya el paperot que ha fet aquest tio en el darrer tram. S'ha esborrat. No té res. No té res. Es troba malament. Té pupa. És a dir, és com quan els convenis hi ha dies de lliure disposició. Aquest tio s'ha agafat setmanes de lliure indisposició. Està indisposat perquè sí. Perquè està preparant un dia. Té mundialitis i això és intolerable.
16: Molt bé, Poqui! Poqui!
2: Ets el millor! No sé si per al·lusions, Frenkie. Però me duele garganta.
25: Sí.
2: Va. Si és hantavirus.
23: Ara, té la part bona que tothom ha vist que Marc Bernal és millor que ell per jugar al Barça al costat de Gavi.
16: Sí, senyor, Poqui!
23: Fermín, bravo!
2: Si pareix un tractor.
17: Va fer un partidàs, francament, Marc Bernal. No sé si...
23: Bé, deixem-me fer una pausa per fer un parèntesi. L'Edgar Fornós fa estona... No sé, què vols? Intentes dir on vols anar i què vols?
25: No, jo l'he tallat.
17: No, però has fet una... No,
23: però què ens volies vendre?
17: No, li volia dir al míster que...
23: Sardineta?
17: Li volia dir al míster que quin jugador del mercat, sí, més enllà dels noms i dels preus, quin jugador et pot assegurar 119 gols en 4 temporades?
16: Reisinger.
17: El gol va molt car i després de la publicitat sabrem quin és el davanter.
23: Sobretot Reisinger.
16: Sí, Reisinger amb els morros aquells que té.
4: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
10: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
26: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
27: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
26: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
28: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
29: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
28: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
30: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
31: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
32: Tot allò que t'agrada,
31: molt més fàcil de trobar.
33: El que encara no has escoltat
34: i segur que t'agradarà.
31: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
35: Per triar i remenar.
36: Amb tot el contingut dels programes.
37: I també els podcasts originals de RAC1.
38: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
39: I som tots.
40: Més fàcil.
41: Més directe.
42: Més intuïtiu.
31: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1.
4: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
43: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
23: Hola, Andara, sóc el Manolo González. Home. I aquí apunteu tot el puto... No, felicitats, no. A bona hora. No, he estat aquí tot el puto programa, que si parlant del Flick, que si parlant de l'Ete, de l'Oto... I jo què? Eh? Cagota, que hi havia aficionats cantant Manolo, quédate al camp de los Asuna, eh? Que ho he petat, eh? Mira que curiós. Estava enfadat amb tanta polla d'Europa, tanta polla d'Europa, i al final igual anirem a Europa, de veritat, mira.
44: Però ja et dic, amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa, que volem anar a Europa tots i tot el que vulguem, aviam si ens estem equivocant nosaltres.
0: Pues mira, hauré d'agrair als periodistes i tot. A vegades les polles es fan realitat. I si l'espanyol es salva i va a Europa, pues mira, les polles no es convertiran en pollons.
1: Pero ninguno como el pollón.
2: ¡Mama, mola!
3: ¡Qué pollazo!
1: El pollón mola mogollón.
0: Això serà el que farem nosaltres, el pollón. El pollón perico.
5: Pot ser que sigui el pollatim, el Manolo González?
0: Claro que sí, el pollón.
5: Dit això, a veure, és curiós que l'espanyol amb 5 dies ha sumat 6 punts, que són molts més que els que ha aconseguit en 4 mesos. L'espanyol ja ha salvat matemàticament. A falta d'una jornada vista, hem de passar sí o sí, perquè Micaló ara mateix està visitant el cardiòleg. El Girona, míster, ha de guanyar sí o sí a l'Elx a casa. Si empata o perd, se'n va a segona divisió. Com pot preparar aquesta setmana neta, des del punt de vista del Mitchell, a aquest partit?
6: No és fàcil, evidentment. És com una final, però llegint entre línies i sense línies el que va dir a la roda de premsa, que tal i com va començar la temporada i afirmava l'última jornada jugar-se a casa el ser o no ser. No? El que passa que no sé si sabia que aquest rival era l'Elx, que és cert que l'Elx fora no està bé, però que sí que té una idea molt determinada de joc. No m'imagino un Elx sortir a empatar, perquè li val, perquè no és Eder Sarabia de jugar així. Bé, tots ens agradaria que guanyés, però clar, l'altre dia també vam perdre nosaltres a Vitoria i diu, és que va perjudicar. Sí, però jo recordo que quan vam anar a Girona, el Girona ens va guanyar 2-1. Vull dir que aquí ningú regala res, no? Ha tingut un inici, va tenir un inici dolent, semblava que s'anava a recuperar, però clar, al final, quan no tens un davanter, i li està passant al Girona ara, és que és molt difícil guanyar partits sense un bon davanter. Per tant, bueno, veurem si no crec que pugui recuperar a ningú i ens haurem d'encomanar Estuani.
7: Perquè, míster, tu en quina banqueta, sí, per salvar-te voldries estar en una que jugues a casa i has de guanyar, o a la visitant que pots empatar o guanyar per salvar-te?
6: És més pressió jugar a casa.
23: Total.
6: I no, que només et valgui la victòria. És més pressió. Què passa? Que l'avantatge que té l'Elx és que està per davant i que li val l'empat. Però repeteixo, si em dius no, és que ve el Getafe, et diria miau, miau, miau. Ve l'Elx. No m'imagino un Elx, que he vist molts partits de l'Elx, perquè crec que Eder Sarabia és un bon entrenador. És un bon entrenador. No m'imagino un Elx replegar-se al darrere. No, vindrà de tu a tu. I per tant, aquí crec que pot tenir el Girona la possibilitat de guanyar, sí.
7: Que vam parlar molt de l'Espanyol, però quan van sortir del Bernabéu estaven a 8 punts al Girona, des de llavors porta 7 partits sense guanyar.
0: Però aquí la Juve sempre al Pericus, sempre al Pericus.
25: Perquè han sigut 18.
8: Bona tarda, soc Mitchell.
7: Hola, Mitchell.
5: Mitchell, molts ànims, eh?
8: Bueno, la veritat que ho encaro amb molt optimisme. Aquest final de Lliga estic molt content, sobretot perquè només queda un partit i per fi s'acabarà la temporada, que se m'està fent més llarga que el Riu Oñar i el Ter junts. A veure si el dissabte guanyem i ens salvem, però el més important és que el partit es jugui i s'acabi la temporada. I per cert, ja que esteu aquí, sisplau, que no vingui el Jaume Mullor, que és un gafe.
23: Home,
8: pel menys. I sobretot la mascota, que es quedi a casa i no vingui a tirar penaltis. I vosaltres tampoc vingueu, ni el Clapé, ni l'Arnau Vila, ni el Solans. Que sempre que veniu, pel mem.
23: Perdona, però si només hem anat un cop.
8: Home, doncs més al meu favor.
23: Vam
8: perdre.
23: Vam
8: perdre, 100% de derrota. L'estadística
23: contra el Mallorca, vam anar i vam empalmar.
8: Claríssima.
25: Que al final també baixarà el Mallorca.
8: Si baixem, serà culpa vostra.
23: Però no, doncs si baixa el Mallorca amb l'alegria que van celebrar, que semblava que haguessin guanyat la Copa d'Europa, mira, ja els hi estarà bé.
8: I si me'n vaig a l'Ajax, tampoc vingueu.
25: Però escolta, no podem anar enlloc.
9: El Girona, si juga, només que jugui com va jugar el Calderón, al Metropolitano, que penso que va fer un bon partit, sí, va fallar de cara a gol. Sí. I amb la Real Societat, que també va jugar el partit, jo penso que guanya l'Elche. El Girona sí que ha fallat, entenc jo, per actitud en alguns partits. Com a casa contra el Betis, crec que va ser al camp del València, que també va regalar molta part del partit, però els dos darrers partits que he vist al Girona, a mi m'ha agradat força el Girona, crec que guanyarà l'Elche. Ho dic de debò.
7: A mi el que em preocupa una mica és el to de Mitchell, el veig apagat. Sí. Així com en molts moments al Girona, bueno, jo li veia llum.
8: Vols dir?
23: Jo el veig desfuntat fa setmanes,
7: Que sí, i vull creure, jo desitjo de tot cor que se'l salvi el Girona, però el veig...
23: I el to de Xavi Pasqual, com el notes?
7: A tot, mosquejat, emprenyat...
23: Sí, doncs ara parlarem de Xavi Pasqual, perquè si Hansi Flick avui ha renovat...
7: No, sembla que va pel mateix camí, sí, no?
23: La creu, o si més no, qui no ha renovat, sinó que al contrari se'n va, és Xavi Pasqual.
5: Efectivament, avui el Dani Aguilar, el nostre home bàsquet, publicava que Xavi Pasqual ha pres la decisió de deixar el Barça aquest estiu per fitxar pel Dubai Bàsquet. Hem quedat tan impactats que han dit, escolta, ja sé, i ho podem dir, que avui Dani Aguilar s'havia pres un petit descans, un petit sangus, però hem hagut de trucar. No, Dani Aguilar, què tal, com estàs?
2: Gran,
5: bona tarda.
2: Dani.
5: Bona tarda.
2: Bona tarda a tothom.
5: Bona tarda, Gran. Moltes gràcies, perquè, a més a més, sempre ha estat molt al costat de Xavi Pasqual, d'aquest Barça de bàsquet, sempre hi és, i ets el que més ens pots posar una miqueta les idees que van volant i que les volem aterrar. A veure, què ha passat d'entrada amb Xavi Pasqual?
2: Bé, el que ha passat és, o el que ha acabat passant, el que ha acabat concloent, perquè crec que ja ho havíem explicat alguna vegada, que Xavi Pasqual, des del principi de la seva etapa, se li van prometre o es van comprometre amb determinades qüestions que no s'han anat resolent. Jo crec que ràpidament Pasqual ja veu que alguns dels elements als quals s'havia compromès el club no es duran a terme, i a poc a poc, i malgrat que el club sí que li proporciona alguna de les eines, alguns dels fitxatges que volia de cara a la temporada que ve, ja veu que la temporada que ve, o com a mínim així ho percep ell, l'escenari serà bastant similar. Tot ve a petar dues últimes setmanes, en què hi ha unes quantes reunions que són realment poc fructuoses, que no acaben amb bones sensacions, i també amb aquests contactes del Barça amb un altre entrenador, amb l'entrenador de l'Unicaja, amb Ivonne Navarro, contactes que d'altra banda el Barça nega. Per tant, aquí cadascú que cregui que ho consideri, i això arriba el dissabte, aquest dissabte en què pren la decisió de marxar del Barça aquest estiu, malgrat que encara té 2 anys més de contracte, i anar al multimilionari projecte de Dubai, que està trencant la banca d'una manera espectacular i que va per un projecte com poques vegades abans s'ha vist en el bàsquet europeu, si es pot considerar Dubai un club europeu. I aquesta és la circumstància. La decisió està presa. Realment res està signat, però sí que és veritat que avui, per exemple, el José Gote, Mundo Deportivo, explica una reunió entre Rafa Juste i Xavi Pasqual, en què Pasqual ja li ha comunicat al club aquesta decisió. Per tant, saps què passa? Que a mi a vegades amb aquest Barça em costa donar les coses per fetes al 100% fins que n'hi ha una signatura, però realment sembla irrevocable.
9: Per aquí un moment, la pasta que li ofereixen a Xavi Pasqual no... O sigui, només té a veure que el Barcelona ha incomplert amb ell, però la pasta que li... No, intentem. La pasta que rep aquest senyor no té res a veure amb la seva decisió?
2: Triplica el sou, Joan.
9: Vale.
2: Sí, aproximadament triplica el sou.
7: Jo crec que
2: sí.
7: Són compatibles les dues coses que està explicant el Dani, no? Que ell estigui decebut perquè hi ha una part que se li va prometre i no s'ha complert, i després que ell hagi rebut una proposta que, aprofitant aquesta decepció, el porti a marxar. No?
2: És a dir,
7: que...
2: no, sí. Aquí hi haurà, i ho hem parlat els últims dies, aquí hi haurà un duel pel relat, i sí. Tu, Joan, estàs, vaja, portes, no, et dic veterà en el bon sentit, portes molts anys en això i saps perfectament que hi ha una part que t'explica una cosa o que vol que cali un missatge i l'altra part vol que cali un altre missatge. La part de Xavi Pasqual explica això i fins i tot se sent molest perquè considera que ja s'ha negociat amb Ivonne Navarro. El club desmenteix que s'ha negociat amb Ivonne Navarro i que fins i tot la seva aposta és per Pasqual, etcètera, etcètera, però també és veritat que si el club veu que alguna cosa s'està movent, també estan tenint l'obligació de moure's. Per tant, és que és en funció des de quina perspectiva mires la situació.
5: Clar, i quan arriba el club diu que ve aquí perquè té clar que amb aquests jugadors i amb aquest equip pot guanyar títols, si no, no hagués

0: informacions que parla d'un dels majors contractes de la història dels entrenadors europeus, juntament amb una plantilla que és, és monumental, la plantilla que està muntant al Dubai. Llavors, són les dues coses que pesa. Dit això, i això sí que ja ho diu, diguem-ne, és la meva opinió, si em permeteu, és una evidència que la gestió dels últims anys de la secció de bàsquet és molt, molt reprovable. I que el club, i això no és la primera vegada que ho parlem aquí al Versió, té l'aposta que té amb el bàsquet. I això és evident. Ara, que sí que és veritat que a partir de la temporada que ve això es volia començar a revertir, això també és veritat.
1: I això, Dani, cap a on apuntes? És a dir, apuntes més cap al president del bàsquet, cap al senyor Cubells, cap al secretari tècnic, la Bomba Navarro, que per cert va ser jugador de Xavi Pasqual. És a dir, perquè la porta va ser qui porta, mai millor dit, a Xavi Pasqual al club. És a dir, no ha intervingut el president en aquest sentit de dir, escolta, Xavi, et farem un equip com et vam prometre, queda't, que et podem fer guanyar.
0: Jo és l'únic element, Edgar, que en les últimes hores he tingut en consideració que em posés dubte a la situació. És a dir, jo hi penso de la mateixa manera que Pasqual arriba al novembre perquè és el president qui despenja el telèfon i diu, Xavi, vine cap aquí i diguem-ne el convenç. Jo era l'únic element de l'equació que a mi em feia ballar, i us ho dic amb total franquesa, de dir, a veure si el president Laporta, és a dir, la més alta instància, amb aquesta relació, avui, per exemple, surt publicat un vídeo Eurohoops en què Xavi Pasqual recorda l'Eurolliga del 2010 i diu que el moment que més il·lusió recorda és quan es va abraçar amb Joan Laporta i amb els jugadors del primer equip de futbol que estaven a París. Doncs jo em pensava, ara, fruit d'això, avui al matí, hem repreguntat a l'entorn de Xavi Pasqual i ens diuen que ja arriben tard, que ni amb això ja arriben tard, com a mínim això és el que ens explica.
1: No, decisió, com deies tu, ja està presa, que pràcticament no hi ha res que pugui fer canviar d'opinió. Et volia preguntar pels jugadors, quin pes tenen, perquè nosaltres que hem pogut anar seguint el bàsquet hem vist a Xavi Pasqual molt emprenyat, inclús públicament, dient que amb aquest equip no es podia guanyar res, que no els defensava. És a dir, quin percentatge de culpa té amb la decisió de Xavi Pasqual que l'equip no hagi remat?
0: Jo crec que l'equip... És que recorda que, és que comencem la temporada amb Joan Peñarroya i aquí ja havíem parlat de com va operar la plantilla amb Joan Peñarroya i en vam parlar bastament. Jo crec que l'equip, com a mínim això és una sensació, més que informació, una sensació que l'equip és que veu que realment ara mateix el projecte de la secció va a la deriva. I clar, alguns són jugadors amb moltíssima experiència, moltíssima professionalitat i actuen en conseqüència, però és que estem parlant, si això acaba sent així, del quart entrenador en 4 anys a la secció del Barça de bàsquet. Això és imperdonable. Quan estem, a més, a les portes del centenari? Jo no sé. Abans deies qui són els culpables. Jo crec que això és multifactorial i anem de dalt a baix. Anem des de l'aposta de la directiva, de la junta directiva, liderada per Joan Laporta per la secció, dins d'aquest context econòmic, bla, bla, bla, que tantes vegades se'ns ha dit. Per la gestió també de la cúpula esportiva de Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández, però la realitat és aquesta. I la realitat és que anem a patar si no has guanyat la Lliga ACB, que ara mateix, bé, doncs és difícil, a un tercer any en blanc, i això és que és inconcebible. I arriba un punt en què els jugadors, si els canvies cada temporada i la cosa no funciona, potser has de mirar cap a una altra banda.
2: Perquè, Dani, més enllà de tot això, tu creus que pot haver una mica de marge, no? Perquè aquests últims dies hem anat veient, i els que seguim una mica el bàsquet també, noms que poden arribar a il·lusionar de cara a una possible temporada que ve. Creus que hi ha lloc perquè l'aficionat del Barça de bàsquet estigui decebut amb Xavi Pasqual per la poca paciència o per no haver esperat com a mínim un mercat d'estiu, no? Un projecte des de zero, perquè ell va venir mitja temporada, i que no s'hagi esperat a veure si realment amb una temporada des de zero podia fer guanyar aquest equip? L'aficionat del Barça de bàsquet pot estar decebut?
0: T'ho diré d'una manera, Arnau. No hi ha res més culer que això que em planteges. No hi ha res més culer que aquest debat. Fins i tot, no sé si generarà un petit microismes, tant que parlem d'ismes al Barça, hi haurà gent, de fet, a xarxes i es detecta.
2: Clar.
0: Hi ha gent que li diu de tot, diguem-ne, Xavi Pasqual, perquè considera
3: traïdor,
0: que
3: passa calés.
0: Exacte. I n'hi ha d'altres que acusen la junta directiva de no haver complert amb les promeses i no haver fet un projecte acord amb les exigències del que vol Xavi Pasqual, que és guanyar amb el Barça. Llavors, jo crec que és tan complex de situar-se en un bàndol o en un altre. Jo, de veritat, i us ho dic francament, si no us ho diria, jo em sento bastant incapacitat d'acabar de definir-me entre un bàndol i un altre, però creu-me que hi haurà opinions per tots els gustos.
4: No, anava a dir que si poses, no, en context, de dir, la persona amb qui va parlar Xavi Pasqual era Joan Laporta, era el president, qui desbloqueja la situació, qui li fa aquestes promeses, li falla, i ell rep una de les millors ofertes o li tripliquen, doncs si ho poses tot en un mateix sac, a mi potser tampoc em costa tant d'entendre-ho.
5: A veure, jo estic en línia de l'Arnau. És a dir, no és el mateix que tu puguis estructurar una temporada en el mercat durant l'estiu, abans de començar la temporada, sabent quines condicions tens,

0: I un altre a mitja temporada, al mes de novembre o octubre, o quan es va prendre la decisió de fitxar Xavi Pascual amb les condicions que eren.
1: Però si et diuen, no? Tu també pots dir per què m'ho he de creure ara si quan m'ho van prometre no m'han complert, per què han de complir ara? És a dir, fem d'advocat del diable.
0: Tampoc,
1: i no dic que sigui tot culpa del Barça,
0: però
1: també
0: entenc
1: que hi ha una part que és ell, que l'estan triplicant el contracte i que qualsevol també s'ho pensaria.
0: Jo el que dic és que si realment fa un moment parlàvem de l'U-per-1, del Barcelona, que aquest estiu pot entrar, bla, bla, bla, o de sempre, no? A la despesa de les accions, això ens ho van explicar la temporada passada, també compten amb l'U-per-1. És a dir, la situació general del club pot ser diferent aquest estiu pel que fa a capacitat de planificació esportiva que el mes de novembre, que pràcticament era nul·la.
1: Però llavors per què li promets res?
0: És que no sé exactament què li va prometre.
1: Però això que està dient l'entrenador, que li va prometre una sèrie de coses que no s'han
0: complert. Doncs
1: que li portarien un pivot.
2: A veure, Xavi Pascual, què et va prometre Jan Laporta?
0: Vinga, Xavi, bé,
3: doncs vaig demanar fermatín negre pels meus cabells. Ho vaig demanar insistentment. I sabeu què em va arribar?
0: A veure, no.
3: Em van donar una bossa amb tinta de calamar.
4: Però què dius?
3: Podrida. Amb una pudor de peix podrida que m'ho vaig posar.
2: Per tenyir-me.
3: I després doncs, la gent marxava. Vaig demanar una Coca-Cola Zero i em van portar Cola Hacendado. Vaig demanar tratges per vestir i em van comprar americanes del Temu. I quan vaig demanar reforços només em van oferir l'Araujo per jugar de pivot.
0: Bueno.
3: Aleshores, doncs, la meva presència
1: s'ha matat. Ja ho hem entès.
5: La resposta les tenim aquí.
2: Sí, sí, ara ho hem entès.
3: I me'n vaig a un lloc que fa calor, però bé, l'únic inconvenient és que amb la calor em regera tinta per la cara.
5: Xavi, tens exclusiva, eh? Moltíssimes gràcies, Xavi Aguilar, per haver estat amb nosaltres aquí.
1: Dani Aguilar,
5: moltes gràcies. Que ja t'estic ja batejant amb el nom del míster que tindrem d'aquí pocs dies fora. Gràcies, de veritat.
2: Lluís Carreras, gràcies. Gràcies, Joan Poquí.
1: Bona tarda.
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
10: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
9: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
10: Més informació a palamosterrademar.cat.
11: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
15: És velocitat.
14: Amb el circuit més ràpid del món.
15: És festa.
14: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
15: És Barcelona.
14: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
15: Fast and Fun.
14: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
15: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
20: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
21: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
20: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
21: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
20: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Va, que són les 8 sí, i ja, ja li passem el relleu a la sí. Mireia Garolera.
22: Veig que comencem bé la setmana, eh? Mireia, amb intensitat. Sí. Amb intensitat. Sí, sí, percebo...
23: Molts debats paralels.
24: Molts, molts. Jo crec que...
2: Semblava un call center.
22: Està l'estudi sí, sí. que...
2: Semblava un call center.
22: Subversa la creuada.
2: Bueno, a veure, si veus la redacció, poc li falta. Bueno, au, fins demà.
22: Vinga. Vinga, va, les 8 en punt.
2: Vinga, vamos con Mourinho, presidente.
25: Vamos.
26: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
22: Esquerra Republicana decideix a aquesta hora si dona llum verda a tancar un acord de pressupostos amb el PSC. Els dirigents del partit estan reunits ara mateix i a la seu dels republicans hi tenim el Sergi Giró, que de seguida ens dirà quina és l'última hora. Si tot va com sembla, demà es podria rubricar l'acord que a finals de setmana també podria rebre el suport dels comuns. L'acord de pressupostos, però, que ja ha fet el primer gran pas aquest matí quan Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat l'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària. A tot això veurem què diuen els pressupostos, els comptes en matèria educativa, i és que aquest pacte s'ha tancat mentre continuen ben vives les vagues del sector educatiu que hi ha tota aquesta setmana. De fet, els sindicats de mestres i professors es posen les mans al cap pel fet que Esquerra i els comuns no situin la resolució del conflicte educatiu com a línia vermella per aprovar els comptes. A aquesta hora, mentrestant, continuem pendents del temps perquè hem començat la setmana pendents del cel perquè les tempestes han descarregat amb molta força en alguns punts del país. Martí Oliveres.
27: Sí, ha sigut un dilluns marcat pels xàfecs i les tempestes a moltes comarques, primer les de Tarragona i Barcelona, i després també ha acabat plovent a bots i barrals a les de Girona i en algunes zones de la Catalunya central. L'aiguat més fort ha descarregat el Baix Empordà i s'han acumulat fins a 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols. Demà encara repetiran els xàfecs, però només a la tarda, i no s'esperen aquestes tempestes tan intenses.
22: I notícia política també d'aquesta tarda, l'actual portaveu de Junts, Josep Rius, ha anunciat que renuncia a postular-se com a alcaldable a la ciutat de Barcelona. Així evita enfrontar-se al líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que serà, per tant, qui es disputarà l'alcaldia amb Jaume Collboni. Un dels noms del dia també és el de Shakira. La cantant colombiana ha guanyat una de les batalles que encara tenia obertes a Hisenda. Avui hem sabut que l'agència tributària li haurà de tornar més de 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional assegura que Hisenda es va equivocar en considerar que el 2011 Shakira residia a l'estat espanyol. Això sí, la victòria d'avui no anul·la la condemna ferma que la cantant ja va pagar fa gairebé 3 anys per haver comès 3 delictes fiscals. Aleshores, va reconèixer haver comès aquests delictes evadint impostos del 2012 al 2014. Avui que també hem conegut un informe que conclou que els metges que no parlen la llengua dels autòctons tenen més risc d'equivocar-se en el diagnòstic. L'estudi de la UPF ha analitzat els estudis ja existents del Canadà amb el francès, el Regne Unit amb el galès, Finlàndia amb el suec o el País Basc amb l'euskera, però encara no recull si a Catalunya la situació és similar amb el català i el castellà. Són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
28: Bon vespre.
22: A aquesta hora estem molt pendents del Consell Nacional d'Esquerra que debat si dona el vistiplau als pressupostos. El partit d'Oriol Junqueras fa una hora i mitja que està reunit a la seu del carrer Calàbria de Barcelona, posant en comú els acords que han aconseguit esgarrapar dels socialistes. Si el Consell Nacional avala els pactes, tot fa pensar que demà el govern i els republicans signaran el pacte per tirar endavant els comptes.
0: La peça clau que ha desencallat la negociació és la línia orbital ferroviària pensada per unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona en un termini de 15 anys. Aquest, però, no és l'únic acord que han tancat les dues parts. També han acordat la creació d'una societat mercantil d'inversions per executar les infraestructures, més dotació econòmica a l'Agència Tributària de Catalunya i una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca.
22: Última hora, anem en directe a la seu d'Esquerra amb en Cesc Giró. Cesc, bon vespre.
1: Bon vespre, tarda llarga a la seu d'Esquerra, que ha començat a 4:45 de la tarda. Els republicans han reunit la direcció per posar negre sobre blanc tot allò que han aconseguit pactar amb el govern. 2 hores més tard, a 7:15, han entrat els consellers nacionals, que han hagut de deixar els telèfons mòbils fora de la sala. Estan incomunicats, per tant, i segueixen deliberant si Esquerra ha de signar demà l'acord de pressupostos. Alguns surten a comprar menjar, convençuts, ens diuen que la cosa pot ser llarga. Sobre la taula, tots aquests acords que resumies, Pep, però també les partides concretes que han negociat pels pressupostos i que encara no han transcendit. Qüestions, per exemple, que tenen a veure amb el català o l'habitatge. Acabat el Consell, el partit preveu fer avui mateix un comunicat explicant la decisió. Si finalment decideix aprovar els pressupostos, el calendari té poc marge d'error. Tot fa pensar que demà mateix republicans i govern podrien explicar i segellar un acord que fa uns mesos semblava força impossible.
22: Precisament, Esquerra ha canviat diverses vegades durant les negociacions les seves prioritats. El cas més clar és la recaptació de l'IRPF, que va ser una línia vermella durant la primera etapa de les negociacions i que ha quedat en un segon pla en aquesta segona etapa, Cesc.
1: Sí, els republicans admeten que el traspàs de la recaptació de l'IRPF, inclòs els acords d'investidura, ha quedat aparcat temporalment per dos factors. Reparteixen les culpes entre Junts i el PSOE. Els socialistes, per no avançar prou de pressa, diuen, en tot aquest procés, i el partit de Carles Puigdemont per la por a que el bloqueig que mantenen al Congrés ho deixés en del tot impossible. Els últims mesos, però, els republicans tampoc han aconseguit concretar alguns dels altres compromisos que havien posat sobre la taula del govern espanyol. El finançament, per exemple, segueix empantanegat i el Consorci d'Inversions tampoc ha vist la llum al Congrés, en aquest cas pel no de Junts per Catalunya.
22: Doncs, Cesc, qualsevol última hora, evidentment, línies obertes amb el 9C, si no tornem a connectar amb tu en temps de tertúlia. Fins ara.
1: Fins ara.
22: Sigui com sigui, bona part dels acords que Esquerra ha arrencat del govern cal que passin al filtre de la Moncloa, i això passarà dimecres a la tarda a Madrid a la comissió bilateral entre els dos governs que avui mateix ha quedat convocada. Abans, el govern ho explicarà als grups parlamentaris i als agents socials. Laia Colomer.
3: Sí, alguns dels compromisos que han aconseguit els republicans depenen directament del govern espanyol. Si no hi ha cap sorpresa, dimecres els beneirà tots, per exemple, la línia orbital de Rodalies, el Consorci d'Inversions i els canvis per enfortir el paper de la Generalitat en el Consorci de la Zona Franca. A la bilateral també hi haurà altres punts, avançant el traspàs de competències en la gestió del litoral, en temes d'acció exterior i en llengua. La comissió la presidirà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Serà 5 de la tarda i també serà la consellera d'Economia, Alicia Romero, i just abans d'aquesta trobada, demà a la tarda, el govern es reunirà amb els grups parlamentaris al Parlament per explicar la lletra petita dels acords i després ho farà amb els sindicats, la patronal i les entitats municipalistes al Palau de la Generalitat.
22: Aquesta reunió serà demà, però aquest matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han segellat l'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària en un acte sense dormir de nou, que justament és un dels municipis per on passarà aquesta línia de Rodalies. La xarxa costarà 5.200 milions d'euros i una de les incògnites que encara cal resoldre és qui pagarà la factura, Montse Martí.
5: D'això en sabrem més detalls possiblement aquesta setmana perquè se'n parlarà a la reunió bilateral de dimecres, però de moment poca cosa se'n sap. Fons del Departament de Territori asseguren, això sí, que la factura l'haurà d'assumir íntegrament l'Estat. La construcció de la línia es faria per fases, aprofitant alguns trams que ja estan en funcionament, com el de la R4 o la R8, i creuen que el fet que la construcció es plantegi així per fases farà més fàcil el finançament. El president Salvador Illa admet, però, que caldran anys i governs per veure feta tota la línia 9.
6: Això no es fa en un any. Ara has de tenir la idea de què vols fer-ho. Has de prendre la decisió i has d'acordar. I has de dir, escolta, és una feina de país i, per tant, seran diferents governs els que hauran d'abordar això. Sempre s'ha fet així quan hi ha hagut infraestructures que transformen el país.
5: El projecte de línia orbital no surt al pla actual de Rodalies i, per tant, aquesta inversió de més de 5.000 milions d'euros s'hauria de sumar a la de més de 8.000 milions que hi ha prevista fins al 2030.
22: La línia orbital ferroviària s'ha convertit en una peça clau per desencallar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, però és un projecte que ve de lluny. Ho hem anat parlant aquests dies. És una línia nova de Rodalies que d'uni Mataró amb Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú sense haver de passar per Barcelona, Montse.
5: En total, la línia orbital són 120 quilòmetres de via de tren i d'aquests 68 serien de nova construcció. La resta s'aprofitarien traçats de línies ja en funcionament. Hi hauria 40 estacions en tota la línia, 23 de noves, i els alcaldes, de fet, de Caldes, Sabadell, Vilafranca i Sitges, insisteixen en aquest acte a Sant Sadurní aquest matí que és un projecte molt desitjat al territori.
7: Per anar de Caldes de Montbui fins a la Universitat Autònoma són 20 minuts de cotxe. Amb transport públic, una hora i 20 minuts.
8: Una infraestructura llargament reivindicada i que crec que també és una manera d'entendre el país, molt més enllà d'aquest barcelonacentrisme.
9: Moltes vegades el progrés es concentra més cap al més gran i aquí és un altre model que des del municipalisme sempre s'havia plantejat, no?
10: Alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, diu que va més enllà d'una nova línia de tren.
11: La voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
5: La idea ara mateix és que aquesta nova línia de tren de Rodalies pugui estar completament acabada l'any 2041. L'any que ve ja s'activaria una mena de fase 0, que seria reforçar la línia R8 que va de Granollers a Martorell.
22: Amb el suport d'Esquerra al Sarró, si acaba sent així, ara el govern intensifica la negociació amb els comuns. De moment, però, els de Jéssica Albiach es fan pregar després de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia per actualitzar l'acord que ja van signar al febrer. Els comuns creuen que encara es pot avançar en matèria d'habitatge, rodalies i fiscalitats. Alba Carnicer.
23: Una reunió amb Economia que ha acabat sense acord, però amb la voluntat de tornar-se a veure aquesta setmana. Algunes de les propostes que hi ha sobre la taula són reconvertir oficines i baixos comercials en habitatge protegit, un replantejament del projecte de la línia R Aeroport perquè no beneficiï només a turistes i la creació d'un impost del 2% per als patrimonis de més de 100 milions d'euros. La reunió d'avui és un primer pas. Govern i comuns hauran de continuar negociant perquè, de moment, el més calent és a l'Aigüera, en parla el portaveu David Cid.
24: Bé, el que hem constatat és que encara seguim lluny d'aquest acord que nosaltres estem reclamant per millorar els pressupostos del 2026. Insistint en aquesta línia, que l'hem traslladat també a la consellera, que hi han d'haver-hi moviments importants. A dia d'avui no es donen les condicions per tancar aquest acord.
23: Sobre educació, els comuns insten el govern a portar una proposta de millora salarial a la reunió de dimecres amb els sindicats.
22: Per la seva banda, Junts i la CUP reneguen dels acords i acusen Esquerra de baixar-se els pantalons davant dels socialistes. Els dos partits assenyalen renúncies importants i lamenten que els republicans i els comuns no hagin condicionat els pressupostos a les reclamacions del sector educatiu.
0: Josep Rius, de Junts, lamenta que els republicans donin suport als comptes tot i la llarga llista d'incompliments dels socialistes. I Su Moreno, de la CUP, els acusa de normalitzar la situació del país.
25: Esquerra Republicana va investir el president a canvi d'un concert econòmic solidari, que dos anys després ni està ni se l'espera. Malgrat l'incompliment d'aquest acord d'investidura, Esquerra Republicana torna a recolzar el govern del president Illa, aprovant-li uns pressupostos després d'una negociació on han anat desapareixent tot de línies vermelles.
0: Tots dos acusen Esquerra, però també els comuns, d'oblidar-se de les exigències dels mestres i professors en vaga. Creuen que s'haurien de congelar les negociacions fins que no resolgui la seva situació a les aules.
22: Doncs sobre el pacte pels pressupostos i sobre com s'han encarrilat en els últims dies, avui li hem preguntat al cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, el Rafa Garrido, què en pensa?
28: Sovint els acords polítics són com una obra de teatre. Necessiten una feina prèvia, a porta tancada, coent-se foc lent, preparant els actes un a un, dibuixant un relat. Després, per explicar-se, tenen una estudiada posada en escena, controlant l'espai, els ritmes, centrant el focus en el protagonista, cedint espais i moments als secundaris i un final que, esperat o no, arrodoneixi i acompanyi el relat. Si ens hi fixem, el que està passant i passarà aquests dies no deixa de ser una mica això. El pacte de pressupostos està tancat, els acords previs treballats i van signant-se un a un en cadena creant el relat de l'arribada del pacte, cedint el protagonisme a Esquerra, a Illa o a la comissió bilateral, cuidant els tempos, dedicant espai al govern, a Esquerra o als comuns. I amb el permís de les andaluses i amb l'Escuy Montero fora de joc, l'obra sembla ja encarrilada cap a l'aprovació dels pressupostos. Ara només falta saber si aquest és el segon acte de l'obra i encara queden més batalles fins al final de la legislatura, O si aquest és l'acte final i no tornarem a veure pressupostos aprovats fins que deixi d'haver urnes a la vista, perquè les municipals i les generals poden tornar a complicar la negociació i, sobretot, el relat.
22: L'acord pels pressupostos coincideix amb la segona setmana de vagues al sector educatiu. Els sindicats de mestres i professors es posen les mans al cap pel fet que els socis del govern no situïn la resolució del conflicte educatiu com a línia vermella per aprovar els comptes. Eudald Martínez.
4: Els sindicats continuen collant el Departament d'Educació i el govern, però ara també incrementen el to contra els seus socis. Se'n fan creus que Esquerra i els comuns aprovin uns pressupostos que no serveixen per resoldre el conflicte al sector educatiu. Ho deien Yolanda Segura i Marc Martorell, de l'Austec i la Intersindical.
12: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situïn les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa.
13: La hipocresia dels grups parlamentaris que ens han estat donant suport explícit, que ara sembla que avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions.
4: Les famílies també incrementen la pressió al departament i han començat una iniciativa que anima a enviar una queixa formal a la conselleria, exigint-li que arribi a un acord amb els docents. La propera reunió entre sindicats i departament serà dimecres.
22: Això, com dèiem, mentre les vagues no s'aturen, aquesta setmana n'hi ha 4 de convocades. Demà es mobilitzaran els docents del Vallès i el Maresme. I avui han estat els del Barcelonès. Una de les imatges del dia és la de mig miler de docents bloquejant l'accés a la Sagrada Família, que ha hagut de tancar les visites al temple durant més de 2 hores, Eudald.
4: La imatge era aquesta, una cinquantena de taules i cadires i una pissarra just davant de la basílica que els docents han portat des d'una escola propera fent una cadena humana al mig del carrer. Durant 2 hores han simulat una classe, han fet una batucada i fins i tot castells. Els docents han bloquejat el principal accés al temple, impedint l'entrada dels visitants. Tot i que repartien fullets on explicaven les reivindicacions en anglès, algun turista no s'ho ha pres bé i s'hi ha enfrontat perquè no podia entrar. Finalment, l'accés ha estat tancat més de 2 hores i la Sagrada Família ha retornat els diners a les persones que tenien reserva i no han pogut fer la visita. Al migdia, més, prop de 2.000 persones també han desafiat la pluja i s'han manifestat pels carrers de Barcelona en una marxa que ha anat dels Jardinets de Gràcia fins a la seu del departament.
22: A mig d'aquest conflicte, la consellera d'Educació compareixerà demà al Parlament per donar explicacions de les dues polèmiques vinculades amb els Mossos que esquitxen el departament, la infiltració en una assemblea de professors i el pla pilot per introduir agents de la policia en alguns centres educatius. Serà a partir d'un 11:45 del migdia. El cas, però, és que aquesta inestabilitat i l'acumulació de vagues no està passant factura al sector educatiu públic. Així ho indiquen les dades de la Conselleria sobre l'última preinscripció escolar. No només no ha baixat la demanda per entrar als centres públics, sinó que ha crescut lleugerament. Gairebé el 68% de les famílies han demanat entrar en una escola pública com a primera opció a Infantil 3. I a primer d'ESO, la demanda per entrar en un institut públic encara és més alta, del 87,5%. Passa un minut d'un 8:45. Més enllà dels pressupostos i el conflicte educatiu, el dia també ha estat marcat per les pluges. Seguint la tònica d'aquest mes de maig, la setmana ha començat amb xàfecs i tempestes repartides per gairebé tot el territori. Localment han provocat algunes inundacions. Les zones més afectades han estat sobretot el Penedès i l'Empordà, on en alguns casos s'han acumulat fins a 100 litres per metre quadrat. Martí Oliveres, bon vespre.
14: Bon vespre.
22: Quina és la situació a aquesta hora? Encara plou?
14: Doncs sí, encara plou a les comarques entre Barcelona i Girona, sobretot entre el Vallès Oriental, a l'Occidental també, i al Maresme. Xàfecs que encara localment a aquesta hora del vespre deixen força aigua en poca estona, ara sobretot a la zona de Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes, pot saltar també cap a la zona del Vallès Oriental, saltar cap al Maresme i alguns ruixats encara entre l'Alta Garrotxa i el Ripollès, però ja són la desfeta, les escorrialles d'aquest episodi, un altre gran episodi de xàfecs i tempestes que aquesta tarda doncs ha deixat força aigua, però insistim, en els propers minuts en principi ja haurien d'anar de baixa aquestes precipitacions.
22: Les tempestes fortes, però, d'aquesta tarda, d'avui, han afectat, com dèiem, per una banda, el Penedès i de l'altra, sobretot el Baix Empordà, no?
14: Sí, comencem pel Penedès, la zona de Torrelavit, sobretot, aquí un aiguat molt local, amb calamarsa, pedra, molta aigua en poca estona, de 60-70 litres per metre quadrat en aquesta zona de l'Alt Penedès, però també a punts de l'Anoia ha plogut molt cap al Baix Llobregat. Després, aquestes tempestes també a Barcelona, cap al migdia, alguns barris doncs amb
27: d'un bon xàfec, i després ha set, sobretot a primeres hores de la tarda, la notícia de la tempesta, l'aiguat molt local però molt fort, desbocat en aquesta zona del Baix Empordà. Entre Sant Feliu de Guíxols, Segaró, Castell, Platja d'Aro, ha caigut molta aigua i alguns carrers doncs pràcticament negats. La circulació era complicada perquè s'han acumulat fins a 100 litres per metre quadrat, però també la zona de Llagostera han arribat a caure de 20 a 30 litres per metre quadrat en qüestió de 20 minuts, mitja hora, per tant, molta aigua i a pocs metres, doncs, pràcticament ni una gota. Aquesta irregularitat de les precipitacions, però també registres importants, per exemple, al nord d'Osona, amb més de 30 litres per metre quadrat a Torelló només aquesta tarda, o sigui que molta aigua en poca estona, però insistim, ara la cosa ja va de baixa, va millorant, i demà continuarem amb aquesta tònica, però amb menys xàfecs, alguns ruixats de tarda, després d'un matí que ha de ser tranquil.
22: Gràcies, Martí.
27: Fins ara.

0: I ho hem sabut fa poca estona, nou capítol en l'elecció del candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals. El més calent és a l'Aigüera. L'aposta preferida per Carles Puigdemont, Josep Rius, acaba d'anunciar que renuncia a presentar-s'hi, almenys si Jordi Martí manté la seva candidatura.
1: Josep Rius ho ha comunicat fa poca estona amb una carta oberta a la militància de Junts a Barcelona i explica que està en condicions de ser el candidat a la capital, però no vol que les primàries es converteixin en una guerra que deixi el partit trinxat. Des del seu entorn expliquen a RAC1 que la candidatura de Jordi Martí, que es va presentar ara fa uns dies, s'ha plantejat com un desafiament i una fractura. Rius no vol entrar en aquest joc i per això se'n desmarca. Això sí, diuen que s'hi podria repensar si les condicions canvien. Ara bé, si no passa res i Jordi Martí manté la seva candidatura, tindria via lliure per convertir-se en l'alcaldable de Junts a Barcelona.
0: Recordem que les eleccions són d'aquí un any, el mes de maig del 2027. I Andalusia, el PP aposta perquè Juanma Moreno Bonilla governi en solitari. Els populars consideren que Vox haurà de quedar fora de la Junta, tot i ser la clau de volta perquè surtin els números. El PP ha guanyat les eleccions, però ha perdut la majoria absoluta i dependrà de la ultradreta. Avui el president andalús ha anat fins a Madrid per celebrar la victòria electoral amb la plana major del PP. Alberto Núñez Feijó ho ha aprofitat per donar el tret de sortida cap a la Moncloa. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
2: El PP obre una nova etapa després de les eleccions a Andalusia i ja pensa en el proper objectiu, el govern espanyol. Feijó posa d'exemple Juanma Moreno i avisa que el servirà de trampolí a la Moncloa.
3: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Y a eso convoco a todo el Partido Popular desde ahora mismo. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campanya per lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
2: La direcció popular aplaudeix els resultats a Andalusia i avala la posició de Juanma Moreno. El president andalús es desmarca de Vox, es reivindica i el recorda que s'han quedat a només dos escons de la majoria absoluta.
4: El resultat muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox. No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El líder del PP andalús refusa la idea de la prioritat nacional que Vox considera imprescindible perquè Juanma Moreno continuï sent president.
0: En tot cas, Vox desacredita l'estratègia del president andalús i dona per fet que hauran de negociar la investidura peti qui peti. El secretari general del partit, Ignacio Garriga, entreçava les línies mestres.
5: Tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles, pues del sentido común.
0: Al debat de la prioritat nacional, ara ho escoltàvem, com ja va passar a l'Aragó i a Extremadura, tornarà a ser protagonista a Andalusia. Pedro Sánchez alerta que si el PP torna a caure a les urpes de Vox, amb aquesta qüestió s'equivocarà. Ho deia aquesta tarda a l'Assemblea de l'ONU a Ginebra.
6: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir, muchos entendimos hace tiempo que la verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: El PSOE entra en una catarsi on no hi existeix l'autocrítica després de les eleccions andaluses. Al contrari, treuen pits d'haver propiciat que el PP perdi la majoria absoluta i es reivindiquen com l'única oposició, tot i el paper que ha fet Endavant Andalusia, la gran sorpresa. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres, bon vespre.
7: Sí, bon vespre. El PSOE avisa al Partit Popular que no es busquin per cedir abstencions que permetin una investidura de Juanma Moreno Bonilla per evitar pactes amb l'ultradreta. El socialista s'aferna a la pèrdua de la majoria absoluta del PP per minimitzar la seva desfeta, tot i registrar el pitjor resultat de la història socialista. Maria Jesús Montero deixarà l'escó al Congrés dels Diputats aquests propers dies per pilotar la nova etapa, i l'únic que admet és que el seu partit està antic. Això és el que deia la SER.
8: Tienen que ver con una política que se hace en el siglo XXI a la que el Partido Socialista no se ha terminado de adaptar en Andalucía. Ya no se trata de trabajar en las redes, utilizar las redes, se trata de estar. O sea, se ha conformado una nueva realidad en la que el Partido Socialista le está costando estar. Yo creo que uno de los elementos de Adelante Andalucía importante ha sido que ha podido captar a primeros votantes.
7: I els socialistes insisteixen a demanar que no es busquin conclusions amb Pedro Sánchez, perquè una cosa són les andaluses i una altra, de ben diferent, les generals.
0: Però els grans triomfadors de les eleccions d'ahir són Endavant Andalusia, que també reivindica bona part de l'oposició. El líder José Ignacio García ja advertia avui que els invents per sumar esquerres amb massa sensibilitats no van enlloc i que l'exemple és el que ha passat a Andalusia. Ho deia la SER.
9: No, yo creo que es mejor así, porque si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado mucho peor resultado, porque de alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues que la hemos sacado de la desesperanza, gente que si no estuviera delante de Andalucía por lo mejor no habría votado, o incluso lo digo claramente, pues lo mismo habría votado a Vox. Nosotros creemos que se demuestra, los resultados demuestran que nosotros hemos subido y por Andalucía, o sea, Izquierda Unida y Podemos han quedado igual.
0: I també respon d'aquesta manera Gabriel Rufián, que ha reclamat grans unions esquerres per frenar l'extrema dreta. Tot això a Andalusia i a Catalunya, el PP català reunirà la militància el 27 de juny per reformular l'estratègia i la direcció del partit. Feia 8 anys que el partit no convocava un congrés a Catalunya des del 2018, quan la militància va situar Alejandro Fernández al capdavant. Els bons resultats del 2024, on el PP va passar de 3 a 15 diputats, blinden el seu lideratge i fan que la seva continuïtat estigui gairebé garantida. Cinc minuts i dos quarts de nou. És, sens dubte, un dels noms propis del dia, Shakira, que ha guanyat una de les batalles judicials Hisenda, que li haurà de tornar més de 60 milions d'euros, ho diu l'Audiència Nacional. Segons els jutges, l'agència tributària es va equivocar en considerar que l'any 2011 la cantant colombiana residia a l'estat espanyol, Benet Íñigo.
10: El còmput d'Hisenda obligava Shakira a pagar l'IRPF i altres impostos a l'estat espanyol. La cantant va pagar 27 milions per posar-se al dia i en tenia 33 retinguts en avals per pagar les sancions corresponents si acabava perdent el cas, però l'ha guanyat. La sentència recorda que el 2011 Shakira estava de gira mundial i no tenia cap relació formal amb un ciutadà espanyol, en referència a Gerard Piqué. Hisenda ha anunciat un recurs contra aquesta sentència perquè sigui el Tribunal Suprem qui tingui l'última paraula. En tot cas, i segons La Vanguardia, Shakira ha rebut la notícia amb eufòria, perquè considera que Hisenda l'ha maltractat durant molts anys, cosa que ha afectat la seva reputació i ara, encara que tard, es neteja la seva imatge.
0: Però la victòria d'avui no anul·la la condemna ferma que Shakira ja va pagar fa gairebé 3 anys. Llavors la cantant va reconèixer haver comès 3 delictes fiscals, Benet.
10: Sí, Shakira ha guanyat Hisenda per la via contenciosa sobre els impostos de l'any 2011, però també la van acusar per la via penal d'haver d'impostos els anys següents, 2012, 2013 i 2014, quan ja vivia amb Gerard Piqué. I en aquella ocasió va acabar pactant amb la fiscalia i assegurant-se que no entraria a la presó. Ella va assumir haver defraudat 14 milions i en va pagar 17 més per posar-se al dia i la Cori va afegir 7 milions més de multa, en total 25 milions que va abonar i que ja no es poden recórrer perquè els acords amb la fiscalia són definitius. Els 3 anys de presó no els va haver de complir. El seu entorn explica que va acceptar l'acord per evitar un judici mediàtic en ple procés de separació.
0: I ho acabem de saber, Elon Musk ha perdut en la seva demanda contra l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI i el seu creador, Sam Altman. Un jurat de Califòrnia l'ha desestimada perquè el propietari de Tesla la va presentar fora de temps.
1: Musk assegurava que el propietari d'OpenAI havia traslladat ChatGPT a una empresa amb ànim de lucre sense comunicar-li, tot plegat justament després que Musk hagués donat uns 38 milions d'euros a Altman. Pel propietari d'X, tot plegat va ser un engany perquè diu que no sabia que Altman es volia lucrar amb l'eina d'intel·ligència artificial i que, en cas d'haver-ho sabut, no li hauria lliurat els diners.
0: I encara en crònica judicial, potser recordeu el cas de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova i la Geltrú ara fa 5 anys. Doncs bé, ja té resolució judicial. Els dos bombers que eren amb ell han pactat amb la fiscalia reconèixer un homicidi imprudent i, a canvi, la pena queda tan sols en una multa, Benet.
10: Avui s'havia de fer el judici per la mort de Joan Liebana, un cas que va commocionar el cos de bombers. El jove de 30 anys, un caporal i un company intentaven apagar un foc en un taller mecànic de Vilanova. Dos van aconseguir sortir-ne, però molt afectats pel fum i no van avisar que a dins hi havia quedat un bomber. No el van trobar fins que molt després altres van entrar a la nau. Els dos acusats s'enfrontaven avui a una sol·licitud de penes de 3 anys per incomplir els protocols de seguretat que haurien evitat aquest tràgic descuit. L'acord amb la fiscalia implica reconèixer oficialment el descuit i pagar una multa de tot just 5.000 euros, però sense garjola. Després de l'accident, els bombers van retirar els últims equips sense l'anomenada alarma d'home mort, que avisa quan algú queda immòbil massa temps. També petits canvis en els protocols de controls d'accessos i controls d'equips de respiració autònoma.
0: A Catalunya, per altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en un mas de Reus. Va passar dissabte al migdia després d'una baralla i la policia ja ha detingut dues persones suposadament relacionades amb el crim. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
11: Sí, als vols de les dues de la tarda d'aquest dissabte, els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta perquè s'estava produint una baralla fortíssima en un mas situat als afores de Reus. A l'arribar al lloc, els agents van trobar el cos sense vida d'un home amb signes evidents de violència. Al mas es van trobar també dos homes més. Un d'ells va intentar escapolir-se. Els Mossos miren d'aclarir ara les circumstàncies del crim i el possible mòbil. Els dos presumptes homicides haurien acabat lligant a la víctima, segons ha avançat aquesta tarda el diari de Tarragona, copejant-la i provocant-li la mort. Els dos detinguts també tenien ferides produïdes suposadament durant la baralla amb la víctima. La baralla, a cops, i també amb l'ús d'armes blanques. El cas està sota secret d'actuacions.
0: I la Policia Foral de Navarra investiga la mort d'una dona de 44 anys com a un possible cas de violència masclista.
1: La parella de la víctima està detinguda. De fet, s'ha anat a entregar a les dependències de la Guàrdia Civil, suposadament després d'assassinar la dona. El cos de la víctima l'ha trobat un familiar quan ha anat a casa seva a la localitat navarresa d'Argueda. Segons les primeres investigacions, no hi havia denúncies prèvies de la dona relacionades amb violència masclista, ni tampoc formava part del sistema Biogen.
0: Hem arribat a 9:15 fora de casa nostra. Atenció a aquesta dada. Les penes de mort han crescut un 80% durant l'últim any. El 2025 es van executar 2.700 persones a tot el món. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional.
1: La immensa majoria van ser a l'Iran, on s'han fet 8 de cada 10 execucions. La pena de mort està concentrada en 17 estats com l'Aràbia Saudita, els Estats Units, el Iemen o l'Iraq. I a l'Iran, el conflicte obert amb Israel i els Estats Units ha fet que el règim acusés persones de col·laborar amb l'espionatge. L'informe també apunta que la Xina no dona dades oficials i argumenta raons de seguretat de l'Estat. Amnistia Internacional creu que s'està avançant en el camí de l'abolició de la pena de mort. 113 països ja l'han prohibida.
0: I la flotilla que va cap a Gaza denuncia que Israel ha interceptat la missió. L'organització assegura que soldats armats han abordat una quinzena de vaixells quan els quedaven poc més de 450 quilòmetres per arribar a la ciutat palestina.
1: L'abordatge ha començat aquest matí en plena llum del dia al punt on era la flotilla en aigües de Xipre. En aquesta expedició hi ha 23 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Ella mateixa ha penjat un vídeo abans de l'abordatge per explicar la situació.
12: Ens han interceptat les comunicacions, ens han posat música, inclús intercepten les tocades d'auxili que estem fent.
1: En paral·lel, la flotilla assegura que més de 20 petites embarcacions continuen avançant en el seu camí cap a Gaza.
0: Us ho avançat, recu, el brot d'Ebola al centre d'Àfrica ha fet que el Departament de Salut actualitzi els protocols hospitalaris per si calgués repatriar algú de la zona afectada. És un procediment habitual quan hi ha crisis sanitàries i, de fet, ja en van fer una revisió per l'antivirus. En tot cas, el missatge és de crida a la calma perquè el risc que hi hagi una epidèmia a Catalunya és molt baix. Tot i això, ja han dibuixat el camí que cal seguir en cas que hi hagi un possible contacte català amb l'Ebola. Joel Penya.
13: L'OMS es mira amb preocupació el brot d'Ebola i ja ha declarat l'alerta internacional. Això ha fet que Salut posi fil a l'agulla, encara que el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admeti a RAC1 que és difícil que arribi.
14: L'OMS ja diu que és una emergència internacional, tot i que no és una emergència pandèmica, i està donant instruccions i desplegant-se en el terreny. Risc per a la població aquí a Catalunya és baix o molt baix. Hem de pensar sobretot en les possibles repatriacions.
13: Tot i això, en cas d'haver-hi repatriacions, els hospitals estan llestos.
14: Donat que hi ha una alerta internacional d'Ebola, doncs estem revisant tot el material i els documents i el protocol que teníem per actualitzar-lo també per la situació epidemiològica, i això a través del Servei Català de Salut arriba a tots els hospitals.
13: Fernández sí que assegura que està preocupat perquè les dimensions del brot a la zona on s'ha originat poden fer-se grans.
0: I l'altre gran tema en matèria de salut que ha preocupat els últims dies ha estat l'antivirus, i avui el creuer fa pel brot ha arribat a Rotterdam. Hi ha 27 tripulants que faran quarantena. Ara caldrà desinfectar i netejar l'Ondius un cop n'hagi baixat tothom. Mentrestant, els 5 passatgers catalans que són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a les proves PCR que els han fet avui. Ara podran començar a sortir de les habitacions per accedir accedir a zones comunes i rebre visites dels familiars, sempre, això sí, amb mesures de prevenció.
1: Qui ja ha pogut rebre visites és la dona totalment aïllada fins avui a l'Hospital Clínic de Barcelona. Va ser un contacte de la segona víctima mortal del brot. Avui ja ha pogut saludar els coneguts. El secretari de Salut del Departament de Salut, Esteve Fernández, diu a RAC1 que d'aquí a 7 dies podria marxar cap a casa, però encara hauria d'estar aïllada.
14: Des d'avui pot rebre visites amb unes mesures amb bata, guants, amb mascareta FFP2 i a l'espera de la nova PCR i a veure si en una setmana podem continuar amb l'aïllament en el domicili.
1: Els 5 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla també podrien aconseguir aviat l'aïllament domiciliari si continuen donant negatiu a les proves PCR.
0: I encara també en l'àmbit de la salut, atenció a això, els metges que no parlen la llengua dels autòctons tenen més risc d'equivocar-se en el diagnòstic, sobretot si els pacients són gent gran o canalla molt petita que tenen més dificultats per expressar-se en una segona llengua. És el que conclou un informe de l'UPF que ha analitzat els estudis ja existents del Canadà amb el francès, el Regne Unit amb el galès, Finlàndia amb el suec o el País Basc amb l'eusquera. Ara analitzaran si a Catalunya la situació és similar amb el català i el castellà. Eulàlia Carrascal.
15: Els estudis previs apunten que parlar una segona llengua davant el metge, tot i ser bilingüe, fa que es perdin detalls que poden ser clau per afinar el diagnòstic. El motiu és que en situacions d'estrès o de dolor expressar-se en una llengua que no és la materna és més complicat. A més, l'autora de la recerca, Joana Pena Tarradellas, ha assegurat a RAC1 que els pacients també es poden sentir menys còmodes.
16: Tant al Canadà com a Finlàndia, també les persones que es consideren més bilingües diuen descriure pitjor el dolor si no ho poden fer la seva llengua, sentir-se menys còmodes, tenir més ansietat i estrès pel fet d'haver-se de comunicar la seva segona llengua, no? I també el que es detecta, doncs, és que hi ha unes conseqüències que van més enllà de la pura comunicació.
15: Ara caldrà estudiar si això també passa a Catalunya.
0: Passen 6 minuts de 8:45 i avui era el dia marcat en vermell al calendari per poder començar a pagar amb Bizum als restaurants o botigues, però l'estrena ha estat descafeïnada. Haurem d'esperar fins l'1 de juny perquè l'eina, l'aplicació Bizum Pay, encara no es pot descarregar als mòbils. El nou mètode serà similar al del pagament mòbil que ja es fa servir amb les targetes digitals.
17: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Avui dia fan servir Bizum més de 30 milions de persones, mentrestant, però, els comerciants no veuen amb bons ulls el nou sistema, Ona Pardo.
18: Els propietaris de bars i comerços petits alerten que pagar amb el sistema nou pot ser més lent i car. El membre de la Junta Directiva de Comèrtia, Albert Antoni Joan, ha avisat al Versió RAC1 que això pot acabar afectant els clients.
19: Fins ara, tot són paraules, no hem pogut veure les aplicacions, a no ser que la competència amb Visa faci que els preus doncs, es resituïn cap a la baixa. Sembla que el sistema Bizum és més car que no el sistema de targeta bancària per establiments.
18: Tot i això, també hi haurà beneficis. Les botigues rebran els diners directament i sense passar per intermediaris. La professora d'Economia de la UOC, Elisabet Ruiz, ha recordat que tot plegat és una estratègia dels bancs.
20: L'estratègia inicial, precisament, és no dependre tant dels Estats Units, perquè si no hi ha una dependència massa elevada i pot arribar doncs, a ser un sistema financer vulnerable. Però al darrere, més enllà, sí que hi ha un tema d'un euro digital i que, mica en mica, l'efectiu vagi desapareixent.
18: Ara bé, els clients no notaran cap canvi. Només s'hauran d'instal·lar l'aplicació al mòbil i posar el Bizum com a mètode preferit de pagament.
17: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Plana cultural, ho hem sabut aquesta tarda, Catalunya serà la convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Turí a Itàlia l'any que ve. Serà el segon cop que participa en aquest esdeveniment literari de referència a Europa i servirà per promoure la literatura catalana. Així ho ha anunciat la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
21: Estem molt feliços i fins i tot jo diria que emocionats, almenys jo en primera persona i crec que tot l'equip del departament, de compartir l'anunci que s'ha fet públic aquesta tarda, el tancament de la Fira del Llibre de Turí d'enguany, un anunci que és el següent. La literatura catalana serà convidada d'honor a la propera Fira del Llibre de Turí l'any 2027.
0: La Fira del Llibre de Torí va néixer al 1988. Precisament avui acaba l'edició d'aquest any, que ha tingut Grècia com a convidada d'honor. L'edició anterior va plegar més de 230.000 visites. I encara a l'exterior, la producció catalana La Mas Dulce ha emocionat aquesta tarda el públic del Festival de Canes. La pel·lícula que dirigeix Laila Marrashki competeix a la secció paral·lela A Certain Regards. Explica la història de dues dones marroquines que abandonen el seu país natal per treballar de temporeres collint maduixes al sud d'Espanya. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon vespre.
3: Sí, bon vespre. La Mas Dulce ressegueix el camí que fan cada any centenars de joves africanes que passen mesos treballant als hivernacles d'Andalusia, amb l'esperança de poder ajudar les seves famílies. A la pel·lícula, però, aquest desig de prosperar acaba xocant amb una realitat marcada pels abusos i els maltractaments per part dels patrons dels camps de conreu. L'única persona que decideix ajudar-les és una advocada interpretada per l'actriu Itzá Suarana, que denunciava a RAC1 la part de realitat que té aquesta història.
4: Una realitat que la tenemos muy muy cerca, no hace falta irse más lejos, y de unas condiciones bastante, bueno, sí, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos bastante indignas de trabajo.
3: A l'Equador del festival encara no hi ha una candidata clara per guanyar la Palma d'Or. Tot i això, hi ha dos títols que han destacat especialment entre la crítica. Són All of Sudden, del director Ryosuke Hamaguchi, i Fatherland, que és la nova pel·lícula de Paweł Pawlikowski.
0: Gràcies, Adrià. I la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya tindrà per lema Barcelona i acollirà 25 estrenes. Sílvia Pérez Cruz anunciarà la temporada amb un concert, inaugurarà la temporada amb un concert el 19 i el 20 de setembre. La tancarà Angélica Liddell amb 001, la creació que es podrà veure del 20 al 27 de juny de l'any que ve. Els abonaments ja estan a la venda, Bàrbara Padilla.
22: La programació inclou 8 produccions pròpies i 12 coproduccions nacionals i internacionals. La temporada arrencarà amb Sílvia Pérez Cruz i amb El Cadell, de Josep Maria Miró, a la Sala Petita. La Sala Tallers obrirà amb Gota, de Txema Muñoz, i la Cluenda la farà Angélica Liddell. Aquesta serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli al capdavant del TNC. A la presentació, la directora ha explicat per què el lema és Barcelona.
23: He nascut a València, ciutat, i per vincles familiars jo venia molt a Barcelona sempre. Jo veia aquesta ciutat, m'entusiasmava, perquè era una ciutat que, tot i que eren finals del franquisme, aquí es feia un teatre completament compromès, lligat a la seva cultura, a la seva llengua.
22: Entre les produccions pròpies del TNC que s'estrenaran aquesta temporada hi ha L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, dirigida precisament per Portacelli. Victoria Spumber tornarà a la Sala Gran amb La Tercera Fuga, i a la mateixa sala Josep Maria Mestres dirigirà La Mare Coratge i els seus fills. Des d'avui ja es poden comprar els abonaments i el 4 de juny les entrades.
0: Minuts, 3:15 i temps pels esports. Pau Bombardó, bon vespre.
24: Bon vespre.
0: Comencem amb l'anunci oficial de renovació de Hansi Flick, que seguirà lligat al Barça fins al 2028.
24: El tècnic alemany ja havia manifestat durant la temporada la seva voluntat de continuar entrenant al Barça, però fins avui no s'ha oficialitzat. Flick amplia un any més el contracte amb un altre d'opcional, per tant podria entrenar al Barça fins al 2029. Hansi Flick, que ha guanyat fins ara 5 títols de 8 possibles, s'ha mostrat molt content de seguir al capdavant de la banqueta blaugrana.
25: Barça és molt de Nicolà.
26: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Cada dia puc sentir aquesta passió que té tothom, el club, l'estaf, els jugadors i l'afició. Per mi és especial, hem compartit un munt de moments fantàstics en el passat, però tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.
25: És més, so I want to achieve also to win more titles, and thanks for the trust. I'm really happy about that.
24: Abans de la signatura, Flick, Araujo, el president en funcions Rafa Justo i el president electe Joan Laporta han dipositat al Museu del Club els dos trofeus que l'equip ha guanyat aquesta temporada, la Supercopa d'Espanya i la Lliga.
0: També en clau Barça, Fermín es va lesionar el partit d'ahir contra el Betis i es perdrà el Mundial d'aquest estiu.
24: El futbolista s'ha trencat el cinquè metatarsiat al peu dret i haurà de passar per quiròfan. Fermín havia de ser un dels futbolistes espanyols seleccionats per al Mundial, però segons hem pogut saber a RAC1, el temps de baixa serà d'entre 6 i 8 setmanes. Per tant, tot apunta que no arribarà a temps pel Mundial.
0: Al Madrid, Enrique Riquelme, possible opositor de Florentino Pérez per la presidència, decidirà en els propers dies si es presenta a les eleccions.
24: Ho ha dit en declaracions als mitjans en un torneig solidari de pàdel a la ciutat de la Raqueta de Madrid. A tot això, aquest matí el Confidencial ha assegurat que Riquelme hauria decidit fer el pas endavant i enfrontar-se a Florentino Pérez en les que serien les primeres eleccions en 20 anys.
0: I parlant del Madrid, el seu capità, Dani Carvajal, ha anunciat que deixarà el club a final de temporada.
24: Ho ha anunciat en un vídeo a la xarxa xarxes socials, on ha assegurat que s'ha deixat fins l'últim alè per fer millor el club. Carvajal marxa després de 13 temporades i en plena crisi institucional i esportiva al Real Madrid.
0: I en bàsquet, Xavi Pascual marxarà del Barça també a final de temporada cap a Dubai.
24: Sí, a falta de confirmació oficial, després de mesos d'estira i arronsa i dels advertiments de Xavi Pascual d'una possible sortida, finalment el tècnic ha pres la decisió de deixar el club blaugrana a l'estiu i marxar al Dubai Basketball, una decisió que, quan es materialitzi, suposarà tallar el contracte que l'unia amb el club blaugrana fins al 2028.
0: I per acabar, tenim novetats després de l'ensurt que ens va deixar ahir la caiguda d'Àlex Márquez al circuit de Barcelona-Catalunya.
24: Sí, el pilot català ja ha estat donat d'alta. Ha passat aquesta nit pel quiròfan després de trencar-se la clavícula dreta i fracturar-se marginalment la vèrtebra C7 en l'accident d'ahir a la cursa del Gran Premi de Catalunya. Per cert, als tests d'aquest matí també ha caigut Jorge Martín, que ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on finalment s'ha confirmat que no tenia fractures.
0: Doncs gràcies, Pau. Fins ara.
24: Fins ara.
0: Ens acostem a 3:15. Tornem a tenir aquí el Martí Oliveres. Bon vespre de nou.
2: Bon vespre.
0: Com està la situació a aquesta hora? Continua plovent?
2: Doncs sí, més tranquil·la, però encara continua plovent. Tenim alguns xàfecs molt residuals ja. És veritat que pràcticament costa de trobar ja precipitacions a Catalunya, però sí, tenim alguns ruixats encara entre el Maresme, el Vallès. Es poden acostar fins i tot a la zona d'entrada a Barcelona venint pel Besòs. Per tant, encara alguns ruixats també entre la zona de l'Empordà, sobretot a l'Empordà, Alta Garrotxa, encara llisquen alguns ruixats, però són ja al final, el tram final d'aquest episodi de precipitacions, que recordem ha deixat molta aigua en poca estona a punts de les comarques de Girona, com la Selva, com a l'Empordà, també punts d'Osona, del Moianès, també després al Vallès Oriental, sobretot al nord, la zona del Montseny, i al matí hem tingut el plat fort al Penedès, i a la tarda, sens dubte, la zona sud de la Costa Brava, cap a Sant Feliu de Guíxols, Segaró, Castell d'Aro, ha plogut moltíssim, ara ja situació tranquil·la. Demà, més sol, menys xàfecs de tarda, i a partir de dimecres, atenció, la setmana s'encamina cap a un ambient d'estiu. Al final de la setmana estarà marcat per una pujada desbocada dels termòmetres, per tant, escenari totalment diferent al que esperem.
0: La setmana passada i el fred d'aquest cap de setmana.
2: Sí,
0: esclar.
2: Hem tingut un inici, una primera quinzena de maig molt agradable i fins i tot fresca, amb sensació de fresca i fred, amb períodes de neu fins i tot al Pirineu. Ara sí que del 20 al 30 de maig, aquests 10-11 dies que ens quedaran de maig a partir de dimecres, ambient d'estiu per anar en màniga curta, i que no superem doncs alguns rècords fins i tot per calor, esperem que no, però que en algunes comarques el termòmetre podria passar dels 30 graus amb facilitat i acostar-nos als 35 a finals de setmana, els tradicionalment punts més càlids del país. O sigui que d'un cantó a l'altre,
0: sí,
2: això es descontrola. I bé, per la gent que li agrada la calor, doncs endavant.
0: Acabes de clucar els ulls, a tu no t'agrada la calor. Ha
2: evidentment
0: clar.
2: Que no. Hem gaudit moltíssim d'aquest primer, no sé, d'aquesta primera part de maig, però és el que hi ha.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Martí. Fins ara.
2: Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia avui amb la Violeta Martos. Violeta, bon vespre.
5: Hola, bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
5: Doncs que la marca de roba Zara i Bad Bunny estrenaran una col·lecció plegats.
6: Te vi tirar-me foto de cuando te tuve.
5: Aquesta nova col·lecció portarà de nom Benito Antonio, que és el nom del cantant, i estarà disponible a partir de dijous. L'anunci coincideix precisament amb l'arribada del cantant a Barcelona, on divendres donarà el tret de sortida a la part europea de la
0: gira. És aquest divendres ja?
5: Exacte, des de l'Estadi Olímpic, sí, sí. En realitat, aquesta relació entre Zara i Bad Bunny no és nova, de fet, si recordeu, segur que ho feu. L'actuació de la mitja part de la Super Bowl, la Bad Bunny ja el va vestir Zara, i el cantant va tornar a repetir aquesta marca de roba a la gala Met. Se'n saben pocs detalls d'aquesta col·laboració, però perquè la marca ho ha anunciat amb una publicació enigmàtica a Instagram, però els fans ja han començat a investigar, com suposo que et pots imaginar. Han trobat que de totes les ciutats per on ha passat la gira, Zara només ha posat a la venda la col·lecció a Puerto Rico. El cantant, de fet, la va presentar aquest cap de setmana i tot plegat doncs, ha generat una onada de furor a les xarxes. Ja s'han filtrat imatges de la roba que s'hi ven. Segons els vídeos, no ens hem d'imaginar merchandatge específic del concert, sinó més aviat roba de l'estil del cantant amb la idea de portar-la cada dia, gorres, samarretes, pantalons, dessuadores, de colors llampants, amb ratlles i motius que volen recordar aquest aquest àlbum que ja sentim, David, tirar més fotos. I tu què? Jo hi vaig dissabte, concretament.
0: Ah, mira,
5: a veure, potser ens dona temps abans de posar pel Zara o no.
0: I seràs també de les que, exacte, compraràs una mica de cosa, veure, no?
5: Home, si es pot portar no només pel concert, sinó per la teva vida, doncs trobo que està, és una bona idea.
0: Una bona idea. Doncs vinga, fins ara, Violeta.
5: Fins ara.
0: Tres quarts de nou i tres minuts. Som-hi amb la tertúlia.

0: La tertúlia d'aquest dilluns, 18 de maig, tertúlia del 9 sembla avui amb l'Enric Sierra, el vicedirector de La Vanguardia. Què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: La Laura Aznar, periodista del Crític. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Jordi Cuminal, empresari i exdiputat al Parlament. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Un bona nit, a veure, allunyats, que ara ja t'acostes.
4: Hola, bona nit.
0: Ara ja estàs aquí. I Maluques, periodista, bona nit.
5: Bona nit.
0: Què passa amb el Bad Bunny? Què passa, Laura?
2: Ai, mira, que és una meravella, tot ell. A mi m'encanta. I vaig el divendres, jo.
0: A tu el divendres?
2: Jo el dia 22 vaig. O sigui, estic molt contenta perquè no era fàcil trobar entrades i les vam trobar bastant fàcil i ràpidament, les meves amigues i jo, i em moro. O sigui, tinc moltíssimes ganes d'anar-hi.
0: És a dir, no vas poder anar a Rosalia...
2: T'he de dir que no vaig buscar.
0: No vas buscar.
2: Sí. Rosalia, o sigui, si m'arribaven, perfecte, sempre disposada. Però no vaig buscar Rosalia i, en canvi, Bad Bunny era una de les coses que tenia moltíssimes ganes i sí, les vam aconseguir, estic contentíssima.
0: A veure, no sé com te l'imagines. Clar, entenc que no l'has vist.
2: En directe, no, clar, mai.
0: A veure, perquè serà com el cap de setmana gran, no?, també. El cap de sortir de Barcelona.
2: Sí, i a més és que hi havia moltíssima gent que volia les entrades nivell, que jo tinc amigues que marxen de Barcelona, algunes van a Madrid i algunes van a altres capitals europees per veure'l, Vull dir que jo crec que arrossega molta gent aquest tio.
0: Ui, això. Tenim també una membre d'aquest equip que també ha viatjat aquest cap de setmana per anar... La gent va perseguir concerts als llocs.
2: Mira, escolta,
0: la vida.
2: Un hobby com qualsevol altre, no?
0: No sé si els altres aquí a la taula aniu a perseguir... Bueno, tu, Sierra, a vegades també.
1: No, jo sóc molt festivalero i ja sabeu que el tema de la música és una de les meves aficions, no? I hobbies. Però al Bad Bunny al final no podré anar.
0: No, al final no hi podré anar.
2: Hi havies d'anar.
1: Sí, perquè...
2: Però bueno...
1: Perquè ho he cedit a una persona...
2: Que anirà
1: en el meu lloc i li fa molta més il·lusió. Clar. Per tant, escolta, ja sóc feliç.
2: Sara, jo crec que serà xulíssim, molt... O sigui, jo prevec que serà molt espectacular, en plan que sobretot el que dominarà molt és la puesta en escena, no? Vull dir que jo crec que això serà bastant xulo, no tant potser de veu, com si diguéssim, però a mi m'agrada molt com els ritmes, les lletres són guais i jo crec que com l'escenografia i tot serà molt guai.
0: Com a espectacle, al final,
2: com a espectacle,
0: no?
2: Jo crec que serà xulo.
0: De la música, Jordi, què hi dius amb això?
4: No, jo, encara que no ho sembli, soc festivalero.
0: Sí?
4: I sí que m'he desplaçat per seguir alguns grups. Ara, soc més carrossa i, diguéssim, això al Bad Bunny... En tinc referències per una altra secció de la família, que no seria el pare, diguéssim.
2: No, però escolta, que jo crec que hi haurà gent de tot,
4: No, tota la resta de la família endavant amb Bad Bunny, sobretot les nenes, però la meva dona també s'hi apunta.
0: Mira, aquí...
4: Jo no.
0: I tu, Imma, què?
5: No tinc entrades per Bad Bunny, escolta'm, mira, no? Però de festivalera també ho soc i, escolta'm, per viatjar no calen gaires excuses, grups musicals, perquè...
0: Aquesta febre de dir me'n vaig, per exemple, a Amsterdam, o a Londres, amb l'excusa, perquè vull anar a veure aquell concert i de retruc després
5: escolta'm, visito... Escolta'm, si et conviden a Nova York o a... Sí, som-hi,
0: no, però
5: va,
0: això,
5: vinga.
0: Això és curiós, i amb la Rosalia, l'efecte Rosalia ha passat també molt de no trobo entrada a Barcelona, però si en trobo, és igual. Mm. A Milà, no sé on, doncs vaig cap allà. És tot un fenomen que de vegades està més... No? És més habitual. Mm. Em sembla que una persona que també és com festival era, diries, el Cesc Giró, no? Què tal, Cesc?
6: Uh-huh. Jo ara un concert improvisat del Bad Bunny aquí davant us el signaria amb el Bad Bunny.
0: Què passa? Que us tenen fora o què, aquí, Esquerra Republicana?
6: Sí, clar. No hi ha cap convocatòria dintre la seu pels mitjans i, per tant, estem esperant a fora, a la part del carrer, al carrer Calàbria, i estem esperant que acabi aquesta reunió. El que passa és que ens arriba que va per llarg.
0: A veure, per
6: estona hem pogut parlar...
0: Sí, a veure, perquè situem una mica, Cesc, aquí a Esquerra Republicana ara hi ha la direcció del partit, el que en diem el Consell Nacional, que són els principals responsables del partit, que han de decidir si realment donen llum verda al que són aquests pressupostos pactats o acordats o que proposa el PSC, que proposen el PSC, no?
6: Exacte, hi ha la direcció del partit, per una banda, després hi ha el Consell, diguéssim, el Consell Nacional, que és un òrgan que és molt més gran, que està format per càrrecs electes, per molta més gent del partit, representació de la militància. El que està fent ara la direcció nacional és explicar a la militància, podríem dir, en què consisteixen els acords que s'han arribat, tant pel que fa les coses concretes que han tancat amb els socialistes, que van més enllà dels pressupostos, com perquè hi ha les partides més sectorials dels pressupostos, i un cop amb aquest debat, ara el que s'està fent és obrir el torn de paraula perquè es generi una mena de debat entre tota la gent que està formant

0: en part d'aquesta reunió. No hi haurà cap votació. No voten els consellers nacionals si s'han d'aprovar o no s'han d'aprovar els pressupostos. La direcció, havent escoltat tota la gent que vulgui agafar la paraula avui, prendrà una decisió. Ens han explicat que d'aquí una estona, quan això s'hagi acabat aquesta reunió, faran un comunicat. Per tant, avui ja podrem intuir per on van els trets. I tot podrà desencadenar, si finalment sembla que passarà el que ha de passar, el que expliquen diverses fonts del partit, que es validarà, es donarà el vistiplau a aquest acord, doncs això podria desembocar demà mateix ja amb una signatura del pacte. Però és el que comentàvem, sembla que va per llarg. Fa una estona explicàvem que hem vist consellers nacionals que sortien a buscar menjar.
1: Ens deien
0: que tot just acabava... Sí, quan algú va a buscar menjar és senyal doncs, que això serà llarg. Altres ens deien ara doncs, que just acabaven les explicacions de la direcció i, per tant, començava el torn de preguntes. En una reunió on hi poden haver entre 100 i 150 persones, doncs, fa pensar que els torns d'intervenció poden ser llargs. Per tant, calculen cap allà a les 10 que podrem tenir alguna notícia. Estarem aquí a la porta esperant i a veure què surt.
1: Veurem si és així, perquè en horari dels polítics en general, cap a les 10 vol dir cap a les 11, no? No vull ser xafa guitarres,
0: sí,
1: fet, però
0: és una mica això, no?
1: Sí,
0: pot ser perfecte.
1: Digues, Cesc.
0: Que alguns fons, alguns partits havien arribat a catalogar aquesta setmana com a setmana Mordor. Vull dir que tot el que... Bueno, ja serà una agenda que pot ser molt intensa, però bé, a veure què ens surt i a veure quanta estona ens hem d'esperar aquí fora per explicar-ho.
1: Si donessin llum verd d'Esquerra, demà sí que hi haurà, segellaran del tot l'acord el mateix Junqueras i Salvador Illa, és així?
0: No hi ha res convocat, no hi ha cap convocatòria que ho indiqui oficialment, però tot fa pensar que serà així. Si avui Esquerra em diu que dona el vistiplau als comptes, demà hi podria haver aquesta fotografia conjunta amb el govern per formalitzar l'acord de pressupostos, i per tant aquí tindríem, diguéssim, la carpeta d'Esquerra tancada. Sí que és veritat que hi ha d'haver una bilateral Estat-Generalitat que s'ha convocat avui mateix per dimecres, que el que ha de fer és escriure sobre un paper el compromís del govern espanyol amb totes aquestes qüestions que ha aconseguit rascar Esquerra dels socialistes. Esquerra demanava un compromís del govern espanyol per assegurar que tot el que s'ha pactat es farà, les diverses carpetes, i ja tot quedarà a l'espera dels comuns, que són l'altra pota d'aquesta negociació, que avui s'han reunit amb el govern, demà es tornen a reunir, dimecres es tornen a reunir, a veure fins quan arriben a tancar aquest acord. Els comuns i el govern ja van arribar a un acord de pressupostos en aquesta primera etapa, al març, abans que el retiressin del Parlament per al xoc amb Esquerra pel que fa l'IRPF. Doncs bé, ara els comuns, com a mínim de cara en fora, volen demostrar que ells estan negociant i que volen actualitzar aquest acord que van arribar, que no en tenen prou amb allò que van pactar, sinó que volen anar una mica més enllà en matèria d'habitatge, en matèria de mobilitat, per exemple, amb la carpeta de Rodalies, i també en tema d'impostos. Per tant, veurem cap on va aquesta segona pota de la negociació. Un cop aquí a Calàbria es tanquin, diguéssim, totes les carpetes, quedarà aquesta part, a veure a Marina, al carrer Marina, a veure si es tanca finalment la negociació amb els comuns i el govern ja pot aprovar els pressupostos i portar-los al Parlament perquè comenci a córrer tot el termini, tots els tràmits que s'han de fer perquè el Parlament els aprovi. El govern, quan es van retirar, deia: abans de Sant Joan els tindrem aprovats. Això ja és una mica més difícil, però sí que serà abans que acabi el curs polític, si finalment avui es confirma que hi ha acord i els comuns també ho segellen.
1: Cesc, què és el que ha fet decantar Esquerra Republicana perquè finalment hi hagi aquest punt comú, aquesta trobada ara sí amb el PSC? Perquè clar, portem molts mesos, per no dir anys, amb peticions molt concretes dels republicans que podríem dir que han anat variant, s'han anat diluint, no? Tot allò del finançament singular, l'IRPF, tot això ara no se'n parla.
0: Sí, fons d'Esquerra ja fa mesos que, quan es van retirar els pressupostos, reconeixien que el fet d'haver posat l'IRPF com a línia vermella va ser una cotilla que va ser potser un error posar aquesta cotilla, perquè sí que és veritat que hi ha la sensació és que ara aquests pressupostos són importants. I és una sensació força transversal, diguéssim, sobretot és el que és dintre l'administració, però també en altres espais, perquè aquests pressupostos poden ser els únics de la legislatura. L'any que ve, diguéssim, entrem ja en període electoral, municipals, i per tant tot el que són negociacions polítiques es poden complicar, és molt més fàcil que es compliquin. I per tant, l'any que ve serà molt més difícil que aquest any aprovar uns pressupostos i... Salvador Illa, de fet, fins aquests, diguéssim, si finalment tiren endavant, no n'hauria aconseguit aprovar cap, i una legislatura sense pressupostos, tota sencera, és pràcticament impensable aquí a Catalunya, tenint en compte que per la Generalitat governar amb pressupostos prorrogats és molt més difícil, per exemple, que el govern espanyol, que té molt més marge a l'hora de moure partides, a l'hora de poder governar sense pressupostos. Aquí, a Catalunya, això és més complicat i, per tant, poder aprovar aquests pressupostos també adaptats, diguéssim, amb el context econòmic que hi ha actualment, donaria força més aire a la Generalitat per l'any que ve poder-los prorrogar si finalment les dinàmiques polítiques molt contaminades per l'escenari electoral fan que sigui impossible teixir els acords que ara ja estan costant. Per tant, Esquerra, per Esquerra era important aprovar aquests pressupostos, i vist que l'IRPF era molt complicat, ells posen dos culpables a la Diana. Per una banda, reconeixen que el PSOE hauria pogut fer molta més feina en aquest sentit, però per altra banda també diuen amb aquest bloqueig constant de Junts al Congrés tampoc hauria sigut gens fàcil poder fer tots els passos que demanaven per assegurar aquest traspàs de l'IRPF. Per tant, diuen, movem el focus de lloc, han canviat de prioritat per que sigui més fàcil facilitar aquests pressupostos. Aquí hi ha una altra cosa, un altre element, per exemple, que és el que ens podem trobar demà amb la consellera Niubó al Parlament. Tota la qüestió d'educació també fa que sigui, si més no, incòmode per Esquerra aquesta setmana fer tots aquests gestos. Reconeixen fons d'Esquerra que la fotografia, si es produeix demà, és una fotografia incòmode, perquè els mestres estan al carrer amb totes aquestes reivindicacions i tant l'Esquerra com els Comuns han deixat fora d'aquestes negociacions totes aquestes carpetes, però primen el fet de tenir pressupostos i el fet de que aquests segurament seran els únics pressupostos de la legislatura.
1: Certament, com dius, tot aquest tema de les vagues d'educació, la situació és bastant diabòlica per poder explicar què s'està fent, no? Pactar per una banda els pressupostos, per l'altra, entre cometes, deixar que el tema de les vagues vagi seguint i que no hi hagi com una solució, almenys que sapiguem immediata. Cesc, veiem què passa, vull dir, estàs ben bé? Literalment al mig del carrer,
0: Estem al mig, ho sentiu de fons, segurament.
1: Sí, hem sentit l'ambulància, que el soroll de l'ambulància ha durat,
0: Però bé, és el que ja... Feia temps que no fèiem guàrdies d'aquestes, Vull dir, la política catalana últimament s'estava molt tranquil·leta i una guàrdia de tant en tant ens recorda aquells temps del procés que eren diàries, aquestes guàrdies.
1: No, és curiós.
0: Sí, que estem curtits.
1: Sí, exacte, i a més estàs fent guàrdia fora d'una seu perquè t'envien un comunicat, perquè això està bé, també, diguéssim.
0: Sí.
1: El rebràs més bé, diguéssim, des d'aquí.
0: Exacte.
1: Més amor. Molt bé, Cesc, doncs Mireia, qualsevol l'última hora doncs ens demanes pas i ens vas actualitzant, d'acord?
0: I tant, perfecte. Quan ho sabem, quan tinguem alguna informació, novetat, us ho fem saber.
1: Doncs vinga, fins ara.
0: Una abraçada.
1: Aneu rient així, però és veritat, en política passen aquestes coses, que estàs fent una guàrdia, a veure, el periodisme té aquestes coses, estàs fent una guàrdia i llavors és no, és un comunicat que reps per el WhatsApp i dius, molt bé, bueno, no, ja està bé, no? Estàs esperant a un lloc, però per rebre-ho d'una altra manera. Però vaja, Laura, començo per tu. No sé com veus el fet, l'he preguntat ara també al Cesc, no?, que ara sí que toca, no? Ara sí que Esquerra sembla que està acostant posicions amb el PSC i és sobretot una qüestió de relats. Ara sembla que amb la línia orbital ferroviària s'ha pogut desencallar la cosa. Finançament singular ha passat a la història, per exemple, o recaptació de l'IRPF, com ara comentàvem també. Ha quedat en un segon pla, això.
2: Jo, com el paper d'Esquerra en relació amb la negociació dels pressupostos, l'he vist bastant erràtic. des del principi. Començo per aquesta última proposta que han posat sobre la taula, que la veritat jo no la veia venir, o sigui, no imaginaria que recuperarien un projecte de l'any 2005.
1: Era tripartit, no?
2: Primer govern tripartit.
1: Sí.
2: I que, a més, avui escoltava el portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic que explicava que, primer, hi ha molts dubtes de que realment el Ministeri de Transports pugui assumir una obra d'aquesta envergadura si no es canvia el disseny, perquè era una cosa molt, molt bèstia i molt gran, com es va planificar en el seu moment. I, d'altra banda, tenia en compte que això representarà una injecció important de milions d'euros que, per l'experiència que tenim amb el govern espanyol, realment una cosa és el que es diu que s'invertirà en el transport públic a Catalunya i l'altra cosa és el que acaba passant. Mm-hmm. Vull dir que també fins a quin punt ens podem creure que aquesta inversió, aquesta injecció de diners que està prevista per fer aquest projecte s'acabarà executant, perquè l'experiència prèvia ens diu que això no és així. Jo crec que la pregunta que li has fet és molt pertinent, perquè ja veuràs, segur que molta gent s'està plantejant què treu cap aquesta rebaixa de les línies vermelles que havia plantejat Esquerra Republicana en el seu moment. Recordem que Esquerra investeix Salvador Illa a canvi del finançament singular per tenir alguna cosa bastant similar a un concert econòmic, que de moment això no sabem com acabarà passant, perquè al final la proposta que es porti al Consell de Ministres no té per què ser la definitiva, perquè ho ha de votar el Congrés dels Diputats i no hi ha les majories per aconseguir almenys el que volia Esquerra Republicana, que fos un pacte singular, és a dir, amb una singularitat específica per Catalunya. Això no sabem si passarà. Després, la línia vermella per negociar els pressupostos era la recaptació de l'IRPF, que potser era una cosa molt ambiciosa, però Esquerra Republicana la va demanar i el govern de Salvador Illa la va acceptar. És a dir, es va comprometre que això tirés endavant. De manera que qui hauria d'estar donant explicacions del per què no ha passat és la part més forta de la negociació que s'havia compromès a donar resposta al que tu demanaves, no? I d'altra banda, tenint en compte que els professors, el sector educatiu està en peu de guerra, que hagi quedat fora de qualsevol pacte cap tipus de millora cap a aquest sector, tenint en compte com està i tenint en compte la importància que té aquesta activitat per la vida i per tots nosaltres, no?, i per Catalunya, doncs és normal també que bona part de la comunitat educativa estigui una mica disgustada amb que els partits que donen suport o donarien suport als pressupostos no hagin posat sobre la taula les reivindicacions pel que fa al sector educatiu.
1: Sí, Enric.
3: Sí, a veure, tot això ho ha explicat molt bé. La crònica d'en Cesc ha sigut magnífica perquè ha posat molt bé el marc, no? I jo, per posar-hi una mica més de context, no ens hem d'extreure, i ell ho ha dit, del calendari electoral. És a dir, ara estem davant d'un canvi de cicle. Un canvi de cicle de poder, sobretot a Espanya. Qui té la paella pel mànec en termes d'IRPF, en termes de finançament autonòmic, en termes també de grans inversions ferroviàries, és l'Estat espanyol. I si ens atenem a la història recent democràtica del nostre país, veurem que s'acumulen els incompliments i hi ha coses que l'Estat o arrossega els peus o, definitivament, segons qui governa, ho descarta. I, per tant, la posició d'Esquerra ara és possibilista. I diu, jo l'entenc així, diu, escolta, ara queda un any i una mica més de govern socialista amb qui ens estem entenent. Ja sabem que tot això del finançament i de l'IRPF no ens ho donaran perquè ja hem vist quina conseqüència té. Ara hem vist en la campanya d'Andalusia que Catalunya la tenien a la boca tot el dia. Sembla que Andalusia no, com si no tinguessin problemes. I per tant anem a buscar coses més concretes que puguem ensenyar a la militància. I ara ve quan que algunes coses sí que poden ser concretes, per exemple, a participar de la governança del Consorci de la Zona Franca, el tema participar del tema de l'agència tributària, el tema de crear aquesta societat mercantil per controlar les inversions...
1: Però la línia orbital ferroviària...
3: I aquí és on te vaig.
1: Aquí, a veure, estem parlant que s'acabaria el 2041.
2: 41, sí.
1: Quants
2: s'havia d'acabar el 2026, de fet, tal com es va planificar el 2005.
4: No, però ni que ell hem començat...
1: No, em refereixo que quants governs a Catalunya i a Espanya... Poden haver-hi, no?
3: No, per suposat, i és el que anava a dir ara. De tot això, el que va més coix és justament aquest projecte que, per cert, es rescata del baúl de los recuerdos.
1: És una mica així, sí, sí.
3: I ara es treu un projecte que, per cert, en l'acord d'investidura de Salvador Illa, l'acord amb Esquerra no sortia pas.
1: No.
3: Vull dir, ara ho hem rescatat, un projecte que, en fi, no sé si...
1: A més, com de cop i volta, no?
3: Sí, no sé si...
1: Vull dir, no hi ha hagut com una mica de preparació, de cop surt aquest bolet.
2: Sí.
3: I
1: avui s'ha firmat...
3: Sí, correcte. No sé si és la prioritat en infraestructures, igual se m'acudirien un parell abans que aquesta, perquè justament els vallesos són els més ben connectats ferroviàriament. Hi ha d'altres punts del país que estan fets una coca. Però vaja, tampoc està malament. I llavors, pensant també en matèria electoral municipal, avui s'han reunit els municipis, les ciutats, del que es diu l'arc metropolità, on precisament Esquerra Republicana vol incidir. I aquí hi havia des de Mataró, Sabadell... Martorell, Vilanova, en fi, tot aquest arc, que sabeu que hi ha una associació inclús de municipis que se'n diuen arc metropolità, que seria la segona corona metropolitana, que està reivindicadora i està protestant molt, amb moltes coses amb raó, perquè tot s'ho queda a Barcelona i ells queden tal, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que és com la pastanaga pensant a les eleccions municipals, diu, mira, Esquerra s'han recordat dels municipis de metropolitans, ja veurem si es fa, però de moment ens hem recordat de vosaltres. Llavors, ara jo, la meva opinió, jo crec que això no s'ha fet en 20 anys i jo crec que serà molt difícil, perquè hi ha dos punts que són els més crítics d'aquest projecte, que és la connexió amb el Maresme i la connexió amb el Garraf, que han de foradar muntanyes.
2: I això són... De fet, túnels, no?
3: Sí, exacte. I això són...
2: I això costa molts diners.
3: 1.500 milions en un cantó i 1.500 milions en l'altre. Uh-huh. El fàcil és el del mig, que, torno a dir, està molt ben servit. I el difícil, que és el que justament necessitaria el país, això costa una pasta immensa i jo crec que trigarem a veure-ho.
1: Que no és el mateix la línia orbital ferroviària que el quart cinturó.
3: No.
1: És a dir, una cosa del tren i l'altra els cotxes. Mm-hmm. Vull dir que també s'havia parlat bastant del quart cinturó que...
2: Sí, però això...
1: Que també ha quedat... Estem guardant-ho, això, diguéssim.
3: No, perquè, perquè els comuns no volen sentir-ne parlar d'això.
2: Sí.
1: A veure, Imma i Jordi.
4: Però mira, començant per lo del tema del tren, no? Que tant s'ha parlat de la línia del Maresme, no? I que és la més antiga, de 1948, i que amb els temporals, doncs, evidentment se n'ha parlat per la possibilitat o de soterrar-la o de passar-la per l'interior. Això és un tema que els alcaldes, alcaldesses de la zona del Maresme n'han parlat des de sempre, perquè s'ha detectat i s'ha vist que hi ha perills i que no s'ha resolt mai, no? Perquè és un tema doncs molt costós i és un projecte també de país. I després, els que som de Mataró també, no? Que per anar a l'autònoma doncs hem de passar per Barcelona en comptes de poder anar directe, o que si t'has de desplaçar cap a Sant Cugat doncs trigues 3 hores, quan amb cotxe trigues doncs 40 minuts. És a dir, és veritat que els vallesos, no? Com deies, Enric, estan molt ben connectats, però la costa amb els vallesos no. No? Aleshores, si treballes a Granollers i necessites anar amb transport públic, doncs ja t'hi pots llegir no sé quants llibres, perquè et dona temps per la lectura. Uns trajectes que són molt curts. Aleshores, jo crec que de cara a l'electorat sona molt bé la música, no? Perquè és un projecte que no és només del tripartit, és un projecte que ja es va parlar a principis del segle passat i que amb Maragall i amb en Joaquim Nadal al capdavant doncs van dir, escolta, fem-ho possible. Però clar, fer-ho possible, quin cost té, el temps, quants governs hi passaran, si ara em comprometo què passarà després. Les eleccions generals seran d'aquí un any. Un any passa superràp, o sigui, passa rapidíssim. Per qualsevol ésser humà, un any passa superràpid. Aleshores, realment arribaran acords que es compliran, perquè clar, tenim, hem anat com, no? Com anar canviant de cotxe o anar modulant, no? Doncs, bueno, doncs ara l'IRPF no, perquè tenim la porta tancada. No, doncs ara la clau de la caixa, doncs no, perquè és que no trobem ni la caixa ni la clau. Doncs ara veure el finançament singular, no, el PSC, la consellera que va com fent pedagogia pel territori per entendre què és el finançament singular, que a la vicepresidenta, la Montero, doncs, bueno, doncs no li ha fet gaire favor amb les seves eleccions a Andalusia, no? Ni arreu del territori, no? Doncs dius, home, doncs es veu que està complicat el tema, no? I està tan complicat quan un Salvador Illa doncs, presenta uns pressupostos i diu, escolta, això serà i es farà, no? Amb, bueno, amb una visió també doncs, de país i de projecte de futur i pensant que Esquerra Republicana li donarà suport, i escolta, ens trobem el dia del pare, al març, que no li dona suport. I per Sant Joan tampoc els tindrem. És a dir, que ja anem molt tard. És a dir, que anem amb uns pressupostos prorrogats d'un projecte que és de l'anterior president, que és el Pere Aragonès. És a dir, al final són uns pressupostos també d'Esquerra Republicana.
1: Jordi.
5: A mi això tot em sembla una comèdia vergonyosa. La veritat. Faig primer dos apunts i llavors vaig al tema que m'agradaria defensar per no entrar en les qüestions concretes, no? He vist a les xarxes un vídeo de Manel Nadal, 2008, explicant aquest tren. 2008. Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, no? I dius, qui és el secretari de Mobilitat i Infraestructures del 2026? És Manel Nadal. I és el que ens explicarà aquest tren, que fa 20 anys enrere, ell com a secretari de Mobilitat, ja ens l'havia explicat. Llavors dius, home...
4: Ara ja ho tenen molt més clar.
5: Em recorda, tota aquesta moguda em recorda molt el... Saps el rei del Petit Príncep?
1: Sí, que li
5: diu,
1: sí, sí.
5: Que li diu, parla. I el Petit Príncep diu, ja no vull parlar. Diu, doncs, no, doncs t'ordeno que no parlis, no? Esquerra ha fet... Vull un concert econòmic? No. Doncs l'IRPF? No. Pues dona'm un tren de fa 20 anys. I encara no tenim clar qui l'ha de pagar i qui no, i tot plegat. I jo per això no vull entrar en aquests debats concrets, que són les pastanagues que ens distreuen, quan jo crec que hi ha una manera intel·ligent de tractar la gent, que jo fins i tot estaria d'acord en el plantejament. És a dir, l'Oriol Junqueras no va rebentar Esquerra Republicana pel mig fa poc més d'un any per un tren. L'Oriol Junqueras va assumir els costos de fer fora del partit o de la direcció del partit a tots aquells que li deien que havia de fer un pas enrere, precisament per fer un pas endavant. I fer un pas endavant vol dir dirigir el partit i ser el candidat a la Generalitat. I amb això anava la llei d'amnistia. Què ha passat? Que la llei d'amnistia ho ha arreglat algunes coses, però no ha arreglat el president Puigdemont i no ha arreglat Oriol Junqueras, entre d'altres, perquè es puguin presentar. Per tant, què necessita Oriol Junqueras per poder-se presentar? Que no hi hagin eleccions. Què necessita el PSOE en general a la vida? Que no hi hagin eleccions. Què necessita el president Illa en el moment més baix del seu mandat pel que fa a la gestió? Que no hi hagin eleccions. Amb què hi guanyen tots? En què hi hagin pressupostos. Per què? Perquè no hi haurà eleccions. Sembla que això és una cosa bastant adulta d'explicar-li a la gent i de dir, és que la resta dels escenaris no ens convenen. I com que la política va demanar i volem manar, aprovarem uns pressupostos perquè no hi hagin eleccions, perquè jo em vull presentar de cap de llista i en aquests moments no m'hi puc presentar. Per tant, he d'estar bé amb el PSOE perquè es compleixi la llei d'amnistia i amb el PSC, i per tant que a mi em doni temps a poder arribar preparat per les properes eleccions. Crec que això seria molt més senzill, pots estar-hi d'acord o no, però jo crec que és tractar la gent una mica més adulta que no pas algunes propostes que realment semblen una mica...
1: Un segon, ara seguim, aquí debatent de tot plegat, però tenim el Pep Tormos. Hola de nou, Pep.
6: Hola, bona nit.
1: Que ens portes una última hora, eh?
6: Sí, a aquesta hora hi ha tallada l'AP7 a l'Alt Penedès, concretament per un incendi a un camió que s'ha produït a Santa Margarida i els Monjos. L'autopista està tallada entre Vilafranca del Penedès i Castellví de la Marca. Un foc en un camió amb flames bastant espectaculars per les imatges que hem pogut veure a través de xarxes socials. També els bombers en aquest sentit, ja han activat fins a 8 dotacions. Com dèiem, l'autopista està tallada en tots dos sentits de la marxa, en sentit nord i en sentit sud, al Penedès, i ara també hi ha retencions de fins a 5 quilòmetres de cua. Un incident, aquest incendi en un camió que s'ha produït pocs minuts abans de les 9 de la nit.
1: Doncs ho anirem seguint també. Ara el trànsit tampoc no és tant, però vaja, que és un bon merder, eh?
6: Deixa'm afegir que en aquest sentit el Servei Català de Trànsit recorda que es pot optar també per la N340 o per la C32, una via de pagament com a possibles alternatives.
1: Gràcies, Pep.
6: Fins ara.
1: Deixeu-me passar, aprofito i passo un moment per la publicitat i seguim debatent aquí el 9C sobre aquest acord de pressupostos que sembla que ja pràcticament està cuinat i que demà s'hauria de segellar.
7: 9C amb Mireia Garolera.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
11: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
12: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
11: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona, en directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
13: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
14: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
15: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
11: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:15 a la 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
17: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
11: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
18: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
11: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
19: RAC1.
20: Tot el camp!
21: Para.
20: Deixa de queixar-te i puja.
21: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
20: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
21: La bufanda i la samarreta, genial.
20: Doncs l'uniforme, culer.
21: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
20: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
22: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
23: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
11: RAC1. Cada nit a 12:15, Tu diràs, amb Aleix Pariser.
24: Comienza la Vuelta Ciclista a Catalunya con todos los gallos en primera fila de combate para ver quién le pone el cascabel al gato en una etapa para la historia, en una etapa solo para los elegidos, en una etapa que pasará a los anales de la historia, marcada con litros de sangre donde el equipo del Cárdenas...
25: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació.
11: RAC1. Tots som 1. RAC1.cat és un portal de notícies.
26: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
11: RAC1.cat és fàcil.
26: Notícies.
11: Actualitzada.
26: Ràdio en directe.
11: Tot RAC1 és...
26: a RAC1.cat.
0: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Seguim aquí al 9C amb la tertúlia d'aquest dilluns, avui amb la Laura Aznar, el Jordi Cominal, l'Enric Sierra, també l'Imma Lucas, i estàvem parlant ara d'aquest acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC, que sembla que està a punt de tancar-se. Ara tenim Esquerra Republicana reunits a la seu dels Republicans aquí a Barcelona, que van de decidir si donen llum verda a aquests comptes, si és que diuen que sí, demà doncs s'acabarien de rubricar, i en principi finals de setmana s'hi afegirien els comuns, i a partir d'aquí doncs Salvador Illa ja podria aprovar els comptes d'aquest any, i sembla ser que potser d'aquesta legislatura. Un altre element que us volia posar damunt la taula és com pot ser que s'estigui tancant un acord de pressupostos i en paral·lel hi ha tot un problema amb el sistema educatiu, amb aquestes vagues que segueixen, i que s'estigui doncs destriant una cosa de l'altra, o els pressupostos van carregats, i començo per tu, Enric, amb alguna solució amb el tema educatiu, o si no, com s'explica que tinguis mig país en peu de guerra amb tot aquest tema de les vagues, els docents, etc., i estiguis doncs tancant un acord de pressupostos per altra banda, que en principi, de moment que sapiguem, no se'n parla.
1: Ho ha dit molt bé també en Cesc. Aquí, aquest és el taló d'Aquiles d'aquest acord amb Esquerra. Esquerra es troba molt incòmode amb això, perquè justament sembla que no hi ha una partida extra per resoldre aquest conflicte en aquests pressupostos que ara s'aprovaran. I, per tant, l'acord que pugui haver amb els docents, en fi, no podran comptar gaire amb aquest gran pressupost que es vol aprovar, no? I per tant, per això la consellera Niubó està insistint molt més en les altres reivindicacions que no pas amb el tema econòmic, no? Sí, aquí tenim un problema. Tenim un problema perquè els mestres no baixen, vull dir, estan mantenint aquestes mobilitzacions. La setmana que ve serà pràcticament entre dies de lliure disposició festius i manifestacions. Serà inhàbil en molts llocs i això està impactant en la societat. Està impactant de forma no positiva o negativa, perquè fins i tot ja comença a haver entre les associacions de pares i mares, que ara se'n diuen AFAS, de família, comencen a dir, bueno, escolta, està molt bé tot això, però estem a final de curs, els nens i nenes estan doncs també patint tota aquesta pressió, i aquí hi haurà una conseqüència també educativa, com si estiguéssim també educativament, no? Ja sé que això que estic dient no és popular i que ara em diran què diu aquest, però això també és important. És a dir, a les famílies i als nens i nenes això els hi està impactant, i em poden dir, bueno, però és que això és per un futur millor. Sí, segurament, si és que se soluciona en la línia que estan demanant, però és que tenim molts dubtes de que això sigui així, perquè primer no hi hauran els diners suficients, perquè aquí ja no només estem parlant de diners per augmentar el sou dels professors i professores, sinó també diners per posar en solfa tots aquests elements de l'escola inclusiva, de la contractació de personal que ja no és docent, sinó que està vinculat al tema de la psicologia, al tema de l'acompanyament dels nens i nenes que necessiten doncs una atenció específica. Estem parlant d'infraestructures, estem parlant de ràtios, etcètera, etcètera, i de més professors. Per tant, aquí estem parlant també de diners, però d'inversió en tot aquest sistema educatiu. I això no s'està traslladant negre sobre blanc en el paper dels pressupostos. Per tant, jo crec que té poc marge la consellera Niubó, a hores d'ara, a no ser que entre avui i demà i demà passat, o abans de l'aprovació dels pressupostos definitiu, treguin el conill de la xistera.
0: Laura.
2: No, que tu preguntaves com s'explica. Jo no m'ho explico. A mi em costa molt d'entendre com en una negociació per uns pressupostos el principal conflicte actiu que tens ara mateix, que és una part molt important de la comunitat educativa en peu de guerra, no incloure absolutament res que millori les seves circumstàncies. Perquè aquestes mobilitzacions, i s'ha vist, i s'està veient, i es seguirà veient, han comptat amb molt de seguiment, i es deu a una situació d'absoluta saturació del sistema educatiu. Perquè jo crec que és important el que planteja l'Enric, però i que hi ha incomoditat o pot haver-hi gent afectada que s'hi pot sentir incòmoda amb que això es perllongui, però per mi el que és absolutament important o el que és crucial és tenir dret a una educació de qualitat, i això és el motiu pel qual batallen les persones que estan a peu de carrer a dia d'avui mobilitzant-se, perquè s'ha posat molt el focus amb les reivindicacions salarials, que a mi, disculpeu-me, però em semblen perfectament legítimes. Recordem que mentre van començar el primer cicle de vagues d'educació, aquest departament va tancar un acord amb Mossos d'Esquadra perquè s'augmentés el salari 300 euros, no? Per tant, per alguns col·lectius sí que hi ha la possibilitat d'augmentar aquest salari, i pels mestres sembla que no. Per tant, a mi em sembla perfectament legítim les reivindicacions salarials, de millores salarials, però que aquest no és el focus del conflicte, o no el focus del que posa sobre la taula la comunitat educativa, que parla de baixar les ràtios, que parla d'inclusió real, no només posar-ho com a eslògan, dir que tenim un sistema inclusiu, sinó que la inclusió sigui perquè aquestes persones realment estiguin incloses en el sistema educatiu, i això només s'aconsegueix amb recursos i més finançament, que tenim una llei d'educació de Catalunya que preveu el 6% del PIB i mai s'ha arribat pràcticament ni a la meitat. Per tant, això és el que s'està posant sobre la taula. És increïble que no s'estigui atenent cap de les seves demandes en aquest acord pels pressupostos, i que ens desvin amb pastanagues, ara, abans que parlàvem d'això, que desvien el debat amb pastanagues sobre si els Mossos d'Esquadra són agents educatius que han d'entrar a les aules per fer aquella feina que personal educatiu especialitzat no pot fer, perquè han retallat plantilles en això. No té cap tipus de sentit, i que a més anem sabent qüestions vinculades com amb les infiltracions policials en assemblees de docents. És distòpic, i que no s'estigui atenent això, que és el principal conflicte actiu, insisteixo, que tens ara mateix sobre la taula, és que em sembla, és que pràcticament irresponsabilitat política.
0: Mira, demà pot haver-hi aquesta doble situació. La consellera Niubó ha de compareixer al Parlament precisament per parlar de les infiltracions de policies a l'assemblea, també de tot el pla pilot aquest dels Mossos a les aules, i en paral·lel potser es rubrica l'acord de pressupostos Esquerra-PSC. Jordi.
3: Jo sóc molt crític amb l'Austec, però aquest govern...
0: Amb el sindicat majoritari d'educació.
3: Del Departament de Ser. Però l'actitud del govern últimament em porta a entendre determinades coses de les que fan, no? Tot i així, és una actitud molt de tirar pel dret o de fer un acord amb els que en el cas dels ensenyaments són minoritaris i donar-lo per bo sense haver parlat amb el sindicat majoritari. És a dir, que al final tu pots arribar a uns acords uns altres, però és la manera de vendre, o de dir, ja tenim un acord amb... És a dir, aquell...
2: I al marge de la mesa de negociació, que és l'espai on en teoria s'haurien d'haver arribat els acords.
3: Que jo crec que fent els passos que institucionalment tocava arribar a un desacord, potser ho hauria comprès millor, aquesta actitud d'ir a pel dret i llavors tapar-ho amb això de que si els Mossos a les aules... És a dir, és una manera de fer, barruera. I jo crec que això fa que a vegades et costi defensar determinades coses, perquè dius, és que no ho heu fet bé. I llavors vas mirant departament per departament, aquests que havien de ser els de la gestió, i dius, home, ho esteu fent molt malament. Val? I jo crec que això s'ha de poder dir, perquè veníeu gestió i tenim el país potes en l'aire, no s'estan executant ni les inversions ni res, però és que a més a més sectors sensibles a nivell social estan tots de vaga. Per tant, aquí s'estan fent les coses molt malament. Dit això, la segona partida del més gran del pressupost de la Generalitat de Catalunya és ensenyament. No? En els últims 10 anys, no tinc les dades ben fresques, perdoneu si no sóc exacte, però en els últims 10 anys el pressupost d'ensenyament ha augmentat un 50%. Val? És a dir, s'ha passat d'un... Més o menys... I la població juvenil de Catalunya s'ha reduït. Hi ha menys nens. Val? I els resultats van a pitjor. Llavors, jo crec que no s'està enfocant bé aquest debat. És a dir, perquè més recursos hi ha, però si tu ja ets la segona partida més gran del pressupost, home, jo no sé si vull que en el meu país la partida d'ensenyament superi la de sanitat, on sé segur que hi ha molta gent gran, que hi ha moltes malalties, que hi ha un sistema també molt sancionat de metges, etcètera. Per tant, dius, després dels metges què venen? Venen els mestres. Val? Dius, molt bé. Si això ja és així, quant més ha de pujar? Jo tinc la sensació que més enllà de reivindicacions legítimes a nivell salarial o de necessitats noves que puguin haver a les aules, hi ha un problema de sistema. És un sistema molt ideologitzat, molt, però que està donant mals resultats. Jo ho dic. Jo compro un model educatiu en el qual no m'hi sento perfectament identificat. Sí, els bàsics pels quals ha de servir l'escola, que els nens aprenguin a llegir, a escriure i a relacionar-se i a espavilar-se, això va bé. Però estem incidint en uns models d'escola fent proves a tot el conjunt del sistema en bloc que ens estan portant resultats cada vegada pitjors. Que, evidentment, hi ha més dificultats. No és un retret, és... Podem seure i mirar què falla? Però em diguessis, no, és que ensenyament és la vuitena partida del pressupost. És que és la segona. No, és que, tot i ser la segona, fa molts anys que no es puja. No, no. És que els últims 10 anys és de les que més puja, fins a gairebé un 50% en 10 anys. Llavors, és, crec que estem enfocant molt malament aquest sistema, de veritat.
4: No, el projecte era bo. Sí. És a dir, tenir una mansió per viure amb un gran jardí, amb piscina, amb moltes habitacions, amb biblioteca, el projecte és molt bo, és molt xulo, és molt guai, tu bé ho has dit, ho hem idealitzat. El que passa és que jo seré molt bèstia, però les paraules són molt maques, però si no hi poses al costat de les paraules com ho podem fer això, doncs, evidentment, tenim un pressupost que no ens arriba per tenir aquesta mansió. Aleshores, tenim una educació que no vull ser bèstia i no vull ser desagradable, però nosaltres no podem deixar com a pares als nostres fills un mínim de 5 hores, a vegades 7, a vegades 8, en una escola que no els hi ensenya, perquè no els pot tenir en compte, perquè l'escola està feta per persones i les persones no hi arriben. I ens hem adonat que el sistema està saturat i que necessitem més persones, i no més mestres, sinó potser segurament més vetlladors, més psicopedagogs, més de tot. Perquè tenim una escola que no ens la mereixem, perquè no ens la mereixem. I ens han venut la moto amb una escola inclusiva que a sobre del paper sona superbé, però que no s'estan atenent les necessitats educatives especials, les necessitats socioeconòmiques especials, el tema que parlàvem, no sé si ho has dit, Laura, davant de micro o fora de micro, no? De la pobresa infantil. Tenim un problema de pobresa infantil i tenim un problema de pobresa infantil a Catalunya, que hi ha pares que necessiten del menjador perquè els seus fills tinguin un menjar al dia. I què passa? Doncs que ens omplim la boca de flors i violes fantàstiques, que no és només el PSC, que és Esquerra Republicana, que és Convergència i Unió, Junts, és a dir, que ens hem saturat, però és que el sistema està saturat a l'escola i està saturat a la sanitat, i a la sanitat no només mor gent gran, a la sanitat tenim oncològics que són nens, tenim neonats que no arriben, és a dir, vull dir-te que és que tenim un sistema saturat, i aleshores, quan t'hi trobes, no? Doncs jo com a mare m'hi trobo, i jo vull la millor educació pels meus fills, pels companys dels meus fills i per tots els nens. Perquè si ens creiem que el pilar fonamental d'una societat és personetes ben formades, informades, amb esperit crític, amb una capacitat d'entendre, escriure el català, el castellà, l'anglès i més idiomes, és a dir, si considerem que mereixem una escola de qualitat, hem de posar molts recursos. I si aquests recursos, com tu bé dius, Jordi, que amb el pressupost s'hi estan destinant molt i no arribem, aleshores no venem la moto a la societat. Ah. No els hi venem la moto dient que els seus fills, si no poden llegir o si no saben endreçar la carpeta o si no poden fer els deures, tindran un vetllador al costat, perquè no el tindran. Perquè només tindran una horeta de vetllador. I això què és? Aleshores, a la concertada, el professorat, pobret, doncs fa el que pot. I a la pública es rebel·len. Clar que sí, però és que ens hauríem de rebel·lar tots. I totes aquestes vagues, el que estan fent ara és dir, és que, saps, és com un pollo sin cabeza, és que ja no sé per on anar.
3: Si em permets una cosa,
4: ara, no, només una cosa, ara vaig pels sous, però clar, doncs, bueno, si ens posem aquí per a sous, doncs equiparem els de tothom, perquè hem perdut poder adquisitiu, no? Aleshores, van escapçats perquè van supersaturats, però no el professorat. Si els nens diguessin l'escola que volen i el professorat que volen, segurament voldrien professorat també més pacient i que els pugui atendre molt millor.
0: A veure, Jordi i Laura, que voleu acabar de tancar aquest debat, i tinc una persona al telèfon sobre l'accident que abans us comentàvem, que ara l'actualitzarem de última hora, no, Jordi? I tu, Laura, alguna cosa
2: sí,
0: més?
2: Sí, no, només una cosa en relació amb el que deia el Jordi i ara l'Imma, que és el debat sobre el model educatiu. A mi em sembla superpertinent, penso que hi ha molts experts que en saben moltíssim més que jo que podrien explicar-ho, si algunes de les metodologies que s'han introduït han estat les òptimes o no. Jo crec que és un debat d'estadi 3, quan estem encara en un debat d'estadi 1 no resolt. I és, pot haver-hi hagut un augment de recursos. Insisteixo, mai s'ha complert amb el que diu la normativa en relació amb el que s'ha de portar en aquesta cartera, en aquest departament, perquè hauria de ser un 6% del PIB i mai hem arribat aquí. Però El tema jo crec que és evident que falten recursos perquè tenim una societat complexa, parlàvem de la pobresa infantil, però tenim alumnes als quals els desnonen i evidentment alumnes que tenen un àpat, un garantit, que és el que tenen a l'escola. Per tant, evidentment que cal un esforç en termes de recursos, sobretot humans, però també jo crec que els dèficits en el sistema educatiu han tingut a veure amb que potser hi ha hagut recursos però que han estat mal orientats. I penso molt en la cosa tecnològica. Quants diners s'han invertit en la compra de tablets, en la compra d'ordinadors, en la compra de pissarres digitals, sense un projecte pedagògic al darrere, i 5 o 10 anys després han descobert que, ui, és que als infants això no els hi va bé. I aquests diners hi eren. El que passa que s'han, jo crec, utilitzat d'una forma que no és buscant una finalitat pedagògica, de manera que el resultat no pot ser bo al respecte. Per tant, calen recursos més, sobretot humans, però és que cal una orientació lògica dels recursos.
3: Nosaltres no podem tenir un país on els professors d'universitat diguin que deixen de corregir exàmens de primer de les faltes que hi ha. És a dir, nosaltres no podem tenir aquest país. Val? Llavors, aquest tema de la tecnologia que ara tu deies, i estic d'acord, és un exemple. Tirem una mica més enrere. Quan Europa diu, Espanya té masses ninis, doncs fem obligatori dels 14 als 16, tots a l'escola, que escalfar cadires. Ara, que ningú repeteixi curs. I això que em dius dels experts, informes dient que no corregeixin en vermell, que el nen es frustra. Crec que se'ns ha anat molt la pilota, també.
2: A veure, jo penso que això és una anècdota i que hi ha coses que es poden recuperar d'aquest model i coses que potser no són les òptimes.
3: Quan parleu de desnonaments i de pobresa infantil i de garantir un àpat, sempre estaré d'acord amb vosaltres. Però que amb l'excusa dels experts tenim un sistema ideològic en el món educatiu que no s'aguanta per enlloc i que no està disposat a retre comptes, a mi em sembla injust. És a dir, d'acord que reivindiquis la teva feina, i estic d'acord, però tu cada any estàs fent que els teus alumnes treguin pitjors notes.
2: No, però això no ho fan els professors, eh?
3: Vaja.
2: No, això no, jo no crec que sigui culpa dels professors, home, això. De fet, jo crec
1: home,
2: que...
1: Home, però alguna responsabilitat home. Hem de tenir,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però jo crec que és una orientació a aquest sistema. Si s'ha de fer... Jo no faria una esmena a la totalitat d'aquest sistema que plantejava el Jordi, jo miraria realment què ha funcionat i què no. En qualsevol cas, penso que els professors estan allà moltes vegades salvant vides de nens i nenes, eh? I que no és culpa dels professors l'orientació d'alguns centres, si és que s'hauria de repensar.
0: Segur que anirem parlant els propers dies perquè té pinta que totes les vagues que estan convocades s'aniran fent perquè sembla que no hi ha una solució immediata. Deixeu-me saludar a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, perquè a l'AP7 està tallada Castellet i el Gornal en tots dos sentits per una col·lisió, per un fregament entre dos camions que s'han acabat incendiant. Hi ha 4 quilòmetres de retenció en els dos sentits de la marxa, no hi ha hagut ferits i un dels camions duia esprais i s'han incendiat. Els bombers estan treballant per apagar ara el foc. Doncs saludem a Ramon Lamiel. Bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
0: Ens pot actualitzar, doncs, quin és? És un accident entre dos camions, un portava esprais, en sabem de més detalls?
5: És exactament com ho ha transcrit vostè. Hi ha hagut un fregament, era un camió que semblava que estava aturat, i l'altre l'ha fregat, i al fregar-lo, o bé un o bé l'altre, portava esprais i ha provocat, amb la temperatura del fregament, ha provocat que s'incendiessin. I llavors s'han incendiat els dos camions, que han cremat completament, estan completament calcinats. Per sort no hi ha ferits, però ara encara estan actuant els bombers, han d'apagar tot l'incendi, i nosaltres ja tenim preparat o bé el titular de la via per trossejar i endur-se tot el que ha quedat a la carretera, a l'autopista en aquest cas, o bé nosaltres també tenim grues a Vilafranca a punt d'actuar si calgués.
0: Perquè ara la circulació, no hi ha circulació en cap dels dos sentits en aquest punt de l'AP7.
5: No, perquè hi ha un incendi i els bombers estan apagant l'incendi. Llavors, del que es desprèn de la situació és que l'incendi forma part ja d'una altra activitat d'actuació per part de bombers, no? Estan intentant aturar aquest incendi de vegetació que hi ha en el perímetre de l'accident. Quan això acabi, llavors entrarem a resoldre el que passa amb els camions i retirar-los.
0: Això, ara, clar, és agafar la bola de vidre, però es pot resoldre les properes hores d'una manera immediata, és a dir, de cara a demà al matí, quan hi hagi molta més circulació, això pot estar recuperat del tot?
5: Bé, aquest és el tema que ens preocupa i ens ocupa, el que hem d'intentar recuperar el més ràpidament possible la via. Quan s'apagui completament l'incendi, sabrem quina és l'afectació a banda i banda, no? Però semblaria que la banda que on hi ha hagut el fregament i, per tant, hi ha hagut l'incendi dels dos vehicles, seria la més complicada. Però va molt bé aquesta trucada i que nosaltres puguem informar perquè tothom estigui al cas demà al dematí, s'informi de quin és l'estat de la via i prengui rutes alternatives que ja estem donant des de primer, des dels primers, els primers instants d'aquest accident. Perquè que seria la Nacional 340, sí? O bé agafar la C15 i anar a buscar la C32.
0: És a dir, són les alternatives ara mateix i que potser s'haurà d'anar veient que potser també ho poden ser per demà al matí, perquè
5: per demà, exactament.
0: És una artèria que clar, hi ha molta circulació, és un punt justament que hi ha de passar, que hi passa en general molta gent, no?
5: És a sota Vilafranca, sí, és un lloc on hi ha molta mobilitat i on sí, hi sol haver-hi moltes interaccions. És a la zona on enllacen les sortides de Vilafranca cap a l'AP7 o les entrades de Vilafranca cap a l'AP7. Sí, sí.
0: A nivell, per acabar, per situar-nos, és en un punt de l'autopista que hi ha alguna població a prop? Ho dic a nivell també de les conseqüències d'aquest incendi, olors, etcètera.
5: És a l'alçada dels Monjos, és on nosaltres tenim l'obertura del carril addicional, és el quilòmetre 201-202. I aquí nosaltres el que podem explicar és el que està passant a la carretera. Més enllà de la carretera, fins que els bombers hagin acabat la seva actuació, nosaltres no sabrem què pot estar passant.
0: Uh-huh. Doncs gràcies, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, per aquesta última hora, per tots aquests oients que ens estiguin escoltant, que sàpiguen que per allà complicat circular i que busquin aquestes alternatives i que també s'ha d'anar seguint via xarxes, també els mitjans de comunicació demà al matí, a veure com està tot aquest tram i si s'ha pogut solucionar. Gràcies i bona nit.
5: Molt bé, gràcies a vostè. Adéu.
0: D'aquesta manera arribem a 3:15, ja veieu, a vegades sembla un accident, no, tonto tal, i el que pot acabar generant. Passem un moment per la publicitat i tornem per parlar de Shakira.
6: No ho sé, amb Mireia Garolera. Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
12: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
11: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil. Creixem amb tu.
14: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
15: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Seguim el No ho sé en aquesta tertúlia d'aquest dilluns, 18 de maig, on un dels noms del dia és el de la Shakira, i per això també hem volgut trucar un dels nostres tertulians habituals, que és l'Oriol Soler, que ell és periodista

0: Perquè expliquem-ho bé, Oriol, per això també t'hem trucat, tu que domines bé tot el que implica, tot el tema, diguéssim, Hisenda i Shakira, perquè són dues causes diferents. Avui hem conegut la causa del contenciós administratiu, és a dir, la que afectava amb els diners, diguéssim, que del 2011, no amb el que ens deies ara, que és del 2012, 13 i 14. Són dues vies diferents, oi?
1: Exacte, és una mateixa investigació d'Hisenda, però que va anar una part per la via penal, que és la que ja va estar sentenciada, i aquesta d'avui és el recurs del contenciós administratiu. Va anar per dues vies diferents per una qüestió molt senzilla, perquè quan Hisenda obre la investigació veuen que l'any 2011 ha prescrit penalment, per tant no poden posar una denúncia com va posar la Fiscalia pels altres exercicis del 12, el 13 i el 14, i van per la via contenciosa.
0: Ara s'ha acabat, és a dir, la decisió d'avui té recorregut o ho pot recórrer Hisenda? Perquè és una decisió de l'Audiència Nacional, oi?
1: Exactament, és una resolució de la sala contenciosa de l'Audiència Nacional, però això encara no s'ha acabat, perquè Hisenda ja ha anunciat que té intenció de recórrer, i és normal, perquè hi ha molts milions en joc. Són 55 milions els que li han de tornar, que són molts més, no?, que els que ja va tornar Shakira a la causa penal que ja es va tancar, i aquests 55 milions fan que Hisenda vulgui jugar la partida fins al final i vulgui anar fins al Tribunal Suprem, que serà el que haurà de resoldre segurament ja no d'aquí uns mesos, sinó d'aquí uns anys que tindrem aquesta sentència definitiva.
0: Tot i així, avui la sensació, tu miraves, feies un repàs per tot de digitals, de diaris, etc. La sensació és que avui és una victòria per Shakira, però no acaba de ser ben bé així, no, Oriol? És a dir, per una banda, pel que ens deies, perquè encara hi ha un recorregut judicial, i per l'altra és perquè l'altra causa, la penal, sí que al final va acabar havent-hi un acord i va assumir ella mateixa, no?, que pagava uns diners perquè es tanqués aquesta causa. És a dir, potser és una qüestió també de percepció, però tan victoriosa potser no ha quedat? O com ho veus tu, això?
1: Clar, avui sí que podem dir que Shakira guanya, que és important perquè la victòria, perquè era la causa amb més diners en joc, no? Tot i que cada exercici fiscal no, és diferent i són compartiments estancs, clar, depèn molt del que ingressa cada any. El 2011 va ser un any per Shakira de molta activitat econòmica, va facturar molt perquè va venir de l'èxit del Waka Waka, va fer una gira mundial i, per tant, això va fer que ingressés molt i que Hisenda li reclamés aquests 27,5 milions d'euros que amb el recàrrec i tot plegat feien aquests 55 que ara li haurà de tornar. Això i el fet de que en la causa penal, no, doncs volgués evitar per totes el risc de presó, que és el que aquí a la causa contenciosa no hi havia, perquè el màxim que s'exposava era una multa, el risc de presó no hi era, doncs aquest risc de presó que la causa contenciosa no hi era ha fet que Shakira també pugui, no, pleitejar, perquè té recursos econòmics per fer-ho, i èxit, com hem vist avui, sense aquest risc d'entrar a la presó, que és el que va evitar de totes, confessant un frau fiscal pels altres exercicis que va viure aquí a Barcelona, i que, clar, al no tenir tanta activitat econòmica com en el 2011, perquè ja va viure aquí, ja va començar la seva vida familiar, no?, ja va treballar menys, no?, doncs al final la quota que va defraudar en aquests exercicis són 14 milions i mig d'euros, i no els 27 i mig que li reclamava només per un exercici en aquesta causa contenciosa Hisenda.
0: Si els tempos haguessin set una mica diferents i que primer s'hagués resolt el que hem sapigut avui, la causa del contenciós, creus que hi hauria hagut l'acord en la via penal amb la justícia que hi va haver? És a dir, clar, això també, el que ha passat avui, podia haver canviat una mica les coses, no?, si hagués anat d'una altra manera?
1: Clar, jo crec que l'acord l'hagués fet igual, bàsicament perquè aquí la qüestió de fons i el que li retreu l'Audiència Nacional a Hisenda en aquesta causa del 2011 és que no va comptar bé els dies. La clau per en el cas de Shakira, en totes, tant la causa contenciosa com la causa penal, era els dies que passava a Espanya. Perquè com tot resident que passa 183 dies, està obligat a tributar aquí. A la causa penal, Hisenda va fer molt bé la seva feina i va comptar no, de forma molt

0: escrupolosa i molt al detall tots els dies amb proves absolutament incontestables que van obligar gairebé a Shakira a estalviar-se el judici i admetre que va passar doncs, 242 dies el 2012, 212 el 2013 i 243 el 2014 a Espanya. Aquí el problema, la causa contenciosa, és que Hisenda no ha fet també la seva feina, o això és el que li diu l'Audiència Nacional, perquè l'Audiència Nacional rebaixa a 163 els dies que efectivament Shakira va passar a Espanya i que, i que al final no estava obligada a tributar. L'estructura de més de paraïsos fiscals i no, com Bahamas, etc., es repeteix en els dos casos, però la clau de volta no són aquests 183 dies que el 2011 no passa el límit i, en canvi, els altres anys sí.
1: Acabo, Oriol, preguntant-te per el tema de la reputació de Shakira, no? És a dir, Shakira diu, o ha dit ja en un comunicat, assegura que el cas li ha provocat pèrdues enormes, diu que ha sigut víctima d'una persecució injusta i sense fonaments i es situa com una ciutadana més abusada pel sistema. Reacció previsible, què creus que hi ha darrere
0: d'això? Sí, previsible, bé... Previsible ja va ser la mateixa després d'admetre un frau fiscal. Vull dir, Shakira ha atacat sempre a Hisenda, fins i tot sent defraudadora, confessa, com ella mateixa va reconèixer davant de l'Audiència de Barcelona pels anys 2012-2014. Clar, és una mica populista, no? Podríem dir aquest discurs, perquè, clar, presentar-se a ella com un exemple per milers de ciutadans anònims, doncs jo crec que no obeeix gaire la realitat. La majoria de ciutadans anònims no estan en la situació de privilegi i de riquesa de Shakira i no tenen Hisenda darrere per veure quants dies efectivament han viscut a Espanya, perquè sempre viuen a Espanya i sempre treballen a Espanya. Llavors, clar, es pot parlar molt del sistema fiscal, però Shakira, com a exemple, no, de complir amb les obligacions fiscals, tot i aquesta victòria d'avui, que és una victòria, doncs tampoc no seria, precisament.
1: El Jordi Cominal et vol fer una pregunta, Oriol.
2: No, perdona, demanava paraula per poder...
1: Ah, sí, digues, o no? Sí? O vol introduir no. algun element més, Oriol?
2: No, és que digues, Jordi. Ho has explicat molt bé, volia fer una conya de dir el que sap comptar bé els dies és el rei emèrit dels dies que ha d'estar aquí, no? per no tributar en el país que del qual va ser cap d'estat. No, però ja ha explicat dues coses, Oriol.
1: L'Oriol, sí, l'Oriol Soler.
2: Molt interessants, que és una mica jo el que volia apuntar. És a dir, que la multa inicial són 20 milions, però si tu vas a reivindicar a Hisenda, les càrregues, els embargaments es disparen a 60 milions. Vale? I dos, jo en aquest cas que deies que ella es confessa, és a dir, amb un sistema en què t'embarga i t'arruïna, el pacte és la via més fàcil. És a dir, més enllà que es demostrés o no, i no parlo de Shakira, jo aprofito per denunciar l'Agència Tributària. Mm. És a dir... Quan a tu et diuen que te'n posen a la presó o a tu et diuen que et caurà el triple de la sanció, procures pactar. L'element de pacte és assumir part de la teva culpa. És innegociable. Per tant, tu t'has de declarar culpable perquè ells puguin justificar l'acord. I aquí em remeto a aquell bufet internacional que va fer un article al Financial Times dient coses molt amables del sistema de la hisenda espanyola. No? La primera és que primer pagues i llavors et discuteixes. Val? I a més a més t'embarguen, i a més et dupliquen les sancions. És l'abús de poder de l'Estat respecte al contribuent, en aquest cas és escandalós. L'altre, els incentius als inspectors. És a dir, hi ha gent comptant quants dies estàs a Espanya, però hi ha gent que està buscant com poder fer més inspeccions perquè estan pagats per objectius per fer-ho així. La lentitud de la justícia, ara ho deia també l'Eduard. És a dir, potser fins d'aquí 10 anys la justícia no podrà resoldre, no? És a dir, és un sistema extremadament injust.
1: Ràpidament, si voleu apuntar alguna cosa més, si no, també ja vaig acomiadant a l'Oriol, Enric, Imma, Laura. Oriol, per cert, el que sí que ha quedat, el tema d'Hisenda, és gravat ja amb les seves cançons, eh? És a dir, que això ja no ho podrà borrar d'un dels seus hits, la Shakira, eh?
0: No, ella havia de pagar pel que va facturar, això està clar.
1: No, ho dic perquè, clar, hi ha diferents cançons que en parla de la cosa. Doncs, Oriol, gràcies per atendre'ns aquí al 9C i et volem ben aviat també aquí a la tertúlia en directe. Periodista de Tribunals del Diari Ponès, gràcies, doncs, això, per atendre'ns i bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Bona nit. I també us acomiado a vosaltres, a tots quatre, l'Enric Sierra, la Laura Aznar, el Jordi Cominal, l'Ima Lucas, que hem d'anar tancant la tertúlia d'aquest dilluns. Espero que no hagueu de passar per l'AP7 a la direcció Vilafranca, eh? No. Perquè ja heu vist que la situació està com està.
3: I ara ens diran com està el carrer Calabria.
1: El Pep, no? Ja el tenim aquí.
4: Moltes gràcies, eh?
1: Vinga, bona nit. Gràcies. Adéu a tots quatre. Les 10 en punt, actualitzem la informació. Cap Tormos, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
5: Doncs que el Consell Nacional d'Esquerra continua reunit per decidir si dona el vistiplau als pressupostos de la Generalitat, una trobada que fa 3 hores i mitja que dura i on es posen en comú els acords que els republicans han aconseguit escarrapar al PSC.
1: Doncs anem en directe a la seu d'Esquerra. Segiró, bona nit.
6: Sí, bona nit. Una reunió llarga i densa d'una intervenció d'una hora i mitja d'Oriol Junqueras explicant tot el contingut dels acords. Ens deien fons presents en aquesta reunió que van desfilant. Alguns militants van sortint doncs, per atendre les seves situacions personals, però a dintre encara queden alguns dels consellers nacionals en el torn de preguntes i d'intervencions. Ens explicaven també que durant aquest Consell Nacional s'ha demanat, un grup de militants han demanat votar el contingut de l'acord, però s'ha votat no votar. S'ha decidit finalment que no hi haurà una votació, que l'acord entre Esquerra i els socialistes pels pressupostos no passarà per una votació de la militància. Continuen, per tant, aquí la seu d'Esquerra el Consell Nacional reunit, acabant de debatre, d'escoltar totes les posicions al voltant d'aquest pacte que, si finalment tira endavant, es segellaria demà al matí.
1: Doncs gràcies, Cesc, que ho anirem seguint i paciència, paciència, perquè sembla que encara va una mica per llarg. Bona nit.
6: Bona nit, Mireia.
1: A aquesta hora, per altra banda, Pep continua tallada a l'AP7 per l'incendi de 2 camions a l'altura de Vilafranca de Penedès.
5: L'autopista està tallada en tots 2 sentits de la marxa i a 5 quilòmetres de retencions i treballen una dotzena de dotacions dels bombers. En aquest incendi no hi ha hagut ferits. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explicava com s'havia produït el xoc.
7: Hi ha hagut un fregament, era un camió que semblava que estava aturat i l'altre l'ha fregat i al fregar-lo portava esprais i ha provocat, amb la temperatura del fregament, ha provocat que s'incendiessin. Ara encara estan actuant els bombers, han d'apagar tot l'incendi i nosaltres ja tenim preparat o bé el titular de la via per trossejar i endur-se tot el que ha quedat a la carretera, a l'autopista en aquest cas, o bé nosaltres també tenim grues a Vilafranca a punt d'actuar.
5: I de cara a demà al matí, la Miel demana als conductors estar al cas de les vies oficials de trànsit per informar-se de si ja han pogut reobrir la via. Com a alternativa es proposen la Nacional 340 o la C32, en aquest cas de pagament.
1: Demà els docents es tornaran a mobilitzar, serà el torn del Vallès i el Maresme.
5: Serà les vagues no s'aturen, després que avui s'hagin aturat els mestres i professors del Barcelonès. Enmig d'aquest conflicte, la consellera d'Educació compareixerà també demà al Parlament per donar explicacions de les dues polèmiques vinculades amb els Mossos que esquitxen al departament, la infiltració a una assemblea de professors i el pla pilot per introduir agents de la policia a alguns centres educatius. Serà a partir d'un quart de 12 del migdia, s'espera, però que l'oposició també colli la consellera perquè aclareixi com s'ho pensa fer per aturar la mobilització als carrers.
1: I també demà Maribel Vilaplana compareixerà al Congrés dels Diputats.
5: La periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana haurà de donar explicacions, en aquest cas en públic, a la comissió de la Cambra Baixa. Fa mig any, davant el jutjat de Catarroja, va declarar que l'expresident atenia trucades aquell dia, però que no estava preocupat. En paral·lel, la ministra Sara Hessen intervindrà també al Senat per parlar sobre la mateixa tragèdia.
1: Gràcies, Pep.
5: Fins ara.
1: Fins ara. I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
8: Doncs explicarem la lesió de Fermín, que malauradament es perdrà el Mundial després de fracturar-se el 5è metatarsià del peu dret. La renovació de Flick, avui s'ha fet oficial, ha signat fins al 2028 amb un any opcional, que Mourinho està cada dia més a prop de fitxar pel Real Madrid, de tornar al Real Madrid, i també que Enrique Riquelme ha parlat avui per primer cop i ha dit que s'està pensant molt seriosament presentar-se a les eleccions del Real Madrid. Té fins a finals d'aquesta setmana per decidir-ho. Ho comentarem al Consell del Tudiràs amb Santi Nolla i Antoni Bassas i després a la tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén. També comentarem la situació al Barça de bàsquet amb Xavi Pasqual, que, com ahir explicàvem, té decidit marxar a final de temporada, i ho tancarem tot plegat amb el final feliç, amb les històries del David Llorenç.
1: Doncs gràcies, Aleix. Fins ara.
8: Fins ara, gràcies.
1: I Martí Oliveres, bona nit.
9: Bona nit.
1: Encara plou? Ha de tornar a ploure?
9: Mira, ara fa res, qüestió de minuts, que s'han apagat els últims ruixadets que quedaven a l'Empordà, a la zona de l'Alt Empordà, però demà sí, se'n tornem-hi a la tarda, matí més tranquil que no pas avui, per tant, amb més estones de sol, més clarianes, però a la tarda encara xàfecs, tronades, sobretot al centre i nord de Catalunya, no seran tan extenses ni tan intenses, per tant, s'acaba aquest període de tempestes més fortes i atenció, a partir de dimecres i dijous, la notícia, la pujada de la temperatura amb un ambient que ens recordarà ja a l'estiu, per tant, deixem enrere
1: curta,
9: aquesta fresca.
1: Manera curta, pantalons curts, tot això, eh?
9: Estarem aquí, ja.
1: Vinga, Martí, fins ara.
9: Fins ara, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
10: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
11: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
10: Que et dona per molt, només el 19 de maig.
12: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
13: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
14: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
15: Prepara's amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Només fins al 22 de juny. Aprofita-ho.
16: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
17: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
16: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
18: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda, l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
16: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
19: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Són les 10:07, ja tenim per aquí la Clara Caraltó.

0: Doncs com cada dilluns acabem el programa parlant d'amor i literatura amb la Clara Caraltó. Clara, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, estic una mica sense veu,
0: t'he de dir. Saps què passa? Que és això del que ens deia el Martí. El fred, la calor, anem transitant d'un cantó a l'altre i llavors acabem així. Jo també porto uns mocadors, unes coses aquí al coll. Però ja veuràs que mica en mica la veu va anant, va tornant.
1: Ho anem
0: millorant tot plegat.
1: Ho anem trampejant.
0: I més radiofònicament també és com més, ens aproximem a l'audiència amb la veu.
1: A tots hem de buscar la part bona, escolta.
0: Sempre.
1: Si no, ho faré una mica així a lo Joaquín Sabina, saps què et
0: dic? Sí, mira, és veritat que queda, que sí, Nieto, sí, Joe Cocker també, és veritat, podem anar buscant opcions Joaquín Sabina, Joe Cocker, i és veritat que és un problema i et sents malament quan tens un micro davant i veus que la veu et comença a fallar una mica i és com... Però no pateixis que mig Catalunya està mica així.
1: Està igual, farem el que podrem.
0: Oi tant. Doncs a veure, què t'has portat avui?
1: Mireia, vull que comencem i vull que escoltis una sintonia, a veure si recordes de quin programa era.
0: A veure...

0: un programa... Sí, el saps o no?
1: No, és que ara
0: m'està... Et sona, et vols sonar, però...
1: És el bagul aquell del record?
0: Sí, eh?
1: A veure...
0: Magdalena de Proust, que per un dia...
1: A veure, il·lustra'm.
0: A veure, és un programa que es va emetre des del 2002 fins al 2004. El presentava la Isabel Gemio, després del Sorpresa, Sorpresa, i adoptava un format italià d'un programa que es deia Che Posta per Te.
1: Caram, ostres, ara...
0: A veure...
1: Sí, a veure, situa'm, vés dient.
0: Ai, una carta per a ti, directament.
1: Això,
0: ai, una carta per... L'havies mirat?
1: Sí, crec que sí. Que, és que, a més, els de la Gemio ens van enganxar en un moment, bueno, almenys vital, que ho miràvem, no?, en aquell moment, sí.
0: I he donat bastantes pistes del tipus d'amor que tractarem avui. Era un programa molt curiós, t'he de dir. Jo no sé si el recordes. Mm-hmm. Els espectadors enviaven cartes perquè volien comunicar alguna cosa a una tercera persona, llavors els ajuntaven al plató, però no els veien, els separaven en una pantalla. I llavors li deien, tal persona et vol enviar un missatge.
1: Sí.
0: Vol sentir-lo o no? I llavors aquesta persona podia dir, mira, sí. Llavors hi havia, doncs, declaracions d'amor, penediments...
1: Però tot estava com molt... Això no era veritat, no?
0: No, però també podien dir que no, llavors abandonaven el plató, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: I passava, sempre, també?
0: Sí, sempre el que generava més nervis era veure la reacció del destinatari.
1: Clar, és que...
0: Tot aquest pretext, Mireia, per dir-te que avui parlarem dels amors epistolars.
1: Gran tema.
0: Té un punt nostàlgic i romàntic parlar de les cartes en un moment en què tot això ha passat a formar part de l'era WhatsApp, no? Jo no sé si tu havies enviat cartes.
1: Sí.
0: Sí, eh? Cartes d'amor.
1: Primers amors, sí, perquè encara, és que clar, jo ja començo, soc una mica del plestocè amb aquest aspecte, vull dir, el tema WhatsApp m'ha arribat molt més tard, però a més, jo crec que és una gran manera d'ordenar idees i que el que vols transmetre quedi molt clar.
0: Exactament.
1: Vull dir, amb els WhatsApps, no, eh?
0: Jo, cartes...
1: No és el mateix.
0: No, jo cartes crec que no n'havia enviat. Jo com a molt havia col·leccionat cartes d'olor, però no eren per escriure res. Jo crec que he d'haver enviat algun mail d'amor o de desamor.
1: Clar, també.
0: Però evidentment no és el mateix, perquè de cop i volta tens un mail de desamor al costat d'un mail de la sirena fanàtics del congelat. De cop, reunió de preavaluació. I es veu que no té la mateixa força que una carta, no? A més, és això que tu deies, no? Com organitzes el discurs, com comences la carta, com vas embolcallant el teu destinatari, i ja en parlarem d'això, com te n'acomiades, sí?
1: Això és veritat.
0: I hi ha un acte físic també de la carta, no? La lletra que fas, tires cap amunt, tires cap avall, sap puntuar la persona que t'escriu la carta, fa faltes d'ortografia. Com fa els punts a sobre les is?
1: És que amb aquest aspecte, sí, dones molta més informació, t'exposaves molt més, o t'exposes perquè ho faci ara, perquè potser també hi ha gent que ho fa encara ara, però sí, trasllades molta més informació que no pas quan queda per escrit, sigui via mail o sigui via això, xarxes socials, WhatsApp, etc. No? Però vaja, que jo crec que comporta un plus afegit i que interpreto, Clara, que a nivell de literatura això ha ajudat o ha estat un dels temes que s'han anat recollint els últims segles, no?
0: I tant que sí. De fet, cartes entre escriptors, però també novel·les epistolars, és a dir, construïdes a partir de cartes de ficció. Hi ha una cosa bonica, però jo ara parlant de les cartes que ens enviàvem o que... Construir el desig a través de l'espera. No? O sigui, una carta, tu l'escrius, la penses, l'envies, trigarà uns dies a arribar a l'altra.
1: La reacció.
0: La resposta trigarà a arribar. Ja no sabem el que és això, no?
1: Sí.
0: És l'era de la immediatesa. Avui, doncs, amors epistolars.

0: petit plot twist musical. Mireia, això ja saps que a vegades passa, però tranquil·la que jo t'ho relligaré tot. A mi sempre que parlem de cartes m'agrada parlar d'una llegenda. S'ha acabat sabent que no era veritat, però que parla de Napoleó. De fet, ara sentíem la trinca a Napoleó. Expliquen, s'ha demostrat que no és veritat, però jo crec que com a llegenda està molt ben trobada, que Napoleó, en una de les cartes que va enviar la seva dona Josefina, li escrivia: arribaré a París d'aquí a 3 dies, punt, no et rentis, punt. Aquesta era la petició eròtica que li feia Napoleó a Josefina. És veritat que...
1: cal mica... els seus gustos, però...
0: Exacte, a lo millor li agradava l'olor de viscuda. Escolta'm, també els estàndards higiènics del segle XVIII eren uns altres. M'entens? Això, ja et dic, no sé qui es devia inventar aquest rumor, això també em pertorba bastant, no? De cop i volta dius, un enemic de la batalla de Waterloo va començar a dir que... Però és veritat que es van enviar moltes cartes, Napoleó i la seva dona.
1: Per tant, hi havia,
0: sí,
1: hi havia,
0: sí,
1: realment,
0: sí,
1: estimació, eh?
0: Sí, és molt curiós això, mira. Ells van ser un matrimoni de conveniència, com tants a l'època. El que passa és que, contra tot pronòstic, alguna cosa va sortir malament i Napoleó es va enamorar moltíssim de Josefina, molt. Ell era un aristòcrata, vídua, més gran que ell, i es van enamorar molt. Es van casar, van poder passar només 2 nits junts, perquè ells se'n van anar al front. I a partir d'aquí, durant els 13 anys que va durar el matrimoni, es van enviar moltes cartes. Sobretot ell n'hi va enviar moltes a ella. Ell era una miqueta més mandroseta, pel que fa al tema de les cartes.
1: És a dir, ell havia de lluitar, organitzar, tal...
0: I tenir temps.
1: I les cartes, i ella, bé, no.
0: Exacte.
1: És a dir, no, tenia altra feina, clar.
0: Ell va anar guanyant reconeixement al front, va anar guanyant batalles, i ella, doncs, estava a París, bueno, fent festetes i tal, no? Són molt interessants les cartes, ells es van acabar divorciant. Són molt interessants les cartes per veure una mica l'evolució i la decadència d'aquesta relació. Sobretot els comiats. Mira, ell comença, si tu amb els comiats veus en quin punt estan, ell comença i li diu un petó al cor i després un altre una mica més avall, no molt més avall, és un comiat. Després un altre li diu, et faig 1000 petons, em trobo molt bé, només hem tingut 10 homes morts i 100 ferits. Bueno, escolta'm, informacions que també s'han de donar.
1: Però no cal informació de context en mitjan d'una carta d'aquest tipus, però vaja, si ho volia fer, ja està. Endavant.
0: I, clar, més pensa que les primeres cartes també li diu molt, ostres, del 23 al 26 han passat 4 dies, no m'has escrit, què ha passat? A les últimes cartes, Mireia, s'hi acomiada amb un records afectuosos.
1: Ui.
0: Si el teu marit et diu records afectuosos...
1: Sí, no. Ja està.
0: Després van començar amb moltes gelosies, ella no li donava un hereu, ell va començar a tenir amants, la cosa va acabar malament. Ara, records afectuosos, mal comiat.
1: Sí, no ho comprem, eh?
0: No ho comprem.
1: O vagi molt bé.
0: Exacte. Ja parlarem després d'un altre comiat també que va portar cua.

0: Bruce, eh?
1: Una mica de Bruce, Letter to You. Mm. Sí, sí. Clar, dèiem que la carta és aquest gènere híbrid entre la cosa confessional, la cosa íntima, la necessitat d'un receptor, a la vegada el temps històric, el temps subjectiu. Però també hi ha molts autors que d'alguna manera han fantasejat amb la idea que potser les seves cartes algun dia s'acabarien publicant.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, Bukowski, que és un autor alemany que, no, que crea el realisme brut, que se'n diu, es cartejava amb una de les seves amants, amb un afer que tenia, i es veu que un dia li va dir: tu un dia vendràs totes aquestes cartes i en trauràs molts diners. I ella li va dir com: no, què va, jo no les penso vendre, tal. En un moment que va tenir una crisi econòmica, patapam, que les va vendre totes i els hi van pagar molt bé. I es van acabar publicant. Vull dir que aquesta idea, quan ets un autor ja fins a cert punt consagrat, que les teves cartes algun dia potser seran públiques.
0: Però ara que dius això, si una persona normal, vull dir que no, que no és coneguda ni res, és veritat que si vas consagrar aquests records, això també van a... per algú, potser no, eh? Potser és allò de dir, ostres, amb una caixa tal, i llavors, mira, a la foguera o a les escombraries, però, si, clar, tu no saps això on va parar al final, no? I són coses, al final, molt íntimes que potser ni els teus fills ni a qui sigui no has acabat d'explicar mai, no?
1: Clar, a veure què fas amb les cartes, a veure qui les arriba a trobar en algun moment,
0: exacte.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Mira, a nosaltres l'interès per les cartes dels autors ha començat una mica més tard, però en el món francòfon, en el món anglosaxó, se'n publiquen moltes. Mm-hmm. Per exemple, fins al 2014 hi va haver a París el Museu de les Cartes i dels Manuscrits, va existir.
0: Era una semi-indústria, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. I nosaltres, ja una mica, ja després parlarem de les cartes de la Rodoreda, però no hi ha hagut tant d'interès, o ha començat una miqueta més tard. Per això ens n'anem ara a una altra de les figures més importants de la literatura del segle XX, a qui n'hem parlat algun dia, la Virginia Woolf.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, la Virginia Woolf, això és bastant conegut, ella es va suïcidar quan tenia 59 anys, es va posar tot de pedres en el seu abric i es va tirar al riu, feia molts anys que lluitava contra una malaltia mental, no? I ella va deixar-li una carta a Leonard Woolf, el seu marit, no? Que és una carta cèlebre. Mira, li diu: el que et vull dir és que tota la felicitat de la meva vida te la dec a tu. Has sigut absolutament pacient i extraordinàriament bo amb mi. Ho vull dir, tothom ho sap. Si algú m'hagués pogut salvar, hauries estat tu. I acaba amb un final que fa esborronar i diu: no crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Em sembla preciós, tristíssim preciós, per aquesta idea que quan tu estimes molt algú, tu sents que aquell amor és diferent de tots els altres, no? Però és que la Virginia Woolf també s'havia cartejat amb un altre personatge molt interessant, que és la Vita Sackville West. Ella, es van cartejar durant molt de temps, es van cartejar, es van estimar molt, eh? Durant molt de temps els historiadors van dir que eren amigues. I no t'he volgut posar aquella cançó de "no somos amigas, nos comemos el pal",
0: sí, sí, sí, sí,
1: perquè no eren amigues, eren amants, clarament. La Vita era...
0: Però en paral·lel, és a dir, ells
1: sí,
0: tenien una vida de casada...
1: Eren gent molt moderna, casades, les dues, i tenien relacions obertes, i tenien relacions amb gent del mateix sexe, eren mentalitats molt obertes, cosa que està perfecta, però molt pioneres també.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, molt poc habitual en aquell moment.
1: Anys del segle XX. Sí, sí. Doncs la Vita era una aristòcrata, ella havia nascut en un palau, amb més de 300 habitacions. El servei el formaven unes 60 persones i ella havia de ser l'hereva, perquè era l'única descendent, però era una dona i no el va poder heretar. I això t'he de dir que li va tocar bastant la pera a la Vita.
0: 300
1: eh?
0: Habitacions, eh?
1: 300 cambres, sí, sí.
0: No sé.
1: No sé si fa falta.
0: Sí, exacte.
1: No? Llavors ella, una mica per vacilar, una mica per trencar la norma, es passejava amb les seves amants per Europa, vestida d'home, i es feia dir Julien, no? Llavors, en una festa de disfresses es van conèixer amb la Virginia Woolf, van tenir un crush molt fort, es van enamorar.
0: Amor a primera vista.
1: Amor a primera vista, i totes les seves cartes són com un, no sé, un gran monument amatori intel·lectual, no? En una carta la Vita li escriu: aquesta carta és tan sols un udol de dolor. És increïble com d'imprescindible t'has tornat per mi.
0: Mm-hmm.
1: I també li diu: suposo que tu estàs acostumada al fet que la gent et digui això. Perquè la Virginia Woolf ja era una persona important, saps?
0: Ja l'evitava més per sobre, no?
1: Sí,
0: en general.
1: Sí, sí. De fet, la Vita se l'ha conegut sempre com l'amiga o l'amant de la Virginia Woolf, però va ser una escriptora que va publicar novel·les que es van vendre moltíssim. Ella escrivia novel·les, doncs, per un públic massiu i les havia publicat al segell Hogarth Press de la Virginia Woolf. De fet, després la Woolf escriu la novel·la Orlando, que li dedica a la Vita, i que clarament el personatge principal, que és Orlando, és ella.
0: Està
1: inspirat en ella, és un personatge que viu molts segles, que és home, que és dona, és una obra pionera també pels estudis de gènere. I diuen els estudiosos que és la carta d'amor més llarga i més bonica de la literatura.
0: Clar, està ben trobat. Està bé, està bé.
1: Sí, tothom qui vulgui posar el nas entre les cartes, aquestes dues estan editades, eh? Això sempre ens agrada, no? Una mica, a veure què es deien.
0: Sí,
1: els...
0: ara és allò, vinga, vinga.
1: A veure. I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own. Is there anything I could do to help? Come back when you've succeeded with Madame de Tourvel. Yes. And I will offer you... Això que sentim és el tràiler de Les Amistats Perilloses. Les Amistats Perilloses és una pel·lícula on surt la Michelle Pfeiffer i la Glenn Close, però també era, abans de ser una pel·lícula, una novel·la de Pierre Choderlos de Laclos. Nom impossible, nois, o sigui, sembla que me l'acabi d'inventar, saps? Una novel·la epistolar, completament epistolar, tota la novel·la s'estructura a partir de cartes, no? Aleshores, això està molt bé perquè tot el que sabem de la història és a través del punt de vista i de com ho han viscut els personatges, no? Els protagonistes són una marquesa i un vescomte que havien estat amants i que ara tenen una relació com bastant de complicitat i tal, i el que decideixen una mica és destruir tot aquell de l'alta societat francesa que ells consideren indigne, no? Està molt bé perquè critiquen aquesta societat puritana i tal, i a través del llenguatge, no? És a dir, aquí les cartes no t'apropen a l'altre, sinó que el llenguatge controla, manipula i serveix per això que et deia, per destruir, no? Hi ha una altra cosa també, que és que les cartes, en aquest cas, eren una mica com la xarxa social del segle XVIII, és a dir, hi ha una mica d'impostura. Tothom fa una mica el paper, també.
0: El postureo, sí, sí.
1: Exacte. Molt interessant, les cartes de la novel·la, sobretot per aquest punt negatiu, per aquest punt destructiu que podem tenir també quan escrivim i quan utilitzem
0: el llenguatge. El mal sempre es pot fer, al final, no? És una mica, vull dir, en aquest aspecte, això... Seguim amb com falten 6 minuts per 11:15, Clara, amb la propera proposta, no?

0: A l'Esbetlana també hi havia una carta, però potser no cal. I ara parlem d'un altre tipus d'amor, que és l'amistat, però que al final, escolta, és un bon tipus d'amor. I jo m'ho faig venir bé, Mireia, per parlar-te una mica del canvi de gust. I són les cartes de la Mercè Rodoreda a l'Anna Murià, que es van encartejar durant bastant de temps en el moment en què s'exilia. No, la Rodoreda també ha anat sortint diverses vegades. Ella el 39 deixa Catalunya, l'Anna Murià també. Poca cosa sabem d'ella i les cartes, amb les cartes aconsegueixes una mica seguir aquest rastre, no? Llavors, què passa? Que en el moment en què, dos anys després que la Rodoreda mori, es publiquen les cartes, hi va haver una mica d'escàndol, val? Perquè, per una banda, vam saber com vivien els nostres exiliats, els nostres intel·lectuals. Ella feia de cosidora, primer va viure a París, a Ginebra, però també hi va haver una mica de melodrama, perquè la Rodoreda se'n va anar a viure amb l'Armand Obiols, i l'Armand Obiols estava casat, la seva dona estava aquí i era la germana del Trabal, del Francesc Trabal, que era un altre escriptor, i clarament hi havia com dos equips, no?
1: Llavors, molta salsa, molt tomàquet aquí.
0: Moltíssima, moltíssima. Pensa que en una carta li diu a l'Anna Murià, li diu, tot això sóc un infern i no hi puc fer res, Anna, res. Ell m'estima, però ella també. I ara hauré de viure d'engrunes jo, que ho he tingut tot. Terrible. I després, hi ha una cosa també que m'agrada molt que fan en aquestes cartes, que és que xerren i critiquen tota l'estona. A les seves coneixences comunes, saps? Rotllo, aquest ara s'ha anat a Mèxic, aquesta s'ha tornat a quedar embarassada, ara aquest ha deixat la seva dona i s'ha juntat amb una francesa. Què és el que fem els amics i les amigues a l'edat adulta? Criticar. Criticar i xerrar i fer safreig, no? Pensa que es passen les cartes dient explica-m'ho tot, tots els detalls.
1: No, és que també és un bon espai al final per acabar dient potser més coses de les que voldries.
0: Exacte.
1: No? És com una mena de contenidor. Sí.

0: Vale, és una autobiografia de l'Oreja de Van Gogh. Si tu en un mail en què t'estan deixant, acaben el mail i diuen, cuida't, et diuen cuida't molt, com t'ho prendries?
1: No, sí, sí. O cuida't molt és una
0: cuida't
1: altra...
0: molt és terrible, és gèlid, burocràtic, sí, sí, sí, mala llet. Això és el que li va passar a la Sophie Cal, que és una artista francesa. Va rebre un mail en què la deixaven i li deien cuida't molt. Aleshores ella no va saber com reaccionar, no ho va entendre. Va enviar aquest mail a 107 dones, totes de professions diferents, perquè l'ajudessin a analitzar el missatge.
1: 107?
0: 107. Una lingüista el va analitzar, una jurista, una actriu el recitava, una cantant en va fer... I aleshores va crear una exposició que es va estrenar a la Bienal de Venècia, que es deia Cuida't molt. Clar, és el que fem quan ens deixen i no entenem el missatge. Sí, sí. Buscar darrere les paraules, que és aquella cosa...
1: Necessites tancar, entendre. Entendre per poder tancar, clar.
0: Exacte. Ella va dir, la meva manera de cuidar-me és aquesta. I va convertir la ferida íntima, el dol personal, en una obra d'art coral i pública. Res, aquí ho deixem. Escolta,
1: sí, la veu, veu, sí,
0: l'he anat, va l'he com recuperant, no?
1: Va millorant la cosa.
0: Quina cosa, sí, sí.
1: Mm-hmm. Doncs a veure si també ho anem recuperant, això, tot plegat, i la propera secció, la setmana que ve, doncs ja
0: tenim la veu al 100%,
1: 100%.
0: Sí.
1: I d'això, i moltes gràcies doncs per aquest paraules.
0: Moltes gràcies a vosaltres, ens veiem la setmana que ve i cuideu-vos molt.
1: Exacte. Doncs a veure, aprofitem aquests últims dos minuts del no ho sé, perquè hem de fer una actualització d'última hora, perquè estàvem pendents del Consell Nacional d'Esquerra, que havia de decidir si donava el vistiplau als pressupostos de la Generalitat, i tenim decisió. Anem cap a la seu d'Esquerra Republicana. Segiró, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, s'ha acabat aquesta reunió aquí a Esquerra Republicana i acte seguit, mentre estaven sortint tots els consellers nacionals, tant el govern com Esquerra confirmen d'alguna manera l'acord. El govern ho ha fet amb una convocatòria demà a les 8 del matí del president Salvador Illa i Oriol Junqueras amb la signatura de l'acord dels pressupostos entre Esquerra i els socialistes al Palau de la Generalitat, una signatura que després comptarà amb una roda de premsa de la consellera Alícia Romero. Uh-huh. I també hem pogut rebre un comunicat d'Esquerra Republicana explicant que el Consell Nacional ha comunicat a la militància, ha explicat a la militància tots els detalls d'aquest acord, amb pèls i senyals. Una reunió, diuen, que ha estat llarga, amb moltes intervencions, i on doncs, s'ha ofert tots aquests detalls. No s'ha votat res, però fons de la militància que estaven assistint a aquesta reunió ens diuen que s'ha donat aquest acord per tancat, per assentiment. Per tant, acord també confirmat per Esquerra Republicana, que es segellarà demà al matí al Palau de la Generalitat. Un cop acabi tot aquest primer capítol al Palau, Esquerra Republicana vindrà després aquí a la seu de Calàbria per explicar els números al detall, i Oriol Junqueras també oferirà una roda de premsa aquí a la seu dels republicans.
1: Doncs al final la nit, Cesc, per tu ha estat més curta del que es preveia. Gràcies per aquesta última hora, i ja ho sabeu, tenim la notícia que demà a primera hora del matí el president Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest acord per als pressupostos de la Generalitat al Palau de la Generalitat. Ho anirem seguint, evidentment, aquí a la sintonia de RAC1. Ho deixem aquí nosaltres, el 9-C, hem arribat a 10:45. De seguida el Tu diràs amb l'Aleix Pariser. Bona nit!

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 18 de maig del 2026, encara amb l'adrenalina, les emocions de tot el que vam viure ahir en la penúltima jornada de Lliga, que ens ha deixat el Girona contra les cordes, depèn de si mateix, però està contra les cordes en l'última jornada contra l'Elx a casa, l'Espanyol salvat matemàticament i també un rècord brutal del Barça amb una Lliga perfecta com a local, 19 de 19 a casa, i també el comiat de Robert Lewandowski. Però aquesta penúltima jornada de Lliga també ens ha deixat conseqüències nefastes per un futbolista del Barça, Fermín López. El jugador es va fracturar ahir el cinquè metatarsià del peu dret, haurà de passar pel quiròfan, segurament serà demà mateix, i es perdrà el Mundial. Evidentment, Fermín està molt tocat perquè aquest havia de ser el seu Mundial i arribava en un estat de forma espectacular, platòric, i segur que hauria estat una peça important a la selecció espanyola. Una llàstima pel nano perquè no ha disputat fins ara cap Mundial de futbol a la seva carrera, ha jugat als Jocs Olímpics, i a més, amb una actuació brillant, ha disputat una Eurocopa, però no ha jugat mai cap Mundial i ara s'haurà d'esperar fins al 2030, el Mundial que es farà a Espanya, Portugal i al Marroc. Són 4 anys d'espera que segur que se li faran molt llargs. Ara en parlarem, eh? Un dilluns també en què Flick assigna la seva renovació com a entrenador del Barça fins al 2028 amb un any més d'opcional i, en canvi, com contrasta amb el Madrid, a l'altra banda, cada cop està més a prop que torni Mourinho. Tots els mitjans ja ho donen per fet i només està pendent l'anunci del retorn de José Mourinho al Madrid que Florentino Pérez guanyi les eleccions. Però atenció, perquè potser li surt competència. Enrique Riquelme ha parlat avui per primer cop i ha dit que s'està pensant molt seriosament presentar-se.
2: Y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: ¿Tiene el aval? ¿Tiene el aval?
2: Sí, por supuesto. Si no, sí, no estaríamos hablando de esto.
3: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
2: En los próximos días podremos decir algo más.
1: Per diners no serà. Tiene l'aval i ara està intentant treballar i ordenar una mica una candidatura amb un projecte amb cara i ulls per presentar als socis del Real Madrid. Tant de bo es presenti Enrique Riquelme i faci una candidatura que doncs ens dongui una mica de vida, de show en una campanya electoral amb Florentino Pérez. Això està sent molt divertit, al Madrid, aquest tram final de temporada. Per cert, avui Dani Carvajal ha anunciat que deixa el club quan acabi ara la Lliga. Parlant de marxar, a final d'aquesta temporada, ahir s'explicàvem una mica la situació de Xavi Pascual i el Barça de bàsquet, avui també ho comentarem. Pascual està decidit a deixar el club perquè ha rebut una oferta milionària del Dubai. Al tram final de la tertúlia comentarem també aquesta situació a la secció del Barça de bàsquet amb el Dani Aguilar. I una bona notícia en el món del motor aquest dilluns, Àlex Márquez ja ha sortit de l'Hospital General de Catalunya després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. El cerverit també té una fractura a una de les vèrtebres, la C7, que determinarà, un cop se soldi, quan pot tornar a la competició. Jo crec que això no és el més important. El més important és que està bé, després de la patacada d'ahir, realment espectacular i esfereïdora, i que ara es recuperi el més aviat possible a casa i que torni a competir quan estigui realment recuperat. Ens n'alegrem moltíssim que no hagi anat a pitjor aquesta caiguda de l'Àlex Márquez. Més tard trucarem també al Quim Salvador avui en el dia de ressaca després del Gran Premi al circuit de Barcelona a Catalunya. Un dilluns intens, com veieu, que comencem a analitzar aquí al Tu diràs reunint el nostre consell.
0: El consell del Tu diràs.
1: Com sempre, amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
4: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit. Què tal, Toni? Hola, Antoni Bassas.
5: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Déu-n'hi-do, tot el que hem viscut a les últimes hores.
5: I espera't.
1: I espera't, sí, sí. Vas ser a l'estadi ahir?
5: No, era molt tard. Ahir era tard, havia arribat tard a casa, perquè havia estat fora de Barcelona, i ahir el vaig veure. És l'únic partit de tota la temporada que he vist per televisió, dels que s'ha jugat a l'estadi.
1: De fet, que ho podem explicar, perquè se n'han fet fotografies i notícies, ha estat a Morella, a la zona dels ports.
5: Ah, sí,
1: que és terra meva. Jo sóc de Cinc Torres, que és un poble allà al costat, i escolta, quina il·lusió.
5: Una terra meravellosa que convido els oients a visitar si no la coneixen, perquè Morella ocupa un turó amb un castell ja de l'època de Jaume I i després ara del general Espartero, ara avui del segle XIX, i té unes vistes formidables, té molta categoria, i s'hi fa un festival cultural, es diu FLIM, Festival Literari Internacional de Morella, i, va venir el Ximo Puig, la Manuela Carmena, la Victòria Camps, el Ramon Bes, el Toni Padilla, vull dir, no, ens ho vam passar molt bé.
1: Molt bé, me n'alegro moltíssim. Gran terra, sí senyor. I això, ahir no vas anar a l'estadi, però escolta'm, s'ho van passar pipa, 19 de 19, lliga perfecta. No? És que t'ho imagina't, pagar un abonament i veure guanyar sempre el teu equip a casa. Sí. És meravellós, això. No ho havia fet mai ningú, eh?
5: Curiosament, en tres camps diferents.
1: Sí, és veritat.
5: El Johan Cruyff, Montjuïc i el Camp Nou, però mèrit, tots encara, tres a casa, això. I hem guanyat els 19 partits.
4: Mm. Sobretot un excel·lent comiat, no?
1: Sí, també.
4: Jo crec que està bé, no?, que el Barça despedeixi els seus ídols i no, la gent que s'ha compromès i que ha estat com el Lewandowski, el despedeixi bé, no? I que sigui una... a veure què tant l'agrada, com la directiva, com els jugadors mateixos, els companys, l'entrenador, es pugui dir adéu com ho va fer Lewandowski, no?
1: La hora de l'adiós, eh? Deies avui al Mundo Deportivo, no?
4: Diguéssim, està bé que les adeus siguin així. Siguin
5: i a més va ser molt natural i molt sentit. Jo, realment, jo no el conec personalment, però jo el veia molt emocionat, i aquesta és una emoció que no es fingeix, eh?
1: L'ha marcat el Barça, no? En 4 anys, jo crec que l'ha marcat. Igual que Flick, que diu, aquest club m'ha canviat, no? Una mica, han arribat aquí dos alemanys i de cop i volta els ha enamorat la nostra terra, el club del Barça. I mira, Flick ha renovat avui, per exemple, no?
4: Polac, no?
1: Ah, perdó, dos alemanys, vull dir que venia de Bayern de Múnich, perdona, m'he confós, és polonès, tens tota la raó del món, sí.
5: Sí, i a més amb un equip molt jove, no, suposo que han vist moltes coses a molts vestidors, i aquest tampoc no crec que siguin tots uns sants, però és clar, comparat amb els caus, que no són ni vestidors, que són caus d'altres clubs, doncs segur que deuen estar a gust. I a més, escolta, el rendiment que ha tret, perquè el palmarès de Flick és impressionant.
1: Sí. Nota? Quina nota li posaries a Lewandowski? Molt alta, no? Els 4 anys que ha fet aquí.
4: Sí, un 8, no?
1: Un 8, sí, sí. Ben bo.
4: Home, 119 gols, pràcticament són 30 gols per temporada. Mm. 30 gols per temporada, Déu-n'hi-do.
5: Romario, els 30 gols per temporada.
4: Sí, 30, sí. Va, és el que va dir. És el que va dir. La premsa, marcaré 30.
5: Sí, els va fer i no en va fer ni un mes.
4: Ni un mes.
1: Però allò era excepcional, en aquella època era excepcional.
5: Sí, sí, sí. Allò era excepcional en aquella època.
4: Ara
5: sí.
4: També, a veure, que algú t'asseguri 30 gols per temporada... val diners, eh?
1: Mira, la Lliga, de moment, Pichichi i Mbappé en 24, Morici 22, però vull dir, no han arribat als 30 a la Lliga, és difícil també.
5: Sí, una de Boomer, la temporada 70-71, el Pichichi el van guanyar dos jugadors que van empatar, Reixac i Gárate. Sabeu en quants gols? 17.
1: Tio.
5: Pichichi amb 17 gols, però va, t'estic parlant de fa 55 anys.
4: Era més fàcil per Gárate que per Reixac.
5: Reixac era extrem.
4: Reixac jugava més de
5: 7. Sí, Reixac s'entrava.
4: Sí, sí, sí.
1: Mira, parlant de futbol vintage, d'aquí una estona trucarem Jan Urban. El recordeu?
5: Sí, home.
1: Jan Urban, mític futbolista de l'Osasuna, entre d'altres, que va marcar un hat-trick al Bernabéu l'any 90 en un 0-4 de l'Osasuna al Real Madrid. Un Real Madrid que tenia Gica Hagi, Butragueño, i li va fotre un 0-4. Doncs avui el trucarem perquè és el seleccionador polonès i volem saber com s'ha viscut, no?, aquest comiat de Lewandowski. Trucarem aquest ex-mític jugador de l'Osasuna, ara que l'Osasuna, per cert, s'està jugant la vida en l'última jornada de Lliga també, perquè no està salvat l'Osasuna. Ara anem a la lesió de Fermín, però vull fer un comentari del rècord aquest del Barça, que mai cap equip en una Lliga de 3 punts havia fet 19 victòries en 19 jornades a casa. No, és que em sembla molt bèstia. Ni el Barça de Messi, ni el Barça dels 100 punts, que per arribar a 100 punts has de perdre molts pocs partits, ni el Madrid de Cristiano, ni el Madrid de Mourinho dels 100 punts. Ningú havia guanyat els 19 partits a casa, fins ara. Ho ha fet Hansi Flick. Per mi té molt mèrit, no? En una Lliga ser tan regular, perquè a més ja, si la tens guanyada, et pots deixar anar.
4: Sí, però el que comentava, i a més en tres estadis. O sigui, una cosa és que no, tu agafis un camp, més un camp sense la màxima capacitat. O sigui, encara a més, no?
5: Diguéssim que... Rues,
4: sí, però normalment sí. Això dius, aquests equips no, que són molt poderosos, normalment, quan això es produeix, penses, és un equip que defensa bé, que marra bé, el Barça jugant a la defensa avançada. O sigui, a veure, un empat...
1: pot
4: una,
1: passar.
4: Amb una temporada excel·lent...
5: Sí.
4: No passa res, un empat, no passa... Ni un empat.
1: I al Johan hi havia 6.000 persones, vull dir que no seria per l'ambient. No, és que avui m'ho mirava, només el Sevilla ha fet més d'un gol al Camp Nou aquesta temporada. La resta d'equips han fet com a molt un gol.
5: Tampoc s'han vist grans golejades, tampoc és allò que diguis, que tots els partits és que ha destrossat el contrari, no? Hi ha victòries que han costat. però s'hi han fet sempre. És una mica com el partit d'ahir, que no s'hi jugaven res. I deies, aquí hi ha ritme, aquí hi ha intenció, hi ha voluntat competitiva, no?
1: La mala notícia de Fermín.
5: Va.
1: Què? Avui hi ha Mundo Deportivo, no? Ja deixàveu caure al matí alarma mundial i sí. És que, clar, una lesió així, t'ho imagina't, l'os del metatarsià s'ha de soldar bé, perquè qualsevol cop, qualsevol xut, se li pot tornar...
4: Jo crec que en el millor moment del jugador estava un moment de forma absolutament esplèndid, no? I jo crec, d'alguna manera, que era un titular fixe a la selecció. Sí. O sigui, aquest era... una miqueta comentaves tu...
1: El seu mundial, no? Potser.
4: El davantal era segurament el seu mundial, no? Però, bueno, a veure, al final, escolta, això és el món del futbol i es recuperarà i serà un jugador que no tindrà, diguéssim, el pes d'haver, a més, jugat al mundial i començarà fresc pel Barça, no?
5: Sí, o sigui, començant pel final, que és potser el menys important, vull dir, més m'estimo que li passi quan ha de jugar amb la selecció espanyola que quan ha de jugar amb el Barça, no? Però em sap molt greu pel nano, perquè d'aquest equip hi ha grandíssims futbolistes i, a més, gent que et cau molt bé. Cubarsí, sense anar més lluny. Gavi, per altres raons. Lamine Yamal, que s'ha de dir, no? Lewandowski, que ara ho dèiem, no? Però Pedri, per favor. Però Fermín té aquesta capacitat encomanadissa de Gavi, però xuta, enllaça bé, treballa molt, baixa, puja... té una gran tècnica, un gran xut, és un nano que s'ha integrat perfectament aquí, o sigui, li veig totes les qualitats, o sigui, moltes vegades quan em pregunto, però quin és el teu jugador favorit d'aquest Barça? Bueno, hi ha algunes obvietats, no?, tipus Lamine, però sempre que puc triar, Fermín. De manera que avui, com he sabut, he tingut un disgust pel nano.
1: Sí, perquè a més, tot això que estàs escrivint és el compromís, no? Avui al Poquí el versió RAC1 estava desencadenat amb el compromís de Fermín, amb De Jong, que s'ha esborrat el tram final de Lliga per jugar al Mundial, no? Per contrast, és evident que sí, hi ha hagut algun jugador que hi va sempre, com és Fermín, que no negocia res, i n'hi ha d'altres que potser han dit hosti, no vull anar-hi al 100% perquè la Lliga està guanyada i bueno, això passa a tots els equips, no? És normal que tots pensin en el Mundial. Però ell no negocia el compromís. Això sí que ho té, Santi, Fermín.
4: No, jo crec que és el perfil més identificatiu del que és un jugador box-to-box, no? Diguéssim que un jugador amb arribada, un jugador amb una capacitat de pressió molt alta... i un migcampista en gol, no? Que això és realment molt valuós actualment, no? Que hi hagi un migcampista amb bon xut, amb capacitat de marcar i de sumar no només a lo que són les puntes o els davanters o els killers que juguen a davant. I, sí, de compromís brutal sempre, no?
5: Per tot plegat, quan l'any passat...
4: Jo discrepo, eh? Jo no tinc la sensació de que De Jong s'estigui borrant. Jo crec que aquí qui s'ha borrat ha estat Mbappé, però no veig a De Jong borrant-se.
1: No, sí, però jo he sentit el Poquí que estava embogint amb el De Jong.
4: El Joan, sí, amb això té
1: és que no fixació. Sí, per pell no li acaba d'agradar...
5: Però per què s'hauria esborrat? Perquè no va entrenar-se o...
1: No, sí que va entrenar-se, però és veritat que a Vitoria no va perquè té un malestar general, ahir tampoc és titular, entenc que Flick ha prioritzat donar-li minuts a Gavi, entenc, no?
4: Ja,
1: també,
4: però, sí, però Gavi segurament... els minuts de Gavi són més per refrendar que vagi al Mundial amb una temporada, o sigui, és per dir-li a De La Fuente, escolta, mira, està sensacional, no? Cosa que segurament no necessiten De Jong, o sigui, jo crec que Flick no és que estigui a De Jong, però sí que premia d'alguna manera a Gavi i està mostrant a Gavi que està també en un moment extraordinari per poder anar al Mundial. Jo estic convençut que Gavi va al Mundial, eh?
1: Sí. Totalment. Jo també. No, amb dubte Eric, jo, del Barça. Tinc el dubte d'Eric, però la resta...
4: Però el dubte d'Eric és un dubte perquè, clar, si s'emporta Huijsen i no s'emporta Eric, a part de que un jugador amb un Mundial tens un jugador amb capacitat de poder estar a tres jocs. Això és el que més pots valorar un entrenador amb un Mundial, no? Amb un torneig en un torneig curt, no?
5: Ells ho perden, eh? Si no se l'emporten, vull dir, ja s'ho faran. Si no se l'emporta per política, diguéssim, perquè ha de posar algú del Madrid, ja m'explicaràs. No, jo volia dir només una cosa de Fermín. Per això, per tot el que hem dit d'ell, quan l'any passat a l'estiu va semblar que el podien traspassar a Anglaterra, jo m'estirava els pocs cabells que tinc i deia, hòstia, per favor, no badem, l'hem fet aquí i ha estat donant un rendiment extraordinari. I estic parlant de fa un any, d'un any enrere, però no el podem deixar escapar, però què és això?
4: Mira, aquesta... A més a més, el que passa que, clar, és perquè era un dels jugadors que el mercat...
5: I el valorava.
1: Tenia cartell, no?
5: Clar, és el típic jugador que diu, si passa un Mundial, em costarà 15 milions més. Doncs fitxem-lo ara, no?
1: Mira, estava mirant. Aquesta temporada, 53 partits. Ha participat, no tots de titular, però...
5: Sí.
1: 13 gols. L'any passat, 50 partits, 13 gols. Fa dues temporades, 54 partits, 13 gols. És un jugador, no?, de... com un rellotge, tu. Més de 50 partits, no?, totes les temporades, les tres últimes, i a més amb aquests 13 gols, més algunes assistències que han contribuït.
4: Estaria bé veure quan juga al principi i quan juga al final, no?
1: Clar.
4: Perquè la sensació també és la sensació que és un jugador que s'ha que va...
1: De més a menys, no? Sí, jo també tinc aquesta sensació. Santi, sí que és veritat, sí. Bé, doncs, ànims a Fermín des d'aquí, l'enduparan les pròximes hores i malauradament es perdrà el Mundial per aquesta lesió al cinquè metatarsià del peu dret. Més coses, avui ha renovat Hansi Flick. Jo, evidentment, ja n'hem parlat molt de Flick, no? Vull dir, el que ha fet el Barça en aquestes dues temporades és espectacular, i ara fins al 2028 serà entrenador del Barça, i a més té un any opcional fins al 2029, no? Amb l'objectiu d'intentar guanyar una Champions, ho ha dit ell, ho ha verbalitzat ell, que li faria il·lusió, doncs, amb aquest projecte, amb aquesta plantilla, amb aquesta generació, intentar arribar lluny a la Copa d'Europa. El que volia debatre una mica amb vosaltres o posar sobre la taula és el contrast de Flick i Mourinho, no?, que és el que pot ser el seu rival al Madrid la temporada vinent. Clar, una cosa és un projecte consolidat, que saps cap on va, no?, després d'uns anys de crisi del Barça, és evident, i l'altra és la desesperació més absoluta de dir, anem a buscar un piròman que aquí sembla que va frenar el Barça de Guardiola, però que si tu pares a pensar, aquells tres anys de Mourinho van ser una Lliga, una Copa i una Supercopa. I molts merders.
5: I tones de polèmica i de mala educació, de tensió innecessària, de trencament de plantilles, perquè els del Barça i del Madrid, que són els del Mundial de Sud-àfrica, no es parlaven, i totes aquelles coses, no?
1: A tu preocupa o no que pugui arribar aquí Mourinho?
5: No em preocupa, però m'embruta. O sigui, jo crec que Mourinho embruta la competició. És un tipus amb una comunicació bastant indesitjable. I des del punt de vista futbolístic no enriqueix res. No aporta gran cosa al futbol. I a més trobo que parla bastant de la poca imaginació i de la poca creativitat del Madrid, que va replicar una mena d'antídot que li va funcionar per lluitar contra el Barça. I per mirar de col·locar-se a la final de la Champions, perquè, bueno, venia amb l'aureola d'haver guanyat dues Champions, una amb el Porto i l'altra amb l'Inter, no? En fi, com respondre a Flick? Jo crec que amb aquesta habilitat, amb aquesta curiosa equilibri que té de parlar bastant clar, amagat darrere l'anglès, però de parlar bastant clar i al mateix temps de no ficar-se en problemes, de ser bastant educat, de mirar les coses sempre en positiu, de no incendiar, que si els àrbitres, que si no sé què, donar de tant en tant algun toc, si Bordalàs o algun dia... Bueno, aquella célebre frase sobre els seus propis jugadors, dels del Barça, al Camp del Rayo, quan va dir compta amb els egos, que això destrueix vestidors i tal, i va ser un avís per navegants que ha acabat funcionant. Per tant, no crec que Mourinho posi nerviós Flick, però sí que sacsejarà el vesper de la competició, de la Lliga i dels mitjans.
1: Sí, guanya Florentino les eleccions,
5: Sí, home, sí. Això vols que ho firmem ara aquí? Sí, home, sí, guanya Florentino.
1: Tu creus que guanya Florentino?
5: Segur,
1: encara
5: home,
1: que
5: segur.
1: Es presenti el senyor Enrique Riquelme.
5: Segur. El futbol, allò del més val boig conegut que s'hagi per conèixer, funciona molt bé. I un senyor que fa 26 anys que està allà i no sé què, i que el que va dir l'altre dia... a 5 o 6 o 8.000 socis del Madrid, segur que ja els posa... Ja.

0: de guanyar un parell de Champions, no? El Porto i amb l'Inter, i en canvi ara ve de no haver col·locat el Benfica ni a la Champions, no? O sigui que són...
1: I del Galatasaray, sí, i del Tottenham, clar, vull dir, ve de...
0: Són moments diferents en què... bueno, jo crec que és una florentinada més en aquest sentit, i el que vol és tenir... crec que la imatge que vol donar al madridisme i en general a tot és el d'un home de ferro que posi disciplina amb un vestidor que es van fotent de cada dos dies, o cada, bueno, segons Florentino,
1: cada dia.
2: Però passa nada, lo greu és que se sàpiga.
0: No, però si és cada dia... que t'ho imagina, 500.000 euros de multa per cada un de que es fot d'hòsties.
1: Recuperen el pressupost, gairebé. Sí,
0: estarien ara que se'n sortien.
2: Aquesta la pregunta, si és cada dia, perquè li ha posat 500.000 d'euros de multes a cada un, no?
0: Sí, clar. Però, si no té importància.
2: No té importància.
0: Perquè li poses... ja et dic, jo crec que és una solució fora de temps.
1: I tu
0: fora del temps.
1: Sí. Fora del temps, sí. I tu també creus que Florentino guanyarà, encara que tingui rival?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, eh? Sí. No sé, a mi m'agradaria que hi hagués una mica
0: Jo crec que Florentino es dirigeix avui al hooligan del madridisme. I jo crec que avui la majoria del madridisme està més en el món del hooligan que en el del crític. O sigui, tinc la sensació de que hi ha més gent que està amb el tema Negreira que en dos anys sense guanyar res, que és el que ha passat, no?
2: Si tu no ets capaç de veure que tens un equip en descomposició, que es van pagant, que no guanyen a res, que els elimina l'Albacete... Bueno, si tot això no ho veus, que han fitxat Mbappé i no serveix, i que mentrestant l'equip d'Mbappé va jugar en finals de Champions, bueno, doncs has de ser molt, molt fanàtic i molt encegat per no dir, bueno, potser sí que hauríem de fer alguna cosa diferent. No?
0: Però Florentino jo crec que es posarà en mans de Mourinho. Sí.
1: Sí.
0: No, jo no tinc la sensació, paraigua, jo no tinc la sensació de que sigui un Arbeloa, de que sigui un entrenador en què Florentino li dirà el que ha de fer, sinó que Mourinho se sentarà, escoltarà i dirà, molt bé, doncs vinga, anem-hi. Això és el que vols? Anem a fer-ho. I el primer any quedarà clar que és el Madrid de Mourinho, en què Florentino deixarà que Mourinho faci. No?
1: I sigui el portaveu del club, com va ser ja en la primera etapa.
0: Aquí, a veure, el Madrid el que ha de decidir és Vinicius o Mbappé, i Mourinho decidirà Vinicius i Mbappé. I segurament s'entrarà a Florentino i dirà, preocupis,
1: jo ho arreglo,
0: i aquí rendiran els dos.
1: Doncs potser serà una magnífica notícia pel Barça, un any més, si continua aquest enrenou, encara que arribi Mourinho a la banqueta. Ara que parlàvem de Mourinho, he recordat aquells duels meravellosos, no?, entre Guardiola i Mourinho, tant a la sala de premsa com al camp. La majoria, per cert, van acabar bé pel Barça de Guardiola. Guardiola és notícia en les últimes hores perquè Anglaterra donen per fet que deixarà el Manchester City ara, quan acabi la temporada, que es tanca... la pròxima setmana.
2: Ara, la BBC que tens aquí encès a l'estudi, sí, era el titular, sí, el City es prepara per la sortida de Guardiola.
1: Mm. Té un punt de lògica, no? Després de 10 anys, ve de guanyar l'FA Cup, pot ser que estigui lluitant per la Premier fins a l'última jornada. De fet, l'Arsenal està guanyant 1-0 al Burnley avui.
0: Molt justet, perquè és l'últim classificat.
1: Sí. Un equip ja de segona divisió, el Burnley, perquè matemàticament ha baixat, i li ha costat a l'Arsenal, però està guanyant 1-0.
2: Queden 30 segons, eh?
1: Res, queden 30 segons. I, per tant, demà el City té jornada de Premier al camp del Bournemouth, d'Iraola. Si el City demà no guanya, serà campió l'Arsenal. Si el City guanya, s'ho jugaran tot a l'última jornada. I l'última jornada és aquest cap de setmana. Per tant, pot ser emocionant fins al final, també.
0: Juga amb l'Aston Villa.
1: El City amb l'Aston Villa.
0: I
1: ells amb el Crystal Palace.
0: El Crystal Palace, dintre 3 dies després, juga una final. I ells, però clar, l'Arsenal juga 6 dies després també la final de la Champions. O sigui que serà un partit complicat. Aquest era un partit amb el Burnley que l'Arsenal havia d'aprofitar per poder golejar i marcar una mica el que seria la diferència amb el gol a Berash.
1: I no
0: ho ha fet, en la qual cosa clar, tot dependrà de la darrera jornada.
1: Mm-hmm. A veure què fa demà el City. Bournemouth City demà, insisteixo, si el City demà empata o perd, matemàticament és campió l'Arsenal. Si el City guanya, continuarà a 2 punts i, per tant, totes les

0: decidiran l'última jornada del cap de setmana aquesta Premier League. 5 i les 11. Bé, no, això que deia de Guardiola, és lògic, no? Si marxa, s'ho farà amb tots els honors, guanyant tots els títols possibles.
1: Bueno, i, home, escolta'm, ara ja feia tants anys que podia ser lògic fa 2 anys, l'any passat o l'any que ve. Vull dir, no sé si era lògic aquest any, però realment ha marcat un abans i un després en el City i també en el futbol anglès.
0: Mm. Una pausa molt ràpida. De seguida tanquem el consell del Tu diràs, si voleu fer algun comentari sobre l'última jornada de Lliga a Primera Divisió. Per Déu-n'hi-do el Girona, com s'ha complicat la vida.
2: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
3: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
10: 57.812-57812.
9: Sèrie
10: 49049.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: El consell del Tu diràs.
0: 2:00 PM, de seguida tanquem el consell amb el Santi Nolla i l'Antoni Bassas, que ara estàvem mirant. L'Arsenal no guanya una lliga des del 2002. Des del 2002. Ah, no, des del 2004, perdó. La va guanyar el 2002 i després el 2004.
1: 22 anys, clar, els hi tremolen les cames, és normal. Però, bueno, han guanyat i...
0: Amb Wenger, a la banqueta.
1: Continuen depenent d'ells.
0: Sí, sí, han guanyat ja. 1-0 contra el Burnley. De la jornada taquicàrdica que vam viure ahir...
1: No, espera la taquicàrdica de dissabte que ve.
0: Dissabte a les 9, sí.
1: El Girona Elge.
0: Se salvaran, no, a casa.
1: Vull pensar que el factor casa ajuda... encara que la història recent del Girona no sempre ha estat així, però vaja, no ens pensem, o sigui, no fem el partit més difícil dient que és un drama. Vull dir, anem a jugar i mirem de treure els 3 punts. De fet, ahir vaig sentir Mitchell dient, si al començar la temporada, que van començar bastant malament, sí, m'haguessin dit, et jugaràs la permanència a l'última jornada, hauria firmat.
0: A casa, a més a més, no?
1: Sí.
0: Clar, imagina't, sí.
11: Sí, a l'Espanyol s'ha salvat guanyant 2 partits.
0: Increïble, 18 sense guanyar, i ara guanyen 2 en 4 dies.
11: Però en 2 partits s'ha...
1: I s'ha posat 3 punts de la competició europea.
0: Sí, amb una carambola poden anar a Conference, però bé, ja veurem.
11: Sí, així està la Lliga. Jo crec que, a veure, que la Lliga... que és la part baixa i tal, ha mantingut un nivell d'emoció brutal fins l'última jornada i això ha estat anar realment bé. L'Espanyol, que va fer una primera volta de cinema, després es va atascar, però finalment tota la primera volta que va fer va permetre que guanyant 2 partits ara darrerament s'hagi salvat. I el Girona, jo crec que guanyarà l'Elx, i estic d'acord amb Mitchell, que si li diuen, escolta, jugaràs tot jugant a casa amb l'Elx, d'això diria, vinga.
1: Sí, l'únic que a l'Elx li val l'empat també, sí. Però vaja.
0: Sí. No, i compta amb el Mallorca, que virtualment té un peu i mig a segona, compta amb l'Osasuna, que estava salvadíssim, tranquils, mirant cap a Europa.
11: El Llevant ha guanyat 3 partits seguits.
0: Sí.
11: El Llevant també estava al descens, estava al Pou, i 3 partits seguits.
0: I ara és qui ho té millor per salvar-se, dels que ja vas
11: sí,
0: ficar.
11: Sí, perquè fins i tot pot salvar-se perdent.
0: Sí, sí, sí, té moltes opcions. I l'Osasuna va al camp del Getafe, que és qui s'està jugant a Europa. És, que clar,
1: és
0: pot
1: gran,
0: ser.
1: És gran, el futbol és gran.
0: Sí, té moltes coses realment interessants, sens dubte.
11: El multifutbol és sensacional, la jornada.
0: Sí, jo m'ho vaig fer sentir.
11: Perquè que el Barça jugui després, ja està. Si em permet veure tot el multifutbol i després
1: el
11: Barça.
1: Però, sencer, això és sensacional. Com Barça, fort, com
0: sí, fort, això aquest dissabte no passa, perquè el València-Barça, el València està implicat amb la lluita per Europa. També té opcions d'anar a la Conference com l'Espanyol. És dissabte a les 9.
1: A les 9 tots.
0: No, és que dissabte a les 6 tenim la final de la Champions femenina.
1: Sí, sí.
0: Barça Olímpic de Lió, i a les 9, l'última jornada.
11: Veien que estaven mirant a veure si ho passaven, al final han decidit que no, no?
0: No, moment.
11: Perquè era avui quan havien de prendre decisions, al final ho passaven a diumenge o no?
0: No, en principi...
11: Diumenge a les 7 és molt bon horari.
0: Era ideal, sí.
11: Molt bon horari.
0: Sí, perquè després el que han separat és el Villarreal Atlético, que és l'únic partit que no hi ha res en joc, i aquest sí que l'han posat diumenge a les 9. Però clar, la resta del diumenge no hi ha res. Tu, a les 6 i mitja diumenge, a quarts de 7, podries haver posat la jornada unificada. Entenc que vent-hi al Mundial, ha volgut donar un dia més de descans a la resta. Però bé, escolta'm, abans de marxar, aquest divendres me'n vaig a Oslo, marxem a Oslo, a fer el Tu Diràs.
11: Marxem?
0: Sí, marxem. Aleix, els del Tu Diràs. Quina
11: il·lusió.
1: Quin tio,
11: ho podies haver dit també abans, però
1: sí, bueno, però acceptem. Escolta, gràcies, Aleix, ets...
0: Farem el Tu Diràs.
1: Un gran director del programa.
0: Farem el Tu Diràs des d'Oslo, sí. Ja negociarem a veure si podeu venir a última hora, que està tot tancat, però...
11: El Consell necessita coses internacionals.
1: Hem d'anar-hi.
0: El Salmó Noruec, jo crec que us hagués obert la gana i la ment i tot.
1: Jo vaig estar al camp del Viking Stavanger.
11: És un viatge fàcil.
0: Sí, digue-m'ho a mi. Digue-m'ho a mi, que dijous no puc fer el programa perquè divendres hem de marxar a quarts de 7 del matí.
1: Bueno, total.
0: Total, aviam. Que anem divendres a Oslo a fer, des d'un hotel, un Tu Diràs especial prèvia de la Champions femenina, perquè dissabte a les 6 hi ha la Champions femenina. Doncs, i anem a Matlleu Origen, amb els nostres amics de la Matlleu Origen. I tenim una porra oberta de la final de la Champions femenina al compte d'Instagram Esport RAC1. Val? Aneu a Instagram, busqueu Esport RAC1 i allà, amb Matlleu Origen, podeu participar a la porra d'aquesta final. Participeu i si encerteu el resultat del partit, atenció, el regal que tenim gràcies a Matlleu Origen és un menú per a dues persones al restaurant Koi Shunka, aquí a Barcelona, del xef Hideki Matsushisha. És un xef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi de Matlleu Origen, que és el nostre talismà aquí a RAC1, ja ho sabeu, eh? Un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat, com la tonyina roja de Balfagor. Des d'ara mateix, ja podeu participar a la porra d'Esport RAC1 i de Matlleu Origen d'aquesta final de la Champions femenina, i diumenge 24, l'endemà de la final, donarem el nom del guanyador entre tota la gent que encerti el resultat.
1: El Santi i jo no vindrem a les 7 del matí, ja farem via a Londres...
11: Però fem la porra. 2-1, Paix Orpina.
0: Paix Orpina, 2-1.
1: Carai, tu.
0: Vinga, molt bé. Tu què? Digue'm un marcador, també, va.
1: Bueno, si el 2-1 està agafat, doncs 3-2.
0: 3-2, eh? Vinga, per l'Antoni Bassas. M'ho apunto. Si guanyeu, entreu al sorteig de... Heu anat al Koi Shunka? Si menja
1: sí,
0: molt bé, si us agrada el japonès. Antoni, Santi, moltes gràcies, que gaudiu d'aquest cap de setmana taquicàrdic i divertidíssim i intens que tindrem, i dilluns que ve ho comentem aquí al Consell.
1: Molt Diu bé. Que potser hi haurà Mourinho, no?, perquè s'haurà acabat ja la Lliga i ja el podran anunciar.
0: Si, mira, el 23 es tanca el termini per presentar candidatures al Madrid. Si Enrique Riquelme no es presenta, el 24 anomenen Florentino i pot ser que el 25 ja arribi Mourinho. Però si no, tindrem una setmana, 10 dies de campanya electoral.
11: Però Florentino pot fitxar Mourinho?
0: Això sí.
11: És que Mourinho segueix sent president i candidat. O sigui,
0: fins que s'acabi les eleccions.
11: No hi ha gestora. Al Madrid no hi ha gestora. Al Madrid el president segueix i és president i candidat. Han capacitat de poder fitxar a Mourinho per portar-lo,
1: i
11: anar després a fer un míting de l'actual.
1: I decidir com van les eleccions i ja està.
11: Així va.
0: Increïble la diferència entre clubs. Apa, descanseu. Adéu, bona nit. 11:04. Una pausa i canviem la taula.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
12: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
14: I què?
13: Negra nit.
14: Uf.
13: I perduda no sé on.
14: Oh.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
16: Bona nit. En els sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
17: 5 de gener del 2016.
16: I el número de la sort, el...
17: 10.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
18: We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 7 minuts, això és el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya. Un dia més, un dilluns més, arrencant tertúlia després del Consell, amb el Marc Guillén, l'analista del Barça Juga a RAC1. Hola, Marc.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit, benvingut.
1: Molt bé.
0: Bé, eh?
1: Sí.
0: Bé, acabem bé la temporada.
1: Home.
0: Tranquils. Hola, Albert Ferran.
2: Hola, però com col·loqueu les cadires?
0: Una mica més i es carrega la taula de l'estudi.
1: Que és nou l'estudi.
0: No, és que acaba clavada la pota de la cadira aquí sota. Hola, David Bernabéu.
3: Què tal?
0: Company del Diari Esport, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, aquí seguint a Ancelotti,
0: sí.
3: La seva llista.
0: Ara entrarà el Damià López.
3: Ja tenim notícia.
0: Per donar-nos el titular, que Neymar anirà al Mundial.
1: Sembla increïble.
0: Sí, sembla increïble.
1: Inesperable, sí. Totalment.
3: Bueno, ja escoltareu, suposo que els oients es podran escoltar la reacció que hi havia a la platea.
0: Uns aplaudiments.
3: Gairebé com si haguessin guanyat la Copa del Món, ja. Sí, increïble.
0: La verde amarela, eh? La verde amarela.
2: Sí. Molt juganer, eh? Ancelotti.
0: Carleto?
2: Sí.
0: Està a la volta i mitja, tio.
2: Fent silencis. Bé, sí, m'ha agradat.
1: Se l'ha encomanat aquest ritme.
2: Ara escoltarem amb el Damià.
0: Està pujant a Fernando Polo, des de la redacció de Mundo Deportivo, el subdirector de Mundo Deportivo, que també ens acompanyarà com cada dilluns aquí a la tertúlia per parlar de tota l'actualitat del Barça. Avui amb aquesta mala notícia, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial, i en canvi amb la bona notícia de l'oficialitat ja de la signatura de la renovació de Hansi Flick. Ara en parlem, i també del comiat de Lewandowski i de la lliga perfecta del Barça a casa, amb 19 victòries en 19 jornades. Abans, farem un petit viatge en el temps. Recordeu com eren les obres fa 20 anys? Han canviat, les obres. Abans es feien d'una manera, ara ja es fan molt més professionals. Molt més professionals. Aquests són els anys que fa Cobramat acompanya els professionals. 20 anys. Els professionals de la construcció i la reforma. Obra rere obra, dia rere dia, evolucionant amb el sector de la construcció, facilitant-los la feina, assessorant-los i oferint estoc sempre disponible en marques líders al millor preu. Així són els d'Obramat. Des d'aquí, felicitats per aquests 20 anys construint junts i per 20 anys més construint junts amb Obramat.

0: Avui a la taula també el Roger Saperes. Hola, Sape.
1: Hola, Parisier, què tal? Bona
0: què
1: nit.
0: Què tal? Bona nit. Ara anem amb la teca del Barça, però abans, mira, anem a tancar la jornada futbolística del dilluns. Sí. Ara dèiem que l'Arsenal l'ha guanyat, no, Albert?
2: 1-0 al Burnley, ja ha descendit, demanant l'hora. És cert que el Burnley no ha tingut gaire oportunitats, no ha estat un setge els últims minuts, però clar, amb l'1-0 doncs hi havia patiment entre els jugadors i aficionats de l'Arsenal, també Arteta, fins i tot Havertz. Jo crec que al minut 68 hauria d'haver vist la vermella per una entrada amb clavant els tacs al bessó d'un rival, però se n'ha salvat, l'àrbitre no l'han avisat al monitor, els del VAR, i per tant no ha expulsat a Havertz, i l'Arsenal suma un més 3 molt important. És cert que no ha golejat, que vaja, jo crec que els pronòstics era que golejaria, ha aconseguit una victòria per la mínima. Demà l'Arsenal serà campió per passiva si el City no suma els 3 punts al camp del Bournemouth, que s'està jugant la Champions. No és un desplaçament gens fàcil pels de Guardiola. Recordem, a l'última jornada, ara ho deies, amb aquests 2 partits de contra equips que no s'hi juguen res, Manchester City, Aston Villa i Crystal Palace, Arsenal.
0: Sí, l'Aston Villa vindrà o de ser campió de l'Europa League, correcte, que va jugar a la final aquest dimecres amb el Friburg, o d'haver perdut l'Europa League, no? Vull dir, a veure, sí, com arriba l'Aston Villa aquest partit.
2: I el Crystal Palace en la prèvia de la final. De la Conference, però és un derbi, hi ha certa rivalitat, Crystal Palace-Arsenal. Per tant, bé, també es voldrà acabar la temporada guanyant a un dels rivals de Londres. Per cert, jo crec que és una de les notícies de les últimes hores. Daily Mail, BBC i The Athletic diuen que Guardiola deixarà de ser l'entrenador del City a final de temporada, que s'acomiadarà dissabte dels seguidors en l'últim partit de Premier. Camaresca serà el substitut. Enzo Maresca.
0: Ja fa dies això que sona la brama a Anglaterra, eh? De fet, en l'últim partit a Guardiola li pregunten, hi ha el rumor que diuen que al final, tot i que has renovat, deixaràs el club aquesta temporada, i diu, jo no parlo de rumors, no sé què diu, no?
1: Pot ser un comiat d'aquells també
0: Emotiu.
1: Si el de Griezmann del Metropolitano ho va ser...
0: Bueno, no me'n parlis del que va dir ahir. Aquest impresentable.
1: El que ha canviat l'equip i el que ha guanyat. Quasi res.
0: Jo l'any passat... Desagraït, Griezmann.
3: Bé. Bueno, en fi, sí. I quan era joven, 28 anys.
0: Sí, sí. Això.
3: 28 anys. Escolta'm, no, jo...
1: Volia quedar bé amb l'afició i que encara l'estimessin més i guanyar-se l'aplaudiment. Ja està, no passa res.
3: Hagués hagut d'apreciar que es va equivocar dos cops. L'any de la decisió, que va dir que no, i el següent any.
1: Perquè va emprenyar més.
0: Ell es va equivocar
3: i el Barça també.
0: Fitxant
3: un jugador
0: i no hauria vingut mai.
3: L'espai del qual estava cobert. Sí. No, que jo l'any passat, ara, o sigui, a posteriori, perquè tampoc sabies el que passaria l'any passat, però jo l'any passat quan va renovar, que, bueno, hi havia molts dubtes quan es va estar ballant totes les competicions, etc. Hi havia molt de rum-rum. Mm. Gent que deia, ostres, segurament, aviam, no seguirà Guardiola. I al final, quan va renovar per 2 anys, jo vaig pensar, ostres, jo crec que el que ell no vol marxar, o sigui, el que ell no vol és marxar del City amb una sensació com la de l'any passat. Any en blanc, sensació de despropòsit, un nivell tan baix futbolísticament. I vaig pensar, dic, si l'any que ve guanya algun títol i l'equip millora, que no és difícil perquè el llistó l'any passat va quedar molt baix, és probable que no compleixi l'any que li queda. I crec que anem per aquest camí.
0: Bueno, ha guanyat 2, la Carabao Cup contra l'Arsenal, la FA Cup contra el Chelsea...
3: Que és un títol de molt de prestigi a Anglaterra.
0: I a veure què passa en aquestes dues jornades.
3: I la Lliga, home, difícil, però ha estat com a mi lluitant-la, que l'any passat no la va ni lluitar, no? Aleshores, era probable que les coses anem pel camí que sembla que van.
1: Es queda encomanar-se, li queda encomanar-se un San Eliodoro Rodríguez López, fer un Tenerife...
4: Sí. Total, en principi...
1: N'ha viscut dues, i era la de Riazor, la de Jukic. N'ha viscut 3 així a l'última
0: jornada. A veure si el Crystal Palace es vesteix de Tenerife, no?
2: Però ha de guanyar demà, que el de demà és un partit molt complicat. I, de fet, si perd, que no sigui que la roda de premsa postpartit tinguem notícia.
1: Parlo des del desig... Sí. Més íntim.
0: No, si perd o empata, ja perden la Lliga i pot ser que ell ja ho anunciï i l'últim partit a casa sigui el de comiat.
1: Perquè
0: no?
1: Si se'n va amb un triplet domèstic ja...
3: No, clar.
4: Oh, seria una passada perquè, a més, és això, reinventant l'equip un altre cop, per enèsima vegada, ha fet 1000 canvis tàctics, l'energia ja es veia que no era la mateixa, però al final sempre ha competit, menys la temporada passada, però gairebé sempre ha competit. És espectacular el que ha aconseguit fer aquest any, a sobre guanyant títols, i és això, segurament la Premier se li escaparà, però se li escaparà per molt poquet. El gran Arsenal, després de 20 anys, fa una gran temporada, i total, al final acabarà guanyant segurament per 2 punts.
2: I veurem si la decisió condiciona la continuïtat de Rodri o no, perquè, clar, Rodri segurament és el jugador que que pot marcar l'estiu a Can City i a Can Madrid.
0: A Can Madrid, sobretot. Hola, Fernando Polo, eh?
5: Molt bona nit.
0: Què tal, subdirector del Món Deportivo? Bona nit.
5: Aquí estem. Aquí, pendent d'aquesta febrada que amb el Guardiola, que ara allà a Anglaterra tots estan tirant-ho.
0: Sí, clar.
6: Ella, no hi ha cap possibilitat que vingui aquí a...
0: Ella marca
5: no, però ja, és veritat que, hòstia, allà és un...
0: Ara una selecció,
5: tot i que
0: no?
5: ho esperessin... Ostres, és un delta baix. He vist que portava 591 partits.
0: No, són 10 temporades, 10, no? I sí. Podria guanyar la setena Premier si la guanya, si no seran 6 de 10, que és molt bèstia, també, eh?
5: 6 de 10 sí, i 42 sí. títols.
0: I 42 títols, sí, títols per temporada. I la Champions, que no l'havien guanyat mai, vull dir que ja està l'obra, es l'ha fet.
1: Pots pensar que, per sí, exemple, sí. un dels seus grans rivals, que ha estat Klopp, al Liverpool, va guanyar una.
0: La Premier, sí.
4: I que, com sempre, no serà tant el què, sinó com el com. O sigui, si rebobinéssim 10 anys enrere, quan va arribar allà, venint de la Bundesliga, es va dir, i se li va criticar el primer any, el segon any, el primer any com a mínim segur que no guanya la Premier, el segon no sé si també no el guanya, però se li diu que no aconseguirà, que no aconseguirà imposar aquest estil de joc, que no es podrà jugar a tenir un porter, Joe Hart, que era el porter de la selecció, el Hosti, canvia sí. perquè no jugava bé amb els peus, i allà la
1: Porta
4: pressió...
1: Bravo, no?
4: És enorme, i després demostra que ell ho pot fer i acaba arrossegant que la Premier s'acabi jugant molts equips i molts entrenadors es portin per jugar a un estil molt similar.
0: Ell arriba a la 16-17, arriba? Diria?
4: Sí, deu ser-ho. Ara per número no t'ho sé.
0: Acaba tercer, el segon any la guanya, el tercer la guanya, el quart la guanya el Liverpool.
6: Arriba, mira, les tres al Bayern són la 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. Sí, sí.
0: La 16-17. Ell fa tercer la primera lliga i després en guanya dues de seguides, el segon any la guanya, el tercer any la guanya, el quart li guanya el Liverpool, i llavors fa quatre premiers seguides. 20-21, 21-22, 22-23, 23-24.
4: Sí, sí.
0: I l'any passat la torna a guanyar el Liverpool de...
4: Com si fos una lliga d'aquestes... Bueno, com si fos la lliga francesa, gairebé, quan és la lliga més competida, perquè hi ha 5-6 equips que te la poden guanyar fàcilment, no?
0: Sí,
6: crec. Jo vaig... Aviam, són tot sensacions personals, no? Perquè al final el cap del Pep no hi som, i és ell el que acaba decidint. Però jo el vaig veure, no sé si us va passar a vosaltres, jo a l'eliminatòria contra el Madrid el vaig veure fatigat.
0: De volta i mitja.
6: No va viure, no, saps? No sé, no el vaig veure amb la intensitat a la banda que en ell era habitual. I aleshores penses, bueno, si acaba rascant algun títol així potent en el tram final, o la Premier o la Cup, segurament ho deixarà. I, bueno, és el que està passant. Per mi és l'entrenador més influent de la història, jo crec que és una evidència, vaja.
1: I només una cosa, ara que tornem a parlar de Mourinho, la sensació que en el seu dia van estar, o el va portar al Madrid com l'anti-Guardiola, perquè era l'únic entrenador que podia fer-li front i que estaven allà com els dos grans entrenadors, i la sensació que Guardiola ha continuat competint des de llavors, que no ha deixat de guanyar mai, i que Mourinho fa la sensació que fa anys i panys que va deixar de ser un entrenador que estava a aquest nivell, on continua Guardiola.
6: Ja només és el tema de competir. Que un ha competit més amb més anys que l'altre, a gran nivell, no? Perquè jo crec que Mourinho ja fa temps que no es mou per l'aristocràcia del futbol. Porta uns anys a la Lliga Mourinho. Ni amb els millors, ni amb els menys millors.
0: Romes, Galatasarais, Benfiques...
6: És el llegat futbolístic. O sigui, la situació que Guardiola ha seguit implementant, ha seguit reestructurant un model de joc que arriba a la gent i que ha mantingut aquesta admiració per part de mig món i part de l'altre sobre la seva manera de jugar. Mourinho que et deixa
1: futbolístic. Semblava com una lluita de dos estils antagònics i que estaven tots dos allà dalt. Però ell ha continuat a dalt de tot del podi i l'altre ha anat baixant escales i ja... Tot i que ara fitxarà pel
6: Madrid. Una mica el símil entre Barça i Madrid. És a dir, Mourinho, a la que ha deixat de competir, no li ha quedat res.
1: Sí, sí, sí.
6: A Guardiola sempre li queda la seva obra. Que els equips deixin alguna cosa.
0: Rodes de premsa li queden a Mourinho.
6: Exacte,
0: això
6: sí.
5: Jo crec que és el millor entrenador que jo he vist mai. Sí, sí. Per mi, pel meu gust, per...
0: Parles del Pepe, ara, que quedi clar.
5: Sí, per... No, sí.
6: Per mi sí,
5: per les idees, per la forma d'implementar-les, per... Bueno, per la fe que li ha posat en el que ell creia. Per mi ha estat el millor. El que passa que crec que al final de tot es cansa un. I estar tants anys allà i competir a saco. I a més les expectatives que generes. Perquè quan ets el millor, la gent es pensa que guanyaràs la Champions cada any. I al final ha guanyat una. O sigui, no és fàcil, eh? O sigui, és complicat. Va tenir aquella de l'eliminació del Madrid, que ho tenia tot a favor, i li van fer aquella remuntada que jo crec que encara no s'ho explica. Bueno, doncs aquella probablement era pel City.
4: Sí. Sempre li quedarà, sí, per això, més clar, això, el llegat futbolístic que deia el David, el tema de quina proposta has posat, com has canviat el futbol. Vull dir, clar, aquí clar, recordem molt el Johan, perquè ens va canviar nosaltres el futbol, però no va tenir una influència en el futbol global. Segurament no hi havia tanta globalitat, la gent no es mirava uns tant als altres, i no es va implementar aquella manera de jugar, no es va expandir a tot arreu. I jo crec que la idea de Guardiola va començar aquí amb el Barça, allò va ser un impacte descomunal, que jo crec que no en som conscients perquè el vam viure de primera persona i només mirem-lo d'aquí, però si parlem amb la gent de fora es recorda moltíssim, i a partir d'allà es van extenent una manera de jugar que avui veiem en qualsevol equip de qualsevol lliga. Vull dir, a Espanya, però també es veu a Anglaterra, que semblava que allà no se'ls canviaria mai el futbol, que sempre era el futbol directe, i ara no, és el futbol de combinar, de sortir jugant, de pressionar-se a dalt de tot, i això és ell el que ho ha canviat. El que tindrà millors registres? Doncs en gran part sí, però potser trobarem gent que tindrà millors que ells. Però que hagi sigut més influent i el primer, costarà. Ja.
3: I mira, i només una cosa, sí, Aleix, molt ràpida. El millor elogi que se li pot, o sigui, que podem escoltar de Pep Guardiola, en boca de qui no volen elogiar-lo, són els que habitualment diuen quant de mal ha fet Guardiola al món del futbol. Perquè és segurament gent que no comparteix la idea futbolística de Guardiola i ha hagut d'empassar-se l'èxit que ha representat aquesta fórmula, d'alguna manera dient que hi ha molts equips que han intentat jugar o molts entrenadors que han intentat aplicar les fórmules del Pep, probablement amb pitjors jugadors, i que no s'han sortit. I utilitzen això per llestimar la fórmula Guardiola. Jo crec que és el millor elogi que puc tenir, perquè al final el mal no l'ha fet Guardiola al futbol. Ha fet a qui no l'han acabat d'entendre mai.
5: Jo em quedo amb que, tot i... És veritat que aquests jugadors... aquests entrenadors que han dit...
3: Capello, per exemple.
5: Sí, que han dit això, jo crec que és una forma d'admiració.
3: Totalment.
5: En el fons, de dir, clar, escolta, al final és que m'obligues, és una tendència que t'arrossega i que qui no ho fa sembla que ha perdut una miqueta el tren, i m'obligues a fer alguna cosa que jo no sento, però és que fins i tot els futbolistes i l'afició m'ho demana. Això vol dir que ha creat escola i que ha generat una tendència global. Sí. I jo crec que això, vamos, no té preu. I et diré una cosa, fent això ha fet que molts equips hagin intentat jugar a proposar, i sí, han donat a partits, en general, en qualsevol competició, més atractius que no pas quan hi havia algun gran que proposava i molts...
0: Que destruïen
5: perquè deien no tinc armes per intentar contrarrestar tot això. Bueno, escolta, doncs mira, un dia potser dono la sorpresa, un dia et guanyo, un dia com a mínim perdo però dono una bona imatge. A veure que això ha estat bé pel futbol.
0: A veure quan es confirma, però evidentment ja fa dies que sona, ja fa dies que li pregunten a la sala de premsa, i avui la majoria de mitjans anglesos hi van molt forts. Pep Guardiola deixaria, tot fa indicar que deixarà, segons les informacions que arriben des d'Anglaterra, deixarà el Manchester City quan acabi aquesta temporada.
5: I és
0: temporada.
5: Veritat que conjunturalment és un bon moment, entre cometes, perquè hi ha Mundial.
0: Clar.
5: És a dir, havent-hi Mundial, després hi haurà seleccions.
0: Clar, el següent bones, pas... El
5: perquè
0: següent
5: guanyarà
0: pas...
5: una, i hi haurà algunes que seran, que cauran per sorpresa i seran un fracàs.
3: A Itàlia ja la podria agafar. Sí,
1: hi ha algunes que no han entrat.
5: Hi ha algunes que n'hi han entrat.
0: Aquest és el següent pas
5: però
0: més lògic,
5: que,
0: no?
5: Tu imagina't, Anglaterra, si no li va bé, doncs, home, ell el futbol anglès, i els jugadors anglesos, i la idiosincràsia anglesa, la coneix. Llavors, bueno, pues, estaria bé.
3: Itàlia mateix. Fuente,
0: no? Quan es confirmin, seguirem parlant. A veure, que tenim molts temes avui sobre la taula. Sí. Albert, alguna cosa més?
2: Ràpidament, un últim resultat de segona. Leganés 0, Osca 0, partit apassionant. El Leganés més 6 sobre el descens, virtualment salvat. L'Osca a 3 de la permanència.
0: Molt bé. 11 i 23. Hem de parlar de Fermín, de la renovació de Hansi Flick. Ara al Saperes explicarem com estan les possibilitats que el Barça denunciï Florentino Pérez. El club va fer un comunicat dient que estava estudiant les declaracions del president del Real Madrid sobre el cas Negreira per saber si presentava alguna querella o no. Doncs ara explicarem com està aquesta carpeta i moltes coses més. Però m'agradaria començar pel comiat de Lewandowski, perquè tenim un gran protagonista en directe avui, el Tu Diràs, que és el seleccionador de Polònia, Jan Urban.
3: Home,
0: mític jugador de l'Osasuna, eh?
3: Inoblidable aquell 0-4 al Bernabéu amb Osasuna.
0: Sí, sí. Hola, Jan.
5: Això és una proessa, eh?
0: Sí, sí, sí.
5: Ara, un Osasuna, fer això al Bernabéu.
0: Ara li recordaré.
5: En època de... Bueno, entén-me. Ni Bar, ni Bor, ni res d'això.
0: No, sí. Bueno. Hola, Jan, què tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Bueno, gracias por atendernos a estas horas.
7: De nada, de nada.
0: Para hablar de Robert Lewandowski. ¿Viste ayer el homenaje que le hizo el Barça?
7: Sí, sí, muy bonito, muy emocionante y orgulloso, sobre todo por ser polaco y poder ver un jugador polaco en un equipo tan grande como el Barcelona, que le está despidiendo como, como una estrella, como, como una leyenda.
0: ¿Has hablado con él en las últimas horas? ¿Le has enviado algún mensaje?
7: No hemos hablado. Hemos hablado bastante antes sobre la selección, que se lo tome con tranquilidad porque ha tenido tiempo... o ha tenido la cabeza ocupada con la decisión, ¿no? Quedarse en el Barcelona, irse a otro sitio y al final ha decidido, se puede decir, a la última hora, ¿no?
0: ¿Y en la selección sabes si va a seguir o no? ¿Aún no ha tomado la decisión?
7: No ha tomado la decisión, pero puede tomarla cuando quiera. Al final es un jugador con un estatus de estrella, de leyenda del fútbol polaco y tiene derecho a tomar la decisión cuando él crea conveniente.
0: O sea, tú le ves cuerda para rato, aunque tenga 38 años, ¿no? Tú le ves jugando aún a gran nivel.
7: No lo sé para cuánto tiempo, pero no cabe duda que hoy en día está en buena forma física y si Robert está bien físicamente, si el equipo crea ocasiones, Robert es el mejor para aprovecharlas.
0: Sí, sí, que se le caen los goles del bolsillo. Esto ya lo hemos visto aquí en Barcelona.
7: Sí, es cierto, es un rematador nato, tiene la facilidad de estar donde hay que estar en el momento adecuado y luego con la cabeza muy fría de aprovechar la mayoría de las ocasiones que tiene.
0: Porque tú, como seleccionador de Polonia, ¿cómo valoras su rendimiento aquí en Barcelona estos 4 años? Llega con 32-33, se va con 36-37... ¿Te ha sorprendido? ¿Tiene mérito lo que ha hecho con esta edad o no? ¿O estabas o creías que podía hacerlo también?
7: Al principio, al ir al Barcelona, pues todo el mundo estaba hablando, yo también, ¿no? De dos ligas diferentes, una liga alemana con un aspecto físico de fuerza importante, otra liga española muy técnica. Dos ligas bastante diferentes y eso creaba dudas si Lewandowski se va a adaptar a esta liga, si va a necesitar más tiempo o menos tiempo. Yo siempre decía, si Lewandowski va a un equipo que crea muchas ocasiones de gol, Lewandowski va a marcar goles. Y así ha sido. Ha ido al Barcelona, que ha tenido en el primer año de estar Lewandowski muy, muy buen año, jugando muy bien al fútbol, creando muchas ocasiones. Lewandowski ha quedado pichichi, Barcelona campeón. El segundo año el Barça no jugó tan bien como en el primer año de Lewandowski y Robert ha marcado menos goles que en el primer año. Al final, si vemos su carrera, él ha sido pichichi en Polonia como un jugador joven, campeón también. Varias veces, creo que 5 o 6 veces pichichi en la liga alemana, también muchas veces campeón. Y lo ha confirmado en el Barcelona con sus, al principio, 33, 34 años. Y se va del Barcelona, yo creo que no solo con la cabeza muy alta, sino con el trabajo muy, muy bien hecho. Y nadie no puede decir que ha decepcionado, porque con Robert Barcelona ha podido plantar cara al máximo rival como es el Real Madrid y ha ganado bastantes títulos.
0: Sí, 3 de 4 ligas ha ganado. ¿Pero crees que era un buen momento para acabar ahora sí? No sé, ¿le has visto un bajón esta última temporada?
7: Bueno, yo hablando con Robert enseguida sientes que es una persona, un jugador, un deportista muy ambicioso. Él quiere ganar siempre, ¿no? Y yo creo que él tenía duda sobre cuánto va a jugar en el Barcelona, ¿no? Me refiero cuántos minutos va a jugar. Y si él ha sentido que va a jugar mucho menos, porque al final así ha sido, ¿no? Cada vez estaba jugando menos tiempo, y al ser tan ambicioso, yo creo que él quiere aprovechar todavía su buen momento físico para aprovechar a tope y jugar cuanto más mejor, ¿no? Por eso tal vez esa decisión, pero no sé si ha sido solamente por eso, no lo sé.
0: No sabes dónde vas, no tienes la exclusiva, ¿no, Jan?
7: No tengo la exclusiva para vosotros, pero bueno, todos sabemos que tiene algunas ofertas. Yo creo que todo el mundo estaba pensando, a ver, ¿se queda o no se queda, no? Ahora, al saber que no se queda en el Barcelona, yo creo que muchos más equipos se lo pensarán, ¿no? Oye, ¿vamos a por Lewandowski o no, no?
0: Vale, veremos.
1: Sí. Pero en su opinión, Jan, ¿cree que está más por jugar en una liga todavía competitiva o por elegir una liga como Arabia? No como informaciones, sino como lo que usted intuye que puede hacer Lewandowski.
7: Sí, bueno, yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Jugar más minutos en una liga menos exigente, ¿no? Y entonces sí que podríamos hablar de la liga árabe o de la liga estadounidense. Se estaba hablando del Chicago Fire, donde hay muchos inmigrantes polacos. Eso también seguramente el club lo tiene en cuenta. Bueno, luego ya sabemos que lo que ofrecen los equipos árabes muchas veces también convence más que uno, ¿no?
0: Sí, por el cheque, por la chequera. Estamos hablando con Jan Urban. Ahora recordaremos, aquí en la mesa, en la tertulia, dicho, hostia, hat-trick en el Bernabéu, Jan Urban con Osasuna. Ahora lo recordaremos esto, porque es histórico para la gente.
7: No hace falta.
6: Tienes un rincón guardado en el Museo del Barça, Jan. Sepas que tienes un rincón guardadito en el Museo del Barça. Eso, ¿no? Y qué goles, ¿eh? Buenos goles.
0: Sí, ¿no? El segundo, sobre todo. Sí,
6: el segundo desde 25 o 30 metros. Sí, me acuerdo perfectamente.
7: Sí, sí, pero la bienvenida que me habéis dado no era demasiado buena.
6: Oye, hablamos de ficharte, ¿eh? Hablamos de ficharte, ¿eh? En aquel momento.
7: Sí, eso sí.
6: Sonaste.
7: Sí. Vale, además, vale. Creo que alguien ha recortado de los periódicos esos materiales de que el Barça está interesada. Pero me refiero que no me habéis dado una buena bienvenida. ¿Sabéis por qué?
0: ¿Por qué?
7: Porque debuté en el Camp Nou. Perdimos, sí, mi primer partido en España contra el Barça en el Camp Nou. Perdimos 4-0, pero jugué bien, ¿eh?
6: Jugaste perfecto. Redondeaste tu obra, ¿no? 4-0, derrota en el Camp Nou y 0-4, sí, hat-trick en el Bernabéu. Perfecto.
7: Sí, pero me
6: eras cool, eras cool.
7: Me sacaron algún que otro balón debajo de los palos. No, jugué bien. De hecho, el debut en el Sadar, en el minuto 3, el gol. Así que...
6: No, lo buscaremos, la hemeroteca del Mundo Deportivo. Claro, lo buscaré,
0: búscalo,
6: te lo buscaré.
0: Búscalo, Mundo Deportivo. No, la verdad es que hoy, preparando la entrevista con Jan Urban, he ido a buscar el resumen de diciembre de 1990... Diciembre de 1990. O sea, hace 36 años.
7: Por eso no me gusta hablar de ello.
0: Telemadrid explicaba así los goles de Jan Urban. El hat-trick en el Bernabéu contra un Madrid que tenía Jika Haji, a Butragueño, y ganó 0-4 Osasuna con un hat-trick de Jan Urban. Mira.
8: Y el primer gol, el cabezazo será de Jan Urban, el gran protagonista de la tarde con sus tres dianas, consiguiendo aquí la primera de ellas. Y prepárense para ver el segundo gol de Urban. Ahí recoge la pelota el polaco y su disparo a la escuadra. Extraordinario el segundo gol del delantero de Osasuna. Un trayazo impresionante. También aquí dio la sensación de que Paco Bullo se encontraba ligeramente adelantado. Después del despeje de Fernando Hierro, el balón va a llegar al joven Larrainzar. Va a servir hacia la ubicación de Urban y este va a levantar la pelota en presencia de Bullo. Era el tercero.
5: Una picada.
8: El polaco estaba haciendo valer su categoría en el santuario madridista.
0: Mira, qué elogios del periodista de televisión.
5: Bueno, y el cuarto fue una asistencia, creo.
0: Sí.
7: Sí.
0: Joder, qué noche.
5: Madre mía.
7: Sí, una noche que normalmente las mujeres, cuando jugábamos fuera, se quedaban en alguna plaza con los niños y de repente viene un señor y dice: oye, 1-0, gana Osasuna en Madrid, gol de tu marido, ¿no? En otro momento viene: oye, 2-0, gol de tu marido. Y cuando se acercó para hablar del tercero, le mandó a tomar viento. Que
1: Sí, hombre.
5: No se lo creí.
7: Sí, pensaba que la estaba vacilando.
0: Qué buena. Alex.
5: Confiaba en ti, ¿eh?
0: Sí. Oye, Osasuna está sufriendo, ¿eh? Lo va a pasar mal en la última jornada, Jan.
7: Sí, no parecía, ¿no? Estaban bien, incluso en algún momento podían mirar arriba hacia los puestos europeos, pero sí, la cosa se complicó. Pero bueno, no estoy convencido de que se va a mantener, porque sí, yo creo que han hecho una buena temporada, pero con altibajos, y sí, se complicó, pero confío, ¿eh?
0: Bueno, a ver qué pasa en esta última jornada unificada el sábado, a las 9 de la noche. Muchas gracias. Yo, para terminar, en el Barça hay otro polaco, que es Chesney. ¿Cómo lo ves? Aquí ha caído en gracia.
1: Ya es más que un portero aquí, ¿eh?
0: Pero sí, ha caído en gracia, ha caído simpático, pero hostia, está ahí.
1: No lo ves para volver a la selección,
0: está,
1: ¿no?
0: Está con el Vapor allí todo el día. Es que claro, una imagen.
7: No, pero sí, siempre hay gente que tiene que hacer buen ambiente en el vestuario, y para eso Wojtek es el mejor, y son cosas pequeñas, pero aporta en el vestuario seguramente mucho.
0: Bueno, claro. Muy bien, un placer saludarte, y una lástima que Polonia con Jan Urban como seleccionador no esté en el Mundial, ¿no? Con Lewandowski también, pero bueno.
7: Sí, lo siento.
0: Habrá más competiciones, la Eurocopa dentro de 2 años y todas estas cosas.
7: Eso es, hay que confiar.
0: Muy bien, un abrazo, gracias Jan.
7: Gracias a vosotros.
0: Adeu.
7: Buenas noches.
0: Jan Urban, invita.
5: Que bé parla,
0: Sí.
5: Molt ben construït, també.
0: I s'ha mullat, anirà una lliga menor, pel que ha dit, no? Sí, perquè vol minuts.
1: Que si vol tenir protagonisme, doncs... I jugar
5: és que
1: més.
5: Jo crec que la base...
0: És lògic.
4: És normal, és normal.
0: Jo sí, li he vist una baixada de rendiment, pobre. Escolta, sí. Tots els honors, vull dir, davanter top,
1: I fins als 38. És a dir, ara al Barça estem parlant d'aquests 119 en 191, però és que l'altre dia també mirava les seves estadístiques al Bayern. En tots els anys no n'hi ha ni un dels 8, excepte un, que és el primer, que baixi dels 40 gols. I en dues d'aquestes temporades arriba o supera els 50.
4: Qualitat sempre ha tingut, rendiment sempre ha tingut.
1: I que fins als 38 hagi estat capaç d'estar al Barça, ara es pot permetre anar a una lliga menor i continuar jugant, però ja no a aquest nivell, però haurà estat a... Vaja.
4: Perquè, a més, el futbol cada dia és més físic, és més exigent, se li demana al davanter que pressioni, i, evidentment, també s'ha de desmarcar molt més. En aquest sentit, és sobretot la seva baixada, per mi, ha estat aquesta, la mobilitat, la quantitat d'oferiments que ha tingut, o desmarcades, han sigut molt poques. Moltes vegades dèiem, és que no la toca. És que no la toca perquè es mou poc i es guanya poc aquestes opcions de rematada. Això sí, un cop li arribava, la qualitat sempre l'ha tingut i li seguirà marcant
1: gols. Ara que parlàvem amb Urban, surt el dia de 2-1, al Sadar, i el que fa quan li arriba una pilota de rematar, quan es tracta de rematar, en això continua sent infal·lible.
5: Jo crec que la base de la seva decisió ha estat esportiva. Evidentment, ara, un cop ja ell s'ha alliberat del Barça... doncs probablement prengui una decisió bàsicament econòmica, o sigui, anirà al millor postor, si paguen 30 per temporada, com es diu, no sé quants, al futbol àrab, doncs anirà allà, no? Però si ell hagués vist... És a dir, són d'aquest tipus de jugadors que necessiten sentir-se protagonistes, que necessiten sentir-se titulars, molt importants. I ell, doncs, ja porta, sobretot aquesta última temporada, s'ha vist rellevat molts cops a la banqueta. Si ell hagués vist que hagués pogut mantenir el seu estatus... Clar. Futbolística a la plantilla, jo crec que hagués continuat, fins i tot, amb un contracte a la baixa, hagués pogut continuar un any més, estic convençut. Mm. Perquè, a més, em consta que el que li podia oferir el Barça per una temporada més era superior al que li pagaven al Milan o...
0: A la Juve.
5: O a la Juve, els equips que s'han interessat per ell a Europa, havien de proposar-li més d'un any, perquè a l'any li pagaven per sota del que el Barça li havia ofert.
3: Però a mi em sembla que ha escollit el moment idoni, és a dir, ell ha vist que ja, no sé, si aquest any ja no ha estat important, doncs l'any que ve encara ho seré menys, i això aniria cada cop a més.
0: I guanyant
3: un any. Amb números impagables, clar, guanyant, 30 per temporada mitjana.
0: I guanyant una lliga, guanyant 3 a 4 lligues, sent important, sí. Vull dir que sí, sí. Molt bé. Ara parlem de Fermín, que és l'altre protagonista del dia, d'acord? Fem una pausa.
5: No, jo únicament sí. Del tema Lewandowski, el que vull dir és que se'n va ben fet menys gols aquesta temporada, també ha jugat molt menys. És a dir, que tot i haver perdut mobilitat sí. I agilitat i tenir més anys, si hagués tingut un ràtio de minuts més elevat, doncs potser s'anava també amb una xifra de... no sé si aquesta temporada, si al final...
0: 18 ha fet.
5: Clar, 18 gols. És que si li dones... a la Lliga que tenia un percentatge de minuts del 47%, si tu li dones un 60 o un 70%, o el tio se te'n va 25, amb 25 gols. I per tenir estar a punt dels 38, és una targeta de comiat brutal. I no oblidem, el dia de l'Osasuna, el partit contra l'equip del Jan Urban, el que fa el gol que comença la victòria és ell amb una rematada de cap d'aquelles d'un tio que dius, no sé si té 18, 28 o 38, però això ho fa... un killer de l'àrea.
1: I el Metropolitano.
3: I a part,
1: que tant. Marca també.
5: De killer.
0: La que li toca l'espatlla, no?
1: Són dos gols importantíssims per guanyar la Lliga.
3: I a part, s'ha lesionat poquíssim. O sigui, si veus la cadència de partits, dels 34 als 38 en 4 anys, avui mirem els números, primer any són 46 partits, segon any són 49 partits, tercer any 52 partits, i aquesta temporada 45 partits.
0: Sí. Vull dir, tingut molta presència... Amb menys minuts, però 45 partits vol dir que no es va fer.
3: Moltes presències, ha estat en molts partits, i ha tingut una cadència de presència pròpia d'un jugador que se'n va dels 26 als 30, sí. O dels 28 als 32, no dels 34
0: que,
3: als 30.
0: És que Lewandowski és com vosaltres, que no falleu a les tertúlies perquè us cuideu, tot i la veterania.
3: Ja,
0: vinga,
3: i a part fem millor...
9: RAC 1.
10: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes, prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
15: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Quadis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Quadis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QuadisARMotors.es.
16: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
0: Pràcticament 3:15 de la nit. Aquí seguim amb Fernando Polo, David Bernabéu, Marc Guillén, també amb el Roger Saperes. I ara entrarà el Damià López. El Damià López, que serà l'enviat especial de RAC1 al Mundial...
4: Apa, malament.
0: Sí, sí, d'Estats Units, Mèxic malament. I el Canadà. Se'n va...
4: Sempre se'n va aquests hidrals,
0: 40 dies, Damià López, a cobrir el Mundial. I el Mundial més llarg de la història, no sé si ho sabíeu.
4: Sí, sí,
0: llarg. 104 partits en 39 dies.
5: Quin dia comencem? L'11?
0: 11 de juny. Amb un Mèxic-Sud-Àfrica.
5: Apassionant.
0: Mèxic-Sud-Àfrica.
4: No, sí.
0: Llàstima dels horaris.
3: No,
0: que collo. Hi ha partits a les 6-7 de la tarda, hi ha partits a les 9-10 de la nit, i llavors hi ha partits a les 3 del matí, a les 6 del matí.
3: És horrorós. Fantàstic.
0: Ara.
3: Tu no en veuràs ni un d'aquests.
0: Jo que no.
1: Bueno, potser està d'espera encara.
4: Biberons.
0: Mira, saps on el podeu veure, el Mundial? Tots els partits del Mundial, el 104, sense cost adicional, a Movistar a través de DAZN. Si teniu el paquet de futbol de Movistar a través de DAZN, podeu veure sense cost adicional tots els partits d'aquest Mundial que arrenca l'11 de juny. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu absolutament res del Mundial 2026. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola. Què passa, digues?
3: El Mundial saps per què va molt bé?
0: Per què va molt bé?
3: Per planificar les vacances.
0: Això també.
3: Perquè saps que hi ha una franja en què no te'n pots anar. Llavors ja només et queda el que...
0: De l'11 de juny al... De l'11 de juny al 19 de juliol, imagina't.
3: No hi ha discussió possible.
0: Hola, mític Damià López.
3: Home.
0: Què tal? Bona nit.
1: Sí, sí. Què tal? Bona nit. Tota la raó al David, eh?
3: Sí o no?
1: Sí, sí. Jo, de fet, em vaig oblidar de quin dia acabava i les vaig acabar canviant amb el Joan Lluís.
3: Clar, és que és així.
0: Amb el cap d'esports has canviat les vacances?
1: Sí, sí, perquè dic, hòstia, me'n vaig el 17. Dic, no.
0: Ja... Me'n vaig el diumenge 19.
1: I acabo fins al 20, no les començo.
3: El Mundial, Dami.
1: Per si hem d'explicar alguna cosa a la Messi, per exemple.
3: Planificar les vacances és el millor que hi ha.
1: No, clar.
3: No sé. Menys tu que hi has d'anar.
1: Digue-li al Dami.
0: Quan marxes?
17: El dia 8 de juny, crec.
0: El 8.
3: Però són vacances pagades.
0: Amb el canvi horari... Amb el canvi horari no
1: clàssic, aquesta,
0: home,
1: Dami. No descanses ni un minut. Ni un minut.
3: Pagaries per anar-te'n... Tires el
17: tàrio. No. Aviam. No ho puc comprar,
0: això. Una cosa és que ens agradi la nostra feina.
1: Ens agrada la nostra feina.
0: L'altra és que el tio se'n va 40 dies a l'altra punta del món amb uns horaris infernals i, a més, ha d'anar a Guadalajara.
3: Amb tot el que t'ha donat recu, Dami, a nivell de Mundials, un any...
17: Més de 40. Aquest any són més de 40.
0: Més de 40. Jo ja em quedaria allà a fer les vacances allà. Ja queden.
17: Bueno, no, jo crec que tu t'ho muntaries així.
0: Home.
17: Jo crec que tu vas a cobrir aquest Mundial i et quedes a Nova York i des d'allà ja et montes algun... I et fas el croquis.
0: Ja faria la ruta de los lagos del Canadà.
3: Arribes per la final i et quedes el mes següent.
17: Clar. Tu ja t'ho muntes allà.
4: Després de 40 dies als Estats Units.
3: A tu t'agrada.
4: Ja pots marxar, ja tens...
17: És un bon tombar.
3: Mèxic i Sud-àfrica ja et posa...
0: Però un moment. Un cop ets als Estats Units treballant i tal, allà hi ha moltes zones boniques per descansar,
4: sí. No,
0: qualsevol illa que vulguis, el Panamà... Vull
4: no dir... seria el país que m'interessi més.
0: Va, perfecte.
4: Del món.
3: Però a Mèxic
17: és
3: en compte,
17: eh? Mèxic són 3 dies, hem de vigilar, sí.
0: Sí?
17: Home, sí, home, sí, ara mateix...
3: Aviam,
17: no és que t'hagi de passar res, però tu has d'agafar en sèrio.
3: Patrulls, no?
17: Sí, tu has d'agafar en sèrio i no posar els peus on no toca, dedicar-te a treballar i ja està.
0: Doncs fes això
17: sense i... Sense més, Espanya, Uruguai, a Guadalajara el dia 26.
0: Endavant. Ara anem amb l'última hora de Fermín i també amb la convocatòria de Carleto pel Brasil, amb aquesta notícia que és que Neymar entra a la llista del Brasil. Ara ho expliquem, sí. Però deixa'm fer dos tastets amb el Roger perquè avui hem estat fent algunes trucades. Sabem alguna cosa de les intencions del Barça amb les declaracions que va fer Florentino Pérez sobre el cas Negreira en aquella roda de premsa esperpèntica?
1: Doncs hem explicat, després d'aquella roda de premsa, que els serveis jurídics del Barça estaven analitzant les paraules del dirigent blanc en aquella famosa, com dic, roda de premsa, compareixença, on va acusar el club blaugrana de robar-li 7 lligues. Això va dir Florentino Pérez. Doncs bé, l'anàlisi per part dels serveis jurídics ja està fet i els advocats del club han conclòs que, efectivament, hi ha base per presentar accions legals i ara la decisió final es sotmetrà a votació en la propera reunió de la Junta Directiva. Per tant, haurem d'esperar per saber què decideix finalment el club en aquesta reunió, però els serveis jurídics creuen que hi ha base legal per presentar alguna acció en base, com dic, a aquestes paraules de Florentino Pérez a la roda.
0: Vamos, que se li va escalfar el boquino i
3: ja... Jo fico que no pilli algú altre.
1: Doncs mira.
3: Home, que va ratificar hores després en una roda de premsa.
1: Álvaro.
3: Esportiva, amb les paraules del president. Va. Sí, por supuesto.
0: Perquè se li va escalfar el boquino i va dir coses que no...
3: Bueno, no se li va escalfar, que l'altre va dir blanc i l'altre què havia de dir? Doncs,
0: no, jo dic a Florentino.
3: Ah, sí, Florentino.
0: Se li va escalfar perquè estava allà còmode i va dir coses que no són certes i que s'estan jutjant.
3: El dia següent, Florentino, a l'entrevista de la Sexta, crec que ja, quan li diu lo de les 7 lligues robades, diu, bueno, és una forma de hablar.
5: Bueno, o sigui, ja li vol treure ferro, sí, però sí. Ja està dit, amic. Ja ho
3: sé, és una forma
5: està,
3: d'hablar,
5: està dit,
3: però...
5: Ja està gravat i ho ha sentit tothom.
0: A veure què decideix la Junta Directiva. Mira, sobre això, avui hem llegit a les xarxes, també a alguns webs, informacions del cas Negreira, que apuntaven que Hisenda havia emès un informe on deixava clar que no havia proves suficients que el Barça hagués pagat... O que no hi havia proves, en general, no suficients.
3: Sí, proves de corrupció.
0: Que no hi havia cap prova de que el Barça hagués pagat els àrbitres i hagués corrupció esportiva. Però... O sigui, aquest informe sí, de quan és...
1: És un document de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya de l'Agència Tributària, que ha penjat a les xarxes, com dius, Miguel Ángel Galán, que recordem president de CENAFE i també expert en dret esportiu, on efectivament el que diu és això, que un document on Hisenda diu que no ha pogut provar que hi hagués cap prova que el Barça hagués pagat als àrbitres per ser beneficiat esportivament. No hi havia cap pagament en aquest sentit, però és un informe que data del 2022, al qual ja hi vam fer referència i vam parlar-ne al seu dia, per tant, no és un document nou, en tot cas sí que acredita això, però, insisteixo, és un document del 2022.
0: Val. De fet, és el cas esclata al març del 23, per tant, és una informació d'Hisenda prèvia a que hi hagi tot el rebombori després que ha acabat en judici.
5: Sí, però jo no sé fins a quin punt no és nou, però no sé si són els papers o... com et diria, com ho expliquen, la literalitat del que s'explica, perquè el nostre home a Madrid, que és el Ramon Fuentes, que d'això en toca molt i ho domina, més que arriba que el tio, és veritat que tot el tema aquests legals hi ha gent que els abomina absolutament i a aquest li encanten, o sigui, aquest veu una demanda o algun lío d'aquests sí. I es tira en planxa, no? Doncs s'ho ha passat com amb certa força de dir, hòstia, això és noticiós, no? És possible que sí

0: al jutge perquè ho reclama, i no podem oblidar que el tema de Negreira comença per una qüestió d'una inspecció de fiscal.
1: Aquí està. Sí,
0: això té valor, també.
1: Sí, sí. No, el que passa és que, clar, això és l'opinió d'Hisenda, i entenc que ara, evidentment, és una fitxa més en favor del Barça, com hem anat veient els últims mesos. És a dir, totes les declaracions...
0: Les declaracions
1: clar,
0: de cadascú...
1: Tothom nega que fins i tot els àrbitres, el CTA, tota la gent que hi ha anat, els entrenadors, existien uns informes, a vegades els miraven, a vegades no, vull dir que era una cosa que, vés a saber si hi ha hagut aquí una administració deslleial, però no corrupció esportiva. Jo crec que tot va en aquesta línia, però s'ha d'acabar el judici, no? Sí. I s'ha de, un però... jutge ha de dirimir, amb l'informe d'Hisenda
0: aquest... I amb aquestes magnituds de diners és normal que s'investigui, com sigui,
2: informe...
0: no, aquí no pots mirar cap a un altre cantó.
2: I si ho heu dit i tal, però aquest informe és del 2022.
1: Sí, ho ha dit el Sabadell, no?
2: Clar, sí, sí, 2022 sí. Vol dir que no està... Jo crec que està desfasat, perquè no, és previ. No. Sí, és previ a totes les diligències.
1: Deia
2: és previ a totes les diligències que han vingut després.
1: Però deia el Fernando que el seu home...
2: Que jo no vol dir que a partir de les diligències que han vingut després s'hagi de dir que efectivament hi ha proves que manifesten una corrupció esportiva, perquè fins aleshores, fins a aquest moment, encara no s'ha demostrat de manera fefaent que aquests diners anessin a parar a la butxaca de qualsevol àrbitre per adulterar partits. Però que és un informe previ a les diligències i a les declaracions dels implicats que després han vingut.
1: Sí, sí, sí.
2: Que, per tant, jo crec que aquí, sincerament, s'ha precipitat galant.
1: Sí?
2: Per mi sí.
1: Bueno, no sé.
2: S'ha precipitat galant perquè se li ha donat una volada...
1: Però deia el Fernando que potser hi ha documentació nova.
0: No, documentació no vista, que tu sabies la música i et sonava, però veure... Més que res, perquè ja et dic, jo crec que el que aporta és aquests papers. Mm. Jo no, igual sí que s'han vist abans, però hi ha gent que domina el tema perquè el toca pràcticament de forma setmanal, perquè a Madrid hi ha certa excitació amb aquest tema, perquè setmanalment o cada dues setmanes surti alguna cosa, i que li ha donat el valor de dir, mira, com a mínim això... d'aquesta forma i en aquest context i en aquest format no estava,
1: no, estava vist. I li tira un cable més al Barça de cara al final del judici, no?
0: Sí, sí, el que passa que...
1: Perquè l'opinió encara... de l'agència tributària és important, perquè tot arrenca, com dius tu, tirant el fil dels diners, clar.
0: I el tema és que van decretar 6 mesos més de secret de sumari, no?, i d'investigació.
1: De fet, ara l'han declarat Gerard López, perquè ell ha expressat públicament que sí que feia servir els informes del fill de Negreira.
3: A diferència de Luis Enrique i tant, de Valverde, que
1: clar,
3: no els van veure mai.
1: El volen cridar per dir, escolta, vostè sí, expliqui'ns com eren aquests informes. Vull dir que encara s'estan fent algunes declaracions. Bé, 6:30. Res, un minut i mig de pausa i ara sí ens centrem en Fermín, en el Mundial i en moltes coses, aquí a la taula.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
6: Hola, com anem?
5: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
7: Molt bé.
5: I la petita, com està?
7: Doncs ja camina.
5: I el gat?
7: Bé, molt bé.
5: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
8: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
5: Benvinguda.
9: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
10: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
11: És velocitat.
10: Amb el circuit més ràpid del món.
11: És festa.
10: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
11: És Barcelona.
10: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
11: Fast and Fun.
10: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
11: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
12: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
13: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
14: Les notes del nen, les obres a casa...
13: El manteniment del cotxe...
14: Ah, no, això no és cap càrrega.
15: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
16: Peugeot.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Estem amb Fermín, avui Mundo Deportivo aquest matí ja feia saltar l'alarma, alarma Fermín, el Mundial, i sí, sí, demà l'operen i es perdrà el Mundial.
1: Sí, males notícies, Fermín haurà de passar pel quiròfan i té molt complicat, impossible, vaja, ser el Mundial. Ara tot estaria en mans de Luis de la Fuente, que haurà de decidir si l'espera que es vagi recuperant per quan la competició entri a la recta final, o si prefereix, com així serà, escollir un altre futbolista amb el que pugui comptar en plenes condicions des de l'inici. Ahir Fermín notava molèsties al cinquè metre tercer del peu dret, prop del dit petit. Avui el club, després de les proves, ha fet un comunicat parlant de fractura al cinquè metre tercer i explicant que Fermín serà sotmès a tractament quirúrgic, operació que està previst que es faci demà mateix. La fractura pràcticament descarta Fermín pel Mundial. Si acaben sent de 2 mesos en endavant, Fermín queda fora del Mundial. La final és el 19 de juliol, d'aquí 2 mesos. Si la recuperació apuntés més a 6 setmanes, doncs Fermín podria tornar a jugar pels voltants del 4-5 de juliol, que és quan es disputen els vuitens. No és fàcil, les opcions són mínimes, per no dir que nul·les. A més, aquest vespre, Lamine Yamal ha publicat una story a Instagram en la que no és que doni a entendre, sinó que directament explica que Fermín no jugarà al Mundial. Lamine publica una foto on apareixen ell i Fermín i el missatge "Lo haremos por ti, mi guerrero". Vaja, és que
0: no,
1: l'acomiada. La pretén enterra les opcions.
2: Hi ha un present molt cridaner d'aquesta lesió al Barça, que és el 2006, crec, Leo Messi. Novembre, en un partit contra el Saragossa, novembre del 2006, temporada 2006-2007, cinquè metre tercià, estem parlant de fa anys, igual els processos de recuperació han millorat, no? Però 3 mesos de baixa. 3 mesos de baixa.
0: Fa 20 anys d'això.
2: Coneixent a Fermín, pobre nano, amb la il·lusió que li feia això...
0: No, no, a mi m'han explicat avui que estava tocat i enfonsat.
2: Deu estar destrossat.
0: Sí, sí, avui estava molt tocat i enfonsat.
3: Aquest matí estava plorant, perquè ja va notar la molèstia ahir, però clar, això no se n'anava, i ja quan ha parlat amb gent ja li han dit, com sigui això, vés en compte que t'ho perds. I era anar allà a que li donguessin la notícia que més o menys ensumava. I al jugador li han parlat de 3 mesos. Sí, no. Qual,
0: bueno, és que, clar,
3: que li han dit 3 mesos,
0: l'operació...
3: És el que ha comentat els companys i el Lamine ja l'ha...
0: Però pot ser que estigui 2 mesos i comenci els 2 mesos a tocar pilota, però llavors allò has d'anar amb compte perquè és molt delicat.
2: És una lesió
0: molt delicada.
2: Molt dolorosa. Sí, sí, molt dolorosa i, a part, peu dret, peu dominant...
0: Clar...
1: No només per no jugar al Mundial, que és evident que el fet de no disputar-lo és demolidor, sinó perquè estàs en un entorn d'amics i companys que ells se'n van cap allà.
2: Clar, clar.
1: Se'n van cap a, se'n van cap a Amèrica.
0: Bueno, i que tu t'ho has guanyat. Ell va tenir la sensació de dir, m'ho he guanyat.
1: I ell va tenir una primera experiència allà, que va ser l'Eurocopa amb el grup on, que no jugava perquè començava, després se'n van a fer els jocs. I ara era el moment. Ara li tocava el Mundial. I se'n va, no sé si se'n anirà l'Eric, però se'n van tots els altres i ell es queda aquí. Això és una posada.
4: I per ser important, per ser una peça important,
1: anava
4: a jugar.
1: Ara ja ho era.
2: Però sincerament, crec que perquè ell al final tampoc anava allà, segurament era important, però al final no saps quants partits jugarà, si el seleccionador et fidelitzarà com a titular i tal. Jo he pensat aquest matí amb això que està explicant el Dami. És que és un grup d'amics que hem resaltat molt, que existeix al Barça ara mateix, i la majoria se'n van a la selecció. No, i tu, amb la il·lusió que t'ha fet un Mundial, vas
0: el
2: amb
0: primer,
2: els teus amics,
0: i el
2: és
0: primer.
2: Com si t'anessis d'excursió amb els teus amics, és una cosa molt important.
1: És que això dinàmica de selecció,
2: el primer Mundial.
1: Això en les dinàmiques de selecció, el tema dels grups és molt important, perquè Hausen jo no sé amb qui anirà, tindrà el seu grupet, però els del Barça...
0: Amb Carvajal segur que
1: no. No, perquè tu pots estar en Mundial 45 dies i potser no t'ho acabes de passar bé.
2: Van de
1: però és
2: colònies,
1: que aquests, passa, aquests van de colònies. Aquests van amb l'avi de la Fuente. Que fan el que volen a l'habitació. No, que s'ho passen bé. Que volen anar,
0: sí.
1: No només a això de la Nations League, però van perquè s'ho passen bé allà.
2: Van a una casa de colònies amb,
1: sí,
2: amb De La Fuente.
1: Que van allà a
0: no, i com deia el Dami, als Jocs Olímpics...
3: la vista fort,
0: Escolta'm.
1: Oh, sí. I aixeca.
0: Als Jocs Olímpics va guanyar l'or i va ser decisiu, no? Determinant.
1: Però 6 gols, no?
0: Del torneig.
1: 6 gols.
3: Va ser l'MVP.
0: Després va a una Eurocopa, viu el que és l'absoluta, no té molts minuts, però ara era el pas. Vaig al primer Mundial de la meva carrera fent un final de temporada que volava.
1: Amb un element més, amb Nico Williams tocat, que Fermín estava per, d'alguna manera, enganxar aquesta posició.
3: Bueno, estava jugant aquí, no? Darrerament, en aquesta posició.
0: Marc, pobre nano, no es pot dir res més.
5: Sens dubte.
0: Ja sé que en clau Barça era desgast aquest estiu, però, hòstia, era la il·lusió de la seva vida, no?
5: No, són competicions i moments que fan grans els jugadors, que els fan més madurs. Fermín aquest any ha sigut el de la seva consagració i és un jugador que sempre ha anat a tota pastilla, ha sigut molt ràpid, però potser li podia faltar de vegades pausa o encara no tenia tota la lectura de joc. Aquesta temporada sí que l'estava demostrant i cada dia més, i sabent jugar a diferents ritmes, que cada dia sent més migcampista si calia, la seva arribada i la seva transcendència a l'àrea la donaven per descomptada. Arribar en un Mundial doncs, i poder, ni que fos, tenir uns minuts, i a més és que realment tenia opcions de fer-se un lloc, potser no a l'11, però potser sí, després de com hagués anat, li hagués sentat de meravella. És d'aquelles coses que segur que hi haurà molts col·legis ara que diran, va, millor que així descansi i estarà fresc per la temporada que ve. Em sap greu, però no. Per un jugador és millor que hi vagi, es fa més jugador, creix més, es fa més important, i crec que en la seva evolució li hagués anat molt bé. Ara, això és així, és el futbol, aquestes coses passen, i ara un dia et perds una cosa i després te'n perds una altra. Aquesta, doncs sí, li toca agruar-la, però bé, tot passarà.
0: És que una final de la Champions és cada any, i mira, va, d'aquí uns mesos tornem a tenir oportunitat. Clar. Això és cada quatre anys, eh?
5: Sí. No, a més, ara hi ha una generació bona, una possibilitat de realment poder arribar amunt, i doncs és que res, que a més ell no fa gaire que no tenia lloc aquí, i ho viu amb molta passió, veus que viu el futbol i aquesta professió doncs amb molta passió, i segur que, clar, sí, li costarà, serà un bon tràngol, haurà de passar un estiu fumut, perquè és allò, no ho vols ni veure per televisió... Bé,
0: molta gent es pot preguntar, escolta, això què, com es fa? Però això pot ser per estrès, és a dir, per el fet de jugar, d'anar-hi fort sempre, pot ser que es vagi ressentint aquesta...
2: Jo que s'ho va fer en el tram final, no recordo cap
0: pot ser per una trepitjada, pot ser per un cop, és que això...
3: Potser venia desgastat ja d'abans, perquè el Fermín el que té és que va a totes sempre, és com el Gavi, és d'aquells que jo a vegades els he vist jugar partits ja amb poca transcendència. El dia, et diré una cosa, el dia del Madrid hi ha una pilota dividida al mig del camp que el Barça crec que ja guanyava.
0: Gavi va boig,
3: sí. No me'n recordo si era Gavi o Fermín, i dius, tio, no cal, perquè t'estàs jugant allà aquí, no el Mundial, t'estàs jugant la cama per quedar-te 9 o 10 mesos o un any fora. I van a totes, que això és el que fa gran a un jugador també, eh?
1: Sí,
3: no tenia aquesta por,
2: punt,
3: eh?
2: Un punt de mesura.
3: Però clar, tenir...
1: Aquest és el seu ADN, ho dic perquè Roura l'altre dia explicava també que va venir aquí el Tu Diràs i deia, va haver un torneig a Sant Cugat, diu que Gavi anava tan embalat, diu que una vegada es va fotre de cap contra el pal.
3: Bueno, clar.
0: Sí. I el va agafar i li va dir.
1: Gavi, però és la seva manera.
5: És que no té una altra, clar.
3: Sí, però per exemple...
1: I crec que es mereixen ell i Gavi el monument... per haver-se fet aquesta lesió, però és la prova de que fins i tot en un partit on el Barça ja és campió, és a dir, l'entrega, l'actitud i el compromís d'ells
3: és innegociable.
1: No és un jugador que hagi... Perquè potser no se l'ha fet en una topada i no cal ser tampoc populista, però no hem tingut la sensació que hagi afluixat o que estigués massa en els seus esforços, sinó que ells dos especialment són dos tios que van... Juguen, m'entrego, deixo tot...
3: Jo crec que hi ha coses que es poden modular.
1: Crec que és per treure's el barret.
3: Ho vam parlar de Rafinha amb el partit aquell amistós. Hi havia gent que diu, no, hòstia, encara que tal, és veritat que van a tope. És veritat. Però recordeu ahir amb la Lliga guanyada una pilota llarga que se'n va per la línia de fons i Rafinha va amb tot, que diu...
0: Esprintant, sí.
3: Escolta, diu que surt d'una lesió muscular, que no cal, que se'n va per línia de fons, ja està. I no arribava. I no crec que ho fes per la ovació i per la grada. No... perquè ho té, però dius, tio, si ja està, si no t'aportarà res, i el que et pot aportar és que aquella lesió muscular que vas tenir fa poc t'ho tornis a fer.
5: Sí, però gent que ja viu així l'esport, que l'ha mamat així...
3: A mi encara em sorprèn,
1: que només... Que
3: aquest
1: no és
3: jove, aquest té 28.
1: No li pots dir per què ho fan en Brasil, perquè en un partit que no sé jugar res també ho fa amb el Barça.
5: Sí.
1: I també es podrien emprenyar al Brasil de dir per què aquest tio va fer aquesta cursa quan té el Mundial aquest.
0: I ara dilluns dona la llista de la Fuente.
1: Dilluns 1:15 a la llista... en un acte de gran magnitud en un espai a Telefònica a Madrid, en un panorama difícil perquè a banda de Fermín uns quants tocats i a més titulars a l'Eurocopa 2024, Lamine Yamal, Nico Williams...
0: Aquest entrarà a Lamine, no? I l'esperaran, això segur?
1: No, efectivament. De fet, és que podria arribar a jugar al debut. En principi, no. Anirà entrant gradualment en el torneig. Com dic, Lamine, Nico Williams, Miquel Merino tocats, també Rodri, aquests arriben justos. Recordem que Barrenechea, que podria haver tingut opcions d'entrar, també trencat, queda fora del Mundial. Sí. I com diem, dilluns que ve, a aquesta hora ja sabem la llista, l'haurem sabut a 1:15, llista que donarà De La Fuente a l'edifici Telefònica de Madrid.
0: El gran dubte és Eric García al Barça, la resta jo crec que aniran tots els que tenim al cap, Joan García ja anirà...
2: Que no hauria de ser cap dubte,
0: no hauria de ser
2: indiscutible.
0: No hauria de ser, Covarsí ja anirà...
2: Gavi
0: ja anirà, per mi sí...
5: Ferran, Joan García, ja ho tenim.
0: Ferran Torres, tot i les molèsties, ja anirà.
1: Joan García el tenim coll avall.
0: Jo crec que sí.
5: No, jo també...
1: Amb 4 o amb 3 anirà.
4: Dami.
1: I jo crec que amb 3.
3: Final de temporada, Remiro, cau Remiro.
2: Li ha plegat bastant el carrer.
1: Jo crec que, no sé si s'ha produït ja, però que hi haurà un viatge de la Fuente a la platja de la Concha. Mira, Àlex, la vida és com és, però hay que aceptar. I Joan ha hecho una gran temporada.
0: Zamora, eh? Vull dir que si el Zamora no va,
1: la vida, Àlex,
0: no va al Mundial, apaga i vamos.
5: Bàsicament, les paraules seran bastant...
1: Tens un problema a la porteria. M'ho veig una mica així.
2: De la Fuente, dic, si el Zamora del futbol espanyol no va al Mundial i tens un problema a la porteria durant el torneig, Dami, o sigui, de la Fuente ha de tornar. Abans de que acabi la competició.
0: Sí que hi serà Neymar al Mundial. Compte amb aquesta.
1: No, ara mateix a Brasil...
3: Sigut, jo ho he vist en directe.
1: Sí, ho hem vist, Fernando.
3: I la claca ha sigut brutal.
4: Gent ballant i saltant.
1: No, ara hi ha un carnaval, hi ha un carnaval pels carrers de Brasil, ara celebrant la inclusió de Neymar a la llista.
0: Anem a sentir un moment. Jo no l'he sentit, perquè estava en directe.
2: Messi titular amb Argentina i Neymar amb Brasil faran un gran Mundial... Jo crec que el mercat l'hem d'allargar.
0: Jo, Neymar.
2: Hem d'allargar el mercat.
1: Escolta,
0: no crec que faci un gran Mundial.
1: Això és el que ha de ser, això és el que ha de ser un Mundial, també, Aleix. A part dels Uzbekistans, Haití, tot això. Els grans cromos, els Last Dance, això també mola molt.
3: Sí,
1: Cristiano, Messi, Neymar...
3: Ha fet mèrits objectivament per anar?
1: Bueno, això és el que li hem preguntat, clar. Això és el que li hem preguntat a Ancelotti, que l'estan collant bastant alguns, eh? Hi ha molt de fan de Neymar a la sala de premsa, però també n'hi ha algun. Ara ho escoltarem, que hi ha un periodista, ara ho escoltarem, que li preguntarà, escolta, Joao Pedro, 15 gols en una lliga elite com la Premier, no el portes, i Neymar, 15 partits a la lliga brasilera, el portes, i aquí sí que Ancelotti estava una mica atrapat.
0: Ha mastegat xiclet,
1: sí, és un tema nacional.
4: Hi ha un punt de política en la decisió.
2: Hem estat veient les imatges, et dic una cosa, Ancelotti, no he tingut...
1: Estàs superat, eh?
2: Ara! No he tingut prou bons de fer una llista sense Neymar. Jo crec que la sala...
3: No. Crec que s'ho apunta... Crec que al paper sortia Joao Pedro i
1: ho ha tachat
3: i ha posat Neymar.
1: Aquest
3: no surt viu d'aquí.
2: No surt viu de la sala.
3: Havia una claca brutal.
0: Anem a sentir-ho. Si
1: aviam, Neymar no anava en Brasil des de finals de 2023.
2: Ja,
1: compte amb aquesta
3: dada. Ja tan gana que va muntar ahir.
1: Sí, perquè el van substituir per culpa de l'àrbitre. Hi havia molta expectació per conèixer la decisió. Han muntat una gala en un recinte enorme.
0: Una gala que ha durat una hora abans de la llista.
1: Sí, amb personalitats del futbol i a tots els àmbits. A Carreto se l'ha vist un punt superat per la magnitud de l'esdeveniment. Atenció al moment en què anuncia la presència de Neymar i com explota l'auditori.
6: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
0: Ahora viene lo bonito, es que es un cachorro.
6: Hendrik León.
0: Hendrik León. Hendrik, del Madrid, eh?
4: Sembla quan entreguen els punts d'Eurovisió.
1: Sí, exacte.
0: A veure, vinga. Seguimos, Carleto.
6: Gabriel Martinelli, Arsenal.
0: Bé, tímids. Pots ser possible campió d'Europa.
6: Igor Thiago, Brentford.
0: Igor Thiago del Brentford, eh?
5: Sí, sí, Brentford.
6: Luis Enrique, Zenit.
0: Del Zenit, també.
2: On hi ha Igor Thiago, per exemple?
0: Ja, atenció.
6: Mateus Cunha, Manchester United.
0: Ho ha fet bé per deixar-ho fins al final. Ho ha fet bé, atenció.
6: Neymar Júnior Santos.
1: Ja la vindrà la batucada, ara.
0: Però li quedaven jugadors per dir?
1: Encara li quedava Vinícius i Rafinha.
0: No ha pogut seguir, o què?
1: No, li quedava Vinícius i Rafinha.
0: Però ho ha dit al final.
1: Sí,
0: ara aplaudit Rafinha.
1: Era un descontrol.
0: Ara aplaudit Rafinha.
3: Que no s'ho deixava pel final, normal. L'ha dit al mig. Hi ha hagut d'aturar-se per tota la cara.
0: I Vinícius l'han aplaudit també quan l'ha convocat?
1: Normal, però jo crec que Ancelotti no era conscient del que significa haver portat Neymar, perquè ara a la roda de premsa posterior el 95% de les preguntes anaven sobre Neymar. Esclar, és que acapararà tota l'atenció. Ell diu, quiero un equipo, no quiero estrelles, però és que, tio, has portat a Neymar i només et pregunten per Neymar. Per cert, que ara només corrien imatges absolutament virals de com està Brasil, gent a les fosques amb espelmes, resant perquè portés a Neymar. Sí, és un tema espiritual, ja gairebé.
5: Jo crec que no som conscients del que suposa Brasil, la selecció de Brasil, pel país. I aquest tipus de convocatòries i aquest tipus de jugadors, és que realment, jo, per exemple, quan vam fer un documental del Ronaldo Nazario, justament del Mundial, l'any del 2002, ell ve d'estar 2 anys i mig pràcticament lesionat, i anirà, no hi anirà, i anirà, no hi anirà, tothom embogit amb això, al final final hi va acabar anant, després d'haver jugat res, 10 partits
0: va,
5: havia jugat,
0: i
5: va ser protagonista, va marcar tots els gols.
0: Perdona, és l'últim títol del Brasil, no? De la pentacampiona, el 2002, fa 24 anys que no guanyen el Mundial.
5: I després, però hi ha hagut anys després que quan no el va cridar, o quan van dir-li que no a Romario, perquè no estava clar si podria arribar o no va arribar. Bé, tot això... és que és una cosa de qüestió sí. d'estat, o sigui, que és això, va molt més enllà del futbol, i llavors personatges com aquest de Neymar, doncs transcendeix tot el que hauria de ser un futbolista, que no està, segurament, no ha fet els mèrits per jugar-hi actualment, en aquests 2-3 últims anys.
1: Però anem a descartar un bon Mundial de Neymar.
5: No, no, és que això és el que t'anava a dir. Sí, o sigui, Neymar ara mateix, per mi, està fora ja del futbol d'elit, però és... un talent com els que no hi ha hagut a Brasil en els últims 20 anys.
2: És una convocatòria que li pot donar...
5: El gran talent que han tingut els últims 20 anys, sí. però sense cap mena de dubte.
2: Jo crec que a nivell moral li pot donar una empenta a Brasil que si el deixes fora potser no la té. És a dir, hi ha qüestions telúriques que estan allò a l'ambient, el que tu dius, espelmes i tot això, i la gent que vol, ostres, que entri. Si tu no el fas entrar... igual la gent t'ho agafa de mal rotllo. Però... entra, i ara la gent es creuen que poden ser campions del món.
1: Sí, tens alguna cosa que agafar-se.
2: Ha jugat 10 partits.
0: Té raó que en un Mundial no és una temporada, és a dir, són 5-6-7 partits.
2: Són episodis.
0: Pots estar
2: fi.
0: Clar.
2: A nivell de talent. Per jugar mitja hora. Però jo crec que també hi ha un factor, no? 24 anys sense guanyar la Copa del Món, número 1. Segon, clar, és que quan has tingut seleccions... amb Bebeto.
4: Com la del 2006 o amb Romario, 4,
2: no. La que has tingut Ronaldinho, amb Ronaldinho, Ronaldo, Nazario,
0: Rivaldo, va jugant
2: has tingut
0: Cafú.
2: Aquests jugadors i ara vas amb tots els respectes amb Igor Thiago, amb Cunha, clar.
0: La defensa doncs, m'han dit que
2: si
0: és una mica
2: drama. Neymar,
0: la defensa
2: és drama.
0: Marquinhos,
2: la tocada,
0: Marquinhos l'únic, no?
4: Una mica de talent.
2: Ha estat bé,
5: I Gabriel de l'Arsa.
2: Sí. Ha estat bé Ancelotti perquè hi ha un moment que ell comença a parlar i diu bueno, vull que sàpiguen que, clar, m'ha donat el consell per fer la llista molta gent. Influencers, actrius, actors... Diu, fins i tot en un avió anava allà i el pilot em va reconèixer i em va donar el seu consell per fer la llista. Diu, moltes gràcies, però ja està fet. Tu imagina't el que deu haver estat aquests darrers mesos per Ancelotti, tothom que se'l trobés, la turra que li haurà donat, clar, de Neymar sí o Neymar no. Jo crec que la majoria Neymar sí. I segur que els anti també hauran
5: però
2: estat...
5: Però amb això és el que és bo Ancelotti, jo crec.
2: Sí.
5: Dolorar aquest tipus de coses. Vull dir, jo crec que és un entrenador que tàcticament no suposa res en el futbol.
0: Però gestionant grups... Clar, i
1: tu creus que Lucho hagués ficat Neymar a la llista?
0: No!
4: Però si el primer, quan ell va arribar... Carril al PSG,
5: però el que et dic és que la màgia i la gràcia del futbol és que el Lucho no l'hagués portat mai de la vida i és el gran campió d'Europa, però Ancelotti suposa un futbol i una manera d'entrenar oposada a Lucho i guanya també Copes d'Europa. I les guanya igual,
2: és que si el porta Lucho, igual el que hi ha allà dintre és una guerra civil i unes hòsties com a pans. En canvi, si el porta Ancelotti... potser fan un grup allà i toquen els bongos cada dia i hi ha una alegria que, hòstia, tots contents i al final aquell surt mitja hora, un partit sí, un partit no, i van avançant.
4: Dit tot això...
2: Això és el que genera cada clima amb segons qui dirigeix el grup.
4: Dit tot això...
0: Parla al micròfon, que si no et sentim a parlar.
2: Recordeu la foto mítica de l'Ancelotti amb ulleres de sol, un puro, i rodejat dels brasileños del Madrid, que dius, home, no seria el seu grup més... que més li enganxa, no?
0: Se'ls guanya,
2: no?
0: Tu,
2: amb el Militao, amb el Vinícius, sí, no. amb el Rodrigo, bueno, l'adoren.
4: Però que ha dit això que estàvem dient de Luis Enrique, la millor versió, jo crec, de Neymar mai l'hem vist amb Luis Enrique.
1: Segur, home, i tant.
5: Quan tenia una edat, per això...
4: Sí. Però vull dir que van coincidir en aquell vestidor i li va treure el millor rendiment aquell any del Trident. És un Neymar que jo crec que no hem tornat a veure en la seva plenitud mai més.
2: Va fer 39 gols a la temporada. 39
4: és increïble.
2: Aquell Neymar...
4: marca la final de la Champions just abans
2: d'acabar el partit. Dic una cosa, a nivell desequilibri està... Sí, bueno, anava a dir en mig mil·límetre de Messi en desequilibri. Està al nivell de Messi en desequilibri.
5: Una miqueta més
2: a nivell de gol... Però a nivell de desequilibri, les jugades que fa Neymar...
0: Totalmente. D'Ancelotti, alguna cosa més avui?
1: Aviam, sí, d'Ancelotti un parell de talls ràpid. El primer sobre Neymar, que li han preguntat en quin moment decideix portar Neymar i què l'ha fet decidir-se, si la qualitat, si l'estat físic o en què s'ha basat. I això ha respost el tècnic.
7: La evaluació de tot l'any ha sido solo a parte física. Hemos sempre hablado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad, puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Tiene esa oportunidad.
1: Joao Pedro ha dit que ho sent molt per ell, que mereixia ser-hi, però que no ha pogut ser.
7: Obviamente, ficamos tristes por Joao Pedro. ¿Por qué? Por la temporada que él fez en Europa, probablemente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para Joao Pedro, como todos vosotros.
0: Soc molt d'escollido, eh?
1: Oh. Una mica atrapat aquí, Carles, eh? Tampoc sabia per on, sí, per on
3: que
1: sortir.
3: No sé si el Mateus Cunha i l'Igor Thiago no els veig al detall.
0: Són millors que Joao Pedro.
3: Són millors que el Joao Pedro. Jo no sé
0: per
3: si
0: rendiment,
3: si veieu més,
0: segurament no, per rendiment.
5: Jo també ho poso molt en dubte, i sobretot també per exemple, amb Hendrik.
0: Clar.
5: Hendrik em sembla també un talent
3: pur. Bo, eh?
5: Boníssim. Sí, sí. El que passa és que és un nanut molt jove, molt inconstant, que ha fet algunes coses ara mateix a França, però que, vaja, jo m'emportaria mil vegades abans Joao Pedro que Hendrik. Però ell el coneix també, del Madrid, i li deu veure coses.
0: Joao Pedro, que l'està seguint Deco, no? Sí. Va explicar el Poqui l'altre dia.
3: No, no, però a part, el tema del Joao Pedro és que ha fet gols en una lliga molt competitiva en un primer any, perquè era el primer any, el van fitxar pel Mundial de Clubs, i el Mundial de Clubs ho va fer molt bé, que van guanyar el títol.
0: El PSG a la final, sí.
3: I no ha sigut un any fàcil pel Chelsea, eh? Ha estat un any molt xungo, molt complicat.
0: Estan a punt de quedar-se fora d'Europa. D'Europa, eh?
3: Per això dic
0: de qualsevol competició.
3: En un any difícil i primer any, i tal com debuta, guanya el Mundial de Clubs, i amb canvis d'entrenador com el Maresca i el Rossenyor aquest, que també va durar dos telediarios, el tio ha destacat pels gols i les assistències.
8: Si tu jugues amb un club com el Chelsea, jugues el 87% dels minuts a la Premier i fas 15 gols, en quant a consistència, la temporada no té ni punt de comparació amb la d'Hendrik, que el Madrid el cedeix perquè no compta amb ell i que fa una bona recta final a França, però és una bona recta final amb detalls futbolístics de rellevància, perquè és un jugador, jo estic d'acord, que té molt de talent, però és que a nivell de consistència. És una temporada sencera a la Premier, titular gairebé indiscutible a la Lliga amb el Chelsea, que és un dels millors clubs d'Europa. Jo crec que, no es pot justificar.
1: Ha afegit també Ancelotti que Joao Pedro formarà part del projecte de Brasil que mirarà cap al Mundial 2030.
0: Endavant.
5: Home, sí, va.
0: Tots
2: calvos com
0: d'aquests. Hem de fer una pausa i ara la cosa va d'entrenadors avui. Hem començat parlant de Guardiola, ara d'Ancelotti, i ara parlarem de Flick, que avui ha signat la renovació amb el Barça.
1: Amb més de Brasil, avui s'han conegut quatre convocatòries més. Àustria, amb el madridista, almenys fins al 30 de juny, ja no continuarà. Àlaba, República Democràtica del Congo, amb Charles Pickel, de l'Espanyol, jugarà al Mundial Pickel. Curaçao, en què destaca la presència a la banqueta del veterà de 78 anys, Dick Advocaat, és el país més petit que disputarà el Mundial.
0: Advocaat serà el seleccionador de Curaçao.
1: Sí, Dick Advocaat.
3: Tremendo aquest quadre.
1: Dick Advocaat, sí.
4: Tradició de tècnics neerlandesos.
3: Sí, sí, sí. 78 anys, eh?
4: Cloivers.
1: Amb 78 anys.
3: Va ser colònia?
1: Com?
3: Va ser colònia neerlandesa, Curaçao?
1: Sí, clar. De fet, es parla neerlandesa allà a Curaçao, no? Sí, sí. De fet, Advocaat va agafar l'equip, la va classificar, ho va deixar per la malaltia de la seva filla i ara acaba de tornar a agafar l'equip i s'ha encarregat a l'entrenador, que ha estat uns mesos a Curaçao.
3: Hi ha algun jugador així que et vingui el pèl reconegut de Curaçao, Dami, o no? És que no...
1: Sidorf no era de Curaçao.
3: No, allò era Surinam, no?
1: Sí.
3: Surinam,
1: sí. Surinam. Bueno, i també Cap Verd, que és rival d'Espanya en el debut, ha presentat la seva llista. Demà dues més, Escòcia i una grossa, Portugal.
0: Home, amb Cristiano, amb Bob Martínez, no? Com a seleccionador, ja sabem que amb Cristiano.
3: Joao Cancelo.
0: Sí, i Joao Cancelo podria entrar, i Joao Félix, ja veurem. 12:20. Dami, gràcies.
1: Molt bé.
0: Seguirem parlant del Mundial.
1: Bona nit, fins
0: una
1: demà.
0: Una abraçada. Vinga, una pausa i parlem de la renovació de Flick i l'arribada, la possible, la més que possible, l'arribada a Mourinho, no? Donem-ho ja per fet, que està fet, no? Sí, està fet. Bé, ara parlem.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
12: Maria, estàs en muter.
13: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
14: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: Tú dirás, amb Aleix Pariser. Mafi.

0: 8 i dos quarts d'una de la matinada. Us recordo que el proper divendres, d'aquí a 4 dies, farem el Tu diràs des d'Oslo. Serem a la capital noruega per acompanyar el Barça femení a la final de la Champions. No us perdeu el programa, que farem en directe des d'Oslo i amb el que donarem el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 per viure la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Doncs divendres, unes hores abans, divendres 22 de maig, la final de la Champions femenina es començarà a viure al Tu diràs amb un programa especial des d'Oslo. I amb el suport de Matlleu Origen, el nostre sushi talismà ens acompanya a Oslo per viure aquesta prèvia de la finalíssima entre el Barça i l'Olympique de Lió. A veure, Saperes, anem a sentir Flick avui. Home, l'hem vist en un acte, amb Araujo, portant els títols al museu i després s'ha renovat.
1: Sí, un Flick exultant i dedicant un dia més paraules elogioses al Barça, però deixa també un concepte interessant en clau de futur. Està satisfet amb el que ha guanyat, però en vol més.
0: Ah, espera, que no el podem sentir. De seguida sentim a Hansi Flick, el tècnic del Barça, en aquestes declaracions que ha fet als mitjans del club. Bé, era una notícia que ja sabíem i ja està, no? Sense més.
2: No, exacte. Com a notícia, com a tal, sense més. Ara, és aquella tranquil·litat, és aquella constatació de que el projecte va endavant, que l'etapa serà llarga i una bona notícia d'aquelles que et deixa una mica tranquil de cara a l'estiu.
0: Ara obrirem la base de dades de l'Oriol Jové. Hola, Jové.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit? Perquè té dades interessants de Flick, si el podem...
1: Sí, el que dèiem, que està satisfet, però que encara vol guanyar més coses.
4: Barça is more than a club, you know?
5: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Cada dia puc sentir aquesta passió que té tothom, el club, l'estaf, els jugadors i l'afició. Per mi és especial, hem compartit un munt de moments fantàstics en el passat, però tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança, estic molt content.
4: És més, so I want to achieve also to win more titles and thanks for the trust. I'm really happy about that.
1: Encara en clau de futur, ha deixat algunes pistes de per on ha d'anar l'evolució que els mantingui en aquesta línia de l'èxit.
4: I think also especially in the last months.
5: Crec que els últims mesos i setmanes hem jugat molt bé, molt sòlids i m'agrada molt veure-ho. Però hem de canviar coses i ho farem junts amb el Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip. Valoro molt la confiança del club, el president de la junta. Per mi és molt important. És meravellós formar part d'aquest club.
4: It's amazing to be a part of this club.
1: Doncs parlant d'aquestes coses que ha de fer conjuntament amb Deco per reforçar l'equip i, com dèiem, seguir guanyant. I finalment ha parlat del gran concepte que és en la ment de tots, el fet de poder guanyar la Champions.
4: Of course, I'm really happy, you know, when I remember the...
5: Estic molt feliç. Quan penso en els últims partits al Camp Nou, hi ha hagut un ambient fantàstic. Com ens donen la benvinguda a cada partit, és molt especial, així que ho donarem tot l'any que ve. A veure si el somni es fa realitat, i aquest és el nostre objectiu. Guanyar molts títols, potser la Champions. I estem treballant.
4: And this is our goal, to win more titles, maybe also the Champions League. We are working for that.
1: És una de les frases, A veure si el somni es fa realitat parlant d'aquesta Lliga de Campions. Com dèiem, més enllà de signar aquesta renovació, el despatx del president Rafael Juste, fer-se després la fotografia oficial amb ell i també amb el president electe, amb Joan Laporta, s'han fet tots tres la fotografia oficial d'aquesta renovació. Flick ha entregat després al museu el trofeu de la Supercopa d'Espanya, guanyada aquesta temporada, acompanyat del capità Araujo, que duia la Copa de la Lliga. Tots dos s'han endut l'ovació de la gent que en aquell moment feien la visita al museu i s'han endut el regal inesperat de trobar-los a tots dos.
0: Un odinoi, Hansi Flick. A veure, quatre dades del Jové.
3: Sí, mira...
0: Espera, activem la base de dades.
3: Fem-ho bé.
6: Dada Jové.
3: Sí, més que 4, 5, He volgut fer un top 5 de dades que crec que són representatives del que han estat aquests primers dos anys de Flick al capdavant de l'equip, més enllà d'evidentment les dades col·lectives que s'han aconseguit amb Flick. És a dir, aquesta lliga de rècord, les xifres de remuntades, de gols per partit... No, m'he volgut centrar en dades que són més de l'entrenador. Per exemple, Flick s'ha situat com a 7è entrenador ja amb més títols de la història del club, en dues temporades. Ja és el 7è. Té només per davant Guardiola, amb 14, evidentment, Cruyff amb 13, Luis Enrique i Jack Grimwell amb 10, Rijkaard amb 8 i Ferdinand Daucic amb 6. Flick en té 5 en dues temporades.
2: Déu-n'hi-do.
0: És que si torna a fer una bona tercera temporada ja estarà allà, de paraules majors, allà.
2: Sí, 3 o 4.
3: Segona dada, que a més la vam tenir ahir, aquesta. Aquesta es va produir ahir, i és que Flick es va convertir en l'entrenador amb més victòries en les seves dues primeres lligues, entrenador de tota la història del club, amb més victòries en les dues primeres lligues, igualant Luis Enrique, 59 victòries, I li queda encara un partit.
0: En 76 jornades.
3: En 75,
0: de moment.
3: 76, pot tenir el rècord insolitari si el Barça guanya més talla aquest proper cap de setmana.
0: Ni Guardiola, els seus dos primers anys, va arribar a tantes victòries a la Lliga.
3: No, Guardiola es va quedar amb 58.
0: Però estan allà tots, 58, 59, estan allà tots. Sí. Déu-n'hi-do els números.
3: Tercera dada, Flick té la quarta ratxa més llarga de victòries en Lliga d'un entrenador en tota la història del club. Només per darrere de Guardiola, Rijkaard i Luis Enrique. A més, és el tercer entrenador de la història amb més victòries contra el Madrid, també només per darrere de Cruyff i de Guardiola, i amb només dues temporades. Tercer entrenador de la història amb més victòries en clàssics.
0: Perquè el rècord el tens, de victòries en clàssics?
3: 9. 9 victòries. És un rècord compartit entre Johan Cruyff amb 25 clàssics i Guardiola amb 15 clàssics. Tots dos en van guanyar 9.
7: 9 de 15, eh?
3: 9 de 25 Cruyff, 9 de 15 Guardiola. Flick, 6 de 7.
0: 6 de 7.
2: És increïble. Sí, sí. 6 de 7. És la bèstia negra, eh?
0: Sí, sí.
2: És
0: brutal.
3: Ara mateix, 6 de 7. I el que no va guanyar és el de la primera volta de la Lliga d'aquesta temporada, que a més estava a la grada. O sigui, és l'únic dels 7 que no estava a la banqueta.
8: Hi ha 9 de 15, em sembla increïble, perquè a més molts d'aquests 9 venen acompanyats d'autèntiques golejades i recitals.
0: I els de la Champions, els 0-2, el 2-6, el 5-0...
8: És que tens 1-2 en Lliga, tens 0-2, tens 1-3 a la Lliga, també, abans de guanyar a Japó el Mundial de Clubs.
0: Amb un gol de Cesc de cap.
8: Amb un gol de Cesc de cap a Sant Pere de Dani Alves.
0: El desembre, recordo.
8: És que és un festival.
0: La quarta?
3: La quarta era aquesta. Em queda la cinquena, que és el segon entrenador que més jugadors del planter fa debutar per partit. Flick està en un debut cada 9 partits i mig. Només el supera Xavi Hernández, que va fer debutar un jugador de la Masia gairebé cada 9 partits. Però Flick és el segon de la història amb més debutants del planter.
0: Dades que expliquen una mica el que ha aconseguit Flick en aquestes dues temporades.
3: Crec que són representatives. Domini contra el Madrid, lligues absolutament dominades, títols i planter.
0: I títols, sí. Per cert, avui, mentre mirava les dades de Flick, el Jové ha embogit a la redacció. Ara ja hem passat la mitjanit i ja és 19 de maig, no? Però... hem començat el programa el dilluns 18 de maig. Sí. Què passa? Què
3: 18
0: passa?
3: De maig és el pitjor dia de la història del Barça. És a dir, si el Barça ha de triar un dia per jugar un partit... No. Si el Barça ha de triar
1: Passem-lo
3: un dia...
1: Passem-lo ràpid, doncs.
0: Estadísticament...
8: Tornat boig en positiu.
3: Si el Barça ha de triar un dia per jugar un partit de futbol, sisplau, que no sigui, el 18 de maig.
0: Perquè estadísticament què ha passat?
3: Els últims 4 18 de maig que ha jugat ha perdut.
8: Bueno, avui fa...
3: L'any passat contra el Villarreal, que és veritat que ja havies guanyat la Lliga, final d'Atenes...
0: El 4-0 és 18 de maig.
3: Però sí, crec que més del 70% dels partits que el Barça ha jugat en 18 de maig els ha palmat.
0: I vull dir que no són un, que llavors seria el 100%, o no són dos.
3: Crec que són 10 o així.
0: 10 o 12 en 18 de maig.
3: És una animalada.
1: Acomiadament, perdó.
0: Avui, el 18 de maig va ser l'acomiadament...
8: El Gaspar, dia abans de la famosa roda de premsa de Núñez.
0: Que Gaspar, Gaspar l'agafa quan arriba a l'entrenament i el fot fora. I l'entrenament ja el dirigeix.
8: I l'endemà hi ha el Barça-Celta.
0: Sí. I ella es queixa que no es pot acomiadar de la gent a l'estadi perquè l'han fotut fora de males maneres.
8: Barça-Celta,
0: no?
8: Canvien a la segona part, guanyant el Barça, a Jordi Cruyff, mocadurada al Camp Nou, sí, hi ha la famosa roda de premsa que està a YouTube, per qui la vulgui repescar, de 3 capítols.
0: Vaig convidar...
8: Jo no puc mantenir una entrada a Barcelona.
0: Però va dir
8: que se'n va Andorra a vendre apartament.
0: Vam fer un acte molt amable, no? Va venir a casa meva, vam fer un acte molt amable, no?
8: Molt amable.
0: Unes cerveses.
8: I una cervesa.
1: És veritat que... Ara, vist en perspectiva, sí que és veritat que han passat coses aquests 18 de maig. I que millor que hagi caigut en dilluns...
3: Dia absolutament esborrat el calendari.
0: La lesió de Fermín també ve en 18 de maig.
3: Ja us dic, és un dia que s'ha de saltar.
0: També ha renovat Hansi Flick, vull dir, avui quan...
1: Pensem que d'aquí 2 dies és 20 de maig.
0: I que ara, Sant Wembley.
1: Jo crec que tots la tenim gravada a foc i tots sabíem el que fèiem aquell dia.
0: I el 17 és Sant Juliano, vull dir que està bé, també, el 17 de maig.
1: El dia dels inconscients. El dia dels innocents i el Sant Juliano és el dia dels inconscients.
8: Seria bé anar portant una nova dada al calendari, no? Una dada més recent.
0: Perdona, el 10 de maig...
8: Ja anys recordant, eh?
0: El 10 de maig és la Lliga del Clàssic. Ja la recordarem per sempre. Un 10 de maig li vas guanyar els morros del Madrid una Lliga.
8: I el 10 de maig, que hi vaig ser com aficionat, va ser la final de la Recopa De Berna.
0: De Berna.
1: Anava a dir que el 17 de maig és el dia que celebra l'Atlètic, ens va explicar com el seu aniversari.
3: El 16 de Basilea.
1: Jo tinc com dos aniversaris.
3: Sí. El 16 de maig,
1: el meu, el dia que vaig néixer.
8: El 16 de maig va ser Basilea.
1: I la família, amb la família sempre celebrem el dia que vaig marcar el gol de la Champions de París.
0: Anem a dinar quan vaig néixer i anem a dinar el 17 de maig, perquè és una cosa única que he fet a la vida, que és marcar un gol.
7: Que poca broma, que aquest noi va guanyar la Copa Europa amb un gol seu, eh?
0: Sí, sí, sí, això no ho pot dir tothom.
7: No ho pot dir tothom, això. És com el Patrick Kluivert, que amb el Barça no li va sortir, però crec que amb 17 anys, amb
1: sí, l'Ajax, amb el Milan,
7: guanya una final de Copa Europa amb un gol seu.
3: I a més que sigui l'únic gol que fot.
0: Escolta, ara que arribarà Mourinho al Madrid, perquè ja, això sí, està, es pot donar per fet, no? Ha mirat el Jové si s'havien enfrontat mai. Creieu que s'han enfrontat mai Flick i Mourinho? Com a entrenadors.
7: Tic-tac. Sí, no? Ha de ser contra el Bayern.
0: Ha de ser contra el Bayern, és
7: Bayern
0: evident.
7: Contra l'United, contra...
0: Però...
7: Contra qui?
0: La prou...
7: Ah, no ho recordo.
0: Quina és la resposta?
7: Any i mig.
3: La resposta és que sí. Ah.
0: Quants partits han jugat Flick contra Mourinho?
3: Un.
7: Dona pistes.
0: Un.
3: Voleu saber qui va guanyar?
0: Qui va guanyar?
3: Flick.
0: Bé.
3: Que no només va guanyar aquell partit, sinó que va portar el seu equip a guanyar el triplet.
0: L'any que s'enfronta Mourinho, guanya el triplet.
3: L'any que s'enfronta Mourinho i guanya Mourinho...
7: La Supercopa.
3: Guanya el triplet.
1: Com diria Courtois, no. Estem al cantó bo de la història.
8: Aquesta dada no l'has publicat a Twitter?
3: No.
8: No, no la publiques, deixa'm a l'amiga.
3: Us val, vinga.
0: A veure, fer-li una repiolada, tio.
7: Allà que ha posat en aquests llibres...
3: Que... Aquesta, Jove, mola us molt. Us poso en situació.
8: Ja Carrillo.
0: A veure, sí, atenció. Sí,
3: però, 11...
0: L'únic duel Flick-Mourinho fins avui.
3: 11 de desembre de 2019. Fa 6 anys i mig, Bayern de Múnich Tottenham.
8: Oh,
3: jo personalment no recordava que Mourinho havia entrenat al Tottenham.
0: Sí, sí, sí. Jo
3: però sí, només aquella temporada i que l'havia començat Pochettino i la següent que no la va acabar. Mira, perquè se'l van petar al mes d'abril.
0: Et diré una cosa. Això és el desembre del 19.
3: Sí.
0: Doncs al maig del 19 Pochettino juga a la final de la Champions,
8: sí,
0: contra el Liverpool, al Metropolitano, amb el Tottenham. I que és el Liverpool que et fot fora Anfield, sí, sí, amb el 4-0. Sí. I Pochettino arrenca la temporada següent i el fan fora i arriba Mourinho.
7: Sí, pocs mesos després.
0: Sí, sí, sí, tal qual.
3: Doncs aquest Flick Mourinho, aquest Bayern Tottenham, era l'última jornada de la fase de grups de la Champions. Era un partit intranscendent perquè tots dos equips ja estaven classificats, el Bayern com a primer, el Tottenham com a segon, i tots dos entrenadors van reservar vales. Flick va deixar Lewandowski a la banqueta del Bayern, Mourinho va desconvocar Harry Kane, i dels 11 d'aquell dia m'ha cridat l'atenció, per exemple, que el porter del Tottenham era Gazzaniga, l'actual porter del Girona. Va passar
8: quedar,
3: el...
8: Uri?
3: Digue'm?
8: Com van quedar?
3: 3-1. 3-1. Va guanyar el Bayern de Múnich amb gols de Coman, Müller i Coutinho. Se senyor va marcar pel Tottenham.
8: Clar.
3: Sí, sí, primer gol de Coutinho amb el Bayern de Múnich.
8: Després ens en faria dos.
3: Després, exacte, sí. Va passar alguna cosa? Hi va haver alguna polèmica entre Flick i Mourinho en aquell partit? Ves, d'aquella manera, perquè, com dic, era un partit intranscendent, però a la prèvia Mourinho li van preguntar per la dependència que podia tenir el Bayern de Lewandowski, i va dir això al portuguès.
9: Of course, they depend a little bit on...
10: Per descomptat, depenen una mica de Lewandowski, però l'entrenador deu pensar diferent, perquè jo he deixat Harry Kane a casa i, en canvi, crec que Lewandowski jugarà.
9: And I expect Lewandowski to play.
3: És a dir, venia a dir Mourinho que ell havia deixat la seva estrella Harry Kane a casa perquè no prengués mal, i, en canvi, que Flick havia convocat Lewandowski, cosa que el va portar a concloure que igual no depenia tant del polonès. Vaja, una polèmica una mica descafeinada, perquè va considerar que potser no calia ni convocar-lo per un partit que no hi havia res en joc. Com dic, va guanyar el Bayern 3-1. Res a veure amb el 2-7 que li va clavar el Bayern al Tottenham en el partit de la primera volta de la fase de grups, quan l'entrenador dels anglesos encara era Pochettino, que és un partit que Mourinho va voler ignorar.
9: I didn't show any image of that.
10: No els vaig ensenyar cap imatge del partit de la primera volta. No vam analitzar res d'aquell partit. Era important per nosaltres venir aquí aquesta nit i aconseguir un resultat mínimament digne. El meu desig és poder tornar aquí. Si ho fem, serà als quarts de final o a les semifinals. Així que el meu desig és tornar aquí per jugar un partit com cal, el que tots volem.
9: That we all like.
3: Per cert, a Flick li van preguntar si coneixia a Mourinho personalment i va dir que sí, que el coneixia d'una visita que van fer amb Joachim Löw al Real Madrid quan Löw era el seleccionador alemany i Flick era un dels seus assistents. Va ser assistent de la selecció alemanya fins al 2014. Per tant, Flick va conèixer Mourinho justament quan era entrenador del Madrid en la seva primera etapa.
0: Que bona.
3: El motiu és que al Madrid aleshores hi jugaven dos jugadors de la selecció alemanya com Sami Khedira i Mesut Özil.
0: I després ho va fer Toni Kroos, no?
1: Entre, quins temps,
0: entre
1: aquells.
0: Sí.
1: Özil era bon futbolista, sí. I va estar a punt també, va estar a punt de mira del Barça, que sí, va estar a propet,
7: sí,
1: aquest.
7: Sí. Va fer un Mundial, era? Que va fer un molt bon Mundial, sí.
0: amb Alemanya, sí,
7: era,
0: potser.
7: Sí. Sí.
3: M'he imaginat Mourinho fent-li de Cicerone a Flick a Valdebebas.
1: Quin futbolista, una mica un puntet irregular, però una qualitat...
0: En aquella etapa ja jugava Carvajal, que avui ha anunciat que marxa del Madrid, després de 13 temporades.
7: Quina forma de marxar, tan descafeïnada, no? Mm. Carvajal del Madrid. Bueno, diuen, són 6 copes d'Europa.
0: Sí, 6, no, Albert?
7: 6 copes d'Europa i 27 títols.
0: Sí. Correcte. Com Gento, no? Com Gento, no? 6 copes d'Europa.
8: Sí, és un dels 5 jugadors del Madrid que té 5 copes d'Europa. Se suposa que tindrà un anatge, copes d'Europa. No? 10 temporades al planter i 13 al primer equip. Carvajal, que, vaja, avui en un vídeo doncs, ha recordat la seva trajectòria al Madrid.
0: No es retira, eh?
8: No.
0: Pot ser que vagi a un altre club.
8: Pot ser. Va. El que m'ha sorprès...
7: És increïble perquè se'n va anar... O sigui, va tornar de la sessió a Alemanya.
3: Leverkusen.
7: Just quan se'n va a Mourinho, 2013.
0: Clar. Mm. És veritat, de Leverkusen.
7: I se'n va del club...
0: Quan arriba?
7: Just, sí, 13 anys sense Mourinho, abans i després.
8: A mi el que em sorprèn molt és que els últims 6 estius el capità del Madrid ha deixat el club.
0: Sí?
8: Ramos el 21, Marcelo el 22, Benzema el 23, Nacho el 24, Modric el 25 i ara Carvajal.
1: No.
0: Quin és el següent capità?
1: Florentino.
8: Valverde. Ara Valverde, segurament.
1: L'any que ve, barraca, tu.
8: El jugador que es va...
7: Aquest se'n va abans i tot.
8: Sí, que es va barallar amb Tchouaméni, apunta a ser el capità la propera temporada.
0: Perquè, això que dèiem, o sigui, Mourinho ho podem donar per fet, no?
8: Sí, home, avui, per exemple, Fabrizio Romano et donava algun detall més. 2 temporades, viatjarà cap a Madrid després de l'últim partit de Lliga de dissabte al Santiago Bernabéu, que és un Madrid Atlètic Club, i ja es parla fins i tot de possibles incorporacions. Avui The Independent deia que vol un jugador que aquesta temporada ha vestit la samarreta blaugrana, Marcus Rashford.
0: Opa.
8: Que van coincidir al United, que tenen bona relació i que podria ser una aposta de Mourinho de cara a la temporada vinent.
0: No ens farà aquesta traïció amb Boden Marcus, no?
2: Si no el vol, mira. Sent els colors, no?
0: Home, jo crec que aquí li ha revifat com a futbolista. Aquí.
2: Sí. I al Barça què li dirà? Amb ell què li dirà a Rashford? Si no t'interessa, no t'interessa, no?
0: No.
2: Home. Doncs Rashford dirà, doncs, si els interessa un altre, s'anirà un altre.
7: A mi prioritzarà el Barça, però si el Barça
2: no
7: dona pas... Un perfil claríssim de situació en la que el jugador, si veu que no hi ha opcions de ser el Barça, Rashford, més enllà d'aquesta temporada, no té cap lliga amb el Barça, si ha d'anar al Madrid ni al Madrid.
0: Em sabria greu. Bé, tindrem eleccions o no al Madrid? Perquè aquesta tarda ha parlat d'Enrique Riquelme.
1: Tothom a defensar, però el Madrid...
0: Sí.
1: Grans defensors.
0: Sí.
1: Allà a la línia.
2: I a més a l'esquerra.
1: Li sumes intensitat allà,
2: a l'esquerra tenen un forat allà a l'extrem esquerra que no hi vol jugar ningú.
0: Vinícius, Rashford, Mbappé, sí.
8: A veure, Riquelme, que té de marge fins dissabte per presentar la candidatura, ha deixat clar que ja té l'aval i que està acabant de valorar amb el seu equip si poden presentar un projecte amb cara i ulls.
11: En los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: ¿Tiene el aval?
13: ¿Tiene el aval?
11: Sí, por supuesto. Si no, sí. No estaríamos hablando de esto.
12: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
11: En los próximos días podremos decir algo más.
0: Por supuesto.
8: Sí, diu que ho està acabant de decidir, tot i que el Confidencial publicava aquest matí que la decisió ja està presa, que acabarà fent el pas endavant i que hi haurà cara a cara amb Florentino a les eleccions. Aquest matí al Món RAC1 parlava amb el periodista que signava aquesta notícia, Agustín Marco, que avançava que Riquelme es podria trobar encara amb un darrer entrebanc, que la campanya electoral, que hauria de durar 15 dies, es retallés considerablement.
14: Tiene 15 días máximo para formar, hacer una campaña. Y digo máximo porque según los requisitos de la convocatoria electoral del Real Madrid, la Junta Electoral podría reducir ese espacio de tiempo a 7 días si así lo considerara. Y como hay un evento en Madrid, también en Barcelona, que es la visita del Papa León a España, para evitar esa coincidencia, dado que la fecha inicial sería ese fin de semana del 7 de junio, pues la Junta Electoral tiene la prerrogativa de poder incluso acortar ese plazo a 7 o 10 días y no llegar ni incluso a los 15, que es el plazo mínimo para hacer una campaña.
0: A la carta, ¿eh?
8: Es a dir... No,
7: pero una cosa.
1: La següent cosa serà ja que guanya directament Florentino.
8: Clar, que les eleccions han de ser el 7 de juny, però com el dia després hi ha la visita del Papa al Bernabéu, i clar, evidentment, l'estadi s'ha de preparar, doncs potser ho poden avançar. De fet, la Junta Electoral pot decidir avançar els comicis una setmana i que la campanya, en comptes de 15 dies, fos només
1: de 7. I que es fes a Valdebebas, també.
8: Correcte.
1: Hi ha l'opció de fer-la a Valdebebas.
7: Hi ha un altre escenari encara millor. Increïble. Que és que... per aclamació, Florentino sigui escollit papa, també.
1: Sí. Ah, allà. Dos per un.
7: Ja no es vota. La campanya s'escurça a la Valda, no sé què, Escolta, el papa bueno, aquet...
0: Ja, encara, és ja, ja, ja, és, ja és l'ésser superior, vull dir que ja està molt a prop. Està molt a prop.
7: És que l'única queda.
1: I jo, fora, a la papereta no, posarà Fernando, no. Ja és president de Madrid. Vol que sigui també papa?
7: També papa, també. També. No, jo, fora broma, però normalitzem i es normalitza allà.
8: No, no, totalment.
7: Unes formes a nivell de dirigir un club que té l'afició que té a nivell espanyol i internacional... que són autènticament...
0: dictatorials.
7: Però, vamos, de república bananera...
0: Sí, sí. Oligàrquiques.
7: I no ho dic d'un to racista, sí, dic dels anys 50-60, sí, que sí. Les democràcies... hi havia molts jocs que no estaven en boga, fins i tot passant per Espanya.
0: Dictatorials. O sigui,
7: clar.
0: Sí, sí, és així, tu, tal qual.
7: Que et demanin un aval de tropecientos mil milions, una antiguitat de
0: 20 anys de socis.
7: De 20 anys.
8: Quan el Barça l'únic... Si ets soci...
0: L'aval ha de ser personal.
7: No, perdona, no, l'aval... Es retallen la campanya i una altra cosa. A diferència del Barça, que aquí el president electe encara s'ha d'esperar l'1 de juliol,
0: no, no,
7: allà la junta directiva no ha de plegar.
0: No, no, no
7: hi ha una
0: Mourinho.
7: Junta gestora ni interina.
8: Sí, ell segueix governant fins que hi ha eleccions.
7: Sí, sí, sí.
8: És increïble.
7: O sigui, la campanya electoral es regirà amb el candidat Florentino sent president.
8: Dues coses volia dir. Lligant amb això que diu el Fernando, i encara sento gent, però gent, quan dic gent, fins i tot periodistes que cobreixen el dia a dia del Madrid, que et recorden, quan discuteixes sobre això, que van ser els socis del Madrid, els que en assemblea van aprovar...
0: els canvis, estatuts. Els estatuts.
8: Sí, clar, sí, clar que ho van aprovar. Com a totes les assemblees, com fins i tot les del Barça, s'aprova tot allò que li proposes als
0: bueno, perdona, es va aprovar en una assemblea a canviar l'escut i Bartomeu va haver de recular perquè...
8: Exacte, de les poques coses que s'han tombat. Sí, però en general, les coses que es posen a votació...
7: Però te'n recordes d'aquesta, perquè és l'única que es va tombar. Sí, la de l'escut és l'única.
8: Sí, el règim d'opacitat marcat clarament als estatuts, qui els ha fet? Els ha fet el president, evidentment, per benefici propi. I una altra cosa vull dir respecte a Riquelme, no? Jo el que flipo és que ara va córrer cuita, no?, per intentar que hi hagi eleccions. Però penses, aviam, amb els 2 anys que ha tingut al Madrid, quan ja em vas voler presentar les últimes,
0: si tens ganes,
8: que ha tingut al Madrid, de desastre, no?, absolut, ostres, és que no s'ha escoltat, no has estat allà, no has fet entrevistes, no has fet rodes de premsa, no has denunciat públicament el desastre de gestió... De...
0: No hi ha l'entorn que hi ha aquí.
8: Ells, no, és que Florentino surt i denuncia que té uns... Però ho denuncia...
1: L'ha presentat
8: Florentino. Des del punt de vista
1: el candidat, el rival, l'ha presentat Florentino en aquella roda.
0: No el coneixia ningú.
8: Ell surt i t'explica que hi ha algú que li vol mal, que el vol fora del Madrid...
1: Tothom es pregunta qui és.
8: Però en els mitjans... No ha existit això. Llavors jo pregunto, ostres, ara vas a córrer cuita perquè de cop i volta és veritat que faltant-li 3 anys de mandat posa unes eleccions pel mig. Però clar, durant aquests 2 anys, què has fet?
0: Res.
8: No has fet cap mena de soroll.
0: En parlarem a partir de dissabte,
8: Això no, el Barça és inconcebible.
0: Dissabte sabem si Enrique Riquelme
13: es presenta o no. En principi, ell ha explicat que en 2-3 dies ho ha d'anunciar, ho ha de decidir. Per tant, segurament abans de dissabte ja tindrem alguna
7: cosa. Que no avanci la visita del papa, també.
0: Podria ser. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
15: Hola, Aleix Pariser, molt bona nit.
0: Bona nit. Amb això tancarem tertúlia, un comentari molt ràpid amb el que està passant al Barça de bàsquet. Ahir ho explicaves, no? Xavi Pasqual té decidit marxar. Algun detall més, alguna novetat més en les últimes hores, Dani?
15: El que ha explicat avui tant els companys de Televisió de Catalunya com Mundo Deportivo, una reunió entre Rafa Juste i Xavi Pasqual, diguem-ne un... Jo la qualificaria quasi bé com segurament un últim intent d'intentar redreçar la situació, per bé que al final ha servit com una comunicació de Pasqual del que ja havíem explicat ahir, i la decisió que va prendre us ho vam explicar ahir el dissabte, que Xavi Pasqual té decidit deixar el Barça aquest estiu i que acceptarà la proposta de Dubai Basketball, aquesta proposta que contra més temps va passant i a mesura que va passant, diguem-ne, les setmanes i els dies, ens anem adonant de la magnitud astronòmica monumental, diria, no sé si històrica, mai vista a Europa, del projecte que està muntant Dubai Basket.
0: Molt bé. Voleu fer un comentari ràpid? Us preocupa o no? Ara, t'he de dir que el Barça, escolta'm, potser no li ha portat a Xavi Pasqual el que necessitava amb les lesions que ha tingut aquest tram final de temporada, però el Barça està intentant posar de la seva part perquè l'any que ve hi hagi un augment pressupostari que s'ha anunciat i que està fixat ja el pressupost de l'any que ve. S'incrementaran uns 8 milions d'euros al pressupost del bàsquet. Dels 26,
15: sí, correcte.
0: No, dels 28 milions passarà als 36 milions.
15: Exacte.
0: S'equipararà una mica als 40 i pico que té el Madrid. Vull dir que estarà allà. Però Pasqual ha tingut una oferta desmesurada, s'ha sentit que no li han donat el que ell volia en aquesta temporada, i aquí s'han ajuntat dues coses que, pum, han acabat explotant.
2: Havien pactat unes coses que no li han donat, no?
0: Clar, que no li han donat, aquest any perquè el Barça li va dir ell, espera't l'any que ve que augmentarem el pressupost.
2: Sí, home, ja, però l'Aleix, tu vens aquí, jo em poso en un equip que està per perdre que està horrorós, i em dius, no, però jo et prometo que això passarà durant aquesta temporada, i aquesta temporada això no passa, i jo ara m'he de tornar a quedar aquí. Ah, no, que l'any que ve tornarem a pujar... L'any que ve jo ja m'has dit unes coses que no s'han complert. Si no compleixes la paraula les primeres, per què m'ho he de tornar a creure?
7: Jo...
2: No l'entenc.
7: Que no estic... Que m'agrada molt el bàsquet, com saps, Aleix, però que no estic, evidentment, al dia a dia a la secció del bàsquet del Barça. Jo crec que alguna cosa s'ha perdut pel camí. S'ha perdut confiança pel camí, està clar. És a dir, tots sabem la relació que tenen Joan Laporta i Xavi Pasqual. És una relació d'amistat. Xavi Pasqual crec que va ser molt explícit quan el van presentar. Va dir que venia...
0: Perquè l'havia trobat el president.
7: El president Laporta.
1: I amb un dos esportiu, en una entrevista que va fer, que deia, sí, si el president ho vol arreglar, exacte, ho arreglarem i jo vindré. Exacte.
7: Si no ho va arreglar, el va convèncer en una situació que ell veia, evidentment no veia massa bons ulls perquè la situació de la secció era catastròfica, i vens aquí, et convenç el president i vens, d'acord, pel teu amor al Barça i per la teva relació amb Laporta. I quan has tingut dificultats durant la temporada, que d'acord, segurament t'havien dit, mira, escolta'm, aquest any no tenim pasta per gastar-nos, però tingues present que la temporada que ve serà una altra història, etc, molt bé, d'acord, però és que has tingut molts problemes, has tingut baixes de jugadors molt importants i tu estàs competint. I no hi ha hagut cap gest del club, no hi ha hagut cap gest. Aleshores, jo crec que en aquest procés, tenint en compte la relació que tenen president i entrenador, alguna cosa de confiança s'ha trencat, alguna cosa li diu més enllà de l'oferta econòmica que pugui tenir Dubai, Xavi Pasqual, ostres, jo el conec, és molt del Barça. Per tant, tenint en compte la relació que té amb Laporta, si durant tot aquest procés no ha servit perquè hi hagi confiança de cara a seguir la temporada que ve, vol dir que ell ha vist que el club no ha fet les coses bé. I, vulguis o no, el que es trasllada a l'opinió pública és un fracàs, perquè has posat un entrenador que jo crec que mig palau i part de l'altre pensaven que era ja de cara al futur també,
0: un projecte, no?
7: I ara resulta que de cop i volta Pasqual diu que se'n va.
0: Quatre entrenadors en tres
7: anys. Sí, alguna cosa no s'ha fet bé.
15: Jo ho va fer explícit també.
0: Dani, digues.
15: Perdó, Fernando. No, digues Fernando.
0: Fernando, vinga, i remato.
16: No, no, que a mi sí que crec que, home, deu haver motius de pes, perquè si et diuen que millorarà una plantilla que tothom veia que tenia carències importants i que et portava a encaixar segons quins resultats, que jo, veient a Xavi Pasqual a la banqueta del Barça, veia aquests resultats i deia, tio, que aquest home hagi agafat això i que es vegi en aquesta situació, quin mal que fa, no? Però sí que m'ha estranyat una mica, perquè és veritat que ara sembla que el més complicat ja estava passant i que ara ja es vislumbrava que sí que hi havia certa aposta per jugadors que fins i tot eren peticions seves, no? Aquest, el que va tenir el Mónaco, no? El James.
15: Mike James.
16: Sí, clar, sí. Aquest, dius, aquest
15: sí,
16: és
15: sí, el joc interior és el que volia ell.
16: Clar,
15: sí,
16: Pasqual.
15: Sí, sí.
16: Llavors sí que és veritat que ara m'ha sobtat una mica, però és veritat que si vens de determinades circumstàncies complexes de que no t'han complert la paraula i veus que et ve una oferta que...
0: Li tripliquen el sou, eh?
16: Però a part del
0: sou, fan la plantilla que
16: vol. Plantilla, que vol, sí. De luxe, clar, deu ser difícil dir que no. Tot no. Suma. I a mi el que em sap greu és l'ambient que hi haurà els partits, sí, del Barça...
0: El tram final de temporada, no? El play-off i tot, clar.
16: Com,
0: no?
16: Clar, com la gent ho afrontarà això i si s'escardarà entre dos bàndols de pro i anti, no, de gent que ho entengui i gent que no ho entengui. I que, veure, tant de bo no passi, però a mi és el neguit que tinc.
0: Què vols afegir, Dani?
15: Molt ràpidament. Saps què passa? Que vivim en un moment en què, vull dir, que és perfectament compatible pensar que el Barça, evidentment, no ha fet una bona gestió ni l'està fent en els últims anys, tant de bo ho faci a partir d'ara, com, és que no cal pensar una cosa o l'altra, com entendre que Xavi Pasqual té davant del projecte, insisteixo, més ambiciós de la història del bàsquet europeu. És que no cal que pensem, no és allò de bons i dolents, és que hi ha dues circumstàncies i les dues són compatibles, això per una banda. I per altra banda, el que deia ara el Fernando, és, diguem-ne, circumstàncies del destí que el Barça no juga fins d'aquí molts dies al Palau, perquè el Barça, el següent partit que tenia al Palau Blaugrana, és aquest dissabte, Barça-València, el València juga la Final Four, per tant, aquest dissabte, aquest partit s'ajorna el 31 de maig. Per tant, aquesta mena de plebiscit que es pugui viure no el tindrem fins d'aquí ben bé

0: Ja us ho he dit abans, 104 partits en 39 dies.
1: Sí, sí.
0: Amb el teu paquet Carafon, futbol... Sí.
2: Paquet de Movistar.
0: Clar, és gratuït. Amb el teu paquet de futbol ho tens tot sense cost addicional a Movistar a través de DAZN. A més, per un temps limitat, pots gaudir del Mundial a la Smart TV de la selecció espanyola, que és una TCL de 55 polzades per només 2 euros al mes. Yeah. Increïble, eh? És una oferta. Busca-ho. TCL de 55 polzades des de 2 euros al mes. Té un estalvi total de 500 euros, aquesta televisió, si vols veure el Mundial de la millor manera possible. És la Smart TV de la selecció espanyola. Movistar és, a més, la xarxa oficial de la selecció espanyola.
3: Però no li repetia el Marc Guillem. Em sembla que no t'ha escoltat bé aquesta
4: ronda. No.
1: La tornada aquesta que sona és la de Neymar, la roda de premsa.
0: Amics, descanseu, eh? Ho heu fet molt bé.
1: Vinga. Bona nit.
0: Fins dilluns que ve. Adéu. 8:01, una pausa i de seguida tanquem el Tu diràs.
5: RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: RAC 1. El món a RAC 1. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
7: Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
8: La crisi d'autoritat del mestre és oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos. També et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I això ens exigeix molt, també, els professors i els docents.
6: Si voleu recuperar aquest i altres continguts del món a RAC1, aneu a rac1.cat, a l'apartat RAC1 Podcast.
5: RAC1. Tots som u.
9: Escolta, informa't, descarrega.
5: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. El portal de RAC1.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser. GP RAC1.
0: L'endemà del Gran Premi de Catalunya, el circuit de Barcelona-Catalunya, aquest Gran Premi tan accidentat, avui hem d'actualitzar una mica la situació dels pilots que van quedar tocats, sobretot la situació d'Àlex Márquez. Hola, Quim Salvador, bona nit.
10: Hola, Aleix Pariser, molt bona nit.
0: Avui hi ha bones notícies, el petit dels Márquez ha sortit de l'hospital, l'ensurt va ser gran, però sembla que comença a quedar enrere, per sort.
10: Sí, l'equip grecien ha confirmat aquest matí que l'Àlex va ser operat ahir a la nit mateix de la fractura a la clavícula dreta, que li van estabilitzar amb una placa, i aquesta tarda ja ha rebut l'alta hospitalària i ha marxat cap a Madrid per continuar la recuperació a casa. Recordem que el subcampió de MotoGP i guanyador de l'esprint del Gran Premi de Catalunya dissabte també té una fractura marginal a la vèrtebra C7 que no ha estat intervinguda i que marcarà, segons l'evolució, la data del retorn a les curses. No està oficialment descartat pel Gran Premi d'Itàlia de la setmana que ve a Mugello, però és molt poc probable, diria gairebé impossible, que hi pugui córrer. També ha sortit avui de l'Hospital General de Catalunya Joan Zarco, després de passar-li la nit ingressat amb trencament dels lligaments creuats i el menís del genoll esquerre i una fissura al peroné. Ja ha tornat a França i avui també li ha tocat passar per l'hospital a Jorge Martín, que ha caigut a la jornada de test que s'ha fet al circuit i ha anat a la Deixeus a fer-se revisar colze esquerra i cama dreta. Afortunadament no té res trencat. El millor temps del dia, per cert, en el test del circuit l'ha fet Pedro Acosta i Maverick Viñales ha estat quart, tots dos amb KTM.
0: Ai, així estan les coses. Per sort, tothom està bé. I ara que es recuperin aviat, i a veure quan els veiem a la pista una altra vegada. Has aprofitat, Quim, el dia que hi ha hagut de test al circuit per parlar amb el director de l'equip oficial Ducati, el senyor Davide Tardozzi.
10: Sí, li volia preguntar sobretot per Marc Márquez. Com està? Si saben quan podrà tornar a la pista i si està descartat o no que pugui ser la setmana vinent el Gran Premi d'Itàlia, Mugello.
11: Marc està millor.
12: En Marc està millor, però en aquests moments no hi ha previsió. En una setmana farà una altra revisió i després començarem a parlar amb els metges per entendre quan podrà tornar. Ara no ho sabem. Primer cal fer aquesta revisió amb els metges i després en parlarem amb ells i amb en Marc i decidirem.
11: Allora, con Marc decidirem.
10: Per tant, no hi ha data, tampoc està descartat per Mugello, però, com dèiem també en el cas de l'Àlex Márquez, és poc probable. Avui tot just fa 8 dies que van operar en Marc Márquez del peu i l'espatlla dreta

0: després de la caiguda d'alemans. Passat el Gran Premi de Catalunya, Marc Márquez és novè al Mundial, a 85 punts del liderat de Marco Bezzecchi. Àlex Márquez és setè a 75 punts i el millor pilot de Ducati és Fabio Di Gianantonio, el guanyador del Gran Premi de Catalunya, a 26. Davide Tardozzi diu a RAC1 que és massa d'hora encara per descartar ningú, tampoc Marc Márquez, de la lluita pel títol.
1: Ci sono ancora più di 600 punti.
2: Hi ha encara gairebé 600 punts en joc, així que 20 punts o 50 ara no són res. Jo crec que en aquest moment hem de pensar cursa a cursa amb l'esperança de tenir en Marc amb nosaltres el més aviat possible i després ja ho veurem. No crec que fins al setembre es pugui saber qui lluitarà pel campionat.
1: A setembre si capirà qui potrà lottare per il campionato.
0: De fet, Aleix, el resultat del Gran Premi de Catalunya, accidents i festival de penalitzacions que van alterar la penalització posterior i al marge, al final va ser un hat-trick de Ducati, amb victòria de Di Gianantonio, Fermín Aldeguer segon i Pecco Bagnaia tercer. Un triplet que trenca amb el domini que havia exercit fins ara a Aprilia, excepte Jerez, on van guanyar els germans Márquez, Marc Sprint i Àlex Cursa, en aquest inici de Mundial.
2: Amb tres Ducati al podi diré que com a casa estem molt contents i en què Pecco hagi tornat al podi, encara que hagi estat amb una mica de sort per l'ascensió al Mir, que em sap greu perquè s'havia guanyat la segona posició a la pista, em fa dir que és un cap de setmana positiu. Afortunadament els accidents de Joan Zarco i Àlex Márquez no em semblen tan greus i marxem a casa contents, esperant confirmar-ho a Mugello.
1: Esperiamo di confermarci al Mugello.
0: Que Ducati torni a dominar és una bona notícia per les opcions de Marc Márquez, òbviament, a defensar la corona. El més important, però, és que el 93 pugui tornar aviat als circuits i, sobretot, que ho pugui fer físicament ben recuperat.
3: Difícil, no?, del 29 al 31 de maig a Mugello, el Gran Premi d'Itàlia. Difícil, Quim, veure en Marc.
0: Sí, el que comentava, difícil, però, de moment, l'equip oficial Ducati no saben la data, no ho descarten perquè encara no saben quan podrà tornar.
3: I el següent, el juny, ja que ens n'anem a mitjans de juny?
0: La setmana següent, el primer cap de setmana de juny, Gran Premi d'Hongria a Balaton Park.
3: Bueno, a veure si el veiem allà, si no a Itàlia, doncs allà a Hongria. Gràcies, Quim, n'anem parlant, gràcies.
0: Bona nit.
3: Adéu, adéu.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
6: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
5: Que et dona per molt, només el 19 de maig.
7: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
9: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
10: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Final feliç.
3: Tancarem el Tu diràs, com sempre, els dilluns amb una mica de final feliç. Amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
12: Què tal, com anem?
3: Què tal? Bona nit. Vinga, què portes avui?
12: Pues mira, avui et porto una història d'aquelles...
3: No té final feliç, pel que veig.
12: No és pel final, que al final, sí, jo crec que sí, és final feliç.
3: Sí? Bé.
12: Però és un personatge d'aquells de dimensions com molt legendàries i quan un personatge agafa uns certs nivells, arriba uns certs nivells, no saps ben bé... els fils amb els que s'ha teixit la seva història, quins són reals i quins són ficticis. Però això és, precisament això és el que fa la història fascinant, eh? Avui és la història, més que d'un esportista, que també, d'un sensei, d'un senyor japonès que es diu, que es deia Morihei Ueshiba, que és l'inventor d'un art marcial que es diu Aikido. No sé si et sona d'algú o no, però bueno, saps que arts marcials hi ha 1.800 variants.
3: Ara mateix no em ve al cap,
12: l'Aikido. De tot plegat, bueno, això de l'Aikido, així explicat per sobre, es tracta d'un art marcial eminentment defensiva, és per defensar-te en qualsevol situació, fins i tot de gent armada. I això combina, té un component espiritual, com moltes arts marcials, molt, molt important, de coneixement d'un mateix, de tenir la serenitat suficient per afrontar els moments complicats, i bàsicament és la rapidesa de reflexes i els desequilibris la clau de tot plegat, però també inclou immobilitzacions, preses, algun cop i tal, però sempre sota la màxima de no fer mai mal al rival. O sigui, encara que et vingui un tio xungo i et vulgui obrir el cap amb un bat de béisbol, tu has de mantenir la calma i fer-li el mínim mal possible.
3: Només et defenses.
12: Només et defenses, exacte. Seria, o sigui, dit així, mal dit, però perquè ens fem una idea genèrica del tema. Doncs bé, d'aquest senyor, Morihei Ueshiba, es deia que era el lluitador més gran de tots els temps. I estem parlant d'un tio que era un nyicris, o sigui, un tio que feia 1,49 m. O sigui, era un Pokémon,
3: era
12: el tio.
3: Era petit.
12: Era un autèntic Pokémon.
3: Sí, vale.
12: I dius, aviam, anem a desgranar una mica la història d'aquest tio. Clar, aquest neix el 1883 en una aldea prop de Osaka, al Japó, una aldea agrícola. Clar, amb tot el que això comporta, Vull dir, ja, quan tu neixes al segle XIX, ja la cosa, vull dir, no tens unes dades molt fiables... No hi ha fotografies de l'època, pràcticament, menys del Japó rural no hi havia fotografies, cap ni una. Tot és boca orella, i clar, la boca orella es pot fer molt grossa, saps? Vull dir que... Però bé, el cas és que era el típic nen malaltís, poca cosa, un nyicris, i així va ser fins que el seu avi li va ensenyar tres arts marcials, que són el jujitsu, que és la lluita sense armes, el kenjutsu, que és la lluita amb espasa, i el sojutsu, que és la lluita amb llança. El tio l'ho va ensenyar, va veure que el noi excel·lia amb molta facilitat en tot això i va dir, hòstia, aquí tinc un fenomen. Poc després va esclatar la guerra entre Rússia i Japó i ell va anar, el primer que va fer és anar a allistar-se per anar a combatre. Però el van rebutjar perquè no arribava al 1,50 m d'alçada reglamentari.
3: Per un centímetre.
12: Per un centímetre. Què va fer? Doncs li va dir al seu avi, li va dir, me'n vaig al bosc, no tornaré. Se'n va anar al bosc durant 3 mesos i cada dia es penjava durant 4 hores de les branques dels arbres. Amb els braços, penjat, per intentar créixer el centímetre que li faltava perquè l'acceptessin a l'exèrcit japonès. I sí, efectivament, al cap de 3 mesos va tornar al centre de reclutament, va donar l'alçada, es va allistar, i en aquella guerra es va convertir en una llegenda. Va passar a formar part del cos d'infanteria i la seva habilitat amb la baioneta era legendària fins al punt que se'l coneixia com el rei dels soldats. O sigui, una cosa d'aquelles que dius, bueno, aquí ja comencem, ja, que no saps si sí, si no... Bé, el cas és que quan va tornar, va voler aprofundir en les seves habilitats i li van parlar d'un mestre que vivia a l'illa d'Hokkaido. Japó són diverses illes grans, Honshu, Shikoku... La més al nord és Hokkaido, és la que fa més fred, la que té... És el lloc on més neva del món, per cert, on més gruix de neu cau durant un any, és a l'illa d'Hokkaido. I allà va anar el mestre aquest, que es deia Sokaku Takeda, i el va desafiar. El Morihei Ueshiba li va dir, et desafio. I el mestre es veu que li va fer, amb 2 dits, li va fer un nus a les cames, i el tio va dir, hosti, m'acabes de demostrar que encara no sé res, si us plau, accepta'm com a deixeble. Llavors el tio, què feia? Pues, cuinava per ell, el banyava, el vestia, fins i tot li va construir una casa en les seves pròpies mans, i s'hi va tirar allà uns quants anys, fins que va considerar que ja estava suficientment preparat. Quan va considerar això, llavors va estar 8 anys reclòs en un monestir, estudiant una religió que es diu Omoto Kyo, i de la fusió entre els seus coneixements de lluita i l'espiritualitat que li havia donat aquesta reclusió de 8 anys en un monestir, doncs va fundar l'Aikido, que va estar ensenyant fins al dia de la seva mort. Va morir el 1969, amb 86 anys, vull dir que sí que hi ha fotografies d'aquest senyor, però ja d'una edat molt avançada, ja vell. I era una eminència fins al punt de que donava classes al propi emperador del Japó. És a dir, era molt, molt reconegut. El cas és que el que fa gran la seva llegenda és que es diu que era capaç d'esquivar les bales. I aquí és quan tothom diu, venga, hombre, va otro perro con ese hueso i tal. Bé, però la història és molt xula. Vull dir, sigui o no veritat, la història és molt xula. Diu que ell es va donar compte d'això el 1924, perquè durant un viatge a Mongòlia va caure en una emboscada de nacionalistes xinesos que el van començar a disparar. I el tio explicava que ell veia les traces de les bales com en càmera lenta, com si estiguessin guiades per una llum, per un raig lluminós, que li permetia, amb moviments suaus del cos, esquivar-les sense massa problema. Això ell ho va explicar i la veu escórrer. Yeah. La veu escórrer i el primer que penses és vaya fantasmón, evidentment, no? I, evidentment, va haver-hi algú que va anar a raptar-lo a que ho demostrés. A l'any següent, mentre donava classes al seu dojo, es va presentar un oficial de l'exèrcit japonès amb 6 tiradors d'èlit i li va dir, miri, hem sentit que vostè és capaç de... Sí, jo esquivo les bales... Diu, seria capaç de demostrar-nos-ho? Diu, sí, cap problema. Li va fer signar un document eximint-lo en cas de mort.
3: Sí, moria, sí.
12: Eximint-lo de responsabilitats, com és lògic i normal. I 6 tiradors es van posar 25 metres amb pistoles i el van disparar. I res, no van ser capaços de tocar-lo. Ho van repetir una segona vegada i tampoc van ser capaços de tocar-lo.
3: Però això està demostrat.
12: Això està demostrat. Això estem parlant de l'any 1925. Yeah. I clar, jo què sé. No sé si està demostrat. Per això t'he dit que aquí costa molt discernir el que és cert o el que no. Però tot i això, el Morihei Ueshiba va patir una derrota a la seva vida. Una, només una. Amb això que et deia de les bales, va haver-hi, al cap d'uns anys, va venir un mestre caçador, que es deia Sadajiro Sato, que vivia a les muntanyes, que el tio li va explicar, diu, mira, diu, jo sóc caçador, sempre he viscut a les muntanyes, no he fallat mai un tiro, mai. Diu, normalment em dedico a caçar faisans, diu, i els disparo al cap. El cap d'un faisà és molt petit, eh? Vull dir que has d'encertar-ho molt perquè més es mouen. Diu, perquè així cauen a plom i no he de perdre temps buscant-los i tal, no sé què. Diu, he sentit que tu esquives les bales i si estàs disposat a acceptar el repte, m'agradaria que intentessis esquivar una bala meva. I el tio li diu, sí. I la mateixa operació, es posa el mestre caçador en una banda, el Morihei Ueshiba es posa als 25 metres de rigor i just abans de que premés el gatell al caçador, el Morihei Ueshiba li diu, para, diu, sé que si dispares la bala em tocarà. I el Morihei Ueshiba se'n torna a la seva escola, el mestre caçador se'n torna a les muntanyes supersatisfet perquè ha passat el repte i un alumne li pregunta al senyor Ueshiba,
3: com ho sabies, no?
12: Diu, per què t'has retirat? Com sabies que et tocaria la bala? I la resposta és d'aquelles de pel·lícula de Kung Fu. Diu, per què un mestre sap reconèixer un altre mestre? Què et sembla?
3: Ole.
12: Ximpum, eh?
3: Ximpum, sí.
12: I si no ne vero, he ben trobat.
3: He ben trobat, sí. Dit això, l'aikido s'ha convertit en una art marcial super reconeguda.
12: Sí, en escoles d'aikido tot el món. Vull dir, no és una cosa allò raríssima que practiquin tres penjats. No, és una cosa que trobes escoles aquí, en trobes a tot arreu del món. Mm. O sigui, no és... Aquest senyor és una celebrity dins del món de les arts marcials, però d'aquella super top. O sigui, no he vingut a explicar allò un sopar de duro d'un xitxarelo, no. O sigui, aquest tio, ja et dic, i si busques fotografies, se'n troben, però sí ja sent un tio gran. Mm. Perquè, evidentment, el tema de l'art de la fotografia al Japó rural, doncs no. Saps? Fèiem dibuixos amb plomilla i au.
3: Tots els meus respectes, tots els meus honors cap a Morihei Ueshiba, el creador de l'aikido. Gran història, avui. M'ha sorprès, sí. Gràcies, David. Et llegim a Mundo Deportivo, com sempre.
12: Bé.
3: Adéu.
13: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
3: Avui, últim minut a Duo, amb l'Albert Ferran i amb el Pau Bombardó. Hola, Pau, eh?
14: Què tal?
3: Bona nit. Albert, a veure, què més hem de saber?
14: A veure, mira, que avui s'ha confirmat el canvi de format de la Lliga de Futbol Sala a partir de la temporada vinent. L'objectiu és reformular la competició, fer-la més atractiva, amb partits més interessants, i s'ha optat per una proposta, diríem que, revolucionària. Deixarem la Lliga regular amb 16 equips i play-off pel títol i passarem a dos tornejos, apertura i clausura, hòstia, a l'estil argentí. Veurem si es diuen així o es canvia el nom, que fa la sensació que canviaran el nom. En principi, els guanyadors d'aquests dos tornejos aconseguirien el bitllet per la Champions. Això vol dir que ja des de la primera jornada els grans candidats ja hauran de centrar els 5 sentits en la competició, perquè, vaja, amb 15 partits ja hi haurà un bitllet de Champions en joc. I després sí que hi hauria un play-off també de 8 equips entre els millors de l'apertura i els millors de la clausura que es disputarien el títol de campió absolut. A més, s'eliminarà la Copa del Rei, que es va introduir l'any 2010, que el Barça és l'equip que té més copes, i, de fet, aquest cap de setmana es disputa l'última edició de la Final Four de la Copa del Rei, que el Barça té opcions perquè és un dels 4 finalistes. És una proposta que ha rebut el vistiplau dels clubs, no tots hi estaven d'acord, però ha guanyat la majoria. Segons el periodista Gustavo Muñana, la votació va acabar 10-6, És un nou model de competició que ara es trasllada a la Comissió Executiva de la Federació Espanyola, posteriorment passarà a l'Assemblea General i, en principi, aquesta Assemblea General hauria d'aprovar-lo d'aquí a poques setmanes.
3: Per tant, la primera part de la temporada, el que seria l'apertura, són 15 jornades, vol dir que tu en jugaries 8 a casa i 7 a fora per sorteig.
14: Els detalls els hem d'acabar de saber, però vaja, aquesta és la idea, que sí.
3: I a la tornada, a la clausura igual, 15 jornades, 8 a casa, 7 a fora o 7 a casa, 8 a
14: fora. La primera volta, la segona volta passaria apertura i clausura.
3: Per tant, sí que jugaries els 15 a casa i els 15 a fora, però repartits en dos trams de temporada.
14: Els detalls encara no els sabem. Però vaja, aquesta és la idea, com dos tornejos i després un play-off entre els millors de l'apertura i la clausura, que en principi haurien d'anar amb coeficients, que això es complicarà. Però vaja, que la idea és que no serà la fase regular i després els play-off, hi haurà uns play-off, però a través d'una apertura a clausura, que jo crec que es buscarà algun nom diferent, perquè no recordi l'Argentina.
3: Hi haurà més emoció perquè cap al novembre-desembre ja tindràs un campió, no? I després cap al maig tindràs l'altre, no? Perquè s'acabarà com una primera lliga i després començarà una de la lliga. Sí, bé, a veure com va.
14: I si la gent ho entén. Jo tinc molts dubtes i hi ha molts clubs que tenen dubtes.
3: Vale.
14: Realment, ho haurem de... És un experiment.
3: És bona, aquesta. Molt bé, Pau, i de la resta, què ens queda per saber?
15: Doncs mira, que l'Arsenal ha superat el Berlín 1-0 i aquest dimarts podria guanyar la Premier si el City no guanya el seu partit contra el Bournemouth, i també que el jugarà el Tottenham aquest dimarts, que amb un empat o victòria contra el Chelsea certificarà la permanència. En bàsquet, NBA aquesta matinada, 2:45 comença la final de la conferència US, primer partit entre els Thunder i els Spurs. En ciclisme, torna el Giro després d'una jornada de descans, etapa de contrarrellotge, 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa, amb Afonso Eulàlio com a líder i Vingegaard segon a 2 minuts i 24 segons. També tenim tennis, partits de 700 i 800 de final de l'ATP 500 d'Hamburg, i també en joc les eliminatòries prèvies de Roland Garros, que comença amb el quadre principal a partir del 24 de maig. En waterpolo, aquest dimarts a les 8 del vespre juga l'últim partit de semifinals entre el Sabadell i el Club Natació Barcelona, i si em permets, avui, últim apunt per l'hoquei gel, perquè d'aquí mitja horeta comença el partit decisiu de l'NHL entre Sabres i Canadiens per accedir a la final de la Conferència Est.
3: Ets malalt com el Pedrol, també, de l'hoquei gel.
15: Home, si hem de Puigcerdà, t'ho diràs.
3: Home,
15: seria un delicte.
3: I tant, venim de Puigcerdà. Hòstia, allà hi ha bona tradició i un bon equip, és veritat. Sí. Molt bé. Pau, gràcies,
15: De res.
3: Adéu, descansa, bona nit.
16: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
17: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
18: A RAC 1, tu diràs.
19: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es.
20: Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
21: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
17: Winamax, les millors quotes.
22: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
23: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
24: Yeah.
23: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
24: Yeah.
23: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
24: Yeah.
23: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
25: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: Aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica del programa i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Aquí us esperem, com sempre, a 11:15. Descanseu, bona nit.
26: Tu diràs.
27: RAC1. Notícies.
28: Pol
0: Prats.
1: Bona nit, ara passa un minut d'un quart de dues. Aquesta hora la P7 ja està reoberta en tots dos sentits. A l'altura de Vilafranca del Penedès ha reobert fa pocs minuts després que un accident molt aparatós entre dos camions aquest dilluns hagi obligat a tallar-la del tot. Aquesta hora, però, encara queden alguns carrils tallats i això provoca retencions. El director del Servei Català de Trànsit ha explicat que l'accident no ha provocat ferits i que ara hi enviaran grues per enretirar les restes dels dos vehicles. Ramon Lamiel ho ha dit al 9C Barracú.
2: Era un camió que semblava que estava aturat i l'altre l'ha fregat i al fregar-lo portava esprais i ha provocat, amb la temperatura del fregament, ha provocat que s'incendiessin. I nosaltres ja tenim preparat o bé el titular de la via per trossejar i endur-se tot el que ha quedat a la carretera, a l'autopista en aquest cas, o bé nosaltres també tenim grues a Vilafranca a punt d'actuar.
1: Com dèiem, encara hi ha alguns carrils tallats. Fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha informat que hi ha tres carrils oberts en sentit sud, sentit Tarragona, i només un carril obert en sentit nord, direcció Barcelona. En una piulada a Twitter, Núria Parlon també ha afegit que les tasques de neteja ja estan en marxa. I aquest dimarts al matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran l'acord per signar signaran l'acord per aprovar, volíem dir, els pressupostos de la Generalitat. És el primer cop que el PSC aconsegueix el suport d'Esquerra Republicana per tirar endavant uns comptes i, per tant, si s'acaben aprovant, seran els primers pressupostos d'aquesta legislatura. El president del govern i el líder d'Esquerra signaran el pacte a les 8 del matí i després ja en coneixerem la lletra petita. Amb el suport d'Esquerra, ara al govern només li cal tancar un pacte definitiu amb els comuns que demanen més compromisos en habitatge, mobilitat o també fiscalitat. Si res no es torça, el govern podria enviar els comptes al Parlament aquesta mateixa setmana. El que de moment queda fora dels pressupostos són les reivindicacions de mestres i professors que aquest dimarts tornen a fer vaga. Els hi tocarà aquest cop a les escoles i instituts del Vallès i del Maresme. Es preveuen talls de carreteres a primera hora i les més afectades seran, presumiblement, la P7, la C58 i la C32. Justament aquest dimarts, la consellera d'Educació compareixerà al Parlament i per primer cop donarà explicacions per les dues polèmiques vinculades a l'educació i als Mossos d'Esquadra. D'una banda, la infiltració de dos policies en una assemblea de professors i també, d'altra banda, el pla per enviar Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Tot plegat a l'espera que els sindicats i la consellera Niubó reprenguin les negociacions aquest dimecres. Els docents continuen reclamant millores salarials i més recursos a les aules. I als Estats Units, la policia de Nova York, de Washington i de Los Angeles ha reforçat la seguretat al voltant de mesquites, esglésies, sinagogues i altres centres de culte. Això després que un tiroteig aquesta nit hagi deixat 5 morts en una mesquita de San Diego, a l'estat de Califòrnia. L'agent de l'FBI, que lidera aquesta investigació, ha explicat fa poca estona que els atacants eren dos nois menors d'edat.
5: Hi havia dos subjectes, tots dos adolescents, i podem confirmar que han mort. Vull agrair la feina dels cossos de seguretat locals, que indubtablement han evitat més morts.
1: Les autoritats ho estan investigant com un delicte d'odi contra els musulmans. I ara els esports. Amb Pau Espí.
6: L'exblaugrana Neymar és la gran novetat a la convocatòria de la selecció brasilera per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu. El tècnic Carlo Ancelotti l'ha inclòs als seus 34 anys i per primera vegada des del 2023 en una llista que en clau blaugrana també compta amb Rafinha. En canvi, João Pedro, davanter del Chelsea pretès pel Barça, ha quedat fora de la convocatòria i no serà al Mundial. Tampoc no hi serà Fermín López, que aquest dimarts passarà pel quiròfan després de fracturar-se el cinquè metatarsià del peu dret en el Barça-Betis d'aquest passat diumenge. I tot això el dia que hem sabut que Hansi Flick ha renovat amb el Barça fins al 2028 amb opció a una temporada més. En futbol internacional, l'Arsenal ha guanyat el Burnley per 1-0 en la penúltima jornada de la Premier League. Aquest dimarts serà el torn del Manchester City, que jugarà al camp del Bournemouth a 8:45. Si els Sky Blues no guanyen, els Gunners seran campions de Lliga en el que seria un dels últims partits de Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City, que podria deixar el club després de 10 anys a final de temporada, segons han apuntat mitjans com el Daily Mail o la BBC. I en motos, Àlex Márquez ja descansa a casa seva després de passar pel quiròfan arran de la forta caiguda que va patir aquest diumenge a la cursa del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts encara es repetiran els xàfecs de tarda, però seran menys intensos i menys extensos que els de les últimes hores. Es concentraran sobretot al Pirineu més oriental i també a les comarques interiors de Girona i de Barcelona. A la resta del país, això sí, hi haurà moltes més estones de sol i la temperatura començarà ja a recuperar-se. És tot, ens actualitzem, com sempre, a rac1.cat.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
8: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
9: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
10: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
11: Sant Julià de Vilatorta! Ué! La Salut! Ué! Terrassa! Ué! Sant Cugat! Ué! Esquerra de l'Eixample! Ué! Naves! Ué! Sant Arsol! Ué! Vila Novella del Tru! Ué! Goti! Ué! Sant Antoni! Ué! Sarrià! Ué! Set! Ué!
24: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
10: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
27: Bon dia, Òscar Dalmau.
10: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
27: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
10: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
27: Heu de saber que comença una nova setmana plena de vagues i mobilitzacions de professors, de metges...
10: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs ja queda dit. Molt bé, ja està, ja està dit.
27: Deixi'm acabar.
10: Vinga, i no parleu de lo bé que s'està?
27: On?
10: Com que on? Al carrer?
27: Al carrer s'està bé.
10: Home, ja som a 18 de maig.
27: Sí, 18 de maig.
10: I no fa calor.
27: Sí.
10: I gràcies a qui? Gràcies a Salvador Illa.
27: No.
10: Que ha posat l'aire condicionat a Catalunya.
27: Sí, home.
10: Donem gràcies al nostre Salvador.
27: Sí, donem gràcies. Aquest no és el tema, de tota manera.
10: I és de justícia.
27: Avui hi ha vaga de docents al barcelonès, demà al Maresme i al Vallès, i demà també hi haurà vaga de metge. Ei, un moment. Siri, sí, així no puc... Així no,
10: què dius?
27: No, així no puc continuar.
10: Com?
27: Vostè parla, fent això...
10: No interessa.
27: Oh, no interessa.
10: És molt
27: interessa.
10: Avorrit tot això que esteu dient.
27: Doncs en parlarem avui. I avui també, a la competència, parlem d'un informe sobre el model econòmic de Catalunya.
10: S'ha activat el mode avorriment.
27: És
10: per criticar també, no?
27: No, és per criticar, és per explicar...
10: El model econòmic de Catalunya no serà, que flors i violes, no?
27: Home, és evident que...
10: El govern de la Generalitat de Salvador Illa ha fet això malament.
27: No, de Salvador Illa no, si vas enrere no cal que sigui només de Salvador Illa.
28: És un sumatori, és un sumatori.
10: De fet, és un informe que es diu Fènix, l'informe Fènix. Un estudi fet per 7 economistes de prestigi que avisen que els serveis públics petaran si continuem apostant pel turisme i els sous baixos.
29: Perdona, un estudi... A veure si ho entenc, un estudi que diu que si tenim un model econòmic de merda tot se n'anirà a la merda?
10: És home, potser amb el teu resum potser sí. Es perden matisos.
29: Oh, potser es perden matisos. Home, és que si roben 20.000 milions d'euros l'any i la patronal demana semiesclaus i arriben milions de persones en 20 anys, informa't el fac jo, m'entens?
10: Va, vinga, va.
29: No
10: parlem de coses que no interessen la gent. Parlem de coses que interessen realment.
27: Aviam, de què vol parlar vostè?
10: D'Eurovisió. Eurovisió,
27: Què ha passat ara amb Eurovisió?
10: Que enguany ho hem hagut de veure per YouTube.
27: Ho hem hagut de... Bueno, vostè,
10: sí.
27: Que ho veu...
10: Sí.
28: Jo pensava que Eurovisió era una cosa que feien només pel Jordi Ramos del món a RAC1.
10: No. Perquè Espanya, nosaltres... Bueno, nosaltres som Espanya, no? Espanya ha fet boicot a Israel a Eurovisió.
27: Sí.
10: Molt bé!
27: Molt bé, sí.
10: Visca!
27: I això és notícia...
10: Llàstima que Eurovisió no hagi fet boicot a Israel.
27: No, ja.
10: Perquè van quedar segons...
27: Sí. Ah, Israel va quedar segon a Eurovisió,
10: Sí. Sembla que els europeus no estan gaire per Palestina, no?
27: A vostè li agrada Eurovisió, entenc. Que és,
10: sí.
27: És Eurovisió.
10: És un gran espectacle.
27: És un gran espectacle.
10: A veure si l'any que ve torna a participar a Espanya i enviem Gabriel Rufián i Pedro Sánchez a cantar Bailar Pegados. Bailar Pegados és bailar igual que bailan los desfines.
28: Los desfines.
10: Corazón con corazón.
27: Ja ens la sabem, calli.
10: Los bailarines.
27: Sí. Estava intentant donar la notícia, en tot cas. Hi ha 3 dies de mobilitzacions de mestres i professors, avui al barcelonès, ja ho dèiem, i dimecres hi tornarà a haver trobada entre sindicats i el Departament d'Educació.
30: Doncs ja tenim el primer misteri del dia.
10: Primer misteri, Bon dia, professor, de debò.
30: Bones i més i més nits, amants a l'ocult.
4: On veu el misteri en això de les vagues?
7: Home, el misteri és com Déu Nostre Senyor i també com Hisenda, és a tot arreu.
4: És a tot arreu, el misteri.
7: Recapitulem. Fa unes setmanes el Departament d'Educació diu que ja té un acord amb els sindicats.
4: Sí, però era només amb els sindicats minoritaris.
7: Exacte, els sindicats majoritaris fan vaga, sí. El Departament torna a negociar però diu que no té diners per fer el que volen els docents, però perquè no hi ha pressupostos aprovats, sí. Els sindicats fan més vaga, sí. Al final sembla que hi haurà pressupostos, sí. I el misteri és... Quina excusa li quedarà a l'educació per no pactar amb els professors? De fet, tot això ja ho va predir el profeta català.
4: Què li passa a la boca?
7: No, és feia la perla una mica, eh? Bueno, és Nostrananos, que no en recordava si hem parlat algun cop de Nostrananos.
4: Home, el profeta Nostrananos, sí.
7: El segle XIX,
4: també. 15, 15, això és... Bueno, una X i una B baixa és el segle XV, són números romans.
7: Està entre el XIX i el XIX.
4: El XIX deu ser el XVI, però, clar...
7: Efectivament.
4: Això és un...
7: Pensa que llegeixi.
4: Que podria aprendre ja d'una vegada més. Vostè porta un rellotge amb números romans. Com entén l'hora?
7: Bueno, l'hora, pues, la dalt de tot és així.
4: Sí. L'hora de dalt de tot és així.
7: Són sí. Així en punt. L'així en punt, efectivament. Sí, sí. I, escolta, m'entenen, la gent. Sí, sí, sí. La gent m'entén, eh?
4: No, i tant, que l'entén.
7: Tres quarts d'ahir.
4: Escolti'm una cosa, sí, tres quarts d'ahir. Deia que tot això de les vagues d'educació ja ho va predir el profeta català Nostranano.
7: Efectivament.
4: Què va dir Nostranano al profeta català?
7: Nostranano va deixar escrit el següent. Se n'anirà un polonès amb vagues fins a Montornès. Ja existia Montornès.
4: Sí? Al segle XVIII.
7: Sí. Se n'anirà un polonès amb vagues fins a Montornès, el Barça guanyarà una lliga i Educació farà figa. I continua.
4: Hòstia, això ho deia? Sí. I al segle...
7: Xui.
4: Xui. Xui. Sí, el 16.
7: El Xui.
4: Sabia que marxava aquí Lewandowski.
7: Continua dient. Bueno, diu un polonès, però no diu Lewandowski, eh? No afina gaire pel meu gust. Pareu molta atenció si treballeu a educació, perquè vindrà un professor i us picarà el crostó. Hi haurà pressupostos... Mira, ja s'avancen. Hi haurà pressupostos.
4: Ah, molt bé.
7: Hi haurà pressupostos, ja tindrem calés... Però aniran els professors o seran per fitxar Julián Álvarez?
4: Serà Álvarez.
7: No s'havia inventat Álvarez encara, es deia Álvarez.
4: Álvarez.
7: Julián Álvarez.
4: No rima gaire bé, no?
7: Bueno, doncs vas tu al segle Xu i li dius. Vale.
3: Molt bé, doncs ara parlarem de futbol.
12: Ara sí. No, avui sí, parlem de futbol.
3: No,
12: tot el programa podríeu parlar. No. La competència especial futbol.
3: No, contra consum de l'Agència Catalana de Consum i de l'Espanyol, bon dia.
12: Bon dia, avui sí que és un bon dia.
3: Home, per vostè sí.
12: Perquè l'Espanyol continua la seva ratxa.
3: De què?
12: La seva ratxa imbatible de partits guanyats consecutivament.
3: Aviam.
12: Dos!
3: Dos partits. Com a ratxa és una mica...
12: Dos!
3: Però, hòstia...
12: Ja portem dos partits guanyats.
3: Sí.
12: Oh, sí, doncs. Amb un partidàs de Carlos Romero, que bueno és.
3: Sí, la Lliga de
12: Mons... Aquesta setmana, dos.
3: Dos.
12: La setmana que ve, tres! I l'altre...
3: Sí.
12: L'altre...
3: S'ha acabat la Lliga.
12: Hòstia, ha arribat aquesta ratxa, ha arribat massa tard.
3: Queda un partit només. La Lliga contra l'Espanyol, no? No volen que encadenin més de tres partits guanats.
12: Sí, estan contra nosaltres, però escolta'm, quin partidàs ahir.
3: Sí,
12: Partidàs de Carlos Romero, que bueno és.
3: Sí.
12: Carlos Romero, que podria ser també el de botiga de pernil ibèric.
3: El pentinat ja el fa una mica de cantor flamenc.
12: Carlos Romero.
3: Ha vingut amb gana, eh?
12: Sí.
3: Saben que des que ha fitxat Monchi a l'Espanyol...
12: Doncs, director tècnic.
3: Director
12: esportiu, no sé què és. Director
3: general esportiu.
12: Director general esportiu.
3: Sí, de Monchi.
12: Fixa't tu, quin
3: de Monchi.
12: Un director general de qualsevol cosa.
3: Sí.
12: Pirce Monchi.
3: Escolti,
12: a una targeta de visita tu posa director general.
3: Sí.
12: I llegeixes de sota, Bonchi. A què estem jugant?
3: Perquè és el seu mal nom.
12: No vesteix.
3: És el seu mal nom de quan era porter suplent del Sevilla.
12: Deu dir Ramon, però no sé què.
3: És un tio molt de cartell. En Bonchi ha fet coses boníssimes, per exemple...
12: I les està fent, eh?
3: I les està fent, sí.
12: Aquesta és la Lliga de Bonchi, eh?
3: Bueno, la Lliga de Bonchi...
12: Escolta, des que Bonchi està com a director general...
3: Sí.
12: 100% de victòries de l'Espanyol.
3: Sí, enhorabona.
13: Són dues, però vaja.
3: De tota manera, no cal. Jo no estaria tan eufòric, però bueno...
12: Com que no? Ara qui riu? Que porteu mesos tots els culers rient-vos dels pericos.
3: No, home, no, tampoc.
12: I ara què?
13: Podeu passar tots els culers en fila índia a menjar-me els pebrots que... pebrots que em pengen com un carràs de raïm.
27: Un moment, escolta, calmis una mica.
4: Quants testicles...
27: Que
4: bonic i que lleig a la vegada.
27: Aquí ningú...
4: Poesia.
27: Poesia. Poesia. Aquí ningú s'ha rigut de vostè, vull dir que...
13: Com que no? No. Hòstia, no. Santa, porteu setmanes i setmanes d'humiliacions constants no. Perquè els pericos de guanyava un partit des de l'any passat.
27: Home, és que era literal, eh?
13: Perquè eren víctimes de la maldició del club de la Fera de Fete.
27: Sí, home, sí.
13: Però ara... Ara ja està.
27: Ja està, sí.
13: Ara s'ha acabat tot això. Els nens somriuen. Mira, han vingut nens avui al públic.
4: Sí, no, sí. Que no sigui...
13: Tenim una classe de P5, sencera. Sí. Els nens Margarida, la professora de psicomotricitat.
27: Però això està inventant.
13: La professora de psico.
27: No existeix. Però psico sí que existeix, però...
13: Tots els nens somriuen. Per què? Perquè l'Espanyol ha guanyat un altre partit.
27: És perquè estan de vaga. Pot ser que hi hagi més nens... Pot ser que hi hagi més nens de l'Espanyol en aquest estudi que socis de l'Espanyol té l'Espanyol.
13: És perquè... possible.
27: D'acord, sigui com sigui, calma. L'eufòria, doncs, controlada. Simplement, l'Espanyol va guanyar 1-2 al camp del totpoderosíssim Osasuna.
13: Ara, totpoderosíssim Osasuna, sí.
27: I ara sí,
28: perdut,
27: i ara sí, està matemàticament salvat.
13: Bueno, no només salvat. Mm-hmm. Compte, perquè ara encara podem anar a Europa. Tenim possibilitats de jugar a Europa.
27: Sí, la cosa està tan boja que l'Espanyol necessitaria una carambola per classificar-se per la Conference League, la tercera competició europea.
13: Però és possible.
27: La Copa Còrac del futbol. No?
13: Bueno, perdona, la Conference League... Home, no sé. Si t'he de ser sincer, la Conference League és com l'Aldi de les competicions europees.
27: Hòstia, de sobte un pas enrere, no?
13: Però tenim un 5% de possibilitats de classificar-nos.
27: Jo no els hi recomano.
13: Sabeu què ha de passar perquè l'Espanyol vagi a Europa, pugui jugar a Europa?
27: No, crec que la gent...
13: És fàcil.
27: No, no és una cosa que hi hagi un interès...
13: Escolta'm.
27: No.
13: Ho tenim ben fàcil.
27: Sí.
13: Nosaltres només hem de guanyar contra la Reial Societat.
27: Molt bé, felicitats.
13: Bueno, i també ha de perdre el Getafe. El Getafe ha de perdre.
27: Molt bé.
13: Si el Getafe perd.
27: Sí.
13: I nosaltres guanyem contra la Reial Societat.
27: Sí, d'acord.
13: A més, ha de perdre el València.
27: Bueno, comencen a ser...
13: Però escolta, ja ho tindríem, eh? Si perd el València, si perd el Getafe, i nosaltres guanyem la Reial Societat...
27: Déu-n'hi-do.
13: L'Espanyol juga la Conference League Europa.
27: Sí?
13: Sempre i quan l'Atlètic de Bilbao guanyi.
27: Ah! Molt... És molt... O sigui, jo no sabia... No. La meitat de clubs, jo no sabia ni que eren de primera
13: Perdona, posició. Perdona, és ben fàcil. L'Atlètic de Bilbao ha de guanyar.
27: Sí.
13: El València ha de perdre.
27: Sí.
13: No, el Getafe ha de perdre. No. I si nosaltres, l'Espanyol, guanyem la Reial Societat...
27: Sí.
13: Escolta'm, xoquem la Conference League.
27: Molt bé.
13: Així de fàcil.
27: Doncs molta sort, així de fàcil i així de clar.
13: I encara hi ha una altra opció.
27: Home, no.
13: Perquè dius, home, i si el València no guanya?
27: No sé, ni m'ho he plantejat, la veritat.
13: Bueno, escolta'm, si el València no guanya...
27: Sí.
13: El Rayo i el Getafe perden...
27: No ho sé. S'ha penjat? Pot ser que sí.
13: Que hi ha, és que hi ha una altra,
27: sí,
13: una altra opció que no acabo de...
27: Sí.
13: Aviam. Encara hi ha una altra opció.
27: Aviam.
13: Sí. Que el València no guanyi.
27: Sí. Sí. Que
13: perdin. I que perdin el Rayo i el Getafe, que malo és.
27: Sí.
13: I donin la volta a la diferència de gols amb el Getafe.
27: Sí.
13: No sé com, com explicar-ho, no ho entenc.
27: Això se sap.
13: Però és algo així.
27: Sí. Bueno, doncs sembla que ho tenen a tocar. Europa a tocar.
13: A tocar, però a tocar és que pràcticament és...
27: Ja l'està veient, eh?
13: Vamos, és que veus la cúpula del Vaticà.
27: Sí. Tot això passa perquè...
13: Aquell fresc a la cúpula del Vaticà.
27: Sí, sí, sí.
13: On
27: sí.
13: Es veu Adam.
27: Adam.
13: A punt de tocar-li el dit.
27: Adéu,
13: nostre senyor.
27: Sí?
13: És l'Espanyol i la Conference League.
27: No, sí, sí.
13: A punt, a punt.
27: Jo no ho hauria dit.
13: A punt. Només ha de guanyar l'Atlètic de Bilbao, de perdre el València, de perdre el Getafe, el Madrid, l'Espanyol, el guanyar la Real Societat. Està fet!
27: Sí, i que arribi un papa negre, no? Al Vaticà.
4: El tema del Getafe l'intento explicar.
13: Sí,
4: és que si hi ha un triple empat, la diferència de gols es converteix en una lligueta. O sigui, quan hi ha un empat entre dos equips, el gol... És que no ho entendrà.
13: No, jo ja m'he parejat.
4: És que quan hi ha un empat entre dos equips, es fa el gol a braç directe. Quan hi ha un empat entre tres equips, clar, ja no és directe, sinó que és el millor de tres. És una petita lligueta de gol a braç. Després del programa li acabo d'explicar.
13: Perfecte. Però, bueno, al cap i a la fi, l'Espanyol guanya...
4: Està a Europa, pràcticament.
13: Xuga la conferència.
27: Pràcticament ha guanyat la Champions. Li recordo, de totes maneres, que això passa perquè el València no guanyi o perdi i que el València juga contra el Barça aquest cap de setmana. El Barça que ja ho té tot fet i que, vaja, no anirà...
13: Què? El Barça ja ho té tot fet i què?
27: Jo crec que li faria un favor si no van
4: a Europa, ja li dic ara, perquè... Va, però com te n'enfot, el culer aquest, com te n'enfot. Ja vindràs dilluns que ve a demanar-me perdó de genolls quan l'Espanyol torni a tocar la glòria europea. Ja ho veuràs.
14: Va, i ara que esteu parlant d'esports, heu vist que Mourinho torna al Madrid, no?
4: Sí, es veu que sí. Bé, encara no és oficial.
14: Ho ha confirmat un paio a Twitter.
4: Bueno, no és un paio.
15: Doncs no se'n parli més.
14: Jo a Twitter el que se diu...
27: Van fer un procés d'independència així, quan hi ha gent que ens havia confirmat coses a Twitter.
4: Escolta, parla amb propietat. Tu que estàs estudiant periodisme i vols dedicar-te al periodisme esportiu.
14: Mourinho està a punt de...
4: Mourinho, ja anem malament. Ja vas pel pedregar.
15: Mourinho és un senyor de Lugo.
4: Exacte.
14: És Mourinho. Han fitxat un paio de Lugo?
4: No.
14: No, però al final, doncs, quilòmetre zero.
4: No. Mourinho, es diu que tornarà al Madrid perquè el periodista esportiu Fabrizio Romano...
14: Aquest, perquè no té un restaurant italià a Gràcia?
27: No, segurament.
4: Bueno, podria ser, però...
14: Fa tota la pinta.
4: El Manel coneix a Fabrizio Romano i t'explicarà qui és.
15: És el periodista més important pel que fa al mercat de fitxatges esportius.
14: I el Mercato!
15: I ha confirmat. És el Gerard Romero d'allà, com siguéssim.
14: Vale.
15: Gerard Romero és el d'aquí i ell és
14: d'allà. Que porta gorra, també.
15: No, no, ni en interiors ni en exteriors. Fabrizio Romano ha confirmat que el Madrid i Mourinho tenen un acord i que de moment falta, doncs, signar els papers.
14: Sí. Fuà, a mi
4: ojo,
14: m'ha
4: semblat
27: un servei.
4: Ojo, els papers, ojo,
27: Què?
4: Aquí han d'anar al notari... Aquí... Oh, no, no,
27: això
4: no
27: fa una intel·ligència artificial.
4: No està fet,
27: El notari ara ja no... O sigui, prou, aquí no...
4: No està fet.
14: No està fet. Jo, a mi me sap una mica de greu per Hansi Flip, perquè ho està en bon paio. I els jugadors l'estimen tant. I ara vindrà Mourinho i tot es tornarà tòxic. I en Hansi Flip haurà de marxar perquè s'haurà buidat com el Pep Guardiola. I de dir, doncs, no, me n'he d'anar a Alemanya.
4: Doncs canteu tots amb mi.
27: Què?
4: Sí, sí, sí, Mourinho ja és aquí.
27: Un moment.
4: Sí, sí, sí, Mourinho ja és aquí.
27: És el Xavi Carol, cap d'esports a la competència. Bon dia i bona hora.
4: Bon dia, soc Xavi Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol.
27: Molt bé, Xarri, com estàs?
4: Com he d'estar? Estic exultant.
27: Sí.
4: Ahir el Barça va guanyar contra el Betis. I ha guanyat els 19 partits de Lliga a casa aquesta temporada.
27: Sí, senyor.
4: I a més, els culers ens van poder acomiadar de Robert Lewandowski.
27: Sí.
4: Llegenda blaugrana.
27: Doncs ell, Lewandowski, s'acomiada del Barça, es va acomiadar ahir. De fet, en una nit molt emotiva, va plorar molt.
4: Fixa't, un polonès que no havia mostrat cap emoció en la seva vida. Bé, com tots els polonesos.
27: Però, a veure...
4: I ara sembla català de 12 generacions. Igual que Hansi Flick, un alemany que era més fred que el gel i ara té més sentiments que una pel·li de Disney. Som els millors del món fent això.
27: Fent el què?
4: Estovant la gent.
27: No, però és que... Bueno, clar,
4: tu saps que a principis del segle XX a Viena hi vivien Stalin, Trotsky, Tito i Hitler?
27: A Viena, sí.
4: Doncs si haguéssim viscut a Catalunya els hauríem tingut recollint petxines a la platja, tots plegats, fent papa del surf, i ens hauríem estalviat unes quantes guerres.
27: Sí, ja t'entenc, perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
4: I amb la marxa de Lewandowski el Barça es veu obligat a fitxar un davanter centre a aquest mercat d'estiu.
27: És veritat.
4: I nosaltres ja sabeu que tenim un col·laborador que controla el mercat com ningú. És...
27: Fabrizio Romano?
4: No, no és Fabrizio Romano. Ell és...
16: Gerard Romero?
4: Tampoc. Ell és cosí de Leo Messi, cosí segon d'Antonella Roccuzzo i l'autonomenat cosí de Diego Armando Maradona. Ell és Diego Messi i em comenten que ja el tenim al telèfon. Diego!
17: Diga!
4: Diego!
17: Digo!
4: Digo Diego, Diego Messi, soc Xavi Carol.
17: Buenos días, Charlie pelotudo, ¿cómo andás?
4: Doncs mira, ando bien, Diego, ando bien. Estic molt bé. Et trucàvem per preguntar-te quin creus que serà el nou del Barça la temporada que ve.
17: Sí, acá veo diferentes alternativas, viejo. Una es Fabrizio Romano.
4: No. Fabrizio Romano, quin equip juga?
17: Uno de una pizzería de Gràcia y otro es Julián Álvarez, el Atlético de Madrid.
4: Home, Julián Álvarez, una bona opció,
17: Se va a ir al PSG. ¿Por qué? Porque tienen plata y el Barça está más tieso que un espárrago. Hay otra opción que es Joao Pedro del Chelsea.
4: Joao Pedro del Chelsea, sí señor, jove y talentós.
17: Y no se va a mover el Chelsea porque el Barça es más pobre que un asado de piedras.
4: Ya. Vaja, després diuen que també hi ha una opció que és Lautaro Martínez de l'Inter de Milà.
17: Muy bueno y consagrado. No va a venir al Barça ni de pedo, loco.
4: ¿Tampoc?
17: ¿Sabes por qué?
4: ¿Por qué?
17: Porque el Barcelona es más pobre que ir a misa solo por la hostia.
4: Bueno, sí. Sí, això ha quedat clar, sí, el Barcelona és pobre.
17: Fichar, no vais a poder fichar en Murici, el delantero del Mallorca, que parece un asesino a sueldo, desde el respeto. Entonces, tenés que acertar, y yo te puedo recomendar un par de delanteros que tengo yo en nómina.
4: Ya, pero...
17: Sabes que tengo una agencia de representación.
4: Sí, Diego, por ahora no es momento.
17: Tengo, por ejemplo, tengo a Sergio La Pepona Rodríguez, que es un delantero tanque.
4: ¿Sergio La Pepona Rodríguez?
17: Delantero tanque, pesa 170 kilos, el hijo de puta. Te puede arrastrar un tractor con la mandíbula.
4: De un y dos, no más
17: fuerte. Y cerrando muy fuerte las nalgas.
4: Ya, de acuerdo.
17: Yo también tenemos a Carlitos, Discoteca Páez. Le llaman discoteca, por lo que ya podéis imaginar, Charlie. Le gusta más salir de fiesta que Ronaldo el Gordo.
4: Ya, de acuerdo, Diego, ya trucaremos. Cuídate, una abrazada, ¿eh?
17: Una abraçada, però les voy diciendo que vayan calentando.
27: Sí, sí, perquè veistes les opcions, jo crec que qualsevol d'aquests tres acabarà al Barça.
4: Bueno, escolta'm.
17: Vale, de acuerdo, pues muchas gracias, Joao.
4: Gràcies a tu. Un aplaudiment per Diego Messi. Gracias. Bueno, perdona, ara que parleu de deports, podem acabar amb tanta pajarada, ja, sisplau, perquè...
27: No sé què està parlant.
15: Què vol dir pajarada?
4: Bueno, pajarada. Vull dir, aquí, aquest fi de setmana, hi ha hagut una notícia, un titular.
27: Sí?
4: Podeu llegir la notícia vosaltres? Si a mi me fa fàstic llegir.
27: Sí?
4: I em fa encara més fàstic llegir la premsa.
27: A veure.
4: És un titular del periòdico.
27: Sí, el titular diu... La quarta edició de la cursa Can We Run reuneix 1.000 corredors i els seus gossos a Santa Coloma de Gramenet.
4: Ojo, eh? Ojo. El món se'n va a la merda, eh?
27: Però què diu? Amb què?
4: Home, què està passant aquí? Això és un esport?
27: Home, corre amb el gos.
4: Estem convertint en un esport el que abans en dèiem treure a passejar el gos?
27: Jo que sé, però al final acabes fent exercici, escolta, fas les passes, escolta, i el gos també... I
4: siguem ja serios. A mi ja em sembla delictiu que la gent corri pel carrer. I a Santa Coloma, si veus algú corrent pel carrer,
27: no, ja
4: penses, hòstia, algú haurà fet.
27: No,
4: home, per favor.
27: No.
4: I si va amb un gos al costat, penses, mira, sort que el persegueix un gos palecida. Sí, home, sí. No,
27: prou de clichés i de tòpics barats, sí, home, sisplau.
4: Sí. Escolta'm, per no entrar en el nom de la cursa.
27: Què és?
4: Can We Run.
27: Ah, Can...
4: Com dient, podem córrer nosaltres?
27: No, però Can ve de gos.
4: Fixa't, perdoni, eh? Can... Sí. És goja.
27: Sí.
4: Ojo, eh? Can We Run.
29: Ni una en català.
15: Ojo, eh? Junta paraules, barrejant llengües.
4: Ojo, bueno, barrejant en anglès.
27: Hi ha molts turmells torçats només per entendre això, sí?
4: Ojo, mira, jo aquí puc parlar amb... en propietat, sí, perquè sí, sóc l'animalista d'aquesta taula.
27: Sí, sí.
4: El meu amor pels animals, vull dir, està contrastat.
27: Sí.
4: Per mi, però allò, l'animal preferit, la perdiu.
27: Ningú li ha
4: la perdiu en escabetx. Fixa't si m'agraden els animals.
27: No, clar,
4: si
27: és en escabetx, perquè ara li agrada vostè. Vostè té gos, ja ho hem explicat.
4: Ah, sí, senyor, jo tinc gos, que és el millor amic de l'home.
27: Sí.
4: Just per sota del barman.
27: Però què dius?
4: Perquè, sí, home, primer seria el barman. El millor amic de l'home
27: és el barman.
4: És el barman.
27: Sí, el segon, el gos.
4: El gos, a mi em veu entrar a casa i no em té preparat un whisky on the rocks.
27: No, clar.
4: El barman, sí, que la coneix.
27: Sí.
4: Però escolta'm, a la cursa aquesta de gossos i amos hi veig maltractament animal.
27: Mm.
4: Qui ha guanyat la marató aquesta?
27: Mira, els dos primers classificats van ser els amos dels gossos Coa i Coco.
4: Coa i Coco.
27: I no existeixen...
4: Més que gossos semblen discoteques de Lloret de Mar.
27: Sí.
4: Discoteca Coa.
27: Sí.
4: Discoteca Coco. Disco Coco, xiques entren gratis.
29: Buah, perdoneu, però ja no es pot dir amos, eh? Els gossos no tenen propietaris.
4: Bueno, què?
29: Ja no es diu és amo d'un gos.
4: Ah, no?
29: És políticament incorrecte, ara, és a dir, és el seu humà,
4: sí,
29: o és el seu referent,
4: uh-huh,
29: o és el seu tutor legal.
4: Però el seu tutor, però on porten els gossos? A parvulari perquè facin parellets?
29: No, bueno, tot arribarà, eh?
4: Mira, tot escolta, arribarà. Xaval, calma't una mica.
29: Si jo no dic res, jo...
4: Que sí, que sí, que ja sé que de petit vivies en una riera, i el teu millor amic era un gos petaner, i estem d'acord. Jo sé que als gossos els agrada córrer, però qui ha de córrer en una cursa és el gos. No l'amo.
27: No, clar, sí, clar.
4: Jo us he explicat alguna vegada. A mi m'agrada que el gos pugui córrer enmig de la natura.
27: Sí.
4: Per això jo... També m'agrada anar a passejar el gos.
27: Sí?
4: Jo passejo el gos amb el cotxe.
27: Ja, va. Jo... Em posa a dir...
4: Què? Escolta, el poni invent,
27: no,
4: eh? Jo agafo el cotxe per passejar el gos.
27: Mm-hmm. I el posa dins el cotxe, el gos?
4: Sí, home.
2: I que l'embruti?
5: Home!
4: Que m'embruti la tapixeria, vinga,
5: no.
4: Hombre.
5: I com
4: no, no, no, jo el passejo amb la corretxa.
5: Sí.
4: Pujo jo al cotxe.
5: Sí.
4: Obro la finestreta.
5: Sí.
4: Trec el braç per la finestra.
5: Sí.
4: I el gos va lligat amb la seva corretxa.
5: Sí.
4: Vull dir que...
5: Però que va en punt mort o com va això?
4: No, res, ja anem per la rebaixada.
5: Per la rebaixada?
4: Vaig conduint per la rebaixada. Sí. Li agrada agafar curves. Sí.
5: El gos?
4: Sí, sí, tu saps com disfruta corrent el gos? Jo ho veig pel retrovisor.
16: Es nota que és l'animalista a la taula.
4: Claro. Sí, sí, sí. No apreta tant a córrer com el cotxe. Jo pot fotre el cotxe 120, per la rebaixada. I el gos, pues, va darrere, una mica.
5: I el gos darrere content?
4: Sí. Bueno, a partir dels 70 quilòmetres el gos ja no corre.
5: No vull saber.
4: Sí, sí. Clar. No, no, és un gos molt espavilat,
5: home, sí, molt espavilat.
4: Ojo,
5: sí.
4: A partir dels 70 quilòmetres per hora ja fa com esquí aquàtic sobre la carretera. No. Va fent tombarelles i tot.
5: Prou.
4: Sí, sí, sí.
5: Prou. No.
4: És un espectacle,
5: Sí,
4: va amb les paulles així, que va sortint xispa. Ja.
5: No. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguit les repassem.
18: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
5: Aquesta setmana el govern i Esquerra Republicana han d'enllestir les negociacions a pressupostos.
29: Ara sí, els pressupostos catalans, Molles, tites,
4: sí,
29: tites.
4: Sí, un momentet, Mohamed.
29: Va, que arriben els pressupostos, vinga, al Festival de la Molla, Mollavera Sound, m'entens? Què hem passat de demanar al passencè a que ens fiquin el crustó sec pel cul? És que és això.
4: Ai, realment. Que és bo, nenes, que és bo, el crustó del pa.
5: Bueno, però un moment, que...
4: El crustó del pa calentet, acabat de sortir del forn, Sí. Allò quan vas a la fleca.
5: Sí. Sí.
4: Però... Quina barra t'agrada més, Angelines? Em sembla bé, Soc clienta VIP.
5: És clienta VIP al forn?
4: Al forn, sí. Llavors me deixen escollir la barra.
5: Clar,
4: però... Què t'agrada més, Angelines? Aquesta més blanqueta?
5: Blanqueta?
4: Aquesta més torradeta?
5: Torradeta, sí.
4: Què voleu que faci crec-crec?
5: Que faci crec-crec.
4: Que estigui calenteta,
5: Sí.
4: Una bona barra calenteta sempre.
5: Sí, a vostè li agrada el pa acabat de sortir del forn.
4: Ah, exacte, aquell cruixí. Aquell de rebentar-te les dents si no mossegues en bon angle.
5: Uh-huh.
4: I que se't queden molles d'aquelles esmolades clavades a la geniva.
5: Bueno, com a experiència.
4: Et sagna una mica la geniva, però allò és plaer, és plaer. A mi m'agrada comprar el pa i anar mossegant el crustó de camí cap a casa.
5: Sí, molt bé.
4: I si de camí cap a casa em trobo algun iogurín,
5: bueno,
4: Jo vaig menjant la barra, però mantinc el contacte visual.
5: Sí.
4: Saps com volem dir... Mm-hmm. Bueno, ja m'enteneu.
5: Sí, bueno... No,
4: la baguette sembla, com una metàfora.
5: No, és cap metàfora, Noelia, sisplau.
16: Aquesta setmana podrien aprovar-se els primers pressupostos de la legislatura que fa més d'un any i mig que funciona amb els pressupostos de fa 3 anys. Per què hi ha un grill?
4: Hi ha algun missatge que li ha arribat a algú?
5: Un moment, no és un efecte nostre, això?
4: Això és un telèfon?
15: Potser és un grill real.
5: Literal. Sí. Bueno, divendres va venir un senyor amb un gos i no ho sabíem. Vull dir que un grill, algú ve d'un poble molt, molt, molt de grill?
4: A veure, sisplau, els que vingueu de Cabralunya, aixequeu la mà.
28: Potser ha vingut Jordi Ríos i ens ha fet el grill altra vegada.
29: Va, és increïble.
4: Escolta, jo sóc l'animalista de la taula.
5: No, sí.
4: Deixeu-me a mi a veure si trobo el grill que el mataré d'un cop de sabatilla.
5: Deixi-ho estar. No, anirem, no ens despistem.
16: Sí, reprenem-ho. Dèiem que aquesta setmana podrien aprovar-se els primers pressupostos de la legislatura que fa més d'un any i mig que funcionen els pressupostos de fa 3 anys.
4: I espera't,
5: Sí.
16: Bueno, no cregui perquè Esquerra ja ha convocat el Consell Nacional perquè aquesta tarda val i que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos.
29: Perdoni una cosa, convoquen el Consell perquè avali que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos? Un dilluns al vespre? És això de on vas, carinyo? No, vaig a avalar que es donen les condicions per tancar un acord de pressupostos. I ara torno.
4: No, escolta, però aquí la notícia d'avui és una altra, Esteu enfocant el focus, diguéssim.
5: Enfocant el focus,
4: el punt de mira,
5: Sí.
4: Vull dir, no. Avui no esteu fins.
5: Segons vostè, el punt de mira, la notícia del dia, quina és?
4: La notícia? Bueno, nenes, ho heu llegit o no?
5: Home,
4: diu el què? Un home. La Shakira?
5: Què ha passat ara amb la Shakira?
4: Com que ha passat amb la Shakira?
5: Un altre disc, no?
4: La Shakira tenia raó!
5: No, un moment, ha picat molt fort la taula i han baixat a la planta 2.
4: Home, per favor, la Shakira tenia raó. Finalment l'Audiència Nacional li han dit que no ha comès cap frau fiscal.
0: Pot ser que hagi barrejat els papers del cas Pujol amb el de la Shakira?
12: No, que no ho he llegit. No, home, que li han de tornar, es veu que li han de tornar 60 milions que li han retingut.
28: Ha sortit fa, sí, ha sortit fa una horeta, això.
12: Tu t'imagines la de diners que has de tenir perquè et facin una retenció de 60 milions?
15: Sí, sí.
12: El compte corrent i tu segueixes
15: vivint. Continues amb la teva vida.
12: Sí. Continues amb la teva vida tal qual,
0: I que te'ls tornin i que tu... Això, què, això?
12: Ojo, ja ho deia ell, Les mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
0: I ho deia així, pell de gallina,
12: facturan mucho.
0: Sí.
12: Y encima saben contar mejor que los subinspectores de Hacienda. Que s'han equivocado.
0: Increïble. Deuen haver arribat a un pacte, bueno, no sé com van aquestes coses.
12: No, en un pacte hi haguessin arribat per un pacte, però no, aquí li han donat la raó a ella.
0: Sí. 8 anys estàs esperant.
12: Nenes, què faríeu a vosaltres si de cop i volta...
0: Sí.
12: Us entressin 60 milions d'eurets al compte corrent?
0: Sí.
12: Jo aniria a fer-me els pits nous a algun país sud-americanet. Que tenen els millors cirurgians estètics estan a Venezuela.
0: Sí.
12: Venezuela, per exemple?
0: Sí, ara és el moment.
12: Bueno.
0: Sí, sempre és el moment.
12: Fi de setmana, fa un mes que vam anar de fi de setmana allà a Madrid.
0: Ah, pensava que no va dir a Venezuela.
12: No, però bueno, vas a Madrid al barri Salamanca, és com està Venezuela,
15: Sí, com...
12: Tot de venezolanos, però escolta, gent amb diner,
0: Gent...
12: Tot de dones venezolanes operades.
0: Sí.
12: Totes amb la mateixa cara, molt bé. Molt, saps que són venezolanes, però totes són iguals.
0: Què dius, això?
12: Han passat pel mateix cirurgià.
0: No, què dius,
12: sí, però... sí, els hi vaig demanar el contacte, sí.
0: Sí.

0: bruixa. Ara ho explicarà.
1: Sí, la recta final de les negociacions dels pressupostos coincideix amb l'informe d'un grup d'economistes que dèiem abans, que assenyala que Catalunya s'empobreix i es degraden els serveis públics perquè es fomenta massa el sector del turisme i es paguen sous molt baixos.
2: Què dius ara? Quina sorpresa! Qui ho hagués dit, això? Que això de vendre'ns el país al turisme, apostant-ho tot als porcs i a generar moltes feines molt mal pagades, sortiria malament per Catalunya. Bueno, és que quines coses,
3: no cridis, vinga,
2: no, no estic cridant, no, et calmaràs una mica perquè no estic cridant. Potser dins del teu cap estic cridant.
3: Potser sí.
2: Però ets tu que està projectant el crit que hauries de fer i no estàs fent. M'entens?
3: Hauria de cridar jo.
2: Sí, hauries de cridar tu. Jo ja no estava cridant, Això és un titular d'impacte, això que deia la Noelia. Però d'impacte molt relatiu. I ens ho sabíem nosaltres, això.
3: Però és un titular d'avui.
2: Calla un moment, que tinc un altre titular d'impacte, però d'impacte relatiu. Atenció, tecnologia, si fas treballar moltes persones en una indústria càrnia, però cadascuna d'aquestes persones cobra 7 euros l'hora o fins i tot menys, qui guanya diners i qualitat de vida no són els treballadors ni els porcs. Gràcies. Aquest és un altre titular.
3: Una mica llarg per ser titular, però...
2: Perdona, ens arriba un altre més curtet.
3: Sí?
2: Titular d'impacte relatiu.
3: Un altre?
2: Lewandowski marxa del Barça després d'uns anys a Barcelona jugant a futbol i ballant TikTok, a decidir que vol estalviar-se el maluc de Titani. Moltes gràcies per tot, Levi.
3: Molt bé, doncs fins aquí els titulars d'impacte relatiu.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
1: A l'informe Fènix també expliquen que el nombre de treballadors ha augmentat molt aquests últims 20 anys, però que la desocupació no s'ha reduït i assenyalen clarament que l'arrel del problema és el model productiu.
4: Sí, el model productiu.
3: Bon dia, Nani.
4: Hola, bon dia i tal.
3: Bon dia i tal, sí.
4: Sí.
3: Bon dia i tal per tu.
4: Bueno, bon dia sí, el dia que sí. No hi ha res més de pobre que saber quin dia és.
3: No saps quin dia vius tu, no?
4: No.
3: Avui és dilluns.
4: Per què? O sigui, dilluns, per què? O sigui, per què teniu el temps així com en trossets?
5: Creus que els dies de la setmana és un invent dels pobres?
6: Ets negacionista del calendari gregorià, directament.
4: Sí, no, i del temps, una mica, clar. Perquè el temps a vosaltres us passa més lent, però no per una qüestió de relativitat, sinó per una qüestió de pobresa.
5: I el calendari, per exemple?
4: Si m'està fent llarg el dia, doncs això és que no tens diners.
6: Sí, però també els rics es moren, al final,
4: Sí, lo de la fortuna mutable, però això ho estem arreglant amb la IA,
3: Sí.
4: No? O sigui, dilluns, segons m'han dit, és el dia que torneu a la feina després de passar-vos dos dies descansant,
3: sí,
4: no?
3: Amb sort. Sí, del cap de setmana, sí.
4: I quan dic descansant vull dir traient la pols, cuinant els tàpers, no? Això m'ho han explicat.
5: Els tàpers de la setmana.
4: Hi ha gent que cuina tàpers de la setmana.
3: Sí, home,
4: perquè... No estàs treballant, però estàs fent de ratatouille,
3: bueno, això
4: no?
3: Això es fa el cap de setmana, sí. Bueno, has de treure la pols, posar rentadores...
4: Posar rentadora. O sigui, no tenia una senyora, per això. Posar rentadora.
3: No saps ni el que és la rentadora, no?
4: No, jo
5: per tu és una, per tu és una persona, no, la rentadora?
4: Per mi és una persona i que cobra noblement i no sé, jo ho tinc tot darrere armaris. O sigui, tu obres un armari i pot sortir una rentadora, pot ser una secadora, pot sortir una senyora, tot acabat en vora. Jo us diria que em sap greu tot això vostre i tal, però l'empatia també és molt de pobres, així que només us vull deixar una píndola de saviesa.
3: Doncs mira, serà després de publicitat, perquè hem d'anar a uns quants anuncis i després tornem amb
4: això
3: tu.
4: Això sí que és de pobre.
3: Home, Nosaltres
7: som la competència. Un gran programa.
3: De dilluns a divendres.
2: Amb els Oscars.
8: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
9: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
10: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
11: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100%

0: Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor a pa acabat de fer?
3: Pues que su panadería hornean hasta 4 veces al día.
2: Esclar, Joseba, com el nostre pa campió del món, 750 grams per 1,49, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
1: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: La competència.
10: Senyor.

0: minuts per fortuna. Noemí Poll, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Direct ara és very sure. Doncs jo us explico per què. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure.
2: Que maca la música.
1: Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia.
2: Com la Noemí, que li diem Noé.
1: Exacte.
2: No? Sí. Canvia el nom. Però és la mateixa persona, eh?
1: Sí, sí. Els primers a respondre davant el perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10.
2: Exacte.
1: Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Gràcies, Noemí. Va, que continuem a la competència parlant de llengua i salut, perquè un estudi assegura que fer servir una llengua que no és la del pacient pot perjudicar la salut del pacient.
4: Sí, i també pot fer que el pacient perdi la confiança en el metge, que se senti menys tingut o que hi hagi errors en el diagnòstic. D'això se'n diu discordança lingüística.
3: Home, a mi em passa que dos per tres, això. Sí? Ja sabeu que jo intento en el metge dues vegades.
2: Dues vegades a l'any? Al mes? A la setmana?
3: Al dia, una al matí i una a la tarda.
2: És que vostè va massa al metge.
3: Bueno, va massa. Ja arribaràs a la meva edat.
2: Home, però una cosa és anar al metge perquè ho necessita, l'altre és a passar l'estona i emprenyar.
3: Jo és una barreja de totes dues coses, jo sóc un mista. O sigui, jo quan entro a l'ambulatori, els administratius s'amaguen sota la taula.
2: Bueno, doncs ja té una pista de que no és gaire benvingut.
3: Mira,
2: ja ha tingut males experiències vostè amb els metges.
3: Miri, la confiança amb el doctor és fonamental, amb el metge. Jo abans entrava a la consulta i ja em coneixien. Només veure'm, ja em dèiem, bueno, farem el mateix de sempre, avi, lo de sempre.
2: I què era el mateix de sempre?
3: Guants de làtex i un examen de pròstata.
5: Segur que anava al metge.
3: Sí, el doctor i jo ens enteníem molt, però ara tot ha canviat molt. A més, d'aquí a pocs dies ja passarà a consulta la intel·ligència artificial.
2: Efectivament, ja no calen metges,
5: No.
2: Ara amb la intel·ligència artificial guanyarem rapidesa en les consultes i molta més empatia amb els pacients, Provi-la, avi.
3: Aviam, provo jo una intel·ligència artificial.
2: Provi
5: que és un metge,
2: Vostè li parla...